0: Visió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
2: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal. Les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa. Amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida. Nom.
1: Conxita Granger Veleta.
3: Dia d'entrada al camp de concentració.
1: Camp de concentració de Ravensbrück. 2 de setembre de 1944.
3: Matrícula.
1: 62.480.

0: Capítol 2. Conxita Granger. L'esveleta.
1: Les tres dones veleta viatgen tancades dins d'un vagó de bestiar, sense ventilació, ni aigua, ni menjar. Formen part del que es coneix com a tren fantasma, un dels últims trens que surt de França durant la Segona Guerra Mundial en direcció als camps de concentració alemanys. El que havia de ser un viatge de 3 dies es converteix en un periple de gairebé 2 mesos. Els bombardejos aliats i els sabotatges de la resistència fan impossible seguir la ruta prevista. El tren s'atura, recula, canvia de via. Rep el nom de tren fantasma perquè no consta en cap registre oficial. Ningú sap mai on es troba i gran part del recorregut el fan de nit. Tot i que no va ser l'últim tren en sortir de Tolosa, sí que va ser el darrer en arribar a Alemanya. El Josep Calvet és el cap de continguts del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya i el biògraf oficial de la Conxita.
2: L'expedició va patir molts contratemps. Eren 700 persones en vagons de bestiar que es van concentrar el 2 de juliol de 1944, un mes i escaig després de la seva detenció, a l'estació de Reinal de Toulouse. Els deportats pensaven que anirien a Alemanya a través de Romainville, que era la ruta habitual.
3: L'endemà, el 3 de juliol, el tren es posa en marxa. Però en lloc d'agafar la ruta habitual cap a Alemanya, va encarar el trajecte a l'inrevés, en direcció a l'Atlàntic, cap a Bordeus. És la mateixa Conxita qui ens en relata el periple en una entrevista enregistrada pels historiadors Ignasi Ros, Ani Rieu i la Noemí Riudor. Gràcies a aquella conversa, avui podem sentir la seva veu.
4: Ens va sorprendre el canvi de ruta, però després en vam saber el motiu. La via principal, la que connectava Tolosa amb París, s'havia de mantenir lliure per al pas de les tropes alemanyes que es dirigien al front, per combatre els aliats que acabaven de desembarcar. Per això ens van desviar cap a Bordeus. Però la resistència ja havia actuat. Havia fet esclatar les vies del ferrocarril i del pont. No podem passar.
3: A principis del mes d'agost, el tren arriba finalment a Bordeus. Van trigar 3 setmanes llargues en fer el trajecte des de Tolosa.
4: Tornem a pujar els vagons de bestiar. Les dones anem totes juntes en un mateix vagó. Els homes es reparteixen en altres. Per sorpresa nostra, passem una altra vegada per Tolosa. Creuem per davant de l'estació, però no ens aturem. Totes pensàvem que potser tornàvem cap a casa, però no. El tren continua endavant.
3: Tot i els intents dels aliats i de la resistència per aturar el comboi, el tren segueix avançant.
4: El tren és constantment vigilat i la resistència continua fent volar les vies per impedir que arribi a la frontera. Ens posen en una via morta en una estació i allà esperem mentre arreglen les vies. O bé ens fan baixar dels vagons i caminar fins a un altre punt, on ens tornen a fer pujar en un altre tren. I continuem. Això fa que aquest tren aparegui i desaparegui, i per això se l'anomena el tren fantasma.
1: El 15 d'agost els aliats desembarquen amb èxit a la Provença. Això provoca que el tren s'hagi d'aturar i tots els presoners i presoneres, cansades, famèliques i assedegades, hagin de continuar a peu.
5: On a fet des transbordements de 18 i 20 km a pied.
4: Vam haver de fer 18 o 20 km a peu, sota el sol intens del juliol i agost, amb set, fatiga i calor, carregades amb el que portàvem. Va ser terrible. Vam caminar des de l'estació de Remolins fins a les Sorges, on ens van fer tornar a pujar el tren. Allà, una de les nostres companyes es va escapar. Va ser l'única dona de tot el comboi que ho va aconseguir. La resta, 64 dones més, van continuar endavant.
5: Après les autres 64 femmes, on a suivi.
1: Després de gairebé 2 mesos tancades al tren fantasma, el 28 d'agost de 1944 arriben al camp de concentració de Dachau. De moment, l'esveleta, la tia Elvira, la cosina Maria i la Conxita es mantenen unides.
2: Va complir els 19 anys, el 6 d'agost de 1944, a bord d'aquest tren, i el 28 d'agost, doncs, el comboi va arribar a Dachau, aquest primer camp de concentració, que van xafar Conxita, Maria i Elvira a Alemanya.
1: A Dachau les matriculen de manera consecutiva. Primer a la tia Elvira, després a la cosina Maria i finalment a la Conxita, amb el número 93.887.
5: On arriba el camp de Dachau i on voa...
4: Quan vam arribar al camp de Dachau, vam veure els presos vestits amb aquells uniformes de ratlles. Vam pensar, no pot ser, això és una presó. S'han equivocat, ens han portat a una presó. Això no és un camp de treball. És clar, encara no sabíem què era realment.
5: Bien sûr, on n'était pas au courant.
2: Van estar una setmana a Dachau, dormint a les dutxes, durant el dia estaven en una sala, diguem, d'oficials, els hi portaven menjar, van veure molt poc la, diguem, la vida diària del camp de Dachau, estaven com una mena aïllades, fins que, posteriorment, van ser traslladades finalment a la seva destinació final, al camp de Ravensbrück, que era el camp de les dones, on van anar a parar la major part de les dones deportades, especialment les dones que van estar a resistència.
5: Alors, ce qui fait que le camp de...
4: Ens tornen a agrupar i ens fan pujar, una altra vegada en un vagó de bestiar. Aquesta vegada només les dones. 64 deportades en total. Les portes del vagó estan obertes. Hi ha guàrdies armats asseguts a cada costat, vigilant. No sabem on anem. Més tard sabrem que la destinació és Ravensbrück, un camp de concentració situat a 90 quilòmetres al nord de Berlín.
5: Qui se trobe a 90 quilòmetres al nord de Berlín.
1: El 2 de setembre de 1944, el tren fantasma arriba a Ravensbrück i s'obren les portes de l'infern.
2: L'arribada al camp de Ravensbrück va ser al vespre, entre 6 i 7 del vespre, tal com recorda la Conxita, gairebé era fosc, i l'escenari intimidava i intimidava molt. Fileres de SS amb gossos esperaven els deportades quan baixaven dels vagons, de la mateixa manera que havien patit el mateix a Dachau.
3: L'arribada a Ravensbrück és terrible. Tot és fosc i sinistre. La terra és negra, el camí de pedres, i un àguila enorme presideix l'entrada. Dues files de soldats de les SS amb gossos les esperen. Les fan dormir a les dutxes, però abans les obliguen a desfilar nues davant d'un oficial SS, assegut en un sofà de vímet.
2: I va començar la deshumanització que era present en totes les històries de la deportació. La retirada d'objectes personals, tot i que la Conxita va aconseguir guardar un tros de sabó i un raspall de dents per la seva higiene personal, la dutxa amb aigua gelada o amb aigua bullint, la desinfecció, el control per part dels SS de la dentadura, buscaven peces d'or a la dentadura, va ser l'única revisió passar nua davant d'un metge, teòric metge alemany.
3: I per acabar d'esborrar-li la identitat, amb un gest aparentment simple, però carregat de violència masclista i repressiva, li rapen el cabell.
2: La Conxita portava el cabell llarg, sempre deia que era, en aquell moment era moda portar-lo llarg, i ràpidament doncs, la Malena va desaparèixer. No va ser separada de la seva tia i la seva cosina.
1: Un cop desinfectades, seleccionen les dones que poden treballar. Les Veleta, la tia, la cosina i la Conxita són considerades útils. I tot i que la norma és separar les famílies, com que no tenen el mateix cognom, es poden mantenir juntes.
4: Quan arribem, hi ha 70.000 dones de 23 nacionalitats diferents. Totes duen el mateix uniforme de ratlles, faldilla, jaqueta o vestit, tot a ratlles. Ens col·loquen un número de matrícula al pit, perquè aquí la identitat es perd completament. Nosaltres, les resistents, portem el triangle vermell. Els alemanys ens diuen les polítiques. I les altres preses, les que no porten el triangle vermell, ens anomenen les terroristes.
3: La matrícula que li cusen al pit és el número 62.480. Etzvai uns èxic tausen, fia hunda, àxic.
1: La Conxita ha d'aprendre ràpidament el número en alemany per poder-lo reconèixer als recomptes que es fan a l'Apple Platz, on es passen hores dretes, immòbils, suportant el fred del nord mentre es passa llista a totes les deportades, tal i com explica la periodista Montserrat Llor.
6: La Conxita va passar hores immòbils passant llista a l'Apple Platz. Fileres de dones, joves, grans, nens, tots sota un fred terrible, febles, algunes queien. Va veure algunes dones brutalment mossegades pels gossos, nens colpejats, assassinats.
1: La memòria de la Conxita conserva imatges d'una crueltat extrema. recorda una dona amb la carn esquinçada per les mossegades del gos d'un oficial alemany per no poder-se mantenir dreta i infants colpejats brutalment que després desapareixen. També la turmenta la desfilada de nens i nenes jueus obligats a cantar mentre caminen cap a la cambra de gas. Aquests records la van perseguir tota la vida.
4: Quan vaig veure aquells assassins bàrbars alemanys matar criatures, vaig dir, s'ha acabat. Per mi no hi ha cap bon Déu.
5: Hi ha pas de bon Déu per mi.
1: Després de passar hores a la intempèrie, immòbils, amb aquell vestit de ratlles, massa prim pel fred d'Alemanya, massa gran o massa petit pels cossos de les deportades, perquè el vestit també és una eina de deshumanització. A les altes els donen vestit curts, a les baixes massa llargs, les sabates tampoc encaixen, massa petites o massa grans, o les dues d'un mateix peu, o desaparellades. Qualsevol excusa és bona per humiliar-les. Així, malgirbades, i amb un cafè que no és cafè, sinó aigua bruta, comença una nova jornada de treball esgotador.
6: A Ravensbrück les dones havien de treballar molt dur. Fins i tot algunes van morir dessecant les terres del llac proper per al seu cultiu. Dins dels murs del camp es va crear una zona o recinte industrial amb tallers dedicats a treballs de confecció i teixit.
3: La primera feina que fa la Conchita Ravensbrück és al bosc tallant i apilant llenya.
5: Voilà pourquoi on nous a surnommé à nous le camp comme.
4: Així, el camp de Ravensbrück i altres camps d'homes els van anomenar els camps de la mort lenta, perquè, a diferència dels jueus o els gitanos, a nosaltres no ens exterminen de seguida. Primer ens exploten, aprofiten la nostra força de treball. Mentre podem treballar, vivim. Però quan el cos ja no pot més, quan arribes al límit, llavors et porten a la cambra de gas i al crematori. Aquest és el nostre destí, allà dins.
5: El rol que nos avon la mà.
2: Fins i tot un oficial dels SS els hi va comentar que al camp de Ravensbrück no hi havia malalts, tothom havia de treballar, no hi havia tampoc evasions. I de manera cruel, doncs, aquesta frase que molts deportats i moltes deportades recorden. No? Heu entrat per aquesta porta, assenyalant la porta d'entrada del camp, i sortireu per aquella altra porta, que era el crematori, o la ximenea del crematori, que de tot el dia treia fum als camps de concentració.
3: Una columna de fum que es fa visible des de l'altra riba del llac Eschwed, on hi ha el poble de Fürstenberg. Segurament, i segons cap on bufa el vent, també els arriba la fortor de carn cremada i de cendra que llencen al llac.
2: La Conchita va anar a parar a la barraca del bloc 22, que era el bloc de les gitanes, i no es va separar tampoc, sortosament, de l'Alvira i la Maria. I també va tenir la companyia d'una altra deportada ja de les Terres de Lleida, del Pirineu, la generosa Cortina, a la que anomenaven Graciosa, i que també compartia la barraca amb la Conchita Granger.
3: En entrar a la barraca, la Conchita sent una fortona nauseabunda que se li enganxa a la gola, com els polls i les xinxes a la pell.
2: La barraca, amb capacitat per 500 persones, n'acollia més de 1.000. Doblava la seva capacitat d'allotjament. I un terrible tracte també per part de les ofecerines, aquestes vigilants alemanyes, i també la cap de la barraca, que era una polonesa, una criminal, diguem, amb delictes comuns. La jornada de treball, que començava a les 4 del matí, temperatures que en alguns casos arribaven a menys 30 graus, tot molt, molt complicat.
1: No només moren extenuades pel treball esclau. A Ravensbrück, la crueltat pren altres formes.
6: Les embarassades tenien escasses possibilitats de sobreviure, o mataven el fill quan naixia. Els ofegaven en una lleixa d'aigua, o els SS els agafaven pels peus i els llançaven. Ella va presenciar l'assassinat de 3 nens, però alguns van aconseguir sobreviure i sempre, sempre van parlar amb ella com mamamà de Ravensbrück.
3: Enmig de tanta maldat, un dels grans terrors és la infermeria, el Revier, d'on gairebé ningú en surt viva. És on es practiquen els experiments, una forma més de violència específica contra les dones, tal com explica la periodista Montserrat Armengou, coautora de Ravensbrück, l'infern de les dones.
7: Doncs perquè, com passava en tants altres camps, però aquest és específicament de dones, moltes d'elles seran esterilitzades. Això era una política frenar la procreació de la descendència d'aquells que consideraven gent exterminar o indesitjable.
1: L'Alfonsina Bueno, una altra de les deportades, explica que obliguen una infermera russa a injectar-li al coll de l'úter un líquid que ni ella sabia què era. Quan surt de la infermeria s'adona que entre les cames li regalimen unes gotes grogues que li cremen la pell. Tot i que l'Alfonsina sobreviu al camp, sempre estarà malalta i mai podrà tornar a ser mare.
7: Però hi ha una circumstància brutal en aquest camp, i és que el responsable era en Carl Gerhard. Aquest senyor havia estat el metge de confiança de Hitler. I va ser enviat com a càstig en aquest camp perquè va ser incapaç de salvar la vida de Heinrich, que va patir un atemptat a Praga i no va morir en l'atemptat. Va morir per una infecció derivada de l'atemptat. En aquells moments els seients del cotxe estaven fets normalment de pèl de cavall, se li va incrustar un pèl, se li va infectar i va morir d'una septicèmia.
3: Com a càstig per no salvar la vida de Reinhard Heydrich, conegut com el carnisser de Praga, el doctor Karl Gebhardt és enviat a Ravensbrück. Allí, per reconciliar-se amb Hitler, inicia experiments per determinar la millor manera de tractar les infeccions, amb antibiòtics o amb sulfamides. En un context de guerra, on molts soldats moren per infeccions derivades de les ferides, aquesta recerca esdevé urgent.
7: I ell es dedica, aquest metge de Ravensbrück, a infectar expressament a moltes presoneres, especialment poloneses, infectar-les d'una cosa que es deia gangrena gasosa, que provocava un patiment terrible, horrorós, una mort horrorosa, però ell llavors investigava que anava millor les sulfamides o els antibiòtics. Moltes d'aquestes dones van morir, moltíssimes, però les que es van salvar amb deformacions terribles producte d'aquests experiments van ser uns testimonis molt importants en els judicis posteriors als de Nuremberg, però que van acreditar totes aquestes animalades.
5: Ens van dir, te veniu amb nosaltres, us ensenyarem els petits lapeng, petits conills. Dic, què teniu, conills? Feu vindre conills i després ens els mengem? Tonta, més que tonta. No sé, ja veuràs el que és els petits conills. I ens van portar amb una barraca i vam veure dones que havien sigut operades. I en vaig veure tres, que una vam guardar l'amistat després de la lliberació, amb una russa era. I les havien operat les cames, li havien sortit un os, la pell, feien aquestes operacions i tenien cicatrices a tota la cama.
7: Per tant, Ravensbrück també és singular i únic per aquest motiu i li devem, entre altres coses, la victòria dels antibiòtics.
1: L'estat de Ravensbrück dura poc. Els nazis necessiten mà d'obra per a la indústria de guerra del Reich.
5: Un bonjour, mon immatriculació, mon número d'immatriculació.
8: I un bon dia diuen el meu número de matrícula per l'altaveu. Ens fan pujar uns camions i ens traslladen a les afores de Berlí, on també hi ha fàbriques dedicades a la guerra. Nosaltres vam anar a treballar a la fàbrica Henkel.
5: Doncs c'était l'usine Henkel.
2: El comando Henkel, doncs, treballaven 12 hores al dia, amb torns de nit o de matí, fabricant, doncs, acumuladors per l'aviació.
5: 650 femmes.
8: Som 650 dones. Ens allotgen en un antic magatzem de vaixells on dormim totes amuntegades. Cada dia anem a treballar a una fàbrica propera, sempre sota la vigilància dels nostres guardians SS, homes i dones. Les guàrdies femenines vesteixen exactament igual que els homes, uniforme, arma, gos i porra. Només les distingeix un detall. Elles porten faldilla en lloc de pantalons, perquè en aquella època les dones no en duien.
5: A l'època les femmes no portaven pas de pantalons.
8: Tot i així, les 12 hores que passàvem a la fàbrica estàvem calentes. I això, en la vida que portàvem aleshores, ja era gairebé un luxe. No estàvem tan malament, comparat amb el que havíem viscut al camp de
5: Ravensbrück.
1: Les hores que passen a la fàbrica estan més calentes, però mortes de gana.
5: Sí, nosaltres hem menjat, com n'hi dèiem, la cutxapà. La cutxapà era una farina... Veus, allà estava a la fabricació, ho diré en francès, a la fabricació d'acumulateur.
8: Teníem sobre el taulell de la màquina un bol amb àcid i un bol amb una farina blanca. Semblava farina de coco i nosaltres la vam batejar com la cutxapà. Era en el nostre llenguatge del camp.
5: C'est dans notre langage du camp.
1: Les del Triangle Vermell manipulen aquesta farina per sabotejar la producció.
8: Vam trobar la manera de bloquejar les màquines. Manipulàvem peces amb àcid i farina i bloquejàvem les màquines perquè deixessin de funcionar durant una o dues hores. Sabíem que estàvem fabricant material de guerra i vam dir que això no serviria per matar els nostres companys.
2: La Conxita tenia que controlar que les peces sortien bé i va durar un moment doncs, que aquesta tasca no la va portar a terme. Les vigilants es van adonar d'aquest paper doncs, de sabotatge i va ser doncs, castigada novament doncs, per sabotatge. Li van tornar a tallar els cabells que li havien crescut, van tornar a rapar-los i va patir també fuetades com havia patit mesos abans a Fua.
1: La rapen al zero i la castiguen amb 6 bastonades. Té sort perquè en aquell moment hi ha bombardejos. Si no, n'hauria rebut una 30.
6: Allà se succeïen uns bombardejos cada vegada més severs i de vegades van caure bombes sobre la fàbrica on eren obligades a treballar, dia i nit, juntament amb 500 dones més, en un barracó de fusta.
3: En aquesta barraca sense llum ni aigua hi malviuen les Veleta. És un espai infecte, sense cap mena d'higiene. L'única vegada que es neteja és pel brot de disenteria provocat pel menjar en mal estat, que afecta totes les dones de la barraca. Són 500 dones amb diarrea severa i només 4 vàters disponibles. Els excrements s'escampen per tot arreu. Moltes no tenen ni temps ni forces per baixar dels llits, que són de 3 pisos, i tot cau al terra o sobre les companyes dels nivells inferiors. Aquesta situació es repeteix 2 vegades en només 10 dies. Però no poden deixar de treballar. El que les sustenta és l'esperança que l'exèrcit aliat arribi.
8: Continuem treballant, esperant l'alliberament. Alguns vigilants civils alemanys, veterans de la Primera Guerra Mundial, feien la seva feina a la fàbrica. Un d'ells fins i tot deixava el diari obert perquè veiéssim que els aliats avancen sobre Alemanya. Un bon dia del mes de març, el nostre comando va ser bombardejat. Érem 650 dones i en van sobreviure 115. Tot havia quedat destruït, així que vam sortir al carrer amb el nostre uniforme de ratlles i el número de matrícula cosit. No es podia esperar res de la població. Estaven massa fanatitzats amb Hitler, i menys encara amb aquell uniforme i aquella matrícula al pit. Caminàvem pels carrers de Berlín mortes de gana. Érem com esquelets. Jo pesava 30 quilos. Érem esquelets caminant pels carrers.
1: El grup de dones arriba al final d'un passeig. Hi ha unes barraques de fusta. De sobte, senten veus parlant en francès. Són homes deportats que, com elles, també treballen a la indústria de la guerra alemanya. Els ofereixen pa amb mantega i durant uns moments se senten lliures. Però són massa. Podrien amagar 2 o 3 dones, però 115? Els homes es veuen obligats a avisar les autoritats i arriben els SS.
3: El camp a què les volen portar està destruït i les tanquen durant 3 dies en un subterrani, sense llum, ni aire i amb l'aigua que regalima pels murs. Només en surten uns minuts al dia.
8: Un bon dia sentim soroll de canó. És l'exèrcit rus, ja són a les portes de Berlín, ens alliberaran. Totes ens omplim d'il·lusió. Però aquell mateix dia, els SS ens fan pujar una barcassa i ens traslladen al camp de Sachsenhausen, a uns 30 quilòmetres, a la perifèria de Berlín. És un camp d'homes, però hi han reunit diversos comandos de dones que, com nosaltres, venien de Ravensbrück i treballaven en fàbriques. Han fet un recinte separat dins el camp i ens tanquen allí. Em retrobo companyes que havia conegut al camp i fins i tot dones amb qui havia compartit presó a Tolosa i en el trasllat en el tren. Com sempre, ens aferrem a la il·lusió de l'alliberament.
1: L'alliberament s'atansa, però les Veletes se separen. A la Maria, la cosina de la Conxita, la retornen a Ravensbrück.

0: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos. Obrim la porta a l'Espai Solidari.
1: Tornem a obrir el nostre espai solidari. Avui torna a entrar per segona vegada l'Oriol Berenguer. Torne perquè en la darrera conversa ens van quedar moltes qüestions pendents per aprofundir. La seva experiència ens va portar una mirada essencial sobre el malbaratament alimentari i avui anirem més allà per entendre millor els desafiaments del nostre sistema alimentari. Oriol és llicenciat en dret i diplomat en ciències empresarials, doctora en dret alimentari i expert en dret del treball i seguretat social. És un plaer comptar novament amb tu i amb la teva visió experta. Benvingut, Oriol.
2: Gràcies.
3: Bé, l'alimentació és un pilar fonamental de la nostra societat, però més enllà del que mengem, ens hem preguntat mai quin és l'impacte que té el sistema alimentari en el planeta i en la nostra salut. Vivim en un món on es produeixen més aliments dels que realment es consumeixen, on la sobreexplotació de recursos naturals està posant en risc la biodiversitat i on moltes persones encara tenen dificultats per accedir a una alimentació equilibrada. Comencem, com sempre, pel principi. Oriol, com definiries tu el sistema alimentari actual?
2: Bueno, insostenible. No, seria una mica... Pensava que em vas a preguntar com definiries la sostenibilitat alimentària, no? Que és una... És quan se comença una mica per situar, però si em preguntes això, doncs sí, el sistema alimentari actual ens porta a la mancança, en un període determinat de temps, no sabem quin, però ens porta a la manca de recursos per continuar garantint el dret a l'alimentació. És insostenible des d'aquest punt de vista. L'impacte ambiental que té, doncs, o la forma en la qual aquest sistema alimentari funciona, el que fa és desgastar els recursos naturals que necessitem per continuar a produir els aliments, ja sigui la terra, sobretot amb la desfertilització que està abarcant a moltíssimes zones del planeta perquè per mètodes de producció intensius o per l'abús de recursos naturals com l'aigua. No?
3: No perdem la pregunta, què és la sostenibilitat alimentària?
2: Sí, hi ha molts organismes que l'han definit, però bàsicament la sostenibilitat alimentària és això, és la capacitat de poder garantir el dret a l'alimentació no només a les generacions presents, sinó també a les futures, no? Que el sistema alimentari sigui perdurable en el temps i que la manera que nosaltres ens alimentem avui no acabi hipotecant el dret a alimentar-se dels que vindran. No?
1: En els últims anys hem sentit parlar molt de crisis alimentàries, des de l'augment de preus fins a la reducció de la diversitat dels cultius. Llavors, quins són els principals reptes alimentaris que se'ns presenten davant de lo que, bueno, per lo que entenem, estem en crisi.
2: Uf, quins principals reptes alimentaris? Se'ns presenten molt, sí. Quan parlem, per exemple, dels preus que se generen per moltes dinàmiques, algunes climàtiques, fins i tot, que són, però poden provocar augments de preu, aquí se'ns presenta un gran repte, que és l'accés als aliments. L'accés als aliments, moltes vegades, sempre el pensem des d'una perspectiva econòmica, social. Fa un moment aquí estàvem abans fent tertúlia sobre el banc dels aliments, no? I quan parlem d'accés sempre tenim aquesta mirada, però hem de pensar que se'ns pot complicar a capes de la població molt més grans, per determinades crisis que es poden... Tenim avisos del que passa és que no els hi fem massa cas, i els últims anys hem començat a veure com allò que donàvem per infinit i per estable i sense cap mena de problema comença a presentar problemes. Aquest serà un dels grans desafiaments, que puguem accedir als aliments com ho fem ara d'una manera perdurable. En tenim molts més, no sé.
3: Clar, ens imaginem, no? És que a vegades, em sembla que ho vam parlar quan parlàvem de malbaratament alimentari, no? Però ens fiquem en la situació de que anirem al supermercat i no tindrem, com ara ens trobem, plàtan de Canàries, plàtan de Costa Rica, plàtan de no sé on, sinó que ens trobarem en que no hi ha plàtan i no hi ha plàtan. Vull dir, per ficar un exemple, no sé si... És aquesta la perspectiva?
1: Això ens passarà a nosaltres?
2: No sé si serà exactament així, però sí que hi haurà escassetat d'alguns aliments en algun moment, segur, això, si no hi ha... És a dir, si no... El que no hi ha és una planificació alimentària. El que hi ha és ara, bàsicament, és un predomini del mercat global que determina tot, no? I això és el que d'alguna manera pot acabar generant problemes. És a dir, com explicar això? Si nosaltres depenem de les dinàmiques del mercat en cada moment i i es presenta un problema doncs, geopolític, doncs, i nosaltres com a territori, per exemple, no tenim aquesta, no hem fet un mínim de política alimentària perquè sigui més resilient, sigui, tinguem més accés, o siguem, no dic sobirans del tot, però sí que com a mínim més autosuficients, doncs evidentment si esclata qualsevol problemàtica. Ja hi va ser, per exemple, el 2006 la crisi dels aliments i la crisi dels preus, doncs va afectar molt. Nosaltres aquí ens ho hem vist de lluny i tal, però molts països van tindre problemes de fam per culpa d'especular amb collites, per culpa de dedicar les terres a plantar doncs, per a fer biocombustibles i no aliments. Va haver tota una sèrie doncs, de problemàtiques que van espetegar doncs, amb això. Si no hi ha una implicació en fer sistemes alimentaris sostenibles i de proximitat que compensin aquesta dinàmica global, doncs sí que podem tindre problemes, sí. No? I crec que el tema que ha passat aquí amb l'oli, per exemple, no? És una problemàtica doncs, que ve climàtica, que ens afecta el preu, no? I per què van tindre el preu molt alt? No perquè no tinguéssim oli accessible als lleidatans, sobretot, no? Que tenim tantes finques i tal, sinó perquè estava tot compromès al mercat global. I, per tant, el que va quedar, ens el vam duplicar el preu, no? Un aliment bàsic, un aliment que, doncs, que, per exemple, no? Vosaltres que esteu treballant amb el tema dels aliments, vau tindre que reduir l'oli. I molta gent en situació
1: de
2: pobresa...
1: De fet, ja no hi ha oli.
2: Ja no repartiu oli, no? Un aliment bàsic que, doncs, resulta que, com que doncs, Lleida, és a dir, que, per exemple, produir aliments per fora, i no tenim, diguéssim, aquesta mínima de planificació alimentària per, doncs, i aquesta mínima autosuficiència, doncs, quan hi ha un fenomen d'aquests, ens repercuteix directament, no?
1: Clar, encara no ens sentim com a població, tampoc no vivim com una amenaça, no? Que ens faci despertar una mica a la implicació aquesta de dir...
2: No, evidentment és un tema que veiem una mica de ciència-ficció, no?
1: Va que sí.
2: No? I de fet, bueno, de fet hi ha d'alguna manera hi ha discursos que d'alguna manera és doncs hi ha debats, hi ha contradiccions i pels sectors predominants a nivell agroindustrial pensen que tot això és tant la crisi climàtica com l'accés als aliments estarà garantit gràcies a la innovació, i estan convençuts que això serà possible canviant els hàbits de menjar, no? Ens ficarem a menjar, per exemple, proteïna animal que ve dels insectes, no? perquè evidentment ja no podrem, sí que és un tema claríssim de sostenibilitat, que és la proteïna animal que estem menjant ara, sí que jo crec que comença a haver un consens clar de que els nivells que s'està menjant ara no es podran menjar en un futur proper. Creuen també que innovant amb els sistemes productius, doncs també hi haurà capacitat de fer sostenibles tot i ser doncs, molt intensius i, en fi, això són tot això moltes vegades doncs, està contestat per altres moviments, per exemple, agroecològics que posen en dubte que realment el sistema agroindustrial tingui aquesta capacitat d'adaptar-se, no? Aquest és un debat que tindrem, no? De saber si realment la manera de funcionar actual o no serà vàlida o no, no? Gràcies a la innovació o no.
3: Clar, estem com davant de dues alternatives, no? L'alternativa de confiar en un futur imaginable, però que no és cert, no? O aquesta part més de sostenibilitat alimentària, agroecològica, de tornar una miqueteta, no sé si als orígens, però si hi ha aquesta diversificació, no? A que no hi hagi monocultiu de, en aquest cas, a nosaltres a Lleida, d'oli o de fruita dolça, que només tingués aquest monocultiu, sinó que es torni a tenir horticultura, diferents arbres fruiters i que es tingui una mateixa finca o diferents productors, no? Perquè, bueno, s'obren com a molt de... A mi ara mentalment se m'obren com a molt debats, però em quedo
2: aquest
3: aquí.
2: Aquest és el, diguéssim, una mica el que es demana des d'aquests sectors és precisament això, és a dir, no perdre aquesta biodiversitat en el nostre entorn, és a dir, no dedicar-ho tot a un monocultiu concret, que és el que està passant ara, no? Una regió s'especialitza en produir plàtans, que des fa un moment, uns altres, no sé, una altra cosa, que això té unes repercussions pel medi ambient molt importants i sobretot per l'autosuficiència. És a dir, nosaltres aquí, doncs, si hi ha un problema, doncs, en els mercats mundials, no tenim... Tota la nostra producció és per fora, no tenim una producció variada, com deies fa un moment. Hi ha una de les coses que hem perdut molt, que sota la infraestructura pública de mercats s'ha deixat perdre, no? I era un element important per mantenir, com a mínim, aquelles petites explotacions. Clar, per què hem arribat amb aquest model? Doncs perquè, al final, un pagès ha tingut que acceptar les lleis del mercat que li diuen no, has de produir més perquè els marges són més petits. Clar, els marges són més petits perquè entres tu en un mercat en el que el valor es difumina en molts agents, no? Tu entres tu, un pagès d'aquí Lleida, no? Cada cop ha de fer ara 100 hectàrees, ara 150, i el que fa és agafar les pomes, les posa en una central. Aquella central fins que arriba el consumidor igual passarà per 14 o 15 hectors més. Igual acabarà sent al Brasil, igual acabarà sent a Noruega, venent-se a 8 euros el quilo, per exemple, de pèssics, i allí doncs, aniran desplaçant-se entre centrals, entre distribuïdores, etc. No? Tens una opció amb aquests marges tan reduïts que et marquen el mercat, començar doncs, a tecnificar-te, ampliar, o tindre una cadena més curta on la teva retribució d'allò que estàs produint sigui major. Per exemple, vendre directe doncs, a de proximitat, no? On el valor realment serà doncs, més gran per tu i et permetria sobreviure. Per tant, hem de tindre, per contraposar aquest mercat global, hem de tindre infraestructures públiques que garanteixin que el productor pugui vendre i ser remunerat a un preu just. Si no, des de 10-15 anys, jo crec que ja no hi haurà petita explotació agrària. Tot el que tindrem aquí és molt fruita i oli, que bàsicament la bona, a més, se'n va als mercats del nord d'Europa, i nosaltres tenim el que tenim, i això és una mica el futur. No podem garantir el dret a l'alimentació en un context geopolític i climàtic complicat amb un sistema productiu com aquest en el futur, no?
3: Clar, llavors, amb el context que tenim ara actualment, és viable aquesta transició cap a aquest model més sostenible que ara proposaves, no tornar més a la venda de quilòmetre zero en aquesta petita producció?
2: Sí, però no deixar-ho tot en mans de... No? Sempre es fa aquest discurs, bueno, sí, la consciència del consumidor, però és que el consumidor té, sí, i ens hi posem tots aquí, tenim un sistema de vida que fa molt difícil, que haguem de carregar amb tot això, i per tant també cal fer política alimentària i cal, doncs, per exemple, garantir que hi hagin diferents mercats que hi hagi aquest producte. Uh-huh. Podeu parlar amb qualsevol petit productor de l'Horta de Lleida, per exemple, les dificultats que té per vendre un producte a un preu adequat. Clar. Mireu com estan els mercats de Lleida.
3: I aquí
2: quantes fruiteries hi ha als mercats de Lleida, per exemple, o verdureries que tinguin producte de Lleida directament?
3: Sí, cada cop menys. Clar. Sí, sí.
1: De totes maneres, clar, aquí passen dues coses per les persones que ens estan escoltant, no? Quina ha de ser la nostra implicació? És cert que com a consumidors podríem intentar fer una consciència per canviar la nostra forma de menjar cap a un sistema més sostenible.

0: pots determinar que es compri, doncs això, el productor que respecte, doncs que respectuós amb el medi ambient, amb el productor que és de proximitat, etc. No? Aquests són mecanismes, o menjadors escolars també, el mateix. El que passa que algunes licitacions ja es fan així, però després no es controlen. No? Aquest és un altre problema, que és molt difícil controlar realment totes les compres que estan fent aquests menjadors, no? Que com que sempre anem amb els marges molt reduïts, intenten doncs, evitar aquestes restriccions a les licitacions que marquen. No?
1: Ostres, però clar, són llocs, no?, en el que deies, no?, de... Jo ara em fico a pensar en menjadors escolars, o en menjadors socials, és el que dius tu, és un lloc on es fan grans compres. Clar, el control més directe als supermercats, aquí entrem en un mercat...
0: És molt més complex.
1: És molt més complex, no?
0: Sí, bueno, és el que ara es queixaran una altra vegada també els de Revolta Pagesa, no? És a dir, al final... la normativa internacional permet que entrin aquests productes molt més barats i, per tant, els supermercats també, doncs, com que volen oferir aquests preus i tal, doncs van a comprar a països de fora i supermercats aquí. A vegades et poses les mans al cap veure un supermercat nostrat, no?, que vengui doncs, taronges de Sud-àfrica sota la marca València. No? I això en veus aquí a Lleida, no? I llavors és com... Bé, és el mercat. Aquí és més difícil que l'administració hi pugui intervindre si no és a escala europea o doncs, on hi hagi... No? I, per tant, la pressió ha de ser més gran. Però sí que, per exemple, a nivell local se poden fer accions que donarien també bons resultats, però no es fan directament.
2: És molt complicat.
0: I tot el tema dels hospitals, dels menjars, dels hospitals... Clar. Jo estic segur que no hi ha un control sobre si realment s'estan fent compres responsables, perquè són diners públics, al final. Sí, amb el tema dels bancs d'aliments, recordeu, la compra pública que feia el Ministeri doncs, d'Agricultura, a través del FEGA, feien unes grans compres d'aliments, no tenia ni posava les licitacions, criteris de responsabilitat mediambiental, ni de proximitat... Ni de qualitat, tampoc, no?
2: Pues tens raó.
0: I aquests són mecanismes que sí que estan al nostre abast, no? És a dir, és més difícil tocar un tractat internacional, però, en canvi, fer una licitació és pura voluntat política. No?
1: Clar, clar. Ostres, vale. és un bon inici, no?
2: Meri, acaba de sortir el titular, no?
0: Licitació.
2: Fer una licitació.
1: Sí, sí, és que...
2: voluntat política. Vinga, Sabina.
0: És un bon inici. També hi ha restriccions legals, però es poden... La llei que hi ha actual de contractació pública te permet ficar claus les ambientals i socials amb bastant impacte.
1: Clar, bueno, però seria un bon inici, no?, d'aquest de deixar de ficar el foc al que dèiem ara, no?, al consumidor final, que al final som nosaltres, i començar també amb aquests llocs on hi ha macros, perquè, clar, parlàvem una miqueteta, jo trasllado com la reflexió que he fet jo al meu cap, no?, però són, ho acabes de dir tu, són escoles, són els instituts que continuen fent menjades, però són residències de gent gran, són hospitals, hi ha molts llocs on es fa aquestes compres macro, o els mateixos càterings, no?, que aquests ja poden ser més privats, però si acabes portant al màxim, al teu target màxim, no?, que acaben sent aquestes grans institucions que es financen amb diner públic a aquests llocs, acabaràs fent que el mercat també s'acabi regulant o acabin tenint en compte aquests criteris ambientals, no? No sol en la part pública, sinó també en la part privada.
0: És l'única manera que hi ha ara mateix, jo penso, de fer viables petites explotacions de proximitat i que apostin per la producció ecològica. Els supermercats doncs, no aposten per aquest tipus de producte o molt poc. En fi, llavors és una forma, no? I, en fi, que és fàcil i que diguéssim que està a les mans de nosaltres, perquè és l'administració pública la que podem incidir com a ciutadans, no?
2: Ara por me fa fer-te la següent pregunta. Perquè ja, si està sent difícil a nivell local, a preguntar-te com podrien construir un sistema alimentari global més just i equitatiu, vull dir, d'equilibrar l'excés que tenim aquí als països del primer món amb els països que tenen un problema de desnutrició greu, esa pregunta suposo que deu ser millor no la faig, o és desoladora, o la vols contestar, o no sé.
0: Bueno, com podem fer un sistema alimentari més just a nivell global? Mira, aquí llavors, com a consumidors, alguna cosa també podem fer.
2: A veure.
0: Per exemple, si avui, bueno, aquest matí, de fet, estàvem en una altra tertúlia i ha sortit el tema del meló, no?, que comprem ara a l'hivern, no? I clar, vaja, que jo sàpiga, a Lleida, melons a l'hivern no n'hi ha, i diria que ni a Almeria tampoc, o sigui, ja anant a l'agroindústria, diguéssim, espanyola,

0: Venen bàsicament de països subsaharians en aquest moment i que són i que es produeixen per empreses, moltes vegades empreses espanyoles que han anat allà, s'han quedat les terres, perquè evidentment el poder adquisitiu que té una empresa espanyola és molt superior doncs al petit agricultor del Senegal, que comença d'alguna manera que vol fer viable la seva explotació, se queden les seves terres, els seus recursos naturals, produeixen mà d'obra molt, molt econòmica, generen molt malbaratament alimentari. Si això, hi ha un estudi d'espigoladors que va tindre una persona allà a camp, recordo quan hi era, que es va fer un treball, i tot això és perquè nosaltres puguem menjar melons. Tenim alguna coseta a dir, no? És a dir, és evident que amb això no solucionem el problema, però sí que hi ha una part d'hàbit que podem canviar, podem tindre una mica de consciència.
1: No hi haurà polítiques globals.
0: Si no les tenim a nivell local, és molt difícil. A nivell global, qui marca les polítiques és el mercat, i és el mercat qui decideix les normes, i si no n'hi ha, perquè les organitzacions internacionals no tenen capacitat normativa, les fan agències privades. És molt complicat, doncs, jo crec que hem de començar per l'aposta per territoris sostenibles i justos a nivell local, i anar replicant aquests models, que són els que moderen i els que al final tenen impacte aquí, però també al Tercer Món, per exemple, no? És a dir, si nosaltres apliquem polítiques justes aquí, tindrà una repercussió cap allà, també. Em sembla una mica utòpica en aquest moment plantejar un canvi, diguéssim, a nivell global, així.
2: No et farem l'última pregunta, ja te la vam fer, la que li fem a totes les nostres convidades. Jo penso que ens quedem amb que, tu em dius ara també, però que la solidaritat serà també en començar a reivindicar els drets dels nostres pagesos i pageses que tenim aquí al voltant, a tenir un consum que sigui més respectuós amb la nostra salut i amb el del nostre planeta, i donar-te les gràcies per sempre estar disposat a venir i a acompanyar-nos i a fer-nos reflexionar sobre què mengem, com mengem, d'on ve el que mengem i, no?
1: I com ens hem de comportar davant de la compra i de la nostra cistella.
2: Sí.
0: Gràcies. Moltes a vosaltres. Gràcies. Sempre content de compartir una estona i reflexions amb vosaltres.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Darrés.
2: El més gran enemic del coneixement no és la ignorància, sinó la il·lusió del coneixement. Això va dir Stephen Hawking. Hi ha frases que no només obren programes, sinó que defineixen intencions. Aquesta, per exemple, és gairebé un manifest, perquè el que volem fer aquí és exactament això, mirar de separar la màgia de la ciència, la sospita del coneixement, el titular viral del fet contrastat. Nosaltres som, com dir-ho, els que volem entendre, els que no ens conformem amb el primer tuit, ni amb el primer vídeo de TikTok, ni amb aquella veueta del grup de WhatsApp que assegura tenir informació privilegiada. Som els que encara tenim fe en el dubte i en la curiositat. I també som una mica morbosos, sí. Ens fascinen els misteris, les teories alternatives, les coses que no quadren. Però no perquè vulguem creure-les, sinó perquè volem entendre per què tantes persones sí que ho fan. La Terra no és plana neix d'aquí, d'aquesta necessitat d'aturar-nos un moment enmig del soroll informatiu i posar una mica de llum i d'humor allà on tot sembla conspiració, desconfiança o caos. Volem fer-ho amb rigor, esperit crític i un punt d'ironia, perquè creiem que riure és una de les millors maneres d'aprendre. Els últims anys, les xarxes internet han fet florir centenars de teories, des del terraplanisme fins als reptilians, des dels antivacunes fins a les conspiracions climàtiques. Vivim en una època en què el coneixement és més accessible que mai, però també en el que les mentides mai havien circulat tan ràpid. I aquí ens trobareu, intentant destriar el gra de la palla amb calma, humilitat i bon humor. Esperem que ens acompanyeu en aquest viatge que ens portarà a bord d'aquest punt blau pàl·lid que és la Terra, des dels racons més recòndics de la ment humana fins als confins de la vora de l'oceà còsmic. Benvinguts i benvingudes a La Terra no és plana.
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
2: I avui, per començar aquesta aventura, posem la lupa en una de les teories més persistents i més mainstream, el negacionisme climàtic. És el canvi climàtic només un invent dels ecologistes alarmistes? És cert que els científics exageren per aconseguir finançament? Hi ha un pla secret de les elites globals per controlar-nos a través del CO2? O potser, només potser, estem davant del repte més gran, més documentat i més urgent de la història humana. Avui ho mirarem de respondre sense sermons ni catastrofismes. Amb humor, sí, però també amb dades, context i esperit crític. Perquè si el planeta s'escalfa, almenys que no sigui per culpa de tanta discussió absurda. Així que benvinguts i benvingudes. Poseu-vos còmodes, deixeu de buscar conspiracions darrere de cada núvol i no penseu que l'anticicló de les Açores és el nom d'un grup secret de poder mundial. Comença La Terra no és plana i comença amb la pregunta. El canvi climàtic és una estafa o és la nostra realitat més urgent? I per començar aquesta aventura, hem tingut l'honor de comptar amb una col·laboració més que especial. En Francisco Vera, Francisco activista a l'Instagram, de només 16 anys, colombià i reconegut influencer per la lluita contra l'emergència climàtica, ha volgut donar-nos la benvinguda al podcast amb unes paraules.
3: Hola, com esteu? Jo sóc Francisco Vera Manzanares, tinc 16 anys, sóc activista climàtic i defensor dels drets humans. Moltes gràcies, Sergi, per la convidació a aquest espai. Molt content, moltes felicitats també per fer-ho, perquè és molt necessari informar la gent, contrarrestar les narratives negacionistes de la crisi climàtica. Al llarg d'aquests darrers 6 anys en els que he estat, diguem, involucrada en l'activisme climàtic, doncs personalment m'he trobat en moltes coses, moltes posicions negacionistes. Per una banda, jo diria, tenim el negacionisme per se, no? A la gent que diu, no, doncs no hi ha una crisi climàtica, i també el retardisme climàtic, no? Que també, fins i tot jo diria, és més o igual de perillós i de seriós i de greu com el negacionisme, perquè el que ens diuen és que, bueno, hi ha una crisi climàtica, però no, nosaltres, com a éssers humans, no tenim incidència. Per tant, no podem fer res davant d'aquella crisi climàtica. O que no estan, com diuen, bàsicament. Jo, per començar, hem de mencionar, això és clar, el consens científic. El consens científic és molt, molt contundent i està molt ben estructurat. Està l'IPCC, el panel intergovernamental de canvi climàtic, que són científics de 196 països que s'han reunit i han recopilat, han aconseguit tota aquesta evidència tan clara que recolza l'afirmació de que la crisi climàtica és real i està sent impulsada per l'ésser humà per un model de producció de consum insostenible amb el planeta, incompatible amb la natura, i que, a més, el seu principal contribuent és l'indústria fòssil, el petroli, el carbó i el gas. Aquest és el punt de partida. Però després entrem directament en els arguments que veiem a l'hora de debatre, de discutir, per què? Per què és això així? Jo m'he trobat amb gent que, per una banda, per exemple, el que diu és que, clar, canvi climàtic sempre hi ha hagut. I és veritat, tenen tota la raó del món. Una de les teories diu que el que va ocasionar l'extinció dels dinosaures va ser un canvi climàtic. I també hi ha canvis climàtics doncs, ocasionats per qüestions externes, com la rotació, hi ha un científic croat que planteja com aquestes variacions externes del sol, precisament, de les pluges solars, tot això té una influència en el clima a nivell global. Ara, què és el que diferencia l'actual crisi climàtica, l'actual canvi climàtic? Doncs és molt senzill, la rapidesa i la velocitat, el ritme en el que està tenint lloc. Precisament hi ha una correlació entre l'emissió de gasos d'efecte hivernacle des de la revolució industrial, bàsicament. Us envio una molt forta abraçada, espero que continueu i que us vagi molt bé en aquest projecte i continuem endavant. Gràcies.
2: Moltíssimes gràcies, Francisco, per haver volgut ser en aquesta primera edició d'aquest podcast. Sempre recordarem que el vas apadrinar tu. I ara sí, després d'aquest alè d'esperança, d'aquesta joventut que té aquestes ganes de ser escoltada i de posar aquest granet de sorra, comença La Terra no és plana. Benvinguts i benvingudes. I per posar els peus a terra, literalment, saludem en Jordi Vilà, geòleg, professor i divulgador científic i promotor de la plataforma geòleg.cat. A veure, Jordi, on pares? Al cap de Finisterre, mirant si els barcos cauen per l'horitzó?
4: No, encara no, però mira, això segurament sí que en parlarem en quan fem el capítol del terraplanisme, oi que sí? Bueno,
2: ja veurem si el farem, ja veurem.
4: Això... Sí, home, podcast es diu així, l'hem
2: primer...
4: de fer, no?
2: Bueno, ja depèn, potser els nostres oients ens ho demanen i si la pressió ambiental i el poble vol, ja ho veurem. Escolta'm, va, això del canvi climàtic, què tal? Tot és mentida o com ens ho situes, això?
4: Mira, si vols, t'ho situo des de l'origen. Sembla que sigui una cosa que se'n parli des de fa poc, però realment el canvi climàtic no és una idea moderna. Fixa't, i el 1896 hi va haver-hi un químic, Premi Nobel, per cert, Svante Arrhenius, que, per exemple, va calcular que si duplicàvem el CO2 a l'atmosfera podia augmentar la temperatura global uns 5 graus. En aquell moment...
2: A quin any has dit? El 1800?
4: 1896. Fixa't, en aquell moment només era una curiositat de laboratori, perquè no hi havia tampoc unes medicions molt precises del CO2, no hi havia una medició constant cada dia, com es fa avui, és diària, la mesura. Però, mira, fins i tot després, molt més tard, durant el segle XX, la preocupació va començar a créixer a mesura que ja es comença a mesurar el CO2 atmosfèric. En 1958, un senyor que es deia Charles David Keeling va instal·lar un sensor a l'observatori de Mauna Loa, Hawaii, allà dalt al volcà, en un lloc que
2: si havien passat uns 60 anys, una mica més.
4: Sí. I allà va començar a registrar un increment constant d'aquest CO2, un augment. Any rere any anava pujant. Clar, es van haver de començar a mirar-se una mica més en calma, tot plegat, Encara avui, la famosa corba de Keeling és una de les proves més clares de l'activitat humana sobre el clima. Ja més tard, a partir dels anys 70, ja començava a haver-hi un cert debat científic. Fins i tot, algunes empreses petroleres fan càlculs interns sobre com pot afectar l'emissió de CO2 en el clima.
2: Això als anys 70, eh?
4: Sí. Per exemple, ExxonMobil, Shell, BP, sabien perfectament l'impacte del CO2 sobre el clima ja als anys 70.
2: Que recordem que tant una com l'altra de les que has dit són companyies que després van ser responsables dels vessaments més importants al mar, no?, d'algun dels seus petrolers que es van trencar, no? L'Exxon Valdez i algun de Shell, que recordem algun dels catàstrofes mediambientals més històriques, eh?
4: Sí. Però bé, imagina't, vull dir, això ja sabien ells. Estudis interns de les companyies deien això, però més tard van començar a finançar campanyes d'informació per mantenir segurament el seu negoci. Val, no? No sé si tu tinguessis una empresa que funciona, voldries que funcionés igual o millor, no? Aleshores, sí, si es genera alarmisme, esclar, si es genera alarmisme, hauràs de promocionar el contrari. Si tu tens diners per fer-ho, doncs jo crec que és el més lògic que poden fer aquestes companyies. No és ètic, tampoc, però és el més lògic.
2: Diguem-ne que pagant Sant Pere canta, no?, que diuen.
4: Sí,
2: que diuen en català. Et puc fer una pregunta prèvia abans? Que tu parlaves del tema de la corba de Keeling, no? Parlaves del tema de les emissions.
4: Sí.
2: Suposo que se'n parla molt, però segur que pots il·lustrar una mica més. És a dir, més enllà de la combustió dels cotxes, quines són les principals emissions que es contemplen així, grosso modo?
4: Vale, sí. Mira, hi ha una cosa aquí que es coneix a la Terra. Per exemple, coneixeràs el cicle de l'aigua. Plou, l'aigua va a les muntanyes, passa pel riu, se'n va a l'oceà, s'evapora, torna un cicle, no? El cicle és molt més complex que això que he dit ara, eh? Però després hi ha el cicle del carboni. El cicle del carboni contempla que el carboni està a l'atmosfera, però també pot estar a altres llocs emmagatzemat. El major magatzem de carboni que nosaltres potser ens podem imaginar, o que la gent s'imaginarà, és el carbó o el petroli. Oi que sí?
2: Sí, home, està clar.
4: Però no és ben bé així. El major magatzem de carboni a tot el món són les roques. Les roques sedimentàries.
2: Tu hi entens d'això, eh?
4: Sí. Aquestes me les conec bé. Perquè, mira, hi ha la roca, és una roca que es diu calcària, pot sonar, més o menys, i la calcària està formada per una molècula que conté carboni. I aquest carboni és el carboni de l'atmosfera que va absorbir el mar i que al seu torn el mar va fer precipitar el fons marí per generar una roca. Per tant, fixa't, un dels majors reservoris de carboni són les roques sedimentàries. Però, esclar, les roques sedimentàries no les cremem. Per tant, no emetem CO2 a l'atmosfera fent servir roques, sinó que les emetem fent servir doncs, el petroli o el carbó. Mira una cosa, aquí hi ha un experiment que a vegades faig amb gent, que és molt divertit. Per exemple, tu assimilarem aquesta combustió amb un cacauet. Tu sabies, tu et pots imaginar, un cacauet tarda un temps a créixer.
2: El cacauet?
4: Un cacauet tarda un temps a créixer i a desenvolupar-se en la planta. És a dir, tarda un temps a acumular energia. Aquest, un cacauet, és al final també diuen, oh, que calòric, és molt calòric un cacauet, cuidado.
2: No, té fama, i perquè és molt sa, més a més, tant. Bones calories.
4: Acumula molta energia. Hi ha un experiment, doncs, tu agafes un cacauet, el punxes amb una agulla, dic punxar-lo amb una agulla perquè si no l'agafes amb les mans ja veuràs que no aniria bé la cosa. El cremes, l'encens amb una flama, i el cacauet s'encendrà. S'encendrà i cremarà durant molta estona. Aquí fins i tot pots fer l'experiment d'agafar un vas amb aigua a temperatura ambient, posar-lo sota el cacauet i veuràs que tindràs aigua molt calenta quan acabi aquest experiment.
2: No se m'hagués acudit mai.
4: És a dir, què has aconseguit amb aquest procés? Una planta ha acumulat energia i tu l'has alliberat en forma de calor. Vale, amb aquest procés. Què estem fent amb el carbó i el petroli? Pràcticament el mateix. Milions i milions i milions d'anys d'acumulació de carboni i nosaltres estem extraient aquests milions d'anys en poques dècades i ho estem emetent tot a l'atmosfera. Què li estem donant a l'atmosfera, a part de carboni? Energia. Capacitat de retenir energia, perquè el CO2 és això, el CO2 és una manta, el CO2 és l'efecte hivernacle, que per cert, sense l'efecte hivernacle no podríem viure nosaltres a la Terra.
2: O sigui, en resum, vols dir que això, el que la Terra va tardar milions d'anys en enterrar, d'alguna manera, nosaltres ho estem alliberant en qüestió de 200 anys.
4: Exacte, alliberar d'aquesta manera tan ràpida el que està provocant és que estàs escalfant, o estàs més que escalfant, estàs donant més base a l'atmosfera perquè pugui acumular més calor. Pot acumular més calor, per tant, més energia, tot el que vingui després serà més energètic, tempestes, les sequeres, etc.
2: Per tant, tot això que m'expliques té a veure precisament amb el canvi climàtic, el tema de l'efecte hivernacle, etc, etc. Deixa'm avançar una mica, perquè crec que és important, si no se'ns tirarà el temps al damunt. Intentem donar-hi també una visió una mica diferent. Ens acompanya també avui, i espero que durant molt de temps, l'Albert Palou, que és biòleg i responsable de les relacions institucionals i de comunicació del Centre d'Investigació Beta, que segur que també té alguna cosa a dir-hi al respecte del canvi climàtic. A més, en el seu centre treballen molt en relació al tema de la sostenibilitat, etc. Benvingut al programa, Albert. Què tal? Com estàs?
5: Hola, molt bé. Aquí, encantat de participar d'aquesta aventura.
2: Què et sembla, tot això del canvi climàtic? Què ens n'expliques?
5: Ara tinc un problema, perquè, clar, em vau dir no sé què, clar, un podcast, no sé què, la Terra no és plana, no sé què. Jo m'havia preparat lo del terraplanisme, però
2: bueno,
5: podem parlar de l'altre, eh? Però...
2: Ja en parlarem.
4: M'ha passat el mateix, m'ha passat el mateix.
2: No, això és culpa meva,
5: m'ho guardo i ja quan el dia que fem el programa del terraplanisme ja ho aprofitarem, tot s'aprofita.
2: Si d'això la setmana d'algun dia ja ho farem. Sí, home, sí, endavant. Centrem-nos, que se'm descentreu fàcil. Ens deia el Jordi el tema del cacauet que crema, no?, aquests milions d'anys que es va tardar en enterrar tot plegat i ara ho alliberem, no sé, què ens en dius?
5: És un tema molt interessant. De les conspiracions més grosses que hi ha potser ara mateix per molta gent i que cada dia sembla que triomfa una mica més. És una llàstima que sigui una conspiració, perquè realment, com deia el Jordi, a nivell de consens científic no és ni opinió ni un acte de fe, és un fet bastant demostrat. Crec que el 97% de les publicacions científiques que es fan van en aquesta línia. El 3% que queden, moltes no és que siguin negacionistes o conspiracionistes, sinó que són, a vegades, de forma més o menys desencertada, intenten portar punts diferents, com tot bon científic hauria de fer. Fa uns dies vaig estar discutint amb uns neurobiòlegs sobre aquest tema, temes de comunicació, neurobiologia, i tenien una teoria molt interessant, és que el canvi climàtic és una cosa que per el cervell humà, tal com el tenim programat, és molt difícil de processar i d'entendre. Estem molt ben pensats, diguem, per reaccionar a amenaces, com ara que si tu et gires i et trobes un tigre de cara, diguem que el cervell està molt ben preparat per fer el que has de fer en aquell moment, però el canvi climàtic té tots els ingredients perfectes perquè sigui una cosa molt difícil d'entendre pel nostre cervell. És lent, és una cosa global i que té moltes derivades i és molt complex. És molt diferent de si t'ataca un tigre.
2: És a dir, que tot plegat fa que sigui fàcil d'omplir amb teories, diguem-ne, que no s'ajusten del tot a la realitat o que són poc rigoroses, més aviat, no? Vens a dir això, també. Sí, perquè necessitem donar una explicació a coses que són una mica complexes i difícils d'entendre i, per tant, tirem pel que és més senzill, no? Potser.
5: Sí, i també complica molt la cosa que moltes vegades els missatges que amb bona fe divulgadors científics o periodistes científics fan a vegades sobre temes que tenen a veure el canvi climàtic són contradictoris, perquè diuen que hi haurà més sequera però que també hi haurà més tempestes. És complicat a vegades posar sobre la taula com toca aquests temes. No diuen que la Dana de València l'hagi causat el canvi climàtic, sinó que estem dient que el canvi climàtic farà que la Dana de València passi amb una freqüència més alta. No t'estem dient que no plogui mai més, sinó que plourà diferent. No t'estem dient que els hiverns siguin més freds, sinó que això és complicat de processar.
2: Trenquem la causalitat, no? De dir causa-efecte... Oh, no, bueno, no ben bé. És una mica... A la gent potser li sona fins i tot una mica horòscop, no? És a dir, són allò, postulats no falsables del tot i, per tant... És possible que costi una mica. Llavors, el que interpreto del que dius és això, que realment a la gent li costa d'entendre exactament en què es fonamenta, no tant en què es fonamenta, sinó quina conseqüència té, o veure si el que està passant té a veure o no amb això. I, per tant, és difícil de que pugui calar en una determinada part de la població. Es genera un caldo de cultiu, no?, pel que dius, que és una mena... Sí que és culpa del CO2, però també és combinat amb el wifi i les fake news. Acaben fent tot una maionesa de tot plegat, oi?
5: Sí, sí, és el caldo de cultiu perfecte per treure teories de tot tipus, perquè gent com el Jordi, que fa temps que es dedica a la divulgació, jo crec que la gent que fa divulgació acaba processant que moltes vegades és difícil transmetre en un minut una cosa que tot ha costat anys d'entendre, i això és bastant humà. Jo el que diria com a missatge és que es costa molt posar d'acord en científics, també.
2: Clar.
5: Jo els he vist congressos barallant-se per com ha de ser el càtering. Llavors, ostres, que el consens sigui tan gran realment és una cosa que s'ha de tenir a veure.
2: Semblen partits d'esquerres, això, quasi bé. Sí.
4: És que hi ha molts arguments dels negacionistes que et porten a pensar, i el que deies com a divulgador, ostres, a vegades et treuen uns arguments que costen de rebatre. Però, bueno, mira, per exemple, et poden dir, és que el clima sempre ha canviat, és que els estius sempre fa calor.
2: Aquest és l'argument típic, no?, de l'argument bastant cunyat. Sí. Oh, ploure sempre ho ha fet, això de ploure, oi?
4: Clar, sempre ha plogut, i abans...
2: Són cicles, no?
4: Una vegada que va ploure, bueno, que va ploure molt més que ara. I clar, tu dius, vale, potser sí, l'estiu fa calor, l'hivern fa fred, però si tu mires una gràfica d'aquestes, tu veus que hi ha una dent de serra, estiu a dalt, hivern a baix, estiu a dalt, hivern a baix, i aquesta dent de serra, per això va pujant, de tal manera que a vegades s'encavalca i acaba sent que a vegades els hiverns superen els estius dels anys anteriors en quant a algun fet d'aquests climàtics. O, per exemple, et diuen, ostres, és que els volcans emeten molt més que els humans. Uh-huh. Això t'hi trobes, de fet. Oh, és que els grans imperis van caure per un cataclisme del tipus un volcà, que va canviar el clima de cop i tot això. Pot ser, eh? No dic que no. Però és que avui en dia, per exemple, un volcà emet 0,3 gigatones de CO2, que és molt. Uh-huh. Gigatones, és una bestiesa, són milions de tones. Mentre que els humans emetem 36 gigatones.
2: Clar.
4: És a dir, ara m'ho compares...
2: Hi haurien d'haver molts volcans simultàniament per aixecar el que fan els humans, diguem. Sí, sí.
4: Ah, aquí està.
2: Tornant al que deies tu, Albert, abans, també, és el fet de que vivim en aquesta era de rapidesa i de que la gent vol respostes ràpides i que tot sigui molt, diguem-ne, evident i molt fàcil i molt automàtic, clar, el no poder lligar la causalitat directa, no? I, clar, fa que, escolta, jo ploure, he vist ploure sempre. Si tu em dius, en canvi, que si passa tal cosa, demà plourà i queda demostrat que això s'esdevé, doncs clar, llavors sí, però com que és una mica intangible, no? Es mou en el terreny de la probabilitat, no? Tot plegat. Deixeu-me introduir també una mica el tema de l'Agenda 2030. Suposo que tindrem ocasió de parlar-ne més i segurament en altres programes, eh? Però tu, Albert, que crec que n'has tractat inclús per la feina, saps bastant del tema. Què ens en pots dir? Perquè sobre això hi ha molt de mite, també em sembla, no? I s'utilitza com arma llancívola en moltes taules i sobretaules.
5: Sí, sí. Hi ha una derivada que ens afecta més directament, que és que és una mena de conspiració més dels científics, que ens hem inventat tota una sèrie de problemàtiques que ens estan ajudant a fer-nos rics. Jo tinc bastants companys i companyes que es dediquen a fer recerca i he voltat per moltes universitats i encara no he vist mai cap d'aquests científics o científiques arribant amb un Ferrari.
2: Vaja, t'has equivocat de feina, tio.
5: Sí, sí, sí, ostres. El tema de l'Agenda 2030, realment, jo el trobo especialment graciós, perquè al final l'Agenda 2030 és una cosa que promouen les Nacions Unides, amb la idea que després els governs, tots els nivells de l'administració pública, des de la Unió Europea o aquests organismes més supranacionals, els estats, els governs regionals i els governs locals, acabin impregnant-se d'una certa filosofia que les Nacions Unides considera que són les coses que representa que has de fer per garantir la sostenibilitat de l'economia, del medi ambient i de tot això. L'Agenda 2030 s'ha acabat convertint en una mena d'excusa per molta gent que han anat introduint aquest conspiracionisme contra el canvi climàtic més a l'agenda política que una altra cosa. Però l'Agenda 2030, si te la mires bé, al final és una campanya de comunicació molt ben pensada, segurament, però és una campanya de comunicació amb uns logos de colors, molts powerpoints, et marca 17 objectius, alguns objectius de què hauries de fer, o què hauríem de fer entre tots per salvar una mica el món, però no va més enllà d'això. Jo tota l'aplicació real de l'Agenda 2030, diguem, a nivell de debat, acaben sent això, powerpoints molt xulos i reunions molt avorrides, que, bueno, després sí que generen debat, però no té més.
2: Suposo que el fet d'una vegada més sigui una cosa una mica, interpretable, intangible, sense un efecte directe sobre el ciutadà o que no és capaç de veure-ho, i com a molt se li ha arribat a vendre que la conseqüència de l'Agenda 2030 és els taps de les ampolles de plàstic que quedin lligats i que no els puguis llançar, no? I que molta gent li va costar una mica adaptar-se a això, suposo que fa que tot plegat sigui com vist com una botada científica o política, no? Perquè no sé, jo he arribat a sentir que volien dominar el món amb això, que algú s'estava forrant d'una forma absolutament indecent.
5: O sigui, si algun dia algú es planteja dominar el món, fer-ho des de la ONU, no sé si és la millor decisió, eh? Vull dir, és bastant complicat. És més fàcil posar d'acord una comunitat de veïns sobre posar un ascensor que dominar el món a través de la ONU. Una de les coses que l'Agenda 2030 ha aconseguit bastant és anar-se transformant en agendes polítiques. L'agenda de la Unió Europea, del passat govern de la Comissió Europea, tenia una declaració que era el Green Deal, en el que en teoria adaptava alguns dels objectius de l'Agenda 2030, i això, un cop ho aterres, sí que es transforma en paquets de polítiques, en reformes legislatives, que això és el que sí que desperta o aixeca polseguera
2: en la gent.
5: Has parlat dels taps d'ampolla, però...
2: Per exemple, bueno, sí.
5: Si tu vols reduir determinat nombre d'emissions, doncs pots introduir polítiques que afectin el mercat dels cotxes. Si tu introdueixes canvis legislatius que afectin el mercat dels cotxes per anar cap a un altre model de motors, doncs això acaba tenint unes implicacions econòmiques enormes per a algú que té molt de poder. Llavors, aquí ja és quan entres d'un relat comunicatiu molt maco, d'uns logos de colors de les Nacions Unides, d'uns powerpoints que t'envien i unes webs molt ben fetes amb propostes d'indicadors de com seguir i com està salvant el món a partir d'intentar complir els objectius de desenvolupament sostenible, a la que ho aterres, li estàs tocant la butxaca a algú, i això ho complica molt.
2: O sigui, que anem a parar els calés, eh? Bàsicament. Anem a parar que hi ha algú perd influència o que hi ha de fer algun gasto i llavors ja tot es torça i va mal borràs, una mica?
5: Sí.
2: Sí, algú ha de pagar la festa.
4: Una pregunta. A veure,
2: Jordi, digues.
4: Sempre m'he demanat, dic, l'agenda 2030 representa que té el punt i final al 2030? És a dir, té una data de caducitat?
5: Abans de l'agenda 2030 hi havia l'agenda dels objectius del mil·lenni. Quan arriba el 2030, el 2031 hi haurà una agenda que es dirà agenda Omega. Això, i al final...
4: Sí, exacte.
5: Una de les funcions de les Nacions Unides és intentar fer un món millor i dir cap a on haurien d'avançar les coses. Però clar, no tenen capacitat legislativa real per fer-ho directament. Ho han de recomanar als governs perquè ho facin i els governs després ho han d'anar aterrant. Però, bueno.
4: Sí, sí. Popularitza molt, les dretes i les esquerres, l'Agenda 2030.
5: És una conseqüència de la pressió que han fet alguns organismes i algunes grans associacions de lobbies quan han vist que afectava determinats sectors econòmics. Òbviament s'hi han posat de cap. I després, tenir coses com el del tap d'ampolla ajuda... Després no sé quin impacte té, no ho hem calculat mai, segurament algú ho ha fet, però també és una imatge que ridiculitza una mica això, perquè, ostres, jo estic aquí amb el tap d'ampolla que no el puc treure de la nera.
2: Tremendo, és una experiència lamentable, cal dir-ho.
5: Mentre els avions volen cada vegada més i fan molt de CO2. Clar, això comunicativament és molt complicat.
2: Després, si em permets, Albert, tornem a això, que crec que té a veure amb això de la sostenibilitat i la petjada del carboni, que en dieu els que hi enteneu una mica. Però, Jordi, a mi m'agradaria que abans ens hem quedat a mitges, que ens ho estaves una mica introduint, però també la geologia que ens ensenya sobre el tema del canvi climàtic, perquè tu explicaves el tema de com el CO2 està dintre de segons quin tipus de roques, etc. Però entenc que des de la geologia teniu manera de demostrar que això existeix, que això ha passat i que en tot cas no només és un tema de cicles i prou, no?
4: Sí, exacte. Aquí, de fet, es poden veure al llarg de les roques que s'han anat dipositant en tots els milions d'anys que té la història de la Terra, doncs es veu com el món ha anat canviant. I aquests canvis a vegades eren produïts per cicles atmosfèrics, és a dir, canvis climàtics molt brutals, com poden ser, per exemple, la caiguda d'un meteorit, com el que va matar part dels dinosaures, que aquest va generar tot un núvol molt dens a l'atmosfera que va tardar molt de temps a dissipar-se i això va crear un canvi climàtic tan brutal que moltes espècies van extingir. O a vegades veiem com la Terra, per exemple, hi ha una gran extinció que va morir més del 95% de les espècies a la Terra, que es diu la Terra bola de neu. Resulta que la Terra es va congelar sencera, de punta a punta, i va deixant una franja petita a l'Equador, per on hi van sobreviure allà quatre animals allà.
2: Una reserva, diguem.
4: I sí, i són aquests. Nosaltres som descendents d'aquests.
2: Hòstia.
4: Descendents d'animals marins. Clar, es veuen aquestes coses. Però ara, si anem més endavant, tenim pocs anys de mesures. Menys de 100 anys, de fet. Però després ens hem de recórrer a altres mètodes, com per exemple l'extracció de gels a l'Antàrtida. El gel acumula l'aigua del propi gel, però també acumula bombolletes petites a dins que tenen part d'aquesta atmosfera encapsulada i que es pot mesurar.
2: Clar, és un bon reservori, no?
4: Sí, aleshores és com mirar les capes d'allò, la dendrocronologia, les capes, les anelles d'un arbre, tu mires les anelles, tu mires les capetes d'aquest gel i pots anar deduint si en aquella època feia més calor, feia més fred, si hi havia més gel, si menys, si hi havia més precipitacions o menys, si hi havia més CO2 o menys, també. Sí. I això tens una gràfica que és constant.
2: És un viatge en el temps, diguem.
4: Pujades i baixades, totalment. Totalment. Tens 10.000 anys de registres continus.
2: Déu-n'hi-do.
4: I aquí tens pujades, baixades... Bueno, 10.000, fins i tot més, eh? Pots arribar bastant més enllà, eh? Però, bueno, tens pujades, baixades, on veus glaciació, desglaciació, glaciació, desglaciació, i veus el CO2 com va donant voltes per allà, l'últim període. És a dir, puja, baixa, però no surt d'una mitjana, no surt del canal, sinó que és com si anés rebotant entre mig de dues barres horitzontals. Però què passa? Que comença l'època industrial i aquest CO2 es dispara. I es dispara dramàticament, fins i tot es doble. Es dispara tant com, per exemple, a l'època preindustrial hi havia a l'atmosfera 280 parts per milió de CO2. Part per milió vol dir, si agafo un milió de molècules de l'atmosfera, 280 molècules seran de CO2. Sembla poc, eh?
2: Sembla poc,
4: sí. És 1.280, però bueno, són suficients com per acumular calor. Si passem a l'època actual, 2025, estem a 420 parts per milió. És a dir, no hem duplicat encara, però pràcticament.
2: És a dir, van líder el que tu deies al principi. En 200 anys alliberem pràcticament tot el que es va acumular durant milions, no?
4: Exacte. I aquest és el problema, que aquesta alliberació massiva de CO2 et porta unes conseqüències que no saps, no coneixes.
2: I escolteu, si realment hi ha aquest consens tan ampli, que crec que esteu bastant d'acord en el que... No, i que queda bastant constatat, li atribueu aquesta confusió que hi ha, que no és fàcil d'explicar, que no és tan, la causalitat no és tan evident, o també potser la ciència no ho ha comunicat amb por, o què diríeu? Com ho veus tu, Albert, això?
5: Jo penso que, en general, que és, lamentablement és bastant demostrat perquè als científics els hi costa una mica explicar-se mitjanament bé, o mitjanament d'una forma mitjanament comprensible. També hi ha hagut moments en els que, en aquests temes, llançar segons quins missatges ha sigut molt contraproduent. Potser s'ha tirat per l'opció de fer missatges més contundents, però això al mateix temps ha creat respostes més contundents. El que et deia, si tu amenaces a la gent amb que el canvi climàtic portarà inundacions, et respondrà que inundacions n'hi ha hagut sempre. I això s'ha d'anar amb compte, perquè hi ha alguns exemples de problemàtiques ambientals que s'han comunicat malament, no diria que un punt deliberadament, però potser sí. Hi ha un exemple, un dels grans biòlegs, inventor dels índexs de biodiversitat, que era Richard Dawkins, va fer un dia un titular dient que cada dia s'extingien, no recordo el número, cada dia s'extingeixen 10 espècies del món. Clar, si fas un càlcul des del dia que ho va dir fins ara, doncs ja el planeta estaria bastant fotut. Ell tenia una intencionalitat al fer-ho, que era cridar l'atenció sobre una problemàtica, però aquí s'equivoca a l'hora de voler fer una afirmació que no s'ajusta a les dades reals. I amb el canvi climàtic potser ha passat una mica el mateix. Morirem tots per excés de calor. Bueno, sí, però no, potser no cal...
2: Una mica d'alarmisme, no?
5: Sí, i això és contraproduent, perquè... Perquè dona eines a que algú s'agafi i et digui, bueno, doncs estàs exagerant perquè vius d'això...
2: Això em recorda també, si us en recordeu, aquell documental, que no sé si es va arribar a endur l'Òscar, no ho recordo, que era de l'Al Gore, l'exvicepresident de Bill Clinton, allò de la veritat incòmoda, us en recordeu? Que jo quan el vaig veure, la veritat és que em vaig espantar, o sigui, em vaig espantar perquè realment era molt alarmista. Jo no dic que no tingués unes bases més o menys verídiques i coherents, però si hagués estat estrictament cert el que deia, a dia d'avui, perquè ja fa... deu fer, no sé quan, 10, 15 anys d'aquell documental, o segurament ara estaríem molt pitjor del que estem, penso, Hauríem de revisar-lo, però recordo que era molt, molt alarmista. I això no vol dir que no el consideris útil per conscienciar la gent, que quedi clar. Una cosa, deixeu-me, i per introduir una mica de distensió, Segur que tu, Albert, també ens ho podràs explicar, això. Què hi tenen a veure les vaques amb tot plegat?
5: Home, les vaques són un dels grans generadors de gasos d'efecte hivernacle de tot el planeta. De fet, si tu calculessis o consideressis que totes les vaques del món són una nació, un país estructurat, ara no recordo exactament la posició, però crec que estarien entre el top 5 de països més contaminants del món. Seria la nació de les vaques. I això és perquè, bé, part del seu propi metabolisme fan que expulsin una sèrie de gasos, entre ells el metà, que és un efecte amb un gas d'efecte hivernacle més potent que el CO2, que també té un període de residència molt, molt més baix, però bé, a efectes de càlcul de petjada de carboni o quantitat de gasos d'efecte hivernacle emesos per l'activitat de les explotacions ramaderes de vaques, és un dels que és més alt. Això també ha generat una situació una mica injusta, que és que moltes vegades es tendeix a donar la culpa a l'agricultura i se l'acusa de ser una de les activitats més que contribueixen més a aquest canvi climàtic, quan de fet si poses els números sobre la taula tampoc és ben bé així. Hi ha altres activitats econòmiques que són més importants. Però el tema de les vaques és bastant...
2: Però una mica has dit que sí que és veritat. Una mica,
5: Sí,
2: sense fer enfadar
5: sí.
2: Ningú, però una mica és veritat, no?
5: Aviam, aquí hi ha solucions. O sigui, no és només els pets que es tiren, per dir-ho clarament, també doncs, és tota la terra que tu has de transformar per alimentar-les, o si alimentes les vaques d'Europa amb pinso fet a Sud-amèrica, que això seria una de les conspiracions que potser sí que algun dia seriosament algú es podria preguntar per què no hi ha soja plantada a Europa, doncs bé, reduiries moltíssimes tonelades d'emissions del transport d'aquesta soja cap a Europa, o...
2: Entrem una mica amb el que dèiem de la sostenibilitat, no? Tot plegat. Vull dir, si vols entrar-hi, fer un apunt sobre aquest tema, que dèiem, per exemple, per què és més sostenible el fet de tenir un tap d'ampolla enganxat a l'ampolla, o per què alguns ven i ens hem de creure que és més sostenible que una canya de cartró és més sostenible que una de plàstic. Aquesta és la pregunta.
5: Sí, passa que moltes vegades a la gent no li agrada sentir la resposta, perquè... o és poc intuïtiva o no agrada. Un apunt, a vegades, si ens centrem estrictament en emissió de gasos d'efecte hivernacle, més sostenible vol dir emetre menys gasos d'efecte hivernacle que, diguem, que una alternativa. O sigui, si tu tens un procés o la generació d'un producte o una activitat que genera una quantitat determinada de gasos de CO2 o de metà, una alternativa que tingui el mateix però que alliberi menys d'aquests gasos és més sostenible. Això entraríem en un debat que la sostenibilitat podria tenir altres tipus de categories, com ara quin impacte té sobre la diversitat, quin impacte social té, quin impacte té sobre el consum d'aigua, bla, bla. Però això ara ho deixem de banda, centrem-nos només en CO2. Fer una canya d'aquestes per beure horchata de plàstic o fer-la de paper, doncs hi ha gent que es dedica a calcular tot el procés, això vol dir que has de fer tot el procés de, des de l'obtenció de les matèries primeres fins a la producció, tota la part logística, el repartiment i el, diguem, després de la vida útil, la gestió de residus, tot això genera una certa quantitat de CO2.
2: És a dir, perquè ens entenguem, és a dir, des de que la canyeta, el disseny és un projecte fins que arriba a l'abocador o es desimpacta, diguem,
5: sí,
2: no?
5: Sí,
2: tot això.
5: Des de que extreus els materials a partir dels quals generaràs o la canya de plàstic o la cel·lulosa per fer-la. O sigui, tot el procés sencer que tu puguis pensar que tingui a veure amb aquella canya, hi ha gent experta en calcular quant de CO2 es genera en tots aquests passos per veure després si en algun d'aquests passos tu pots reduir o optimitzar algunes coses per reduir la quantitat global d'emissió de CO2 de fer aquestes canyetes. La cosa és, per què hem fet el pas de les canyetes de plàstic a les de paper? Perquè són més sostenibles. Si tu mires els números, generalment no et surten...
2: Oh, doncs llavors, quin negoci hem fet?
5: Aquí s'ha acabat imposant més un altre relat, que és el de el plàstic flotant pel mar, una tortuga...
2: Amb... L'illa aquella de plàstic que diuen que hi ha al mig de l'Atlàntic, no?
5: Que estaria bé un dia a veure si algú l'ha vist. Doncs el plàstic ha acabat sent com el material maleït. S'ha acabat emportant les culpes de moltes coses, perquè com que el gestionem malament, acaba contaminant, acaba fent una cosa molesta que la veus. O sigui, per tant, l'impacte ambiental del plàstic no és el fet de que sigui menys sostenible que les canyes de cartró. L'impacte ambiental del plàstic és que es gestiona malament i acaba on no toca, es transforma en microplàstics que poden entrar a la cadena alimentària i generar problemes. Però si tu et mires estrictament què és més sostenible, sempre que els meus companys fan aquestes coses, t'acaben dient, no, això és molt més sostenible, la canya de plàstic, és molt més sostenible la bossa del súper, aquesta d'un sol ús, que no pas les de roba.
2: Això és una afirmació molt disruptiva, eh?
4: Jo tenia una tote bag, i ara ja l'he de llançar. A què he de fer jo amb la meva tote bag?
5: És igual de sostenible que una bossa de plàstic d'un sol ús, segons la quantitat de vegades que la facis servir. I si no la rentes, perquè si la rentes... Estàs afegint molta petjada, també, però crec recordar que era unes 700 vegades. O sigui, si tu fas servir la tote bag 700 vegades, hauràs igualat l'impacte de
4: l'altra bossa. Ah, bueno, encara potser alguna arribarà.
2: Jo crec que és una afirmació molt disruptiva que molt poca gent s'espera, realment, i a més, molt ben fonamentada, no? Però això no vol dir, tampoc, que la canyeta de cartró no sigui... És a dir, en termes globals, no? Ja compensa. O creus que és simple propaganda, diguem?
5: O sigui, la canya de cartró et genera menys problemes en el sistema de gestió de residus del teu poble o ciutat, sí. No té res a veure amb l'emissió de CO2. O sigui, no acabarà flotant pel mig del Mediterrani.
2: Però també reduirà la petjada de carboni, no? Pel que deies, perquè igualment el cicle acaba una vegada ja s'ha desimpactat o ja s'ha generat el residu, no?
5: Sí, és complex. I ho pots portar a molts dels temes. O sigui, també he vist el debat de què és més sostenible, un kiwi de Nova Zelanda o un kiwi d'Astúries. Llavors, tu el primer dius, home, per favor, clar, home, el d'Astúries. I, bueno, no té per què. Una fruita de proximitat fora de temporada pot generar molt més CO2 el fet de que tu l'estiguis consumint fora de temporada que no pas una fruita que et vingui de més lluny. Per això és complex i bé,
2: per això és difícil de posar-se d'acord, tot plegat, no? El que sí que està clar és que l'emergència climàtica existeix, totes les dades són allà, aquest és el consens. Altra cosa és el que dèiem, no? Com el mitiguem o com l'intentem pal·liar en la mesura del possible. Jo volia fer una pregunta al en Jordi abans de tancar la tertúlia, que és, tu que ets geòleg i que dèiem, mires el passat, no?
4: Sí.
2: És veritat que abans també em feia de calor o no em feia? Com és això?
4: Ostres, bueno, mira, m'agrada això, la pregunta, perquè és que al final és una opinió, no?
2: Sí?
4: Quan et diuen això, ostres, és que jo abans també feia calor, no? Si em remunto a èpoques molt passades, sí que feia calor, eh? Hi ha alguns llocs que feia bastanta més cara. Però avui estem parlant d'avui en dia, i un canvi climàtic a nosaltres ens pot afectar molt. Però, bueno, hem de tenir en compte, el canvi climàtic no és una opinió, és una observació, són dades. Sí. No s'ha de creure, no es pot opinar, és unes dades, es veu que hi ha unes dades...
2: És objectiu.
4: I aquestes dades, sí, exactament. I que per física, per termodinàmica, es pot calcular la calor o la calor més aviat, l'energia que es genera. Perquè tingues en compte que amb el canvi climàtic hem de parlar d'energia acumulada. I aquesta energia acumulada pot fer que faci més fred fins i tot en algun lloc, o pot ser que faci molta calor, o que plogui moltíssim en un lloc, o que no plogui gens en un altre. I aquest és el canvi climàtic real al que ens hem d'enfrontar. No de si feia calor més calor a l'estiu o més fred a l'hivern, no. És energia, intercanvi energètic.
2: Val, molt bé. Escolta'm, doncs, jo crec que hem generat moltes qüestions avui, eh? Potser més que respostes, però jo tinc la percepció de que aquest podcast anirà d'això, d'acabar-nos fent les preguntes millors més que no pas aconseguir les respostes. Però bé, en tot cas, establir esperit crític, no? Omplir d'esperit crític i de que la gent es pregunti coses és molt interessant, sempre i quan es faci del rigor, des del rigor, perquè si no, és el que diem sempre, que es fa tot d'una forma molt més espúria i cap tot i sense gaire sentit, i és quan proliferen les fake news i l'absoluta confusió i tothom se'n pot aprofitar, eh? Maliciosament, fins i tot. En tot cas, gràcies per aquest moment. I ara, si em permeteu, directament des de Roses, a la terra de la tramuntana, del peix fresc i de les zones misterioses, venen els invents. Invents extravagants. D'aquells que t'acabes preguntant si es van fer per millorar la humanitat o només per fer un riures. Xavi Gorro, el nostre tècnic, què tal? Com va per aquí dalt tot això?
6: Doncs molt bé, què tal? Molt bones, aquí. Bé, sí? Correcte.
2: Alguna cosa has trobat, has rebuscat per que ens il·lustri també el món dels invents sobre el canvi climàtic o l'ecologia, o a veure, què ens portes?
6: Jo primer de tot he de dir que estic molt a favor del que el tap de l'ampolla vagi lligat a l'ampolla, perquè així no el perds.
2: Ets l'únic? Molt bé, ets tu?
6: No sé, sóc pràctic.
2: Val. Ets tu, o sigui, tens una fàbrica de taps d'aquests o què?
6: No, però així no perds el tap.
5: Una vegada t'hi acostumes.
6: Jo l'única persona que veig amb dificultats per veure és Mariano Rajoy, que té dificultats per moltes altres coses.
2: Hi ha un vídeo, sí, sí. És veritat, corre un vídeo. Sí, sí, tens raó.
6: Per tant, jo estic a favor d'això.
2: Molt bé, endavant. Ja sabem que Xavi Gorro és l'única persona de la Unió Europea que li sembla bé. Endavant. Sempre està bé. Tothom s'hi acaba acostumant, eh? Però en Xavi abans.
6: S'ha d'anar

0: Bàsicament, això de fer ploure, la humanitat sempre ha volgut controlar el temps, no? Quan no plovia, doncs, civilitzacions antigues doncs, feien balls per cridar la pluja, no? Feien una sèrie de rituals. Més endavant s'han provocat explosions per provocar que hi hagi condensació en els núvols, s'han creat descàrregues elèctriques a l'atmosfera i s'han sembrat núvols per intentar, a través de productes químics, que es pogués generar pluja de manera artificial, però això va passar a principis del segle XX i sobretot amb la pujada de la pseudociència i sobretot les enginyeries experimentals, doncs van començar a aparèixer una sèrie d'invents que van intentar que l'home pogués crear doncs, la pluja. Una d'aquestes pràctiques, diguem-li pseudociència, és la pràctica de la publicultura, que és un intent humà d'intentar crear pluja de manera artificial.
1: Sí, això, òbviament... Això sí, s'ha aconseguit, no? Vull dir,
0: sí, s'ha aconseguit. Això, òbviament, on ha triomfat, als Estats Units. Perquè, bàsicament, més, això té un nom, que són els rainmakers, els creadors de pluja o els fabricadors de pluja, que sí que han aconseguit crear pluja. A la Xina també hi ha alguna sèrie d'experiments que s'ha pogut crear pluja de manera artificial, però clar, aquí hi ha una fina línia que separa que si realment és ciència o és coincidència o és tot un engany. Perquè, bueno, com pots dir, no, la pluja l'he creat jo, bueno, o no. I dir que aquestes tècniques funcionin, doncs, bueno, es basen sempre en la desesperació d'algun tipus de gent, sobretot gent que treballa al camp, quan doncs, la seva zona, segurament a conseqüència del canvi climàtic, doncs fa que hi hagi llargs períodes de sequera. Tal. Doncs un d'aquests moments que podem considerar, bueno, cadascú considera el que vulgui, jo explicaré els fets, ja més considereu si l'home va provocar alguna cosa o no. Doncs, com deia, el senyor Charles Marori Hatfield, que era un venedor de màquines de cosir, que va néixer l'any 1876 al sud de Califòrnia, doncs aquest home un dia estava avorrit en el seu ranxo familiar, perquè a Califòrnia la gent té ranxos.
1: Què fas allà, també?
0: Clar, què fas? Avorrit.
1: Sí,
0: no hi havia calor. No hi havia internet. Gairebé no hi havia ni llum. Què fas? Doncs aquest senyor...
1: És molt determinant.
0: Clar, sí, sí. Aquest senyor va començar a experimentar amb una sèrie de productes químics i, segons ell, aquests productes químics el que feien era afavorir la condensació de la humitat a l'atmosfera i, per tant, doncs, provocar pluja. Tot i que ell deia que ell no feia ploure, sinó que ell creava les condicions òptimes perquè vinguessin els núvols i, per tant, doncs, plogués. O sigui, ell no es definia com un creador de pluja, sinó com un facilitador de la pluja. Doncs bé, aquest senyor, l'any 1904, va crear una fórmula secreta, que no va explicar a ningú, i va decidir muntar un negoci. Un negoci de crear pluja. I, amb el suport del seu germà, per això us dic que algú li ha de dir que pari, ningú li va dir, és més, el seu germà es va unir al seu negoci. A més, va agafar un representant, un senyor que es deia Fred Binney, que va començar a oferir els serveis d'aquest home per tots els agricultors de la zona del sud de Califòrnia. Una zona que és bastant àrida i on la pluja...
1: Sense explicar de què anava el tema, eh?
0: No, no, ell els hi deia. El meu representat és capaç de crear pluja i, per tant, en els vostres camps que no plou, doncs vosaltres, per una petita quantitat econòmica, òbviament, doncs us podem portar a la pluja. Aquest Charles Hatfield es comprometia que un període entre 3 hores i 5 dies després d'haver fet la seva barreja química estranya, plouria. Però l'home tenia, a més, una condició, deia que només cobraria si realment plovia. Si no, això s'ha de dir que l'home era honest, eh?
1: Bueno, això és jugar-se-la al tanto.
0: Sí.
1: Això que... anava en sèrio, eh?
0: Què us penseu? El va contractar algú?
2: Sí? Jo l'hauria contractat.
1: Home, a priori et surt gratis.
0: Clar, sí. Si funciona bé i si no, doncs també.
1: Clar, la cosa és si va acabar cobrant mai res. Aquest és el tema.
0: Aquí arribarem. El primer gent que la va contratar va ser uns ramaders de la zona de Pasadena i diversos diaris locals van començar a elogiar-lo pel seu èxit científic. Per tant, segons els diaris, va fer ploure. Clar, això, què va fer? Li va donar fama a la zona i la seva reputació va créixer i també van créixer les seves tarifes. Va passar de cobrar $50 per fer ploure a cobrar-ne 1.000. Però bueno, el senyor, doncs, bueno...
2: Ep, cuidado.
1: L'any 1904, has dit,
0: 1904, potser 1915, però bueno, sí, $1.000 a l'època.
1: Els havia de sortir molt a compte, diguem, en aquella època, això. Clar,
0: era molta, ara ja són diners, però en aquella època era molta pasta.
1: Home, i tant.
0: Si ens anem a l'època següent, aquest senyor va deixar Califòrnia i va començar a córrer tot als Estats Units i va anar, doncs, bueno, alliberant la seva fórmula secreta per diferents llocs on li demanaven i s'ha de dir que aquí els èxits van ser irregulars, que a vegades li funcionava, a vegades no, però gràcies a una campanya de màrqueting que es va crear, diguem que els fracassos quedaven tapats pels èxits que tenia, que tampoc sabem si eren reals o eren coincidència. Però bueno, aquest èxit d'aquest senyor ve promocionat perquè a principis de segle, la publicultura, sobretot a finals del segle XIX i a principis del segle XX, la publicultura, diguem, aquesta pseudociència de crear pluja, doncs estava de moda. I és més, hi ha una cosa molt curiosa perquè hi ha un autor del final del segle XIX que es deia Edward Powers, que va publicar un llibre que es deia La ciència de la pluvicultura, on afirmava que ell tenia una teoria que deia que després de la guerra

0: de Secessió es van produir moltes pluges. I què va passar a la Guerra de Secessió? Que va haver una guerra, però que es van disparar moltes bales de canó. I les bales de canó doncs, creaven fums i creaven núvols. I van dir, això, clar...
1: Tot quadra, tot quadra.
0: Tot encaixa.
2: Clar.
1: Totalment.
0: Clar, encaixa tant que l'estat de Texas es va gastar 20.000 dòlars de l'època per provocar explosions, per fer explotar canons, per veure si això passava. Però els resultats no van ser concloents.
3: I apuntaven cap a algun lloc? O...
0: Espero que apuntessin cap a dalt. Perquè, bueno, clar, és que... No sé si... O sigui, disparaven els canons, entenc que sense bala, perquè el fum
1: eren
0: surt
1: igual. Eren més efectius els indis siux fent rotllanes i fent el ball de la pluja, la dansa.
0: Però tornem al senyor Hatfield, que aquest senyor, per coses de la vida, el 1915, el van trucar perquè anés a la ciutat de San Diego. S'ha dit que en aquella època la ciutat va patir una de les sequeres breus de la seva història, quasi com la que vam patir aquí a Catalunya fa 2 anys, però pitjor. Penso que tots els rius estaven gairebé secs, els camps estaven pràcticament àrids, i la ciutat, això és la ciutat sencera, o sigui, el govern de la ciutat, que estaven desesperats per què passava, vam descobrir aquest home, i li van dir que, bueno, tampoc perdien res, perquè si no funcionava, doncs no cobrava.
1: Exacte, no cobrava. Vale. Sí, sí.
0: El senyor van allà, va dir que si tot funcionava els hi cobraria 10.000 dòlars, però només si aconseguia omplir l'embassament principal de la ciutat o si proporcionava 127 centímetres per metre quadrat d'aigua, per metre cúbic.
1: Aquest era el seu compromís.
0: Aquest era el seu compromís, omplir l'embassament o...
2: Precís, això.
0: Sí.
2: És molt precís.
0: Sí, sí, doncs el senyor es va comprometre això. Clar.
1: Alguna cosa em diu que no va cobrar, no sé per què.
0: Jo crec que, bueno, ara veurem què va passar. L'1 de gener del 1916, aquest senyor, conjuntament amb el seu germà, va començar a construir una sèrie de torres properes a l'embassament per fer el seu experiment. I sabeu què va passar? Que 5 dies després va començar a ploure.
1: Ah.
0: Ojo.
2: Ostres, sí.
0: Primer va començar a ploure suau. Una pluja normal, que ja va bé. Però clar, això és l'1 de gener. El 10 de gener la pluja continuava, però la pluja cada vegada era més forta, diguem una pluja mitjana. Un temps després, què va passar? 5 dies després més, la pluja es va convertir en un diluvi constant. O sigui, cada vegada plovia més.
1: O sigui, va morir d'èxit, aquest home.
0: El 20 de gener, segons es diu, les precipitacions es van intensificar de tal manera que els rius es van desbordar, els ponts van col·lapsar, les comunicacions, bàsicament telègraf i telèfon, van quedar interrompudes, i el dia 27, o sigui, 26 dies plovent seguit, bueno, 22 dies seguits, la presa, l'embalsament, el qual havia d'obrir, va cedir, va esclatar, i una ona gegantina va arrasar la vall causant 22 morts, però algunes estimacions diuen que en realitat van ser 50.
1: I no m'ho diguis, ell estava en un restaurant en un reservat amb una periodista.
0: Segurament.
1: Això sol passar.
0: Però les pèrdues econòmiques s'estimen en 1,5 milions de dòlars en el que són terres agrícoles, 650.000 dòlars en danys d'infraestructures i prop de 3,5 milions per la reconstrucció de tota la zona que va quedar devastada. Clar, l'home va complir.
3: Clar, això com li expliques al del seguro?
0: Que ploure va ploure. L'únic que potser va ploure massa. Clar, quan la pluja va parar, perquè al final la pluja va parar, el senyor Charles Hatfield, i juntament amb el seu germà, van tornar a la ciutat i va dir, bueno, jo he complert, per tant, pagueu-me, no? Perquè jo he fet ploure. He fet ploure. Jo vaig dir que faria ploure 127 centímetres de pluja i ha plogut 50 vegades més. Però jo, el meu...
1: Però ploure ha plogut. La sequera us l'he acabat.
0: Exacte.
2: No li van posar límit per dalt.
0: Exacte. Però què ha passat? Doncs, bueno, que els polítics sabeu com són. Les autoritats de la ciutat estaven indignades pel que havia passat i li van dir que no li pagarien perquè no hi havia cap contracte per escrit. I és aquest senyor havia signat el seu contracte amb una encaixada de mans. I clar...
1: És un contracte verbal, que se'n diu.
0: Sí, doncs els autoritats van dir no et pensem pagar, no et pensem pagar, perquè aquí no hi ha res escrit.
1: Clar, i devien estar... diguem-ne, amb les arques tensionades després de...
0: Bueno, clar, havia plogut tant, s'havia destruït tot, tenien un puto duro. Però l'home no es va quedar aquí. El senyor Charles Hatfield va amenaçar en portar la ciutat als tribunals i els advocats de la ciutat li van dir sí, tu ens denuncies, però llavors, si tu dius que ets el responsable d'aquesta pluja, nosaltres et demandarem per haver provocat tots els danys. I, per tant, no sé si és millor no cobrar o cobrar.
1: Clar, i al final què? Va haver un empat? Un taules?
0: No.
1: Bueno, ell no va cobrar, entenc.
0: Ell no va cobrar, sí que van anar a judici, i a l'any 1938 dos tribunals van dictaminar que la inundació no havia estat obra del senyor Hatfield, sinó que havia estat un acte diví, o sigui, havia plogut perquè havia de ploure.
1: El nostre senyor va voler.
0: Ah, exacte. Sí. I per tant, el senyor va perdre el cas i no va cobrar ni un sol euro, ni un sol dòlar, i se'n va tornar cap a casa seva.
1: I la credibilitat va perdre.
0: Perquè, no et pensis.
1: Clar, havia sigut... Ah, no?
0: No et pensis, perquè el senyor va seguir treballant durant anys, sobretot a Estats Units i Centroamèrica, fent aquests invents de, bueno, de crear pluja.
1: Però o sigui, el tio va acabar vivint d'això, eh?
0: No, perquè què passa? Ah. Estem a l'any 1916, tot el rotllo que es va allargar, i què va passar l'any 1929 als Estats Units? Que va haver la Gran Depressió, crec, del 29, ah, sí, que va durar més d'una dècada. Per tant, sí, sí, per culpa de la Gran Depressió, les ciutats segurament no tenien diners per pagar-li a aquest senyor els seus invents, que si va córrer la notícia una mica, es veuria que potser funcionava massa, i finalment aquest home no li va funcionar l'invent, per això l'hem portat, si hagués funcionat no l'hagués importat, i l'home va tornar doncs, a vendre màquines de cosir i ja està. I va, bueno,
1: bé, ja està, i ximpum, aquí no ha passat res.
0: Però és més, aquest senyor va ser protagonista d'una pel·lícula, perquè l'any 1956 Hollywood va explicar la seva història, entre cometes, en una pel·li que es diu The Rainmaker, que està protagonitzada per Burt Lancaster i Katharine Hepburn. I
1: més palabras mayores, eh?
0: Més o menys explica la seva... A veure, no explica la seva vida, no és una biografia, però més o menys explica, bueno, d'un senyor que vol crear pluja. Seria aquest home va poder assistir a l'estrena de la pel·lícula, va morir dos anys després, l'any 1958, i per sort o per desgràcia, mai va explicar a ningú la fórmula aquesta de 23 productes químics per poder atraure núvols i fer que plogui. Per tant, de moment estem tranquils.
1: Bueno, en fi, doncs escolta, Xavi, gràcies. Està clar que aquests invents, salvar el món no el salven, però almenys uns riures ens els fan fer, eh? Està clar. Bé, doncs escolteu, jo crec que és el moment de tancar aquest primer episodi de La Terra no és plana. Crec que avui hem après que negar el canvi climàtic tampoc l'atura, per més que fem veure que no hi és, i és igualment. I en tot cas, el que fa negar-lo és només fer arribar més tard les solucions. Gràcies, Jordi, per posar-hi la teva expertesa geològica. Albert, per posar-hi també doncs, la llum dels que us dediqueu justament al tema de la sostenibilitat. I Xavi, també gràcies per posar-hi la ironia i la teva expertesa tècnica. Ens retrobem aviat amb més ciència, més curiositat i menys conspiracions. La Terra no és plana i tampoc és infinita. Cuidem-la, perquè de moment és l'únic lloc on podem fer podcast. Fins ben aviat a tots.

La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.

Molt bona tarda a tots, molt bona tarda a totes. Benvinguts una setmana més a La Gent Normal, programa número 17 de la segona temporada. I ara ara arriba el moment en el qual faig una mica de pedanteria i faig una entradeta explicant coses o reflexionant sobre coses. Avui us haig de ser sincer, per segona vegada en dues temporades, m'ha passat que he arribat aquí i se m'ha encès la bombeta que no havia preparat l'entradeta. Per tant, l'altra vegada que em va passar, vaig fer així a correcuita una, però avui és que no he tingut ni temps. Per tant, avui no hi haurà entradeta. O faré una reflexió que la gent que som molt metòdics, quan ens trasbalsa alguna cosa al dia, doncs perdem l'oremus. I l'expressió perdre l'oremus, que té una reminiscència molt religiosa, doncs exactament m'ha passat això. És a dir, el meu oremus d'avui doncs és inexistent. Per tant, deixo escoltar una mica aquest cantant tan particular i comencem de seguida amb un nou capítol, amb un nou episodi de La Gent Normal.

0: El nostre conversador d'avui, el nostre convidat d'avui, és un, ja ho puc dir ara, és un periodista esportiu. Lògicament, a qui li agrada... Bé, lògicament no, a qui li agrada el futbol, a qui viu el futbol amb passió, a qui des de fa molt de temps segueix el futbol, el viu intensament amb passió, com deia. I l'hem portat aquí avui perquè aquests dies presenta un llibre que es diu Maleït Futbol, que és curiós perquè alguna persona que... viu el futbol amb passió, que el sent a la pell i al cor i a l'ànima, escrigui un llibre que es diu Maleït Futbol. Toni Padilla, molt bona tarda i benvingut a La Gent Normal.
1: Molt bona tarda, gràcies per convidar-me.
0: El futbol a vegades és una merda, i si no ho és, ho sembla, ja que atrau les mosques. D'aquesta manera comença aquest Maleït Futbol. Déu-n'hi-do per començar així a sac.
1: Sí, no? És una mena de declaració d'intencions, sí. És cert que a mi m'agrada molt el futbol, és de les coses que més estimo, i ha estat sempre la meva vida, record d'infància, record familiar, i al final hi treballo i m'hi guanyo la vida. Jo al futbol, per tant, hi tinc una aproximació positiva, però no pots mirar cap a una altra banda quan veus que passen moltes coses també que et fan passar vergonya, que et provoquen reaccions com el fàstic o com l'odi, no? En aquest tal com funciona el món, totes les coses boniques, sempre hi ha una sèrie de personatges que les utilitzen pels seus interessos i ho enfanguen i ho empastifen, no? I ho converteixen en una merda, si se'm permet la paraula, no? So, la idea mica del llibre era aquesta, no? Quan em van trucar l'editorial, que ho farà llibres, em van dir, mira, volem algú que li agradi molt el futbol, que ens parli dels problemes del futbol. I, de fet, volien que, van dir, que el llibre es tituli El futbol és una merda. I els vaig dir, no, aquest titular em sembla molt groller i ara jo no ho considero. Crec que a vegades ho pot ser, però no sempre ho és. També hi ha històries molt boniques, no? Però, bé, perfecte, acceptem la juguesca i anem a fer un llibre en què, sobretot, ens centrem en les coses negatives d'un esport que, en general, a mi m'agrada i a mi m'ha donat moltes alegries, però també m'ha donat moments complicats.
0: Moments complicats, n'expliques uns quants. Això que dius de les alegries, això sí que és cert perquè el llibre no només explica les parts negatives, no? aquestes mosques que voregen la merda, per dir-ho, que sobrevolen la merda, però hi ha frases que a mi m'han fet pensar, m'han fet reflexionar, i m'agradaria també compartir-les amb l'audiència i compartir-les, i ja que estàs tu aquí, doncs una mica que les contextualitzis, no? Els que estimem aquest esport ens passem la vida defensant-lo. Pot costar, a vegades et sents com aquells advocats ambiciosos que demanen defensar un criminal sense que els importi si realment va cometre un crim. Déu-n'hi-do, també.
1: Sí, perquè a vegades et trobes persones que no els agrada el futbol i que et comencen doncs, a enumerar una sèrie de fets i els has de dir, tenir tota la raó, això és la part fosca del futbol, i malgrat tot l'estimo, no? Crec, però, que al final és una relació molt... Els que ens agrada el futbol, si ho mirem amb certa mirada freda analítica, passa el mateix que la gent que li agrada altres coses. Sempre hi ha una part fosca. O sigui, tal com funciona el sistema, tal com el tema organitzat, cada cop que hi ha una cosa que triomfa, hi ha algú que ho utilitzarà i ho empastifarà. Passa amb la cultura, la música, per exemple, que són coses també molt boniques, molts cops d'origen popular i que algú podria dir com és cultura, ho hem de protegir, i que no hi ha productors que abusen sexualment, que no hi ha empresaris que són lladres, que no hi ha gent que explota els treballadors dels teatres, dels concerts musicals, que no hi ha gent que roba drets musicals a altres persones, gent que menteixi que fa playback i que enganya, que no hi ha una sèrie d'empresaris que han vist que la música és molt important per persones i han començat a allunyar certes persones humils dels festivals perquè els festivals ja no els podem pagar perquè cada cop valen 200, 300, 400 euros i el teu grup de música et demanen 100 euros quan jo era jove pagava 7 euros per una entrada. Al futbol li passa el mateix, la gent ara no pon el camp al Barça perquè les entrades valen 100 euros, doncs els festivals passa el mateix, no? Per tant, és un fenomen molt... Jo ho defenso d'aquesta forma, dient el problema no és el futbol, el problema és el sistema, és les persones que tenen poder, que utilitzen coses que en general són bones, com pot ser el futbol, i ho converteixen en un negoci sense ànima.
0: És tot el que envolta el futbol, és a dir, no és allò del... no és el tros de gespa amb les ratlletes pintades, els jugadors que es limiten a fer la seva
1: feina.
0: Aquí
1: també hi ha coses que expliquem, vull dir, no és tan innocent el que passa al terreny de joc. Potser per culpa de la pressió que ve de fora, aquesta necessitat de guanyar, les pressions, tot això, però és cert que malauradament el futbol té una cultura de violència, de trampes dins el terreny de joc, que no passa tant en altres esports.
0: I com dius aquí, també tothom té un preu. És a dir, al final, quan poses el talonari damunt de la taula, doncs els principis, els valors, les expectatives, a vegades se'n van una mica a la merda, també. Sí. Hi ha una part, quan jo llegia aquest llibre, hi ha una part que es nota molt la teva vessant d'historiador. Perquè aquí parles, no parles només de futbol, parles de futbol contextualitzat en una sèrie d'esdeveniments, no? Parles, per exemple, del moment, que és molt bonic, aquest moment en el qual neix el futbol.
1: Sí, no? Crec que és molt important explicar-ho, això, perquè a vegades hi ha com una certa brama que diu com que el futbol va néixer com molt lliure de pecat, com una cosa molt popular, molt innocent, i que va ser molts anys així com propietat de la gent, i llavors al final algú va convertir-ho en un negoci. I no és exactament així. El futbol ja neix amb el pecat de que se'n pugui fer negoci, que pugui ser una eina per donar poder. És cert que hi ha una sèrie de pràctiques que siguin com els avis, els avantpassats del futbol, que era una cosa
0: però
1: molt...
0: Però hi ha anècdotes d'aquestes que són molt divertides, eh?
1: Sí, és però dir, jo el que em refereixo és que el futbol... allò que es diu que el futbol va néixer com una cosa popular és fals. No és veritat, això. O sigui, el que era popular era aquestes pràctiques salvatges d'un poble britànic en què 200 persones, els del poble de dalt, els pobles de baix, es barallaven per una pilota, que havien de prohibir-ho perquè era molt violent, però sí que és cert que era molt popular. Qui crea el futbol com a tant, el que li dona ordre que sigui 11 i 11 porteria i més o menys l'ordre que tenim, és gent que manava molt. Eren les persones que tenien salut, temps i curiositat per entendre que al segle XIX ens havien de cuidar el cos. Exacte. I els que creien el futbol són aristòcrates.
0: Això estem parlant del segle XIX, és a dir, no estem parlant de fa 4 dies, estem parlant del segle XIX, on hi havia una, diguéssim, una frontera molt marcada entre les classes, anem a dir-ho, populars, i les classes benestants, és
1: sí,
0: a dir, aristocràcia...
1: És a dir, el futbol neix al moment en què l'aristocràcia començarà a perdre el poder. I creien els aristòcrates que podien anar a les grans universitats, centres de cultura britànics, com podien ser Eton, Oxford o Cambridge. De fet, la primera reunió més o menys formal per posar d'acord a tothom sobre com hauria de ser el futbol és 1848 a la Universitat de Cambridge. I eren tots joves universitaris de classes benestants, els que manaven a l'imperi britànic. Però el futbol neix com a tal en un moment en què s'està produint un gran canvi, que és està començant a triomfar la burgesia, podríem dir. Està naixent una sèrie de persones fetes a si mateixes que trenquen amb una norma que fins ara era establerta, i crec que si tu naixies una família aristòcrata, ho tenies tot...
0: Et mories aristòcrata.
1: I moriries amb sang blava. I entre aquella nova gent, mercaders, revolució industrial... Neix amb la revolució industrial, els mercaders, els burgesos, que començaran a canviar i introduiran un nou sistema, que és, òbviament, consolidaran el que seria el sistema parlamentari previ pas a un sufragi més o menys universal i una democràcia parlamentària, i imposaran un nou sistema, que és el capitalisme. Neix a la vegada al Regne Unit i s'expandeix a la vegada pel món, i va molt lligat, perquè molts dels que de seguida veuran que això que aquest esport que jugaven els aristòcrates és interessant seran aquests burgesos, que són persones fetes a si mateixa, que utilitzaran qualsevol cosa per reafirmar la seva posició, i sobretot eren persones que tenien una idea, que és qualsevol cosa en podem fer negoci.
0: Exacte, i aquí és on anava, és a dir, arriba el moment que aquesta visió més a dir esportiva, lúdica, es converteix en negoci, no? I es comencen a llogar camps per jugar a futbol, i es comencen a cobrar entrades per veure gent que juga a futbol.
1: Que seria el primer negoci. Llavors, és cert que de seguida, clar, dins aquest canvi de la revolució industrial, també està naixent una nova cosa, que és una classe obrera, els treballadors de les fàbriques. I aquesta gent també entendrà de seguida, a mesura que aconsegueixin amb les lluites sindicals viure millor, tenir millor alimentació i treballar menys hores, anar baixant les hores que treballaven i tenir temps lliures, que el futbol és genial per jugar, que és un lloc molt divertit. I aquí la gent que mana diu, hòstia, si aquesta gent que s'està que cada cop té doncs millors sous, s'està creant doncs una, s'està naixent una classe mitjana, una classe obrera, si aquesta gent els interessa el futbol, jo faré negoci. I el primer negoci és aquest, és la propietat de la terra, dels terrenys, que recordem d'uns segles abans al Regne Unit és un dels grans canvis. Les terres abans eren molt comunals, pertanyien com als ajuntaments o als aristòcrates, que permetien a la gent que les treballés. I el gran canvi és quan la gent pot començar a comprar la terra, dir, això és meu. I clar, el que fa aquesta gent és, això és meu, i aquí, abans, en lloc, potser aquí hi posaria doncs un pub o no aixecaria una casa, ara no hi poso res, però poso unes tanques i a dins es jugarà a futbol. I per tant puc cobrar l'entrada.
0: I no només això, sinó que a més es comencen a crear els primers clubs de futbol, i una mica amb la premissa o amb l'idealisme de que allò no ha de generar, per dir-ho així, que els jugadors no han de cobrar.
1: Correcte, els amateurs.
0: Els amateurs. Però aquí es fa una trampa que jo trobo extraordinària i és l'exemple de la picaresca humana, no? És a dir, jo no li pago a una persona perquè jugui a futbol, no li pago directament, però si jo tinc a una persona clitxada que no és d'aquest club i m'interessaria que vingués a jugar al meu club, vaig a fer-m'ho de manera que no li pagui, però li pagui, no? I aquí apareix aquesta picaresca.
1: El futbol, com deien, l'han creat aristòcrates, i els primers grans clubs de futbol guanyadors de la història del futbol i del Regne Unit eren exalumnes d'universitats, que molts cops s'aplegaven amb aquests noms. Old Etonians, els antics estudiants d'Eton. Els Old Cartusians, que eren els antics estudiants del Col·legi Cartusià de Cambridge, no? Llavors eren gent amb molt de temps, amb molta pasta, que manava, i eren els que guanyaven. Llavors comencen a aparèixer els nous equips que estan relacionats ja amb fàbriques i amb zones més obreres del nord d'Anglaterra, zones de la Revolució Industrial, Blackburns, Liverpools, Manchester, Sheffields, aquests llocs, no? I aquests inicialment perdien, perquè els que tenien temps lliure i bona salut eren els de baix, no? Llavors és quan ells diran, com podem derrotar aquests senyoritos que sempre guanyen, no? Que estan més bé de forma i tenen tant de temps per entrenar. Doncs fan la trampa d'inventar-se el professionalisme. Clar, fixeu-vos per què estava prohibit cobrar. Doncs perquè qui ho ha creat, que són els aristòcrates, ells no havien de cobrar per jugar a futbol si estaven forrats.
0: No necessitaven res.
1: Clar, per què haig de cobrar jo per jugar a futbol si jo com ara era el meu pare mig Irlanda, mig Índia, jo seré virrei i jo seré ministre de la reina, no? És a dir, no cobraré quatre rals per això de l'esport. Això de l'esport... I es copiaven molt la idea que arribava de l'antiga Grècia, no? L'esport de l'antiga Grècia era una cosa com de per cuidar el cos, una cosa molt noble. Llavors la idea era aquesta, que l'esport no havia de ser per fer diners. Llavors, però clar, qui imposa la norma té diners. Llavors, clar, la gent que comença a aficionar-se al futbol i veu que hi ha negoci, diu, hosti, si no podem fer diners també un problema. I el primer club que s'inventa això és el Blackburn Olympic, que farà el fitxatge de dos jugadors escocesos a Glasgow i els dirà, vosaltres feu veure que treballeu aquí a les màquines o de comptables i en veritat us limiteu només a entrenar, i si arriba algú de la federació i diu, com és que tu que ets de Glasgow, ara estàs vivint aquí i has canviat d'equip, diràs, no, és que em van oferir una feina com a comptable. Menteix. Llavors, la mentida comença a ser cada cop més impossible d'amagar, perquè tots els clubs obrers comencen a fitxar-se jugadors d'aquesta forma. Els aristòcrates, quan comencen a perdre, es queixen i que fan una primera reunió en què diuen que el futbol com ha de ser professional o amateur, no? I estan a punt de trencar-se en dos i al final s'imposa que té certa lògica que comencen a cobrar els futbolistes.
0: És fantàstic perquè, ja et dic, és la picaresca humana portada a l'extrem i teixida amb allò, amb fil d'or, eh? Clar, al final, l'auge del futbol, és a dir, més enllà d'aquest naixement aristocràtic, una mica el moment en el que fa aquest salt cap a la professionalització o cap a la popularització, també, clar, això va molt lligat a la Revolució Industrial.
1: Totalment, sí, sí. Va molt lligat al segle XIX, canvia tot, eh? És el triomf del sistema parlamentari, és el triomf del capitalisme i també el naixement de les teories que aniran en contra, com el socialisme, com el comunisme o l'anarquisme, és l'esplendor del feminisme, l'esplendor del nacionalisme com a tal. Sempre s'ha considerat que el 1848 és la data clau de l'organitzar el nou nacionalisme vinculat més a comunitats ètniques parlants que no pas grans imperis. Amb un estat canviant d'una forma dramàtica i canvia també amb la Revolució Industrial, que permetrà al Regne Unit arribar a tot arreu amb les noves tecnologies, cada cop més trens, més vaixells, i aquí també portaran la pilota de futbol. I una revolució que fan també és l'esport lligat a la ciència, que bàsicament la ciència avança i descobreix que s'ha de fer esport, perquè fins llavors no hi havia una teoria que deia que havies de fer esport. La gent no ho pensava i comencen a veure...
0: Deien els grecs, però quedava molt antic.
1: I... Segle XIX també és el moment de redescobrir l'antiga Grècia.
0: Correcte, sí.
1: Per això recuperen els Jocs Olímpics, per això també aquell moviment de defensar que Grècia ha de ser independent perquè pertanyia als turcs, amb Lord Byron i companyia que anava a Grècia i lluita per ells. Llavors tot això es va ajuntant i diuen, hosti, que hem de cuidar el cos, perquè la medicina triomfa, la medicina passa per sobre dels tabús de la religió i comença a dir, escolta, si la gent practica, entrena, estarà millor físicament. Llavors això comença a... Hi ha més temps lliure. Hi ha una necessitat de fer esports, més tècnica, comencen doncs a sorgir esports. No només el futbol, esports que es comencen a organitzar. Per què triomfa el futbol més que altres? Doncs segurament perquè té una capacitat de pràctica més fàcil, és més democràtic en el sentit que no cal ser
0: tothom,
1: molt
0: tothom
1: fort.
0: Tothom pot jugar-hi.
1: Clar, no, el pati del col·le, tu no vas a ficar en la lateral o a ficar al porter de molestar. No? A primer nivell és una cosa diferent, però aquella època era molt democràtic i tenia una gran capacitat per representar col·lectius. Clar, si tu, un equip de rem...
0: Identitats, eh?
1: Un equip de rem pot representar Oxford. Uh-huh. Però serà molt difícil que... Qui farà rem? Són dos o tres, no? En canvi, el futbol, amb aquest punt popular, pot representar col·lectius que estan canviant molt. Les noves ciutats que no paren de créixer, nous barris, nous països, nous nacionalismes. I això farà doncs, que sí, doncs, des del començament, el futbol també estigui molt polititzat, perquè serà també una eina que permetrà veure enfrontaments polítics dins un terreny de joc.
0: Clar, imaginem-nos, eh? És a dir, un esport creat per aristòcrates que al final acaba expandint-se a totes les capes de la societat o a moltes capes de la societat i que, a més, se n'apropien els empresaris i els polítics. Clar, tenim la tempesta perfecta. O sigui, tenim la tempesta perfecta perquè, ara no diré perquè això no acabi bé, però, home, perquè puguem anar una miqueta pel pedregar de tant en tant.
1: Clar, i no només això, també comencen a aparèixer equips clarament fundats per treballadors, per obrers, per comunitats immigrants, les dones també es comencen a interessar al futbol.
0: En parlarem després, perquè l'apartat que dediques al futbol femení, crec que tots els jugadors masculins de futbol, i és igual els de primera divisió com els cadets infantils i juvenils, crec que l'haurien de llegir, perquè és un resum molt clar de com han anat les coses i que és un reflex, en el fons és un reflex de com ha anat el món respecte de les dones, no? Però en el cas concret del futbol és molt representatiu. Després en parlarem.
1: En aquest segle XIX és que tothom s'interessa en el futbol. Aristòcrates, burgesos, obrers, el camperols, gent de ciutat...
0: Han descobert una nova religió.
1: A tothom li agrada, tothom hi forma part. Llavors, apareixen clubs que ja estan vinculats a moviments polítics. O sigui, quan apareixen, o sigui, a finals del XIX ja t'estan naixent clubs com l'Esparta de Praga, que es diu així per una qüestió que estava fet per obrers que eren d'esquerres i que agafaven el nom d'Esparta per les espartaquiades, per Espartac, és a dir, ja tenia un significat, no? Quan el Celtic de Glasgow neix, és perquè és un club vinculat al moviment nacionalisme irlandès, perquè el funden irlandès que estan treballant a Glasgow i que es senten menystinguts. És a dir, hi ha clubs que ja neixen extremadament polititzats. Per tant, tothom s'hi està interessant i això doncs acaba provocant això, no? Cada cop passa que més persones van a un terreny de joc o com a jugadors o com a espectadors i ja no és només veure un espectacle esportiu com pot ser una carrera de motos o un combat d'esgrima. Ja senten que ells estan jugant en primera persona. Llavors, aquest equip representa el meu barri, representa la meva ciutat, representa el meu país.
0: Aquest segurament és el gran canvi i el gran poder que ha tingut el futbol de traure les masses, no? Més enllà, perquè al final, vull dir, no deixa de ser un joc, anem a dir-ho així, ridícul, de xutar una pilota i que ha d'entrar en una porteria. Vull dir, tenim el rugby, que és més o menys el mateix, però bàsquet, jo què sé, waterpolo... Però no tenen aquesta, diguéssim, aquesta càrrega simbòlica o identitària, no?
1: El bàsquet, òbviament, ha acabat agafant en alguns llocs, però clar, néixer als Estats Units, havia un professor canadenc una mica més tard, i llavors, clar, té una mica més de complicació, has de fer una cistella, has de construir... és tan senzill com de construir coses. Si tu tens un esport que necessites una piscina, necessites unes pilotes més complicades, el futbol és molt més senzill. Al final, al començament no hi havia travessers. Ficaves potser un pal a banda i banda i xutaves. I les pilotes es podien fer de qualsevol forma. Al ser rodona és molt més fàcil que fer que les pilotes ovalades.
0: Clar, tots hem jugat al parc quan érem petits amb el jersei, el jersei o la motxilla de la classe fent de porteria.
1: Pedres, que fos una farola...
0: I llavors era molt, molt divertit i encara quan veus nens jugar encara d'aquesta manera, cada vegada menys, però encara es veuen, clar, aplicar el criteri d'alta, és a dir, clar, com es marcava el criteri de si una pilota sortia per dalt o sortia per... o entrava, no? Llavors eren molt divertides les converses, les discussions a vegades, no?, de si una pilota havia sortit per sobre del suposat travesser o no.
1: Clar, i per això la tecnologia del, o sigui, el futbol va evolucionant a base d'aquests debats, no? Inicialment havien com només uns pals, doncs entenen que han de posar un travesser, no? Llavors, que a vegades no quedava clar, o sigui, quan tu xutes al carrer ho veies, havia moments que dius, per on ha passat? Quina banda del pal, no? Llavors, clar, les xarxes és per això, és perquè quedi clar per on ha passat la pilota, que quedi atrapada dins. Llavors, el reglament van evolucionar, el penalti que uns 30 anys apareix, no? Que l'inventa un senyor d'Irlanda del Nord, perquè diu, hosti, si cada cop que estic a punt de marcar, algú em fa un placatge i fa una falta normal...
0: Això, clar, obrim la veda que...
1: Hi ha un punt de violència. Sí. Llavors, clar, van anar evolucionant i el reglament va canviant, llavors hi ha un moment en què les primeres normes, que són aquelles del 1848, acabaran donant a la primera reunió que donarà naixement com a una lliga, una competició com a tal, que és la Copa Anglesa, que es fa a una taverna de Londres, la Freemasons Tavern, que encara existeix, que ja s'assembla molt al que tenim, però a partir d'aquí segueix evolucionant. Avui en dia segueix evolucionant. Ara t'entra el bar, ara t'entra una altra norma, no? Per intentar adaptar el que està passant, no? Però dins això és un esport bastant fàcil de fer. Sí, i per sí, això té aquesta capacitat de triomfar, tot i que inicialment semblava que no triomfaria. De fet, si mirem l'expansió global del rugby, del futbol, el rugby s'expandeix abans. Les federacions de rugby de França, de Sud-àfrica, és molt anterior a l'arribada del futbol, perquè el futbol hi ha un moment que està a punt de trencar-se en aquesta guerra d'amateurs professionals. I en aquest moment, el rugby o el cricket esdevenen esports més nostrats de l'imperi britànic, i tenim molts països on abans es va jugar a cricket. Si a Espanya, per exemple, es va jugar abans a cricket que a futbol, i eren britànics que el portaven, clar, perquè havia una certa estabilitat. El futbol, com té aquesta guerra civil de mitjans del 19, un cop se'n sortirà un model clar, llavors sí que l'èxit passarà per sobre tots els altres esports, però hi ha molts historiadors que han vist com va haver un moment en què semblava que el cricket i el rugby serien molt més exitosos que el futbol tenia un punt de mala fama perquè era violent, perquè hi havia aquests empresaris que eren una mica mala peces, que volien fer diners, i va haver un moment que va estar a punt de trencar-se tot, i al final ho van salvar, i mira, i va acabar sent l'esport de la nostra vida.
0: De fet, fa unes setmanes teníem aquí en aquesta taula la presidenta de la Federació Catalana de Rugby, la Mari Teixidor, i ens explicava que de fet, Catalunya com a tal, o Espanya fins i tot, tindria més sentit que hagués triomfat més el rugby que no pas el futbol, perquè al final, portat des de França, vull dir, estem allò a tocar, de França, i explicava precisament que, bueno, que el fet de la Guerra Civil va estroncar una mica aquesta trajectòria, aquest lligam amb el rugby, que va ser substituït de manera progressiva pel futbol, i aquí, evidentment, el paper de la dictadura com a, bueno, anem a dir, com a anestèsia pel poble, en aquest cas en concret molt, molt clar, doncs va tenir un paper fonamental en aquesta expansió del futbol a l'estat espanyol a partir dels anys 40.
1: Estic d'acord en algunes coses. Mm-hmm. El futbol ja era l'esport més popular abans de la Guerra Civil. Ja s'omplien estadis, ja hi havia 20.000, 30.000, socal, i el Barça dels anys 20 amb Samit i companyia. Simplement que era una ciutat més poliesportiva. Mm-hmm. No només rugby, altres esports. Ja és cert que el rugby era molt important, i el rugby té una davallada molt bèstia després de la Guerra Civil. Aquí sí que és cert que com el franquisme és un esport que serà molt castigat, molt perseguit, que no serà ben valorat, no? Però aquesta idea com que el futbol triomfa pel franquisme és totalment falsa. Mm-hmm. El futbol ja era un esport que abans només cal mirar les xifres d'espectadors que es portaven, ja existia el Mundial de Futbol, ja existia la Copa del Rei, clar, el Barça ja estava omplint estadis als anys 30-40 amb 40.000 espectadors, ja existien clubs molt, molt populars. El que era això era una ciutat molt més polivalent, no? Llavors, no només això, tu mires les cròniques de hemeroteques als anys 20 i la gent tenia temps també per anar a veure els handbols, els bàsquets, qualsevol cosa, i esports que ara poden semblar molt menors, i hi havia 10.000 persones mirant-ho, també perquè no hi havia televisions, no hi havia el que fos. Llavors, l'època daurada, la primera gran època daurada de l'esport català i del futbol català és als anys 20, no? Que és l'època de l'impacte de figures com el Josep Samitier, com el Ricardo Zamora, feien pel·lícules, se'ls dedicaven cançons. Clar, Gardel li dedicava cançons a Samitier, era una figura molt global. No?
0: Ara li dediquen cançons a Messi, per exemple. No,
1: perquè Gardel t'estiguis ja dedicant cançons a un jugador català als anys 20 ens demostra quin tipus de figures eren, no? Llavors, aquella època dels anys 20 que va ser molt, molt gloriosa, i llavors és cert que el franquisme en farà un ús, però el futbol ja era molt, ja era el principal esport català abans.
0: En el teu llibre surten noms de personatges que envolten el món del futbol, no? Carlos Salvador Bilardo.
1: Doctor. Ja.
0: Hi ha una anècdota molt, molt, molt divertida, és tràgica, eh? però crec que val la pena que l'expliquis.
1: Quina de les moltes? És que té moltes.
0: La de... La de que estira les orelles al massatgista del Sevilla perquè havia ajudat...
1: Pissarlo.
0: Exacte.
1: Sí, aquesta es va fer molt popular perquè va ser quan Carlos Salvador Bilardo és un exjugador i entrenador argentí, un campió del món amb Argentina el 86, una persona que ha guanyat molt, i és cert que a inicis dels anys 90 arriba al futbol espanyol per entrenar el Sevilla a l'època que el Sevilla ha fitxat també Maradona. I és l'època en què han arribat les televisions privades i neix el Canal Plus, que feia allò de que l'ojo no ve, que era que fiquen com el micro molt a la vora per veure què deien a les banquetes. I es va fer molt popular aquesta imatge, que és un partit del camp del Deportivo de la Coruña, un Deportivo Sevilla, en què li fan una falta a Maradona. Però en la topada el jugador del Deportivo es fa molt més mal. Però molt mal. Maradona té un cop i el del Deportivo està molt fotut. I el doctor, el metge del Sevilla, quan surt, veu que Maradona està bé, veu que l'altra persona està a perdut el coneixement, crec, i s'interessa pel jugador del Deportivo. I Bilardo, que curiosament havia estudiat Medicina i té el títol de metge, que era una persona que està disposada a tot per guanyar, no té cap mena d'ètica.
0: Sense escrúpols.
1: Comença a insultar el metge. I llavors les càmeres la van enxampar i se'l veia gaire dient allò de los de Colorado son los nuestros, dient aquell dia el Sevilla vestit de vermell, com dient per què ajudes l'altre, no? I quan el metge torna a la banqueta i li diu, perdona, és que l'altre estava realment fotut, Bilardo es torna boig i li va dient... a los otros pisarlos. O sigui, hauries hagut de fer-li encara més mal, no? I és que Bilardo era així, era una persona molt supersticiosa, però disposada a tot a guanyar, i és com un dels grans exemples de què es pot fer per perseguir la glòria, no? Que inclou l'engany, la trampa, la violència... I és una persona encara és viva, però que realment ha fet coses que algunes són menysperables i algunes són molt divertides, perquè estava com un bolet, tocat del bolet, i feia unes coses que... Llavors, Argentina hi ha com un subculte a la figura de Bilardo, perquè les seves anècdotes sempre són, per bé per dolent, són insuperables.
0: Repassarem més noms del món del futbol amb aquest maleït futbol i amb el Toni Padilla.

0: Tenim documentats jocs de pilota a les ciutats maies, als temples sintoistes japonesos, a les places de les ciutats de la Toscana o als carrers dels pobles anglesos. Això de l'ésser humà xutant una cosa que sigui esfèrica ve de lluny.
1: Sí.
0: Això deu ser... Ho devem portar com una mica com a l'ADN, però a l'ADN ancestral, i el que se m'acut més és el fenomen de xutar una pedra, que sí. És el més semblant a una pilota, entre cometes, que em puc imaginar.
1: Sí, és... Clar, jo com ja he crescut una societat que el futbol hi és, per mi era molt natural quan anava pel carrer xutar-ho tot. Clar. Taps d'ampolla, una llauna, de petit, qualsevol cosa, i veig una... Xuto, jo encara xuto coses, veig una cosa pel carrer i l'haig de xutar. Si toco aquella farola, això ho faig, jo pel carrer ara, a la meva edat. Però és cert que mirem, històricament, hi ha moltes cultures que ja tenien esports, rituals, en què es xutava. Mm. Hi ha alguns d'ells amb un cert ordre, no? Doncs sembla que la cultura maia molt vinculada a rituals religiosos, però hi ha estadis, en què, en aquest cas, amb els peus o els genolls feies passar una pilota per una mena de rodona, amb puntuacions, i hi ha això esports documentats a l'antiga Xina o al Japó fa 2.000 anys, també dins de temples en què també s'anava a xutar. Llavors, els orígens, hi ha qui li dona un sentit, que sigui una cosa religiosa, que sigui un culte al sol, un culte a la lluna, que hi ha gent que diu que al final vindria de que quan veien com la lluna i el sol eren astres rodons, doncs es buscava alguna cosa similar, però ens agrada xutar coses. Això és una evidència. I tots aquests són com els avantpassats, els avis i els besavis del futbol, que va acabar doncs, desembocant una miqueta en aquell esport més organitzat al segle XIX, que va tindre aquella divisió, que és mans i peus, el rugby i futbol, i ens arriba als nostres dies. Però, déu-n'hi-do, quan comença a mirar, vull dir, moltíssimes cultures totalment diferents, des de cultures mesoamericanes, asiàtiques, africanes, europees, han practicat esports on es xutava coses.
0: Quin és el primer record que tens tu del futbol, Toni?
1: Jo és anar al camp del Sabadell amb els meus pares.
0: Aquest és el primer record.
1: Sí. A casa som molt del Sabadell, els meus pares els dos eren socis i anant tota la família plegats. No et sé dir quin partit era, però això era anar els diumenges a veure els partits i també a vegades anar a veure el meu pare, que jugava un equip amateur, doncs anar-lo a veure i jugar, i els viatges fora de casa, perquè a aquella època viatjàvem molt, agafàvem el cotxe, ens anàvem a veure quan el Sabadell jugava, doncs, no sé, a Figueres, a Lleida, a Tarragona, a Saragossa, a València, hores i hores de carretera i veiem futbol.
0: Clar, el futbol, aquest futbol aristocràtic del segle XIX, no? Aquest futbol que després té aquesta vessant més, anem a dir-ho així, més obrera, no? més industrial, però de classes baixes, eh? Després la irrupció de la burgesia, la mercantilització de tot plegat, no? Ostres, ara tot això, el futbol és una altra dimensió. És a dir, continuen jugant 11 contra 11... La pilota continua sent rodona, les porteries deuen fer més o menys la mateixa distància entre pals, però clar, tot el que envolta el futbol no té res a veure. Aquestes quantitats de milers de milions d'euros que es mouen, i ja no només en contractes de jugadors, sinó en contractes publicitaris, en contractes de lloguers d'espais, amb gires per l'altra punta del món, la disputa d'una competició local traslladada a milers de quilòmetres de distància.
1: Sí, no. Jo crec que...
0: Per què sí, per què no?
1: Perquè m'estàs definint només una part del futbol.
0: Vale, molt bé, em sembla bé.
1: I això és una cosa que a mi em va fer molta ràbia, que és que quan el cap de setmana no juga al Barça, la gent diu avui no hi ha futbol. Què vol dir que no hi ha futbol? Que no juguen els equips de primera federació? Que no juga el Rubí, que en Rosés? Que no juga el futbol femení? Que no juguen els equips amateurs? És que els rics es volen quedar l'infició de la paraula futbol. I ara pensem en futbol i pensem en Mundial de Futbol i Champions.
0: Però és que el futbol ara mateix, el futbol de primera divisió, és un esport de rics. És a dir, és un esport
1: divisió,
0: de rics.
1: Que no hi ha segones divisions, sí, que no hi ha terceres, quartes, cinquenes i sisenes.
0: Evidentment. No, sí, mea culpa. Però vull dir, si tu vols anar a veure un Barça, o tu vols anar a veure un... Vaig a posar els dos grossos, eh? Un Barça o un Madrid. Sí, hi ha altres categories per sota, eh? Però hem arribat a un punt de mercantilització absoluta de les entrades, posem per cas.
1: Del futbol de primer nivell. Per tant, parlem del futbol de primer nivell.
0: Sí, però abans no era així.
1: Sempre ha estat més car.
0: Sí, clar, evidentment.
1: Però, com tot el món, els preus creixen.
0: Sí.
1: El que deia una miqueta les dinàmiques també dels festivals musicals, o de que una sèrie tot va creixent, no? Mm-hmm. I és cert, vull dir, Barça i Madrid ara són dels equips més cars de veure del món. Jo el que em refereixo és que hi ha gent que identifica això, futbol només amb això, no, i és mentida. Perquè per cada història de diners se'n trobarem una història que va al revés, que no estan tornant la gent als camps de futbol de l'Europa del Sant Andreu amb valors que són totalment contraris. I els camps estan plens. Llavors, per cada història que va en una direcció, el futbol també va cap a l'altre. El futbol és un joc molt, molt global i amb moltes vessants. Llavors, passa molt això que s'identifica només amb el més poderós, el més gran, i llavors s'oblida tot el que passa darrere. No? Llavors, és cert que el futbol de primer nivell està totalment descontrolat, però també que hi ha moltes històries diferents, el futbol fins i tot no federats, no sé, aquí al Vallès, per exemple, a Sabadell, l'Olga Presa, exjugador del Barça, va crear el futbol a la caserna, que és un sistema de futbol no federat per intentar fer que els partits fomentar la cooperació en lloc de la competitivitat, que està fent coses molt espectaculars en camps de refugiats, hi ha el boom del futbol femení que també està canviant moltíssimes coses, llavors el futbol, doncs, és el que és, el futbol és 11 contra 11 i un joc, o on això, és quan dos nens s'ajunten pel carrer i deixen xutar. I a partir d'aquí, bueno, doncs el futbol de primer nivell sí que el negoci s'ha desmadrat d'una forma increïble, amb una economia globalitzada, amb actors de nou sector, amb l'aparició de nous sectors com poden ser les dictadures del Golf Pèrsic, preus totalment immorals i el que sigui. Clar, jo potser això ho veig amb molta normalitat, perquè jo sóc una persona que ha treballat amb la informació del Barça, però jo no sóc del Barça, jo sóc del Sabadell. I a sota em diu, oh, és que el Barça està molt car, i penso, sí, jo ho analitzo fredament, i òbviament que m'agradaria pels meus amics culers que fos més barat. Però clar, tot em diu, oh, és que no puc anar, i penso, jo sí que puc anar al meu camp, perquè jo vaig a la Nova Creu Alta i els preus ja segueixen congelats i són més modestos. Llavors, aquesta dualitat que tinc, de que jo he treballat molt en el futbol de primer nivell, però a mi, realment, l'equip que em fa perdre el cul, seguim a primera federació, a mi m'ha donat molt sempre aquesta visió de dir, calma.
0: Et dona una altra, és a dir, et dona una altra visió. És a dir, desdramatitza, per dir-ho d'alguna manera, aquest discurs més, el discurs que defensava jo, una mica d'altra banda.
1: Però el discurs és cert per una part. És a dir, has fet un resultat correcte d'una part, que és la part més cridanera.
0: Sí.
1: Llavors, jo el que reivindico és que el futbol també hi ha altres, que el futbol és una altra cosa, no? Llavors, parlem, o sigui, diem això, primera divisió, s'ha desmadrat, sí. Champions, s'ha desmadrat, sí. Mundial de futbol, s'ha desmadrat, sí. El futbol no. Futbol és molt més que això. No vull donar-li el gust a les persones que manen de que es quedin fins i tot la paraula futbol. És que s'ho volen quedar tot els quatre que manen. I jo és que el futbol acabi sent només dos o tres partits. Llavors, l'expressió que més que mandra em fas quan la gent diu, ai, avui no hi ha futbol. Escolta, no, avui no jugarà el Barça. Però molts cops juga el teu equip femení, per exemple, eh? Molts cops que diuen això i que no juga el femení. Ai, sí, ai, sí.
0: Parlem-ne dels equips femenins. El futbol sempre ha tret les dones. El que passa és que els polítics, els bisbes o els familiars no les deixaven jugar. Tenim documentades aficionades que ja anaven al camp al segle XIX i partits jugats al 1881. Déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: I aquesta és una història molt silenciada.
1: Sí, perquè molts cops em trobes que les persones pensen que la qüestió del futbol jugat per dones és molt recent, que és anys 60-70. I quan vas rascant t'adones que no. Això, vull dir que tenim sufragistes, dones que ja reclamaven el sufragi universal i que les dones poguessin votar, que ja organitzaven equips de futbol sobre els 1870. Tenim casos d'aficionades que sabem que anaven al camp al Regne Unit el 1880. Hi ha el cas fins i tot d'una aficionada que queda al Sunderland que el 1880 i pico la van detenir uns quants cops perquè anava als camps i s'esbatussava. És a dir, que també...
0: Era de la banda violenta, de la que ho sentia.
1: Li sortia de dins. A casa nostra, el primer partit documentat que tenim és el 1914. I potser n'hi ha algun abans, però el primer documentat de partit jugat per dones és 1914.
0: A més, perdona, que és molt curiós, anava a dir que és molt divertida, però no és, l'anècdota no és divertida, ni molt menys. Ara ens ho podria semblar, no? Però les cròniques de l'època, la crònica esportiva de l'època, es refereix en aquest partit només amb els noms de pila de les jugadores, no amb el nom complet, sinó
1: correcte,
0: només amb el nom de les jugadores. És una mica com... Ja és un grau més de menysteniment, no? De dir...
1: Sí, i les cròniques de l'època, la meitat se n'anava una miqueta com a no em fotre, perquè més, clar, per un tema de puritanisme, havien de portar com roba molt pesada i molt llarga, llavors anaven com una mica com a encardar-se, i altres premses de l'època que normalment més progressistes, sí que intentaven analitzar-ho futbolísticament i dient que, com ho havien fet, i parlàvem del resultat. Ho havien vist una mirada molt, molt paternalista, perquè a casa nostra va costar molt per una qüestió, que era l'Església Catòlica. L'Església Catòlica ha canviat molt, però l'Església Catòlica de finals del XIX, inicis del XX, era una cosa molt puritana en què semblava que qualsevol cosa que fos plaer o desig havia estat prohibit. Sabem que hi havia bisbes i capellans que a aquella època anaven en contra del desig. Era allò que les persones, molts cops, no havien vist mai una persona de l'altre sexe més o menys espullada, es casaven i feien una manta, es tapaven i llum apagat. No desitgem. I el futbol i l'esport el que tenia és que de sobte en un espai públic, hi havia persones amb poca roba suant i fent una... I llavors l'Església inicialment feia sermons contra el futbol, perquè deia que era un pecat, perquè provocava un desig. Llavors, clar, si tu anaves, no sé, si imagines una família sortir el diumenge a passejar amb la filla adolescent i apareixia un prat amb quatre nanos anglesos i quatre nanos locals que anaven amb calça curta, perquè inicialment l'uniforme de futbol era com la roba interior, i se'ls veia forts i suats i joves, això podia provocar el desig. I quan a més les dones diuen també vull jugar, ja l'Església no sabia què fer. Llavors, un dels grans impediments perquè el futbol s'organitzi, perquè, o sigui, no és una casualitat que l'esport modern neixi a llocs on havia Església Anglicana Protestant, que tenia una visió diferent que la catòlica. La catòlica es va oposar molt als primers esports i finalment va haver de rendir-se. I va haver de rendir també, doncs, el fet de que les dones practiquessin esports. El que no va poder fer l'Església ho van acabar fent, doncs, entitats polítiques com el franquisme.
0: L'any 1971, que, és a dir, no fa, anava a dir, no fa tant, sí, fa anys, però ja era molt avançada la dictadura, és a dir, el dictador estava a punt de morir, li quedaven 4 anys de vida. 21 de febrer del 1971, un enfrontament d'un partit de la selecció espanyola femenina.
1: El primer
0: de la selecció espanyola femenina, i dius tu, aquell dia el president de la Federació de Futbol Murciana, Manuel Cerezuela, cridava a les portes de l'estadi de la Condomina que... Aquí no es juga. Això és indecent. Les dones no poden jugar a futbol. I el president de la Federació Espanyola, en aquell moment, José Luis

0: com jugues. Poden fer bromes, si estàs més calp o estàs més gordo, però l'important és com jugues. I les dones era aquesta mirada de com de propietat heu d'estar atractives, no? I si no, si no esteu atractives, doncs no m'interessa.
1: Però fixa't, any 1971, m'estàs fent una fotografia, és a dir, la fotografia d'aquest fet és molt estètica, no? Febrer del 2026, partit, no diré els equips, però és un partit de la categoria infantil femenina de futbol, val? Una mare, ho dic perquè veiem aquest pòsit que ens queda a la societat, a vegades, una mare fa el comentari i diu ostres, el pantaló que porta aquesta noia és molt ajustat, no? I tu penses, no és un comentari innocent. És a dir, tu ara no t'estàs fixant si aquesta noia la toca bé amb la dreta o amb l'esquerra o si juga millor per la banda o pel centre. No, no, estàs mirant-li el pantaló i no només mires el pantaló i et quedes el comentari per tu a dins, sinó que, a més, l'explicites davant de la resta de pares i mares, no? És una mica... amb sí, 50 anys de diferència.
0: Perquè el masclisme encara hi és, i la mirada de, o sigui, es justifica molt més la dona que l'home. Això els que són periodistes ens passa. A mi em conviden a tertúlies per parlar de futbol i mai ningú em jutjarà físicament. I puc anar vestit pues, com qualsevol forma. La dona que va a parlar de televisió sembla que ha de portar faldilla curta, talons. Les presentadores del món del futbol solen ser dones molt atractives. I jo he vist casos de dir, hosti, de grans periodistes que dius, per què aquesta gran periodista no la porten aquí? Ah, és que no és prou guapa. És a dir, passa molt. No?
1: Això passa, això, eh?
0: Passa, i tant que passa. I tant. Sí, els homes que anem a parlar de futbol no ens jutgen, per sort per mi, no ens jutgen físicament. Però sí que he vist casos de... No, és que és prou guapa aquesta dona. Què t'importa? L'important és que el que parli bé, que tingui bones fonts, que sigui bona periodista, no? O sigui, i sempre estan amb el tema aquest, o estèticament, en moltes tertúlies, com es maquillen, com es vesteixen les dones, intentant doncs, generar doncs, un atractiu que els homes doncs, doncs ho demanen.
1: Clar, ara, i en el llibre apareix, i quan ho llegia no he pogut evitar somriure, no? Un programa... que en aquella època era de màxima audiència, Goles son amores, que presentava un personatge que era cantant, que era Manolo Escobar, i que el van posar allà a presentar un programa, doncs això, no?, tot de noies vestides, amb les samarretes dels equips, i feien
0: sí, sí, poqueta
1: roba,
0: ser,
1: eh?
0: L'arribada de les televisions privades.
1: Correcte.
0: Que anem a vins, arriba a Telecinco, que és òbviament una creació de Silvio Berlusconi Itàlia, que imposa aquest model de masclisme, i crea el programa de màxima audiència per parlar del futbol, amb Manolo Escobar presentant-ho, juntament amb dues copresentadores, que eren Loreto Valverde i Ma Brunton, que eren dues noies guapíssimes, que anaven sempre molt curtes, molt escotades, i al costat de Manolo Escobar, el senyor gran. L'imatge ja era bastant depriment. I quan feien la classificació de primera, les noies feien com una rima tonta i apareixi una noia amb una pantalonet molt, molt, molt curt.
1: Sí,
0: i una,
1: jo recordo,
0: i una samarreta...
1: la samarreta, sí, recordo la samarreta...
0: Molt escotada.
1: És a dir, una samarreta prou ajustada, o sigui, no era la seva talla, per entendre'ns, si hagués jugat a futbol, i recordo molt poca roba de cintura cap avall.
0: Sí, baixaven com corrent una rampa amb una pilota, amb l'escut de l'equip, i bàsicament doncs, era com l'adaptació de l'uniforme del futbolista a una cosa gairebé de club de stripper, i va fent una broma molt tonta, com no sé com ho ve, sigui últim o l'Obranyés, apareix la meva l'Obranyés, no? Uh-huh. I fent bromes aquestes. I era tot d'un contingut sexual tremendo. Llavors, aquesta mateixa casa, llavors li va donar un programa de televisió a Jesús Gil i Gil, que era Gil i tal i tal, en què ell pues, entrevistava
1: encara
0: gent...
1: Encara era molt més esperpèntic.
0: Sí, perquè parlava de política, insultava la gent pel tema de Marbella, i una part sempre era ell dins un jacuzzi acompanyat de quatre o cinc noies mitges pollades i ell dins un jacuzzi.
1: Eren aquells moments de la tecnologia, anava a dir, a l'extrem, perquè jo recordo, recordo, clar, tots tenim la imatge de Gil i Gil, aquell senyor que feia, diguéssim, feia un volum bastant, bastant gran, i recordo una cadena de plata o d'or, i allà en aquella cadena, just en l'extrem, en l'extrem just a punt de tocar l'aigua, hi havia el micro. Que és aquell moment que penses, ostres, esteu jugant, o sigui, estem jugant amb foc perquè aquest micro acabarà caient a dins de la bassa amb tot el xup-xup i algú acabarà enrampat, no? Però més enllà d'aquesta cunyeta, era portar el món del futbol a la gran pantalla d'una manera molt diferent, però clar, d'una manera absolutament...
0: Masclista. Sí, i era insistir en aquesta idea de que el futbol, que el paper de la dona en el futbol

0: en concret, que és fora del terreny de joc, és, no el volem com a espectador, volem només com a element decoratiu. És crear un relat, que és el que s'ha fet sempre. O sigui, quan comences a repassar la història del futbol, tu veus que hi havia dones jugant a futbol i omplint estadis als anys 20. Anglaterra, Itàlia, França, Alemanya, Argentina, Brasil, i que com veien que era formava part d'un moment de canvi en què les dones reclamaven tenir més drets, i això espantava els senyors que manaven, el que van fer va ser imposar normes que prohibissin que juguessin. Van haver-hi molts estats que van crear lleis en què convertien en delicte que una dona jugués a futbol, i si jugava a futbol podia anar a la presó. Brasil ho va fer-ho, l'Alemanya de Hitler ho va fer-ho, l'Italia de Mussolini ho va fer-ho, però països tècnicament democràtics, com Xile a aquella època, van fer també normes en què prohibien a les dones jugar a futbol amb l'excusa de que, com el paper principal de la dona és ser mare, no podien practicar esforç en contacte, no fos que s'espatllessin amb un cop. Llavors, aquesta idea de protegir la figura de la mare es va utilitzar en tot el món per allunyar les dones del futbol i que no juguessin, i ha durat fins fa molt poc, això.
1: Déu-n'hi-do, com hem arribat fins a dia d'avui, perquè al final ara podríem pensar, bueno, doncs tot això ho hem acabat salvant una miqueta, però clar, després tenim el famós petó de Rubiales.
0: Correcte.
1: I això és l'evidència que, bueno, doncs que...
0: Això és, la gent va acabar... O sigui, el gran canvi va ser, primer, en el món del futbol gairebé sempre manaven homes, masclistes, que no els interessava el futbol femení. Llavors, la pressió social i l'èxit de les jugadores va portar a que aquests mateixos senyors que segueixen manant, com a mínim van acceptar que públicament no podien dir-ho. I havien de fer veure que sí que eren aliats, tot i que mentien. I aquí Rubiales, que anava d'aliat, se li va veure el llautó. I ara estem en aquell moment de canvi de que comencin a arribar gent que realment no pensi com aquests senyors que encara molts cops manen, que no tenen res de feministes, però que saben que no poden dir-ho públicament perquè els mataran.
1: Això sí que és veritat que el temps dirà si anem cap un cantó o continuem per la mateixa.

0: Toni, si t'hagués de dir... Ens queden 3 minutets, eh? Si t'hagués de demanar 3 jugadors que t'hagin marcat, impactat, agradat en el món del futbol...
1: Uf, un seria Maradona... tot i els seus defectes, soc molt, molt maradonià.
0: Allò que dèiem, eh? Vull dir, la part fosca i la part clara
1: del
0: pecador,
1: futbol. Era un sant pecador, en aquest cas, però com a personatge em fascina, com a futbolista em fascina. L'altre seria Francesco Totti, soc molt de Totti, perquè va ser fidel als colors, no va marxar, i va rebre ofertes al Madrid i de l'Inter, i el tio va seguir la Roma no es va moure. I el tercer, doncs ha de ser Messi. És que vaig tenir la sort de treballar tots els anys que hi va jugar al Barça com a periodista i veure aquell senyor jugant és una cosa fascinant, és molt bo.
0: Jo que el món del futbol sempre me l'he mirat així com una mica des de fora, no l'he viscut. Ara el visc més perquè tinc una filla que juga a futbol, no? Però a mi sempre m'ha meravellat la figura de Johan Cruyff. Està massa sobrevalorat o sóc jo que el sobrevaloro massa o realment és un punt clau en la història del futbol europeu?
1: És un dels punts claus, és un revolucionari que canvia coses, és una figura molt fascinant. Clar, jo com a futbolista no el vaig veure, com a entrenador sí que va fer que era petit i així, però sí, és una de les figures claus. Si has de triar figures que canvien coses, ell hi és, amb la gràcia que ho fa com a jugador i ho fa com a entrenador, que té molt de mèrit, no? Llavors és cert que més que va anar molt més enllà, o sigui, l'Auke Koch, que és un periodista neerlandès, va fer una biografia molt bona seva, en què diu que era un Che Guevara liberal, era un Che Guevara de dretes, podríem dir, no? En el sentit que era un revolucionari que canviava coses amb una imatge i una estètica molt concreta, però també era una persona que ho fa des d'un punt de vista molt liberal de guanyar diners i d'aconseguir, doncs, professionalitzar i que el futbolista guanyés més. Ell el movia molt això, però a més era molt estètic, tenia una estètica molt, molt màgica, és d'aquests que no és guapo però que ho sembla per com es pentina, com es vestia, com es movia, i que jo entenc perfectament la fascinació, i més a Catalunya, perquè realment ell arriba a una Catalunya en blanc i negre i ens porta els colors, una Catalunya en què ja de sobte tothom es volia pentinar com ell, provoca una primera revolució amb aquell 0-5, aquella lliga al 74, i llavors com a entrenador torna en un moment de canvi que és la Barcelona preolímpica i la Catalunya preolímpica, llavors es junta el 92, Jocs Olímpics i Wembley, i és com si d'alguna forma les dues coses juntes és com entendre com la gent d'aquí i la gent una mica de fora et venen a dir si fem bé les coses podem guanyar-ho tot, no? Jo sí que va canviar moltes coses molt més enllà de l'esport.
0: A més d'aquella època, fins que va arribar Cruyff, que el Barça era aquella època en què anava a dir, guanyava més aviat poquetes coses.
1: Vull dir, arriben dos moments molt complicats. Com a jugador arriba en un moment en què el Barça fa 14 anys que no guanya la Lliga, l'havia guanyat al 60 i no la guanya de nou fins al 74 mai, per tant, trenca una sequera.
0: Quina sequera.
1: I com a entrenador, és cert que s'havia guanyat la Lliga d'Urruti i de Terry Venables una mica abans, però es ve del trauma de la derrota del Sánchez-Pizjuán contra l'Esteagua, són només 2 lligues en 20 anys... i la sensació de que més de que vens de l'època de la quinta del vuita que et guanya sempre. Per tant, també arriba en un moment de sequera. Llavors, és cert que, a més, era com... Això li ha passat també a Maradona, no? De dir, ja no només el bo que ets, sinó que arribes a un lloc en un moment en què el guió et juga a favor.
0: Doncs podríem estar hores parlant de futbol amb el Toni Padilla, de la feina del periodisme esportiu, que ens l'hem deixat aquí en el tinter.
1: Afortunadament, perquè està fotuda la cosa.
0: En tot cas, ja ho tractarem en un altre moment, però que també suposo que també teniu coses a dir des d'un punt de vista de com es tracta el futbol, de com es tracta l'esport, eh? I parlaves de Manuel Márquez Montalbán com un, diguéssim, com un visionari o com una persona que, posa els punts sobre les is i diu que, bueno, que ja està bé d'ensabonar, que hem de tenir una mirada una mica més crítica.
1: Persona clau, el Manolo.
0: Toni Padilla, moltíssimes gràcies, felicitats per aquest maleït futbol i, com se sol dir en aquests casos, ens veiem al terreny de joc.
1: Mercè,
0: que tu i jo ens hem vist més d'una vegada jugant al terreny de joc.
1: Correcte.
0: Moltes gràcies i que vagi molt bé en aquest dia que ja s'acaba. Ens veiem, ens escoltem la pròxima setmana aquí a La Gent Normal.

0: mitjans del segle XIX, Barcelona viu una transformació profunda marcada per la industrialització, el creixement urbà i l'emergència d'una nova societat de classes. En aquest context de conflicte social i canvi accelerat, el lleure esdevé també un terreny de disputa i d'intervenció política i moral. Els jardins d'esbarjo, espais privats d'oci a l'aire lliure, van tenir un paper clau com a escenaris de sociabilitat, convivència interclassista i reforma del comportament popular. Avui analitzarem com aquests jardins van contribuir a construir una imatge idealitzada de la ciutat industrial i del món obrer i què ens revelen sobre les relacions socials, culturals i polítiques de la Barcelona del període 1850-1868. Benvinguts a la Barcelona industrial. Benvinguts a les Portes de Troia.
1: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local i de Ràdio Castellar. Aquesta setmana per parlar dels jardins d'esbarjo a la Barcelona industrial. I ho farem amb el nostre historiador de capçalera, Albert Abril, benvingut.
2: Com anem, Sergio?
1: I avui ens torna a acompanyar la Núria Miquel. Ella és doctora en Història Contemporània per la Universitat de Barcelona, especialista en els segles XIX, en el segle XIX a Catalunya i a Espanya. Benvinguda, Núria.
3: Hola, moltes gràcies.
1: Núria, per què els jardins d'esbarjo són clau per entendre la Barcelona industrial de mitjans del segle XIX?
3: Els jardins d'esbarjo són claus perquè, d'alguna manera, exemplifiquen, no?, i contribueixen a aquest procés importantíssim del segle XIX, que és la democratització. Val? La democratització, que normalment parlem sempre, no?, de la democratització en un sentit polític, democratització de les institucions, de la política, però també la democratització de la societat, val? En aquest cas, els espais d'oci.
4: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
0: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Estàvem comentant aquí amb la Núria i l'Albert que costa tallar la Marsellesa, aquesta versió en català, aquesta adaptació i aquesta traducció que canta el grup vocal de Canendi Elegantia a motiu del 200 anys del naixement de Josep Anselm Clavé, que serà un dels nostres personatges d'avui, que sí, Núria?
1: És així.
0: I aquesta cançó que ens ha acompanyat dona inici al programa d'avui, on parlem d'aquests jardins d'esbarjo. Abans de tot, recordar-vos que tenim oberta la nostra campanya per, si voleu ser mecenes del Troia, oi que sí?
2: Recordeu que si voleu optar a programes exclusius, vídeos, diferents avantatges, inclús merchandatge del programa, a través de Patreon o a través d'iBooks.
0: Molt bé, doncs comencem. Els jardins d'esbarjo del segle XIX, que estic, després d'uns quantets de programes del Troia i que ja coneixem com és la nostra audiència, poder no tenir ni punyetera idea del que els hi parlarem avui. I jo penso que més d'un avui fliparà molt amb el que ens explicarà la Núria. Anem pas a pas. Anem a explicar què és això dels jardins i com venen aquests jardins des del segle XVIII i XIX.
1: Sí, a veure, els jardins d'esbarjo apareixen a nivell europeu, no? Fins i tot a finals del XVII, segle XVII, i a partir del segle XVIII. A Barcelona, però, és un fenomen clarament del segle XIX. Val? Llavors, veiem, no, doncs, tota una evolució en el marc d'aquests jardins, val? Que és una evolució que, d'altra banda, doncs, es pot fer extensiva, doncs, a molts espais d'oci, val? Que són espais que comencen a ser, doncs, molt aristocràtics. Val? Parlem sobretot dels casos de Londres, dels casos de París, que és on sorgeixen aquests espais, espais molt aristocràtics, que progressivament, doncs, es van, podem utilitzar aquest terme, democratitzant. Val? Llavors passen a ser uns espais eminentment burgesos, no? O de les noves elites, a partir, doncs, de tot el procés d'industrialització, de transició a l'època contemporània, i que al final, no? Doncs acabaran sent també espais per l'oci popular. I la gràcia, no? És que conviuran diferents classes, no? Diferents sectors socials en un mateix espai.
2: Molt bé, i llavors a partir del segle XIX què canvia?
1: Clar, a partir del segle XIX hem de tenir en compte, no? I Barcelona amb això, doncs, és un exemple claríssim, no? Que hi ha un procés d'industrialització, val? Un procés d'industrialització de les ciutats, no? És a dir, aquesta transformació econòmica, i alhora hi ha un procés, i això no remarca prou, és a dir, les transformacions del XIX no són estrictament la industrialització, sinó també un procés d'urbanització, és a dir, les ciutats creixen molt i Barcelona també és un exemple d'això, val? Llavors, és a partir, doncs, d'aquest ascens, no? Doncs de la burgesia, també d'aquesta burgesia vinculada a aquesta transformació econòmica, que, diguem, l'oci comença a transformar-se, no? Hi ha una voluntat, en certa manera, de transformar l'oci popular en aquest sentit. I, d'alguna manera, es constitueixen aquests espais interclassistes, val? En què hi ha diverses classes, no? Però a partir d'un model d'oci acord, no? Amb els nous valors burgesos. Val? I alhora, en el cas dels jardins en concret, i aquestes formes d'oci, d'alguna manera, no? Doncs, més, amb un component, doncs, més pedagògic, més educatiu, menys violent, val? És a dir, l'oci tendia a ser violent, hi ha una voluntat, doncs, de reforma, no? del comportament popular. Val? Llavors, alhora, també, doncs, de millorar, en alguns casos, des de postures higienistes, no? De millorar les condicions materials de les classes populars, en el sentit de que era necessari que les classes populars sortissin de la ciutat i, doncs, s'esbargissin en entorns naturals, en entorns més propicis. Recordem que la ciutat era una ciutat completament industrialitzada i, per tant, amb moltíssima contaminació. Val?
0: I abans de continuar, però parlaves d'aquest oci violent i que cal, d'alguna manera, netejar. Quins serien els exemples d'oci de les classes populars del moment?
1: A veure, bàsicament parlem d'una banda, d'espais d'oci, com eren, per exemple, les places de Braus, val? És a dir, tot el món dels toros, però no per la violència dels toros en si, sinó per la violència del públic, és a dir, hi havia, no? Clar, vull dir, ara això ens costa molt d'entendre, perquè ara no aquesta idea, vas al teatre, vas al cinema i la gent, no? Doncs silenci, tot molt... Això és una cosa...
0: Cada cop menys, per cert, però bueno, això en parlaríem, ja en parlaríem, que cada cop la penya, no sé què passa, vas al teatre, vas al cinema, la penya no deixa de xerrar, però bueno, no sé si m'estic fent vell o no, no sé què passa.
2: Sí, abans era només el que tossia sempre, no?
0: I ara és... I el que parla, i calla,
2: dedicarem un
0: pagat la meva entrada, i vull que callis. Perdó,
2: la capacitat d'atenció.
1: Haureu de dedicar un programa a això. Us costarà trobar convidat, jo crec.
2: No, el farà en Sergio, cap problema.
1: Ell sol, fes les preguntes. Sí, no, això, és a dir, clar, hem d'entendre que ara no estem molt habituats en això, però que abans el comportament del públic, no, diguem que estava bueno, vull dir, doncs, molt menys controlat, molt menys limitat, no? També hi havia temes, no, fins i tot de seguretat, és a dir, en espais que no garantien la seguretat de la gent, no? Els incendis eren habituals, no? Clar, tot aquest món, això d'una banda, i de l'altra tot el món de la taverna, val? Tot el món vinculat, no, al joc, a l'alcoholisme, val? A aquesta, al fet, doncs, d'unes classes populars amb pocs ingressos que es gastaven, no? Doncs el sou en vi, no? A les tavernes, tal. Llavors, davant d'això, hi ha uns actors, no, molt conservadors, que el que volen, no, és controlar, limitar la part moral d'això, i hi ha uns sectors molt més progressistes que el que diuen és això no és bo, no? Vull dir que té un punt paternalista, no? Sí, però té un punt també, doncs, molt progressista, de dir, hem de donar altres espais, no? I aquí és on en sortiran personatges, com el que abans hem comentat, com el cas de Clavé, no? Que Clavé, a partir del que ell sabia fer, que era la música, doncs decideix, no, a través de l'oci, hem de donar, doncs, educar, no? Donar cultura a les classes populars urbanes.
0: Molt bé, ja hi arribarem. De moment, encara som al segle... principis del XIX, no? Aquests parcs, oi, que estan a les ciutats i que, de moment, no tothom hi té accés o no tothom hi fa activitats. Però arriba un punt que aquests parcs començaran a obrir-se. Com és aquest procediment? O hi ha algun exemple de parc paradigmàtic en aquest sentit?
1: És a dir, a veure, aquí... hem de diferenciar, no? D'una banda tenim parcs, de l'altra tenim jardins. Llavors, el que hi ha és un procés, no? El que deia abans, de democratització, val? I això, si ho observem en ciutats que tenen jardins d'esbarjo abans de mitjans del XIX, perquè Barcelona, recordem, aquests espais apareixen a mitjans del XIX, si ens n'anem a d'altres ciutats europees com Londres o com París, el que observem, doncs, bàsicament, això que deia, no? Doncs uns espais molt aristocràtics que progressivament, i en el cas de París té un impacte importantíssim, la Revolució Francesa, són espais que progressivament, doncs, es van obrint a la idea, no? Doncs, de ciutadans, no? I clar, aquí expliquem molt la part política, però és que també hi ha una part econòmica. És a dir, estem parlant d'un procés de liberalització de l'economia, liberalització de l'oci, s'extingeixen els monopolis que hi havia vinculats a l'oci, no? Vull dir, Barcelona, per exemple, només podia haver-hi un teatre, val? Tot això canvia a partir d'aquell moment, i per tant, doncs, ens apareixen tot un seguit d'espais amb uns empresaris que el que volen és maximitzar el benefici, val? Maximitzar el benefici vol dir com més gent millor. Val? Per tant, també hi ha un interès darrere, molt bé, no? Els sectors més, les elites, però a veure si a poc a poc, no, doncs, pot anar entrant altra gent, que això vol dir, doncs, pagar més oferta, no? D'activitats, no? Segmentades també, doncs, per sector social o per capacitat econòmica, etcètera. Llavors, clar, tot això, parteix de la base que estem parlant d'uns espais, jo crec que cal definir-ho, perquè si no ens embolicarem, són uns espais que són negocis, val? És a dir, uns jardins de titularitat privada, però que es converteixen en negocis. Jo crec que l'equivalent més actual per entendre això són els parcs d'atraccions. Val? Diferent, ho veurem, però és una mica aquesta idea.
0: Molt bé. Fins i tot en aquesta voluntat de que altres capes socials participin, entrin, diguéssim, en aquests espais, a vegades també havien de pagar una entrada, en alguns casos.
1: Sí, és a dir, això va ser un dels temes, no? És a dir, la gran majoria, si parlem del cas de Barcelona, de jardins d'aquest tipus que estaven tots ubicats al Passeig de Gràcia, el que ara és el Passeig de Gràcia, que en aquell moment era estrictament el carrer sense construir, val? Perquè aquí estem parlant encara de preenderrocament de les muralles, hi havia diferents espais d'aquest tipus, diferents jardins, i en la majoria no es pagava per accedir al recinte, pagaves per activitats concretes. Mm. Això permetia, no?, que tu hi poguessis anar sense pagar, sense consumir, però circular per allà, o consumir molt, consumir poc. Llavors, després hi havia el gran jardí, val?, que era el jardí dels Camps Elisis, que era molt més gran, molt més luxós, que aquí pagaves, val?, es pagaven dos rals, però s'ha de dir que era un preu que era relativament elevat, però no particularment elevat, i més o menys a la línia dels teatres de la ciutat. Mm. Val? Per tant, d'alguna manera, era un oci que no era gratuït, però tampoc era un oci totalment inaccessible. Val? Però sí que en un principi és més un oci de classes mitjanes i elit, i després, progressivament, no, els preus també van baixant, no? I doncs la gent... gent d'altres sectors socials hi pot accedir, i també hi ha un tema cultural, vull dir, de voler-los incloure en aquests espais.
2: Molt bé, a mi m'ha quedat molt la imatge del parc d'atraccions, no? O sigui, la idea aquesta, quan entres allà, que tens moltes activitats per fer. Llavors, no sé si ens podries fer una mica de llista, vull dir, si jo entro en un parc d'aquests, què puc trobar-hi?
1: Clar, tu t'imagines, és a dir, un parc, o sigui, un jardí, no?, tancat, uh-huh. Val? La idea d'un jardí amb una tanca. Llavors, a dins, diferents, no?, doncs, pavellons, diferents espais diferenciats, i bàsicament hi havia, d'una banda, una oferta recreativa, val?, que aquesta és la que més s'assembla als parcs d'atraccions, val?, que això serà el més habitual al principi, val?, als anys 40, als anys 50 del segle XIX, això serà el més habitual, val?, aquesta part recreativa, que hi havia, doncs, jocs diferents, no?, tot tipus de jocs, i el símbol més clar, les muntanyes russes, val?, són les primeres muntanyes russes que trobem a l'estat en tota la història, val?, les de Barcelona, dels Camps Elisis. Llavors hi ha també tot una oferta gastronòmica, vindríem a dir, és a dir, refrescos, no?, d'una banda, i després arriba un restaurant, no?, és de les primeres vegades que trobem el concepte de restaurant, val? O sigui, no de fonda, sinó de restaurant, val?, que té aquest origen francès, per tant, un punt, no?, com més de selecte,
2: no? Refinat, no?
1: Sí. I, en tercer lloc, una oferta cultural, que aquesta és la part que, d'alguna manera, s'allunya més de... els parcs d'atraccions, val? Que és una oferta cultural de música, teatre, òpera, val? El teatre català de Pitarra, no? El que ara sabem, quan el teatre es comença a fer en català, tot això no s'estrena als teatres de Barcelona, s'estrena als teatres dels Camps Elisis i de la resta de jardins, com el Tívoli, com el Prado Català, val? Per tant, una mica tot això. Progressivament, la part de l'espectacle, del teatre, del circ, de l'òpera, tot això acabarà tenint més pes que no pas la part recreativa. Val? Per tant, en les dècades finals d'aquests espais pesarà molt més això, i aquí és quan ens apareixeran, i d'aquí la cançó del principi, els cors de clavé. Val?
2: Molt bé. Jo fins ara molt a favor de que reobrin aquest tipus d'espai on es
0: duen sí,
2: altre
0: sí,
2: cop.
0: Sí. No sé on, a qui hem d'expropiar, perquè si ells van haver d'expropiar o privatitzar espais que ja s'utilitzaven, hem de treure, no sé...
2: Tirem un dard al mapa de Catalunya?
0: Bueno, no, allò lògic seria el mateix lloc on estaven. Hem de tirar mig eixample.
2: A mi em sembla molt bé.
0: Sí, sí. Tornem. Els primers parcs, tu ho has dit abans, a Barcelona és la dècada dels 40, però a Espanya tenim alguns exemples d'aquests primers parcs que
1: sí.
0: Podem trobar?
1: És a dir, que ja us deia, no? El model sorgeix a Londres, llavors passa a París, i de París és on s'importa a la resta dels països europeus. Tenim un intent, val? A Madrid, durant el trienni liberal, de que s'instal·lin alguns d'aquests tipus de negoci. Una mica la idea, jo crec, és que no es donaven les circumstàncies, no?, culturals i socioeconòmiques perquè això tingués èxit. En canvi, a Barcelona, del que estem parlant, és clar que és una ciutat que de cop té una elit, val?, molt enriquida, val?, que doncs es pot convertir, d'una banda, en empresària d'això i públic d'això, Val? I aquesta idea, no?, és el que d'alguna manera explica que de cop a Barcelona t'apareguin en un mateix carrer, vull dir, és com si, bueno, una mica, no?, en un mateix carrer de cop tinguéssiu 10 teatres, val? Doncs el mateix allà, com pot ser que hi hagi públic per tot això, no? Doncs bueno, és una mica aquesta idea que per això a Barcelona, doncs, triomfa.
0: Ja ho has dit, el més important, el nom seria Camps Elisis, Tívoli. Quins més serien els...
1: Sí, tenim Camps Elisis, clarament, no? Doncs, inspiració francesa. El Tívoli, també, és a dir, el gran jardí d'esbarjo de París es deia el Tívoli, i que el Teatre Tívoli és l'hereu d'aquell jardí, és a dir, val? Per tant, d'aquells jardins, en molts casos, acaben quedant els teatres, per això aquest nom, i molts tívolis que pugueu trobar per Catalunya també eren jardins d'esbarjo. Això no es redueix només a Barcelona, és a dir, tenim a moltes ciutats catalanes, ciutats també doncs, molt dinàmiques econòmicament, Sabadell, Terrassa, Vilanova, val? Reus, moltes. I després n'hi havia d'altres, el Prado Català, i després altres noms, no?, que tenien a veure o amb noms més de tipus mitològic, no?, o noms que tenien a veure ja, sobretot en la part final, amb el teatre, no?, com per exemple, doncs, Jardí Teatre de la Zarzuela, val? Hi havia noms d'aquest tipus.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Clar, ens hem d'imaginar, seguim al Portes de Troia, parlant dels jardins d'Esbarjo amb la Núria Miquel, Albert Abril, ens hem d'imaginar que estem al jardí dels Camps Elisis, no, Núria?
1: Exacte.
0: I tenim un cor de claver que està interpretant Flors de Maig,
1: exacte,
0: que és el que estàvem escoltant.
1: Exacte.
0: I en una banda, després ja hi entrarem, però això, perquè ara ens ha sonat aquesta cançó, i una banda tindríem les classes benestants, no barrejades, no?, amb les classes populars, o sí, o què?
1: Exacte, és a dir, els cors de claver són un factor, diríem, d'aquest procés de democratització, val? És a dir, clar, els cors, jo crec que això és prou conegut per tothom, que no cal entrar-hi, no?, però que eren cors formats, no?, doncs per les homes, les classes populars, no?, més o menys obreres, més o menys artesanes, però entenem classes populars. Llavors, claver els porta, no?, a cantar a un espai que inicialment doncs era molt elitista o era més elitista, no?, que són els jardins d'Esbarjo. Per tant, és interessant veure les imatges, no?, perquè d'una banda tenim un públic, no?, de majoria, doncs, classes mitjanes, classes benestants, i en canvi, no?, doncs, aquests obrers, aquestes societats corals, sobre, doncs, de l'escenari, no?, amb claver o el director, no?, doncs, que els dirigeix. Llavors, això, d'alguna manera, no?, exemplifica que eren espais en què no és que la gent allò es barregés totalment, no?, entre els diferents sectors socials, no era això, però sí que eren espais on els diferents sectors socials podien conviure. Val? Llavors, això, aquest procés que comença, no?, durant aquest període, la dècada dels 60, s'aprofundirà posteriorment, sobretot a través d'una activitat que és el teatre. Val?
0: Molt bé, doncs entrem a fons amb el cas que ens ocupa, que és tractar aquest fenomen urbà a la ciutat de Barcelona. Ja ho hem començat a dir, però ara és quan demanem als nostres oients això que ens agrada fer, sobretot quan coincidim l'Albert i jo, que fiquem molta feina als nostres oients quan s'estan escoltant.
2: Però aquest cop no he estat jo, eh?
0: No.
2: Aquest cop ha estat la Núria.
0: És la Núria, però us demanem que si teniu curiositat agafeu un mapa de la ciutat per comprovar que tot el que estem dient no ens ho hem inventat, no s'ha inventat la Núria. Per tant, això aneu agafant i mentre us expliquem més aviat la Núria us explica com és la Barcelona industrial a grans trets, com és la Barcelona industrial.
1: Sí, la Barcelona industrial, clar, us heu d'imaginar, no?, en aquest moment, val?, que són els anys, les dècades de 1840, 1850 i fins a, 60 i 70, val?, per tant, aquests anys centrals del segle XIX, clar, Barcelona era una ciutat relativament petita en extensió, val?, no en població, sinó en extensió, allò, que estava, no?, doncs, allò, tancada dins de les muralles, que no es podia urbanitzar fora, és a dir, el problema de les muralles no era tant si la porta s'obria o es tancava, sinó el fet de que, com que l'espai immediat a la muralla era zona militar, allà no s'hi podia construir. Per això teníem tot un pla de Barcelona completament desurbanitzat. I, a més, Barcelona, amb la industrialització, es va omplint de fàbriques, val? Fins que arriba un moment, val?, en la dècada de 1840, que l'Ajuntament prohibeix que s'instal·lin més fàbriques, hòstia, val? És a dir, a dins de la ciutat, pel nivell, no?, de concentració de clar, en diríem contaminació, no?, vull dir, però de concentració d'espais industrials a la ciutat. Per tant, és una cosa molt densa, Barcelona, en aquell moment. I, clar, els jardins són una via d'escapament d'això perquè estan fora de la ciutat, val? Tot això comença a canviar, val?, quan es decideix, no?, quan hi ha tot un moviment per enderrocar les muralles, i això s'aconsegueix a partir de la dècada de 1850, 1854. I no és menor, és a dir, la primera de les muralles que s'enderroca és la muralla interior, val?, és a dir, la muralla que separava Barcelona del seu pla i, per tant, la que afectava els jardins. La de Mar, per exemple, s'enderroca molt més tard, val?, perquè ens entenguem. Llavors, clar, per mi els jardins és interessant perquè representen com un trencament simbòlic de la muralla, val?, perquè la gent sortia per anar als jardins i fins al vespre, val?, fins ben entrada la matinada estava allà i fins i tot s'havia de demanar, no?, doncs, a les autoritats que deixessin les portes obertes de les muralles perquè la gent pogués tornar a entrar. Per tant, una mica simbòlicament trenca amb això. I, però això també serà una mica, no?, la seva perdició perquè, i abans heu parlat, no?, de la qüestió econòmica, no?, diu, aquí s'ha d'expropiar. No és un tema, és a dir, no és un tema d'expropiació, sinó de que els propietaris d'aquells terrenys es fan d'or. Val? Per què? Doncs perquè hi ha el procés de projectar l'Eixample i, per tant, allò es, és a dir, passem de terrenys agrícoles que passen a ser, doncs, terrenys urbans, no? I, per tant, els jardins no, vull dir, clar, són víctimes de tot això perquè l'especulació del sol, no?, doncs acaba provocant que es vagi construint i aquests espais, doncs, cada vegada quedin més reduïts fins que acabin desapareixent.
3: Hem parlat de la industrialització com una de les causes principals d'aquest fenomen que analitzem precisament avui, i de fet al començament del programa ja ho hem comentat una miqueta, eh? Però què pretenien les elites governants amb la creació d'aquests parcs?
1: Clar, a veure, les elites governants no, o sigui, no són els impulsors d'aquests espais, val? Hem dit abans que són espais d'iniciativa privada, són negocis. El que passa és que les elites, o el que seria, no?, l'Ajuntament de la ciutat, ho veu amb bons ulls, val? Perquè darrere, doncs, hi ha aquesta idea d'un oci, no?, doncs, interclassista, un oci que d'alguna manera, doncs, o sigui, representa un model diferent, no?, doncs, de l'oci que tenia lloc a la ciutat anteriorment, això que hem comentat abans, i alhora era l'última moda, és a dir, feia modern. Són uns espais que estan molt vinculats a la modernitat, val? I l'Ajuntament, com els intel·lectuals, val? Persones com Víctor Balaguer, no?, que, doncs, que tots el coneixem pel tema dels carrers de l'Eixample, que és el que dona nom, no?, però vull dir, hi ha gent que sap veure que això és modern, perquè això ve de París, perquè això té aquest component, no?, doncs, de la festa, que és capaç, doncs, d'agrupar gent diferent, independentment de les tendències polítiques, de la classe social, no?, i que això és vincular la ciutat a la modernitat urbana, no?, és a dir, si industrialment, no?, doncs, també ens emmirallem amb Londres, amb les fàbriques, no?, doncs culturalment, socialment, també. És una mica aquesta idea. Per tant, hi havia una bona predisposició per part dels diferents sectors socials i polítics.
0: Té tot el sentit del món. Núria, és a partir del bienni progressista, 1854-1856, i la conflictivitat social d'aquest període del bienni progressista, és que es veu més clar que s'ha de generar aquest espai interclassista que representen els jardins d'esbarjo. És així?
1: És així. I el tema del bienni no és menor perquè hem d'entendre que el bienni, que és 1854-1855, hi ha, diguem, la primera vaga general de la història de Catalunya, val? Per tant, és un moment, no?, doncs, de conflicte laboral, de conflicte polític i que, a més, també d'una certa violència, val? Dels obrers envers els fabricants en el context d'aquestes vagues. Llavors, això, d'alguna manera, situa els obrers al mapa. Val? És aquesta idea de la creació, no?, de la representació de l'obrer a Catalunya o a Barcelona. Val? A partir d'aleshores, l'obrer és un problema. Un problema en el sentit, no en un sentit negatiu, que també, en alguns casos, sinó ens hem d'ocupar d'aquesta qüestió. Val? La qüestió social en la idea de l'obrer. Llavors, aquests espais es veuen com uns espais amb una gran potencial a l'hora, doncs, de neutralitzar aquest conflicte que té lloc a la ciutat. Conflicte polític, conflicte laboral, conflicte social. Val? A partir, doncs, d'aquesta convivència i sobretot de la cosa festiva, no?, de la cosa festiva, de l'entusiasme, també és un moment en què es recupera, és a dir, es transforma el carnaval, val? El carnaval agafa molta volada en aquesta època, també va en aquesta línia, val? De sectors socials diferents a través de la festa aconseguir, doncs, neutralitzar el conflicte, no? I de fet és un període que fins al sexenni democràtic, fins al sexenni revolucionari, el 1868, doncs és un període de, bueno, doncs, socialment una certa, no?, aparentment tranquil·litat, no?, una certa, fins i tot ara en diríem, no?, pau social, que després ha sigut molt abocada. Durant el segle XX es recordarà aquest període com una cosa quasi idealitzada, no?, de tots aquests espais.
3: A veure, ja ho hem anat dient una miqueta al llarg del programa, però ens encanten les llistes, ens encanten els tops, no, els rànquings. Si haguéssim de fer un top 3, no, de, dels jardins d'esbarjo de l'època, quins series? O quin seria el teu top 3? A quins aniries, tu?
1: Top 3. Clarament, ja n'hem parlat, els Camps Elisis, no? És a dir, eren els més grans.
0: Hem de començar sempre per l'últim. Sí. Top 3. 3.
3: Ah, no? És veritat. Sem-
0: de 3, no, 2 sí, i 1, no?
3: Però ara ja ens ha fet spoiler.
0: Bueno, sí, ja comencem
1: per
0: l'1.
1: Ara ja ens ha fet spoiler.
3: Adrià, comencem per l'1. Talla el programa i tornem a començar de zero.
0: Comencem per...
1: De l'1 al 3.
0: Fem-ho, va, què?
1: Som de lletres, eh? No sabem comptar.
3: Això és veritat.
1: Mireu, top 3. A veure, si comencem per l'1... Camps Elisis, val? El més important, el jardí més gran, val? El que representa, no? Doncs tota aquesta modernitat amb una gran oferta cultural, recreativa, val? Una mica és el jardí que acabarà triant Clavé, no? I Clavé també era, tenia molta visió per què era lo modern, no? I ell tria els Camps Elisis. Llavors, podríem parlar el segon del Tívoli, val? Segon... jardí que va ser el primer o un dels primers, no? Va ser creat abans que els Camps Elisis i que alhora era més petit, no? Una cosa més modesta, però que tenim la cosa aquesta de que ha perdurat el nom a través del Teatre Tívoli, val? Per tant, que és una mica l'hereu d'aquest espai. I en tercer lloc podríem parlar del... Estàs fent la llista, no? Per anar-hi.
3: Per visitar-los demà.
1: Us tens difícil, jo crec. No trobaràs ni una pedra.
3: Aniré allà, o sigui, aniré allà, em posaré unes ulleres de realitat virtual.
0: Hòstia,
3: ja
0: aquesta és bona, eh?
3: No? Mira,
1: podríem
3: un
1: fer...
3: Un nínxol de mercat.
1: Exacte. Sergio. Hi ha un plafó de l'Ajuntament, d'aquests que duren 5 minuts perquè els vandalitzen, sí. No? Que ho explica. Però no trobareu res a nivell de vestigis materials. I ja acabem Prado Catalán, que era potser una mica el que, quan els Camps Elisis entren en una certa decadència, el Prado Catalán doncs esdevé potser el jardí més fancy, no? Més modern de la ciutat.
3: Prado Catalán.
0: El Prado Catalán. Quines són les activitats, ja han anat sortint, però per anar aprofundint també, que es duen a terme en aquests jardins d'esbarjo, quines destacaries?
1: Clar, a banda de tot el que hem comentat, no, de funcions, no, d'espectacles, tot això, dels jocs, que era una cosa, no, habitual, no, programada habitualment, hi havia la tira d'actes, no, d'esdeveniments, de festes, extraordinaris, no, i que d'alguna manera el que demostren és com aquests espais eren centrals en la vida cultural i social de la ciutat, no? I és un, o sigui, són espais que la reina Isabel II visita, val? Perquè és l'última moda, no? No hi era el lloc més de l'estat, per tant, doncs, visites reials, tenim també després de la Guerra d'Àfrica, no? Quan els voluntaris, quan els que han lluitat a la Guerra d'Àfrica tornen a Salrep i van als Camps Elisis, tenim, no, rebudes de personatges destacats, polítics, no, que van en aquests espais, tenim uns grans festivals corals que organitza Clavé, no, amb cors de diversos, és a dir, del País Valencià, de l'Aragó, d'altres pobles de Catalunya, val? Per tant, tot un espectre enorme, no? Fins i tot hi ha esdeveniments dels Jocs Florals que també se celebren allà, és a dir, un espectre enorme d'activitats de tota la vida social i cultural, més això que ja he comentat, no? De tota aquesta oferta cultural, de la qual jo destacaria essencialment el tema dels cors, val? I el tema del teatre popular, d'aquest teatre popular, teatre català, sobretot en la forma de la sarsuela, que esdevé doncs molt popular a partir de la dècada 1860.
3: Si et sembla, Núria, aprofundim una miqueta més en el tema aquest dels cors de Clavé, no? Com a element important d'intercanvi social entre la burgesia i les classes més populars.
1: Sí, és a dir, clar, el tema dels cors ha sigut, històricament no ha interessat, no? Però em refereixo a nivell historiogràfic, però s'ha estudiat poc el tema dels espais, no? Llavors jo crec que ara, també doncs amb ara s'ha fet la commemoració de l'any Clavé, amb la comissària, l'Anna Costal, vull dir, una persona molt implicada, no? I que ha treballat moltíssim tota la figura de Clavé i dels cors, no? I que jo d'alguna manera he pogut aportar aquesta idea de la dimensió performativa, no? Dels cors de Clavé. No és només la cançó, no és només la música, sinó que és la imatge, com ens col·loquem en l'escenari, en quin espai ho fem, val? Per tant, el jardí, és a dir, el cor de Clavé per si mateix no té valor, o sigui, perdoneu, sí que té valor, no? Té el valor de eduquem, no? O instruïm a través de la música, però la gràcia és quan ells actuen davant d'un públic, no? Que a part és un públic que doncs és forma part, no, doncs de les elites, no, però que també doncs pot ser més o menys en algun moment doncs interclassista, no, però per tant hi ha aquest contacte, no, entre sectors socials diferents a través de la figura de Clavé, val? Per tant hi ha aquests dos factors, no, de l'educació a través de la música, a través de l'art, no? I alhora, no, doncs aquesta idea de la d'una certa, permeteu-me el terme, harmonia, val? Entre classes, val?
0: I també per seguir aprofundint en alguns dels temes que han anat sortint, però clar, tot això donava peu a una visió molt empresarial dels jardins. Què podem dir més sobre aquest tema?
1: Evidentment, és a dir, com també la tenim dels cors de Clavé, és a dir, Clavé vivia d'això, Clavé era un músic però també era un empresari, els jardins doncs eren uns espais, no? Que sí, que fomentaven això, però que evidentment, vull dir, no s'ha de ser naïf, és a dir...
0: Els espectacles...
1: Exacte, vull dir, darrere hi havia, no? Ja s'ha dit des del principi, uns empresaris que el que buscaven, doncs, clarament era tirar endavant el negoci, no? Per un negoci que, ja ho hem dit, tenia molta competència, és a dir, hi havia diversos jardins, no? En un mateix espai, en un mateix carrer, i per tant, doncs, sempre aquesta voluntat de allò anar provant, no? Veus que van provant tot tipus d'espectacle, hi ha de tot en aquests jardins, per anar veient què és el que més triomfa, no? El que té més èxit, no? I cap on es pot anar, intentar segmentar també, no? Doncs tot unes activitats, uns balls molt més elitistes, amb un preu altíssim, no? Una cosa per la gent de bé, i després, doncs, tot unes activitats molt més econòmiques per uns sectors més classes mitjanes o classes més baixes, no? Alguns sectors de les classes populars. Bueno, doncs, tant tota aquesta visió de negoci, però clar, que d'altra banda, no? Vull dir, a la part aquesta de liberalització i fins i tot privatització d'un espai que abans la gent utilitzava, no? Doncs a nivell popular, el Passeig de Gràcia, doncs per anar, doncs, això, a berenar, no? O a passar el dia. Però d'altra banda, sí que és veritat que això, doncs, també contribueix molt, no? Doncs a la modernització social, cultural del país.
3: Si et sembla, rasquem una mica més en la idea aquesta, no? De la convivència de la burgesia amb les classes populars dins d'aquests parcs, no? Sobretot a partir del bienni.
1: Sí, bueno, és curiós, no? Perquè això s'ha treballat molt des de la historiografia anglosaxona, és a dir, com aquesta idea de perquè la gent estigui junta no ha de voler dir, no ens hem d'imaginar com és una relació allò perfectament horitzontal, no? Vull dir, la jerarquia social segueix existint en aquests espais, ja des del principi, és a dir, des de quan jo dic que es comença a democratitzar el segle XVIII a Anglaterra, no? o a França, sí, però, és a dir, aquestes jerarquies socials segueixen pesant, evidentment és molt més fàcil accedir-hi per unes elites que no pas a les classes populars, no? Però sí que és veritat que a partir doncs d'aquesta segmentació, no? De diferents tipus d'espectacles, no? I això és molt interessant, el ball, per exemple, no? Que hi ha balls, doncs, bailes de caballeros, bailes de artesanos, no? És a dir, destinats i organitzats per sectors socials completament diferents, però en el mateix espai, no? Per tant, bueno, és una mica aquesta idea de la diferència no desapareix, però, bueno, hi ha una certa idea d'harmonia, no? En què, però atenció, en què cadascú ocupa el lloc que li correspon, val? Això és evident. I també hi ha un tema, no? Per exemple, que és interessant, el tema de la vestimenta, és a dir, allà s'havia d'anar ben vestit. Hi havia jardins que eren molt elitistes, que hi havia codi de vestimenta, és a dir, si no vas així, bueno, una mica com les discoteques...
0: Sí, ha canviat molt, això.
1: No sé ara tant com és, però quan...
2: quan érem jove.
1: Més joves...
0: Adrià, tu que ets un jove etern, ens podries explicar si encara hi ha codi de vestiment? No cal que parlis. Ja sé que només vols parlar segons quins programes de ràdio castellà.
2: Està fent que no ho sap.
0: Ah, que no ho saps, que tu també ja surts ni res. No, pues ara,
2: ens estem marcint.
1: Sí, jo crec que no és tant un tema d'edat, sinó un tema de tipus de discoteca, no? Però aquesta idea de la vestimenta com un no? Una barrera per entrar, però alhora també la vestimenta com una manera de camuflar-te, és a dir, de dissimular una mica la classe social, no?

0: recta final del Portes de Troia d'avui.
1: Subiditos, eh?
0: A Mofenbach. Això sonava als Jardins d'Esbarjo?
2: Això sonava als Jardins d'Esbarjo, sí, perquè als Jardins d'Esbarjo una de les activitats, dels espectacles més habituals era l'òpera. Val? Òpera normalment... no diguem tot l'espectacle, no? A vegades senzillament doncs, la part musical, però també sovint doncs, sí, tot l'espectacle. Llavors, és rellevant perquè els Jardins d'Esbarjo, ara nosaltres associem l'òpera, no?, a una cosa molt elitista, no?, i que ens imaginem allò, la burgesia modernista, barcelonina, l'òpera, el Liceu, però els Jardins d'Esbarjo, que són anteriors, contribueixen precisament, no?, a difondre l'òpera en tot un seguit de sectors socials, val?, que ara, bueno, doncs no ho associem, no?, perquè la cosa és diferent, no?, però sí que això sonava molt, no?, hi havia aquest galop infernal, no?, que es ballava i era molt, bueno, molt mogut.
1: I llavors, amb tot el que hem anat comentant, no?, aquest paternalisme, no?, aquest higienisme tan de l'època, creus que els Jardins d'Esbarjo busquen la construcció del que diríem, entre cometes, de l'obrer ideal?
2: Sí, és a dir, abans quan parlàvem del tema de com el bienni progressista posa sobre, no?, el focus sobre la qüestió obrera, clar, el jardí, d'alguna manera, el que fa és... intentar, no?, doncs, reformar, no?, aquesta imatge que tenen les elites del que és l'obrer, no?, que és un obrer doncs, que és violent, és un obrer que és poc educat, no?, i fins i tot és un obrer que és poc instruït. Val? Llavors, aquesta imatge, que és una representació, val? Vull dir, no és que sigui per força així, evidentment, però aquesta imatge que tenen les elites d'aquests obrers... al jardí convergeixen, no?, doncs, tot un seguit d'idees, no?, doncs, d'uns discursos higienistes de com reformar l'oci popular, no?, de com millorar les condicions materials i culturals de l'oci popular, d'una banda, i després reformistes socials com Clavé, no?, que a través de la música, de la instrucció, doncs, pretenen allò, en certa manera, doncs, emancipar l'obrer. Tot això acaba convergint al jardí. Val. Llavors, per tant, sí que hi ha aquesta idea una mica de l'obrer ideal, que té un component, no?, doncs, molt moralitzant, que ara doncs, ens pot xocar i és així, però també té un component doncs, de certa emancipació, no?, de certa millora de les condicions de vida dels obrers.
0: Molt bé, fins ara hem parlat dels anys a partir del bienni, entre el bienni, on proliferen aquests Jardins d'Esbarjo. Però, Núria, què és el que canvia a partir de 1865 i, sobretot, a partir de 1868 amb el moment en què s'inicia el que coneixem com el sexenni democràtic?
2: Sí, els jardins, durant la dècada dels 60, abans del sexenni, ja tendeixen, no?, ja ho hem dit, a començar a democratitzar-se amb aquesta entrada, més o menys, no?, doncs d'altres sectors socials, bàsicament a través dels cors i a través del teatre popular... Però, clar, el sexenni democràtic, d'una banda, no?, és un període de profunda democratització política, però alhora també de profunda democratització social. Val? Llavors, això, als jardins, s'aprecia bàsicament perquè hi ha moltes activitats de tipus polític, és a dir, la política està molt més present, val? Sigui a través els espectacles, no?, teatre de tipus més polític, per exemple, o directament mítings, no?, i llavors hi ha doncs, pràctiques polítiques

0: polítiques, però alhora també el que observem és una major presència de les classes populars. Val? Si en la dècada anterior o a principis dels anys 60 del 19 havien estat doncs, presents, no? Una presència molt, molt mediatitzada doncs, per aquestes activitats que hem dit, no? Per exemple, el tema dels cors a partir del sexenni, diguem que estan molt més presents. Hi ha també doncs, aquesta varietat d'activitats amb preus diferents també s'intensifica, doncs, fins al punt doncs, que veiem que durant el sexenni hi ha fins i tot una certa apropiació de les classes populars d'aquests espais, no? I fins i tot també tenim als jardins molta activitat del moviment obrer, val? És a dir, congressos, manifestacions, reunions, tot un seguit de pràctiques, noves pràctiques de mobilització política del moviment obrer, val? Per tant, i de dones també vinculades al moviment obrer o al republicanisme. Per tant, tenim doncs, aquesta varietat de coses dels jardins que contribueixen a aquest procés.
1: Molt bé, i llavors, i a partir del... No sé si anaves a dir alguna cosa tu. Vale. Tiro. Llavors, a partir del sexenni, què passa amb els jardins d'esbarjo?
0: Després del sexenni, clar, és a dir, el sexenni en aquest sentit és un procés, no, com una mena de parèntesi d'acceleració, no, de la política i d'aquesta democratització, val? Que d'alguna manera anticipa, no, els espais de masses, i després això, a nivell polític, clarament, doncs s'acaba amb la fi del sexenni, i el procés aquest de democratització, d'alguna manera, no s'intensifica tant com durant el sexenni, però no s'acaba. És a dir, els jardins d'esbarjo de després del sexenni, és a dir, els últims anys dels jardins d'esbarjo, veiem, no, doncs, que el món popular s'ha apropiat bastant d'aquests espais i ja no els abandona. Val? El que sí que passarà és que l'avenç de l'Eixample és inexorable, val? I llavors és a partir d'aquest moment en què la urbanització tira molt endavant, no? Vull dir, s'accelera moltíssim, i llavors hi ha com una transformació, no? Vull dir, del mapa de l'oci popular a Barcelona, que pel qual bàsicament aquests espais desapareixen perquè l'Eixample se'ls menja, val? Passen una mica a la plaça Catalunya, que encara s'ha d'acabar d'urbanitzar, i posteriorment serà quan se n'aniran cap al Paral·lel. I la restauració és un moment, a partir de la dècada 1880, val? En certa manera, que tot aquest miratge, no, que havia sigut als anys 60 d'harmonia social, no, convivim en un mateix espai, després havia una mica saltat pels aires durant el sexenni, i després del sexenni, no, a resultes del sexenni, hi ha una reacció conservadora molt gran en què es decideix una manera de dir, no? Vull dir, que hi ha un procés de segregació, és a dir, l'oci popular per una banda, l'oci de les elites per una altra, i aquí és quan tindrem, no, Plaça Catalunya, després Paral·lel i Liceu per una banda, val? Per tant, és tot un canvi.
2: Molt bé, reflexions finals amb la Núria d'un tema al qual li has dedicat molt temps, és la teva tesi doctoral, i per tant preguntar-te els objectius pels quals es van concebre aquests jardins d'esbarjo amb aquesta intencionalitat interclassista que hem explicat, van complir els objectius polítics i socials?
0: A veure, clar, és a dir, el jardí sí, no? Ja ho hem dit, tampoc és que tingui allò l'objectiu, clar, els empresaris, el que els interessava, no? Era la qüestió econòmica, però sí que aquests espais, sobretot durant aquests anys, no? És a dir, durant la dècada 1860, van respondre molt, no? A aquesta idea de crear una harmonia social, no? A partir de la convivència dels diferents grups, per tal d'alguna manera, no? Mantenir la pau social. Per tant, jo crec que això sí que ho aconsegueixen d'una banda, i de l'altra contribueixen moltíssim també al procés de modernització cultural a Barcelona i a Catalunya.
1: I amb l'últim minutet aquest que queda, amb el pas del temps es recupera aquesta idea de que Barcelona sigui un espai on puguin conviure la classe burgesa, la classe obrera, etc.
0: Bueno, és una idea que ja ho he comentat abans, no? Que, és a dir, hi ha aquest trencament, no? A partir de la dècada de 1880, aquesta segregació, però durant les primeres dècades del segle XX, val, en un context de moltíssima conflictivitat social, no? Vull dir, els anys 10, els anys 20, els anys 30, s'aboquen tots aquests espais, val, de la Barcelona en procés d'urbanització, com a, no, espais molt idealitzats. No? Llavors, hi ha gent, fins i tot, que ho va viure, no? Que gent ja molt gran, que encara pot tenir una memòria viscuda d'això, no? Però si no, són allò, he llegit, conec, no? I trobes molts articles de la premsa al voltant d'això. I llavors hi ha un altre tema, no? Que és el tema aquest de com... durant aquests anys, la dècada de 1860, tenen lloc molts esdeveniments a la ciutat, abans n'he parlat, no? La visita reial, la visita dels voluntaris catalans, no? Els festivals, és a dir, aquesta idea de dinamitzar i harmonitzar la ciutat a través dels grans esdeveniments, val? Que això, vull dir, políticament, no? Un hi pot estar més o menys d'acord, no? Però Barcelona, salvant molt les distàncies sense fer presentisme, això... ho hem anat explotant al llarg del segle XX.
2: Molt bé, doncs no tenim temps per més. Moltíssimes gràcies, Núria Miquel, per tornar a ser aquí al Portes de Troia amb nosaltres, explicar-nos la teva investigació, els jardins d'esbarjo, un espai interclassista a la Barcelona Industrial. Gràcies per venir.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Albert Abril, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres, moltes gràcies.
2: L'Adrià Tirado, del control tècnic, i en Sergio Rodríguez, qui us parla, i us esperem a la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
3: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista.
2: I'm mad about the boy. And I know it's stupid.
3: Bona nit, en punt les 10 del vespre. Salutacions de qui et parla davant d'aquest micròfon i produint aquest el teu programa Long Play. Soc en Xavier Baltà. Una setmana més som preparats per oferir-te una hora intensa de bona ràdio, de bona música, de cançons seleccionades i cercades, cançons que habitualment serà difícil que les puguis escoltar a les FMs convencionals, però no aquí, en el Long Play, a la sintonia de Ràdio Rubí. He melts my foolish heart in every single thing. I avui, per obrir el programa, el tema principal de la pel·lícula L'amor és quelcom meravellós, de la mà de dos grans del cinema, William Holden i Jennifer Jones, escoltada aquesta cançó de la mà de la formació The Four Ace.

Doncs sí, senyor, l'amor és quelcom meravellós. Estem escoltant aquesta cançó dels Four Seasons que es va llançar en el juliol de l'any 55. Va ser el tema principal de la pel·lícula homònima, traduïda al castellà com La Colina de la Diosa, i va ser un dels grans èxits del grup. La cançó va arribar al número 1 de les llistes del Billboard i el Kate Bush l'any 1955. De fet, va ser la primera cançó en encapçalar la nova llista del top 100 americà del Billboard, s'estrenava, i va guanyar l'Oscar a la millor cançó original del 1956. Ara en passem a una del 57.

Sonant a la ràdio ara mateix, Pat Boone amb aquesta cançó Love Letters in the Sand, cartes d'amor a la sorra, és sens dubte la cançó més famosa d'ell mateix, publicada a l'any 57. Va ser un èxit acablador que va estar setmanes al número 1 de les llistes d'èxit. Va formar part de la pel·lícula Bernardine del 1957, protagonitzada pel mateix Pat Boone, i ara la gran formació de Platters.

Amb un estil elegant de dub pop i harmonia vocal, estem escoltant els The Platters, Remembering When, Recordes Quan, una balada romàntica icònica de l'any 59, escrita pel mànager i mentor Samuel Buck Ram, juntament amb Mick Andy. Tot i que aquest grup és conegut i recordat per cançons com Only You, The Good Pretender, aquesta realment és meravellosa. S'inclou en el seu àlbum homònim del 59, on també destacava la gran cançó Smoke Gates in Your Eyes, el fum que cega els teus ulls.

Sonant a la ràdio Dean Martin amb aquesta cançó Gentle on my mind, publicada originalment el novembre de l'any 68 com a part del seu àlbum homònim. Tot i que la versió de Glen Campbell és la més famosa en els Estats Units, aquesta versió, la de Dean Martin, va ser un èxit massiu en el Regne Unit, arribant al número 2 de les llistes el 1969. Suau a la meva ment ha sonat aquí a la ràdio.

El somni impossible d'Impossible Dream és una de les cançons més potents i inspiradores interpretades per Andy Williams, inclòs al seu àlbum Honey de l'any 1968. La cançó prové del musical de Broadway del 65 Man of La Mancha, l'home de la Manxa.

aquesta nit de Long Play estem fent un repàs de cançons memorables de la dècada dels 50 i dels 60. De moment, ara mateix, sonant un dels èxits més internacionals de la gran Petula Clark, concretament del 67, aquesta cançó, This Is My Song. I el que fa que aquesta cançó sigui realment especial és el seu origen. Va ser escrita per la llegenda del cinema mut, el gran Charles Chaplin. Chaplin la va compondre, la cançó, per la seva darrera pel·lícula anomenada La Comtessa de Hong Kong, protagonitzada per dos grans del cinema, Marlon Brando i en Sofia Loren.

Estem escoltant una adaptació del Killing Me Softly with His Son de la mà de Ray Conniff Singers, amb aquesta cançó adaptada original de Lori Lieberman. Si us escolteu bé la versió, doncs realment té una semblança, res a veure amb la versió que es va fer famosa de la gran Roberta Flack. Destacada aquesta versió per una veu femenina solista sobre les harmonies corals típiques de l'artista. Aquesta adaptació, que dona títol al seu àlbum del mateix any 1973, que portava per nom You Are the Sunshine of My Life.

A Ràdio Rubí, a Long Play, sonant aquesta cançó Enamorada del 73, va ser el primer gran èxit en solitari de Kiki Dee i és una de les balades més sofisticades i recordades dels anys 70. Va ser publicada pel segell Rocket Records de la mà d'Elton John, qui també va produir el disc. Aquesta col·laboració va precedir el seu famós duet, la cançó potser més recordada i més radiada d'Is 2, d'Is 2 Don't Go Breaking My Heart. Aquí el que fem en el Long Play justament és això, cercar cançons oblidades per tornar-les a emetre i que les recordem junts. Ara mateix sonarà Jimmy Helms.

és que et faré una oferta que no podràs rebutjar. Estem escoltant aquesta cançó de l'any 73, el gran èxit del cantant de soul nord-americà, com et deia abans, Jimmy Helms. És una peça clàssica del Philadelphia Soul, que va arribar en el número 8 de les llistes del Regne Unit. Tot i que va ser el seu únic gran èxit en solitari, Jimmy Helms va tornar a triomfar als anys 90 com a membre de la formació London Beat amb el famós tema ben recordat segurament per molts de vosaltres, I Be Thinking About.

Era el 1980 quan en l'àlbum Voices incluïa aquesta cançó de Derry Hall i John Oates, Every Time You Go Away, cada vegada que te'n vas. És una cançó icònica escrita per Derry Hall, que va aparèixer, com et deia originalment, amb aquest àlbum Voices del 80. Tot i que la versió més coneguda és la de Paul Young, del 85, aquesta famosa versió, en aquest cas, no té res a desmereixer en aquesta versió original, que té un so solt molt més cru i autèntic. Rescatant cançons que potser no has escoltat mai o simplement no te'n recordaves d'elles, és el que fem cada dimarts aquí en el Long Play. I la que anem a escoltar ara, aquesta segurament que sí que l'has escoltat alguna vegada, és el gran èxit del grup britànic de synthie pop The Corgis.

Una cançó que destaca per la seva atmosfera melancòlica i el seu so eteri. El grup britànic The Corgis, amb aquesta cançó del 80, tothom ha d'aprendre en algun moment. Anem a escoltar-ne un altre d'important, Don McLean i aquest tema.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bon dia, atenció a Rubí perquè el termòmetre es converteix avui en el protagonista absolut de l'actualitat. El Servei Meteorològic de Catalunya confirma que ja som de ple en la tercera onada de calor de l'estiu, un episodi que, segons les previsions, serà especialment persistent i durarà com a mínim fins dimecres vinent. Avui dijous és el dia en què els avisos per calor toquen sostre. A Rubí s'espera que arribem a 35 graus a primera hora de la tarda, per la qual cosa cal extremar les precaucions en aquestes hores centrals del dia. La directora del Medocat, Sarai Sorroca, ha explicat que demà divendres podríem tenir un petit respir, les temperatures podrien baixar lleugerament, però no per una treva real, sinó per l'arribada de pols subsahariana que enterbolirà el cel. Aquest descens serà només un miratge, però ja que a partir de diumenge la calor es tornarà a enfilar amb força a tota la comarca. Des del Servei Meteorològic qualifiquen aquesta primera meitat de l'estiu com a inèdita. De fet, no es veia una situació similar a Catalunya amb episodis de calor tan recurrents i llargs des del 1950. Estem davant d'una anomalia de temperatures extraordinària que ens acompanyarà com a mínim una setmana més. Davant d'aquesta previsió a Rubí, recordeu els consells habituals: beure molta aigua, evitar l'activitat física intensa a l'exterior i buscar refugis climàtics o espais amb obra. Doncs parlant de refugis climàtics, l'Ajuntament modificarà durant el mes d'agost els horaris d'atenció a la ciutadania dels equipaments municipals amb motiu del període estival. Pel que fa a la cultura i al patrimoni, diversos espais romandran tancats durant el mes d'agost. És el cas de l'Ateneu, el Castell, els espais expositius de l'antiga estació o l'Aula Cultural. Tots ells reprendran la seva activitat habitual el pròxim 1 de setembre, però altres equipaments s'hi cobriran. Si heu de fer tràmits administratius, l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania manté el seu horari intensiu d'estiu, que és de 8 del matí a 2 de la tarda. Podeu anar-hi sense cita prèvia fins a 2:15, tot i que les visites són limitades i és recomanable la cita prèvia. Molta atenció, però, la setmana del 10 al 14 d'agost, ja que aquells dies sí que només s'atendrà amb la cita prèvia. Altres serveis que fan horari intensiu aquest agost seran l'Oficina de Mobilitat, cobrirà els laborables de 8 del matí a 3:15 de la tarda, i els serveis socials, que estaran operatius de 8 del matí fins les 3 de la tarda. Pels lectors i estudiants, la biblioteca manté el seu horari d'estiu, és a dir, obre de dilluns a divendres només durant les tardes i el dissabte romandrà tancada. I recordeu que, tot i el descens de l'activitat, a Ràdio Rubí no tanquem. Durant tot l'agost us continuarem informant amb els nostres espais de notícies i butlletins horaris i també cada dia amb l'Obert per Vacances, que precisament comença tot seguit. No us ho perdeu.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Fins a la sacietat vam escoltar l'estiu del 2007, l'estiu i l'hivern, de fet, del 2007, aquest tema de Rihanna, Umbrella, que sí. L'hem cantat, l'hem ballat, l'hem patit, perquè quan s'escolta massa una cançó al final acaba sense tenir massa significat o l'acabes trobant sosa i avorrida. Doncs ara, preparant aquest programa, hem repescat fins i tot el videoclip i, escolta, et dona una nova dimensió d'Umbrella. Val la pena repescar-la. Val la pena repescar-la amb aquesta versió de Rihanna amb la col·laboració del rapper Jay-Z, però també amb una versió en directe, una actuació en directe molt, molt divertida de 10 anys després, del 2017, que van fer enfrontant-se Tom Holland i Zendaya. Us explico, no sé si l'heu vist, va córrer per xarxes perquè va ser molt celebrada. Dintre d'un show de la televisió nord-americana que es diu Lip Sync Battle, una batalla de playbacks, per entendre'ns, que seria això el lip sync, la sincronització de llavis, els playbacks. Doncs una batalla de playbacks conviden a artistes de dos en dos en cada programa a interpretar un trosset de les seves de cançons que els proposen. Han de quadrar el que és el playback, per tant, que la sincronització labial sigui perfecta, però també una coreografia i una caracterització molt treballada. Tom Holland, Spider-Man, va sortir caracteritzat de Rihanna, ballant i fent acrobàcies amb aquest l'estil del videoclip amb un paraigües. És que fantàstic, fantàstic, us ho recomano moltíssim. No sé què tenen les coreografies en paraigües, que des de Gene Kelly fins amb aquesta de Tom Holland tenen una alguna cosa especial, no només adequada per l'estiu, per totes les èpoques. Però per què hem triat Umbrella per començar? Direu, home, però això és una cançó de pluja, què m'estàs explicant? Si avui la cosa va del dia de l'amistat. És que és una cançó de molta amistat. Diu la lletra, que és una amistat d'aquelles, d'una promesa d'estar amb el teu amic o la teva amiga, estar amb aquella persona, no? que tu tries a les bones i a les males, a les verdes i a les madures. Faci sol o plogui, com és el cas. Sempre et pots aixoplugar sota el meu paraigües. Un missatge preciós i una cançó molt, molt xula amb què hem volgut començar avui el programa, l'Obert per Vacances, i encara, saludant l'Enric Rubio, que ens porta més idees i més informació sobre el dia que celebrem avui, Dia Internacional de l'Amistat. Enric Rubio, Cardedeu, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia, què tal, què tal?
1: Doncs mira, molt bé, recta final d'aquesta setmana, sí, i tema en majúscules, Crec que tindrem molta participació i hem rebut alguns àudios de dedicatòries, com vam demanar ahir, com vas apuntar, i crec que serà un dia molt bonic.
0: Què sabem, alguna cosa del Dia de l'Amistat que puguem il·lustrar una miqueta als nostres oients?
1: I tant que sí. Mira, jo et vull preguntar una cosa. Sabies que hi ha una espècie de taula de mesurar les amistats que les assimila a les plantes?
0: Ai, no. Sí, això existeix.
1: Sí, sí, doncs sí, mira, és que hi ha gent que diu que ella sent còmoda amb una amistat planta, és a dir, aquella que s'ha d'anar regant dia sí, dia també, que sempre estàs allà i que hi tens un contacte diari. Però després tenim les amistats cactus, aquelles que no cal regar diari, que saps que estan allà d'alguna manera pel que necessitis, encara que no parleu sovint. Ara, això sí, quan us trobeu, la cosa és èpica. I jo, en aquesta taula de dos, que és una taula curteta,
0: de dos,
1: taula de càmping, podríem dir, jo afegiria les amistats a planta de vent, aquelles que sobreviuen tot just en quatre gotes, que potser fa anys que no us veieu, però que teniu un amor i una estima tan forta com si us veiéssiu a diari i que, de fet, quan quedeu, sembla que no hagi passat ni un sol dia. Segur que teniu algú amb qui us passa això. Però, Núria,
0: i tant,
1: a nivell històric,
0: sí, sí, sí,
1: quines són les primeres referències que tenim sobre l'amistat? Tira molt enrere,
0: Sí, cap als llanuts, també, cap als rinoceros llanuts.
1: Doncs sí, mira, tornem cap a...
0: No, en sèrio?
1: sí, cap a un vell conegut que ens va arribar al principi d'aquest programa, en el dia que recomanàvem un bon llibre, i és que parlem de l'Epopeia de Gilgamesh. Recordeu que estava escrit en tauletes d'argila fa gairebé 5.000 anys. Doncs allà s'hi narra la intensa relació entre el rei Gilgamesh i l'home salvatge Enkidu. La seva amistat, de fet, transforma el protagonista i la mort d'Enkidu, aquí he fotut un bon spoiler, provoca el dolor més profund i de fet, la recerca existencial del rei, no? Però també trobem Damon i Pities, dos filòsofs grecs que al segle IV abans de Crist, a Siracusa, es van trobar que un d'ells va ser condemnat a mort per un tirà, com tantes vegades passava llavors. I malauradament encara passa en alguns països. El condemnat, en aquest cas, va demanar al rei permís per arreglar els seus afers, així que mentre l'altre va acceptar quedar-se com a hostatge i morir al seu lloc, si tornava el seu amic, doncs l'altre va anar a arreglar-ho. Finalment, va tornar a temps. Sí, sí.
0: És de pel·lícula, això.
1: això és de segur, si no se n'ha fet, segur que en comptes d'inventar coses noves, tenim moltes històries per poder passar a la pantalla.
0: Amistat per morir per algú, no?
1: Sí, exacte. Però pensa que finalment va tornar temps, Núria, i en veure que aquesta mostra d'afecte i amor, perquè en definitiva el que sentim per les amistats, encara que no ho diem així moltes vegades, és amor, el rei els va perdonar a tots dos, per tant, mira, en llibertat. Així que ja ho veus, Núria, d'amistat n'hi ha hagut sempre, així que avui demanem als nostres oients que ens facin arribar, com bé vas dir ahir, les seves dedicatòries per àudio al WhatsApp del programa, que podeu trobar el reel que hem penjat a Instagram, o per comentari escrit, això com vulgueu, però sí que tenim moltes ganes d'escoltar-vos la veu, oi que sí?
0: I tant. A les 10 tindrem, doncs, això, aquestes dedicatòries. Sí. Aprofiteu, que val la pena. Avui aprofita la ràdio per dedicar a les vostres amistats. Enric, que estàs encostipat.
1: No, però és que, Goita, no m'acabo de despertar, perquè desperto molt aviat, però crec que encara no havia parlat amb ningú. I avui no he fet exercicis vocals, que normalment faig alguns, ja saps que a la ràdio tenim alguns exercicis així per poder fer...
0: Sí.
1: I realment no. Això potser és que he dormit amb el cul a l'aire, també, amb el ventilador
0: també.
1: A vegades, i que això va malament.
0: Més de fer una cosa calenteta, no és un te, una coseta així calenta.
1: Exacte, xocolata amb melindros.
0: Sí, vinga, va. Gràcies, Enric, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
1: Vinga, salut. Fins ara.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: Un programa que us acompanyarà fins a les 11 del matí, com és habitual, amb els següents continguts. Començarem parlant sobre el Pla Alfa, forma part del nostre vocabulari. Què és i, sobretot, com s'està gestionant? Parlant justament de foc, parlarem en clau de cultura popular sobre uns elements de foc ben tradicionals i que trobem per tot Catalunya, els Balls de Diables. I del foc a la sal. Tornem a visitar l'Escala, en aquest cas per celebrar el 40è aniversari d'una tradició molt pròpia, les catifes de sal. També tindrem temps des d'Altafulla de jugar a jocs tradicionals, però tradicionals, tipus les bitlles, per dir-vos en algun, d'aquells de carrer. Farem una mirada al nostre eclipsi, preparant el dia 12 d'agost. Avui sabrem com es miraven els eclipsis dins la mitologia clàssica, els grecs i els romans. I dins de l'espai dels dedoctips, aquells consells que es donen per a gossos, avui sabrem quines coses hem de posar a la maleta si és que ens emportem el nostre pelut de vacances. Tot plegat avui, que és el dia de l'amistat i que també ens han ofert un reportatge molt, molt xulo que serveix de dedicatòria a tots els amics i amigues que escolteu l'Obert per Vacances. Comencem.
2: Obert per Vacances.

0: La primera connexió de la nostra ronda informativa la fem a Terres Barcelonines. Connectem amb l'Albert Soler, des de Rubí. Albert, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Comencem amb una notícia malaurada. Un treballador va morir ahir en un accident. Això passava a la mina de potassa de Cabanasses, a Súria.
1: Els fets van passar al voltant de les 11 del matí quan un treballador de 26 anys es trobava en un dels minadors continus on suposadament hi va haver l'esfondrament d'una paret. La companyia va activar immediatament el protocol d'emergència i es va evacuar la mina on hi havia unes 240 persones. A banda de la persona morta, el sistema d'emergències només va haver d'atendre dues persones més ferides de poca gravetat. La persona morta era veí de la població del Bages propera a Súria, Sant Martí de Torroella, i tota la seva família estava vinculada a l'activitat minera de la comarca. Tant els Mossos com la companyia estan investigant les causes de l'accident. Els investigadors treballen amb la hipòtesi que s'hauria produït un despreniment de roques a l'interior de la mina a uns 800 metres de profunditat. El CEO de ICL, l'empresa de la mina, Alberto Serfati, ha lamentat profundament l'accident i que prendran mesures perquè no es repeteixi.
2: Como no puede ser de otra manera, la investigación del evento ya ha comenzado. Y no tenemos duda, una vez concluida y esclarecidos los hechos, esperamos poder oportunamente tomar las medidas que sean necesarias.
1: La Direcció General d'Indústria havia fet la darrera inspecció a la mina de Cabanasses de Súria la setmana passada, segons va explicar el conseller de Presidència, Albert Dalmau. En concret, la inspecció es va fer el 21 de juliol. Aquesta és la desena víctima mortal de treballadors en les diferents mines que hi ha al Bages en els últims 13 anys.
0: I per altra banda, us expliquem les novetats que hi ha respecte a la mort violenta d'una dona de 34 anys. Això passava aquest dimarts al barri de Sant Martí de Barcelona.
1: Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir un home relacionat amb aquesta mort que hauria comès en presència dels seus fills. L'arrestat és la parella de la víctima, que l'arrestat que és la parella de la víctima es va entregar en una comissaria de la capital catalana, segons fonts policials, i per això els Mossos investiguen el succés com un crim masclista. Segons explica l'ACN, els Mossos d'Esquadra els consta una denúncia presentada el 12 de juliol per l'home detingut ahir contra la seva dona per suposades agressions a ell i als fills. El detingut es troba ara a la comissaria de les Corts de Barcelona i la previsió és que passi a disposició judicial avui. L'Ajuntament de Barcelona ha convocat un minut de silenci en condemna i rebuig per aquest succés a les 12 del migdia a la plaça de Sant Jaume.
0: I acabem encara parlant d'una altra persona morta, en aquest cas en un carrer de Sant Adrià del Besòs.
1: La víctima va morir ahir a la nit per ferides d'arma blanca al carrer Manuel Fernández Márquez de Sant Adrià. La Guàrdia Urbana va avisar als Mossos cap a 8:45 per informar-los que hi havia una persona ferida en aquest carrer. Diverses patrulles s'hi van desplaçar i van comprovar que l'home presentava lesions provocades per arma blanca. Els agents de la Guàrdia Urbana van iniciar les maniobres de reanimació fins a l'arribada dels serveis sanitaris. Un cop al lloc dels fets, els efectius, el SEM, van continuar amb les tasques de reanimació, però finalment el ferit va morir. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas per esclarir les circumstàncies d'aquesta nova mort violenta.
0: Moltes gràcies, Albert Soler, des de Rubí, i una abraçada forta a la Paula Iglesias, que ens ha estat acompanyant durant tot aquest mes de juliol i que ara doncs, ja deixa la redacció. Gràcies, Albert, i una abraçada a la Paula.
1: Vostra. Igualment.
0: I un altre redactor que se'ns en va de vacances, seguit es va, Girona FM, bon dia.
3: Bon dia i bona hora.
0: Bon dia, abans de marxar, però hem de fer la feina. Vinga, comencem parlant de que un centenar de persones clamen contra la condemna insuficient, diuen, al conductor que va matar la ciclista als Àngels.
4: Van fer-ho aquest dimecres davant el Palau de Justícia de Girona per mostrar precisament el rebuig a la sentència que ha imposat, en aquest cas, 2 anys i 10 mesos de presó al conductor que va matar una ciclista a la carretera dels Àngels quan anava begut. Durant la protesta van llegir el manifest i també van subratllar que consideren la condemna completament insuficient i injusta. Exigeixen una reforma urgent del Codi Penal que endureixi les penes pels delictes de violència viària. De fet, podem escoltar l'Anna Soler, que és amiga de la Tina, en aquest cas la ciclista atropellada.
5: Sí, sí, nosaltres veiem com al final del procés, però realment quan hem acabat de llegir la sentència, no?, te queda com aquest de dir, ostres, però és que la trobem totalment insuficient, d'acord? Passa que veient les lleis tal com estan muntades, recorrent potser li sortirien, o sigui, que haurien un parell o 3 anys més de presó, que tampoc són suficients, no?, d'acord? És com, per tant, és el que estem dient, no?, que el problema ve d'arrel, que el problema és la llei, que la llei no està pensada per això.
4: La família de la víctima, precisament personada com a acusació particular en el procediment, es planteja també recórrer contra la sentència al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
0: I la mira posada en l'Ajuntament de Ripoll perquè ha contractat una filla de Sílvia Orriols com a agent de la policia local.
4: La plaça es va convocar amb caràcter d'urgència per garantir la correcta prestació del servei, donada també la infradotació estructural d'agents, asseguren. Orriols ha assegurat que la seva filla és la que va obtenir la puntuació més alta de les 24 persones que es van inscriure, tot i que en aquest cas, la també líder d'Aliança Catalana va signar la designació del Tribunal Qualificador. Orriols, en aquest cas, ha justificat que aquesta designació no és aleatòria. En una compareixença davant els mitjans de comunicació sense preguntes, Orriols va rebutjar delegar les competències, en aquest cas en matèria de seguretat, a un altre regidor, tal i com li han reclamat, en aquest cas, des de l'oposició Junts.
0: I tanquem explicant-vos que els Mossos denuncien un jove de 19 anys per amenaçar l'alcalde de Platja d'Aro a través d'una xarxa social.
4: Li atribueixen un presumpte delicte d'amenaces. Segons van informar els Mossos en un comunicat, els fets es van denunciar a principis d'aquest mes davant la policia local de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. L'alcalde, Maurici Jiménez, havia rebut amenaces per diverses vies i concretament el dia 5 de juliol va rebre un missatge privat de caràcter amenaçador a través d'una xarxa social que feia referència precisament als canvis incorporats en la normativa reguladora del mercat setmanal municipal.
0: Notícies que ens arriben des de Girona FM i que durant tot el juliol ens ha portat a Saïd Esbai. Vacances merescudes, Saïd, a partir d'ara, eh? Sí?
4: Pues sí.
0: Pues sí.
4: Pues sí. Escolta, una abraçada al Josep Maria, també. Que quedi molt clara l'abraçada al Josep Maria i a tot l'equip de tècnic per la grandíssima feina que fan i per aguantar-me cada matí.
0: amb molt de plaer. Una abraçada, company. Moltes gràcies, Saïd.
4: Bon estiu.
0: Bon estiu. Vinga, propera connexió amb Lleida. Quim Gasó, bon dia. Quim Gasó, ara sí, bon dia.
6: Sí, bon dia. Hola.
0: Hola. Des de UAU Lleida. Mira, comencem explicant-vos que la Paeria de Lleida i la Generalitat ampliaran el dispositiu d'acollida per temporers amb 160 places més al pavelló 4 de Fira de Lleida.
6: Correcte. Es tracta d'una mesura puntual que s'allargarà durant 13 nits per tal de donar resposta a una situació excepcional davant l'allau de persones que s'han desplaçat a la ciutat aquest estiu. La decisió arriba després que el dispositiu d'acollida de la ciutat hagi sobrepassat el límit de la seva capacitat. Actualment, Lleida ofereix un centenar de places a pavelló número 3 de la Fira i unes 130 més repartides entre diversos pisos municipals i el nou centre d'acollida de temporers de la Caparrella. El tinent d'alcaldia de la Paeria, Carlos Enjuanes, ha explicat com s'ha arribat a aquesta ampliació.
7: L'alcalde va traslladar la situació als diferents consellers, tant el conseller d'Agricultura, el d'Interior i el de Drets Socials, i aquests han estat en contacte i, òbviament, amb la delegació del govern amb qui han ficat fil a l'agulla per, d'alguna forma, organitzar aquest dispositiu. Sí que ja, evidentment, hi haurà col·laboració a nivell de cossos de seguretat que hem d'acabar de determinar. A nivell de pressupost també hi haurà l'ajut important de la Generalitat per cobrir això.
6: Enguany, l'arribada massiva de treballadors per la campanya fructícola s'ha accentuat a partir del 25 de juny i s'ha traduït en el doble d'atencions per part dels serveis municipals, arribant gairebé a les 2.000. També un elevat nombre de persones dormint al ras al voltant dels pavellons, que ha arribat a un màxim de 240, tot i que la Paeria la situa actualment en la xifra d'unes 180, han provocat aquesta situació. El nou servei de pernoctació s'oferirà des de dilluns que ve fins dilluns dia 17 d'agost i serà gestionat per Sant Joan de Déu Terres de Lleida. Amb aquesta entrada en servei del pavelló número 4, la Paeria i la Generalitat esperen posar fi a les pernoctacions a l'aire lliure.
0: I com s'està preparant Lleida per l'eclipsi del dia 12 d'agost?
6: Doncs amb un dispositiu amb 200 efectius per tal de garantir la seguretat durant aquest eclipsi, com bé deies, del dia 12 d'agost. Entre d'altres mesures, la Paeria tancarà l'accés de vehicles a la Seu Vella i ha alertat que la meteorologia podria ser un dels factors que alterés la mobilitat. L'operatiu, com els deia, mobilitzarà 75 agents de la Guàrdia Urbana, una cinquantena d'efectius dels Mossos, 20 voluntaris de Protecció Civil, 44 vigilants de seguretat privada i un dispositiu sanitari format per 4 ambulàncies, dues a la Seu Vella i dues als Mangraners, que, com els explicàvem ahir, són els dos punts d'observació habilitats a la ciutat de Lleida. La tinenta d'alcaldia i regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón, explicava aquest dimecres que, a més d'incrementar la presència policial als punts amb més concentració de públic per l'eclipsi, també reforçar la vigilància preventiva als barris i les zones residencials.
8: Sabem que moltes famílies estaran fora de les seves cases durant unes hores i per aquest motiu també volem reforçar la vigilància preventiva als barris i a les zones residencials. També, al mateix temps, incrementarem la presència policial als espais de més concentració de públic que pugui haver aquest dia per garantir, sobretot, la resposta ràpida en cas que hi hagi alguna incidència.
6: De forma molt esquemàtica, el dispositiu de mobilitat s'estructurarà en tres àrees d'actuació. La primera, els carrers al voltant de la Seu Vella, on es restringirà l'accés de vehicles privats, de manera que només hi puguin circular autobusos i vehicles autoritzats. D'altra banda, la segona, a la zona dels Mangraners, on la Guàrdia Urbana regularà l'entrada de vehicles des d'altres carreteres comarcals i es prioritzarà l'accés al transport públic. I finalment s'establiran diversos punts de regulació a l'interior de la ciutat per canalitzar el trànsit cap a carreteres com la L11 i evitar congestions en els punts més sensibles. Els Mossos també participaran en el dispositiu amb panells informatius als principals accessos viaris per orientar els conductors sobre els itineraris recomanats cap als espais d'observació.
0: Molt bé, Quim Gasó, ho deixem aquí. No marxis massa lluny, però, perquè tenim una primera entrevista després a punt.
6: I tant, fins ara.
0: Fins ara, Quim. La primera entrevista que es l'ofereix avui 1 a 1 a Ràdio Lleida i parlarem sobre el Pla Alfa. Tanquem la ronda informativa, això sí, com és habitual, de Terres Tarragonines. Marina Pérez-Got, bon dia.
9: Bon dia.
0: L'Agència Catalana de Consum avui ens explica, no, que estan fent inspeccions per el que seria la venda d'ulleres per l'eclipsi.
9: Sí, sí, sí. Seguim parlant de l'eclipsi. Ja saps que ens agrada molt parlar de l'eclipsi. I en concret estan revisant 15 models d'ullera que es comercialitzaran o s'estan comercialitzant a Catalunya. L'Agència Catalana del Consum immobilitzarà o retirarà els productes que incompleixin la normativa i pot imposar sancions als fabricants i venedors si no ho fan. La responsable de l'Agència Catalana del Consum a Tarragona, Carme Torres, aconsella als ciutadans que no se la juguin amb productes no homologats i que segueixin les recomanacions de l'administració per veure l'eclipsi.
10: Hi ha moltes possibilitats que les ulleres siguin segures, per tant ens en podem refiar. I després també aquestes advertències de seguretat que dic que han d'estar a la ullera o en aquell fulletó que ens donen, seguim-les també, perquè per molt que les ulleres siguin segures, si després no les utilitzem amb seny, pot portar també problemes. No comencem a mirar el sol sense tenir les ulleres posades, no ens les traiem fins que no haguem acabat l'observació. Tot això també vigilem.
9: Per tant, Núria, el que volen veure o comprovar és que totes aquestes ulleres que es reparteixen o es venen compleixin els requisits de seguretat exigits per la normativa europea.
0: Molt bé. I encara abans de tancar la ronda informativa us parlem de més incendis, tot plegat ara que ha revifat la onada de calor.
9: Doncs sí, ahir es va declarar un incendi forestal a Mas Llorenç, al Baix Penedès, que ha cremat més de 11,5 hectàrees de superfície, segons dades provisionals dels agents rurals. El foc ha cremat a cavall entre els termes municipals de Bonastre i Montferri, a l'Alt Camp, i és en aquest últim municipi on s'ha iniciat l'incendi. I en aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya confirma que entre ahir i avui entra la tercera onada de calor, per mi la sensació és que ja en portem 15, i que aquest episodi s'allargarà tota la setmana i almenys fins dimecres vinent. I un últim apunt, i és que hem de destacar que els fets delictius a Tarragona s'han reduït gairebé el 3% entre el juny del 2025 i el maig del 2026. Han augmentat les resolucions dels fets delictius, dels casos, més d'un 3%, i gairebé un 9% també han augmentat les detencions.
0: Molt bé, Marina Pérez-Cot, moltes gràcies i fins demà.
9: Fins a demà.
11: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: En els darrers estius ja hem incorporat un concepte nou al nostre vocabulari, l'argot popular, Pla Alfa. Escoltem a les notícies que s'activen alguns indrets i en un determinat nivell, però el seu funcionament per molts encara ens és desconegut. Per ajudar-nos a esclarir els dubtes sobre aquesta eina de prevenció d'incendis, ens acompanya el Joan Baraut. Ell és sotsinspector dels agents rurals a l'àrea regional de Lleida i comparteix entrevista, està amb el nostre company Quim Gasó, de 1 a 1 Lleida Ràdio. Quim Gasó, de nou bon dia.
6: Bon dia de nou, Núria. Doncs sí, efectivament, el tenim aquí amb nosaltres, el Joan. Molt bon dia.
12: I ara?
6: per parlar d'aquest tema tan extens que abasta tantes coses com és el Pla Alfa. Quan parlem de Pla Alfa, doncs ens referim a aquesta eina de la qual disposeu els agents rurals per vigilar les activitats que poden comportar risc d'incendi i poden prevenir nous focs. Ara bé, quan parlem de controlar un entorn natural, que és pràcticament inabastable, amb uns recursos limitats, volia començar, Joan, demanant-te com es gestiona el Pla Alfa per tal de complir la seva funció de manera eficient.
12: Efectivament. Doncs bé, en primer lloc, per totes les persones que desconeixin aquesta eina, dic que el Pla Alfa és un procediment operatiu que tenim al cos d'agents rurals, val? Que ens serveix per definir diàriament el perill, el nivell de perill d'incendi forestal que tenim a cada municipi, val? I a partir d'aquí doncs, establir les mesures de vigilància i prevenció necessàries. Val? Aquest Pla Alfa es divideix en 5 nivells, que van des del 0, que seria el nivell més baix, val? Fins al nivell 4, que seria el nivell extrem de perill d'incendis, val? I en funció de l'activació dels diferents nivells, doncs, nosaltres també fem una sèrie d'actuacions, una sèrie d'inspeccions.
6: La Generalitat, de forma explicativa, a la web del Pla Alfa destaca que 9 de cada 10 incendis estan relacionats amb l'activitat humana. Un factor important que cal tenir en compte és que el Pla Alfa està específicament orientat a això, no? A controlar l'activitat dels humans en entorns naturals.
12: Efectivament. Com bé has dit, 9 de cada 10 incendis doncs, constatem que hi ha l'activitat humana darrere. I, per tant, doncs, el que fem en aquest diferent nivell d'activació doncs, és intentar incidir en que aquesta activitat humana doncs, sigui el menys lesiva possible de cara a provocar un incendi. Val? En aquest sentit, per posar un exemple, quan activem el nivell 4 del Pla Alfa, val? En moltes ocasions comporta associat aquesta tancament de massissos, val? Que precisament avui ampliem aquest tancament de massissos degut a aquesta tercera onada de calor que portem, val? L'ampliem a diferents massissos, entre ells el de Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, Ribera Salada i Baronia de Rialb, i afegim en aquest tancament de massissos els que portem ja tancats des de fa dies, com el Montmell Marmellà, Montsant i Prades, val? I aquest tancament de massissos l'efectuem bàsicament per dues raons. Una, perquè, com hem dit, 9 de cada 10 incendis hi ha l'activitat humana darrere. Llavors, és important doncs, que davant aquest risc extrem d'incendis forestals doncs, intentar reduir aquest factor de risc, que és l'activitat humana. Per tant, tanquem aquests massissos i d'aquesta manera doncs, podem reduir el risc de que es pugui produir una ignició per l'activitat humana. I per altra banda, no només per diguem, reduir aquesta presència humana per reduir el risc, sinó que també el que pretenem és que davant un possible incendi en aquests espais, doncs el que tinguem la seguretat de que no hi hagi ningú en aquests espais i, per tant, els serveis d'emergències puguin actuar més eficaçment i dirigits concretament a acabar amb l'incendi i es puguin evitar doncs, atrapaments de persones.
6: Has anat mencionant que existeixen aquestes 5 categories, del nivell 0 al nivell 4 del Pla Alfa. Jo volia demanar què indica
12: Correcte.
6: Cada nivell i en base a quins criteris es defineixen.
12: Correcte. Doncs mira, comencem pels criteris. Val? Els criteris que es defineixen, bàsicament tenim una sèrie de factors tècnics. Val? Per una banda, les previsions meteorològiques que elabora cada dia el Servei Meteorològic de Catalunya. Val? És un factor que nosaltres diem, tenim en compte. Per una altra, el nivell el mapa del perill d'incendis forestals que elabora també cada dia el Servei d'Anàlisi de Perill d'Incendis Forestals del Departament d'Agricultura, val? I que bàsicament en aquest mapa el que tenen en compte és l'estat de la vegetació i el seu grau de sequera. Val? I per últim, incorporem una anàlisi del cos d'agents rurals, val? Que tenim en compte, entre d'altres, doncs, la casuística històrica d'incendis. Penseu que tenim un recopilatori de tots els incendis forestals de les últimes dècades, val? I els tenim geolocalitzats i d'aquesta manera doncs, incorporem aquesta informació i activitats humanes que es puguin preveure al medi natural, val? Que poden incrementar el risc. amb tots aquests factors, doncs, és quan diàriament doncs, publiquem aquest mapa de Pla Alfa amb aquests 5 nivells que hem comentat. Val? A partir d'aquí, els nivells van del 0 al 4, com hem dit. El 0 és, diguem, el nivell baix de perill d'incendi forestal, val? I nosaltres doncs, efectuaríem les tasques ordinàries que podem fer al cos d'agents rurals, val? Sense deixar de banda els incendis, que això ho prevenim i treballem amb la prevenció d'incendis tot l'any, val? Però sí que realitzem altres tasques, val? A nivell de fauna, a nivell de forestal, a nivell d'espais naturals, etc. Val? A partir d'aquí, quan incrementem un nivell de risc i passem a nivell 1, que seria el nivell de perill moderat d'incendi forestal, val? Ja tenim una vigilància prioritària d'incendis forestals. Val? És a dir, els nostres efectius ja es dediquen prioritàriament a aquesta vigilància d'incendis forestals. Val? Sigui prenent especial atenció a la inspecció de verificació de columnes de fum, sigui per la inspecció d'activitats de risc, val? Fer control d'aquestes activitats que es donen a terme amb autorització. Val? Quan passem al nivell 2, és escalem un nivell més, passem a nivell alt de perill d'incendi forestal, val? Aquí ja fem vigilància exclusiva d'incendis. Val? És a dir, amb totes aquestes tasques que hem comentat, val? També les efectuem amb nivell 2 i prenem especial atenció a llocs d'especial risc, val? Perquè puguin tenir grans masses forestals, puguin ser zones on, si es genera un incendi, doncs, pugui ser complex, i vigilància i inspecció també de circulació de vehicles en aquestes zones forestals. Val? Quan passem a un nivell 3, val? Ja estem parlant d'un nivell molt alt de perill d'incendi forestal, val? I aquí també fem vigilància exclusiva d'incendis forestals, d'aquests massissos també, especial atenció, val? I control de mesures extraordinàries establertes en base a la normativa de Montes, la llei de Montes estatal, val? Que estableix una sèrie d'activitats que en nivell molt alt o extrem de perill d'incendi forestal s'han de suspendre. Val? Com pot ser encendre foc a qualsevol tipus d'espai obert, com pot ser la suspensió temporal de totes les autoritzacions que s'hagin pogut concedir, val? Autoritzacions per crema de restes vegetals, autoritzacions per ús de radial en una via de comunicació, etc etc. Val? O, per exemple, l'ús de material pirotècnic. Val? Doncs nosaltres ens dediquem doncs, a fer aquest control que aquestes activitats realment s'hagin doncs, suspès. Val? I quan passem ja a l'últim nivell de tots, el nivell 4 d'extrem, és a dir, el nivell de perill extrem d'incendi forestal, fem les mateixes tasques que hem dit amb el nivell 3, val? Però si comporten a més aquest tancament de massissos, doncs, hem de fer aquestes tasques de camp, diguem, d'efectuar aquest tancament de massissos, que en molts casos consta de tancar una barrera metàl·lica o posar una cinta i posar una senyalització en tota la sèrie d'accessos que hi ha en aquests massissos, val? Per informar, diguem, i que la gent, quan vulgui accedir, es trobi doncs, que, amb aquesta informació de que no pot accedir. Val? I ens centrem doncs, en aquests massissos, sobretot, a controlar doncs, que no entri en ciutadans per tal doncs, del que hem comentat abans de garantir o evitar diguem, que es pugui produir un atrapament en cas que es doni una ignició en aquests espais.
6: Ja veiem. Val? Que està estudiat al mil·límetre cada possible casuística. Jo et volia ampliar,
12: evidentment, sí.
6: Si em permet, Joan, només, ja ho has mig comentat sí. Quan parlaves dels criteris, però qui és en última instància qui decideix que s'apliquen els plans alfa i sobretot en quin moment es pren la decisió? Es fa un balanç diari? Es pot també aplicar un pla alfa enmig d'una jornada si es considera oportú? Com funciona?
12: Bé, aquest anàlisi es fa a l'àrea general del cos d'agents rurals, val? En base en aquests factors que hem comentat, val? Com hem dit, les previsions meteorològiques, l'estat de la vegetació, previsió de l'evolució del risc i el territori en concret. Val? Avui, per exemple, estem durant el matí s'estarà fent aquest anàlisi. A les 2:30 surt una previsió publicada del Pla Alfa per l'endemà, val? És a dir, la previsió que hi haurà per l'endemà. Aquesta previsió, a partir de les 12 de la nit, entra en vigor, diguem, el mapa, diguem, del Pla Alfa de demà, i a les 9:30 del següent dia es publica el mapa vigent del dia. És a dir, ara mateix s'ha d'haver publicat el mapa vigent d'avui. Val? És a dir, és una eina dinàmica en constant anàlisi, val? Per tal d'això de dia a dia doncs, anar publicant doncs, el nivell de perill d'incendi arreu del territori de Catalunya.
6: I entenc que un cop aplicat, la situació en aquell territori es monitoritza de forma similar a com es feia prèviament per saber també quin és el moment òptim per donar-lo per acabat.
12: Correcte. I es pot produir una actualització puntual, si es considera oportú, doncs perquè hi ha hagut un canvi de les condicions meteorològiques previstes inicialment que fa que, per posar un exemple, que una tarda que no es preveia doncs acaba caient un ruixat en una zona X i això t'obliga, diguem, rebaixa aquest nivell de perill d'incendis pel dia següent i, per tant, doncs, es produeix aquesta actualització. És una eina constant, és una eina dinàmica que tenim al cos d'agents rurals. És a dir, en cap cas és una eina estàtica i inflexible, sinó que constantment, diguem, estem reavaluant, val? Per ser, diguem, el més quirúrgics possibles en aquesta publicació del perill d'incendi forestal.
6: Doncs aquest més o menys és el manual d'instruccions sobre el Pla Alfa que ens ha facilitat el Joan Baraut, sotinspector dels agents rurals a l'àrea regional de Lleida. A partir d'ara, doncs, quan hagueu de sortir la natura i veu que s'ha activat el Pla Alfa, ja no teniu excusa per saber com s'ha d'actuar. Només em queda agrair-te la teva presència, Joan, aquí a l'Obert per Vacances, i desitjar-te també doncs, molta sort i molta tranquil·litat, sobretot per aquests mesos d'estiu que queden, que imaginem seran complicats.
12: Correcte. I només deixeu-me un mig minut per informar, diguem que davant, voldríem fer una crida a la ciutadania, perquè davant la detecció de qualsevol incidència relacionada amb aquests tancaments d'espais o si detecta una columna de fum, doncs demanem que truquin al 112, val? Perquè la prevenció, diguem, és part dels cossos, de la feina dels cossos d'emergència, però també és feina estar a les mans de tots prevenir i lluitar contra els incendis forestals.
0: Ens ha quedat prou clar. Quim Gasó, moltíssimes gràcies, company de UAO Lleida Ràdio.
6: A vosaltres.
11: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: Acabem de parlar d'incendis, però és igual, continuem amb el tema del foc, però en aquest cas en positiu. I és que és moment de seguir repassant bocins de cultura popular, aquest podcast que cada dijous ens porten des de la nova ràdio de Reus. Ara fa uns dies parlàvem justament del foc a les festes populars i avui ens volem centrar en aquelles manifestacions festives que utilitzen el foc i la pólvora i principalment, però, en una manifestació de foc que trobem arreu de Catalunya, els Valls de Diables.
13: La pólvora és una de les grans protagonistes de les festes populars catalanes. Des dels castells de focs artificials fins als correfocs, la pirotècnia s'ha convertit en un element imprescindible de la festa. I és que el soroll, la llum i les espurnes formen part de l'imaginari col·lectiu de moltes festes majors. Salvador Palomar és membre del Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria Carrutxa.
14: L'esclat de la pólvora ens ha servit per anunciar la festa, per donar importància a determinats moments de la festa. I llavors, per tota la geografia trobem escampades pràctiques del que en diem tronades o tir de morters, o bé el gust de les armes de foc en determinades festes, doncs diem d'arcabussos, diem de trabucs, diem d'escopetes, per doncs, solemnitzar la festa i per anunciar determinats moments. Aquesta manera de preparar la pólvora també evoluciona i ens trobem doncs, bé, traques, morters aeris, etc. i ens trobem tota una pràctica primer artesanal i després industrial de Castelldefels. Per tant, aquests espectacles efímers de foc pirotècnic han estat i són una part component de les nostres festes. Una de les pràctiques singulars d'ús del foc a casa nostra són els elements festius. La figura més antiga és la del drac. El que passa és que, amb el pas del temps, aquest repertori de bestiari s'ha ampliat i avui seria llarga la llista de figures que treuen foc a les nostres festes.
13: Dins d'aquest univers festiu, els Balls de Diables ocupen un lloc privilegiat. La seva presència a Catalunya està documentada des dels segles XII i XIII, vinculats als entremesos i a les representacions religioses medievals. El so dels tabals, les carretilles enceses i la figura dels diables són una de les expressions més singulars, antigues i espectaculars de la cultura popular catalana.
14: Es caracteritza perquè hi ha un seguit de personatges amb una indumentària que d'alguna manera representa el diable, d'arrels de pràctiques d'arrels medievals que han evolucionat de diverses maneres. La part més històrica del Ball de Diables, hi ha un gran model, que és la representació de la lluita del bé contra el mal, amb els diables encapçalats per Lucifer i la diablesa, que volen doncs, fer les seves malvestats, però que són derrotats per Sant Miquel i els seus àngels. Aquests textos de balls parlats, actes sacramentals, com diuen segons les poblacions, es van conservar sobretot a l'àrea del Penedès i una part del Camp de Tarragona, i són una mica el referent majoritari doncs, el que podíem anomenar Ball de Diables en parlaments.
13: Però darrere dels Balls de Diables hi ha diferents formes i models de mantenir viva una mateixa tradició. A banda del model penedesenc, propi del Penedès, el Carraf i part de l'Anoia, trobem el model de participació individual estès sobretot al Camp de Tarragona.
14: Sobretot en l'àrea del Baix Camp, amb Reus, en aquest cas, molt clarament com a centre d'influència, a finals del segle XVIII es desenvolupa un model de diables que posa una mica l'èmfasis en la participació de quantes més persones millor, és el que anomenem model de participació individual. No són colles concretes amb personatges definits, amb Lucifer i la diablesa i l'Àngel, sinó que a vegades són sortides de 50, 60 o

0: indrets de Catalunya es van estenent, fins al punt que avui és un dels actes més representatius o més presents en moltíssimes festes majors de tot el país.
1: Cada espurna explica una part de la nostra història. Els Balls de Diable són patrimoni, identitat i cultura popular viva. Una tradició que continua evolucionant sense perdre les seves arrels i que encara avui emociona tant qui hi participa com qui la descobreix per primera vegada.
2: David Fernández, company des de la nova ràdio de Reus amb aquest podcast sobre cultura popular que ens arriba cada dijous. Seguim endavant, marxem cap a l'Escala. Sí, ahir ens explicaven la importància d'aquest edifici patrimonial que tenen a l'Escala, a l'Alfolí de la Sal. Avui continuem parlant de sal. Ho fem per conèixer un art plàstic, la de les catifes de sal, un art que a l'Escala se celebra ara ja des de fa 40 anys, sempre per la Festa del Carme. Per celebrar aquesta efemèride, el Museu de l'Escala ha inaugurat una exposició dedicada a les catifes, que es podrà veure fins al 16 d'agost. Va, que anem fins a l'Escala de nou i saludem la nostra companya Ona Vilà. Ona, bon dia!
3: Bon dia, Núria. Doncs exacte, com deies, aquest any fa 40 anys que a l'Escala fem catifes de sal per la Festa del Carme i per celebrar-ho, deies, s'ha inaugurat aquesta exposició a l'Alfolí de la Sal. I per conèixer una mica aquesta exposició i tota aquesta tradició de catifes de sal, avui tenim aquí amb nosaltres un dels impulsors d'aquestes catifes de sal, que és en Jordi Piqué. Jordi, bon dia.
4: Bon dia.
3: Jordi, a veure, explica'ns una mica com és que va començar això de fer catifes de sal aquí a l'Escala.
4: Doncs mira, va començar perquè ja en temps de Corpus, la majoria de poblacions catalanes doncs feien aquelles catifes de flors i fulles. Mm. Això es va perdre, però en motiu del tercer centenari de la parròquia, l'any 83, es van trobar les relíquies de la santa de l'Escala, Santa Màxima, i es van fer catifes, a imitació d'aquelles de Corpus, a tot el carrer Santa Màxima, que és allà on havia de passar la processó amb les relíquies. Uh-huh. I llavors, al cap d'un parell o tres anys, vàrem dir, per què no fem una catifa semblant en aquestes cada any en la festa de l'homenatge a la bellesa? I així va ser l'any 87, que vàrem fer la primera, també amb flors i fulles, però això ens se va complicar perquè necessitàvem moltes flors, moltes fulles, no era el mateix que els anys 60 quan ens feien, i potser ara poder no ens deixarien anar a buscar tant de material vegetal en el bosc per poder-ho fer.
3: I llavors vau decidir, doncs, fer-les de sal?
4: De moment encara no. De moment el que vàrem fer va ser provar serradures. Uh-huh. Però les serradures tenyides no quedaven prou el color prou intens, sinó que quedaven molt descolorit i quan s'assecaven encara molt menys. I vàrem anar provant diferents coses i al final se'ns va acudir de provar-ho amb sal. Com que la sal és humida, uh-huh, agafa el tint molt més bé i queda el color molt intens. I és la mateixa sal que sal a les anxoves. Ens venen en una casa d'anxoves d'aquí a l'Escala, doncs ens venen els sacs necessaris que necessitem per fer la catifa cada any.
3: Clar, al final la sal és un tret característic també de l'Escala, per tant aquí va lligar una mica tot.
4: Exacte, o sigui, si abans ho fèiem amb flors i amb fulles, doncs també va anar bé que ho féssim amb un producte que fos identificatiu de l'Escala i especialment també que el feien servir per les anxoves.
3: Uh-huh. I explica'ns una mica com és això de fer una catifa de sal, per on es comença?
4: Mira, tot va començar de qui li va sortir l'idea i varen demanar amb un senyor d'aquí a l'Escala, en Francesc Xavier Vila, que és dibuixant i pintor, que fes un dibuix. Uh-huh. Especialment al principi el que fèiem érem sanefes, i després i això havien de fer-ho les dones dels pescadors, que en aquells moments n'hi havia dones de pescadors, ara en queden ben poques. Llavors hem d'anar a buscar altra gent que no siguin pescadors, però vaja, la qüestió és continuar la tradició. I de seguida s'ho varen dir-ho entre elles i sí, ja varen formar una colla de 30 o 40 dones. Esclar, la majoria ja no hi són, d'altres tenen una certa edat que ja no es poden ajupir, perquè t'has d'ajupir per posar la sal, i així. I llavors em van demanar a mi que jo fes el dibuix que havia fet en Vila, que el fes a terra. Uh-huh. O sigui, dibuixat amb guix a terra prèviament, per llavors anar omplint de sal de color cada una de les parts de la catifa.
3: Uh-huh. Per tant, comencem sempre fent una mica el disseny, no?, d'aquesta catifa. Sí. I cada any el dediqueu a alguna cosa en especial? Com escolliu aquest disseny?
4: Al principi no. Al principi ja dic que varen ser sanefes, però llavors va haver-hi un moment que o el mateix dibuixant ja deia

0: I mira, aquest any, per exemple, és l'any Miró. Mm-hmm. Doncs fem una que sigui, sigui estil mironià, no? I d'altres vegades érem nosaltres que dèiem, mira, aquest any doncs, fa 100 anys de del naixement de l'Avi Xaixo, doncs dediquem-ho a l'Avi Xaixo, mm-hmm. o a la Víctor Català. I hi ha hagut vegades que no hem dedicat a ningú i d'altres vegades que sí. Ara, últimament sí que intentem buscar un motiu o altre. Per exemple, aquella tonyina que ens visitava cada any per Nadal, i ara, desgraciadament, ja no ens ve fa una colla d'anys, doncs en vàrem fent una dedicada a la tonyina.
1: Mm-hmm. Estic mirant, per... mireu, homenatge esbellesa. Busqueu, que tefes de sal de l'Escala són precioses. Hi ha un recull de fotografies de les de cada any, i a vegades combinades amb flors fins i tot, no?
0: Sí, al principi havíem fet amb flors, només. Llavors, quan vàrem provar la sal, vàrem fer el mig amb flors, perquè encara que quedés molt més bé amb sal, el que volíem era conservar la tradició aquella de fer un flors, però vàrem veure d'anar deixant. I vàrem fer el mig de flors i tot voltant una sanefa amb sal, mm-hmm. més aviat per provar-ho. I quan vàrem veure que era molt més fàcil fer un salt que pas aconseguir tantes pètals o que si els haguéssim hagut d'anar a comprar ens costaria molt més cèntims que la sal, al final ja la fem tota de sal. Menys aquest any, que al fer 40 anys, hem fet una mica de barreja de tots els materials que hem fet servir. Mm-hmm. Hi havia fullola, hi havia fulles, hi havia flors, hi havia còdols, perquè alguna vegada també havíem fet servir aquelles pedres rodones del riu, que nosaltres en tenim aquí amb algunes plages, com el Perris o el Codolà, doncs vàrem fer servir una mica de tot.
2: Per tant, va quedar una catifa una mica collage, no? Aquí,
0: sí,
2: barrejant tot de materials.
0: Sí, tipus collage, però ja dic, en ocasió dels 40 anys de la catifa.
2: Uh-huh. Perquè quan feu una catifa de sal, quants quilos de sal ens hem d'imaginar qui balla?
0: Ho tenim calculat perquè quan hi va haver-hi la Via Catalana vàrem fer una catifa a Orriols, en el tram que ens va tocar a nosaltres anar-hi en la manifestació. I vàrem calcular, un amic arquitecte, en Jordi Guinart, va calcular que per un sac de sal, que no sé com pesa, 25 quilos, em sembla que és, un sac de sal són 2 metres quadrats aproximadament, mm-hmm. també depèn del gruix que hi posa, jo sempre els hi dic, no per gastar, sinó per no malgastar, clar. Intenteu fer una capa ben fina que tapi el terra i n'hi ha prou, no cal fer un gruix, no? Doncs un sac de sal, que em sembla que és de 25 quilos, ens ocupa uns 2 metres quadrats de terra.
2: Per tant, déu-n'hi-do, aquí s'hi posen molta sal.
0: Sí, perquè la d'aquest any, que era bastant grosseta, perquè quan la dibuixem, a vegades veiem i diem, ui, és molt grossa, no hi haurà pas per passar els homenatjats per cada banda.
2: Clar.
0: O potser ocuparà massa, jo què sé, per ballar la sardana al voltant de la catifa. Però aquest any vaig dir, no, si el dibuixant diu tant, o la farem tant. Perquè també hi va haver una altra cosa, que l'any 2009 se'n va acudir fer una catifa anamòrfica. Uh-huh. Anamòrfica vol dir que la dibuixem desformada a terra, de manera que tu quan la mires des d'una certa distància i de longitud i d'alçada, la veus com si estés dibuixada a la paret.
2: Uh-huh. O sigui, veus...
1: Queda com a tridimensional, veritat?
0: Sí,
1: és la de la
0: exacte.
1: Sirena, la de la sirena i la gavina.
0: Sí,
1: és preciosa.
0: Ja l'has vist, la de la sirena.
1: És preciosa, 2009, sí. És molt bonica.
0: Sí, sí. I llavors n'hem fet alguna altra més, però aquesta, tot i sigui la primera, ens va quedar molt bé.
2: Jordi, ja per anar acabant, aquest any celebrem aquests 40 anys. Què suposa per vosaltres haver fet 40 anys de catifes?
0: Home, aquí a l'Escala, que jo sempre dic que les coses semblen el Guadiana, ara fem, ara no fem, ara fem, ara no fem, doncs poder celebrar 40 anys és un Guadiana una mica llarg, ja.
2: I aquests 40 anys que han arribat amb aquesta exposició a l'Alfolí, explica'ns una mica, no?, què hi podem veure.
0: Sí, doncs mira, totes les catifes, que jo els guardo totes en fotografia des de la primera, el 87, fins a l'última, doncs a la coordinadora de cultura, la Sònia, se li va acudir doncs, de fer l'exposició aquesta, i vaig dir, no et preocupis, que jo tinc totes les fotos, i especialment hi posem una foto de la catifa, i a partir d'un cert any hi havia Miquel Bataller, que desgraciadament ens va deixar, que ens feia fotografies a tots els components que havien
2: Ostres.
0: Col·laborat uh-huh. a la catifa, allà davant de la catifa. I en molts anys hem posat dues fotografies. La catifa vista des de dalt, o des de, per exemple, com se'n diu, la finestra de la, uh-huh. de la façana de l'església, i una altra vista des de terra amb tots els components. I així la gent es va veient i el canvi que ha sofert, que molta gent doncs, ja ens ha deixat, o només poden venir a remenar sal però no es poden ajupir, i ara fa un parell d'anys que ja quasi quedava sol i vaig demanar, vaig dir, aviam, busquem, i sí, hem trobat joventut, i som uns 20 o 25 especialment joves, que jo ja tampoc em puc ajupir ja.
2: Per tant, Jordi, tenim un futur assegurat per aquestes
0: de moment,
2: catifes
0: sí, sembla.
2: De sal.
0: De moment sí.
2: Doncs, Núria, ja veus que tenim aquí una tradició de catifes de sal
1: Xulíssima.
2: Que té 40 anys i que 40 més, sembla que ens aguantarà.
0: Xulíssima. Esteu convidats a venir a veure-ho.
3: Ai, i tant que sí. Jordi Piqué, membre del patronat de la Festa del Carme, moltíssimes gràcies per aquesta entrevista i per la feina que feu. I Iona Vilà, companya de Ràdio L'Escala, moltes, moltes gràcies.
2: A vosaltres.
3: Quines ganes d'anar a veure aquestes catifes de sal, quines ganes de viatjar per tot Catalunya, d'anar a l'Escala i a tots els altres llocs des d'on ens arriba l'Obert per vacances. Va, que ara passem al punt de les 10 i ens posem en matèria amb altres poblacions.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
7: Nutrició amb Laura Crosas.
8: No facis més dietes. Et proposo que si estàs motivat o tens ganes de realitzar algun canvi, et plantegis modificacions d'hàbits que et permetin mantenir un estil de vida més saludable i sentir-te millor amb tu mateix. Primer de tot, cal evitar els tòpics com m'he portat malament, no em puc controlar, he pecat, avui no sopo per compensar o això no m'ho mereixo. Has de gaudir del que menges en plena consciència i evitar que l'alimentació sigui un o tot o res. Pots començar fent petits canvis com modificar el rebost de casa i comprar productes més frescos, augmentar el consum de verdura, hortalissa i fruita o reduir el de processats amb molt de sucre o sal, canviar els cereals refinats per integrals o reduir la velocitat a la que menges. També pots optar per introduir alguna activitat física o bé d'assegurar-te una correcta hidratació al llarg del dia o un bon descans. El que cal tenir en compte és que per mantenir una alimentació saludable no has ni de passar gana ni de patir. Del que es tracta és d'evitar patrons alimentaris que no podràs mantenir amb el temps i que et provocaran un efecte rebot. Marca't objectius que t'apropin a cuidar-te més, estimar-te i alimentar-te de manera més saludable.
4: La xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bon dia. El govern de la Generalitat ha presentat un nou avantprojecte de llei de simplificació de tràmits urbanístics que promet revolucionar la concessió de llicències d'obres. L'objectiu principal és reduir l'actual mitjana de tramitació, que a Rubí està entre els 12 i els 15 mesos, a només 30 dies, a través d'un nou procediment exprés. Tot i així, el sector professional posa en dubte la reforma i alerta que podria obrir la porta a la privatització del control urbanístic a través d'aquestes empreses privades que estarien certificades per fer la feina que per ara només fan els arquitectes municipals. Sentim Josep Milà, delegat del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya al Vallès Occidental.
2: El control de les llicències és molt arriscat que passi a formar part del sector privat. És més, també la mateixa llei diu que els que pagaran aquests informes, o sigui, aquestes ECAUs, serà el promotor de l'obra. Per tant, detectem un cert conflicte d'interès si el mateix promotor és qui paga el que l'ha de controlar, o sigui, el que ha de mirar de que allò estigui bé o malament, doncs perd una mica el sentit d'equanimitat que té l'administració de ser més objectiva, per dir-ho d'una manera.
1: Amb aquest nou sistema que es proposa, el promotor ja no dependria exclusivament dels informes dels tècnics municipals dels ajuntaments, sovint saturats, sinó que podria aportar un certificat d'aquestes entitats privades que validi la conformitat de l'obra. Un cop presentada la sol·licitud amb aquest certificat, l'ajuntament tindria l'obligació d'atorgar la llicència en un màxim de 30 dies. Recordem, però, que es tracta només d'un avantprojecte. El Col·legi d'Arquitectes ha anunciat que presentarà al·legacions que farà públiques el pròxim 30 de setembre amb la voluntat d'assegurar que la figura dels arquitectes municipals continuï sent una peça clau i garant del procés urbanístic. I el ballarí ruminenc Gustavo Amaya ha estat reconegut amb dues medalles al Prix d'Europa 2026, un dels concursos internacionals de dansa que reuneix participants de diferents països i disciplines. Amaya, ballarí solista del Ballet de Barcelona, va aconseguir una medalla d'or i una de bronze en la competició celebrada a París el 10 i 11 de juliol, on va representar Espanya. El jove artista, d'origen veneçolà, viu des de fa gairebé 4 anys a Rubí, ciutat que considera casa seva i on ha desenvolupat part de la seva trajectòria professional. Això és tot per ara. Us deixem amb la segona hora de l'Obert per Vacances.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Evidentment, si avui celebrem el Dia Internacional de l'Amistat, no podia faltar aquesta cançó. És la primera que ens ve al cap des de l'any 92, en ple, doncs això, Olimpiades de Barcelona, quan Los Manolos ens oferien aquesta rumba, allò, canònica, Amigos para siempre. Enric Rubio, des de Cardedeu, bon dia.
1: Molt bon dia de
0: la
1: nou.
0: La tenies clara, aquesta cançó, no? Havia de sonar.
1: Sí, sí, home, sí. Aquesta tocava, eh? Sí.
0: Sí, sí, sí. La qüestió és que avui és el Dia Internacional de l'Amistat i aquí hem obert línies, hem obert la nostra, no?, l'antena de tot Catalunya per donar ocasió als oients de que expressin el seu carinyo cap als amics i les amigues.
1: Doncs sí, i avui tenim una declaració d'aquestes d'amor a l'amistat. Així que, si et sembla, anem amb ella, que és la nostra ja oient fidel, Susanna. Així que anem a veure, escoltem-la.
2: Doncs jo crec que, com l'Enric, els bons amics són els que arriben amb cervesa freda i marxen amb les escombraries, però també aquells que et saben llegir. O sigui, hi ha amistats que et saben llegir, que no cal que et preguntin com estàs per saber què et passa, o si no saben el que et passa, almenys saben el que necessites. I jo tinc la sort de tenir una amiga així, és la Carla, i la veritat és que ha sigut una amistat, diguéssim, de rebot, i estic molt contenta de que la nostra relació doncs estigui evolucionant. A més, crec que estem a un nivell de confiança, de sinceritat, bueno, que em sembla que jo no havia tingut mai amb ningú, i és molt fàcil. Crec que això també és molt important, que sigui fàcil.
1: Que sigui fàcil, també.
0: Sí, té molta sort la Susanna, no és fàcil de trobar, eh?
1: Doncs no és gens fàcil, ni molt menys, no, un bon clam d'amor això a l'amistat cap a la Carla, des d'aquí, doncs mira, felicitats per aquesta relació que tenen les dues, que segur que és completament recíproca, així que ara anem a escoltar una bastant més curta, evidentment des d'Espinavell, com sempre, des d'allà dalt. Avui ens diu que ja ha acabat l'excursió i està esmorzant, per tant, ens envia això.
3: Bon dia, obert per vacances. Per mi el millor amic és aquell que no diria mai aquesta frase... Ai, hola! Hem de quedar per fer un cafè.
1: I que més fa el cafè, o que queda fred.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. La Pilar.
1: En aquest cas, sempre, quantíssima gent ens trobem pel carrer, i que sí que quan te la trobes dius, ostres, pensaries a fer-ho, o amics de l'institut i així, però després tots dos sabem, no?, que quan es diu no es quedarà, no?, en aquest cas.
0: A vegades o es fa immediatament, i a vegades no és simplement perquè no tinguis ganes, és perquè, bueno, t'arrossega la vida i ja, no? O es fa immediatament aquestes coses o no.
1: Així
0: o no
1: està, així està. Sí. Jo sóc bastant amic planta de vent, així que això entenc perfectament això que comentes, eh? O sigui, sí, absolutament. I escolta, tenim una aquí, també, una molt especial, una oient ben jove, que es diu Luna, que ens comenta això. Ja veuràs, Núria.
4: Hola, bon dia, em dic Luna. Per a mi l'amistat és una emoció molt especial. Aprofito per a saludar els meus amics, el Loan, Àlex, Diego, Gael, Aleix i companyia, que han estat sempre al meu costat. Però sobretot m'agradaria saludar la meva millor amiga Keila, que ha estat al meu costat en els moments bons i dolents. I també saludar la meva àvia, que escolta aquest programa tots els dies. Una abraçada...
0: Uau, quin munt de gent per saludar, eh?
1: Sí. I mira, felicitats per l'àvia, que ens escolta cada dia, també.
0: I tant, oient fidel. Sí, sí. Escolta, molt bé la Luna, no?, que diu això dels moments bons i els moments dolents. És que quan tens aquestes edats, feia una veu molt joveneta, quan tens aquestes edats l'amistat és com a molt potent, no? Hi ha uns llaços
1: molt
0: forts.
1: Sí, seria com el gran pilar de la nostra vida. No que ho deixi de ser, però sí sumen altres pilars, no? Però en aquesta edat, possiblement, doncs, és un dels pilars. I des d'aquí, escolta, desitgem que tots els amics i amigues que ha mencionat, escolta, que l'acompanyin al llarg de tota la vida, no?
0: Clar que sí.
1: Què més podem desitjar?
0: Clar que sí.
1: I tant que sí.
0: Ai, Enric, què hem de fer? Esperar més, tens més comentaris? Esperem fins a les 11 per desvelar-ne algun?
1: Me l'estan enviant a les 11. Per les 11 en tinc més. Sí. I un bastant interessant, que ja veuràs que tots i totes estarem d'acord. Tot i així, sí que tothom coincideix a dir-nos per les xarxes socials, per escrit, doncs, que l'amistat són aquelles, doncs, que la tens quan vols i quan no vols, no? O sigui, que a vegades inclús estàs empipat amb la vida una mica, estàs enfurronyat i et treuen de casa i et fan veure tot d'un altre color.
0: Sí que és veritat, et passen tots els mals. Sí,
1: exacte.
0: Senyor. Molt bé. Enric, doncs tornem a connectar abans de les 11 des de Cardedeu per conèixer més opinions dels oients sobre l'amistat. Gràcies.
1: Vinga, fins les 11.
0: Fins les 11. I ara el que fem, més enllà dels Manolos, és anar cap a Arenys. Hem demanat a Premià. Ja no sé on soc. Hem demanat als companys de Premià, justament al Manel Ferrer, que ens doni més pistes sobre l'amistat. Com és que ens fa sentir tan bé? Què ens passa a la nostra ment i en el nostre cos, per entendre l'amistat? I a vegades no l'entenem, però simplement la vivim coincidim amb alguna persona especial. Tot plegat, avui parlem d'això, perquè l'Assemblea General de Nacions Unides va establir l'any 2011, i d'això fa 4 dies, que un dia com avui seria el Dia Internacional de l'Amistat. Avui volem entendre què són aquests vincles que ens uneixen i ens fan ser amics.

0: És aquella que apareix entre riures, confidències, viatges improvisats, dies difícils i abraçades que arriben sense demanar-les, els amics.
1: Amics per sempre, ja per sempre som amics. Amics per sempre amb un efecte compartit.
0: Avui és el Dia Internacional de l'Amistat, una paraula que diem molt sovint però que potser no ens preguntem prou què significa.

0: Què fa que una persona es converteixi en imprescindible? Per què algunes amistats duren tota la vida i d'altres es queden pel camí? I, sobretot, els diem prou sovint que els estimem? Tothom té una definició diferent de l'amistat. Per això, abans de parlar amb un professional, hem volgut començar preguntant a qui la viu cada dia, vosaltres.
1: Per mi l'amistat és quan amb una persona t'entens sense que calguin les paraules. Que amb una mirada ja saps el que està pensant la teva amiga i us podeu posar a riure perquè us heu entès.
2: Persones que has triat tu, que són a la teva vida i que vols que continuïn encara que no tinguis un lligam de sang. Sosté en els moments difícils, però també t'ajuda i et fa gaudi en els moments més fàcils.
3: Doncs per mi l'amistat és respecte, és cuidar, és estimar i estar en els bons moments i també en els dolents, que no sempre és fàcil.
4: És un vincle, una relació que construeixes amb algú que t'has trobat al llarg de la vida, que sense ser família com a tal, l'inclous i el tracta com això, com a família.
5: Que per molt que passi temps puguis continuar sent tu mateix amb aquella persona, encara que sempre et retrobis a tu mateix amb l'altra persona.
0: Però què passa dins nostre quan una persona deixa de ser un conegut i acaba ocupant un lloc tan important a la nostra vida? Li hem preguntat al psicòleg Joan Roa.
6: Jo, per mi, hi ha una diferència que és fonamental, que és que amb una persona coneguda comparteixes, no sé, qualsevol cosa, no sigui massa íntima, però sí que tinc clar que al final amb un amic o amb una amiga ensenyes una mica més, és a dir, pots compartir, no?, converses o moments més íntims, no?, li pots explicar potser les coses que no et tan bé, no?, o si has fet alguna cosa que no està bé o que t'has equivocat. Amb un conegut potser això no li explicaries. Jo crec que també, al final, l'amistat és algo que es treballa, que es crea, i el ser coneguts, doncs, és més, a vegades, una coincidència o una casualitat. L'amistat és com que els dos posen de la seva part i treballen, doncs, per no perdre el contacte, per seguir donant-se suport. Quan es converteix, no?, un conegut en un amic, doncs jo crec que quan hi ha suficient confiança, no?, per passar aquesta segona fase, no?, en la que ja pots compartir, doncs, coses que no són tan bones, no?, o que són més íntimes, quan hi ha hagut un treball previ, no?, un apropament, doncs, continu per part dels dos, no?, no sols d'una part.
0: Les amistats, com qualsevol relació, també necessiten cuidar-se. Però què les fa durar? Hi ha algun secret perquè el pas del temps no les desgasti?
6: Jo és que crec que hi ha com molts tipus d'amistat i, clar, fins i tot hi ha amistats d'aquestes amb les que no et veus durant molt de temps i fins i tot potser ni hi parles, però quan et retrobes és com si t'haguessis vist ahir, no? I no et sap greu, no?, aquesta distància física i emocional. En canvi, doncs, hi ha altres amistats en les que sí que hi ha un contacte més freqüent, no? I jo crec que una mica no hi ha com un patró, com una cosa correcta, no?, per mantenir una amistat. Sí que és veritat que al final les relacions d'amistat són relacions que es construeixen, doncs al final aquest esforç que fan les dues parts per construir aquesta amistat, també moltes vegades es fa un esforç per mantenir, no?, aquesta amistat. Les relacions d'amistat, com tot, evolucionen, no? Vull dir, no són sempre iguals, són dinàmiques, no són estàtiques. Hi ha com molt aquesta cosa de, no?, els amics de tota la vida, que has de tenir sempre els mateixos amics i tal. I jo no crec tant en això. Crec que hi ha com diferents fases, etapes de la teva vida on tens amics diferents, alguns permaneixen, però d'altres van com canviant, no? I és com una cosa molt dinàmica. També saber quin espai necessita cadascú, igual que en les relacions de parella, i també poder parlar les coses, no? I doncs, abordar els conflictes abans de que sigui massa tard, no? Prevenir-los fins i tot, no?, quan ja coneixes molt a la persona i tal. Però no vol dir, que hi hagin petits conflictes, tampoc vol dir que una amistat, doncs, sigui dolenta, no? La qüestió jo crec que està en saber-los identificar, no?, a saber-los parlar, abordar, no?, a treballar-ho, no?, i ja està.
0: I és que sovint diem que les amistats són per sempre, però la vida canvia. Canviem de feina, de ciutat, de parella i també canvien les persones que ens envolten. És un fracàs quan una amistat s'acaba?
6: Hi ha molts tipus d'amistat i crec que hi ha amistats que són per sempre i després hi ha amistats pues, que sí, que arriben al seu fi i no té per què haver repassat dolent a vegades i tampoc crec que sigui algo dolent. No sé, al final jo crec que totes les relacions d'amistat no tenen per què ser per sempre, no? Ens en venu molt, no?, aquesta idea de que si s'acaba l'amistat és perquè ha passat alguna cosa i dolenta, no? I a vegades etapes, canvis de la vida, circumstàncies, no? I també al final tu com a persona doncs vas creixent, vas evolucionant i potser les amistats que t'aportaven abans coses ara ja no ho fan, no? I ara tens altre tipus de necessitats i busques altre tipus de gent, no? No és d'entrada, no?, ni bo ni dolent el fet de que siguin per sempre o de que s'acabin, no? Vull dir que depèn al final de moltes coses, no? És una cosa com molt dinàmica i no està malament res, perquè sí.
0: Potser el valor d'una amistat no es mesura pels anys que dura, sinó per la petjada que deixa mentre forma part de la nostra vida.

0: I coincidireu amb mi que hi ha ruptures de parella de les quals se'n parla molt, però hi ha un altre dol molt silenciós, perdre un amic. Algú amb qui comparties la vida i que de sobte deixa de ser-hi.
1: Ostres, a vegades és fins i tot més difícil, no, que gestionar altre tipus de relacions, no? Com que posem, no, en primer, diguem, grau, no, d'alguna manera, les relacions de parella, però algunes de les relacions d'amistat fins i tot poden arribar a ser com més íntimes, no, quasi, que en el sentit de, no parlo des de compartir coses que sols hi ha en una relació de parella, no, i que potser en una relació d'amistat no hi ha, sí que hi ha lligams i hi ha moments compartits que poden ser molt, molt, molt profuns, no? Que estigui molt acceptada o que la gent entengui, no? D'entrada és com de, bueno, vinga, has perdut un amic, ja està, cap endavant, no? I no se't dona aquest espai, no? I realment fan molt de mal aquestes pèrdues perquè, doncs, són persones com molt importants per tu, no? Aleshores, el primer que hem d'acceptar individualment i col·lectivament és que, bueno, que és un dol com un altre i que és normal que generi dolor, patiment i que no té sempre el perquè haver passat alguna cosa, que no cal buscar qui, pues, que ha fallat, no? qui té la culpa. Al final és una amistat que s'acaba i això no treu que no ho hagis passat bé, que no hagis compartit moments bons. És important, doncs, valorar-ho, conservar-ho, no?, d'alguna manera. Una qüestió molt d'acceptació, una qüestió molt de quedar-se, no?, amb els moments compartits, amb allò que la persona t'ha pogut aportar, que a vegades, doncs, hi ha persones que surten de la teva vida, igual que hi ha persones que tornaran a entrar, no? I a vegades, doncs, a les relacions d'amistat, aquesta part dinàmica, doncs, va una mica d'això, no? Però pots conservar, no?, en el record, no?, i d'una manera com molt positiva, doncs, tot allò compartit.
0: Bé, potser ens costa dir segons quines coses. Donem per fet que els nostres amics ja saben que els estimem, però i si avui fos l'excusa perfecta per dir-los?
2: Segurament que gràcies per ser-hi, que l'estimo moltíssim, que gràcies per ser-hi sempre, que gràcies per donar un cop de mà a sigui quina sigui la situació, per prioritzar-me, per escoltar-me, per aguantar-me, per totes les coses que hem viscut, per les experiències, i sempre, sempre esperar que siguin durant molts anys més.
3: Li diria que estic eternament agraït per tot el que ha fet per mi, que m'has ajudat molt i que continuï sempre amb mi.
4: Jo us diria que ho sento per dir-hi tan poc com els valoro, per estimar-me amb tots i per completar-me, sobretot.
5: Amb la meva millor amiga sempre solem dir-nos tant les coses bones com les dolentes. Li repetiria mil vegades que és una persona increïble. Gràcies per formar part de la meva vida, per no només ser amiga, sinó ser família també, i que sap que em té pel que necessiti tant ella com el seu peque.
6: Li diria que l'estimo molt perquè no soc molt de dir aquestes coses i que per mi és part de la meva família, que la Naomi que és avui dia ho és gràcies a ella.
0: Les amistats no necessiten grans gestos, a vegades només necessiten temps, una conversa, un com estàs o un gràcies per ser-hi, perquè potser l'amistat és això, trobar algú que sense compartir la nostra sang acaba formant part de la nostra història. I avui, Dia Internacional de l'Amistat, potser és un bon dia per recordar-li: ei, gràcies per ser-hi.
7: I gràcies, Manel Ferrer, de Premià Mèdia. Gràcies a tu per fer-nos posar els pèls de punta i les llàgrimes als ulls. Molt bonic aquest reportatge, molt entranyable. Avui, Dia Internacional de l'Amistat. Ai, em ve de gust sortir al carrer a jugar a bitlles.
8: Obert per vacances.
7: Va, que ens posem una mica nostàlgics. Segur que ho recordareu, fa només unes dècades, avui passen alguns pobles petits, però fa unes dècades era habitual que els carrers, les places, les eres dels pobles s'omplissin de canalla, canalla corrent, saltant, inventant jocs, passant tardes senceres amb una pilota, unes xancles, una corda, quatre pedres, fins i tot unes xapes de refresc, i jugant a qualsevol cosa. Avui volem recuperar tot aquest patrimoni lúdic i descobrir per què molts d'aquests jocs tradicionals continuen tenint moltes coses a ensenyar-nos encara. Marxem, com fem cada dia sobre aquesta hora, cap a Altafulla amb el company d'Altafulla Ràdio, l'Eduard Virgili. Eduard, bon dia.
9: Bon dia, Núria.
7: M'has dit que estàs en una pista de bitlles catalanes, no?
8: Sí, en un espai habilitat per jugar a bitlles catalanes, que és un dels escenaris on encara es manté ben viva una part del nostre patrimoni lúdic i esportiu, com ara bé tu explicaves. Així que avui aquest tram de programa farà aquesta flaire de tardes d'estiu. I mira, ens acompanya en Jordi Calvet, que és fuster de professió, avui ja jubilat, i artesà de molts jocs tradicionals que construeix també amb les seves pròpies mans. I a més, és organitzador de jornades de jocs populars i una de les persones més actives en la promoció de les bitlles catalanes, tant com a entrenador, jugador i responsables d'equips de competició, com també com a divulgador. I, de fet, aquest mateix dissabte organitza una gran tarda de jocs tradicionals amb la Societat Cultural Salamonenca, una activitat que està pensada perquè petits i grans tornin a descobrir aquesta manera de jugar que, com tu bé deies ara, és molt diferent de la que estem acostumats a dia d'avui. Jordi, bon dia.
9: Bon dia.
8: Com era una tarda qualsevol de fa 50 anys? Segurament que molt diferent, no?, a dia d'avui, en què tots anem amb els mòbils i molts nens i nenes van endollats a internet pràcticament les 24 hores del dia.
9: Lògicament no existien ni els telèfons ni res de tot això, i s'inventàvem qualsevol cosa. El més bàsic sempre era el futbol i la pilota i d'això, però no, fèiem altres coses. Jugàvem al pot, que deia, que era tirar una llauna d'aquelles que hi havia, li posàvem una pedra dins perquè pesés més i la tiràvem més lluny i a veure qui la fa arribar més lluny. De vegades el que la tirava més lluny podia triar a què es faria a partir de llavors, si amagàs, a veure qui trobava. És a dir, el cuit i amagar, que diuen ara, doncs, primer començàvem tirant un pot ben lluny, perquè com més lluny anava, més temps tenies per amagat. Coses molt senzilles, però que hi passava molt rato perfectament.
8: I a més, aquests jocs tradicionals que també servien per educar sense que aquells que hi jugaven pràcticament se n'adonessin. Escolta, Jordi, aquest dissabte organitzeu una tarda de jocs tradicionals, ja fa uns quants anys que capitaneges aquesta activitat. Quina de mena de jocs estem fent referència quan diem això? Jocs tradicionals. A mi em ve, per exemple, la cursa de sacs, que és un clàssic. No sé si també el joc de les cadires es pot comptar com a joc tradicional o es estirar la corda.
9: Estirar la corda el fem, el de les cadires no el fem i per dos motius. Primer, que les cadires prenien mal i la canalla també.
7: No. Per aquest ordre, només per aquest ordre. Protegim les cadires primer.
9: Sí, no, la canalla primer i després les cadires, tot prenia mal. Llavors, doncs bé, això ho vam suprimir. Un dels jocs que fa molta gràcia és el trencabola, que dèiem,
8: sí,
9: que ara ja no trobo olles, i compro porquets d'aquestos que serveixen de guardiola, també els penjo igualment amb una corda i amb un bastó han d'endevinar-li trencar-lo, amb els ulls tapats, lògicament. Vull dir, els primers anys també els feia anar amb el casco de la bicicleta, perquè si es trencava, que no els hi caigui res al cap. Però al final els papes me van dir que si els hi caia al cap, que s'espavilessin, i ja no necessitem ni casco.
8: Escolta, hi ha algun joc que acabi enganxant els adults? Algun d'aquests que encara s'hi acabi afegint? No sé, mira, ara m'ha vingut al cap també aquell d'omplir les ampolles amb aigua sense cap mena d'embut, fent un equip, o el de passar l'ou, no?, amb una cullera.
9: Tot això encara ho fem. Bueno, l'ou de l'ou no ho faig. És a dir, l'ou de l'ou ho he canviat. Senzillament els hi dono una cullera de plàstic i una pilota de ping-pong.
8: És més difícil, però...
9: És més difícil, com que pesa menys, i així no embruto ni llanço ous. Vull dir, no...
8: O que els ous fan cars.
9: Sí, és que els ous cauen, es trenquen, i allí tens un fotiment d'ous allà a terra, que no és el cas. I el que té més recapte que quan hem acabat d'això, sempre s'hi posen els papes i les mames, és a l'estirar la corda.
8: Un any es va trencar aquesta corda?
9: Més d'un. Més d'un.
8: Però això és que s'estira molt fort, doncs.
9: No, és que al final n'aprens, a base de trompades n'aprens. Feia servir una corda massa llarga, i la corda massa llarga i que hi havia massa gent. I molta gent, doncs, fan molta força. Ara hem posat una corda més curta i ja no es trenca.
8: Jordi, ara explicàvem a la presentació que alguns dels jocs els construeixes tu. De fet, ara de seguida parlarem, Núria, com bé explicaves, sí, també de bitlles catalanes, però el Jordi, pensant ja en que dissabte i aquesta tarda de jocs tradicionals, ha ideat o se les ha empescat per fer un joc de bitlles catalanes, però què, per nens de 3 anys?
9: Sí. O bé, han de participar els petits, si venen amb les mames a veure, o perquè hi ha un germà més gran, o perquè venen a mirar el que sigui, doncs els has d'entretenir d'alguna manera. Doncs bé, he fet unes bitlletes petites que tiraran amb una pilota de tennis per fer-les caure, no tiraran com les bitlles a fusta perquè són canalla i no saps on tocarien i entre canalles se'l podrien tirar pel cap. Doncs bueno, perquè en comptes de tirar una fusta com tirem a les bitlles, tiraran amb una pilota de tennis. Bueno, tonteries d'aquestes, pescar un tubo un fil amb una canya i pescar un tubo que baix que has d'endevinar allí per aixecar-lo, a jugar amb una rodona, escombres posades de cap per avall. 5 persones amb una rodona i quan jo toco el pitu han de deixar l'escombra i han de córrer a buscar l'altre, que no caigui a terra. Però, esclar, l'escombra de cap per avall. Són tonteries d'aquestes.
8: Te les empesques tu, però? O són jocs que ja es feien?
9: Algun l'he vist per ahí, i d'altres que jo sempre estic rumiant i fer alguna cosa nova.
8: Escolta, va, parlem de bitlles catalanes, perquè, Núria, el Jordi sí. ha plantat un joc de bitlles sí. just aquí al davant nostre, on som. Ara després farà el Jordi una tirada, que quedarà més bé que ho faci ell que no pas jo. I mirarem de tensar també el micro, perquè el so del bitllot tombant les bitlles és molt característic. Però... I aquells que l'hagin escoltat alguna vegada, si no el tenen a la vista però l'escolten, de seguida diu, ep, aquí juguen a bitlles catalanes.
9: Es reconeix.
10: Són grans, les bitlles? Són enormes o són normals, mida normal?
9: Tot depèn del que considerem gran, enorme o normal. Les bitlles fan 52 centímetres d'alçada i 8 de diàmetre.
10: Jo ho trobo gran, això,
8: I aquestes bitlles s'han de tombar amb un bitllot.
9: I aquestes bitlles s'han de tombar amb un bitllot, que també fa uns 28 centímetres de llargada. És com si fos una ampolla de cervesa una mica més gran, perquè també fan 8 centímetres de diàmetre, i es tira a 11 metres i mig de llargada. Les dones tiren a 9 i mig. Les dones els hi posem més a prop, perquè en principi i en teoria tenen menys força. N'hi ha de tot, com a tot arreu, eh?
8: Molta gent coneix les bitlles pel nom, però no hi ha jugat mai. Quines són les regles? Ara parlaves d'unes distàncies, feia referència a unes mides, però val a dir que aquí no passaria com a les bitlles o com al bowling, que potser alguns s'imaginen, no? Van a jugar a la bolera. No s'han de tombar totes aquestes bitlles?
9: No. És que les bitlles, lògicament, perquè és més difícil del que premia o que puntua més, és deixar-ne una de dreta.
10: Ah.
9: És dir, hi ha 6 bitlles, n'has de fer caure 5 i deixant una de dreta, que és molt més difícil que fer-les caure totes.
10: I el bitllot és el que seria la bola, l'equivalent a la bola, però que no és una bola, és el que tira.
9: I que no és una bola i que, per tant, ha d'anar per dalt. No
10: ara t'anava a dir, no va arrossant al terra, va tirar de l'aire.
9: No, si tires per terra no arribarà o s'haurà desviat o haurà fet 50.000 coses. Ha de tirar per dalt.
10: Ara entenc això que deies de que la canalla petitona no els hi fas de fusta. Ara ho entenc.
9: No.
10: Perill.
9: Té una lògica, no?
10: Sí, sí.
8: Escolta, Jordi, què és més important? Mira, agafant això que ara deia la Núria, la força o la precisió per tombar aquestes 5 bitlles i que en quedi una de dreta?
9: La punteria. Sempre que hi arribis, el que és més important és la punteria. És dir, si bota al davant, no saps el que pot passar. Pot botar recte, pot botar de costat, pot no durar prou força. Mentre hi arribis, no necessites més força. Ara, punteria sí.
8: Tu en tens, de punteria, perquè ets dels capitans, ets de qui domina l'art de tirar el bitllot.
9: Sí, penso que fa 11 anys que amb les classificacions sempre quedem entre els 10 primers. Sí, i jugué, amb la quantitat de gent que juga, quedar no ho sé, 8 o 10 anys entre els 10 primers, sí.
8: Clar, el Jordi diu això, Núria, perquè a Villes Catalanes s'hi juga arreu de Catalunya. Sí, sí. Hi ha molts equips, hi ha moltes competicions, hi ha la federació, després hi ha altres agrupacions més territorials que també competeixen entre equips seleccionats per àrees geogràfiques. El Jordi, podem dir que ha tombat mitja Catalunya o tota Catalunya jugant a Villes.
9: Sí, per tot arreu. No he anat cap any perquè no em va bé per les dates una tirada que fan de Villes a la neu.
8: Villes a la neu?
9: Villes a la neu, sí.
10: Ostres, que xulo.
9: Que lògicament a la neu s'ensorra, per tant, o tires directament sense això o no toca res, no? Jo també he anat durant una colla d'anys, enguany no ho han fet, no sé per què, l'Ajuntament de Tarragona organitzava unes jornades escolars o esportives a la platja. Les Villes a la platja també són més o menys com a la neu, és a dir, a la sorra o toques directament o no d'això. I jo també intentava promocionar-ho amb els col·legis a Torredembarra.
8: A Torredembarra, això ho fèieu a la platja amb les escoles. I la canalla s'enganxa amb el joc de Villes Catalanes?
9: Els hi agradava. Hi havia algú que arribava i li deia jo no hi arribo i s'enfadava i, bueno, això ja passa. Això ja passa, però doncs, bueno, no té més problema. Com que era promocional, doncs no, tira d'un metro més endavant perquè hi arribis. La qüestió que en facis caure alguna perquè t'agradi. No els fèiem tirar de la mida que hem de tirar, sinó només perquè practiquessin i ho coneguessin.
8: Sí, aquest dissabte a la tarda alguna família ens està escoltant des d'arreu de Catalunya i diu, mira, resulta que passo pel camp de Tarragona o seré prop de Salamó, que vingui cap al camp de futbol la pista que es jugarà a Villes Catalanes.
9: Sí, sí, es jugarem amb un munt de coses.
8: Amb un munt de coses, com ara bé ens explicaves. Núria, et sembla que que el Jordi agafi un bitllot i provem... Sí? Mira, espera,
10: així,
8: a veure...
10: I així tanquem l'entrevista ja, si voleu, acomiadem.
8: Ah, exacte.
10: I així serà xulo,
8: Jordi,
10: eh?
8: Escolta, gràcies, primer de tot, per atendre'ns i ara per fer-nos aquesta demostració.
9: Bueno, de res, i encantat, i sempre disposat.
8: Mira, farem una cosa. Jordi, jo em puc posar allà al costat de les Villes o tu afinaràs la punteria, no? No prendrem mal. Doncs mira, no, ho dic, Núria, perquè d'aquesta manera jo agafo la unitat mòbil, m'hi acosto una miqueta i podreu escoltar i acomiadarem doncs amb aquest soc tan característic de les Villes quan cauen, perquè intueixo que el Jordi farà un 10, que vol dir que en deixarà només una de dreta.
10: Doncs deixem el que us acomiada ja, Jordi Calvet, organitzador de jocs tradicionals a catalans i jugador també, entre d'altres, de Villes Catalanes, i Eduard Virgili, company d'Altafulla Ràdio. Moltes gràcies.
8: Que vagi molt bé, una abraçada.
10: A punt per aquest so, trencador de les Villes.
8: Mira,
10: si arriba,
8: doncs,
10: Jolín!
8: T'he de dir, Núria, que el Jordi ha tirat 3 bitllots... I escolta, deu ser allò que diuen, no?, del directe i els nervis.
10: No s'ha sentit res.
8: No n'ha tombat cap. A veure, torna a provar.
10: Vinga, va, tornem-hi.
8: Vinga, va, que ara torna a agafar el bitllot.
10: Estem agafats.
8: Apunta bé, s'ho mira. Mira, no estem de sorts.
10: Ostres!
8: Escolta, Jordi, per fer la demostració, tomba-la.
10: Vine al davant i trenca'l.
8: Ara sí. Vinga, ja han caigut.
10: Passen coses d'aquestes en directe. Jordi, Eduard, moltes gràcies. Una abraçada.
8: Que vagi molt bé, adéu.
10: Vinga, seguim endavant amb més continguts. Ai, posem-nos una mica més seriosos o no. Toca parlar de l'eclipsi i, en aquest cas, de com entenien els eclipsis i els fenòmens que passaven doncs, a l'univers, a l'antiguitat, als antics clàssics. A l'antiguitat estem parlant de Roma i també de Grècia. Ens ho explica tot plegat en un nou podcast d'Eclipsa't de Ciència, en aquest cas Jesús Carruesco.
11: Eclipsa't de Ciència, el podcast de la Universitat Rovira i Virgili que ens prepara per a l'eclipsi total.
12: Els eclipsis al llarg de la història han generat interpretacions diverses. En aquest capítol número 6 del podcast en parlem amb Jesús Carruesco, professor de Filologia Clàssica a la Universitat Rovira i Virgili i investigador a l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica. És especialista en literatura i cultura grega antiga i mitologia clàssica. Davant d'un eclipsi total, Jesús Carrasco, quines reaccions es generaven en altres civilitzacions?
13: Doncs bé, les reaccions varien molt al llarg de les cultures i de les èpoques. Varien molt, però alhora també tenen alguns elements que són recurrents i que fins i tot podem trobar-los avui dia fora de l'àmbit del, diríem, del mite o del ritual, que és el que jo, doncs, bàsicament, doncs vinc a parlar, però que són bastant comunes.
12: Quines serien, doncs, aquestes similituds?
13: Primer, la més òbvia i la més universal és justament la de desconcert, la de sorpresa. No? Això que ara en diuen l'efecte uau, doncs els grecs en deien zauma, i és aquesta sensació que alguna cosa extraordinària està passant, que l'ordre natural del cosmos s'ha alterat per algun motiu. I, per tant, doncs, això crea tota una sèrie de reaccions que poden ser diverses, però que totes tenen en comú aquesta sensació de sorpresa, de desconcert bàsica.
12: Jesús Carrasco, com dèiem, està especialitzat en cultura grega antiga. El món grec, com es reaccionava davant d'un eclipsi, ho sabem?
13: Sí, el món grec, com qualsevol cultura, doncs, trobem maneres d'interpretar-lo, que en principi tenen a veure sobretot amb l'àmbit religiós. No tenen una narració mítica, com en altres cultures, que a vegades pot ser molt pintoresca, sinó que bàsicament tenen en comú amb cultures properes com els egipcis o els mesopotàmics, la idea que l'eclipsi és un senyal que envien els déus per algun motiu, que té algun sentit que cal interpretar. És bàsicament aquesta. El que passa és que el món grec té el paper extraordinari que al llarg de la seva història doncs van anar desenvolupant també una manera alternativa d'explicar-lo, vull dir, l'eclipsi, doncs, que és justament la que avui dia tenim, és a dir, una manera no religiosa, científica, diríem, avui dia. No?
12: Mm-hmm. Per aquestes cultures de Grècia, d'Egipte o de Mesopotàmia, bàsicament els eclipsis s'entenien ells que anunciaven coses negatives?
13: Sí, bàsicament era un signe del que alguna cosa, els déus ens transmetien algun signe, evidentment, molt, d'alguna cosa molt important que anava a succeir, doncs atès el caràcter, doncs això, extraordinari de l'efecte, que normalment era un element negatiu. Per exemple, en el món mesopotàmic tenia a veure sobretot amb la reialesa. És que era un moment de perill per al rei. El rei podia morir o estava en perill, i evidentment la relació entre el rei i l'estat era tan estreta que, evidentment, la mort del rei era un desastre, una catàstrofe, diríem, a nivell per tota la societat.
12: I en altres civilitzacions, com per exemple a la Xina o a l'Índia, què se'n sap de com afrontaven l'arribada d'un eclipsi?
13: Sí, altres civilitzacions sovint tenen mites que expliquen o que intenten, diguem, narrativitzar el que està passant allà dalt, no? I llavors, doncs, per exemple, tu ara comentaves, la Xina i la Índia tenen en comú, amb moltes altres cultures del món, un dels mites, diríem, més recurrents és la idea que el Sol i la Lluna estan amenaçats de ser devorats per alguna criatura, per algun ésser, a vegades és un animal mitològic, altres vegades és un dimoni, i que, per tant, doncs, hi ha un perill que realment, doncs, el món quedi, la continuïtat del món quedi compromesa. Aquí potser diria, molt breument, és que una cosa interessant dels mites és que formen part d'un llenguatge. Tots estan interrelacionats entre ells. Per tant, sovint aquest moment de perill es relaciona amb el mite cosmogònic, és a dir, l'origen del món, que apareix el Sol i la Lluna, és l'element bàsic perquè el món funcioni. Per tant, aquí hi ha un moment de perill que ens porta als mites, diríem, escatològics o apocalíptics, és a dir, que a vegades es relaciona amb la possibilitat que s'acabi el món. Mm-hmm. Llavors, doncs, això és el més usual.
12: El Sol i la Lluna devorats per un monstre, però també el Sol i la Lluna a vegades tenen unes altres relacions, no? O es barallen, sí. O fins i tot s'aparellen.
13: Ah, exacte, sí, sí. El Sol i la Lluna, en la major part de les cultures, és una parella, és a dir, un és masculí i l'altre femení. Això canvia a vegades, perquè, per exemple, el més usual és el contrari del que tenim nosaltres, que la Lluna sigui masculina i que el Sol sigui femení.
12: Això és l'habitual.
13: Això és el més habitual, en general. Mm-hmm. De fet, fins i tot, propers a la nostra cultura, avui dia, doncs, en alemany és així, és la Sol i el Lluno, o Lluna. En tot cas, és una parella que, com totes les parelles, tenen els seus més i els seus menys, i llavors, doncs, a vegades s'explica l'eclipsi, també en moltes cultures, com un moment o bé de crisi de la parella, o bé tot el contrari, o bé que normalment una parella que té una certa distància entre ells, perquè, evidentment, el Sol i la Lluna viatgen separats, per dir, en moments separats pel món, doncs es reuneixen, es reconcilien o tenen una relació sexual o algun element d'aquest tipus que fa que hi hagi un moment d'anomalia. I que els rituals, d'alguna manera, hi ha rituals a tot arreu, reaccions que intenten retornar el món a la seva, al seu ordre normal.
12: Un dels primers eclipsis que podem datar és de l'any 585 abans de Crist. Què ens aporta la informació que sabem d'aquell fenomen en aquell moment?
13: Sí, aquest és molt interessant, perquè aquest el tenim testimoniat justament en una obra molt important, que és la història d'Heròdot, el primer historiador, que explica doncs, com es va construir l'imperi persa i finalment doncs, com es van enfrontar amb els grecs. Llavors, ens parla d'aquest eclipsi que es va donar gràcies a la ciència actual i a la datació de les dades que ell dona, sabem que va ser exactament doncs, un dia concret del 585 abans de Crist, i que va fer que es va produir enmig d'una guerra entre dos imperis, el que avui és Turquia, l'Àsia Menor, i va fer que la reacció va ser que immediatament es van afanyar a fer les paus i a acabar la guerra, per justament com una manera d'intentar contribuir que l'ordre al cosmos retornés, perquè potser és aquesta guerra que estaven fent aquests dos imperis el que estava, d'alguna manera, trastocant l'ordre del món.
12: Doncs seria una bona metàfora pel moment en què vivim, no?, en el segle XXI.
13: Exacte, realment. Ara vull dir, tenim explicacions molt científiques de l'eclipsi, però no estaria malament també que diguéssim, doncs, això també que ens servís per nosaltres, doncs, intentar ordenar el nostre món, per veure si no, això ens posem d'acord amb l'ordre de l'univers.
12: Clar, vostè que és expert en mitologia clàssica, no?, clar, davant d'un fenomen com el que tenim aquí a les portes, el que tindrem aquest 12 d'agost del 2026, creu que es generaran mites, noves creences, no sé, supersticions? Què creu que pot passar?
13: Sí, clar, avui dia, de fet, són els grecs els primers que van diguem, presentar ja una història diguem, alternativa, científica, que el primer que fa és desmuntar, per dir-ho així, aquesta por que hi havia tradicionalment. Per tant, avui no tenim por a l'eclipsi. Però sí que, com deia abans, doncs, les reaccions per exemple, psicològiques, no?, de l'ésser humà segueixen sent bastant semblants. I, per tant, doncs, ara, avui dia, doncs, el fet de saber el que passarà i per què passa això no exclou que hi hagi tota mena de creences, el que és la cultura popular, per exemple, doncs, genera des de mems o des de també, a vegades, supersticions o, en fi, tota mena de reaccions que són naturals i que, en fi, que segueixen produint-se avui dia com s'han produït sempre i es produiran en el futur, segurament.
12: I per acabar, tornant al món clàssic, al món antic, però amb la perspectiva actual, quines lliçons podem aprendre del que sabem de les reaccions, no?, i dels mites que s'han generat al llarg d'aquests segles d'història?
13: Bé, una cosa molt, molt bàsica i que estaria bé que seguim doncs, allò doncs, mantenint és aquesta sensació d'admiració, de sorpresa i de respecte, per dir-ho així, pel cosmos. No? Tant si creiem que hi ha doncs, alguna entitat divina o el que sigui que està darrere d'aquests fets extraordinaris, com si no, d'alguna manera el que penso que és més interessant i que ens poden ensenyar doncs, totes aquestes cultures és que formem part d'un tot, no? Que aquesta visió de quelcom que ens depassa, sobre la qual cosa doncs, no tenim absolutament cap control, sinó que només doncs, estem reduïts a mirar-ho i a admirar-ho, doncs bé, justament doncs, a veure aquest element. Una mica una reacció similar, per exemple, als que tenen els astronautes quan tornen d'aquests que ara mateix han vist la cara oculta de la Lluna, doncs que el que han transmès, sobretot, és aquesta sensació, no?, de la nostra petitesa, per una banda, per tant, una certa idea de respecte, d'humilitat, no?, davant del cosmos immens en el que ens trobem i que som una minúscula part, i, per altra banda, en fi, la idea que nosaltres també en formem part d'això, no?, que d'alguna manera aquesta idea de connexió amb el món que ens envolta.
12: Molt bé, doncs, moltes gràcies, Sant Jesús Carruesco, per participar en aquesta sèrie d'espais dedicats a l'eclipsi, i recorda que si t'ha agradat o interessat aquesta conversa, et convidem a escoltar la resta de capítols del nostre podcast.
11: Eclipsat de Ciència, un podcast de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Universitat Rovira i Virgili, un espai que realitza tècnicament Miguel Mocha i presenta Ricard Lauz.
10: I que us ofereix a Port l'Obert per Vacances Tarragona Ràdio. Vinga, seguim endavant. Ara toca parlar de peluts, de gossos, amb aquest DocTips que ens aporten cada setmana des de Ràdio Calella. Avui ens expliquen què hem de preveure a l'hora de marxar de vacances amb els nostres gossets. Què els posem a la maleta?
14: Les vacances, aquesta època de l'any que ens encanta poder gaudir amb les nostres mascotes, amb els peludets de la casa, però de quina manera? Creieu que hi ha alguns tips que hauríem de tenir en compte a l'hora de poder fer el viatge millor per la mascota. Què penseu?
15: Dog Tips.
16: Un espai amb consells pels nostres peluts.
17: Hi ha gent que em diu, no, és que el meu gos es mereixen el viatge, no?
16: Gerard Estabanell, educador caní.
17: A vegades no es mereixen, és estrès. I l'estrès fa que acabin vomitant. Va? I llavors hi ha molta gent que el que volem és treballar, que el gos no es mereixi, però primer hem de treballar l'estrès, perquè el gos només entra al cotxe i ja comença a babejar, i això no és que es mereixi. Va? Llavors hem de treballar que es calmi, i si es mereixi, això ja és una altra història a part.
18: Bueno, haurà de viatjar sobretot el tema de la documentació, perquè a vegades et poden donar problemes.
16: Nacho Mediavilla, veterinari.
18: Per la Unió Europea, amb el passaport, que estiguin vacunats de ràbia i xip.

0: ja el gos, no pot entrar el gos, però jo entenc que els gossos, quan us l'emporteu, ho feu tot amb ells, no? Llavors, què voleu que us digui de viatjar amb el gos? Que em sembla perfecte i és el millor que podeu fer.
1: La platja és un bon lloc per venir amb la teva mascota. Gaudir del mar, de la sorra... Però creieu que acaba sent un perill? Creieu que s'ha de tenir en compte si el vostre animal pot menjar alguna substància o ingerir algun ham de pescadors, per exemple?
2: Bueno, el problema que tenim aquí, i suposo que moltes platges més, és que es poden trobar restes d'hams. Això és el principal perill que veig jo de la platja. Si passés això, també és un consell important, no es tirin mai del fil. Encara que se l'empassi, que vagi l'estómac, se'ls dona espàrrecs i coses que fan fibra i normalment el treuen.
3: Hi han gossos que corren per la platja, es banyen en el mar, s'expulsen, després a casa els hi fem una mica de dutxa per treure, com nosaltres, que ens traiem la sal, una miqueta, i no hi ha cap problema. Ara bé, hi han gossos que es revolquen per la sorra, que fan forats, que s'empassen hams, que es mengen coses que hi han que persones desaprensives han deixat en la platja. Clar, totes aquestes coses comporten una sèrie de perills. Cada animal sap disfrutar o passar-s'ho bé, o n'hi ha que no en saben, també. És igual que nosaltres. Els que som morenos tenim menys dificultat amb el sol. Hi ha animalets que són blancs, que tenen fins i tot el nas, la punta del nas, la trufa, que diem, blanca. Totes aquestes coses recomanem protecció.
2: Evidentment, els gossos, com que no suen, la seva manera d'evaporar la calor és pantejant, fan el panteig. Llavors, evidentment, no porteu en hores de calor molt fortes a fer un exercici molt intens, perquè et poden agafar un cop de calor, que es diu, que és una cosa que pot ser mortal, eh?
4: Dog Tips,
5: un espai amb consells pels nostres peluts.
6: Des de Ràdio Calella ens arriben aquestes píndoles ben breus i ben concises sobre consells per a cuidar els nostres gossos també a l'estiu. Un dia parlarem de gats i d'altres animals de companyia, eh? Això ho tenim pendent. Però avui no serà, perquè ens falta uns 12 minutets per arribar a les 11 del matí per tancar programa, i el que fem és fer una ullada a l'agenda d'activitats. Amb la companya de Ràdio Ciutat de Tarragona, Lídia Porta. Lídia, bon dia.
7: Hola, bon dia.
6: Mira, ens parles d'un concert que tindrà lloc al Pirineu?
7: Sí, el d'avui, dijous, a les 11 de la nit, tindrem el concert de la cantant valenciana Sandra Montfort, que és una de les veus més singulars d'aquesta escena musical actual, que presentarà el seu univers sonor als jardins de l'Hotel Castellarnau dins del Dansaneu, que és el Festival de Cultures del Pirineu, com tu bé deies.
6: Escoltem una miqueta.

0: Sandra Montfort, dintre del marc del Festival de Cultures del Pirineu, el Dansaneu. Molt bé, avui...
1: Que hi haurà molta part del concert de la Sandra Montfort, també hi ha propostes de música, dansa sí. i patrimoni en un mollon d'espais de la Vall d'Àneu, de diferents pobles i zones d'allà.
0: Ara entenc el de Dansaneu, a la Vall d'Àneu. Ara. Marejava el títol, dic aquest títol del festival, no sé com se l'han plantejat. Clar, Dansaneu, molt bé. Tot el cap de setmana intuïm, no, Lídia, que durarà?
1: No, i més, vull dir, va començar fa... no sé si 3 o 4 dies i fins a... crec que... sí, fins a la setmana que ve, crec que és. Hi ha moltíssimes activitats, així que si la Sandra Montfort no és del vostre agrado, segur que hi ha alguna altra activitat que si mireu el programa segur que en trobeu alguna cosa agradi més.
0: Genial, doncs cap al Pirineu. Vinga, la propera proposta ens du a parlar de cinema, d'un festival que passa aquí en Terres Tarragonines, el FICCAT.
1: Doncs sí, a l'estiu hi ha l'espai FICCAT, que és que en l'antic port de Roc de Sant Gaietà hi ha projeccions gratuïtes de cinema en català. I aquesta setmana es podrà veure la pel·lícula Frontera, dirigida per la Judit Colell. Escoltem un momentet el tràiler.
2: Estic ajudant a jueus a creuar la frontera.
3: Per què ho fas?

0: Doncs bé, la pel·lícula, com podeu mig intuir, està ambientada al 1943 i és una història que explica com un agent de duanes destinat al Pirineu ajuda a persones jueves a travessar la frontera per fugir de l'ocupació nazi. I la codirectora del FICAT ha passat pels micròfonos de Ràdio Roda per explicar com s'escullen aquestes pel·lícules.
1: I enguany, com estem fent en les últimes edicions, combinem produccions que han passat pel FICCAT, per edicions anteriors del FICCAT, com també altres pel·lícules en llengua catalana que per la seva data d'estrena i les circumstàncies de l'estrena doncs, no les hem pogut tenir al FICCAT, però creiem que són d'interès perquè el públic de Roda de Barà i dels pobles dels municipis del voltant doncs, puguin gaudir-les.
0: Això serà demà. Divendres 31 a les 10 de la nit a l'antic port de Roc de Sant Gaietà i és gratuït, com bé comentaven. Una miqueta com ahir, al cinema de Sitges, doncs molt diuen bé. A les 10, però és aquest marge de que es faci fosc.
2: Molt bé, ho tenim en compte, doncs. Vinga, i acabem amb un monòleg d'humor.
0: Sí, acabem l'agenda a Calonger Sant Antoni amb l'humorista Marc Serrats, que presenta el seu monòleg 3 quarts i 5 minuts dins de la programació del Festival Riures, i és un espectacle d'humor àcid i punyent que reflexiona amb ironia sobre les contradiccions i de la societat catalana actual.
2: Molt bé. Doncs vinga, amb aquest monòleg tanquem l'agenda de propostes pel dia d'avui o més enllà, l'hem fet avui, però sí, algunes activitats se'ns allarguen ja de cara al cap de setmana. Molt
0: bé. Sí, el cinema és demà i el monòleg també és demà, divendres 31.
2: Molt bé. Lídia Porta, Radio Ciutat de Tarragona, gràcies i fins demà.
0: Fins demà, adéu.
2: Adéu.

0: Vinga, Lluís Gavaldà, que sona per aquí. Són els Pets amb un tema que es diu Jo sóc el teu amic. Enric Rubio, bon dia de nou. Va, que anem tancant programa.
1: Quina gran cançó, quin gran grup, mare meva.
0: Molt, molt festiu i molt d'estiu i molt d'aquí.
1: Sí,
0: clar que sí.
1: Visca els Pets, sí.
0: Enric, què diuen els oients? Acabem de recollir missatges sobre l'amistat avui.
1: Doncs sí, i aquí la Maria ens porta una declaració que jo crec que tots i totes hi estarem d'acord, perquè és una cosa molt pesada i quan els amics t'ajuden a fer-ho dius aquests són amics de debò. Ja veureu, ja escolteu. Ai.
2: Els millors amics són clarament els que t'ajuden a les mudances.
0: Clar que sí.
2: És, o sigui, és la prova d'or. Sí. Quan tu dius, hi ha una mudança o haig de pintar, la gent que està allà és la bona. Aquesta, per tota la vida.
0: I que et porten les cerveses i es porten la brossa.
1: Sí, però ja això són més que amics, eh? Ostres, dic que sí a les mudances. També és cert que hi ha gent després que es muda 4 o 5 cops en 4 o 5 anys i dius, escolta'm tu.
0: Ja prou, eh? Ja.
1: Haurem de posar un límit, eh?
0: Reparteix o tria't més amics, que no sempre pringui jo, no?
1: Exacte. Escolta, Núria, tu saps, no?, que demà jo ja me'n vaig de vacances.
0: Alguna cosa he sentit, no ho vull, sí? Però jo no ho vull entendre, això. Jo no ho he assimilat, no. Per mi tu estaràs aquí tot l'estiu.
1: Sí, d'alguna manera o una altra. Ja ho veurem, d'alguna manera o una altra. Però és que demà el tema del dia, saps quin és, no?, a més a més?
0: No, ai, no.
1: Digues, treballar o no treballar de cara a l'estiu.
0: Ah, i tu has decidit la segona opció, doncs.
1: Mixta, una mica mixta, diríem. Sí. De fet, sí, em torneu a tenir al setembre, això sí, per fer la cuent del programa, però us deixaré molt ben acompanyat amb els meus companys d'aquí a Ràdio Televisió Cardedeu. Però bé, ja us emplacem que escriu per les xarxes de cara demà, ens envieu àudio, sobretot al WhatsApp del programa, que trobareu al reel que pengem cada dia, si preferiu treballar o no treballar a l'estiu. No sempre té per què ser dolent treballar a l'estiu, perquè després tens festes molt bones.
0: També és veritat. Doncs vinga, demà recollim impressions i li desitgem bones vacances a l'Enric, que és el seu últim dia per gaudir de les vacances. Moltes gràcies, Enric, des de Cardedeu. Una abraçada, companys.
1: Vinga,
0: a tots.
1: Vinga, salut. Bon dijous.
0: Doncs demà arribarà aquest tema, la possibilitat o les opinions que ens doneu sobre si treballar o no treballar l'estiu, què és millor, què és pitjor, però també arribaran altres temes en forma no de consulta popular, sinó d'entrevista. Ens ocuparem de no operació sortida, perquè així ja no s'anomenen, però sí d'un cap de setmana intens, diguem-ho així, a les carreteres. Parlarem amb responsables del Servei Català de Trànsit perquè ens expliquin què podem esperar i sobretot ens donin consells per no passar-ho malament, si ens desplacem aquest cap de setmana, que és això, estar a cavall entre juliol i agost, i per tant s'intueixen carreteres ben farcides de conductors. Per altra banda, ens esperen altres continguts, mira, que ens duran cap a conèixer o saber propostes de muntanya, de rutes de muntanya i altres propostes que podem fer abans que s'acabi l'estiu. No us explico més. Tot això arribarà demà en una nova edició de l'Obert per Vacances a partir de les 9 del matí. Que acabeu de passar bon dijous i bon dia de l'amistat.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bon dia. La Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler mantindrà aquest agost el seu horari d'estiu, obrint entre setmana i, per tant, funcionarà com a refugi climàtic per protegir-se de la calor. Eduard Freile és un dels seus tècnics.
2: Recordar això, que poden venir tot l'estiu a agafar contes, a agafar lectures i doncs estar fresquet dins de la biblioteca, perquè a part som refugi climàtic. Fem horari d'estiu. Tot això està informat perfectament al web i a alguna xarxa, i també el teniu enganxat allà a la porta, però recordeu que obrim tot l'estiu, però de dilluns a dijous per la tarda, de 3:45 a 9:15, i el divendres al matí, de 10 a 2. Fem aquests 5 dies entre setmana per poder venir a la biblioteca i això, doncs, gaudir de les activitats. Podeu venir a agafar llibres, estar-vos allà també fent doncs, estones de lectura o amb la família. També activem molt el Rubí Play. Ara hem deixat una colla de gent doncs, allà fent trencaclosques i també
3: bé.
2: Amb els diferents racons de joc que tenim. I doncs això, convidem a tothom a venir.
1: La Biblioteca Municipal està al carrer Aribau, a la plana de Can Bertran, i també obrirà tot l'agost al Centre Casal Cívic i Comunitari del carrer Magallanes, dins de l'aposta del Departament de Drets Socials per mantenir operatius aquests espais com a refugis climàtics durant l'agost. En aquest cas, l'horari serà de dilluns a divendres, d'11 del matí a 7 de la tarda. I a Ràdio Rubí tampoc fem vacances durant tot l'agost. Mantenim de dilluns a divendres l'informatiu migdia de les dues i els butlletins horaris. A més, de 9 a 11 emetem el magazín Obert per Vacances de la xarxa. I atenció a Rubí i a tot el Vallès, perquè el termòmetre es converteix avui en el protagonista de l'actualitat. El Meteocat confirma que ja som de ple en la tercera onada de calor d'aquest estiu, un episodi que, segons les previsions, serà especialment persistent i que durarà almenys fins dimecres vinent. Sarai Sorroca és la directora del Meteocat.
4: Veiem que tot just avui comenci la onada de calor i es pugui mantenir almenys fins dimecres que ve, de dimecres a dimecres. I divendres disminuiran una mica perquè ens arribarà pols sahariana, facilitarà que també més tèrbol, també més humit.
1: A Rubí s'espera que aquest dijous les màximes arribin als 35 graus, així que molta precaució. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
2: Hi ha dues maneres de ser enganyat. Una és creure el que no és veritat. L'altra, negar-se a creure el que és veritat. Això ho va dir Søren Kierkegaard, el filòsof. I això, amics i amigues, és bàsicament la descripció de qualsevol sobretaula familiar quan algú treu un tema tecnològic. Penseu que ja al 1876, quan Alexander Graham Bell va presentar el telèfon, hi havia qui assegurava que era una màquina per parlar amb els esperits. Avui ens fa gràcia, i potser una mica de por pensant les trucades dels morts des de l'inframont. Però demostra que qualsevol novetat tecnològica desperta dues coses inevitables: por i imaginació. I és que tenim aquesta habilitat humana tan entranyable d'omplir els buits d'informació amb les teories més creatives. Si no entenem com funciona alguna cosa, potser és màgia o control mental, o vés a saber, un pla secret dels llangardaixos de l'Antàrtida, que, per cert, segurament s'ha de vigilar molt perquè no caiguin pels marges de la Terra més enllà de l'horitzó, si és que no han posat tanques. Diuen que la tecnologia és una eina i el seu valor depèn de com l'usem. I potser és veritat. I això ens porta al protagonista d'avui. Una tecnologia que promet connectar-nos més que mai, fer-ho tot més ràpid i que, segons alguns, també pot fer créixer banyes, fondre cervells i convocar alienígenes. Avui parlarem del 5G, amb calma, amb dades i amb un bon paraigua d'humor per si plouen ones invisibles o són víctimes d'un nou programa ocult MKUltra per controlar-los la ment. El nostre elenc de col·laboradors ja està amb el barret de paper d'alumini al cap per evitar les interferències interestel·lars i ser més lúcids que mai. Així que benvingudes i benvinguts a La Terra no és plana. Endavant!
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
2: I avui ha volgut formar part de la família de La Terra no és plana el bon amic Pau Minovas, enginyer en telecomunicacions per l'OPC, CEO i fundador d'Anything, que ens situarà què és això del 5G. Per què serveix exactament i com funciona?
3: Per explicar el 5G de manera planera, podríem dir que és el protocol que regula com un dispositiu que tenim a la butxaca, que és el mòbil, parla amb l'antena més propera. El que intenta arreglar aquest protocol és com tots els dispositius es coordinen per fer el millor ús possible de l'espai de radiofreqüència que s'ha reservat a aquest ús. Està creat per la ITU, que és una organització de les Nacions Unides que agrupa totes les organitzacions nacionals que tenen la titularitat d'aquesta radiofreqüència, i gràcies a ells pots comprar-te un mòbil en un país i et funciona qualsevol altre. Per tenir una perspectiva històrica, hauríem d'anar al 79, que al Japó es fa la primera versió d'aquest protocol, podríem dir 5G, que només té veu, no és digital, és analògic. Fins al 91 no surt a Finlàndia el 2G, que afegeix SMS i veu digital, i el 3G és la primera vegada que arriba, el 2001, també a Japó, a internet mòbil digital, tot i encara, per exemple, la veu va per una altra banda. I el 4G és la versió del protocol que ve a suplir aquesta necessitat d'ample de banda. El 5G és una mica diferent en el sentit que s'obre a casos d'ús més industrials i no tan rellevants per l'usuari de peu. Suporta molt més ample de banda, tot i que l'usuari de peu no ho nota, suporta una latència molt menys baixa i això s'il·lustra moltes vegades en casos d'ús de telemedicina, en què un cirurgià als Estats Units opera una persona a Europa, o en concerts en què els músics estan a diferent país. Moltes vegades coses que queden al nivell de demo i que tampoc tenen una demanda real. El canvi potser més significatiu és que el 5G es prepara per donar suport a molta més quantitat de dispositius connectats a la xarxa. Això l'usuari de peu ho pot notar en escenaris tipus camp de futbol o manifestacions en què hi ha tanta gent connectada a la vegada que internet no funciona, però en el fons el que vol dir és que estan entrant a la xarxa molts més dispositius que no són necessàriament mòbils de consumidor. Ara tots els autocars, totes les flotes de camions, els senyals de tràfic, molts processos industrials estan connectats a la xarxa mòbil, o perquè són directament mòbils o perquè tirar cables és molt més car. De fet, un dels grans propulsors del 5G a Espanya, que va per davant d'Europa en desplegament de 5G, és la universalitat de l'accés a la banda ampla, perquè hi ha molts entorns rurals en què el 5G ha sigut la solució que les operadores han trobat per donar un internet mínim assequible a grans geografies. Llavors, tot i que aquestes mateixes operadores han intentat vendre el 5G com un benefici pel consumidor, la veritat és que no ho és massa i que cada vegada el consumidor potser una mica confós en què se li estava venent i per què ho havia de comprar. I és un senyal també que les operadores estan una mica en declivi i amb un producte molt poc diferenciat entre elles i tenen una miqueta del que poden, en aquest cas, del que seria una millora interna de la seva infraestructura que és només rellevant entre empreses.
2: I ara que ja ho tenim situat, com sempre, avancem saludant en Jordi Vilà, el nostre geòleg de capçalera, divulgador, responsable de geòleg.cat. Hola, Jordi. Així que, què dius? On ets? On pares?
4: On som, Sergi? On
2: ets? Sembla que estiguis a la Segona República.
5: M'he tret el gorro. M'he tret el gorro de paper de plata. Perquè és que
2: treu, perquè...
5: Estava perdent la cobertura.
2: Va, que no ens espia ningú, home. Va, hòstia, per favor. No, sí,
5: mira, això ve de lluny, això del 5G. Ve de lluny. Vull dir, ara em remuntaré molt enllà, eh?
2: Sí.
5: Tu quan eres jove...
2: Vols dir que fa tant? Vols dir que fa tant?
5: Home, quan eres jove, quan encara no hi havia telèfons mòbils, hi havia...
2: Fa molt de temps.
5: L'UG, cap als anys 80, que això només permetia les trucades analògiques. I aquí, a partir d'aquí, s'ha anat evolucionant. UG, el 2G als anys 90, amb totes les trucades digitals i els SMS. Te'n recordes de l'SMS?
2: Home,
5: que havies d'apretar moltes lletres per aconseguir...
2: Quantes factures havien pagat
5: d'SMS? Sí, anàvem pessetes, encara, aquella època.
2: Hòstia.
5: El 3G als anys 2000, que aquí ja comença l'internet aquell inicial, que era caríssim. Era caríssim. Després, cap als 2010, quan hi ha el 4G, quan comença el 4G, és aquí quan explota la telefonia mòbil.
2: Vale? Vols dir el 4G? Pensava que era abans.
5: Amb el 3G. Bueno, el 3G
2: jo recordo que el 3G jo ja havia pagat facturasses, perquè a més alguna cosa en sabia. Clar. I recordo que es pagava el mega a un preu absolutament estratosfèric.
5: Sí. Però amb el 3G ja podies veure vídeos, enviar fotografies, però amb el 4G ja comença l'streaming. Ara aquí hi ha les plataformes de streaming, xarxes socials, videotrucades... I arribem al 2019, data curiosa, data de pandèmia, data de Covid. El 2019 ens coincideix que hi ha el llançament del 5G. El 5G, com bé ha dit en Pau, és un canal de comunicació molt extens, tan gran que segurament l'usuari normal no l'aprecia. Nosaltres funcionem perfectament amb un 4G.
2: Els mòbils
5: que tenim ara.
2: Una mica això, la sensació de que hi ha, de que potser ja tens molt, no? Ja, que més no serveix per res, no? Potser.
5: Ah, exactament. Ja tenim
2: la percepció
5: molt,
2: de que ja tens... Què més vols fer, no?
5: Sí, imagina't una cosa. Jo feia una mica el símil. A veure, com ens ho podríem imaginar? El 4G, el 3G, el 5G? Doncs jo me'ls imagino com unes canonades d'aigua. La 3G és petita, la 4G és bastant més gran i la 5G és enorme. I per dintre es pot circular, evidentment, i circula més aigua, amb una de gran que amb una de petita, i és el que passa ara. Sí. Què passa si circula més aigua? Doncs que tu allà pots tenir més usuaris abocant informació. Clar. I és el que passa. Bueno. Doncs el 5G es busca precisament això, que hi hagi molts dispositius connectats simultàniament, que el temps de latència sigui molt i molt baix, temps de latència vull dir quan l'intercanvi d'informació. És l'intercanvi d'informació. Bàsicament, des que jo envio la informació fins que arriba al destinatari, poden passar mil·lisegons, fraccions de segon molt petites. Doncs això és el que es busca. Però, esclar, això, l'usuari, mil·lisegons, no ho arribem a notar, tu i jo.
2: No ho apreciem. Clar,
5: ho
2: sí que és veritat que ara... Perdona, que et tallis. Sí que és veritat que ara hi ha tot això de les plataformes de streaming. És a dir, jo recordo tenir estanteries a casa amb centenars, no ho sé, però desenes de cintes de vídeo, d'anar al Budia Club, tot això es va acabar. I segurament té a veure amb això dels amples de banda gruixuts, no? El tub aquest que tu dius, no?
5: Exactament, així, quan demanes, per exemple, a Netflix mateix, demanes una pel·lícula, una sèrie, doncs Netflix te l'està subministrant a través d'aquest ample de banda. I no tu no subministra només a tu, sinó que subministra simultàniament a diferents temps, és a dir, no tothom veu la mateixa pel·lícula al mateix moment, no? Sinó que tothom està mirant en moments diferents, a tothom li arriba la informació que ell vol, que ell busca, i això és el 5G.
2: Ara que m'has dit això, estic recordant una cosa que em va passar una vegada. Tu has dit quan era jove. Bueno, quan era jove, gairebé quan era un nen. Jo me'n recordo que anava a classes d'informàtica i me'n recordo que teníem un professor que un dia se'm va acudir la botada increïble de preguntar-li si mai veuríem un vídeo a l'ordinador. I recordo que es va ficar a riure, va dir, és impossible un vídeo, perquè imagina't una foto, en recordeu que hi havia aquells, els discs petits, els disquets de 3,5, que tenien un mega i mig, i em deia, home no, perquè un vídeo ocuparia com a mínim, no ho recordo, 30 o 40 megas, això és impossible, i pensava, ostres, si ara me'l trobo algun dia, li diré, era impossible, doncs mira.
5: Sí, exacte. Però fixa't, mira, entrant aquí, entrant justament amb el que acabes de dir, és molt interessant perquè la visió que teníem abans, a la que tenim ara, després de tota l'evolució d'aquestes noves tecnologies, cada vegada, fixa't que cada vegada que surt una tecnologia nova, surten gent que no se n'enfia massa. I sí, en aquest cas, doncs, el 5G van sortir, ostres, això que fèiem, això que m'estava posant jo el gorro de paper de plata perquè no ens controlin la ment, etcètera. No? Sí. Ostres... aquesta gent ha sortit tant amb l'1G com amb el 2G, com amb el 3G, com amb el 4G, com amb el 5G. I si quan surti el 6G, també hi seran.
2: També. I amb el microones.
5: Amb el microones, amb tot. Qualsevol tecnologia nova és objecte de debat en un inici. Després hi ha gent, mira, qui alça més la veu, és el que diem sempre, no? Qui crida més és el que a vegades sembla que hagi de tenir més raó i no sempre és així, Doncs això...
2: No. Sí que és veritat que recordo vagament això, no? que esclata amb la polèmica quan va ser la pandèmia, no? Que havien d'implantar-lo o ja el començaven a implantar, el 5G, no?
5: Exacte.
2: I com que va coincidir en el temps, va semblar com que, bueno...
5: que ens inoculaven el virus a través del 5G. S'ha arribat a dir això. Que no sé com, després parlaré si de cas de com funciona, quin és el funcionament científic, no, d'aquesta tecnologia, perquè així s'entendrà millor que no pots transmetre un virus a través d'una ona. No té cap sentit. Bueno. Mira, el 2019, això, el que es va arribar a desplegar el 2019, que sobretot es va desplegar a Corea del Sud, Estats Units i més tard, una mica més tard, a Europa. I aquí Telefònica i Vodafone van començar a fer proves pilot aquell mateix any. I ara ja tenim una... No tot arreu hi ha 5G, però sí que trobes bastantes antenes que ja en tenen.
2: És que ara ja fa 6 anys, no? Vull dir que déu-n'hi-do. I jo no sé si entre el 3G i el 4 va passar tant de temps, no ho sé.
5: No ho sé, ha sigut bastant ràpid. Ha estat bastant ràpid. Però sí que és veritat que aquesta tecnologia requereix que un instal·lador vagi amb una antena i posi l'aparell emissor de 5G.
2: I que no deu ser barat, això tampoc.
5: No ho crec. A més, hi ha una altra cosa. Que com que és una tecnologia que utilitza unes ones una mica més curtes, una freqüència més baixa, freqüència més alta, perdó, amb una ona molt curta, ha de tenir l'espaiat entre antenes ha de ser menor. Per tant, s'han d'instal·lar bastantes més antenes. El desplegament, per tant, és gran.
2: I aquí també és on ve tota aquesta història de la gent que té tanta... Perquè en podríem parlar, de tanta por a les antenes de la telefonia, el tema de les ones, que me l'han posat aquí al costat, no?
5: Sí. De fet, hi ha gent que fins i tot parla de l'electrosensibilitat.
2: Sí, és veritat, ja... però què hi ha de veritat en això, clar.
5: Esclar, fixa't, aquí és una tecnologia tan nova que precisament tots els estudis que es fan per verificar o rebatre aquesta idea són nous. I no tots encara han arribat a la conclusió desitjada. És a dir, que encara s'està estudiant, realment s'està estudiant. Però sí que hi ha estudis, per exemple, que relacionen, que intenten veure si realment, per exemple... certes malalties greus estan induïdes en base a aquests camps electromagnètics. La majoria han arribat a la conclusió que no hi ha una relació. perquè fan estudis a tota la població i tant la fan amb el que està sota una antena com el que està fora d'aquella antena, com el que no rep mai cap senyal.
2: Per tant, no és doncs concloent?
5: Que... No és concloent. No és concloent. Els estudis per ara no són concloents. Ara bé, t'he de dir, si anem a la base científica de tot plegat, veurem, mira, per exemple, jo et poso quatre dades, eh? El 5G és una ona de radiofreqüència. Està dintre tot l'espectre d'ones de ràdio. Saps que l'espectre electromagnètic doncs, pot tenir ones llarguíssimes de 500 metres, per exemple, en la freqüència AM de la ràdio.
2: La ràdio, exacte.
5: Si ens hem d'imaginar una ona de 500 metres anar donant voltes fins que arriba a la teva antena. I te'n recordes, no sé si te'n recordes que fa molts anys hi havia unes antenes d'AM per allà a la Costa Brava.
2: Sí, home, i tant. I a Radio Liberty eren mítiques. Sí, aquelles de vermelles tan altes, no? També,
5: clar. Clar. Molt grans. Per què eren tan grans? Doncs perquè la ona és molt gran. Bàsicament és això. Com més gran és la ona, més gran ha de ser l'antena per poder-la veure.
2: Però també més lluny arriba, pot ser?
5: També més lluny arriba, i tant. Perquè la ona AM pot transmetre des dels Estats Units, en aquest cas emetia, Radio Liberty.
2: Sí, sí.
5: Així arribava. La feien rebotar a l'estratosfera i anava fent rebots fins que baixava aquí a les antenes. O sigui, era una cosa fenomenal. Doncs imagina't les antenes que has de tenir per rebre aquesta freqüència, per veure-la. Si tu tens una antena petita amb una AM, costarà més. Ara, la podràs llegir, els cotxes bé tenen AM, però ara són ràdio digital. Però una ràdio normal té AM, la veu.
2: Sí.
5: Tu pots fer antenes molt, molt, molt més petites, com més petita és aquesta ona, en concret aquesta 5G, dintre dels nostres mòbils. Abans els mòbils tenien una antena desplegable.
2: Sí, senyor, és veritat. Això va perdre, eh? Sí.
5: Això tenia es va perdre.
2: Tenia un punt romàntic, fins i tot, l'antena de l'StarTAC aquell. Sí, és veritat.
5: Doncs aquesta antena era perquè la ona que t'arribava era una mica més gran. Ara les antenes són internes, són petitones, vale? Mira, et poso l'exemple. Mira, el 3G, per exemple, la ona del 3G és de 15 centímetres. El 4G anem a 10 centímetres, més o menys, i el 5G té un ample de banda que va des dels 43 centímetres a 1 centímetre. Vale? Té tres freqüències. Sí, té un escalat. Vale? O sigui que les més petitones van a 1 centímetre. I aquí, i a la Wi-Fi, per exemple, estem a 10 centímetres, aquesta ona. Clar, si tu tens una ona gran d'aquests 10 centímetres de la Wi-Fi i tu poses la mà a davant d'aquest router que et genera aquesta Wi-Fi, la Wi-Fi no s'atenuarà, perquè la ona no és capaç de veure la teva mà. No és prou gran.
2: Passa de llarg.
5: No és prou gran, passa de llarg la ona. Ara bé, si tu tens una paret a casa teva, saps que a vegades has de posar un repetidor, no? A dins de casa.
2: Sí.
5: Poses el repetidor perquè és que la paret està atenuant la ona. T'està frenant, vale? Doncs, mira, anant a buscar això, quina és l'afectació que una ona d'aquestes pot provocar a una persona? Jo em vaig fer aquesta pregunta. Aleshores, una persona, anem a buscar el més petit, que és un ADN, vale? El diàmetre de l'ADN,
2: vale.
5: Que són dos nanòmetres. Dos nanòmetres. El 5G, l'ona més petita, medeix un centímetre.
2: Clar, passa de llarg, claríssimament, de llarg. No la veu.
5: Passa de llarg, no la veu.
2: Clar.
5: No la veu.
2: Clar, clar.
5: No és capaç d'interactuar.
2: Clar.
5: Amb les cèl·lules del nostre
2: cos. Per tant, tu descartaries aquestes teories que diuen que el 5G o aquest tipus d'ones afectarien directament les cèl·lules humanes, no? Sembla que
5: exacte.
2: No hauria de ser així, en tot cas, no?
5: No hauria de ser així, excepte si tu t'acostes molt, molt, molt a un transmissor d'aquests d'altíssima potència, d'aquestes antenes. Si tu et poses a davant, et pot arribar a provocar cremades.
2: Deixa'm que avancem una mica, perquè se'ns tirarà el temps a sobre fàcilment. Jo crec que ho estem situant molt bé, el que passa que no en tenim mai prou, i crec que també és el moment de donar la benvinguda de nou a l'Albert Palou, que és biòleg i relacions institucionals i cap de comunicació al Centre Beta. Albert, escolta'm, què et sembla tot això del 5G? Com veus que ho estàvem comentant amb en Jordi?
6: No, molt interessant. És un tema bastant complicat tècnicament, si tu mires des de la distància. Però bé, és interessant els moviments anticientífics que... o no sé si negacionistes en aquest cas, és una cosa una mica diferent. La gent que ha convertit el 5G com en la diana de les seves obsessions i de donar-li la culpa de coses, és curiós perquè és bastant variada. Potser és perquè va coincidir amb la pandèmia i va fer florir tota una sèrie de teories bastant curioses.
2: Sí, exacte. Jo que m'he documentat una mica, ho hem estat mirant bé, i de fet ho he sentit a parlar moltes vegades en sobretaules i en diferents articles i fins i tot algun programa de televisió i de ràdio. La quantitat de mites que hi ha al voltant del tema del 5G crec que és molt interessant. No sé tu com ho has com t'has documentat, si tens alguna guia, no sé, perquè sé que en vam parlar abans de fer el programa de que intentaries mirar-ho també tu mateix.
6: Bueno, han florit moltes coses, algunes més variopintes que altres, altres més o menys creïbles. Jo crec que podríem fer un parell de grups. Hi va haver tot un primer gran grup de gent que va decidir relacionar el 5G amb l'origen del Covid. Això ho comentava abans en Jordi també. Clar, això és bastant curiós, perquè és... jo crec que altres vegades que hem parlat d'altres temes, sí que a vegades intenten posar-li una pàtina científica buscant algun científic que realment pugui donar alguna aproximació a alguna cosa que pugui cobrir algun tipus d'idea més o menys estrafolària. Però clar, pensar que o afirmar que amb el 5G pots generar el Covid és bastant curiós, perquè clar, aquí tens dues opcions. Si pares a pensar com és una electromagnètica com la que parlàveu fins ara, tens dues opcions. O la ona porta el virus, o sigui, tens el virus cavalcant sobre l'ona electromagnètica, això vol dir que les ones tenen la capacitat de transportar matèria, que seria una cosa també bastant novedosa. Al final, un virus no deixa de ser una cosa que té una massa, per petita
2: entitat
6: que sigui.
2: Entitat física, no? Clar, sí.
6: Sí, doncs llavors, clar, tindries un virus, per tant, un element físic cavalcant una ona, viatjant cap a les persones a qui pretén infectar. Això seria com dir, no sé, que pots infectar de gastroenteritis a la gent amb un megàfon, o que pots engegar una ràdio del cotxe i transferir alguna malaltia a la gent que hi hagi dins el cotxe d'alguna forma física. Però clar, és més estrany encara pensar que, i això també s'ha afirmat, que el 5G creava el virus.
2: Sí,
6: feia una mica d'aquesta explicació de la longitud d'ona. Clar, ostres, si l'eina que tu tens per crear un cos, per petit que sigui com és un virus, és una ona, al final tens poc marge, al final és una cosa que va amunt i avall amb una freqüència fixa.
5: Això és la transmutació de la matèria, eh?
6: Ostres, clar, sí. Projectar una ona contra un lloc i ser capaç de fer servir aquesta ona d'alguna forma per generar un virus d'ARN com el SARS-CoV-2, ostres, requereix una tecnologia que potser no tenim encara a disposició. Segur.
5: La dualitat una partícula, que es diu. Que aquí no entraríem en terrenys més físics, més pantanosos.
2: Més quàntics, diria, no?
5: Més quàntics. Perquè, ostres, no sé realment d'on traien o com es podien imaginar, no? que es provocava una partícula amb una massa des d'una ona, és molt raro.
2: Jo crec que ni ho pensen, no? Fa pinta que és una... Perdoneu, però és allò, és una fabulació directament, no? Perquè, clar, un cop entres en aquest terreny que no hi ha cap mena de rigor, tot s'aguanta, no?
5: Sí, i tant.
2: Quin altre, Albert, quin altre hi ha així de mite?
6: Sí. Hi ha una altra línia molt clàssica, és un tema que... És un d'aquells temes que surten a les taules, com deies, de sobretaula amb la família. És el tema de les abelles. També hi ha hagut relació 5G-abelles. Hi ha una obsessió en pensar que les abelles són els únics pol·linitzadors del món. Això és una petita deformació. Hi ha molts altres organismes pol·linitzadors que no són les abelles, que també són importants, però bueno, la gent té una fixació amb les abelles i que cada vegada n'hi ha menys. Doncs va, també s'ha atribuït la posada en marxa del 5G com a causa del declivi de les abelles i de grans mortalitats d'ocells arreu del món. Cosa que tampoc... I us asseguro que hi ha molts experts que estudien les abelles i els ocells, i altres pol·linitzadors, i molts altres tipus d'insectes, no hi ha absolutament cap tipus de base científica que ho recolzis, ni ho trobaràs, ni hi ha cap evidència que el 5G hagi provocat la mortalitat d'abelles. O sigui, les abelles i els ocells estan patint malalties, estan patint temes de contaminació per alguns productes químics que es fan servir, se'ls està afectant el canvi climàtic, però en cap cas el 5G, l'activació de les antenes de 5G ha provocat la mort d'abelles, o si més no hi ha cap tipus d'evidència que això sigui així.
2: Clar, està clar. Està clar. I aquest, a més, s'ha com associat sempre allò de dir és que una frase d'Einstein, que no sé si la va dir o no, que deia que abans d'extingir la humanitat s'extingiran les abelles, no? I la gent ja ho vincula amb tot això, oi?
6: Sí, sí, però com et deia, també algun dia per parlar de que les abelles no són tampoc els únics organismes que pol·linitzen o que fan que els ecosistemes
2: tema,
6: funcionin.
2: Hi ha molts... És un tema per on la Terra no és plana, això, eh?
5: Sí.
2: El tema abelles.
5: Però també hi ha el vent. També hi ha el vent que pol·linitza, que sí.
6: Sí, sí.
2: I el 5G no va pel vent, que sapiguem, no?
5: No. Però... Bueno, espera't.
2: Bueno, clar, si ens hi posem, potser sí.
5: Sí, sí.
2: Què més, Albert?
6: Després, hi ha tot una línia, hi ha un parell de temes aquí, diguem, dues línies diferents, però que tenen a veure amb el cervell humà. També molta preocupació per com el 5G afecta el cervell humà. Sí. Aquí és aquí un apunt seriós i crec que és un apunt a peu de pàgina que és important fer. O sigui, jo vaig estudiar biologia fa ja molts anys, vaig acabar fa 20 anys la carrera, i jo sé que tot el que jo tenia de punts de funcionament del cervell, de neurologia, neurobiologia, tot allò va caducar, perquè al final és un àmbit de coneixement humà que ha evolucionat moltíssim, i ha d'evolucionar molt. Jo tinc una sèrie d'assumpcions que se'n van dir com a la carrera que ara han canviat. Llavors, aquesta forma d'evolucionar tan ràpid que està tenint aquest àmbit de l'estudi de la biologia humana, segurament també es presta a que algú vulgui aprofitar-se per vestir alguna teoria amb aquesta excusa, a vegades sentida amb les teories de la conspiració, que és, bueno, pues que falta molt per conèixer. No, sí, falta molt per conèixer, però bueno, no és que et permeti dir el que sigui. Llavors hi ha com dues teories importants sobre el 5G. Una és que et fregeix el cervell.
5: No.
2: Això és boníssim, fregeix. Això és boníssim. O sigui...
5: Però amb una prova fregida, com un oli o air fryer?
2: Com si fos un ou ferrat, bàsicament, això. Sí.
6: Clar, aquí algunes persones afirmen o intenten fer una comparativa que les zones del 5G són com les zones d'un microones, i que projectar aquestes zones a través d'un mòbil prop del teu cervell fa que... no sé si sabeu com funciona un microones, que fa vibrar algunes molècules, i això és el que provoca l'escalfor. Doncs tu tindries el mòbil, això projectaria 5G contra el teu cervell, faria vibrar les molècules d'aigua del cervell, posaria la temperatura i et fregiria el cervell.
5: Clar, però aquí s'ha de distingir, és important distingir entre la radiació ionitzant i la no ionitzant, també. En aquest cas, sí, el 5G, clar. Les zones de ràdio no són ionitzants.
2: Bueno, perdona, ionitzant o... en tot cas, amb la capacitat també d'excitar les molècules d'aigua, com deia l'Albert, no? I per tant fer-les vibrar i per tant escalfar-ho. És a dir, jo, a veure, ja sé que a vegades dic alguna bestiesa, però pel telèfon, per coses de la feina, hi he de parlar bastant i reconec que sóc un addicte i que jo sàpiga, de moment, bueno, de tant en tant, home, alguna febrada he tingut, perquè quan tinc grip a vegades em passa, però de normal
5: però no
2: se m'escalfa el
5: cervell.
6: Imagina't.
2: No.
5: Soroll de crispetes, el
6: imagina...
5: soroll no n'has sentit.
2: No m'ha passat mai, això. No.
6: Imagineu-vos que esteu escalfant els macarrons al microones.
2: Per exemple,
6: davant amb
2: els macarrons. Doncs
6: allò està en una càpsula estanca i d'estar 3 minuts donant voltes per acabar tenint una mica escalfor. Dic que sí. Realment... No. La quantitat d'energia que hauria d'emetre un mòbil per fregir-te el cervell amb ones electromagnètiques 5, o 5, fent servir el 5G hauria de ser bastant potent.
2: I que no veiem la gent desplomant-se pel carrer parlant per telèfon. Seria una mica una fallida bastant gran, no?
6: Bueno,
2: tot plegat.
6: Sí, sí, sí.
5: I tant.
6: Hi ha una segona línia molt interessant respecte a l'ou al cervell, que és que, a part de fregir-lo... No serveix per fregir el cervell. És per controlar-lo, el cervell. O sigui, fan servir les zones 5G per modular el teu cervell i fer que tu pensis el que ells volen que pensis.
5: He de votar aquest partit. I tu quan vas a votar? Ostres!
2: És el que deia de l'MK Ultra, no? Allò del sistema de control mental que va utilitzar la CIA durant la Guerra Freda, no? Sí, sí.
5: Exacte. Això, de fet, ja ve de la ciència-ficció. Eh? Això als anys 50 i 60 ja sortia a les pel·lícules.
2: Ja planava.
5: Sí.
2: Però és curiós, perquè jo això no ho recordo amb tanta intensitat, amb el 4G o el 3G. Mm. És a dir, sempre hi ha algú que se li acut dir-ho de qualsevol tecnologia, que ho deies tu, Jordi, però amb les altres no. En canvi, el 5G, jo crec que el fet de coincidir amb el Covid va ser com molt... No?
5: Fixa't una cosa, coincideix amb el Covid i coincideix també que tens la tecnologia 4G i 5G que et permet l'streaming. És a dir, és quan es popularitza tota aquesta gent que se'ls hi dona veu. Amb el 3G ja no tenien prou ample de banda com per poder promocionar-se tant.
2: També és veritat, segurament. Sí. Ha sigut una autopista tan ampla que hi cap tot.
5: Ah, aquí està.
2: Sí. Albert, digues.
6: En tot cas... Sempre per tranquil·litzar la gent. És molt complicat que amb les ones electromagnètiques del 5G ens puguin alterar el funcionament del cervell. El cervell funciona a base d'estímuls elèctrics i d'una cosa que es diu sinapsi, que és una transició química entre neurones. No hi ha cap estudi concloent que digui que amb una ona electromagnètica de baixa intensitat es pot afectar aquesta connexió entre neurones. Per tant, si tu no pots no tens ni capacitat d'afectar la connexió ni el flux d'informació entre neurones, és molt difícil introduir pensaments fent servir 5G dins el cap d'algú. Això és...
2: Vaja, jo que estava intentant que em donessis les claus del teu cotxe per sempre, tio, llàstima.
5: Això, de fet, és la por a lo desconegut, no? A allò que no es veu, a lo invisible. Ostres, jo, per aquí hi ha tota una sèrie d'ones que ens envolten, que...
2: És màgia.
5: Jo saber quin està interactuant amb el meu cervell, amb la meva manera de pensar, i em fa dir coses que no hauria de dir. No?
2: Sí, és així.
6: Digues. Hi ha un últim gran tema que és... No, sí. El 5G és una eina de control del govern.
5: Oh!
2: Bueno, està tot relacionat, no? Si et controla la ment, el govern, l'època que estava tothom tancat, confinat a casa, no?
6: Això té una variant divertida, que és la gent que es pensa que la vacuna del Covid portava uns microchips que Bill Gates va posar a dins, perquè ara, a través del 5G, decideix activar aquests microchips per controlar-nos. En tot cas, tant si anem per la línia Bill Gates com per la línia els governs ens controlen a través del 5G. Jo només una reflexió, o sigui, tot el que fem ho pengem a Instagram o tenim un mòbil a la butxaca que fa exactament això, que és controlar-nos. Per tant, potser el problema no és el 5G, el problema és la forma com fem servir absolutament tot, que va deixant un rastre amb el qual, efectivament, si algú ens vol controlar algun dia, ho pot fer.
2: Una mica, això, que és veritat que no som conscients. Hem d'inventar, de vegades sembla que hem d'inventar coses, quan en realitat la realitat és molt més prosaica i la tenim davant dels nassos, no? Això mateix que acabes de dir, tothom porta un localitzador a la butxaca, tothom entra al banc i pot moure diners directament, i en canvi ens fa por que ens rastregin no sé què del Facebook, no? Jo què sé... I, en canvi, sense cap problema, anem a comprar un lloc o altre i saben perfectament on som en cada moment, pràcticament.
5: Sí,
2: no?
5: Però fixa't una cosa, saps que hi ha ara uns protectors de mòbil que porten una espècie de dibuixos fets així en metall que bloquegen les ones i aquestes coses? No sé si ho has vist mai.
2: No ho he vist, però m'ho puc imaginar.
5: Sí, ho he vist. Es veu que bloquegen les ones i tal, i et protegeixen. Però, atenció, el mòbil pot enviar i rebre trucades.
2: Llavors poc deu protegir res, perquè, és clar.
5: No sé, és capes, aquella protecció. Sembla
2: ja ens
5: que potser no acaba de funcionar del tot.
2: Hauríem de convidar el CEO de l'empresa, perquè aquest sí que deu ser un listo. El que va crear això, aquest sí que... En fi.
5: Tu, hi ha una cosa que trobo a faltar que encara no hem dit... Que són el gorro de paper d'alumini.
2: Home, interessantíssim, momentàs. Sí, home.
5: Que té certa base científica, eh? Vull dir, no és pas endebades que es parla i que es fa. Sinó fixa't una cosa.
2: Explica.
5: Si tu emboliques un mòbil en paper de plata, és probable que perdi la cobertura.
2: Perquè no he provat mai, però això m'ho han dit molt, i algun dia ho provaré, ni que sigui per morbo.
5: Això també, jo també ho vull provar, perquè no ho he provat. Ara ho estic dient, però no ho he provat.
2: Si pots posar el mode avió, però no. Millor agafar un paper d'alumini i embolicar-lo.
5: Igual que si el poses dins la nevera, el poses dins el microones, etc. Això se'n diu un efecte que se'n diu de la caixa de Faraday. Aquesta... Ai, de la gàbia, perdó. Això no, sí. La gàbia de Faraday. Sí. Que és una gàbia que, diguéssim, que manté l'electromagnetisme aïllat. Mm-hmm. Tant de dins cap a fora, no deixa sortir les ones, com de fora cap a dins, tampoc les deixa entrar. Mm-hmm. Ara bé, aquest gorro de paper de plata, saps quin gruix hauria de tenir per ser efectiu?
2: A veure...
5: Hauria de ser un gorro d'almenys de mig mil·límetre de gruix.
2: I val, no fa pinta
5: No, és a dir, has de desenrotllar molt el rotllo. O sigui, l'has de fer gruixudet, el paper de plata, perquè comenci a funcionar.
2: Realment, ja entenc. Et sortiria car, diguem-ne que et sortiria car.
5: Sí, bueno, ho pots reaprofitar, no deixa de ser alumini.
2: Sí, clar.
5: L'alumini, en aquest cas, doncs, diríem que té dues funcions. Una que és fer-te gorros d'alumini i l'altra és embolicar entrepans. Jo et diria que només una de les dues és realment pràctica. Que sigui la d'embolicar entrepans.
2: L'altra, sí. Segurament, en fi, sí. Acaba pesant el però, cap i tot.
5: Sí, sí. No cal. Però vols saber una cosa, una dada molt, molt bona, eh? Bloqueja la gran major part de l'espectre electromagnètic d'ones de ràdio, però amplifica la part dels 2,6 i 1,2 gigahercios. Saps a què correspon aquesta part que amplifica?
2: Sorprèn-nos.
5: El 4G.
2: Ah, o sigui, que no serveix per res.
5: És a dir, que si et poses un gorro d'aquells ets com l'antena de Catalunya Ràdio. Ets una antena, ets una persona antena. O sigui, ets capaç de transmetre wifi.
6: Sí. Però el problema era el 5, no el 4. El 5...
5: Ja, el 5 el bloqueja. El 5 el bloqueja.
6: Ah, però el 4... Ja està.
5: Doncs pots fer streaming. És a dir, tu et poses gorros de paper de plata a tota la família dins i no has de posar repetidors de wifi dins de casa.
2: Escolteu, nois, magnífic, que això se'ns allarga una mica massa. Jo no sé si hem resolt dubtes o n'hem generat de nous, però jo crec que ha estat bastant interessant, això. I també no cal, doncs, tampoc allargar-ho gaire més, perquè tinc la sensació que aniríem generant cada vegada més i més preguntes, i en tot cas també seran els oients els que es dediquin, si volen, a contestar-les o a generar-ne també per part seva més, i el que també pretenem una mica és doncs donar més informació i que cadascú extregui les seves conclusions. També jo crec que ara anem a la part que tothom espera amb delit, i és que la cirereta del pastís de la Terra no és plana. Ja sabeu que ens la porta el nostre tècnic i muntador, que és l'home orquestra de les ones, des de Roses, terra de tramuntana, i de Bon Peix, l'inimitable Xavi Gorro, que és el que ens porta aquella secció que és imprescindible. Un catàleg d'invents estranys, inútils i tan curiosos que fan que les teories del 5G semblin fins i tot normals. Així que preparem-nos, que ve el Xavi amb el seu museu particular de la inventiva més delirant de la història. Què ens portes, Xavi? Què tal?
7: Hola, què tal? Com anem?
2: Com estàs?
7: Doncs molt bé, aquí. Bé.
2: Estàs bé? Aquí a Roses esteu bé, aquí dalt, tot bé?
7: Sí, bueno, bé.
2: Sí. Si us arriba el 5G aquí o què? O no, no cal, tampoc?
7: No cal, per què?
2: No cal, no, també tens raó.
5: Amb el vent potser se'n va, es desvia.
2: Potser se'n va. Perquè tu, una mica el servir llegit sí que el tens, no?
7: Bueno, això sí, però no es preocupa el 5G, diguem.
2: Ja no feia falta abans.
7: No,
2: ja era d'abans. Ja venia d'abans.
7: Sí.
2: Bueno, escolta, doncs va, dispara la teva secció, a veure què ens portes avui.
7: Vale, avui us parlaré, ja que estàveu... Ve bastant en relació amb el tema que estàveu parlant, ja que estàveu parlant de gent que es fa sombreros de paper de plata, no?, per no pillar el 5G. Doncs jo us parlaré avui de tot el contrari. D'un barret, un senyor es va invitar un barret, però per pillar coses, és més, per pillar la ràdio.
2: Una antena? Un barret d'antena?
7: No, un barret ràdio.
2: Ah, ostres, no sé.
7: Sí?
5: A veure.
7: O sigui, és normal, ara em sembla...
2: Un barret ràdio són uns cascos, no?
7: Bueno, clar, però estem parlant dels anys 40, eh?
2: Ah,
7: clar, o sigui, per tots ara sembla normal portar una ràdio portàtil, potser no és gaire normal perquè és una mica antic, no? Però als anys 80-90 portar una ràdio petita portàtil, no, un transistor, era el més habitual, no? La gent, sobretot quan anava a veure el futbol o anava pel carrer per escoltar les notícies. Ara ho podem fer des del mòbil, ho podem fer des de la tablet, ho fem des de... ja està d'un smartwatch, podem escoltar la ràdio, podem escoltar coses amb uns cascos. Menys si ets un quillo, que llavors no portes cascos.
2: Tot i que jo recordo l'època dels Walkmans, una època també fantàstica, també, em recordeu? Home. I aquesta cosa que a mi em sap una mica de greu, vull dir-ho, que desaparegués la ràdio FM del mòbil. que el dia de l'apagada, aquella apagada mítica que s'hem quedat tots els fosques, tothom estava buscant una ràdio i un transistor FM.
7: Jo vaig anar al cotxe.
2: Bueno, clar. Bueno, però el cotxe n'hi ha que no en tenen, que n'hi ha que, són ràdio digital, i també digital. Problemes, eh?
7: Bueno, es veu que això, això volien imposar, o volien fer, hi havia, sobretot als Estats Units, que volien que tots els cotxes portessin només ràdios digitals, i es va dir que no, perquè per rebre emissions d'emergència, clar, ràdio digital, doncs, si no hi ha internet no funciona. En canvi, la ràdio analògica funciona, en principi funciona sempre. I es veu que al final no ho implantaran, però bueno, hi ha alguns cotxes que els Tesla en sembla que els porten, no ho porten així.
2: Vaja, però... fixa't, allò que es diu al final, aquell cambrer que ve amb aquella tablet per prendre nota, moltes vegades acaba venint amb un boli i un paper, perquè és la manera més ràpida.
7: Sí.
2: Doncs res, què tal el senyor del sombrero o del gorro?
7: Pues bé,
2: per...
7: anem als anys 40, finals dels anys 40, no? O sigui, la gent tenia ràdios a casa seva, però tenia ràdios a vàlvules, aquelles ràdios gegants, que valien un paston, i que eren mobles, eren ràdios mobles, no?
5: Sí,
7: clar, la idea era... Sí. Que això pogués ser portàtil, perquè tu podies escoltar la ràdio a casa teva, però no podies anar als llocs i escoltar la ràdio, que és l'invent que estava de moda. Doncs un senyor va inventar justament això, una ràdio portàtil. Però una ràdio portàtil que la portaves a sobre, la portaves al cap. I li va ficar de nom Radio Hat.
5: Ostres, això sona un grup de música.
7: Radiohead, el grup de música, sí, molt menys.
2: Radiohead, era els Radiohead cara bé.
7: D'abans, però s'ha de dir que aquest barret, que als anys 40 portava barret, tampoc era una cosa bastant estrambòtica. Molta gent portava
6: barret. S'ha perdut això, és una pena.
7: Sí.
2: El que portava barret s'ha perdut o portava ràdio al cap?
6: Sí.
7: Portava barret.
6: Bueno, les dues coses.
7: Però el barret aquest, us imagineu un barret dels anys 50, no? Un bombí o alguna cosa així. No, aquest barret, la ràdio aquesta estava construït en un barret colonial. Que un barret colonial és aquells barrets que veieu a les pel·lícules de gent que va fer safaris. Són aquells barrets rodons, doncs allò.
5: Com un salacof, és el salacof, se'n diu?
7: No ho sé, però bueno, el típic barret de gent que va fer safaris als anys 50, 60, 70, a les pel·lis d'Indiana Jones, perquè us feu una idea. Sí? Tot això és real, jo no m'estic inventant res. Doncs bé, l'any 49, un senyor, que després us parlaré d'ell, es va inventar això, intentar incrustar una ràdio en un barret colonial. S'ha de dir que aquest invent es va començar a vendre l'any 1949, valia uns $7.95, que actualment amb l'inflació i tot això serien aproximadament uns $100, i et prometia captar emissores a uns 32 quilòmetres de distància. I de nom comercial... amb AM, i bueno, per l'època jo crec que la distància era bastant llarga.
6: I el nom comercial... Ràdio Tradell, tot...
2: Ràdio Vilafant, des de Roses, no?
7: Sí, justet, perquè...
2: O sigui, m'estàs dient que Eudald Carbonell, no?, aniria amb un barret d'aquests, que és el d'allò, no? Jo me l'imagino amb un barret, amb una ràdio d'aquestes, no?, una mica.
5: Calla que no ho porti, eh?
2: Potser ho porta.
5: Ojo,
2: Hem de preguntar.

0: de color vermell i amb altres colors que tots eren llampants, on apareixien models, normalment eren noies, adolescents, perquè en aquella època podies utilitzar, explotar la gent a nivell publicitari com et donés la gana, que sortien somrient, si mireu a internet ho trobareu, amb aquest barret amb colors vius. I, òbviament, això, ja com a excentricitat, va triomfar sobretot a les portades de les revistes i algunes botigues van començar a demanar doncs poder comercialitzar aquest aparell. Doncs bé, el senyor que va inventar això era un home que es deia Victor Honfrich, que era un inventor i també, sobretot, era empresari conegut per haver-se fet milionari per fabricar garlandes, o sigui, les coses aquelles, els papers aquells, les decoracions aquestes de festes, amb motius hawaians de paper. O sigui, un senyor que, bueno, té una empresa de crear, doncs, coses per festes.
1: Què et porta de fer garlandes, a fer un barret amb una ràdio? És una cosa curiosa,
0: doncs,
1: eh?
0: Té una explicació, perquè tot i que el senyor, a l'empresa aquesta que va crear, que es deia American Merry Lay Corporation, doncs, com que venia objectes de festes, guanyava molt bé la vida, ell, en veritat, el que volia no era revolucionar el món de la papiroflèxia festiva, sinó que ell, en veritat, volia ser inventor. I va dir, jo vull revolucionar el camp de l'electrònica. He revolucionat el camp de les festes, doncs vull revolucionar el camp de l'electrònica. I com que també era famàtic, diguem, de la moda així més extravagant, doncs va dir, pues, vaig ajuntar les meves dues passions, no? Voler ser inventor en les coses estrafolàries. S'ha de dir que, ara ens sembla tot això molt marciano, eh? Però que faltaven 5 anys perquè les primeres ràdios de butxaca es comencessin a comercialitzar. Més o menys va ser per mitjans dels anys 50 del segle XX. Per tant, totes les ràdios que hi havia a l'època eren ràdios, com deia, mobles ràdios o ràdios grans que funcionaven
1: d'aquests
0: amb...
1: de galena, no? Aquells...
0: Sí, que funcionaven amb vàlvules. Sí. Bàsicament, els transistors sí. Era una cosa que només feien servir, doncs, i és molt especialitzada, a més eren molt cars, i és molt especialitzada en la matèria, i no es feien servir per l'ús quotidià. Per tant, què passa? Que aquest barret funcionava amb vàlvules. I les vàlvules, no sé si vas una vàlvula... A veure, petites no són, tot i que aquestes eren petites, però bueno, una vàlvula fa com a mínim 5-6 centímetres.
2: Per tant, podem dir... S'escalfen, que no vegi.
0: Exacte, bueno, això és un altre, que per s'escalfen...
1: Aquest, sí,
0: bueno,
1: aquest sí que et fregia sí, el cervell, aquest. Sí.
0: A l'hivern bé, a l'estiu malament.
1: Clar, però aquest home, invent... l'estiu bastant malament.
0: Clar, l'estiu fatal, l'estiu fatal. Però bé, s'ha de dir que això és una cosa molt friqui i molt estranya. S'ha de dir que per l'època molt espectacular... Estem a finals dels anys 50, als anys 40, a principis dels 50, època dels Estats Units, sobretot, a l'època on comença a saltar el tema de la ciència-ficció i tal, per tant, jo crec que a molta gent no li va semblar del tot malament, però el senyor Honfrich sabia que el secret del seu invent no era la tecnologia, sinó que era la imatge. I per tant, què va fer? Diu, bueno, això m'ha triomfat amb una campanya de publicitat amb revistes, faré una roda de premsa i portaré a diverses noies vestides amb aquest barret, bueno, vestides amb roba, no? Però, a més, amb aquest barret, i, bueno, faré això, una roda de premsa presentant-lo. I el resultat quin va ser? Doncs que, a part de pagar publicitat, les revistes més importants de l'època es van fer ressò d'aquest invent, li van donar molta popularitat. S'ha de dir que el Radiohead va sortir a la venda, com he dit abans, en grans magatzems, també en gasolineres, on aquestes benzineres oferien el sombrero aquest com a regal promocional, i podem dir que, com que era relativament barat per l'època, perquè o sigui, ara 100 euros a una ràdio ens pot semblar una bogeria, però clar, a l'època, com deia, les ràdios eren armatostes gegants i valien molts diners.
1: Sí,
0: eren
1: sí.
0: Mobles. Per tant, 100, el que serien 100 euros ara, uns 8 dòlars per una ràdio, que a més te la podies veure a tot arreu, doncs no estava malament. I l'invent, doncs, podem dir que potser tenia esperances de funcionar. Però, clar, va funcionar? Òbviament no va funcionar. Perquè una cosa és el màrqueting i l'altra és si aquest invent era pràctic o no. Com us deia, funcionava per vàlvules, que era el que feia que aquesta ràdio funcionés. En concret, portava dues vàlvules. Una, que era la que captava la senyal de l'emissora, que aconseguia que aquest barret pogués trobar la senyal, i l'altre el que amplificava l'àudio i que després ens ho enviava a uns auriculars interns amb el qual podíem escoltar nosaltres la ràdio. I clar, les vàlvules quedaven per fora, per tant semblaven dues antenes. Us feu una idea? També. Era com... Sí?
1: Un armatoste guapo,
0: maco, és un marciano. Lo bo que tenia és que no tenia antena, perquè l'antena era un fil conductor que anava al voltant del barret i per tant no anaves amb les dues vàlvules i una antena sobresortint, que això s'ha de dir que bé. I aquesta antena et permetia

0: agafar ràdio AM a 32 km, que havien dit. I a part, per poder alimentar això, portava dues piles. Una pila d'un volt i mig per escalfar les vàlvules, perquè si no les vàlvules no funcionaven, i una altra de 22,5, que aquesta ja era una mica més totxa, per alimentar tot el circuit que fes que la ràdio funcionés. Però tot i això, la ràdio tenia 20 hores d'autonomia. 20 hores seguides funcionant. O sigui que bastant bé, bastant bé. I a part d'això, doncs, clar...
1: Com anava?
0: Bueno, no sé, però 20 hores amb una pila de 22 watts, jo crec que està bé. És un
2: molt bon millor.
1: És de pila de pataca, eh?
2: Molt sí, clar, més que un aquest gir, eh?
0: Pilote. Sí.
3: I tant, exacte. I tant.
0: Bueno, i molt més que un iPhone.
2: També, efectivament. Sí. Val, veus aquest senyor?
0: No, l'home bé. I l'últim invent, l'últim aparell que portava aquest sombrero era una rodeta per poder canviar l'emissora que estava entre les vàlvules. Jo no crec que fos gaire pràctic, perquè, com heu dit abans, les vàlvules s'escalfaven. I si figues la roda entre les vàlvules, i a més ho tens al cap, vol dir que no veus què estàs tocant, pot ser que et cremis, però bueno. I aquesta roda simplement el que feia era per intentar triar l'emissora. Sí, per poder sintonitzar diferents emissores. I de moment tot bé, no? Tot bo, pot ser que funcioni, però clar, també tenia inconvenients aquest aparell. Un dels inconvenients era que si estaves molt lluny de l'emissora, et sortia aquell soroll. Saps quan esteu sintonitzant una ràdio analògica que se sent com de fregit? Però clar, aquest fregit es veu que era molt alt. Molt alt, i com que tenies els altaveus dins del casco, era bastant molest. Sí, com molt molest.
2: Es fregia el cervell també, literalment.
0: Sí. També s'ha de dir que la qualitat de so era bastant justa, comparable amb una ràdio casolana de l'època, que sonaven, es veu, diuen que sonaven molt bé, això sonava regolinxi. I l'altre problema, sobretot, era que l'antena era direccional. O sigui, que els 32 quilòmetres no eren una rodona 32 quilòmetres al voltant teu, sinó 32 quilòmetres cap on estaves mirant. Ostres. Què passava? Ah. Que si et giraves o inclinaves el cap, doncs la senyal es perdia, però no només perdia la senyal, sinó que venia el soroll aquest que, saps, de fregit, que no era gaire agradable.
1: És a dir, tu havies d'estar mirant permanentment allà d'on venia l'antena.
0: Sí. O sigui, havies d'agafar una brújula, buscar on estava l'emissora i ficar-te de cars a l'emissora, perquè si no, pues...
1: Quan et giraves ja perdies, ostres.
0: Sí. Sí.
2: I tot i així, dius que va tenir èxit, eh?
0: No. Tot semblava que aquest aparell tenia èxit, per què? Perquè es va fer una campanya massiva a premsa, no només les revistes especialitzades, sinó que les revistes mainstream, diguem, el Life, el New Yorker, diferents revistes americanes reconegudes, van treure reportatges d'aquest invent, però hem de dir que tot i la gran campanya del producte, les ventes no van donar gaire, i a principis dels anys 50, o sigui, un any després, diguem que els anuncis van desaparèixer dels mitjans de comunicació, de les botigues. El senyor, el seu inventor, deia que encara rebia alguna comanda puntual, però diguem que no em va vendre gaires. Jo crec que potser no em va vendre cap. I el que sí que s'ha convertit aquest objecte és un objecte de culte, i que es veu que molts inventors i molta gent especialitzada o que li agraden aquests objectes busca, perquè es veu que sí que es van comercialitzar alguns, i és un producte difícil de trobar, però que es veu que és molt preuat per la gent que li agraden aquests invents. Com a curiositat s'ha de dir que la portada d'una revista tecnològica que es deia Radio Electronics, de l'any 49, al juny del 49, sortia una noia que va fer de model amb aquest barret, una noia de 15 anys, que posteriorment va ser coneguda per ser l'actriu Hope Lange, que va guanyar va estar nominada a un Oscar per una pel·lícula que es diu Peyton Place, que, si no l'heu vist, és una pel·lícula clàssica que té molt bona nota a Film Affinity, i podem dir que aquesta és la seva primera aparició mediàtica portant el barret de l'home aquest. Per tant, bueno, això, un invent que bona idea era poc pràctica i no va triomfar, i sobretot no va triomfar bàsicament, i si hagués triomfat, hagués deixat de triomfar ràpid, perquè a mitjans de l'any 50, l'any 55, va aparèixer la primera ràdio transistors, que per tant era molt més petita, molt més manejable, i això, la curiositat.
1: Sí, sí, és que jo m'imagino els auriculars aquells negres de bakelita, aquells d'abans, que sense l'amortidor, diguem, que durien fer un mal, que ja podies estar, sí. Pot durar 8 hores la ràdio, però estigues 8 hores tu amb allò.
0: Ah, ja.
2: I a més devia pesar. Devia ser una cosa bastant tremenda, eh?
3: Bueno, no, estic aquí, he aprofitat per mirar fotos i, escolta, a nivell estètic, prou bé, eh? Sé que confirmem que és una mica Salakoff del professor Carbonell passat pel sonar, eh? Però, però bé, escolta, té un punt estètic interessant, eh?
0: Sí, a Google teniu imatges, o sigui, teniu imatges de l'aparell per fora i per dins, eh?
2: I, animem a tots els oients a buscar-ho i a comentar-ho, perquè segur que dona per molt. Bueno, escolteu, hem arribat al final del programa avui. Crec que ha sigut molt interessant i aquest apunt del barret, com era, Radiohead, no?
0: Radiohead, sí, Radiohead.
2: Però com era, has dit, Martian Man, o com ho has fet anar, això?
0: El nom comercial.
2: L'home marcià...
0: Sí, el barret de l'home marcià o alguna cosa així. Era,
2: el barret de l'home marcià. A veure, sí, ja apuntava així. Maneres que ells ja veien venir que això, en fi, una mica d'aquella manera. Eh?
0: Men from Mars Radiohead. Radiohack.
2: Mars Attacks, una mica, sí. El tema. Bueno, doncs res, escolteu. Bé, gràcies per aquesta edició de la Terra, no és plana. Com us deia abans, espero que haguem aportat una mica de mirada crítica amb tot plegat i generat les preguntes més correctes i que tothom pugui treure les seves conclusions. I simplement, res, doncs moltes gràcies, Albert, Jordi, Xavi, i ens veiem ben bé aviat. Fins la propera.
4: Ei! Escuchadme! Me habían secuestrado, pero he conseguido escapar. El hijo de puta...
5: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
6: La plaça Pompeu Fabra ha recuperat la normalitat després de diversos mesos acollint un assentament humà de persones sense sostre.
7: I encara hem de parlar d'un altre succés del cap de setmana, perquè ahir al migdia es va produir un incendi en un edifici de 6 places del carrer Lope de Vega.
5: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
8: Com cada any, després de les vacances d'estiu, el cinema català tornarà al Teatre Municipal La Sala. De moment ja coneixem dues de les pel·lícules que s'inclouen en la nova temporada del cicle.
5: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.

0: Són les 12 del migdia.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Bon dia, Rubí. Arribarà avui a màximes de 35 graus en el que ja és la tercera onada de calor d'aquest estiu, que el Servei Meteorològic de Catalunya confirma que serà especialment persistent i que durarà almenys fins dimecres vinent. Sarai Sorroca és la directora del Meteocat.
3: Veiem que tot just avui comenci la onada de calor i es pugui mantenir almenys fins dimecres que ve, de dimecres a dimecres. I divendres disminuiran una mica perquè ens arribarà pols sahariana, facilitarà que també més tèrbol, també més humit.
2: Davant d'aquesta previsió, recordem els consells habituals, que són beure molta aigua, evitar l'activitat física intensa a l'exterior i, sobretot, buscar refugis climàtics i espais amb ombra. I precisament sobre refugis climàtics, el casal cívic i comunitari del carrer Magallanes obrirà tot el mes d'agost dins de l'aposta del Departament de Drets Socials de mantenir operatius aquests espais per protegir-se de la calor de l'estiu. L'horari serà de dilluns a divendres, d'11 del matí a 7 de la tarda. Jaume Romero és el director general d'Acció Comunitària.
4: Els casals cívics i comunitaris són molt més que un espai climatitzat. Són equipaments de proximitat que durant els episodis de calor intensa ofereixen un lloc segur, estable i confortable on qualsevol persona pot refugiar-se, especialment aquelles que es troben en una situació més complicada o de més vulnerabilitat. Però també pretenem i volem que siguin espais on es creïn vincles, on es combat la solitud i es reforça la cohesió comunitària, una funció que avui pensem que és més necessària que mai.
2: La Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler al carrer Aribau també obrirà en horari d'estiu durant l'agost. Serà de dilluns a dijous en horari de tarda i els divendres en horari del matí. Els dissabtes tancarà durant l'agost. En el cas de l'Ateneu, el Castell o els espais expositius de l'antiga estació i l'aula cultural estaran tancats durant l'agost i no obriran fins al pròxim 1 de setembre. L'Oficina d'Atenció a la Ciutadania mantindrà el seu horari intensiu d'estiu, que és entre setmana de 8 del matí a 2 de la tarda, però la setmana del 10 al 14 d'agost només atendrà amb cita prèvia. Altres serveis que faran horari intensiu aquest estiu són l'oficina de mobilitat o els serveis socials. El Rubiforma tancarà dues setmanes entre el 10 i el 23 d'agost i la resta del mes obrirà de dilluns a divendres en horari de matí. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Què tal, família? Molt bon dia. Ja tornem novament al programa de tota la setmana. Jo esperant el Litu, què tal? Sí, senyor. Litu, què tal? Programa de salut, benestar, programa de tot. Avui parlarem d'algú que inclús no us imagineu, que també entra dintre una mica del concepte humà a nivell profund. Parlarem de mentalisme. Programa número 34. I el convidat, un convidat estel·lar que es diu David Baró. Fa temps que vaig darrere del David Baró i avui ha vingut aquí als estudis de Ràdio Rubí. Avui m'escolteu des de la 99.7, avui no hi ha streaming perquè estic a l'estudi número 2. Algú m'ha preguntat per què no estàs a l'estudi, que ha vingut el Papa. No, no ha vingut el Papa, no li han deixat al Santo Pontífice l'estudi, hi ha altres cosetes, però bueno, em podeu sentir perfectament i penjarem alguna imatge perquè pugueu veure també part del programa amb el David, que ara us ho presento. Els comandaments de la nau. Home, tinc el Robert Fernández Morante, que és un crac, ja el coneixeu del Rubison, Avui he canviat de tècnic, he canviat d'estudi, avui he canviat de tot. I, de fet, com que no em veieu, he vingut en pijama, Gràcies per estar aquí en aquest programa número 34 i gràcies també per totes les preguntes que m'heu enviat per poder fer-li amb el nostre convidat, amb el David Baró. Es nota, que us agrada el tema del mentalisme, que us agrada la hipnosi, us agrada tot, Sou la bomba, Ara resoldrem algunes cosetes. El tema de fons que jo li vull plantejar al David és, bàsicament, el tabaquisme. Farà uns dies, el dia 30 de juny, havíem passat el dia sense tabac. I, home, jo crec que és un bon moment, ara que ha passat pocs dies, podem parlar una mica d'aquest tema. ¿Vale? On podeu fer les preguntes per poder optar a la nostra tassa del programa? Pues ara mateix el Robert Fernández ens ho diu. Ahí ho teniu.
1: Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo por Instagram en Ituquetal Radio Rubí. Por WhatsApp al 687707203. En directo llamando al 93-588-5960. O si lo prefieres, escríbenos un mail a ituquetalradiorubi@gmail.com.

0: Dijous 11 de juny, Dia Internacional del Joc. Molt important, perquè des del 14 de març del 2024 la ONU va decidir proclamar oficialment aquest Dia Internacional. S'ha de jugar, s'ha de ser feliços, s'ha de ser encara molt nen, eh? 11 de juny, també un dia una mica no tan divertit, però bueno, que hem de commemorar, que seria el Dia Mundial també del càncer de pròstata, una patologia que encara afecta a més d'un milió i mig de persones en tot el món. Hi ha algunes de les senyals que s'ha de tenir en compte amb aquesta patologia, com poden ser, per exemple, la demora a l'hora de començar a orinar, esforç també a l'hora d'anar al lavabo, disminució de la força o intensitat, allò que diuen del xorro miccional, increment de la freqüència a l'orinar també, quan notes allò que la bufeta no s'ha acabat de buidar, pèrdua de pes, disfunció erèctil, presència de sang en l'orina i també amb la matèria seminal. Dolor als malucs, columna vertebral... I vaja, tot plegat tenint en compte que l'edat i factors genètics també poden influir. I per últim, també dic que, com a Dia Internacional, fem també menció d'un síndrome estrany, d'una malaltia rara que es diu la KBG. No la KGB, la KBG. És un síndrome estrany, una malaltia de les que s'anomenen rares per mutació genètica d'un gen que es diu ANKRD11. Després li preguntaré al Robert a veure si se'n recorda. Moltes felicitats a tots els que feu... Riu al Robert, clar. Bueno, ells s'han recordat de la KBG, eh? No de la KGB. Moltes felicitats i, ho dit, que passeu un gran dia 11 de juny. Dia que, bueno, anem a parlar d'algú tan interessant com és la hipnosi, eh? Una hipnosi que, justament, quan vaig pensar, home, hem de parlar d'hipnosi i hem de portar una persona que entengui perfectament de tot això, és el gran, eh? Allò que busques, mentalista, i diu, dels millors que tenim al nostre país, amb el David Baró. David, molt bon dia, maco.
1: Bon dia, Pep, què tal?
0: Mentalisme.
1: Sí, i tant, mentalisme, eh? Quin misteri.
0: Hi ha una cosa que em va agradar molt quan he llegit molt de la teva biografia, que és el fet de que no podem estar quiets i deixar de preparar-nos, d'estudiar, d'aprendre, no?, en definitiva.
1: Sí, sí, jo no paro d'estudiar i per això acostumo a dir que el que jo tinc són estudis, perquè clar, comprendràs que la gent em pregunta si tinc poders. Quan veuen un espectacle, les coses que faig, o fins i tot relacionat amb la hipnosi, sempre surt la paraula poder o tenir un do. No, jo tinc estudis. Sempre dic el mateix, el que jo tinc són estudis. Tot el que jo faig s'estudia. Per tant, una persona que estudiï mentalisme, que estudiï hipnosi, psicologia, que estudiï tot el que jo estudio, també podrà fer-ho. No tinc cap poder especial.
0: Molta observació a la gent, suposo.
1: Sí, tant. De fet, directament del mentalisme, la realitat és que llegim a les persones. Uh-huh. L'expressió facial, sobretot, que parlem molt des d'aquella expressió facial, el llenguatge no verbal, sí. Aquesta comunicació no verbal ens dona molta informació. Per això, quan ens posem a confessar realment què fa un mentalista no llegeix. Diguéssim, els pensaments, jo no escolto el que tu estàs pensant, eh? Jo no escolto la teva veu interna, eh? Jo no escolto veus, no, això seria esquizofrènia, no fotem. No escolto veus.
0: I tant, i tant.
1: Sinó que el que llegeixo és la teva expressió facial i molts detalls, no? Llavors, si s'acostuma a dir que allò de que la cara és l'espejo de l'alma, per tant, el que tu estàs pensant es reflexa en la teva cara, doncs llavors potser sí que t'estàs llegint la ment, però a través de la cara.
0: El David és una persona que ja ve de família d'artistes.
1: Mm-hmm. Sí, senyor.
0: I fas una mica així el teu primer abordatge escènic amb 9 anys?
1: Sí, senyor, jo acostumo a fer la broma de que sóc la vieja glòria més jove del món.
0: Home, jo crec que sí, amb 9 anys que hagis fet ja una actuació deu ser la bomba.
1: Sí, mare meva. Perquè bé, l'any passat vaig celebrar doncs, els 40 anys d'artista, no?
0: Sí.
1: O sigui, perquè ara en tinc 49 i vaig començar amb 9 anyets. Uh-huh. Per tant, 40 anys trepitjant escenaris quan sóc... A veure, em considero bastant jove encara. Doncs, sí. Per això dic que sóc una vieja glòria molt, molt jove. Vaig començar amb la ventriloquia. Jo vaig ser el ventríloc més jove d'Espanya. Amb 9 anyets, amb molta influència d'aquell moment José Luis Moreno i Mari Carmen.
0: Home, Déu-n'hi-do, José Luis Moreno, mare meva.
1: Tothom que m'ha vist fer ventriloquia em diuen que sóc un moreno espectacular. O sigui, que
0: però jo,
1: influència.
0: Sense moure la boca, jo... Sí?
1: Bé, la Mari Carmen i el Moreno movien bastant la boca, sobretot sí, la Mari Carmen, sí. Pobreta. Pau, descansi. Jo em deien que era molt moreno perquè jo, quan feia ventriloquia, estava amb el somriure sempre, no? amb el somriure posat a la boca mentre parlava, que és el que feia el Moreno. Més amb el somriure, no tant amb una boca mig tancadeta com aquesta influència americana de grans mentalistes, ventrílegs que hi ha americans, sí. I tenen la boca pràcticament tancada, sinó amb el somriure, no? Per això em deien que m'assemblava el Moreno.
0: Si haguéssim de parlar del David Baró, per si hi ha algú encara que no el coneix, David Baró és un mentalista, conferenciant i autor especialitzat en memòria, sugestió psicològica aplicada, hipnosi i percepció. El seu treball combina entreteniment, divulgació, apropant sempre al públic amb conceptes relacionats amb el funcionament de la ment humana, i en la seva trajectòria professional, doncs, home, déu-n'hi-do, ha actuat en teatres, events corporatius, congressos, espectacles de proximitat, i a més desenvolupa continguts divulgatius sobre memòria e hipnosi. També cal dir que és un gran reconegut en el tema del mentalisme perquè va destacar com a primer Premi Nacional del Mentalisme a Càceres el 2014. Home, déu-n'hi-do, no tens... fer-s'ho, no? De...
1: No em puc queixar, que he anat aconseguint forces coses i això dona molta satisfacció i molta responsabilitat, perquè, per exemple, doncs, el Premi Nacional, que en aquell jurat hi tens doncs, dels millors mags d'Espanya, valorant, perquè és un premi doncs, que et donen els teus propis companys i companyes de professió, doncs uau, jo en aquell moment allà jo hi tenia, per exemple, el mestre Anthony Blake o el mestre Juan Tamariz. Reverència, que quan anomenem en Juan Tamariz o l'Anthony Blake, aquí hem de fer una reverència, i clar, una responsabilitat espectacular.
0: Tenim una connexió mental, jo crec, important, perquè, bueno, justament avui, quan t'havia de trucar, m'estaves trucant, al sí, mateix minut, i justament quan et volia parlar del mestre Anthony Blake, l'estàs anomenant ara mateix. Què significa tenir un mestre, un padrí, si em permets dir-t'ho així, com a l'Anthony Blake, que en el llibre que he portat avui, Els misteris de la ment, llibre meu, que he portat aquí, que avui demanaré que em signis, va fer el pròleg. Déu-n'hi-do. Anthony Blake, no parlem de qualsevol.
1: Sí, doncs que et dic, doncs, un gran honor, evidentment, el gran referent, Acostumo a dir que a Espanya o no saps què és el mentalisme o coneixes l'Anthony Blake. Per això directament, quan a vegades ens diuen, però què és un mentalista? Dius, Anthony Blake. Ah, vale, sí, ja sí tu. Perquè, clar, es va fer famós l'1, 2, 3, quan tota Espanya mirava l'1, 2, 3 als anys 80, perquè, de part, no hi havia més que televisió espanyola. Per tant...
0: Sí, era... Tota l'audiència és nostra.
1: Sempre em diu el Blake, diu, ara lo tenéis difícil, per haceros famosos. Sí. Perquè, claro, jo salia en l'1, 2, 3 i me veien 40 milions d'espanyoles.
0: Déu-n'hi-do,
1: Ara, no sé, per exemple, l'Hormiguero, que té 3 milions a vegades d'espectadors.
0: De sí, de les 4, però vaja, 3, sí.
1: Compara amb 30 milions que està, tenia aquesta gent.
0: Està molt, molt per sota.
1: Clar, es van fer superfamosos i un gran honor. Doncs tot el que he après, jo he estat en molts seminaris i ha sigut molt mestre directe meu en l'Anthony Blake i segueixo en contacte amb ell i que m'escrivís el pròleg, doncs clar, un lujasso.
0: Un pròleg, per ser molt maco, però jo no desballaré res perquè l'heu de comprar. De fet, hi ha altres llibres. A mi aquest dels misteris de la ment, sincerament, crec que és una mica tot un resum de moltes cosetes. I a part, ara el despleguem una miqueta si vols, però que deixes una mica tant exercicis que es poden fer, coses... O sigui, expliques molt de lo que és la tècnica del David Baró.
1: Sí, correcte. És que fixa't que jo tinc tres línies. Tot això que has comentat meu professional realment està en tres línies, no? O sigui, mentalisme d'espectacle, llavors la hipnosi clínica, principalment per deixar de fumar, com estaves abans comentant, i la meva tercera línia, que sóc formador de venedors amb tècniques de mentalisme. I els tres llibres és un llibre de cada faceta, no?
0: Sí.
1: Els misteris de la ment que estem comentant, més cap a l'espectacle, tacle mentalisme. Llavors, Hipnosis clínica positiva, que és el llibre clínic de la hipnosi, i l'altre llibre que és El vendedor hipnòtico, que és el mètode que ensenyo doncs, jo sóc professor de la Cambra de Comerç de Sabadell, de la meva ciutat, allà professor habitual, o em contracten les empreses per formar els seus equips comercials amb aquest mètode. Perquè aquestes tècniques que utilitzem els mentalistes per influir en els espectadors, un venedor o una venedora doncs, ho pot utilitzar per vendre més.
0: De fet, haig de dir que la gent de la casa del llibre que em van explicar molt bé quan volia un llibre jo que pogués preparar una bona entrevista amb el David, em van aconsellar aquest, perquè em van dir, si vols ja cara enfocat al comerç empresarial i tal, més persuasiu, em van dir comunicació efectiva, influència psicològica, i dic, hòstia, el vendedor hipnòtico, o sigui que et coneixen també a les llibreries. Sí. Molt bé, molt bé. Però, David, estem en un moment on, tot i que les dades que reflexa el Ministeri, no sé si... Home, jo vull imaginar que siguin correcte si no ens prenen el pèl, perquè jo vaig pel carrer i veig que fuma molt la gent. Mm-hmm. Jo no he fumat mai, i sempre respecto a qui fumi, no? Però aquesta preocupació que tenim del tabaquisme, aquesta preocupació dels vapers, no?, com a substitutiu, per què no agafem com a substitutiu una tècnica que et permeti deixar de fumar o, com a mínim, no tenir aquesta dependència del tabac?
1: Sí, esclar, mira, el representa que la situació actual, jo sóc soci de la societat, de l'Associació Catalana de Tabaquisme, l'ESCAT, i vaig a congressos de tabaquisme. Llavors, doncs el d'aquest any, perquè això es fa cada febrer, el d'aquest any ens van tornar a dir que la cosa va bastant bé, que tal, perquè, clar, anys 80 fumava el 60% de la població.
0: Poca broma,
1: que fumava més gent fumant que gent sense fumar, o sigui, més de la meitat, no? El 60% de la població fumava als anys 80. Val. Ara es parla d'un 25, que jo no m'ho crec massa. Però perquè
0: jo tampoc.
1: Jo veig molta gent fumant.
0: Sí.
1: Val? I el gran problema és que ve cantera, perquè sí que és cert, jo aquest any faig 50 anys, la meva generació està deixant de fumar, els meus pacients em diuen, m'estic quedant sola, no? Quasi que no fuma ningú del meu entorn. Però lo trist és que vés a un institut, que tots són vapers, tot és tabac, o sigui, que sembla que estiguem als anys 80, o sigui, que ve cantera.
0: Sí,
1: aquest
0: senyor.
1: És el problema. Tota la feina s'hauria de fer molt orientada a que no comencin els adolescents.
0: Exacte.
1: Perquè com tota addicció, el gran problema no és deixar de fumar, el gran problema és mantenir-ho. Mm-hmm. La gent recau perquè un cop ja estan enganxades. Clar, des d'un plantejament potser més biomèdic, no? És quan diuen que això és una addicció, que és una malaltia, tota addicció, i que és crònica. Per tant, la persona exfumadora sempre serà exfumadora en perill de recaure. Què és l'ideal? Doncs com tu i com jo, no fumadors. No haver començat mai.
0: Clar.
1: Per això hauríem d'anar als instituts. Jo faig xerrades als instituts.
0: Molt bé.
1: Perquè aquí és on hauríem d'anar, als instituts. Perquè ja no comencin.
0: Sí, això està molt bé, però clar, hi ha gent que sí que va començar l'hàbit, que el té molt instaurat i que necessita dels teus serveis, perquè hi ha molta gent que t'està escoltant precisament per això. Jo recordo que podeu trobar Hipnosi Clínica David Baró, vale? Entre altres coses, no només deixar de fumar, sinó també control de la dieta, fòbies i pors, estrès i ansietat, o alteració de la son, que déu-n'hi-do. D'això també podríem fer un programa,
1: sí,
0: un dia. I a 3w.davidbaró.cat, vale? I, si voleu algun telèfon, al 93 715 56 88 o el 655 688 021. Això ho deixarem també a la nostra xarxa social, vale? A l'I tu què tal, perquè ho podeu tornar a veure, i ara, abans d'acabar el programa, tornaré a repetir tot això. Però, bueno, posant David Baró, té plana web. El David Baró està a xarxes socials, però vamos. Però, clar, David, quan pot anar, quina edat, moltes preguntes de les que m'han arribat va per aquí, amb quina edat pot anar una persona per hipnosi, no? Això de la hipnosi, no? Posant-nos en el context de deixar de fumar.
1: Val, doncs evidentment a qualsevol edat. De fet, una de les meves frustracions és que jo no tinc pacients joves. O sigui, els joves, és el que dèiem, fumen, però clar, ho veuen tot molt llunyà, i és aquella cosa que ens ha passat tots a la joventut, doncs que clar, que ens sentim immortals, no? A part, el tema d'aquesta droga, del tabac, és que clar, allò de que el perill està lluny és el que fa que realment aquella persona, quan s'està fumant un cigarret, pensa, aquest cigarret no em matarà. Aquí i ara, aquest cigarret no em matarà. I és veritat, aquest cigarret no, però clar, acumulativament, però com que la cosa queda llunyana,
0: clar,
1: quan ja se li comença a veure les orelles al llop, però clar, aquí el tema és que no sigui tard, eh? Et deia, els meus pacients, la mitjana és que tenen 40, 50, 60, 70 anys o més, però el problema és que moltes vegades ja tenen un hemapoc, un emfisema pulmonar, tenen un càncer de pulmó, o sigui que ja, millor que ho deixin, però és un mica, potser que ja venim una mica tard, no?
0: Sí.
1: Quan abans es deixi, millor. Però a mi em sap greu, jo realment per sota de 30 sí que n'he tingut, i sobretot noies, per exemple, que es volen quedar embarassades, evidentment han de deixar de fumar.
0: Clar.
1: No em fumeu embarassades, per l'amor de Déu. Per tant, a qualsevol edat, i quan abans millor.
0: Anem a fer una autòpsia de lo que és una hipnosi. Com es desenvolupa? Què es fa?
1: Vale, és molt complex, perquè fixa't que a tu truques aquests telèfons, la meva secretària et dirà, doncs et bloquejo una primera cita amb el David Baró de 2 hores. La primera cita són 2 hores, per què? Perquè necessitem estona. La primera part és la part informativa, on jo faig una xerrada que explico què és i què no és la hipnosi, perquè el gran problema de la hipnosi és el desconeixement. I la confusió, com que està barrejat amb espectacles i pel·lícules i coses, i pèndols, i clar, la gent... Val? O sigui, tu, per exemple, tu ets fisioterapeuta, entenc que quan ve un pacient al teu centre no li has d'explicar ni la història de la fisioteràpia, ni li has de desmitificar mites, ni perquè no està la fisio barrejada amb bruixots.
0: Bon exemple.
1: Què em passa a mi? Coi, que la hipnosi... Va, directament, suposo que hi haurà gent que no vindrà mai perquè directament ja fa por, no? Per això faig divulgació, per treure-li aquesta por. Per tant, el primer que jo haig d'explicar són moltes coses i desmitificar moltes històries, val? Que en podem parlar després, si vols. La hipnosi no és dormir, la hipnosi no espera el control, la hipnosi no és perillosa... Bé, és tot el que hem de desmitificar, no? Llavors, la persona m'explica la seva relació amb el tabac i aquí ve el tema. Hem de decidir que la hipnosi és per aquesta persona. La hipnosi no és per tothom, és molt específica i no és per tothom. Per això, llavors, doncs, sabem que hi ha altres maneres, eh? Vull dir que jo després et podria derivar al CAP, que allà et parlin dels TSN, tractament substitutiu amb nicotina, que són els pagats de nicotina, o la medicació, el Recigarum, Todacitant, el Champix, tota la medicació que hi ha, no? Perquè la hipnosi no és per tothom. Per tant, aquí valorem. I això fins i tot fa que aquesta primera part en mi és gratuïta. És gratuïta, o sigui, jo no vull que ningú perdi el temps, jo tinc molta intenció de fer divulgació. Si decidim que la hipnosi no és per aquesta persona, doncs ni tan sols li cobro res, val? Llavors, a partir d'aquí, quan decidim que sí, llavors ja és quan fem la sessió d'hipnosi. La manera més ràpida de definir la hipnosi és estat de concentració mental conscient. És un estat de concentració mental. És molt semblant a fer una meditació guiada. Això seria l'analogia més ràpida, eh? És com una meditació guiada. Per tant, la persona està conscient, la persona no perd el control en cap moment. Això és tot el que em toca de desmitificar per culpa dels espectacles. Per tant, jo sóc part culpable, eh? Perquè jo he sortit de TV3 fent així, la persona caient a tot allò que hem vist en els espectacles.
0: Sí, sí, sí. Home, és que la gent recorda allò dels taurons, allò de... Segurament, no sé quantes vegades t'han preguntat què número de loteria va sortir.
1: Exacte, sí.
0: El mentalista ve lo que passa, eh? Quan has arribat t'he dit, mira a veure què té en el cap el Robert, no? Tampoc, el tècnic, no va d'aquí la cosa.
1: No, per això dic que jo sóc part culpable, tot i que no ho trobo un problema, perquè, al contrari, això vol dir que jo connecto tota la hipnosi. Conec la hipnosi d'espectacle, conec la hipnosi terapèutica, clínica, pregunta'm el que vulguis. O sigui, als anys 80, perquè un senyor es menjava una ceba pensant que era una poma quan es feia hipnosi en espectacle? Jo t'ho explico. O sigui, jo conec tota la hipnosi. Perquè, atenció, la hipnosi és real, eh? O sigui, també aquest tipus de gent, que una mica ho entenc, eh? Per treure-se al damunt, diuen, no, la hipnosi d'espectacle, no, això és mentida, això no té res a veure. No és mentida. La hipnosi d'espectacle és real. Sé que l'objectiu és un altre, clar. És fer entreteniment i tal, però l'estat d'hipnosi, aquest estat de concentració que activa la sugestió de la persona, que sigui més o menys sugestionable, l'estat és el mateix. La hipnosi és la mateixa. És l'objectiu el que és diferent.
0: Treballes també paral·lelament amb aspectes així que diuen sofrològics?
1: Va, coita, aquí obres un meló interessant.
0: Toma ja.
1: Com que, com que la hipnosi és tan desconeguda i té aquesta aura de misteri, històricament el que s'ha fet és anar-li canviant el nom. La sofrologia, que això als anys 60 el doctor Caiceo doncs va, diguéssim, inventar la sofrologia. Sofrologia és hipnosi barrejada amb una mica de zen. Però bé, li canviem el nom i ja ho correm i tots. Ara, per exemple, hi ha un moviment que es fan dir els Theta Healers, que fan Theta Healing, i tu busques la definició de què fan els Theta Healers i et diuen que treballen amb la persona quan la persona està en zeta, diguéssim, no? Les ones cerebrals, que són beta, alfa, zeta i delta.
0: Correcte.
1: Quan la persona està alfa, zeta, allà podem treballar. Dius, coi, això és hipnosi.
0: Jo recordo allò que deien per encima de la línia, per sota de la línia, eh? Una cosa...
1: Doncs això és hipnosi.
0: Déu-n'hi-do.
1: Per què li canviem el nom? Vale, doncs jo ho entenc per què li canviem el nom. Perquè la paraula hipnosi fa por i està barrejada amb espectacles, però és el mateix. Tots estem fent el mateix amb altres noms. Jo no li canvio el nom. Prefereixo fer divulgació i explicar què és la hipnosi. Comptes de canviar-li el nom. Se li ha intentat canviar el nom moltes vegades.
0: I es veu que això de la hipnosi pel tema del tabaquisme, déu-n'hi-do, data dels anys 50-60, ja fa temps, eh? He trobat que la hipnosi aplicada al tractament del tabaquisme té els seus orígens en la hipnosi anomenada la clínica moderna. No sé si tu em corregeixes si dic alguna cosa que no. Una disciplina que es va començar a desenvolupar en el segle XIX i que al llarg del segle XX ja es va incorporar progressivament a la psicologia i medicina. Actualment la hipnosi diuen que es considera una eina complementària que pot ser útil per a algunes persones, especialment quan es combina amb suport psicològic, estratègies de canvi d'hàbits i una forta motivació personal, que és el que tu estaves dient abans. Són més difícils les dones o els homes?
1: No és un tema d'homes o dones. És un
0: ni
1: tema...
0: per hormones? No, no, no, però quan diem això, diem, no, todos somos iguales, no? Però és que som hormones totalment diferents, no? Els homes no tenim la menopàusia, no?
1: Sí, sí, sí, correcte, correcte. Però el tema que important és el grau de sugestionabilitat, eh? És
0: ah,
1: a dir,
0: mira,
1: lo sugestionable que sigui una persona, eh?
0: Sí.
1: Entenent, doncs, com a sugestió, quan el teu cervell fa cas a unes ordres perquè se sent bé fent aquelles o sigui, seguint aquelles ordres, no? Vull dir, hi ha persones doncs, que són molt sugestionables, per exemple, les que ploren en el cine. Jo sempre pregunto, tu has plorat en una pel·lícula? Perquè si em diuen sí, he plorat en una pel·lícula, aquí ja m'estan donant bon rotllo.
0: Anda.
1: El cine és hipnòtic. És un estat d'hipnosi totalment natural, perquè
0: sí,
1: en el cine, fixa't, apartem el fet racional de que són actors i actrius fingint, i ho sabem, i és la veritat, però hem après a apartar, per exemple, Tom Hanks per creure'ns a Forrest Gump. Doncs això és hipnosi. Val? Si la persona em diu que ha plorat en una pel·lícula, doncs, vale, doncs és, pot ser més o menys sugestionable. No? És un tema estadístic. Tots els papers, els estudis que podríem trobar, parlen de que hi ha un 20% de la població que serien altament sugestionables. I això, que hi ha aquest 20% superior, que és el que fa que la hipnosi sigui molt famosa, perquè, clar, compte que el 20% dels meus pacients et diran que jo tinc poders, que la hipnosi és màgica. No, no, jo no tinc poders. Ells són màgics. Jo els hi dic màgics. Ells i elles resulta que són altament sugestionables, formen part d'aquest 20%, i, clar, la hipnosi els ha funcionat, que van por ahí dient que això és màgia. No, no, és que ells són molt sugestionables, val? I això ho hem sabut sempre a l'espectacle, és el gran secret. Jo pujo un escenari i miro el públic, sé que el 20% cauran, és estadístic. Els haig de trobar, perquè sóc jo que busco. Un espectacle,
0: ah,
1: jo faig exercicis.
0: I aquells que miren cap al cantó al contrari i tal, són...
1: Bueno, que ja pinten també a vegades, però jo faig una prova...
0: Molt bé, molt bé.
1: Fixa't, Pep, jo faig una prova que feia el professor Fassman. Ara m'he anat als anys 30, el primer
0: sí,
1: mentalista
0: sí, sí,
1: català, el famós Fassman, nascut a Sort, el 1907, primer mentalista català.
0: Sí.
1: He estudiat molt també en Fassman, conec la seva filla, la biògrafa,
0: sí, sí,
1: la Maria Mir... I en Fassman feia una prova que jo segueixo fent la mateixa. Li dic a tot el públic, poseu les mans com si estiguéssiu resant, així entre lligades, com si estiguéssiu resant, poseu les mans així. Ara imagineu pegamento a les mans s'estan enganxant, bla, bla, bla. Separeu les mans i no podreu. El 80% de la gent separaran les mans i hi haurà un 20% que començarem a sentir què passa? Jo no puc, jo estic enganxat. I se'm comença a aixecar el 20% del públic amb les mans enganxades. Són aquests els sugestionables. Els trobo en 2 minuts.
0: Sí, sí. M'has parlat d'aquest i, bueno, tinc aquí un carruatge de gent que segurament coneixeràs com el Luis Boyano, Juan Roldán, el
1: sí,
0: Luis
1: sí,
0: Pardo,
1: sí,
0: que
1: sí,
0: el vam
1: sí,
0: tenir precisament amb els Murphy.
1: Companys tots, i tant.
0: Javier Luxor, Larry, Max Verdier...
1: Sí,
0: però, bueno,
1: sí, sí,
0: un llarg... Aquí, no, carruatge de noms que us coneixeu tots.
1: Com que som pocs, tampoc som tants. Com que som pocs, ens coneixem tots, i tant.
0: David, m'agradaria fer una mica així de desplegament de los misterios de la mente i parlant per punts, hi ha un... Em va agradar molt, que és el de l'art de la memòria, on dius o expliques que una bona memòria no és un don innat, no? Sinó que és una habilitat que podem entrenar.
1: Sí, sí, sí. Podem entrenar la memòria de manera... com a entrenament, no? O sigui, és que hi ha certs detractors de les tècniques de mnemotècnia perquè diuen que és memòria falsa.
0: Uh-huh.
1: Bé, no és que sigui memòria falsa, és que és memòria associativa, que és com més podem recordar les coses quan està relacionada la memòria amb l'emoció. Clàssic exemple, tothom recorda, tothom que tingués, doncs, certa edat, tothom recorda què estava fent quan van caure les Torres Gemeles. Tothom recorda què estava fent en aquell moment.
0: Correcte.
1: Perquè, clar, en canvi, a l'11 de setembre d'un altre any no recordes què estaves fent.
0: Uh-huh.
1: Però l'11 de setembre del 2001 saps què estaves fent, perquè va passar allò, i allò és un impacte, no? El que fem amb mnemotècnia és unes tècniques que fem de manera, digue-li si vols, artificial, que el que volem recordar ho associem a coses que ens impacten, sobretot a imatges que ens impacten,
0: uh-huh,
1: perquè es quedi ben gravat, no? Tu, quan comences a estudiar les tècniques de mnemotècnia, el primer que penses és, però això per què no és una assignatura de l'escola? O sigui, això per què no m'ho van ensenyar, si és una passada? Doncs perquè hi ha detractors que diuen això, doncs que no és memòria natural, no?
0: Uh-huh.
1: Bé, jo trobo que és absolutament unes tècniques, una meravella. Que sí, que jo, per exemple, les ensenyaria a l'ESO, no a l'EGB. Primer que fem memòria natural i després, doncs, podríem utilitzar aquestes tècniques, no? Tornant en Blake, a mi aquest any em van donar la perquè me la va otorgar ell mateix, la menció iberoamericana a la memòria, perquè vaig demostrar, jo he memoritzat 5 llibres, 1.152 pàgines, I la demostració és que l'espectador agafa un llibre, llegeix una mica, jo li dic el número de pàgina que està llegint.
0: Ostres.
1: Això ho anem repetint i tinc 1.152 pàgines en el cap. Amb aquestes tècniques
0: regles
1: que ensenyo.
0: Regles mnemotècniques, sí.
1: Exacte, regles mnemotècniques,
0: que dintre d'aquest llibre, ho estàvem comentant abans d'entrar a micros, que sí, que deixes part de la teva essència aquí perquè entenguem, i és veritat, fas unes frases, uns números que combinem, sí, és correctíssim.
1: Per exemple, en consulta he ajudat a opositors a notaria, perquè els opositors a notaria, a ser notari i notària, han de memoritzar literalment unes barbaritats que dius, coi, doncs utilitzem tècniques, o sigui, per què vols matxacar-te la memòria natural memoritzant totes les lleis i tot el que ha de fer un notari? Doncs utilitzem aquestes tècniques.
0: Sí, i així en el llibre em vas fer pensar també en un pacient que hem parlat també abans de... Ja no qüestions de deixar fumar, sinó persones que poden tenir doncs, un Alzheimer, un problema de demència. Uh-huh. I recordo que l'altre dia amb un client en principi d'Alzheimer li vaig preguntar, què, com ha ido el dia tal? Què has comido? I justament ell no li sortia que havia menjat, però em va acabar dient dibujos animados, espinacas, no? Sí, per arribar a espinacas, em va dir fuerte. I vaig dir, ostres, espinacas. I va dir, això, no?
1: Exacte, a
0: Popeye. Havia buscat dibuixos animats, m'havia recordat de Popeye, no? Uh-huh. I al final, imagina't, no?
1: Sí, sí. Associant.
0: Així que, això, aquest llibre, molt recomanat, sincerament, El podeu trobar a qualsevol llibreria, Los misterios de la mente, del David Baró. Ara farem com una petita pauseta, que anem a sentir el consell del nostre farmacèutic, del I tu què tal, el Javier Gutiérrez, i si et sembla bé, quan tornem parlem de fenòmenos inexplicables, David.
1: Wow.
0: Vinga.
2: Consejo del día.
3: Hola, buenas. Soy Javi, farmacéutico de I tu què tal. Esta semana os quiero hablar sobre el tabaquismo. Es un problema muy importante de salud que no va ligado simplemente a ser un mal vicio o que te falte fuerza de voluntad. El tabaquismo se da porque el tabaco contiene una sustancia altamente adictiva, que es la nicotina, que lo que hace es que tengas una dependencia psicológica de esta droga. Esta necesidad también de fumar va muy ligada a las rutinas que se pueden tener. Por ejemplo, pues la hora de tomar café, el ir a comer fuera, el quedar en sociedad, que agravan estas ganas de querer fumar. Desde la farmacia os podemos ayudar y mucho. Primero es valorar el grado de dependencia que se pueda tener, ya que no todo el mundo está igual, no es igual de dependiente del tabaco. Podemos ayudar a escoger una fecha para dejarlo y hacer un seguimiento para ver cómo está funcionando. También nos podemos ayudar, hay ayudas en la farmacia para facilitar quitarnos esta dependencia a la nicotina, como pueden ser los parches, los comprimidos, chicles o incluso sprays de nicotina. Y en casos más agudos o de que sea más complicado, también podemos valorar derivar a un médico, ya que existen tratamientos con receta para dejar de fumar. Un mensaje muy importante que me gustaría dar desde la farmacia es que si lo has intentado y has recaído, no significa que es un fracaso. Es que esa ruta no era la idónea y hay que buscar otro plan o hay que volverlo a intentar. Y que ánimo, que se puede salir del tabaco.

0: Clar, quan tens aquí el David Baró, li estava dient ara, mentre sentíem una mica el consell del Javier Gutiérrez, dic, David, quasi m'has d'assignar que tornaràs la propera temporada, perquè això no es pot parlar en una hora ni de broma. David, fenòmenos inexplicables, eh? Parles també en el llibre de temes com la telepatia, els somnis premonitoris, les experiències properes a l'amor i altres fenòmens paranormals. Això també agrada, eh?
1: Això sí que és un meló. Això sí que és un meló espectacular.
0: Allò, com diu a la meva mare, que t'està sentint també, una tajadita, eh? Te pongo una tajadita,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí, això sí que és un meló. Clar, és que jo els espectacles de mentalisme barregem coses sempre des de la part que té el mentalisme d'il·lusionisme, que el que té potent... O sigui, jo sóc mag, eh? Jo segueixo sent mag, el meu pare era mag, jo segueixo sent mag. Uh-huh. Vull dir, repeteixo que no tinc poders. El tema és que, clar, fem coses misterioses i, per exemple, en un espectacle, el espectacle Anemen, jo feia una sessió d'espiritisme amb els morts del Titanic. Clar, aquell número, bueno, guapíssim. Dintre d'un teatre i un espectacle i tot, evidentment, allà no hi havia res real, eh? No estàvem contactant amb cap esperit dels que van morir en el Titanic. En el Titanic. Però què passa? Que llavors, el que dic al llibre, quan estàs a l'entrada saludant a la gent, doncs la gent t'explica coses, la gent et pregunta coses i tal. I clar, jo, doncs, tinc aquella inquietud d'estudiar totes aquestes coses. Sempre des del meu escepticisme, perquè jo soc molt científic, i alhora des del respecte, eh? Perquè, escolta'm, jo respecto molt les creences. Quin és el tema? Jo sé que la gent que ha viscut coses no estan mentint. Ells estan explicant el que han viscut. I això ha de quedar clar, que no estan mentint i que ells han viscut allò. El tema és que potser li donen una explicació i des de la ciència, si a mi jo trobo una explicació científica, sempre em convencerà més, no? Uh-huh. Jo ho dic, ho acabo dient en el llibre, vaig a fer una mica d'espoiler, eh? Jo acabo dient, jo per tot el que sé, no em puc creure segons quines coses. Ara, reconec que m'han arribat a fer dubte. Clar, jo al llibre entrevisto una psíquica, bueno, o suposta psíquica, no?, que estàvem en una cafeteria, jo fent-li l'entrevista, i per exemple em diu, perquè tu quanta gent veus aquí? Jo conto, dic, doncs 14 persones. Diu, doncs n'hi ha 15, perquè jo em veig 3. Va, jo aquí ja flipant, no? I clar, era molt, molt, molt creïble, no? Però és que, clar, en què insisteixo? És que aquella senyora no estava pas mentint. Aquelles tres presències que ella percebia que era una al·lucinació, era real, no ho sé. Jo em poso aquí a estudiar tot. Ara el tècnic s'està flipant amb nosaltres.
0: El Robert... Home, poder, a més, els que escolteu l'Itu què tal a la nit, a les 11 de la nit, tenim los misterios del Robert Fernández. Perdona, David, continua.
1: No, per favor. Llavors, goita, és que a més m'enxampes que jo ara he llegit molt i he estudiat molt els treballs del doctor Saúl Martínez Horta, que està molt on fire, eh?
0: Però on fire, on fire.
1: Neuropsicòleg de referència, de l'Hospital Sant Pau. Llavors, jo, a més, que ara, quan acabi el grau de psicologia, estic fent el treball de final de grau.
0: Sí, m'estaves dient
1: pràcticament ja ho tenim. Jo faré màster en neuropsicologia, a mi la neuro és el que més m'interessa. I, clar, el doctor Saúl Martínez Horta és també molt escèptic, alhora molt respectuós, i ell el que diu sí, però si jo vull creure, el que passa que si trobo explicacions científiques, doncs hi ha malalties com el Parkinson que estan associades a al·lucinacions. Sí. La persona té unes al·lucinacions, però perquè té, doncs, aquella acumulació de proteïnes i tal, doncs perquè té aquesta malaltia, no? O sí, gent amb Alzheimer que tenen al·lucinacions, i que l'explicació no l'hauríem potser de buscar en coses esotèriques si hi ha una explicació de que allò ho està fent el cervell, no? Per tant, sí, jo aquella tercera part del llibre em vaig ficar aquí en un jardí i...
0: Sí. Però bueno, que moltes vegades també, a nivell inclús teatre, saps que hi ha metges que també estan fent ara mateix conferències...
1: Sí, tant.
0: Hi ha un molt de conegut,
1: ¿vale? Sí, d'aquí parlem, sí.
0: Experiències cercanes a la muerte, clar, però t'ho està dient un metge, clar, t'ho està dient un mèdico. Clar, no sé fins a quin punt el que el metge està dient...
1: Si tornem a la hipnosi, a la història de la hipnosi, i hi ha un metge, jo t'anomenaria en Brian Weiss, sí, que és l'autor de Muchas vidas y muchos maestros, que és qui va posar, anem a dir, entre cometes, de moda, les regressions a vides passades.
0: Sí.
1: Clar, parèntesi, vides passades. Un moment, aquí hem de creure en la reencarnació, perquè si no creus en la reencarnació ja no té cap sentit les vides passades, no? Va, doncs en Brian Weiss també era un metge i la va liar, jo considero que la va liar parda, però d'una manera espectacular. Jo he llegit el seu llibre i, clar, ostres, jo trobo altres explicacions, però vaja. Això fa que, per cert, ara he dit això, A mi la gent em demana regressions i jo mai faig regressions. Mai faig regressions. Regressió, diríem que, doncs també, amb una sessió d'hipnosi, d'anar enrere en el temps, eh? Ni a la pròpia vida de la persona, ni molt menys vides passades, ni tot això. Per què no faig regressions? Perquè la nostra memòria, això també, neurocientíficament molt estudiat, la nostra memòria no és fiable. La nostra memòria és reconstructiva.
0: Seria com el chat GPT aquest, que lo que no sabe se lo inventa o...
1: Exactament.
0: Ah, amigo, veus?
1: Nosaltres inventem moltíssim, sense mala fe, però reconstruïm, omplim forats.
0: Sí, senyor, perquè moltes vegades dues persones que han estat en un mateix lloc diuen les coses totalment diferents, sí.
1: Aquí ho tens, o estàs recordant alguna cosa de la infància, la teva mare, no, nen, que això no va ser així, que va ser això, però clar, cadascú s'està fent la seva versió. Per tant, de què servirà anar a fer una regressió si la persona el que recordi, un gran percentatge no serà veritat? I a més, que això és perillós, perquè es poden implantar falsos records. Aquí la doctora Loftus és mítica amb els estudis de la memòria i en implantar falsos records, que ha estat molt criticada als Estats Units perquè és la que està criticant molt el tema dels testimonis visuals. Un testimoni visual a un judici és una cosa tan delicada perquè si la memòria no és gens fiable, com ens podem creure aquell testimoni, no?
0: Sí, per tant.
1: A mi que no em demani ningú regressions, perquè jo no faig regressions.
0: Hi ha també aquí alguna coseta. Bueno, jo, així, resumint, diria que, bueno, que el llibre m'ha agradat moltíssim i serà dels que tingui jo al meu prestatge. Però vaig fer com un resum que dius que, bueno, en aquesta part de fenòmens inexplicables, el teu enfoc vindria a ser, corregeix-se també si no vaig bé, mantenir poder una actitud oberta, però també crítica i racional, i analitzar testimonis a investigacions disponibles sempre, no? Una mica així, tema comparatiu, saber cadascú què opina, què tal, i respectar totes les idees, no?, que la gent va...
1: Exacte. Respecte, i però tenir un punt de vista crític, no? O sigui, saber, doncs, buscar informació és el que més els hauríem de dir a la canalla. I més ara, amb les xarxes socials i amb tot, que no es creguin qualsevol cosa, sinó que tinguin un esperit crític, no?
0: Jo, David, vaig treballar molt temps, uns 6 anys més o menys, i és molt temps, i moltes hores allà, a l'Hospital del Tòrax de Terrassa.
1: Uau.
0: Has anat allà alguna vegada?
1: No.
0: Saps que hi ha visites guiades?
1: Ah, sí?
0: Sí, sí. Podies anar un dia.
1: Val.
0: Allà també vam tenir fenòmens inexplicables, que si vols algun dia...
1: Uau.
0: I et faig com a l'Anthony Blake, et faig un pròleg. Sí, que era una mica misteriós. Uh-huh. David, tornant a les sessions novament i com a fil conductor del tabaquisme.
1: Sí.
0: Val que has parlat de la predisposició de la persona i que si poder no d'això, doncs, bueno, es descarta, no han de pagar ni res. Jo crec que el tema dels diners és el de menys quan realment busques una solució. Però què ha de saber una persona realment que va a la consulta i s'ho planteja? A part del que has explicat, no?, de la metodologia... Quin grau d'èxit pot tenir si realment és competent?
1: Val. A mi, evidentment, com que em demanen grau d'èxit, doncs jo porto 9 anys a la consulta i cada any faig la meva estadística i 80%.
0: M'agrada.
1: Jo tinc un 80% d'èxit, que està dividit. Per tant, tornem al que et deia. Tenim una campana de Gauss perfecta, eh? 60%, 20 per sota, 20 per damunt.
0: Sí.
1: El 60% són persones que l'hipnosi els ajuda a deixar de fumar, però han de posar de la seva part. I han de voler molt, i jo dono eina, eh? La gent fa hipnosi a casa.
0: Val? Sí.
1: Perquè això sempre és autohipnosi, de fet, eh? Jo dono l'eina i la gent treballa per anar-se mantenint. Aquestes persones són el 60%. No et diran que la hipnosi sigui màgia. Els que et diran que la hipnosi és màgia són el 20% superior que us deia abans.
0: Uh-huh.
1: Per tant, aquest 60 i aquest 20 suma el 80% d'èxit, no? El que ha de saber la gent, doncs, evidentment el que estàvem dient. Ni cap medicació, ni cap pagat, ni cap cosa... deixaràs de fumar si tu no vols. Evidentment, has de voler. Això està claríssim. Tots són ajudes, però tu has de voler. Perquè tot i volent, sempre hi haurà una part de tu que no voldrà.
0: Clar.
1: Que és quan anem a la famosa metàfora, angelito y demonio. O sigui, aquella baralla que tenim, aquella baralla interna, no? La persona es baralla amb si mateixa. Una part vol deixar de fumar, l'altra no. Aquella dissonància cognitiva, que diríem des de la psicologia, eh? Aquella dissonància. La persona està fumant i sap que allò és molt dolent, que tard o d'allò el pot matar, i alhora ho està fent. Doncs aquesta baralla. Com que sempre hi haurà una part que no voldrà, doncs la part que vol ha d'estar potent,
0: molt
1: ha d'estar receptiva i forta.
0: Clar,
1: perquè
0: sí.
1: La part que no vol sempre hi serà. Et deia allò de l'exaddicte, que podríem dir directament que no existeix. Tu saps que un exalcohòlic, li dius exalcohòlic i et dirà no, jo no sóc ex, jo sóc alcohòlic amb rehabilitació.
0: Clar.
1: Segueixo sent alcohòlic, no puc tocar una gota. Doncs el fumador igual, i sembla que no ho tinguin tan clar. perquè fumadors recauen. A mi m'expliquen recaigudes. Vaig estar 10 anys sense fumar, vaig recaure 15 anys, 25 anys. M'han arribat a dir 30 anys. Això és el que demostra que això és crònic. Per tant, han d'haver-hi moltes ganes i per això jo dono l'eina pel manteniment. A mi em preocupa el manteniment.
0: El manteniment.
1: Deixar de fumar no és pas tan difícil. Lo difícil és mantenir-ho.
0: Clar, vindria a ser una mica quasi com a la persona que va al dietista, nutricionista i diu, que m'ha de pesar, m'ha de medir, no sé què tal, i ja només pel fet de no passar la vergonya, moltes vegades no, la persona fa els deures, o com a mínim que té una persona que li està donant tots els consells, tot el que ha de fer, no? Però al final tot passa per la teva actitud, clar.
1: Exacte, i el mantenir, és el que... aquí tornem a lo mateix, quanta gent ha fet, que no són recomanables, evidentment, quanta gent ha fet dietes milagro, coses d'aquestes, ha perdut de cop 10 quilos, i després els ha recuperat, ha fet un rebote espectacular,
0: sí, senyor.
1: Que lo difícil és mantenir.
0: Ahí està. Ja sabeu que el David Baró el podeu trobar a la seva clínica a Sabadell, teniu molts mitjans per poder trobar-lo, info@davidbaró.es o www.davidbaró.cat i el telèfon també de contacte al 655 68 80 21. David Baró, és un crac. David, jo he seleccionat algunes preguntetes que han arribat en aquesta quasi darrera part del programa, a una secció que nosaltres diem el Rubí xafardea, perdó, Rubí pregunta. Anem a sentir-lo.
2: Rubí pregunta.

0: Bueno, el Rubí pregunta, o Rubí xafardea, hi ha preguntes de tot tipus. M'han arribat 60 només amb l'estona que estem parlant.
1: Wow.
0: Sí, perquè tinc aquí un comptabilitzador.
1: Carai.
0: I, bueno, i més les que ja tenia, que aquesta gent entren, ja ho saps tu, Robert, al sorteig de la nostra famosa tassa, eh? Saps que li vam donar la tassa al papa, al santo pontífide? El vaig haver, sí, gràcies per la benedicció, sí, el vaig haver d'esperar ja per

0: Aquesta és molt rara, eh, David. Siempre que miro a alguien a la nuca, se gira y me mira.
1: Carai, i la pregunta?
0: Sí, sí. Pues la pregunta és...
1: Ah, no, la pregunta quina és?
0: ¿Por qué? ¿Saps aquesta història de que mires a una persona molt fixament i s'acaba girant? Tenim algun poder mental o hi ha alguna energia que...
1: Ostres, a mi no em consta, eh? A mi se'm dispararia l'escèptic que acostumem a dir casualitat.
0: Sí.
1: A mi se'm dispararia l'escèptic. Però ara, més aviat, el tema és que existeix el que diem l'esbiaix de confirmació. I això fa que només recordis el que t'ha impactat. O sigui, quantes vegades aquesta persona deu haver mirat la nuca, aquella persona no s'ha girat, i aquesta no la recorda. Recorda les vegades que s'ha girat, que això seria l'esbiaix de confirmació.
0: Veus? Sí, sí, sí.
1: T'he dit que jo no m'acabo de creure que només fumi el 25% de la població. Val, però és que jo tinc un esbiaix de confirmació, jo veig molta gent fumant perquè ja sóc jo que els busco sense voler.
0: Exacte.
1: Per tant, suposo que aquí pot haver aquest esbiaix.
0: Per aquí deu anar. Aquesta era la Lídia Ruiz. Em diu la Sònia Galeno, diu... David, sempre que vaig pel carrer i veu alguna persona que s'hi sembla una altra, al final l'acabo veient. No sé si va pel mateix...
1: Sí, sí, sí.
0: Això és mentalisme, això és sort, això és casualitat. A mi m'ha passat, eh? Sí, a tu també, sí, això, sí. Segurament, no?
1: Sí, sí, sí, i tant. Aquestes coses, sí, és el que et dic, que li donem potser massa importància, però vaja, la resposta seria...
0: Però estàs veient que al final la gent està veient com el mago Merlín, eh?
1: Sí, oi? Això que deia.
0: Sí, ni... No sé, és una cosa... Bueno, jo moltes vegades també estic fent el cafè al matí i penso, mira com si sembla que hi ha el Robert, i passa, i és el Robert que està passant. Però bueno, no sé, Sònia, si t'hem pogut ajudar, però ja veus que moltes vegades és el que tu dius. Mm-hmm. Quantes vegades pensem en algú i no passa. Què hi ha de veritat, diu la Anna Saez, sobre els somnis premonitoris? Has parlat una mica abans,
1: sí, has dit.
0: Però bueno, això se li ha de fer també molt de cas, has de fer una estadística de...
1: Clar, és que estaríem els mateixos, eh? El tema
0: saps, perdona, David, que no, hi ha llocs, tu que has viatjat tant, vens de Colòmbia fa poquet i de Madrid i tal, hi ha llocs, Andalusia ho he vist molt, que somiem amb algú i ja tenen un nom amb una terminació de número, he somiat amb un difunt.
1: Sí, has de comprar
0: la terminació 00 perquè és Los Muertos.
1: Sí, sabies
0: això? Sí, no?
1: Alguna cosa havia escoltat, és que amb somnis, igual que el tema doncs, del significat dels somnis, de la interpretació, bueno, el famós Freud ja la va liar amb la interpretació dels somnis i de més.
0: Sí.
1: Sí que hi ha tot un camp, que és les parasòmnies. Les parasòmnies, doncs que, perquè això ja són trastorns i afeccions doncs, com la paràlisi del son, que molta gent ha tingut paràlisi del son, per exemple, però somnis premonitoris, doncs és que jo et diria el mateix. Quantes vegades somies alguna cosa i no ha sigut premonitori de res, i evidentment aquesta no la recordaràs. És que, és que clar, fixa't, vaig donant la mateixa resposta a totes les preguntes.
0: Sí, sí, sí. La Lluïsa Martínez diu, David, què te fascinó más de pequeño, la màgia o la mente humana? És bona aquesta, eh?
1: Uau, molt bona, molt bona. Clar, el meu pare era mag i jo, de petit, doncs, clar, diguéssim, la màgia, eh? O sigui, el tema de la ment, el mentalisme el descobreixes dintre de l'il·lusionisme, però clar, ja era bastant gran. Jo quan vaig descobrir aquesta branca més del mentalisme i t'atrapa que has d'estudiar doncs, aquestes coses més de la ment i no tant de manipular cartes i monedes amb les mans, eh? Però de petit, clar, la màgia.
0: Hi ha moltes que preguntes allò si recordes la teva primera actuació, ja has fet una mica de menció del tema, també que et va portar a especialitzar-te en el mentalisme, si no ho he sentit podeu mirar una mica. Quan se t'ha reconegut com a mentalista i a més se t'ha donat un premi, com va ser el 2014, quina sensació tens personal? És una satisfacció, suposo, no? Molt gran, no? De dir, ostres, allò que volia fer ho he aconseguit, continuo treballant amb això, però tothom que diu David Baró sap que és mentalista.
1: Sí, sí, evidentment, satisfacció i el que dic, responsabilitat. En quant al premi, no va ser com una culminació d'una carrera, si va ser l'inici, si aquesta va ser la sorpresa. Jo vaig aparèixer en el Congrés Nacional de Màgia, que no em coneixia pràcticament ningú, i menys com a mentalista, perquè jo diria que portava 4 anys especialitzat en mentalisme, no portava més, i que va ser la gran sorpresa que guanyés jo el premi. O sigui, que no va ser la culminació, va ser l'inici.
0: I ja, mira, em van quedant poquetes per poder fer-te per hora, que ja estem quasi ja quasi m'estan fent fora aquí, eh? Diu, bueno, una noia que diu que es diu Raquel, no m'ha posat el cognom, t'he visto en 5 monos, eh?
1: Sí,
0: t'he vist en 5 monos. Para cuando otro espectáculo?

0: Espectáculo David.
1: Exactament, no, jo sempre estic donant voltes i ja tinc un nou espectacle donant-me voltes pel cap, però exactament no ho sé quan tornaré a estar en teatre, però vaja, si em segueixen. Jo principalment estic molt actiu a Instagram,
0: sí.
1: @davidbaromental, i allà ho anuncio tot, per tant, anunciaré el nou espectacle al seu moment.
0: Paco Rodríguez diu: la intuïció existe o és una il·lusió, David? Això és examen de... Això és treball de final de carrera, eh?
1: Clar, la intuïció, pues, per definició, el coneixement d'alguna cosa sense raonaments. O sigui, no raones, sinó pum, et ve, no? Ostres, clar, això sí, jo crec que sí que existeix. El que no és clar, no s'hauria de donar-te cap explicació científica ni cerebral.
0: David, el que tens aquí un repertori de dones preguntant, que té la Maria Morales, diu que com se puede detectar si alguien miente. Ui.
1: Al 100% no podem, eh?
0: Però això del llenguatge visual, dels ulls i tal...
1: I jo vaig fer un postgrau amb el que és detecció de la mentida a la Universitat Udima de Madrid, i el primer que et diu el professor és: no es pot detectar la mentida al 100%. Que quasi dius, vale, doncs ja me'n vaig, perquè vinc a fer un curs d'això i em diu que no es pot. Si al 100% no es pot. Però hi ha molts indicis que es poden estudiar, sí.
0: I la Ruth Llucià, per acabar aquí ja com... Ja, el repertori de preguntes, et foto les dues que ha fet. Una: ¿cuál ha sido tu actuación más difícil, David? Y si alguna vez salió algo completamente mal.
1: Completamente mal, no, perquè tenim molts recursos i jo acostumo a tenir plan B, plan C, plan D, com a mínim. Però sí que m'ha tocat moltes vegades remar, que remar vol dir quan la cosa no està sortint com ha de sortir i comences a remar per solucionar el tema, però alhora a mi això m'agrada, em dóna vidilla.
0: Sí.
1: Que la cosa surti bé la primera no té tanta gràcia com que hagi de remar. Sí.
0: De fet, m'has dit el primer, que t'agraden molt les directes, amb el qual és un tio amb recursos per salir de los tiburones, i si voleu veure com surt els taurons i tal, heu de mirar al YouTube. Només que poseu David Baró sortirà mogollon de coses, persona molt activa. I David, jo crec que és una de les entrevistes que se m'ha passat més ràpida, de llarg.
1: Que guai, a mi també. Sí,
0: tenia moltes ganes de conèixer-te, ets un tio encantador. L'Anthony Blake diu que parles amb els ulls, i és veritat, parles amb els ulls, parles amb la cara, tens uns coneixements que jo crec que són inexplorables. I a Ràdio Rubí sempre tens casa teva per venir, i bueno, que... Vull que et deixis aquí constància i jo et regalaré una tassa quan tornis.
1: Moltes gràcies. I tornarem.
0: Si la té el papa, León XIV també la tindrà el nostre amic David Baró. David, una forta abraçada, molt agraït, i ho dit, ens veiem novament aquí a Ràdio Rubí i allà on estiguis.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I a tots vosaltres, moltes gràcies. Gràcies també al meu gran amic i tècnic Robert Fernández, que ha estat aquí controlant-ho tot, fent aquí, i amb el màgic de Queen. Setmana que ve parlarem de fibromialgia i també parlarem de situacions de malalties post-Covid amb un gran metge que parlarà des de Madrid. Ojo, no us ho perdeu, i ens veiem propera setmana. Forta abraçada.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bon dia. La Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler mantindrà aquest agost el seu horari d'estiu, obrint entre setmana i, per tant, funcionarà com a refugi climàtic per protegir-se de la calor. Eduard Freile és un dels seus tècnics.
2: Recordar això, que poden venir tot l'estiu a agafar contes, a agafar lectures i doncs estar fresquet dins de la biblioteca, perquè a part som refugi climàtic, fem horari d'estiu. Tot això està informat perfectament al web i a alguna xarxa i també el teniu enganxat allà a la porta, però recordeu que obrim tot l'estiu, però de dilluns a dijous per la tarda, de 3:45 a 9:15, i el divendres al matí, de 10 a 2. Fem aquests 5 dies entre setmana per poder venir a la biblioteca i això, doncs, gaudir de les activitats. Podeu venir a agafar llibres, estar-vos allà també fent doncs, estones de lectura o amb la família. També activem molt el Ruby Play. Ara hem deixat una colla de gent doncs, allà fent trencaclosques i també
3: bé.
2: Amb els diferents racons de joc que tenim. I doncs això, convidem a tothom a venir.
1: La Biblioteca Municipal està al carrer Aribau, a la plana de Can Bertran, i també obrirà tot l'agost al Centre Casal Cívic i Comunitari del carrer Magallanes, dins de l'aposta del Departament de Drets Socials per mantenir operatius aquests espais com a refugis climàtics durant l'agost. En aquest cas, l'horari serà de dilluns a divendres, d'11 del matí a 7 de la tarda. I a Ràdio Rubí tampoc fem vacances durant tot l'agost. Mantenim de dilluns a divendres l'informatiu migdia de les 2 i els butlletins horaris. A més, de 9 a 11 emetem el magazín obert per vacances de la xarxa. I atenció a Rubí i a tot el Vallès, perquè el termòmetre es converteix avui en el protagonista de l'actualitat. El Meteocat confirma que ja som de ple en la tercera onada de calor d'aquest estiu, un episodi que, segons les previsions, serà especialment persistent i que durarà almenys fins dimecres vinent. Sarai Sorroca és la directora del Meteocat.
4: Veiem que tot just avui comenci la onada de calor i es pugui mantenir almenys fins dimecres que ve, de dimecres a dimecres. I divendres disminuiran una mica perquè ens arribarà pols sahariana, facilitarà que també més tèrbol, també més humit.
1: A Rubí s'espera que aquest dijous les màximes arribin als 35 graus, així que molta precaució. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
2: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida. Nom.
1: Conxita Granger Veleta.
3: Dia d'entrada al camp de concentració.
1: Camp de concentració de Ravensbrück. 2 de setembre de 1944.
3: Matrícula.
1: 62.480.

0: Capítol 3. Conxita Granger Veleta. El far.
1: Les Veleta estan separades. La cosina Maria l'han traslladada a Ravensbrück. La Conxita i la tia Elvira, encara juntes, són a bord d'una barcassa que travessa Berlín pel riu Spree. Els nazis les condueixen al camp de concentració de Sachsenhausen, a 30 quilòmetres a la perifèria de Berlín. Va ser en una data que la Conxita no oblidarà mai, com ens explica el Josep Calvet, el cap de continguts del Memorial Democràtic i biògraf oficial de la Conxita Granger Veleta.
2: El trasllat que es va produir al voltant del 14 d'abril de 1945, la Conxita sempre va mantenir aquest record, perquè curiosament doncs, el dia de la proclamació de la Segona República i alguna de les dones que van ser que anaven amb ella, doncs, va ser un dia que tenien molt, molt present. Va ser llavors com van a travessar Berlín, la capital ja sota els bombardejos, estava molt destruïda, segons el propi testimoniatge de la Conxita, i portades a un altre camp de concentració, a les afores de Berlín, a Sachsenhausen, al municipi o a la població d'Oranienburg.
3: El camp d'Oranienburg també ha estat bombardejat. Està ple de forats, muntanyes de terra i barraques destruïdes. La Conxita i la seva tia són obligades a sortir en un comando a un camp proper.
1: És la veu de la Conxita. L'escoltarem per primer cop en un podcast gràcies a l'entrevista enregistrada per les historiadores Ani Rieu, Noemí Riudor i Ignasi Ros.
4: I després ens fan entrar amb un petit comando anomenat Kopeni. Kopeni, que es troba a l'altra banda de Berlín.
3: Allà les obliguen a cavar trinxeres amb pic i pala, així com fortificacions per a l'artilleria, amb l'objectiu de defensar Berlín. Pesa 30 quilos. La fam és insuportable, com explica la periodista Montserrat Llor.
5: Un dia que estaven cavant, va arribar un avió ple de verdures podrides que van llançar en aquest forat. Aquell dia, la gana va fer que totes es llancessin al damunt per menjar alguna cosa, però els alemanys van disparar amb ferotgia. La Conxita sentia les bales, li passaven fregant el cos, deia que sentia el vent de la bala i va veure morir totes les seves companyes, o gairebé totes.
3: I la Conxita torna a salvar-se miraculosament.
5: Veient el final del seu imperi, Himmler va ordenar l'evacuació dels camps i el comandant de Ravensbrück, Fritz Suren, va fer sortir les dones que encara quedaven en vida i en condicions de caminar. Els americans avançaven pel front oest, els russos per l'est.
2: Els bombardejos van continuar, van ser cada cop més intensos i llavors va ser quan els SS, les autoritats alemanyes, doncs van decidir que emprenguessin aquesta marxa de la mort, que es coneix com marxa de mort, començar a caminar per fugir dels bombardejos en direcció al nord d'Alemanya.
3: Entre el 21 i el 22 d'abril de 1945, els nazis inicien l'evacuació del camp de concentració de Sachsenhausen, situat als afores de la ciutat d'Oranienburg. La marxa forçada s'organitza en dues columnes de deportats.
4: No sé quin dia van marxar ni amb quina columna. Els qui van fer aquesta evacuació ens anomenem Saxo. Tu ets Saxo? Sí, jo també sóc Saxo. Això vol dir de Sachsenhausen.
6: Tu ets Saxo? Oui, moi aussi, je suis Saxo. Ça veut dire Sachsenhausen.
1: Els nazis no volen que els aliats descobreixin l'horror que han deixat enrere. Intenten esborrar qualsevol prova de la barbàrie. Per això ordenen evacuar els presoners. Els SS no mostren cap pietat. Qui no pot seguir el ritme, cau. Un tret al cap i el cos el deixen abandonat als fossats alemanys.
2: Caminaven per la neu, sense menjar, i una cosa també molt important a recalcar, la solidaritat que hi havia entre elles. Les que encara tenien forces ajudaven a les més febles.
6: C'est le plus beau souvenir de fraternité.
4: Aquell és, per mi, el record més bonic de fraternitat. Entre les més joves, ens van fer la promesa que cap de les nostres companyes quedaria als fossats alemanys. I ens vam ajudar molt, de debò. Les que eren més grans, les que gairebé ja no podien caminar, les sosteníem com podíem camí de Belhof.
6: Au bois de Belhof.
2: En un moment determinat, en un bosc de la població de Belhof, doncs vam fer nit sota uns arbres, sota uns avets.
4: Així, pas a pas, vam arribar fins al bosc de Belhof, a prop de la ciutat de Krivitz. Quan hi vam arribar, nevava fort, feia molt mal temps. Estàvem mortes de fam i de cansament.
2: Van començar a fusellar algunes membres d'aquesta marxa de la mort. Ella i les seves companyes van tenir sort que estaven en una zona que els nazis no van detectar i van poder sobreviure amb aquest afusellament massiu. Era el 3 de maig de 1945, ja portaven 12 dies de marxa de la mort.
4: Allà vam veure uns avets enormes. Ens vam ajuntar per grups i ens vam posar sota les branques per protegir-nos de la neu. Ens vam arraulir com vam poder i de seguida, amb el cansament que duíem, van caure adormides. Durant la nit vam sentir una ràfaga de trets, un soroll d'armes que ens va despertar de cop. Estàvem amb un grup de dones més grans. Érem 5 noies joves, jo tenia 19 anys, i les altres devien tenir entre 20 i 23. Les dones grans, que podrien haver estat les nostres mares, ens deien: «No us mogueu, vosaltres, les joves. Estan disparant. No parleu, no feu soroll. Esperem a veure què passa». Ens vam tornar a dormir en aquell silenci tan pesant. Quan es va fer de dia, tot continuava en silenci. Llavors vam decidir sortir de sota les branques dels avets. Quan vam sortir, vam veure que els SS havien desaparegut. Ens havien abandonat, però abans d'anar-se'n, havien metrallat tota la columna que havia quedat a l'exterior, fora de les branques. Vam haver de passar per damunt dels cossos dels homes i de d'altres dones que havien estat assassinats.
2: L'Alvira, la tia de la Conxita, no va poder continuar aquesta marxa de la mort.
6: A un moment donat, pendant la marxa, ella havia fet la marxa.
4: Un vespre vam arribar a unes quadres on ens van fer passar la nit abans de reprendre la marxa amb els alemanys. L'endemà al matí, la meva tia em va dir: «No puc caminar més». I jo li vaig respondre: «Però t'adones del que dius? Et fotran un tret al cap». Li vaig dir que l'ajudaríem. Però ella em va contestar: «Escolta, som 5, com jo, que ja no podem més. Ens refugiarem dins aquell paller. Ens amagarem allà i ja veurem què passa». I vaig haver de deixar-la allà.
1: La Conxita segueix caminant, juntament amb les 21 dones que queden. Es prometen ajudar-se fins al final. Quan una defalleix, l'altra la recolza amb el seu braç. Saben que el final s'atansa i repeteixen que han de resistir.
4: Hem de sortir del bosc i buscar menjar, vam dir. Els grups d'homes, que també s'havien amagat sota els avets, ens van ajudar a nosaltres i vam sortir del bosc. Davant hi havia un prat que pujava suaument i al capdamunt una granja. Vam pensar: allà sí que hi trobarem menjar. I vam començar a pujar. De sobte, vam sentir un gran soroll darrere nostre. Ens vam girar i vam veure els tancs russos amb aquelles grans estrelles vermelles. Al principi no vam entendre què passava, però després vam saber-ho. Eren els nostres alliberadors.
2: Van sortosament prendre contacte amb unitats militars soviètics i van quedar totalment sorpresos del panorama que van veure, de trobar aquelles dones fatigades, aquelles cunetes de la carretera plenes de cadàvers, portaven encara la roba del camp, l'uniforme a ratlles, etc. Va ser llavors quan la Conxita es va desprendre de l'uniforme a ratlles, el va cremar, perquè estava també plena de polls, i els hi van donar roba de soldat, roba d'home. Amb aquesta roba va arribar a França, va arribar a París posteriorment.
3: Les alliberen els russos i els donen roba i també unes llaunes per menjar, però no tenen cap eina per obrir-les.
6: Un grup de presoners de guerra
4: ens vam trobar amb un grup de presoners de guerra i ens van dir: «Tenim els estris per obrir les llaunes, però en l'estat que teniu l'estómac i els budells, completament doblegats per la fam, arrugats, enganxats, si teniu tanta gana i us ho empasseu tot de cop, morireu». Així que vam decidir posar el nom a la llauna i menjar en petites quantitats, com si fóssim nadons. Es van comportar com pares amb nosaltres.
6: Se son comporté como de père avec nous.
2: Bé, aquestes tropes soviètiques que va trobar la Conxita en el moment de que van ser alliberades d'aquesta marxa de la mort, en les quals hi havia algun oficial que parlava castellà i va poder intercanviar algunes paraules, encara que la Conxita s'expressava doncs en francès, però també coneixia el castellà, van portar aquest grup de portades davant les tropes nord-americanes, que es van encarregar d'organitzar la seva repatriació a França. La repatriació va ser en camions, van travessar Holanda, van travessar Bèlgica, fins a arribar a Lille, ja al nord de França.
3: Recordem que les Veleta, la tia Elvira, la cosina Maria i la Conxita estan separades. La Conxita no sap res de la Maria des de Berlín, quan els nazis se l'han emportat a Ravensbrück. Tampoc sap si la tia Elvira és viva o morta. Extenuada, no ha pogut continuar caminant sobre la neu i s'ha amagat en un paller amb altres 5 dones que, com ella, no tenien força per seguir endavant. Però l'Elvira sobreviu.
4: I em vaig retrobar amb la meva tia. Quan l'exèrcit americà ens va portar a un refugi mèdic, una companya em va dir: crec que la teva àvia és a baix. Però no era la meva àvia, era la meva tia. Vaig baixar i la vaig trobar. Ella havia estat alliberada pels nord-americans, mentre que jo vaig ser pels russos.
1: El retrobament és un impacte emocional molt fort per a totes dues. I encara més, arribar juntes a França.
4: La nostra alegria va ser veure finalment França. Ens vam quedar uns dies i allà vam trobar molts malalts de tuberculosi. Les que estàvem una mica millor vam ser repatriades a París, a l'hotel Lutetia, que era el centre de recepció per a presoners de guerra i deportats. Allà ens van acollir per fer els primers passos de tornada: atenció mèdica, cures bàsiques i suport.
2: Conxita explica, doncs, que l'organització era molt important, estava tot previst, totes les visites mèdiques, el menjar, etc., perquè no tinguessin problemes també amb l'estómac, i va tornar, com s'ha dit abans, amb roba d'home que li havien donat els soldats en el moment de l'alliberament.
4: Fins a mitjans de juny vam romandre a París. Després vaig tornar a Tolosa amb un grup petit de 5 deportades, totes resistents. En arribar a l'estació de Tolosa, van cridar el meu nom per megafonia: si la senyoreta Granger és en aquest tren, es prega que es presenti al despatx del cap d'estació. La Graciés em va avisar: et criden, i em va venir a buscar amb el meu oncle. Els meus oncles em van criar a Tolosa.
1: Es retroben amb la família, però falta una de les tres Veleta, la cosina Maria.
2: En aquell moment no coneixien la Conxita, l'Elvira, la destinació de la seva cosina, la Maria. No sabien que havia estat amb ella el moment en què va deixar el comando de treball. Van anar a Toulouse. A Toulouse els esperava la família. Van estar uns dies també descansant, fins que va rebre un telegrama que la seva cosina Maria estava internada a un hospital de París en un estat greu.
1: Quan arriba el telegrama, les Veleta agafen el primer tren cap a París. Quan veuen la Maria, no la reconeixen. És un xoc terrible. Només és pell i ossos, un esquelet vivent. La cara, literalment, és una calavera. Quan separen la Maria de les Veleta, se l'enduen primer a Ravensbrück i després la traslladen a Bergen-Belsen en un intent dels nazis de no deixar rastre de la barbàrie. Al camp de Bergen-Belsen, entre muntanyes de cadàvers, es declara una epidèmia de tifus. La Maria havia begut aigua contaminada. Ha arribat a l'hospital de París en avió, però ja no poden fer res per salvar-li la vida. No li queda carn ni per posar-hi la injecció. Malgrat el seu estat, la Maria encara està lúcida.
6: Ma cosina non, elle est morte.
4: La meva cosina és morta. Ella mor. La van repatriar en avió des d'un altre camp, Bergen-Belsen, però va morir en arribar a París. No va tenir temps d'arribar a casa.
6: Elle est morte en arrivant a París. Elle n'a pas eu le temps d'arriver ni chez elle ni de rien.
3: La Maria ja no torna a veure els seus fills, ni el seu marit, deportat a Mauthausen, que ni tan sols sap que la Maria també ha estat deportada. Després de tot aquell horror i de perdre la seva cosina, que ella considera la seva germana, la Conxita triga anys a refer-se. Durant molt de temps se sent com si no formés part de la terra.
6: I tornar a poder prendre la vida civil normal. És això que era el més difícil. Jo els primers dies que estava a Toulouse no volia sortir sola, tenia por. Perquè em semblava sempre que tenia un soldat SS darrere meu amb l'arma. Ja veus que... Esclar, tenia encara 90 anys. Era el traumatisme que portàvem d'allà.
3: És un pes que arrosseguen per sempre i mai, mai obliden les companyes que no sobreviuen. Les honoren amb la memòria i el record.
4: Les supervivents van fer un jurament: recordar sempre les nostres companyes. Les cendres del crematori de Ravensbrück van ser abocades al llac del mateix camp. Van tirar-hi roques perquè la vegetació no hi creixia. El terra estava massa carregat de cendres cremades, les restes de tantes companyes nostres. A les aigües del llac hi veia les seves cares. Les cendres són allà i hi tornem per fer memòria.
6: Et on y revient pour le souvenir.
1: Una memòria que la Conchita va mantenir ben viva des del Museu de la Deportació i la Resistència de Tolosa, com explica el Saúl López Rey, tècnic del museu.
7: Conchita Ramos es una de las grandes colaboradoras con este museo a través de varios testimonios que han sido registrados, participaciones in situ con escolares que duraron bastante años y hasta 2014, 5 años antes de su muerte, ella colaboró activamente con el museo.
1: I és en aquest mateix museu, el Museu de la Deportació i la Resistència de Tolosa, on la Conchita Granger va fer divulgació i altaveu de tot el que va viure a Ravensbrück, que la periodista Montserrat Llor la va poder entrevistar.
5: Ho fa com una mena de divulgació perquè els joves, les futures generacions, sàpiguen d'on ve l'arrel del mal, què ha passat i evitar que tornin a caure amb això.
4: Per això ho dic als joves, vull que sàpiguen què va ser el nazisme, perquè els joves tenen el futur al davant. Nosaltres ja hem acabat, el futur ens queda enrere, però vull que els joves siguin conscients, perquè estiguin alerta davant del que pot tornar a passar, que sàpiguen què va ser el nazisme.
1: Per la seva participació a la resistència i pel seu esforç de divulgació, la Conchita rep nombrosos reconeixements. El govern francès la reconeix com a sergent, condecorada amb la Legió d'Honor i la Medalla de la Resistència.
3: En canvi, la seva figura a Catalunya passa desapercebuda i no és fins al 2019 quan l'Ajuntament de la Torre de Cabdella i la Generalitat de Catalunya li reten el primer homenatge. El 2025, la Generalitat de Catalunya commemora el centenari del naixement de la Conchita amb l'any Granger, una figura que esdevé un far, com destaca el conseller de Justícia Ramon Espadaler.
8: Conchita Granger, en el fons, és com un far, sobretot pel jovent d'avui. És una persona que pren decisions que li comporten molt patiment a la vida, molt madures, en una edat molt jove. I en un moment doncs, de desorientació que es dona amb el jovent, doncs, que pensa que la democràcia ens ha vingut regalada i que això dels règims autoritaris doncs, tampoc no passa res, doncs una figura com Granger és un far que il·lumina i que ajuda.
1: El far de la Conchita, que l'ajuda a recuperar l'equilibri, és un altre resistent, el Josep Ramos, amb qui es casa el Nadal de 1946. La Conchita Granger Veleta, la nebuda, serà coneguda a França com Conchita Ramos.
6: I amb el meu marit ens havíem conegut quan la resistència estava amb la tercera brigada dels guerrillers, al Col du Pi, es diu. Col du Pi a Riege. I com que jo era agent de liaison, ens coneixíem, però només de vista. No sabíem ni el nom ni res. Només sabíem que ells li deien Peque. Li deien el Peque, perquè era el més jove, i li deien el Peque. Li ha quedat el nom de Peque. I després, pues, quan jo vaig tornar d'Alemanya, un dia ens vam trobar als carrers d'aquí de Toulouse. I jo et conec, i en francès, i jo també et conec. Vam buscar d'on ens coneixíem i ho vam trobar i després ens vam casar. Un any després ens casàvem.
1: El 1947 neix el primer fill, que malauradament mor d'un infart amb només 42 anys. El 1954 té el segon. La Conchita gaudirà de nets i de besnets. Mor el 27 d'agost de 2019 a Tolosa de Llenguadoc. Tenia 94 anys. És l'última supervivent catalana dels camps nazis.
4: Quan torno el pensament enrere sempre em dic: després del que hem viscut no cal desesperar, estem junts i vius, ja trobarem la solució. Els que hem viscut tanta tragèdia ens tornem filòsofs i optimistes.
9: Nom:
4: Conchita Granger Veleta.
9: Data:
4: 3 de maig de 1945. Marxes de la mort a 130 quilòmetres de Ravensbrück.
9: Situació:
4: alliberada.

0: a Lleida, al Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: En aquest capítol hem sentit la veu de la Conxita Granger per primer cop en un podcast gràcies a la conversa enregistrada pels historiadors Ignasi Ros, Anir Rieu i Noemí Riudor i per l'entrevista de la periodista Montserrat Llor.
2: I hem comptat amb la col·laboració especial de Josep Calvet, historiador i cap de continguts d'educació i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, i de la Montserrat Llor, periodista i autora del llibre Vivos en el Averno Nazi.
1: També hi han participat Montserrat Armengou, periodista i directora de documentals de TV3 i autora, juntament amb Ricard Belis, de Ravensbrück, l'infern de les dones, Carme Rey Granger, neboda de Conxita Granger i vicepresidenta de l'Amical de Ravensbrück, Gavi Granger, neboda de la Conxita Granger, Arnau Granger, nebotnet, Eva Perisé, directora del Museu Hidroelèctric de Capdella, Saúl López Rey, tècnic del Museu de la Deportació i Resistència de Tolosa, i el conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Ramon Espadaler.
2: I amb les veus d'Anna Canyi, Jordi Morenilla, Maria Lara, Anna Gasol i Pili García.
1: Agraïments especials a la Neus Català, autora de La resistència i la deportació, i Montserrat Roig, autora dels Catalans als camps nazis. Les 6 de Ravensbrück és una coproducció de Munt i la xarxa de comunicació local amb el suport de l'àrea d'igualtat de la Diputació de Lleida.
2: Una docuseria inspirada en un treball en perspectiva de gènere amb el mateix títol de Míriam Roma, de Pagès Editors.
1: Amb Pili García a la direcció, Anna Canyi a la producció, Abel Purroi i la Gata Roja Produccions, amb música i muntatge sonor de David Prades i amb la música als crèdits de l'Art Jazz Band d'Alfarràs. Un guió de Pili García i Anna Gasol, amb l'assessorament de Laia Manresa i el recolzament de Josep Calvet, historiador i cap de continguts i projectes del Memorial Democràtic.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
4: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
5: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos. Obrim la porta a l'Espai Solidari.
6: Doncs som-hi un dia més, obrim aquesta porta a la solidaritat. Avui acompanyats del Marçal, que ja feia dies que el trobàvem a faltar, i també de la Meri, del Picat Solidari, que ens presentaran. A veure qui és el convidat d'avui.
7: Gràcies, Sabina.
8: Hola.
7: Doncs avui entré a l'Espai Solidari una persona que sap què vol dir treballar per transformar vides i fer que la dignitat deixi de ser un privilegi. Josep Agustí és integrador i educador social, especialitzat en gestió i avaluació de la intervenció per a la transformació social. A més, és un referent en la metodologia Housing First, que avui en parlarem, un enfocament innovador per atendre persones en situació de carrer. Ell, a més de tot això que us he dit, és el director de l'àrea de sensellarisme d'adults. Una trajectòria plena de compromís i acció. Benvingut, Josep.
9: Gràcies, Meri. I Marçal.
8: Hola. Benvingut.
7: Doncs avui a l'Espai Solidari parlarem d'estar en situació de sensellar o situació de carrer, no hi ha diferents maneres de dir-ho. Sembla que el propi terme, no, de sensellar o sense sostre és prou específic. Però què implica estar en situació de carrer?
9: Clar. Entenem moltes vegades, no, quan es plantegen la situació de carrer, que m'agrada que digui situació, no, perquè moltes persones diuen persones sense llar, no, o coses així, i hem d'entendre que és una situació que es dona, no, que va implícita amb la persona, no? Llavors això, entendre que una persona en situació de sense sostre o sense llar no només és dormir al carrer. Uh-huh. Vull dir, també ens trobem que una situació de sense llar seria viure en pisos ocupats, en viure en vivendes massificades, amb llocs on no hi ha llum, on no hi ha aigua, a llocs on hi ha llum, hi ha aigua, però no hi ha una calidesa, on no hi ha una seguretat, on hi ha violències, on hi ha... No? És com una situació molt més ampla de lo que potser tenim al cap, no?
7: Ostres, doncs sí, no? Perquè de primeres ens associem directament una persona sense sostre, sense un sostre, no? Mm. Sense una vivenda.
9: Sí, però això també juguem molt amb aquesta cosa, que una cosa és el sostre, és una cosa la que te refugies, i l'altra una llar, on hi ha un caliu, on hi ha un objectiu, on hi ha un motiu per continuar, no?
8: Clar, clar, d'aquesta manera es dispara el munt de persones que tenim en el nostre imaginari, no? De que el sense llar és realment, com deia la Mera, una persona sense casa. Mm-hmm. Ostres.
9: Sí, sí.
7: I sovint també associem aquesta situació amb decisions personals equivocades, no? En tots els teus anys d'intervenció t'has trobat segurament amb moltes persones i diferents perfils. Podries dir-nos si ens trobem davant d'una única situació que ens porta a trobar-nos en situació de carrer o hi ha molts perfils en els que tu...
9: Clar, vull dir, tornem a lo mateix. Tenim una idea preconcebuda, no?, de lo que és una persona que està en situació de sense llar. No? Una persona que va al carrer, que va bruta, que un home, normalment, que consumix alcohol, drogues, i moltes vegades no és així, no? Pesa molt tot el tema aquest mediàtic, el tema de pel·lícules, el tema de... No? De que ens han anat dient una mica al llarg de tot això. Però al final no hi ha un perfil concret. Vull dir, jo crec que hi ha una part molt important, la més gran, a nivell estructural, és a dir, és una problemàtica estructural, és una situació que es dona, bueno, jo ens donaria per molta estona, però pel capitalisme, per, no?, per com està muntada la societat, no?, perquè hi ha rics i hi ha d'haver pobres, l'accés a la vivenda, tot això. Llavors, és que hi ha de tot, vull dir, conec de casos de tot, de gent que ha sigut per decisions pròpies, gent que ha perdut la feina i li ha vingut de manera sobrevinguda, gent que ja ve d'una família desestructurada i l'únic que ha fet ha sigut continuar amb la dinàmica familiar, gent que no té suport. Vull dir, al final són indicadors de risc i factors que si li sumen, no?, altres indicadors o altres factors, pot arribar a la situació, no? Però jo crec que el missatge que important és que partim d'una base estructural de polítiques socials, polítiques d'habitatge, i una mica de com està muntat també el sistema social.
7: Clar, perquè ara deies això, no? I una altra de la imatge que podem tenir al cap de les persones sense sostre és que estan soles, no? Però ja només amb la primera definició que ens has fet, moltes vegades, no ho estan, no? Com s'arriben a estar aquesta situació de carrer o d'infrahabitatge?
9: Clar, sí que és veritat que moltes vegades torno a repetir que hi ha molts factors i molts indicadors que fan que aquesta persona arribi, però aquesta solitud també arriba molt a través de l'estigma. Jo tinc un problema, arribo en una situació i quan ja arribo en aquesta situació, pensa que ja he provat altres recursos, altres suports. Abans de trobar a mi, no és la primera opció anar al carrer, no? O anar en una situació d'inseguretat. Llavors, n'hi ha que tenen més sort i tenen més suport i tenen més xarxa i els que no en tenen o per temes d'immigració o per temes del que sigui, pues que se veuen abocats a la situació d'una manera més ràpida. No? En el tema de les dones també ens hi trobem molt, vull dir, arriben més tard a carrer. No? És com que tot i que n'hi ha moltes, es veu molt més tard, perquè és com que utilitzen molts més recursos abans de trobar-se la situació, no? I potser és aquest sensellarisme invisible que, tot i que hi és, no es veu.
7: I un cop s'està ja en aquesta situació, segueixen tenint xarxes de suport o tenen alguna xarxa de suport?
9: Hi ha de tot. És a dir, hi ha que sí que tenen una xarxa, però que per diferents motius doncs l'han acabat perdent, no? Ja sigui doncs, a través del consum, o a través de salut mental, o a través de situacions de violència, o de mort de familiars, o del que sigui. I també és veritat que quan s'arriba a la situació de carrer també s'acaba fent una xarxa no del tot beneficiosa per la persona, no? I que això encara fa que entri en un bucle molt més... Com a que quede... Ens trobem això, que nosaltres que treballem amb persones que fa molt temps que han estat en aquesta situació, a nivell d'habilitats socials és algo que hi ha una mancança important. És a dir, el deixar de relacionar-se o el deixar de formar part de la dinàmica social que estem acostumats, els hi costa com tornar a recuperar, no?, aquestes habilitats. I els hi costa molt relacionar-se de nou amb una, no?, amb una societat, amb la societat en la que estem de manera normal o de la que estem acostumats. No sé si t'he respost. No sé si... És a dir, a nivell de xarxes. Llavors sí que és això. Vull dir, a nivell de xarxa, doncs, molts s'acaben enganxant a la xarxa de serveis socials, a la xarxa que està més de beneficència, de necessitats bàsiques, però falten programes.
7: Però no és una xarxa normalitzada.
9: Clar, no es pot generalitzar, però sí, acaben arribant amb una situació de solitud gran, perquè si li sumem el tema estructural, el tema estigma, el tema que té un pes molt important, doncs ja és més complicat. Hi ha gent que sí, vull dir, hi ha gent moltes vegades, ja parlarem més tard del housing, però a la que tenen algo que d'estar orgullosos, el seu principal objectiu és tornar a crear la xarxa que tenien abans. No, és com aquesta pèrdua de no la puc sostenir durant la situació de s'ensenyar.
8: Perquè entre ells no hi ha una relació, ni que sigui els alberts, vull dir, una relació d'empatia entre ells, per dir alguna
9: cosa. Sí, vull dir, al final hi ha relacions, s'acaben generant relacions, però dintre d'aquesta situació, no, són relacions que de cara a la sortida d'aquesta situació no són del tot beneficioses. O a vegades sí, però normalment pues, estan molt relacionades amb el tema del consum, amb el tema de delictiu, no?
7: Clar, a mi ara m'agradaria poder juntar aquesta metodologia amb aquest trencament de l'estigma. Doncs això, no? Ens fa que tenir aquest projecte a la ciutat de Lleida, que s'ha implementat a través de Sant Joan de Déu, ostres, trobo que és com una de les vies per poder-li donar resposta, no? Perquè explica'ns una miqueta en què consisteix el Housing First i penso que llavors potser ho entendrem millor.
9: Sí, el Housing First al final és un projecte que sí que proposa l'Ajuntament de Lleida i que Sant Joan de Déu agafi la gestió. Al final és un projecte per donar l'oportunitat a les persones en situació de carrer d'accedir a un habitatge. No? Uh-huh. I que aquest habitatge no com a premi, no com a després de fer uns passos puc accedir a un habitatge, sinó com a dret. És a dir, el primer pas és donar un habitatge. I això ja ens permet treballar, ja la persona ja li permet treballar tots els altres àmbits, no, que vol treballar, no? Molt amb una horitzontalitat, no, per treballar de manera d'acompanyar, perquè al final no deixen de ser persones adultes, no deixen de ser persones que prenen les seves decisions i el nostre acompanyament està molt basat en lo que elles volen, no? Llavors, hi ha diversos principis que acompanyen aquesta metodologia, a part del dret com a habitatge, que també considero que són molt importants. Diré un parell que crec que són els més rellevants, que no hi ha un límit de temps. Llavors, molts dispositius per a persones en situació de sense llar tenen una temporalitat, no? I que després no es té en compte, moltes vegades, en altres sí, el procés de la pròpia persona, no? I l'altre és el tema de la reducció del dany. Són persones que tenen patologia mental o que hi ha un consum actiu de tòxics i el fet de que puguin habitar a casa seva sense que un requisit sigui no es pot consumir, això fa també que l'objectiu del Housing First, que és treure la gent d'aquesta situació, es compleixi més, no, que en altres serveis, potser. I també atenem a persones que no m'agrada dir gaire aquesta paraula, però s'entén millor, de molt cronificades. És a dir, que sí, han provat moltes coses ja per arribar a Housing First. I llavors això. I parlant amb el tema de l'estigma, és a dir, i també treballen amb... O sigui, els pisos estan amb comunitats normalitzades. No? Són pisos que estan arreu de la ciutat, que nosaltres pues, lloguem, ja sigui el mercat privat, de l'Agència de l'Habitatge, de l'EMAU, i això, clar, això també ha generat en algun moment algun tipus de conflicte i la gran majoria d'aquest conflicte ha sigut generat per l'estigma que tenen les comunitats de veïns enfront a això. Nosaltres no anem a la comunitat, mira, posarem una persona que ha patit aquesta situació i ara tal, sinó que només amb les pintes, només amb l'estereotip aquest que tu dius quan te'l trobes pel carrer i tal, la gent ja jutja i ja té por, no? I de seguida, i això dificulta, per una part dificulta el trencament de l'estigma, però per l'altra és la via per trencar-lo, no? I llavors nosaltres fem molta incidència, sobretot a instituts, sobretot a FP, de fer accions per trencar una miqueta amb això, perquè la pròpia persona que participa en el projecte té aquest estigma dins. Ella es creu que és diferent, ella es creu que es mereix tindre aquest estigma, no? I moltes vegades això costa molt i molt i molt de canviar.
8: Segurament s'hauria de fer fins i tot formació a les comunitats de veïns, eh? Perquè...
9: Sí, sí.
8: Perquè si no s'accepta des de la comunitat de veïns, moltes vegades suposo que es dificulta molt la vostra feina.
9: Sí, i després es normalitza molt perquè al final veuen que no hi ha raons de pes, ja. com per... Sí que és veritat que els casos més complexes, doncs al final no tenen una rutina molt marcada, no tenen un... No? I van com una mica en contra del ritme al que anem tots nosaltres, no? Uh-huh. Però al final és que s'acaba trencant, cau pel seu propi pes aquesta por o aquest allò que es pot
8: haver. A priori deu ser allò de que, com passa de vegades que vols que les coses passin a fora de casa teva, no? O sí. En un altre poble, en una altra cosa, no? O sigui, estic d'acord, però en un altre lloc,
9: sí.
8: No?
9: I ja és més... Ja m'imagino al meu cap el que pot passar. És a dir, no és que hagi passat res. Ja. No? I és com...
8: Sí, sí, sí, sí.
9: I això a vegades dificulta. Però amb l'estigma tenim una feina tant de cara a la societat, però com de cara a nivell d'educació emocional de cada persona, de sentir-se vàlid i mereixedor d'estar amb... de poder optar en un pis o de poder desenvolupar. I estem a nivells forts.
7: Clar, és que al principi ho deies, no? Entre aquestes de les causes estructurals és el capitalisme, no? Que ens fa creure que si no som força de treball que passa pel mercat, no som vàlids. I el fet de tenir accés o tenir això, accés a un habitatge, tenir dret a l'habitatge, que és el que hauríem de tenir totes les persones, a vegades és, ostres, de veritat em mereixo això, no? I més associat a tot l'estigma, a... Que m'agradaria no també puntualitzar en que l'estigma també és les mirades que em fan sentir inferior, no? La caritat aquesta que a vegades, no? Moltes vegades hi ha caritat que és caritat i ja està, és assistencialista, però hi ha vegades que és caritat, però no t'ho gastis amb droga, eh? No? Clar. Aquest, tot aquest...
9: Com a d'educar que tenim, sí. No? Com a això, sí, és tot un meló. És tot un meló, això. Però bueno, poquet a poquet, és a dir, jo crec que a poc se van fent cosetes i la gent cada vegada, com més temps fa que està al pis, se va sentint més vàlida, més segura, més... I això permet que participi més en la societat. Que participi més en la societat fa que es relacioni més gent. Que es relacioni més gent fa que més gent vegi, no? Que no hi ha cap problema. I al final acceptar que hi ha gent de tot tipus, no? I que qui sóc jo o qui ets tu, no? Per dir com ha de viure una altra persona, no? Mentre se respecti, evidentment, pues lo bàsic, no?
7: Clar, mentre hi hagi respecte. Ara que apuntaves cap aquí, no? Quins signes diries que vosaltres des del servei de Housing First detecteu que indiquen que una persona està començant a sortir d'aquesta situació de vulnerabilitat extrema?
9: Pues te'n diria dos. La primera és des de la primera nit que dorm al pis. Vull dir, el simple fet de dormir allí, saber que té una clau, que pot entrar i sortir, que ningú entrarà, això ja trenca de cop amb aquesta, no?, amb aquest sentiment de vulnerabilitat. Ens trobem molts casos de gent que li costa molt adaptar-se al pis, de dormir a ple hivern amb finestres obertes, o de dormir amb la tele posada tota la nit, o de inclús no dormir al llit, no?, com a, de dir, és com a, no, pues que potser fa 10 anys que no... No, i és tot un procés molt llarg. I després hi ha casos que de seguida es fan casa seva, de seguida decoren, de seguida tal, i tenen molta cura, li tenen molta tal, i persones que els hi costa encara un temps llarg o curt, depèn de qui, de sentir-se seu i no tocar res, no? I de mantenir-ho tot com per si a cas, no? Perquè són persones que han rebut molt rebuig, que, no, que han viscut situacions com a molt, molt traumàtiques i els hi costa confiar també en tot. Clar. Això, no? Que et vingui un equip i et digui, mira, no, un pis per una quantitat de pagament que pots assumir i que només vindrem a veure, és a dir, només vindrem a veure una vegada a la setmana i ja està. Saps? És com un xoque, això, molt.
7: Clar, i més el que tu dius, no? Sobretot aquella persona que ha passat per molts serveis on els han demanat molts requisits, no?
9: Clar,
7: de repent,
9: normativa, clar.
7: De repent que no et demanin.
9: Clar. I a nivell de la vulnerabilitat, el tema de la reducció del dany. És a dir, una persona que amb consums actius o amb una patologia mental no tractada, el que sigui, si no té un espai segur, no té un espai on sentir-se bé, difícilment podrà reflexionar cap a on vol anar, no? I llavors el PIS fa que es puguin plantejar pues, deixar el consum o reduir-lo o fer un seguiment o fer un tractament, o, no? Però sense això és difícil que ho puguin fer.
8: I durant quant temps estan en aquesta situació, en un PIS de housing first?
9: Els principis diuen que, i nosaltres ho estem aplicant també, que el temps que necessitin.
8: Va.
9: Vull dir, si, lo millor de tot seria que no fos un servei finalista, no? Perquè hi ha gent que tenim de fa 7 o 8 anys que ha fet un procés molt xulo, que inclús té feina, que inclús ha recuperat xarxa, però no hi ha opcions per sortir.
8: Clar, és el que t'ha de dir. Quan se considera, escolta, surts ja i llavors què passa després, no?
9: Clar, costa. És a dir, si hi hagués opcions reals de sortida, uns quants ja haguessin marxat. Mm-hmm. Què passa? Pues que de moment no se fa tot el possible, no? Pues que si habitatges de protecció oficial, que si, si hi ha com a reagrupaments, doncs pues que es puguin buscar alguna altra cosa, no? Però no és gaire real.
7: Pues que la situació de l'habitatge és una miqueta irreal ara mateix, no?
9: Sí, llavors jo com una mica amb això de donar-li l'oportunitat, però que no és una situació real. Vull dir, els recordo molt que és una situació que no és comú, que siguin conscients d'això.
7: Jo voldria parlar molt més amb tu, com sempre, com amb tots els nostres convidats. La Sabina se'n riu perquè sempre dic el mateix.
8: La pròxima temporada ens en donarà més temps, segur.
7: Sí, reclamem...
6: Reclamació en cada espai, vull dir, més temps sempre.
9: Jo torno quan vulgueu.
7: Això per suposat. Però abans de deixar-te marxar de l'espai solidari, un lloc que ens recorda que la solidaritat pot ser una utopia real, també el dret a l'habitatge, li fem una pregunta a totes les nostres convidades, que és: com definiries la solidaritat?
9: Com definiria la solidaritat? Per mi la solidaritat és ser conscient del que puc fer pels demés, no? I fer-ho i tenir la possibilitat de fer-ho, no? És com, ho barrejo molt amb l'empatia i la solidaritat és com a que va tot junt. Ser conscient de què puc oferir i si ho puc oferir.
7: A mi ja només hem de donar-te gràcies, Josep, per ajudar-nos a entendre millor la realitat d'aquest col·lectiu de persones i la tasca imprescindible que feu des de la intervenció social. Així que gràcies.
9: Gràcies.
8: Moltes gràcies.
9: Gràcies.

0: David García.
1: Bona tarda. La Generalitat fa marxa enrere i retarda un any l'aprovació del pla que ha de dir on aniran els nous parcs solars i plantes de bateries del país. És el conegut com a Plater, que s'ha topat amb l'oposició de més de 300 ajuntaments i desenes d'entitats que no volen que la necessària instal·lació d'equipaments per generar i emmagatzemar energies renovables acabi trinxant el seu entorn natural. Aquí a Rubí, però, l'equip de govern demana que la quota que s'exigeix al municipi es pugui complir només amb plaques solars a les teulades i cobertes, assegurant que si tothom posa de la seva part, tenim potencial de sobres. Demà divendres acabarem el mes de juliol i, com sempre, l'agost suposa una reducció dels horaris dels equipaments i serveis municipals. Però no tots estaran tancats, ja que molts continuaran oferint servei a la ciutadania i funcionant com a refugis climàtics. De seguida us ho expliquem. Un juliol, per cert, que acaba al bell mig de la seva tercera onada de calor. Avui tornem a esperar màximes de 35 graus a Rubí i els meteoròlegs ens diuen que demà tindrem un petit respir, però que l'onada de calor no ens la traurem de sobre fins dimecres vinent. Més enllà d'aquest apunt del temps i per afinar la previsió meteorològica, com cada dia, connectem amb l'Observatori del Luis Mi Pérez a la xarxa.
2: Bon dia. Continua aquesta situació completament estancada i del tot estiuenca. No hi ha núvols importants i els pocs que s'han format estan arrapats en alguns indrets de la costa, sobretot cap al Cap de Creus, també al Delta de l'Ebre, i són núvols fruit d'aquesta mateixa humitat tan elevada que hi ha a les cotes més baixes del país i en aquesta zona costanera. També aquesta tarda apareixeran alguns núvols una mica més potents a l'interior de l'Ebre i, de fet, acabaran caient alguns ruixats, però molt locals, al massís del Port o en alguns indrets de la Ribera d'Ebre o de la Terra Alta. També algunes nuvolades al Pirineu i, si de cas, amb algun remet ja a darrera hora cap a la banda de l'Aran o l'Alta Ribagorça. La resta del país, aquest ambient tranquil i amb més vent, tant arran de mar com al sud de Lleida. Allà tornarem a arribar als 40 graus en el cas de la plana de Lleida. Demà tindrem alguns núvols més amb 4 gotes de fang i la temperatura baixarà, però només un parell de graus. Per tant, continuarà la calor intensa. N'estem pendents a la xarxa.
1: La Generalitat ha anunciat que l'aprovació definitiva del Pla Territorial Sectorial per la implantació de les energies renovables, el Plater, es retardarà com a mínim fins l'estiu vinent, el de 2027. L'objectiu és dotar-se de més temps per negociar la implantació de la norma amb el territori, donada l'oposició de multitud d'ajuntaments i entitats que consideren que la proliferació de parcs solars i plantes de bateries pot trinxar el seu territori natural. Aquí a Rubí, el govern municipal aposta per generar renovables a través de fotovoltaica a les teulades i cobertes i assegura que hi ha potencial suficient per arribar amb aquest sistema als objectius que el Plater demana a la ciutat. El regidor de Medi Ambient, Andrés Medrano, explicava recentment a Ràdio Rubí com la Generalitat havia decidit el repartiment de les renovables en aquest document.
3: Recull aquestes previsions i determina quines són les àrees on no pot anar i on sí pot anar una instal·lació de renovables. A través de quin mètode? El que agafa és tot el territori de Catalunya, li aplica una sèrie de filtres, és a dir, si hi ha un espai que és una reserva natural, allà no pot anar, si hi ha un espai que és patrimonial, allà no pot anar, si hi ha un espai amb altres condicionants, tampoc.
1: Doncs bé, segons aquest document preliminar del Plater, que s'ha estat presentant al territori els últims mesos, Rubí ha de contribuir amb la instal·lació de 130 megawatts de potència solar fotovoltaica. Tot i que el Pla de la Generalitat marca espais naturals com Can Oriol, Can Xercavins o Can Ramoneda com a zones prioritàries per a aquestes instal·lacions, el govern municipal defensa un model alternatiu. I és que Medrano assegura que la ciutat té capacitat per generar a les teulades la potència que demana la Generalitat, el que permetria que l'ús del sol no urbanitzable, és a dir, el bosc, per a posar plaques solars fos només una opció residual.
3: Si aprofitéssim tota la potència de sostre industrial, domèstic i d'instal·lacions que tenim a la ciutat, ja podríem produir el doble dels megawatts que diu el Plater que hem de produir. O sigui, la necessitat d'ocupar sol no és de sortida. La necessitat d'ocupar sol només vindrà donada si no som capaços d'aprofitar tot el sostre disponible.
1: Recordem que per blindar aquest model i protegir el patrimoni natural, el ple municipal va aprovar de manera provisional una modificació del Pla General d'Ordenació que regula la instal·lació de plantes renovables i especialment de camps de bateries d'emmagatzematge d'energia. L'objectiu és evitar que projectes industrials s'ubiquin a zones de valor agrícola i biològic com les que mencionaven, Can Ramoneda o Can Xarcavins. Cal dir que la Generalitat està autoritzant diversos projectes de renovables a l'entorn natural de Rubí, molts d'ells pròxims a les subestacions de Red Elèctrica a Can Jardí i Can Balasc. En la majoria de casos s'insta el promotor a cercar emplaçaments alternatius, però no com a una condició d'obligat compliment. Tot i el vistiplau autonòmic, els projectes encara han de rebre l'autorització urbanística municipal, que pot estar condicionada per aquest nou document, la modificació del Pla d'Ordenació. El text es troba en aprovació provisional a l'espera de la llum verda definitiva de la Comissió Territorial d'Urbanisme. Amb l'arribada del mes d'agost, els serveis i equipaments públics de Rubí ajusten els seus horaris, com és lògic. Espais com la biblioteca o el casal de la gent gran obriran tot el mes com a refugis climàtics, mentre que altres, com el castell, l'Ateneu o els espais expositius, estaran tancats. Anem amb la biblioteca, que serà un dels refugis climàtics més importants d'aquest agost. Eduard Fraile és un dels seus tècnics.
0: Recordar això, que poden venir tot l'estiu a agafar contes, a agafar lectures i doncs estar fresquet dins de la biblioteca, perquè a part som refugi climàtic, fem horari d'estiu. Tot això està informat perfectament al web i a alguna xarxa i també el teniu enganxat allà a la porta, però recordeu que obrim tot l'estiu, però de dilluns a dijous per la tarda, de 3:45 a 9:15, i el divendres al matí, de 10 a 2. Fem aquests 5 dies entre setmana per poder venir a la biblioteca i això, doncs, gaudir de les activitats. Podeu venir a agafar llibres, estar-vos allà també fent doncs, estones de lectura o amb la família. També activem molt el Rubí Play. Ara hem deixat una colla de gent doncs, allà fent trencaclosques i també
4: bé.
0: Amb els diferents racons de joc que tenim. I doncs, això, convidem a tothom a venir.
1: Això pel que fa a la biblioteca, però també obrirà tot el mes el casal cívic i comunitari del carrer Magallanes, dins de l'aposta del Departament de Drets Socials per mantenir operatius aquests espais com a refugis climàtics durant l'agost. En aquest cas, l'horari serà de dilluns a divendres, d'11 del matí a 7 de la tarda. Jaume Romero és el director general d'Acció Comunitària de la Generalitat.
5: Els casals cívics i comunitaris són molt més que un espai climatitzat. Són equipaments de proximitat que durant els episodis de calor intensa ofereixen un lloc segur, estable i confortable on qualsevol persona pot refugiar-se, especialment aquelles que es troben en una situació més complicada o de més vulnerabilitat. Però també pretenem i volem que siguin espais on es creïn vincles, on es combat la solitud i es reforça la cohesió comunitària, una funció que avui pensem que és més necessària que mai.
1: D'altra banda, diversos espais culturals de Rubí romandran tancats durant tot el mes d'agost. És el cas de l'Ateneu, el Castell o els espais expositius de l'antiga estació i l'Aula Cultural. Tots ells reprendran la seva activitat habitual el pròxim 1 de setembre. També estarà tancada durant l'agost Torre Basses, que al setembre recuperarà les últimes activitats del programa Estiu Jove i els seus assessories i cursos habituals. Atenció, que si heu de fer tràmits administratius, l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, l'OAC, sí que manté el seu horari intensiu d'estiu, que és de 8 del matí a 2 de la tarda entre setmana. Podeu anar-hi sense cita prèvia fins a 2:15, tot i que les visites són limitades i es recomana agafar-la. De fet, cal dir que la setmana del 10 al 14 d'agost l'OAC estarà oberta, però aquells dies només atendrà amb la cita prèvia. Altres serveis que faran també horari intensiu són l'oficina de mobilitat, que obrirà entre setmana de 8 del matí a 2:15 de la tarda, o els serveis socials, que estaran operatius de 8 del matí a 3 de la tarda, amb atenció directa a la ciutadania fins les 2. El Rubiforma, segons informa el seu web, tancarà 2 setmanes, entre el 10 i el 23 d'agost. La resta del mes obrirà de dilluns a divendres en horari de matí, de 8 a 2. Tot i el descens de l'activitat a la ciutat, aquí a Ràdio Rubí no tanquem. Durant l'estiu mantenim de dilluns a divendres l'informatiu migdia de les 2 que esteu escoltant i també els butlletins horaris. A més, recordem que de 9 del matí a 11 emetem el magazín Obert per Vacances, confeccionat per Ràdio Rubí i altres emissores municipals que formen part de la xarxa audiovisual local. La nostra redacció, situada al complex cultural de l'Escardívol, estarà oberta entre setmana durant els matins. A Atenció a Rubí i a tot el Vallès Occidental, perquè el termòmetre es converteix avui en un dels protagonistes de l'actualitat. El Servei Meteorològic de Catalunya ha confirmat que ja som de ple en la tercera onada de calor de l'estiu, un episodi que, segons les previsions, serà especialment persistent i que durarà, atenció, almenys fins dimecres vinent. Sarai Sarroca és la directora del Metocat.
4: Veiem que tot just avui comenci la onada de calor i es pugui mantenir almenys fins dimecres que ve, de dimecres a dimecres. I divendres disminuiran una mica perquè ens arribarà pols sahariana, facilitarà que també més tèrbol, també més humit.
1: Aquest descens serà només un miratge, però, ja que a partir de diumenge la calor es tornarà a enfilar amb força a tota la comarca. Avui, des d'ara i fins les 5 o les 6 de la tarda, s'espera que Rubí volti els 35 graus, tot i que per ara estem lluny dels 39, als quals vam arribar a l'anterior onada de calor a primers de mes. En general, des del Meteocat alerten que aquesta primera meitat de l'estiu està sent força preocupant.
4: Estem tenint una primera meitat de l'estiu inèdita des de 1950, amb episodis de calor molt llargs. Això no vol dir que des aquest episodi de calor tot sigui onada de calor. De fet, d'onades de calor ja n'hem registrat dos i avui comencem la tercera. Per què parlem de la tercera? Perquè la que va haver entre el 13 de juliol i el 25 va haver diferents pics de calor, però no es pot denominar a nivell climàtic com onada. D'acord? Això no vol dir que no fos una calor desmesurada. I ara començaríem la tercera onada de calor, però és una previsió. Les onades de calor sempre es defineixen a posteriori, en base a si s'han superat determinats llindars i en determinades zones, és a dir, a un percentatge de la superfície que estem analitzant.
1: Davant d'aquesta previsió, Rubí, recordem els consells habituals, que és beure molta aigua, evitar l'activitat física intensa a l'exterior i buscar refugis climàtics o espais amb ombra. Els trens de la línia R8 de Rodalies han circulat aquest matí només entre les estacions de Martorell Central i Cerdanyola Universitat durant hores per un robatori de cable de coure al sector ferroviari de Montornès. La incidència, però, ha estat solucionada i l'R8 ha recuperat el pas dels trens per tota la seva línia uns minuts després de les 12 del migdia. Aquest robatori i altres incidències han provocat un nou matí de caos a Rodalies, que també ha afectat les línies R2, R3, R11, R13 i R14. Recordem que, més enllà d'aquesta incidència, a partir de diumenge, els trens entre Rubí i Martorell de la R8 es tallaran durant una setmana per obres programades a Castellbisbal. I més coses, perquè el Departament de Feminisme s'està promovent aquest estiu una xarxa de punts liles itinerants, un projecte pioner que vol apropar aquests serveis a espais més enllà de l'oci nocturn. Ens ho expliquen des del Canal Terrassa.
6: El Departament d'Igualtat i Feminismes ha creat una xarxa de punts lila itinerants que permetrà acostar el servei a mercats i piscines d'arreu del territori per informar la població i també atendre víctimes de violència masclista o homofòbica.
7: És una manera d'apropar aquesta sensibilització a tots els espais. Traiem els punts lila dels espais habituals, que normalment són l'oci nocturn, i es portem a qualsevol altre espai on pugui haver-hi aglomeració de persones. Mercats, però també piscines, ens estem apropant a molts altres llocs on normalment no s'acostuma a veure un punt lila mòbil itinerant.
6: Menor ha detallat que des de principi d'any els punts liles mòbils ja han atès unes 600 persones i han acompanyat una seixantena de víctimes. En aquest cas, la consellera ha especificat que se les deriva als serveis ordinaris de resposta tant a nivell local com especialitzat. La xarxa de punts liles mòbils va iniciar l'any passat com a prova pilot i després de la bona acollida, enguany ja s'ha incorporat a la cartera de serveis.
1: I un últim apunt comarcal, perquè segons informa avui Ràdio Sabadell, la històrica botiga de Can Saladeries Medran, situada a l'avinguda Josep Tarradellas de la cocapital vallesana, tanca aquest dissabte les seves portes després de gairebé 4 dècades de servei. L'establiment, inaugurat el 1988, posa punt final a la seva trajectòria amb motiu de la jubilació dels seus responsables.
8: Torna a escoltar aquest informatiu a radiorubí.cat.

0: David García.
1: Bona tarda. La Generalitat fa marxa enrere i retarda un any l'aprovació del pla que ha de dir on aniran els nous parcs solars i plantes de bateries del país. És el conegut com a Plater, que s'ha topat amb l'oposició de més de 300 ajuntaments i desenes d'entitats que no volen que la necessària instal·lació d'equipaments per generar i emmagatzemar energies renovables acabi trinxant el seu entorn natural. Aquí a Rubí, però, l'equip de govern demana que la quota que s'exigeix al municipi es pugui complir només amb plaques solars a les teulades i cobertes, assegurant que si tothom posa de la seva part, tenim potencial de sobres. Demà divendres acabarem el mes de juliol i, com sempre, l'agost suposa una reducció dels horaris dels equipaments i serveis municipals. Però no tots estaran tancats, ja que molts continuaran oferint servei a la ciutadania i funcionant com a refugis climàtics. De seguida us ho expliquem. Un juliol, per cert, que acaba al bell mig de la seva tercera onada de calor. Avui tornem a esperar màximes de 35 graus a Rubí i els meteoròlegs ens diuen que demà tindrem un petit respir, però que l'onada de calor no ens la traurem de sobre fins dimecres vinent. Més enllà d'aquest apunt del temps i per afinar la previsió meteorològica, com cada dia connectem amb l'Observatori del Luis Mi Pérez a la xarxa.
2: Bon dia. Continua aquesta situació completament estancada i del tot estiuenca. No hi ha núvols importants i els pocs que s'han format estan arrapats en alguns indrets de la costa, sobretot cap al Cap de Creus, també al Delta de l'Ebre, i són núvols fruit d'aquesta mateixa humitat tan elevada que hi ha a les cotes més baixes del país i en aquesta zona costanera. També aquesta tarda apareixeran alguns núvols una mica més potents a l'interior de l'Ebre i, de fet, acabaran caient alguns ruixats, però molt locals, al massís del Port o en alguns indrets de la Ribera d'Ebre o de la Terra Alta. També algunes nuvolades al Pirineu i, si de cas, amb algun remet ja a darrera hora cap a la banda de l'Aran o l'Alta Ribagorça. A la resta del país, aquest ambient tranquil i amb més vent, tant arran de mar com al sud de Lleida. Allà tornarem a arribar als 40 graus en el cas de la plana de Lleida. Demà tindrem alguns núvols més amb 4 gotes de fang i la temperatura baixarà, però només un parell de graus. Per tant, continuarà la calor intensa. N'estem pendents a la xarxa.
1: La Generalitat ha anunciat que l'aprovació definitiva del Pla Territorial Sectorial per la implantació de les energies renovables, el Plater, es retardarà com a mínim fins l'estiu vinent, el de 2027. L'objectiu és dotar-se de més temps per negociar la implantació de la norma amb el territori, donada l'oposició de multitud d'ajuntaments i entitats que consideren que la proliferació de parcs solars i plantes de bateries pot trinxar el seu territori natural. Aquí a Rubí, el govern municipal aposta per generar renovables a través de fotovoltaica a les teulades i cobertes i assegura que hi ha potencial suficient per arribar amb aquest sistema als objectius que el Plater demana a la ciutat. El regidor de Medi Ambient, Andrés Medrano, explicava recentment a Ràdio Rubí com la Generalitat havia decidit el repartiment de les renovables en aquest document.
3: Recull aquestes previsions i determina quines són les àrees on no pot anar i on sí pot anar una instal·lació de renovables. A través de quin mètode? El que agafa és tot el territori de Catalunya, li aplica una sèrie de filtres, és a dir, si hi ha un espai que és una reserva natural, allà no pot anar, si hi ha un espai que és patrimonial, allà no pot anar, si hi ha un espai amb altres condicionants tampoc.
1: Doncs bé, segons aquest document preliminar del Plater, que s'ha estat presentant al territori els últims mesos, Rubí ha de contribuir amb la instal·lació de 130 megawatts de potència solar fotovoltaica. Tot i que el Pla de la Generalitat marca espais naturals com Can Oriol, Can Xercavins o Can Ramoneda com a zones prioritàries per a aquestes instal·lacions, el govern municipal defensa un model alternatiu. I és que Medrano assegura que la ciutat té capacitat per generar a les teulades la potència que demana la Generalitat, el que permetria que l'ús del sol no urbanitzable, és a dir, el bosc, per a posar plaques solars fos només una opció residual.
3: Si aprofitéssim tota la potència de sostre industrial, domèstic i d'instal·lacions que tenim a la ciutat, ja podríem produir el doble dels megawatts que diu el Plater que hem de produir. O sigui, la necessitat d'ocupar sol no és de sortida. La necessitat d'ocupar sol només vindrà donada si no som capaços d'aprofitar tot el sostre disponible.
1: Recordem que per blindar aquest model i protegir el patrimoni natural, el ple municipal va aprovar de manera provisional una modificació del Pla General d'Ordenació que regula la instal·lació de plantes renovables i especialment de camps de bateries d'emmagatzematge d'energia. L'objectiu és evitar que projectes industrials s'ubiquin a zones de valor agrícola i biològic com les que mencionaven, Can Ramoneda o Can Xarcavins. Cal dir que la Generalitat està autoritzant diversos projectes de renovables a l'entorn natural de Rubí, molts d'ells pròxims a les subestacions de Red Elèctrica a Can Jardí i Can Balasc. En la majoria de casos s'insta el promotor a cercar emplaçaments alternatius, però no com a una condició d'obligat compliment. Tot i el vistiplau autonòmic, els projectes encara han de rebre l'autorització urbanística municipal, que pot estar condicionada per aquest nou document, la modificació del pla d'ordenació. El text es troba en aprovació provisional a l'espera de la llum verda definitiva de la Comissió Territorial d'Urbanisme. Amb l'arribada del mes d'agost, els serveis i equipaments públics de Rubí ajusten els seus horaris, com és lògic. Espais com la biblioteca o el casal de la gent gran obriran tot el mes com a refugis climàtics, mentre que altres, com el castell, l'Ateneu o els espais expositius, estaran tancats. Anem amb la biblioteca, que serà un dels refugis climàtics més importants d'aquest agost. Eduard Fraile és un dels seus tècnics.
0: Recordar això, que poden venir tot l'estiu a agafar contes, a agafar lectures i doncs estar fresquet dins de la biblioteca, perquè a part som refugi climàtic, fem horari d'estiu. Això està informat perfectament al web i a alguna xarxa, i també el teniu enganxat allà a la porta, però recordeu que obrim tot l'estiu, però de dilluns a dijous per la tarda, de 3:45 to 9:15, i el divendres al matí, de 10 to 2. Fem aquests 5 dies entre setmana per poder venir a la biblioteca i això, doncs, gaudir de les activitats. Podeu venir a agafar llibres, estar-vos allà també fent doncs, estones de lectura o amb la família. També activem molt el Ruby Play. Ara hem deixat una colla de gent doncs, allà fent trencaclosques i també
4: bé.
0: Amb els diferents racons de joc que tenim. I doncs, això, convidem a tothom a venir.
1: Això pel que fa a la biblioteca, però també obrirà tot el mes el casal cívic i comunitari del carrer Magallanes, dins de l'aposta del Departament de Drets Socials per mantenir operatius aquests espais com a refugis climàtics durant l'agost. En aquest cas, l'horari serà de dilluns a divendres, d'11 del matí a 7 de la tarda. Jaume Romero és el director general d'Acció Comunitària de la Generalitat.
5: Els casals cívics i comunitaris són molt més que un espai climatitzat. Són equipaments de proximitat que durant els episodis de calor intensa ofereixen un lloc segur, estable i confortable on qualsevol persona pot refugiar-se, especialment aquelles que es troben en una situació més complicada o de més vulnerabilitat. Però també pretenem i volem que siguin espais on es creïn vincles, on es combat la solitud i es reforça la cohesió comunitària, una funció que avui pensem que és més necessària que mai.
1: D'altra banda, diversos espais culturals de Rubí romandran tancats durant tot el mes d'agost. És el cas de l'Ateneu, el Castell o els espais expositius de l'antiga estació i l'Aula Cultural. Tots ells reprendran la seva activitat habitual el pròxim 1 de setembre. També estarà tancada durant l'agost Torre Basses, que al setembre recuperarà les últimes activitats del programa Estiu Jove i els seus assessories i cursos habituals. Atenció, que si heu de fer tràmits administratius, l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, l'OAC, sí que manté el seu horari intensiu d'estiu, que és de 8 del matí a 2 de la tarda entre setmana. Podeu anar-hi sense cita prèvia fins a 2:15, tot i que les visites són limitades i es recomana agafar-la. De fet, cal dir que la setmana del 10 al 14 d'agost l'OAC estarà oberta, però aquells dies només atendrà amb la cita prèvia. Altres serveis que faran també horari intensiu són l'oficina de mobilitat, que obrirà entre setmana de 8 del matí a 3:45 de la tarda, o els serveis socials, que estaran operatius de 8 del matí a 3 de la tarda, amb atenció directa a la ciutadania fins les 2. El Rubiforma, segons informa el seu web, tancarà 2 setmanes, entre el 10 i el 23 d'agost. La resta del mes obrirà de dilluns a divendres en horari de matí, de 8 a 2. Tot i el descens de l'activitat a la ciutat, aquí a Ràdio Rubí no tanquem. Durant l'estiu mantenim de dilluns a divendres l'informatiu migdia de les 2 que esteu escoltant i també els butlletins horaris. A més, recordem que de 9 del matí a 11 emetem el magazín Obert per Vacances, confeccionat per Ràdio Rubí i altres emissores municipals que formen part de la xarxa audiovisual local. La nostra redacció, situada al complex cultural de l'Escardívol, estarà oberta entre setmana durant els matins. Atenció a Rubí i a tot el Vallès Occidental, perquè el termòmetre es converteix avui en un dels protagonistes de l'actualitat. El Servei Meteorològic de Catalunya ha confirmat que ja som de ple en la tercera onada de calor de l'estiu, un episodi que, segons les previsions, serà especialment persistent i que durarà, atenció, almenys fins dimecres vinent. Sarai Sarroca és la directora del Meteocat.
4: Veiem que tot just avui comenci la onada de calor i es pugui mantenir almenys fins dimecres que ve, de dimecres a dimecres. I divendres disminuiran una mica perquè ens arribarà pols sahariana, facilitarà que també més tèrbol, també més humit.
1: Aquest descens serà només un miratge, però, ja que a partir de diumenge la calor es tornarà a enfilar amb força a tota la comarca. Avui, des d'ara i fins les 5 o les 6 de la tarda, s'espera que Rubí volti els 35 graus, tot i que per ara estem lluny dels 39, als quals vam arribar a l'anterior onada de calor a primers de mes. En general, des del Meteocat alerten que aquesta primera meitat de l'estiu està sent força preocupant.
4: Estem tenint una primera meitat de l'estiu inèdita des de 1950, amb episodis de calor molt llargs. Això no vol dir que des aquest episodi de calor tot sigui onada de calor. De fet, d'onades de calor ja n'hem registrat dos i avui comencem la tercera. Per què parlem de la tercera? Perquè la que va haver entre el 13 de juliol i el 25 va haver diferents pics de calor, però no es pot denominar a nivell climàtic com onada. D'acord? Això no vol dir que no fos una calor desmesurada. I ara començaríem la tercera onada de calor, però és una previsió. Les onades de calor sempre es defineixen a posteriori, en base a si s'han superat determinats llindars i en determinades zones, és a dir, a un percentatge de la superfície que estem analitzant.
1: Davant d'aquesta previsió, Rubí, recordem els consells habituals, que és beure molta aigua, evitar l'activitat física intensa a l'exterior i buscar refugis climàtics o espais amb ombra. Els trens de la línia R8 de Rodalies han circulat aquest matí només entre les estacions de Martorell Central i Cerdanyola Universitat durant hores per un robatori de cable de coure al sector ferroviari de Montornès. La incidència, però, ha estat solucionada i l'R8 ha recuperat el pas dels trens per tota la seva línia uns minuts després de les 12 del migdia. Aquest robatori i altres incidències han provocat un nou matí de caos a Rodalies, que també ha afectat les línies R2, R3, R11, R13 i R14. Recordem que, més enllà d'aquesta incidència, a partir de diumenge, els trens entre Rubí i Martorell de la R8 es tallaran durant una setmana per obres programades a Castellbisbal. I més coses, perquè el Departament de Feminismes està promovent aquest estiu una xarxa de punts liles itinerants, un projecte pioner que vol apropar aquests serveis a espais més enllà de l'oci nocturn. Ens ho expliquen des del Canal Terrassa.
6: El Departament d'Igualtat i Feminismes ha creat una xarxa de punts lila itinerants que permetrà acostar el servei a mercats i piscines d'arreu del territori per informar la població i també atendre víctimes de violència masclista o homofòbica.
7: És una manera d'apropar aquesta sensibilització a tots els espais. Traiem els punts lila dels espais habituals, que normalment són a l'oci nocturn, i es portem a qualsevol altre espai on pugui haver-hi aglomeració de persones. Mercats, però també piscines, ens estem apropant a molts altres llocs on normalment no s'acostuma a veure un punt lila mòbil itinerant.
6: Menor ha detallat que des de principi d'any els punts liles mòbils ja han atès unes 600 persones i han acompanyat una seixantena de víctimes. En aquest cas, la consellera ha especificat que se les deriva als serveis ordinaris de resposta tant a nivell local com especialitzat. La xarxa de punts liles mòbils va iniciar l'any passat com a prova pilot i després de la bona acollida, enguany ja s'ha incorporat a la cartera de serveis.
1: I un últim apunt comarcal, perquè segons informa avui Ràdio Sabadell, la històrica botiga de Can Saladeries Medran, situada a l'avinguda Josep Tarradellas de la cocapital vallesana, tanca aquest dissabte les seves portes després de gairebé 4 dècades de servei. L'establiment, inaugurat el 1988, posa punt final a la seva trajectòria amb motiu de la jubilació dels seus responsables.

Doncs fins aquí l'informatiu migdia de Ràdio Rubí d'avui dijous 30 de juliol del 2026. Podeu seguir continuats informats als butlletins horaris que veurem punt aquí a la 99.7 de la FM i a partir de demà, a partir de les 9 del matí, que tornem amb la nostra programació. Recordeu també que a radiorubí.cat, al nostre web, i als nostres perfils a les xarxes socials també tindreu tota l'última hora del que és important i del que importa aquí a la nostra ciutat, aquí a Rubí. Recordem també que estem en aquesta tercera onada de calor de l'estiu, amb màximes de 35 graus aquesta tarda, i que heu de seguir els consells habituals de beure molta aigua o evitar l'activitat física intensa a l'exterior i buscar sempre que pugueu un ombra o un refugi climàtic. Això és tot per ara, que tingueu molt bona tarda.

0: Més informació als butlletins horaris i sempre a radiorubí.cat.
1: Molt bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
1: Es dupliquen en menys de 24 hores els municipis catalans amb el nivell màxim del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. Aquest dijous són un total de 108 en 18 comarques. També hi ha 274 localitats en nivell 3 per un índex molt alt. D'altra banda, es manté restringit l'accés a 7 espais naturals. Tot plegat coincidint amb la segona jornada del nou episodi de calor extrema amb màximes que tornaran a superar els 40 graus. Previsió del temps, Lluís Pérez, bon dia.
3: Bona tarda. Situació dominada encara per aquests vents de marinada que durant el migdia i primeres hores de la tarda es reforcen a gran part del litoral. En general, però, no hi haurà gaire mala mar, només una miqueta d'aquesta mar espessa, especialment des de la costa del Baix Llobregat fins a la del Baix Empordà. I és que aquí, aquest vent de sud o de garbí a estones serà un palet més reforçat, especialment al voltant del Cap de Tossa, també del Cap de Begur. Aquí aquest vent serà una miqueta més tossut i insistent. Per tant, allà és on tindrem la mar una miqueta més esvalutada, però sempre serà mar de vent. Per tant, no hi haurà gaire corrent de fons. Aquesta propera nit, demà al matí, aquest vent serà molt més feble, sempre de sud o de ponent, si de cas un palet de gregal a la Costa Brava, més humit i, per tant, amb alguns núvols baixos allà. I pel que fa a la resta del divendres, el vent tornarà a girar cap a sud-oest, no tan intens com avui, i, en general, les condicions pel bany i per la navegació seran molt bones. Alguna boirina, com dèiem, a la Costa Brava al matí. N'estem pendents a la xarxa.
1: És dijous 30 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Minut de silenci pel feminicidi de Barcelona, Maite Polo.
4: Desenes de persones s'han concentrat a la plaça de Sant Jaume de la capital catalana en un acte encapçalat per l'alcalde Jaume Collboni i la consellera d'Igualtat Eva Menor, que ha tornat a lamentar el succés.
5: Davant aquells que neguen l'existència de la violència masclista, una dada. Des de 2012 que tenim registre, 163 feminicidis a Catalunya. Raó suficient com per plantejar que davant la violència masclista l'equidistància no val.
1: Les coses, Catalunya necessita duplicar la inversió en infraestructures.
4: La Cambra de Contractistes alerta d'un dèficit acumulat de gairebé 50.000 milions d'euros i reclama transformar les inversions anunciades en obra real. Tot i això, el sector va créixer l'any passat un 5,4%.
1: I Trànsit estudia utilitzar la intel·ligència artificial per multar conductors.
4: Oferia a l'AP7 i a l'A2, on aquesta tecnologia, instal·lada en un carro remolc mòbil, ha permès detectar ja l'ús de dispositius mòbils per part dels conductors, així com el nou ús o ús incorrecte del cinturó de seguretat.
1: AP7, que registra per ser aquest dijous retencions molt importants.
4: L'accident d'un camió a Sant Sadurní d'Anoia en sentit Barcelona ha obligat a tallar dos carrils i provoca 19 quilòmetres de cues. I en sentit Tarragona hi ha 12 quilòmetres de retencions per un altre accident a Subirats.
1: Acord històric de les 5 principals colles castelleres.
4: Són la Jove i la Vella de Valls, els Minyons de Terrassa, els Xiquets de Tarragona i els de Vilafranca, que han decidit promoure una candidatura unitària per a la propera junta del Comitè de Colles Castelleres.
1: I bon balanç del Grec 2026.
4: El Festival d'Estiu de Barcelona ha tancat l'edició d'enguany amb 143.000 espectadors, una mitjana d'ocupació del 71% i un creixement de 14.000 persones. El recinte del Teatre Grec ha tingut una ocupació del 96%.
1: Esports, Jordi Cervantes, Rafinha ja s'entrena a St. George Park.
6: El davanter brasiler ha fet aquest matí la seva primera sessió després de retornar de les vacances. El jugador blaugrana, juntament amb els seus companys, continua amb la posada a punt, amb la vista posada en el segon amistós de la pretemporada demà contra el Birmingham City.
1: El control de so, Francesc Ávila, la coordinació, José Gallardo i Regina González, passen gairebé 4 minuts de 2:45.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada d'aquest dijous. El total de 108 municipis de 18 comarques catalanes, més del doble que ahir, que es troben en el nivell màxim del Pla Alfa dels agents rurals per perill extrem d'incendi forestal. També hi ha 274 municipis més en nivell 3 per un índex molt alt.
4: I es manté restringit l'accés a 7 espais naturals arreu de Catalunya. Són el Montmell Vermellà, Montsant, Prades, Ribera Salada, Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies i Baronia de Rialp.
1: Des de Protecció Civil alerten que el risc d'incendi s'agreu gerar els pròxims dies i els bombers demanen extremar la prudència. La Cala Ràdio, Mireia Caparrós.
7: Segons les previsions, les altes temperatures, les baixes humitats i la manca de precipitacions mantindran un risc molt elevat d'incendi, especialment a les Terres de l'Ebre. Davant d'aquest escenari, Protecció Civil demana evitar qualsevol activitat que pugui provocar un foc, respectar les restriccions d'accés al medi natural i avisar immediatament al telèfon d'emergències 112 si s'observa una columna de fum. Juanjo Salvador és cap del Parc de Bombers de l'Ametlla de Mar.
8: Qualsevol tasca, qualsevol manteniment, qualsevol feina de jardineria, sobretot, que es faci, doncs, no fer servir foc mai. I a partir d'aquí, doncs, ser molt, molt prudents i davant de qualsevol avís d'incendi, doncs, mantenir sempre la calma, no sortir, no fugir si no tenim l'ordre d'evacuació de la nostra urbanització, i sempre, doncs, estar molt pendents de les informacions a través de serveis municipals, emissores, ràdios i xarxes, de les instruccions de les autoritats.
7: El cap de bombers recorda que actualment el risc comença a disminuir a mitjan agost, però enguany tot apunta que el període de màxim perill s'allargarà més del que és habitual.
1: Va ser que els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 58 anys com a presumpte autor de l'incendi forestal de Carme, a l'Anoia, que va calcinar més de 450 hectàrees i va afectar 7 municipis. El jutge ja l'ha enviat a la presó.
4: Els agents rurals van poder determinar que l'origen del foc estava al voral de la carretera BB-2131, on també van localitzar restes mig cremades de fragments de cartró d'un paquet de llaunes de cervesa. A més, s'ha relacionat aquesta persona amb dos focs més.
1: I els incendis d'Àvila i Madrid estan ja estabilitzats. S'abaixa el nivell d'emergència de 3 a 2. El president espanyol Pedro Sánchez qualifica d'èxit la coordinació entre totes les administracions que hi han treballat, liderades des del govern central, i insisteix en el pacte d'estat contra l'emergència climàtica. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. Des del punt de comandament avançat d'Àvila, el president Pedro Sánchez ha explicat que s'ha rebaixat el grau d'emergència i, per tant, el govern central deixa d'estar al capdavant de l'operació, que ha qualificat d'èxit.
10: La conclusió que podem sacar d'esta primera experiència d'emergència nacional de respuesta liderada por la UME, conjuntamente con el Sistema Nacional de Protección Civil y con la colaboración de las instituciones públicas implicadas, es de un razonable éxito, de una muy elevada respuesta eficaz a la envergadura de l'incendio que teníamos por delante.
9: Ha agraït la feina dels bombers, que han treballat 150 hores seguides i ha insistit en el pacte d'estat contra l'emergència climàtica. El president de la Junta de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, del Partit Popular, també ha lloat la coordinació de les administracions.
11: No nos vamos, vamos a seguir aquí. Se va a seguir trabajando aquí codo con codo, como lo hemos hecho en estos últimos días, todos unidos, en perfecta col·laboració i coordinació.
9: Aquesta comunitat pagarà 500 euros a cada família afectada pel foc i 5.500 a les empreses i als autònoms.
1: 8 minuts i arribem a 3:45 de la tarda, tot plegat mentre afrontem, com dèiem, la segona jornada del nou episodi de calor extrema amb valors que superaran els 40 graus i que s'allargarà com a mínim una setmana. A partir de demà hi haurà una molt petita treva, però la calor s'intensificarà novament a partir de diumenge. Ràdio Sant Boi, Daniel Teruel.
12: Enguany, ciutats com Sant Boi han incorporat establiments privats a la xarxa de refugis climàtics. El Josep Grasas regenta la farmàcia Capell.
13: Si qualsevol dia necessiteu descansar una estona de tota la calor que està fent, sou més que benvingut. Entreu sense cap compromís. Les nostres portes estan obertes per tothom.
12: A la cooperativa Conca de la Tordera Santboiana, pagesos com el Germán Domínguez apunten a difícils condicions de treball i collites que quedaran afectades.
14: No per cap planta és positiu, al contrari, és bastant negatiu, tot queda molt pensit, sobretot les carbasses, el tomàquet pateix moltíssim, sobretot el d'exterior.
12: Amb encara l'agost per endavant, la primera meitat de l'estiu meteorològic ha estat la més càlida a Catalunya des que hi ha registres significatius a tot el país, a mitjans del segle XX.
1: I un any després de la mort d'una treballadora de la neteja a Barcelona en plena onada de calor, el sindicat CGT ha alertat aquest dijous que els empleats municipals que treballen al carrer estan desprotegits i acusen l'Ajuntament d'anar tard i aplicar mesures completament insuficients.
4: Ramon Samblas és delegat de Prevenció de Riscos Laborals.
15: Creiem que estem fent tard, arribem tard. L'Ajuntament de Barcelona no està aplicant unes mesures que s'estan quedant endarrerides i algunes mesures directament no estan passant ni tan sols al paper, i altres estan quedant a mitges. Llavors, creiem que tot això està suposant un perill greu i imminent per lo que són les nostres companyes i companys que realitzen les seves funcions, el seu servei a la via pública.
4: El sindicat reclama transparència al consistori barceloní sobre els casos que asseguren que estan havent-hi de cops de calor.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Més coses us ho destacàvem en titulars. A la ciutat de Barcelona, desenes de persones s'han concentrat a la plaça Sant Jaume en rebuig pel feminicidi d'aquest dimarts al districte de Sant Martí, d'una dona de 34 anys a mans de la seva exparella, Marc Dalmau. Bon dia.
16: Bon dia. Al capdavant de la concentració a les portes de l'Ajuntament barceloní hi havia l'alcalde Jaume Collboni, diversos regidors i la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, que ha lamentat el feminicidi i ha fet autocrítica.
5: Cada feminicidi, sens dubte, és un fracàs col·lectiu d'una societat que no ha aconseguit acabar amb una violència masclista per la que lluitem per erradicar des de les institucions.
16: S'investiga si els fills que tenien en comú la parella, que es trobava en procés de separació, haurien estat testimonis. A Catalunya, des del 2012, hi ha hagut 163 feminicidis.
1: I encara en la crònica de successos, un home mort aquest dimecres a la nit per ferides d'arma blanca al carrer Manuel Fernández de Sant Adrià de Besòs.
4: La Guàrdia Urbana ha avisat als Mossos cap a 8:45 que hi havia una persona ferida. Diverses patrulles s'hi han desplaçat i han comprovat que l'home tenia lesions provocades per arma blanca.
1: 3:45 de la tarda. El sector de la construcció celebra que torna a créixer l'edificació, però adverteix que no cobrirà la demanda que hi ha. De fet, alerten que Catalunya necessita duplicar la inversió en infraestructures. Els contractistes alerten a més que les xifres d'execució pressupostària continuen en nivells alarmants. Marc Pijuan, bon dia.
17: Bon dia, Jordi. La Cambra de Contractistes alerta d'un dèficit acumulat de gairebé 50.000 milions d'euros i reclama transformar les inversions anunciades en una obra real. Tot i això, el sector va créixer l'any passat un 5,4%. Això sí, alerten que les xifres d'execució pressupostària continuen sent alarmants. L'any 2025, el govern espanyol només va executar el 57% del previst, mentre la mitjana estatal va ser del 107%. Lluís Moreno és el president de la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya.
18: És un informe amb un optimisme contingut, un optimisme fràgil. Sí que és veritat que el 2025 la construcció torna a créixer, però a Catalunya veiem que encara no es construeix tot el que es necessita. És a dir, que no hi ha prou amb anunciar inversions, sinó que cal licitar-les, adjudicar-les i executar-les.
17: Per tot plegat, el sector reclama més inversions reals i que s'agilitzin els tràmits per construir.
1: I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ho hem sabut aquest matí, ha avalat el desallotjament de l'antic Institut B9 de Badalona, on malvivien desenes d'immigrants i que va tenir lloc el desembre de 2025.
4: La secció cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJ ha desestimat un recurs presentat per 11 dels ocupants contra la resolució que va avalar el desallotjament.
1: Dos minuts per 3:45, el Servei Català de Trànsit ha presentat una prova pilot d'un sistema amb intel·ligència artificial per detectar infraccions a la xarxa viària catalana. L'objectiu és fer un pas endavant per poder-la incorporar en feines de prevenció per als accidents de trànsit. BOTB, Marc Mossegui.
19: El telèfon mòbil està present en un de cada quatre accidents de trànsit. Aquesta és una de les dades que ha portat el Servei Català de Trànsit a formar part d'una prova pilot amb un sistema amb intel·ligència artificial per detectar infraccions de mòbil i cinturó a la xarxa viària. Una prova que a Catalunya s'ha desenvolupat en paral·lel en dos trams diferents, un a l'autovia A2 i un a l'autopista AP7. D'aquest estudi ja s'han pogut extreure algunes conclusions. Escoltem Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit.
20: Que l'autopista A2 i l'autopista AP7 es comporten d'una forma un pèl diferent en quant a mòbil i en quant a cinturó. Per tant, això ja és una primera pista per saber quines polítiques hauríem de fer.
19: Aquesta tecnologia va instal·lada en un carro remolc mòbil, que a través de les seves càmeres analitza les fotografies preses de l'interior del vehicle i revisa quines accions poden ser estudi de denúncia. En aquest sentit, apunten que aquesta intel·ligència artificial encara té un marge de millora. Així ho ha explicat José Carlos García, cap del Servei de Planificació i Execució d'Infraestructures de Trànsit.
21: La IA té un marge de millora i a mesura que va aprenent, doncs aniria sent capaç de detectar més vehicles i més incomplidors.
19: Per ara, aquesta prova pilot ha servit per analitzar quina és la situació a les vies catalanes i, de moment, no s'ha utilitzat per multar a cap usuari.
1: Passa que la P7 registra aquest dijous retencions molt importants que han arribat a superar els 19 quilòmetres en els dos sentits.
4: D'una banda, l'accident d'un camió a Sant Sadurní d'Anoia en sentit Barcelona obliga a tallar dos carrils i, de l'altra, en sentit Tarragona, hi ha 12 quilòmetres de retencions per un altre accident a Subirats.
1: I la campanya d'inspeccions de la pesca marítima, en situem a la Costa Brava, recreativa, realitzada en els últims 4 anys, han reduït per sota del 10%. 20% l'activitat sense llicència a Catalunya.
4: Aquest és el resultat d'una acció conjunta liderada per la Generalitat amb els Mossos i els agents rurals.
1: Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
2: La campanya de control es va iniciar el 2022 i s'ha allargat durant 4 anys. Els operatius s'han programat en diferents mesos, en períodes de 15 dies, per tal de cobrir totes les estacions de l'any. Els resultats mostren que el nombre de pescadors recreatius sense llicència se situa entre el 4 i el 10% en funció de la modalitat pesquera. Òscar Macarella, intendent i cap de la Divisió de Medi Ambient dels Mossos d'Esquadra, valora així els resultats.
3: Catalunya presenta un alt grau de compliment en l'àmbit de la pesca recreativa. Això significa que la majoria de persones que realitzen l'activitat ho fan de manera responsable amb la llicència corresponent i d'acord amb la normativa vigent.
2: En total s'han inspeccionat 2.200 persones, un 20% amb llicències expedides fora de Catalunya. La pesca marítima recreativa la practiquen unes 53.000 persones a tot el territori català, amb unes 600.000 sortides anuals i un volum de negoci d'uns 65 milions d'euros.
1: En punt 3:45 de la tarda, Cabrera d'Anoia ha inaugurat aquest matí la connexió a la xarxa d'abastament d'aigua Ter Llobregat, una infraestructura que posa fi a anys de problemes de subministrament derivats de la sequera i les fuites. Canal Taronja, Anoia, Joan Gual.
22: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha visitat Cabrera d'Anoia per inaugurar oficialment la nova connexió a la xarxa de l'ens d'abastament d'aigua Ter Llobregat. La infraestructura permetrà subministrar fins a 90.000 metres cúbics d'aigua anuals i posa punt i final a una situació que el municipi arrossegava des de feia anys. Durant la sequera, els veïns de Cabrera d'Anoia van arribar a estar 5 dies sense aigua i durant mesos només van disposar de 5 hores diàries de servei, una situació que es va convertir en un dels casos més greus de restriccions al país. La nova connexió ha de garantir ara un subministrament estable i segur.
23: Suposava una cosa tan fonamental com obrir l'aixeta que no sortís aigua. Aquest és... Van estar 5 dies absolutament sense aigua, llavors van estar molts mesos amb 5 hores només amb aquest servei a través de cubes. Per tant, va ser un patiment molt gran el que va viure Cabrera, ja dic, fins al punt que tant en la discussió, no, en el debat parlamentari com en el de l'opinió pública, Cabrera d'Anoia doncs estava absolutament vinculat a la cara negativa, no, d'aquesta sequera i d'allò que no ens havia de tornar a passar mai més.
22: La consellera ha destacat que aquesta situació evita que es tornin a repetir episodis com els viscuts durant la sequera. També ha remarcat que la infraestructura, que ha tingut un cost de 2,2 milions d'euros, ofereix una solució de futur per assegurar l'abastament d'aigua al municipi.
1: I la part privada d'Aigües de Tortosa ha presentat una reclamació judicial de més de 700.000 euros contra l'Ajuntament, que controla el 51% de l'empresa mixta Ràdio Tortosa, David Benito.
24: L'alcaldessa Marit Lleixà ha qualificat la situació de molt greu i ha responsabilitzat del conflicte el contracte signat l'any 2010 pels anteriors governs de Convergència i Unió, ara Junts per Tortosa. Segons el govern municipal, aquell acord incloïa unes previsions de consum i d'ingressos que no s'han complert i plantejava una pujada acumulada de tarifes superior al 80% al final de la concessió prevista per al 2035.
25: La demanda contra l'Ajuntament no és una acció judicial impulsada ara, al juliol del 2026, sinó que té el seu origen en un contracte signat i decidit al 2010 per Bel i Roger, que van malvendre l'empresa d'aigües i ara és quan estem pagant les conseqüències.
24: El govern municipal ha anunciat que defensarà els interessos de l'Ajuntament davant els tribunals i que continuarà impulsant les inversions necessàries per modernitzar la xarxa. Paral·lelament, la taula de l'aigua començarà a debatre quin model de gestió ha de tindre el servei quan finalitzi l'actualització.

0: reunions de treball que s'han fet en un clima de diàleg i consens i amb la voluntat compartida d'impulsar un nou projecte. El president de la Jove de Tarragona, Edu Álvarez, ha explicat a Tarragona Ràdio que hi ha ganes de construir aquest nou projecte.
1: Que totes estem obertes al diàleg, que hi havia ganes de poder construir un projecte i això és el que volem fer. Seure, debatre, definir quin és el projecte d'aquesta candidatura per la coordinadora de colles castelleres de Catalunya.
0: Diuen que estaran obertes a sumar-hi totes aquelles colles que s'hi vulguin afegir.
2: I ara sí, moment per la cultura. I per començar pel Festival Grec de Barcelona, que tanca aquest divendres la seva 50a edició amb 142.000 espectadors. L'ocupació mitjana a la muntanya de Montjuïc ha estat del 96%. Pel que fa als espectacles que s'han fet al conjunt de la ciutat, l'ocupació ha estat del 71%. Arnau Vidal.
3: El Grec ha viscut una molt bona edició. Fins a 142.000 persones hi han assistit, unes 14.000 més que l'any anterior. D'entre aquestes, unes 7.000 s'han estrenat al Grec per primera vegada. Segons ha explicat el regidor de Cultura, Xavier Mercè, això evidencia que el festival gaudeix de relleu generacional. Amb un pressupost de 4 milions d'euros, el Grec ha comptat amb 96 espectacles en 58 espais d'arreu de la capital catalana. Un 58% d'aquests han estat en català, un 28% en castellà i un 9% en altres llengües. La directora del festival, Letícia Martín, ha celebrat la consolidació del festival en una edició tan especial com el seu 50è aniversari.
4: Tanquem i tot i que estem realment agotats, tenim moltes ganes de començar a pensar en el següent per tots.
3: Aquesta edició ha comptat amb grans noms com Calixto Vieito, Angélica Liddell, Anne Teresa de Kersmaker, Florentina Holzinger, Gerai Cortés, Maria Arnal o Roger Mas. De cara a l'any vinent, el festival vol millorar la qualitat de la prestació del servei i vol prendre mesures per fer front a la calor.
2: I aquest dijous s'ha presentat la tercera edició del festival Arnús, dirigit per l'artista cambrilenc David Callau. Vol posar èmfasi en totes les disciplines artístiques i vincular-les en el temps. Ràdio Cambrils, Marga Mayol.
5: Cambrils tornarà a unir diferents disciplines de la cultura en el festival Arnús 3, que se celebrarà el 9 d'agost a partir de les 8 del vespre al Club Nàutic del municipi. Música, dansa, pintura, desfilada de modes i joies, tot en directe i sota la direcció de l'artista cambrilenc amb renom internacional David Callau, i enguany sota el lema Mitologia Inventada. David Callau vol donar protagonisme al passat marítim de Cambrils.
6: A la gent que han fet coses per Cambrils i s'han vinculat a tot el que és el passat per tindre aquest present que tenim ara en aquest moment, no? Des d'anar a la mar, els pescadors, des de remandar.
5: El festival, que es vol convertir en un clàssic a l'estiu, també es vincularà en el present artístic de Cambrils. I un any més, a tots els beneficis que s'obtinguin es destinaran a l'associació Swim for Ella, que lluita contra l'esclerosi lateral amiotròfica.
7: En el siglo XVIII en París hizo furor el barón de Bidet, famosísimo inventor. El barón es...
2: 8 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda i el ple de l'Ajuntament de Canet de Mar proposarà aquest vespre concedir la medalla d'or del municipi a la Trinca i també a l'artista Joan Pere Viladecans. Ràdio Canet, Carlota Tanganelli.
8: La Trinca, formada per Josep Maria Mainat, Toni Cruz i Miquel Àngel Pasqual, és un dels grups més emblemàtics de la música i l'humor en català, amb una trajectòria que ha marcat diverses generacions. Per la seva banda, Joan Pere Viladecans és un dels artistes plàstics catalans més reconeguts internacionalment, amb una obra exposada en museus i galeries d'arreu. Segons ha explicat l'alcalde accidental, Lluís Llobet, la proposta arriba després de la reunió de la Comissió de Seguiment del Reglament d'Honors i Distincions.
9: Malgrat que el Toni Cruz ja ens ha deixat, crec que cal aquest reconeixement a aquest grup musical. És una referència d'obligat compliment que teníem, o una deferència cap a ells que els hi devíem, així com en Joan Pere Viladecans, que fa més de 20 anys que té el taller a Canet.
8: L'Ajuntament encara no ha fixat la data de l'acte de lliurament de les medalles. Les últimes es van concedir l'any 2023 al grup Comedians i a l'exalcalde Josep Rovira i Forç.
2: Doncs amb la música de la Trinca arribem als esports. 7 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda. Esports que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. Rafinha ja s'entrena amb els seus companys.
10: Bon dia, Jordi. El jugador brasiler ha fet la primera sessió després de la seva arribada a l'estada, que està fent el primer equip masculí a St. George Park. La plantilla continua amb les dobles sessions, tot esperant l'amistós, que jugarà demà contra el Birmingham City. Qui sí ha jugat el seu quart amistós de pretemporada és l'Espanyol, que ahir va empatar 2 davant el Burnley. Jofre avançava els blanquiblaus a l'inici del partit i Quique García l'empatava A les acaballes, el davanter de Conca valorava l'empat.
11: Trato de ayudar al equipo, trato de ayudar en lo que se me pide, en lo que pide el míster.

0: En ir cogiendo confianza y ir cogiendo fútbol, y en eso estamos. La verdad es que me hace mucha ilusión, tengo mucha emoción. Seguro han pasado ya muchos años, pero tengo todavía allí amigos y bueno, tengo muchas ganas de ir. Va a ser especial y le quiero mandar un saludo a los fans, ¿no?, del Boro, que me están escribiendo y me muestran todo su cariño.
1: Els Perigos continuaran amb la seva estada a Anglaterra, on dissabte jugaran un segon partit contra el Middlesbrough. També van jugar els dos equips catalans de segona un partit amistós. El Girona va empatar contra el Castelló 3-3 amb dianes de Brian Hill i doblet de Bannat. Mentrestant, el Sabadell va guanyar el Manresa per la mínima 2-1 en un partit disputat. A Sant Oleguer, Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
2: Tot i l'ajustat marcador, els arlequinats van ser molt superiors i van disposar de nombroses ocasions, incloent-hi 4 pals. La mala notícia, la lesió d'Alan Ribeiro en una mala trepitjada. El tècnic Ferran Costa confia que no sigui res greu.
3: Se li han de fer proves. En principi sembla que no serà tot el greu que ens hem endut el susto, que està molt important. Confiem que les proves surtin bé. Ha pogut sortir caminant, que ja és molt. I bueno, tampoc em vull avançar. Confiem que les proves surtin bé.
2: Ahir va debutar Pipa amb l'equip, mentre que Xavi Moreno, que va presenciar el partit, encara no va entrar en convocatòria. El de Torrelles de Llobregat és l'últim fitxatge anunciat pel club i ha signat fins al juny del 2029. Avui, d'altra banda, han estat presentats oficialment a la nova Creu Alta altres cares noves, com són Òscar Sanz i Yanis Rakhmani.
1: Tornant al partit, el tècnic dels manresans, Sergi Trullas, valorava el primer amistós de pretemporada del seu equip.
4: Volia que ens, potser no tan aviat, no?, a pretemporada, però sí que m'agrada que un equip ens posi al límit, no?, com és el Sabadell, un gran equip. Avui l'equip ha tingut que estar al 100%, perquè si no era impossible competir contra jugadors de tant nivell. Estic molt content, sempre s'hi dic als meus jugadors que el llistó l'hem de tenir molt, molt alt, i l'ambició és aquesta, no?, sempre tocant de peus a terra, però amb molt bones sensacions, amb molt content, a continuar treballant i ajustar moltes coses que avui no han sortit gaire bé, però d'altres que les tenim que potenciar, que han sortit molt bé.
1: I l'entrenadora Sara Monforte valorava la derrota del seu equip, l'Espanyol, en el torneig Fuerteventura davant el Tenerife.
5: I per ser el primer partit, jo crec que el ritme ha sigut molt alt, molt disputat, contra un dels millors equips de la nostra categoria, per mi dels equips més correosos, i jo crec que l'equip ha estat molt bé sense pilota, molt agressiu, i amb pilota amb moltes coses que millorar, però l'equip m'ha agradat molt i crec que ha estat un partit molt complet. Molt bé. La veritat que s'estan agafant molt ràpid, són jugadors molt intel·ligents, igual que les que estaven aquí, i per mi la feina i per nosaltres està sent molt, molt senzilla, no?
1: I aquesta tarda, Jordi, pendent del partit de l'Europa, l'amistós a l'estadi de l'Andorra, anant a la festa major de l'Andorra a la Vella. El partit comença a les 7 de la tarda.
6: Gràcies, Jordi. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts. Arribarem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà. Serà divendres. Fins aleshores. Molt bona tarda.
7: La xarxa de comunicació local.

La xarxa de comunicació local. Són les 3 de la tarda.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Molt bona tarda. La Generalitat anuncia que l'aprovació definitiva del Pla Territorial Sectorial per implantar les energies renovables, el Plater, es retardarà com a mínim fins l'estiu vinent. L'objectiu és de dotar-se de més temps per negociar la proposta amb el territori, donada l'oposició de multitud d'ajuntaments i entitats que consideren que la proliferació de parcs solars i plantes de bateries pot trinxar el seu entorn natural. Aquí a Rubí, el govern municipal aposta per generar renovables a través de fotovoltaica a teulades i cobertes i, de fet, assegura que hi ha potencial suficient per arribar amb aquest sistema als 130 megawatts que el Plater demana a la ciutat. Sentim el regidor de Medi Ambient, Andrés Medrano.
2: Si aprofitéssim tota la potència de sostre industrial, domèstic i d'instal·lacions que tenim a la ciutat, ja podríem produir el doble dels megawatts que diu el Plater que hem de produir. O sigui, la necessitat d'ocupar sol no és de sortida. La necessitat d'ocupar sol només vindrà donada si no som capaços d'aprofitar tot el sostre disponible.
1: Recordem que el Plater marca espais naturals protegits de Rubí com Can Oriol, Can Xercavins o Can Ramoneda com a zones prioritàries per instal·lar aquests parcs solars i plantes de bateries. El casal cívic i comunitari del carrer Magallanes obrirà tot l'agost com a refugi climàtic en horari de dilluns a divendres d'11 del matí a 7 de la tarda. És part de l'aposta del Departament de Drets Socials per mantenir operatius aquests espais i casals com a refugis climàtics durant l'agost. Jaume Romero és el director general d'Acció Comunitària de la Generalitat.
3: Els casals cívics i comunitaris són molt més que un espai climatitzat. Són equipaments de proximitat que durant els episodis de calor intensa ofereixen un lloc segur, estable i confortable on qualsevol persona pot refugiar-se, especialment aquelles que es troben en una situació més complicada o de més vulnerabilitat. Però també pretenem i volem que siguin espais on es creïn vincles, on es combat la solitud i es reforça la cohesió comunitària. Una funció que avui pensem que és més necessària que mai.
1: El casal cívic i comunitari està al carrer Magallanes i un altre refugi climàtic aquest agost serà la Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler al carrer Aribau, que continuarà oberta en el seu horari d'estiu, és a dir, de dilluns a dijous en horari de tarda i divendres en horari de matí.
0: Torna a escoltar aquest informatiu a radiorubí.cat.
1: Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
4: Clàssics, hits, dance, urban, fórmula Rubí.
5: Plastic cups, neon signs, I still live at the borderline. The bar we ruled, those Soho nights. You move on, but I stay put, I stay put, I stay put. Cut the thread on our two lives. Where would we be if I had lied? You were right, no one knows the love we share. And yes, I care, yes, I care.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. La Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler serà un dels refugis climàtics a Rubí aquest agost, ja que l'equipament mantindrà el seu horari d'estiu durant aquest mes marcat per les altes temperatures. Eduard Fraile és un dels seus tècnics.
2: Recordar això, que poden venir tot l'estiu a agafar contes, a agafar lectures i doncs estar fresquet dins de la biblioteca, perquè a part som refugi climàtic, fem horari d'estiu. Tot això està informat perfectament al web i a alguna xarxa, i també el teniu enganxat allà a la porta, però recordeu que obrim tot l'estiu, però de dilluns a dijous per la tarda, de 3:45 a 9:15, i el divendres al matí, de 10 a 2. Fem aquests 5 dies entre setmana per poder venir a la biblioteca i això, doncs, gaudir de les activitats. Podeu venir a agafar llibres, estar-vos allà també fent doncs, estones de lectura o amb la família. També activem molt el Ruby Play. Ara hem deixat una colla de gent doncs, allà fent trencaclosques i també
3: bé.
2: Amb els diferents racons de joc que tenim. I doncs, això, convidem a tothom a venir.
1: També obrirà tot el mes el casal cívic i comunitari del carrer Magallanes, en aquest cas de dilluns a divendres d'11 del matí a 7 de la tarda. Però diversos espais culturals i municipals de Rubí romandran tancats durant tot el mes d'agost. És el cas, per exemple, de l'Ateneu, el Castell, els espais expositius de l'antiga estació i l'aula cultural o Torrebasses. Tots ells reprendran la seva activitat al setembre. Els trens de la línia R8 de Rodalies han circulat aquest matí només entre les estacions de Martorell Central i Cerdanyola Universitat durant diverses hores. El motiu ha estat un robatori de cable de coure al sector ferroviari de Montornès-Botano, segons fonts de DIF recollides per l'Agència Catalana de Notícies. En tot cas, la incidència ja ha estat solucionada i l'R8 ha recuperat uns minuts després de les 12 del migdia el pas dels trens per tota la seva línia. Aquest robatori, però, i altres incidències han provocat un nou matí de caos a Rodalies, que també ha afectat les línies R2, R3, R11, R13 i R14. Recordem que no feia ni un mes que l'R8 havia recuperat els seus horaris habituals després de mesos de talls i incidències per les obres al túnel de Rubí. I més enllà d'aquest problema d'avui dijous, recordem que a partir del diumenge els trens entre Rubí i Martorell de l'R8 es tallaran durant una setmana per unes obres programades a Castellbisbal.
0: Torna a escoltar aquest informatiu a radiorubí.cat.
1: Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
2: Hi ha dues maneres de ser enganyat. Una és creure el que no és veritat. L'altra, negar-se a creure el que és veritat. Això ho va dir Søren Kierkegaard, el filòsof. I això, amics i amigues, és bàsicament la descripció de qualsevol sobretaula familiar quan algú treu un tema tecnològic. Penseu que ja el 1876, quan Alexander Graham Bell va presentar el telèfon, hi havia qui assegurava que era una màquina per parlar amb els esperits. Avui ens fa gràcia, i potser una mica de por pensant les trucades dels morts des de l'inframont. Però demostra que qualsevol novetat tecnològica desperta dues coses inevitables: por i imaginació. I és que tenim aquesta habilitat humana tan entranyable d'omplir els buits d'informació amb les teories més creatives. Si no entenem com funciona alguna cosa, potser és màgia o control mental, o vés a saber, un pla secret dels llangardaixos de l'Antàrtida, que, per cert, segurament s'ha de vigilar molt perquè no caiguin pels marges de la Terra més enllà de l'horitzó, si és que no han posat tanques. Diuen que la tecnologia és una eina i el seu valor depèn de com l'usem. I potser és veritat. I això ens porta al protagonista d'avui. Una tecnologia que promet connectar-nos més que mai, fer-ho tot més ràpid i que, segons alguns, també pot fer créixer banyes, fondre cervells i convocar alienígenes. Avui parlarem del 5G, amb calma, amb dades i amb un bon paraigua d'humor per si plouen ones invisibles o som víctimes d'un nou programa ocult MKUltra per controlar-los la ment. El nostre elenc de col·laboradors ja està amb el barret de paper d'alumini al cap per evitar les interferències interestel·lars i ser més lúcids que mai. Així que benvingudes i benvinguts a La Terra no és plana. Endavant!
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
2: I avui ha volgut formar part de la família de La Terra no és plana el bon amic Pau Minoves, enginyer en telecomunicacions per l'OPC, CEO i fundador d'Anything, que ens situarà què és això del 5G. Per què serveix exactament i com funciona?
3: Per explicar el 5G de manera planera, podríem dir que és el protocol que regula com un dispositiu que tenim a la butxaca, que és el mòbil, parla amb l'antena més propera. El que intenta arreglar aquest protocol és com tots els dispositius es coordinen per fer el millor ús possible de l'espai de radiofreqüència que s'ha reservat a aquest ús. Està creat per la ITU, que és una organització de les Nacions Unides que agrupa totes les organitzacions nacionals que tenen la titularitat d'aquesta radiofreqüència, i gràcies a ells pots comprar-te un mòbil en un país i et funciona qualsevol altre. Per tenir una perspectiva històrica, hauríem d'anar al 79, que al Japó es fa la primera versió d'aquest protocol, podríem dir 5G, que només té veu, no és digital, és analògic. Fins al 91 no surt a Finlàndia el 2G, que afegeix SMS i veu digital, i el 3G és la primera vegada que arriba, el 2001, també a Japó, a internet mòbil digital, tot i encara, per exemple, la veu va per una altra banda. I el 4G és la versió del protocol que ve a suplir aquesta necessitat d'ample de banda. El 5G és una mica diferent en el sentit que s'obre a casos d'ús més industrials i no tan rellevants per l'usuari de peu. Suporta molt més ample de banda, tot i que l'usuari de peu no ho nota, suporta una latència molt menys baixa i això s'il·lustra moltes vegades en casos d'ús de telemedicina, en què un cirurgià als Estats Units opera una persona a Europa, o en concerts en què els músics estan a diferent país. Moltes vegades coses que queden al nivell de demo i que tampoc tenen una demanda real. El canvi potser més significatiu és que el 5G es prepara per donar suport a molta més quantitat de dispositius connectats a la xarxa. Això l'usuari de peu ho pot notar en escenaris tipus camp de futbol o manifestacions en què hi ha tanta gent connectada a la vegada que internet no funciona, però en el fons el que vol dir és que estan entrant en la xarxa molts més dispositius que no són necessàriament mòbils de consumidor. Ara tots els autocars, totes les flotes de camions, els senyals de tràfic, molts processos industrials estan connectats a la xarxa mòbil, o perquè són directament mòbils o perquè tirar cable és molt més car. De fet, un dels grans propulsors del 5G a Espanya, que va per davant d'Europa en desplegament de 5G, és la universalitat de l'accés a la banda ampla, perquè hi ha molts entorns rurals en què el 5G ha sigut la solució que les operadores han trobat per donar un internet mínim assequible a grans geografies. Llavors, tot i que aquestes mateixes operadores han intentat vendre el 5G com un benefici pel consumidor, la veritat és que no ho és massa i que cada vegada el consumidor potser una mica confós en què se li estava venent i per què ho havia de comprar. I és un senyal també de que les operadores estan una mica en declivi i amb un producte molt poc diferenciat entre elles i tenen una miqueta del que poden, en aquest cas, del que seria una millora interna de la seva infraestructura, que és només rellevant entre empreses.
2: I ara que ja ho tenim situat, com sempre, avancem saludant en Jordi Vilà, el nostre geòleg de capçalera, divulgador, responsable de geòleg.cat. Hola, Jordi. Així que... Què dius? On ets? On pares?
4: Un segon, Sergi, un segon.
2: On ets? Sembla que estiguis a la Segona República.
4: M'he tret el gorro. M'he tret el gorro del paper de plata. Perquè és que
2: treu, perquè...
4: Estava perdent la cobertura.
2: Va, que no ens espia ningú, home. Va, hòstia, per favor. No, si
4: mira, això ve de lluny, això del 5G. Ve de lluny. Vull dir, ara em remuntaré molt enllà, eh? Sí. Saps, bueno, tu quan eres jove...
2: Bueno, ja tan lluny, vols dir que fa tant?
4: Home, quan eres jove, quan encara no hi havia telèfons mòbils, hi havia l'UG, cap als anys 80, que això només permetia les trucades analògiques. I aquí, a partir d'aquí, s'ha anat evolucionant. UG, el 2G als anys 90, amb totes les trucades digitals i els SMS, te'n recordes de l'SMS?
2: Home,
4: que havies d'apretar moltes lletres per aconseguir...
2: Quantes factures
4: havien
2: pagat
4: d'SMS? Sí, anaven pessetes, encara, aquella època.
2: Hòstia.
4: El 3G als anys 2000, que aquí ja comença l'internet aquell inicial, que era caríssim. Era caríssim. Sí. Després, cap als 2010, quan hi ha el 4G, quan comença el 4G, és aquí quan explota la telefonia mòbil.
2: Vale, vols dir el 4G? Pensava que era abans.
4: Amb el 3G. Bueno, el 3G
2: jo recordo que el 3G jo ja havia pagat facturasses, perquè a més alguna cosa en sabia. Clar. I recordo que es pagava el mega a un preu absolutament estratosfèric.
4: Sí. Però amb el 3G ja podies veure vídeos, enviar fotografies, sí. Però amb el 4G ja comença l'streaming. Aquí hi ha les plataformes de streaming, xarxes socials, videotrucades... I arribem al 2019, data curiosa, data de pandèmia, data de Covid. El 2019 sí. Ens coincideix que hi ha el llançament del 5G. El 5G, com bé ha dit en Pau, és un canal de comunicació molt, molt, molt extens, tan gran que segurament l'usuari normal no l'aprecia. Nosaltres funcionem perfectament amb un 4G.
2: Amb els mòbils
4: dispositius que tenim ara.
2: Una mica això, la sensació de que potser ja tens molt, no? Que més no serveix per res, no? Potser.
4: Ah, exactament. Ja tenim
2: la percepció
4: molt,
2: de que ja tens... Què més vols fer, no?
4: Sí, imagina't una cosa. Jo feia una mica el símil. A veure, com ens ho podríem imaginar? El 4G, el 3G, el 5G... Doncs jo me'ls imagino com unes canonades d'aigua. La 3G és petita, la 4G és bastant més gran i la 5G és enorme. I per dintre es pot circular, evidentment, i circula més aigua, amb una de gran que amb una de petita, i és el que passa ara. Sí. Què passa si circula més aigua? Doncs que tu allà pots tenir més usuaris abocant informació. Clar. I és el que passa. Bueno. Doncs el 5G es busca precisament això, que hi hagi molts dispositius connectats simultàniament, que el temps de latència sigui molt i molt baix, temps de latència vull dir quan l'intercanvi d'informació. És l'intercanvi d'informació. Bàsicament, des que jo envio la informació fins que arriba al destinatari, poden passar mil·lisegons. Fraccions de segon molt petites. Doncs això és el que es busca. Però, esclar, això, l'usuari, mil·lisegons, no ho arribem a notar, tu i jo.
2: No ho apreciem. Clar, ho sí que és veritat que ara... Perdona, que et tallis. Sí que és veritat que ara hi ha tot això de les plataformes de streaming. És a dir, jo recordo tenir estanteries a casa amb desenes de cintes de vídeo, d'anar al Budia Club, tot això es va acabar. I segurament té a veure amb això dels amples de banda gruixuts, no? El tub aquest que tu dius, no?
4: Ah, exactament. Així, quan demanes, per exemple, a Netflix mateix, demanes una pel·lícula o una sèrie, doncs Netflix te l'està subministrant a través d'aquest ample de banda. I no t'ho subministra només a tu, sinó que subministra simultàniament a diferents temps. És a dir, no tothom veu la mateixa pel·lícula al mateix moment, no? Sinó que tothom està mirant en moments diferents, a tothom li arriba la informació que ell vol, que ell busca, i això és el 5G.
2: Ara que m'has dit això, estic recordant una cosa que em va passar una vegada. Tu has dit quan era jove. Bueno, quan era jove, gairebé quan era un nen. Jo me'n recordo que anava a classes d'informàtica i me'n recordo que teníem un professor que un dia se'm va acudir la botada increïble de preguntar-li si mai veuríem un vídeo a l'ordinador. I recordo que es va ficar a riure, va dir, és impossible un vídeo, perquè imagina't una foto, en recordeu que hi havia aquells, els discs petits, els disquets de 3,5, que tenien un mega i mig, i em deia, home no, perquè un vídeo ocuparia com a mínim, no ho recordo, 30 o 40 megas, això és impossible, i pensava, ostres, si ara me'l trobo algun dia, li diré, era impossible, doncs mira.
4: Sí, exacte. Però fixa't, mira, entrant justament amb el que acabes de dir, és molt interessant perquè la visió que teníem abans, a la que tenim ara, després de tota l'evolució d'aquestes noves tecnologies, cada vegada, fixa't que cada vegada que surt una tecnologia nova, surten gent que no se n'en fia massa. I sí, en aquest cas, doncs, els 5G van sortir, ostres, això que fèiem aquesta... Això que m'estava posant jo el gorro de paper de plata perquè no ens controli la ment, etcètera. No? Sí. Ostres... A més, aquesta gent ha sortit tant amb l'1G, com amb el 2G, com amb el 3G, com amb el 4G, com amb el 5G. I si quan surti el 6G, també hi seran.
2: També. I amb el microones.
4: Amb el microones, amb tot. Qualsevol tecnologia nova és objecte de debat en un inici. Després hi ha gent, mira, qui alça més la veu, és el que diem sempre, no? Qui crida més és el que a vegades sembla que hagi de tenir més raó i no sempre és així, Doncs això...
2: No.
4: Sí
2: que és veritat que recordo vagament això, no? que esclata amb la polèmica quan va ser la pandèmia, no? Que havien d'implantar-lo o ja el començaven a implantar el 5G, no?
4: Exacte.
2: I com que va coincidint el temps va semblar com que, bueno,
4: que ens inoculaven el virus a través del 5G. S'ha arribat a dir això. Que no sé com, després parlaré si de cas de com funciona, quin és el funcionament científic, no, d'aquesta tecnologia, perquè així s'entendrà millor que no pots transmetre un virus a través d'una ona. No té cap sentit. Bueno. Mira, el 2019, això es va arribar a desplegar el 2019, que sobretot es va desplegar a Corea del Sud, Estats Units i més tard, una mica més tard, a Europa. I aquí Telefònica i Vodafone van començar a fer proves pilot aquell mateix any. I ara ja tenim una... No tot arreu hi ha 5G, però sí que trobes bastantes antenes que ja en tenen.
2: Bueno, és que ara ja fa 6 anys, no? Vull dir que déu-n'hi-do. I jo no sé si entre el 3G i el 4 va passar tant de temps, no ho sé.
4: No sé, ha sigut bastant ràpid.
2: No recordo.
4: Ha estat bastant ràpid. Però sí que és veritat que aquesta tecnologia requereix que un instal·lador vagi amb una antena i posi l'aparell emissor de 5G.
2: I que no deu ser barat, això tampoc.
4: No ho crec. A més, hi ha una altra cosa. Que com que és una tecnologia que utilitza unes ones una mica més curtes, una freqüència més baixa, freqüència més alta, amb una ona molt curta, ha de tenir l'espaiat entre antenes ha de ser menor. Per tant, s'han d'instal·lar bastantes més antenes. El desplegament, per tant, és gran.
2: I aquí també és on ve tota aquesta història de la gent que té tanta... Perquè en podríem parlar, de tanta por a les antenes de la telefonia, el tema de les ones, ai, que me l'han posat aquí al costat... No?
4: Sí. De fet, hi ha gent que fins i tot parla de l'electrosensibilitat.
2: Sí, és després veritat, però què hi ha de veritat en això, clar.
4: Esclar, fixa't aquí, és una tecnologia tan nova que precisament tots els estudis que es fan per verificar o rebatre aquesta idea són nous. I no tots encara han arribat a la conclusió desitjada. És a dir, que encara s'està estudiant, realment s'està estudiant. Però sí que hi ha estudis, per exemple, que relacionen, que intenten veure si realment, per exemple... certes malalties greus estan induïdes en base a aquests camps electromagnètics. La majoria han arribat a la conclusió que no hi ha una relació. perquè fan estudis a tota la població i tant la fan amb el que està sota una antena com el que està fora d'aquella antena, com el que no rep mai cap senyal.
2: Per tant, no és concloent?
4: No és concloent. No és concloent. Els estudis per ara no són concloents. Ara bé, he de dir, si anem a la base científica de tot plegat, veurem, mira, per exemple, jo et poso quatre dades, eh? El 5G és una ona de radiofreqüència. Està dintre tot l'espectre d'ones de ràdio. Saps que l'espectre electromagnètic doncs, pot tenir ones llarguíssimes de 500 metres, per exemple, en la freqüència AM de la ràdio.
2: Exacte.
4: Ens hem d'imaginar una ona de 500 metres anar donant voltes fins que arriba a la teva antena. I te'n recordes, no sé si te'n recordes, que fa molts anys hi havia unes antenes d'AM per allà a la Costa Brava.
2: Sí, home, i tant. I Radio Liberty eren mítiques. Sí, aquelles de vermelles tan altes, no? També,
4: clar. Clar. Molt grans. Per què eren tan grans? Doncs perquè la ona és molt gran. Bàsicament és això. Com més gran és la ona, més gran ha de ser l'antena per poder-la veure.
2: Però per també tant, més lluny arriba, pot ser?
4: També més lluny arriba, i tant. Perquè la ona AM pot transmetre des dels Estats Units, en aquest cas emetia, el Radio Liberty.
2: Sí, sí.
4: O sigui, arribava. La feien rebotar a l'estratosfera i anava fent rebots fins que baixava aquí a les antenes. O sigui, era una cosa fenomenal. Doncs imagina't les antenes que has de tenir per rebre aquesta freqüència, per veure-la. Si tu tens una antena petita amb una AM, costarà més. La podràs llegir, els cotxes bé tenen AM, però ara són ràdio digital. Però una ràdio normal té AM, la veu.
2: Sí.
4: Tu pots fer antenes molt, molt, molt més petites, com més petita és aquesta ona, en concret aquesta 5G, dintre dels nostres mòbils. Abans els mòbils tenien una antena desplegable.
2: Sí, senyor, és veritat. Això es va perdre, eh? Sí.
4: Això tenia es va un punt, perdre. Tenia
2: un punt romàntic, fins i tot, l'antena de l'StarTAC aquell. Sí, sí, és veritat.
4: Doncs aquesta antena era perquè la ona que t'arribava era una mica més gran. Ara les antenes són internes, són petitones, vale? Mira, et poso l'exemple. Mira, el 3G, per exemple, la ona del 3G és de 15 centímetres. El 4G anem a 10 centímetres, més o menys, i el 5G té un ample de banda que va des dels 43 centímetres a 1 centímetre. Vale? Té tres freqüències.
2: Diguem.
4: Sí, té un escalat. Vale? Pues sí, que les més petitones van a 1 centímetre. I aquí, i a la Wi-Fi, per exemple, estem a 10 centímetres, aquesta ona. Clar, si tu tens una ona gran d'aquests 10 centímetres de la Wi-Fi i tu poses la mà a davant d'aquest router que et genera aquesta Wi-Fi, la Wi-Fi no s'atenuarà, perquè la ona no és capaç de veure la teva mà.
2: Passa de llarg
4: la ona. Ara bé, si tu tens una paret a casa teva, saps que a vegades has de posar un repetidor, no? A dins de casa.
2: Sí.
4: Poses el repetidor perquè és que la paret està atenuant la ona. T'està frenant, vale? Doncs, mira, anant a buscar això, quina és l'afectació que una ona d'aquestes pot provocar a una persona? Jo em vaig fer aquesta pregunta. Aleshores, una persona, anem a buscar el més petit, que és un ADN, vale? El diàmetre de l'ADN,
2: vale.
4: Que són
2: sí.
4: dos nanòmetres. Dos nanòmetres. El 5G, l'ona més petita, medeix un centímetre.
2: Clar, passa de llarg, claríssimament, no la veu.
4: Passa de llarg, no la veu.
2: Clar.
4: No és capaç d'interactuar amb,
2: aquestes...
4: amb les cèl·lules del nostre
2: cos. Per tant, tu descartaries aquestes teories que diuen que el 5G o aquest tipus d'ones afectarien directament les cèl·lules humanes, no? Sembla que no hauria de ser així, en tot cas, no?
4: No hauria de ser així, excepte si tu t'acostes molt, molt, molt a un transmissor d'aquests d'altíssima potència, d'aquestes antenes, si tu et poses a davant, et pot arribar a provocar cremades.
2: És que deixem que avancem una mica, perquè se'ns tirarà el temps a sobre fàcilment. Jo crec que ho estem situant molt bé, el que passa que no en tenim mai prou, i crec que també és el moment de donar la benvinguda de nou a l'Albert Palou, que és biòleg i relacions institucionals i cap de comunicació al Centre Beta. Albert, escolta'm, què et sembla tot això del 5G? Com veus que ho estàvem comentant amb en Jordi?
5: No, molt interessant. És un tema bastant complicat tècnicament, si tu mires des de la distància. Però bé, és interessant els moviments anticientífics que... o no sé si negacionistes en aquest cas, és una cosa una mica diferent. La gent que ha convertit el 5G com en la diana de les seves obsessions i de donar-li la culpa de coses, és curiós perquè és bastant variada. Potser és perquè va coincidir amb la pandèmia i va fer florir tota una sèrie de teories bastant curioses.
2: Sí, exacte. Jo que m'he documentat una mica, ho hem estat mirant bé, i de fet ho he sentit a parlar moltes vegades en sobretaules i en diferents articles i fins i tot algun programa de televisió i de ràdio. La quantitat de mites que hi ha al voltant del tema del 5G crec que és molt interessant. No sé tu com t'has documentat, si tens alguna guia, no sé, perquè sé que en vam parlar abans de fer el programa de que intentaries mirar-ho també tu mateix.
5: Bueno, han florit moltes coses, algunes més variopintes que altres, altres més o menys creïbles. Jo crec que podríem fer un parell de grups. Hi va haver tot un primer gran grup de gent que va decidir relacionar el 5G amb l'origen del Covid. Això ho comentava abans en Jordi també. Clar, això és bastant curiós, perquè és... jo crec que altres vegades que hem parlat d'altres temes, sí que a vegades intenten posar-li una pàtina científica buscant algun científic que realment pugui donar alguna aproximació a alguna cosa que pugui cobrir algun tipus d'idea més o menys estrafolària. Però clar, pensar que o afirmar que amb el 5G pots generar el Covid és bastant curiós, perquè clar, aquí tens dues opcions. Si pares a pensar com és una electromagnètica com la que parlàveu fins ara, tens dues opcions. O la ona porta el virus, o sigui, tens el virus cavalcant sobre l'ona electromagnètica, això vol dir que les ones tenen la capacitat de transportar matèria, que seria una cosa també bastant novedosa. Al final, un virus no deixa de ser una cosa que té una massa, per petita
2: entitat
5: que sigui.
2: Entitat física, no? Clar, sí.
5: Sí. Doncs llavors, clar, tindries un virus, per tant, un element físic cavalcant una ona, viatjant cap a les persones a qui pretén infectar. Això seria com dir, no sé, que pots infectar de gastroenteritis a la gent amb un megàfon, o que pots engegar una ràdio del cotxe i transferir alguna malaltia a la gent que hi hagi dins del cotxe d'alguna forma física. Però clar, és més estrany encara pensar que, i això també s'ha afirmat, que el 5G creava el virus.
2: Feia
5: una mica d'aquesta explicació de la longitud d'ona. Clar, ostres, si l'eina que tu tens per crear un cos, per petit que sigui com és un virus, és una ona, al final tens poc marge, al final tens una cosa que va amunt i avall amb una freqüència fixa.
4: Això és la transmutació de la matèria.
5: Ostres, clar, sí. Projectar una ona contra un lloc i ser capaç de fer servir aquesta ona d'alguna forma per generar un virus d'ARN com el SARS-CoV-2, requereix una tecnologia que potser no tenim encara a disposició. Segur.
4: La dualitat una partícula, que es diu. Que aquí no entraríem en terrenys més físics, més pantanosos.
2: Més quàntics, diria, no?
4: Més quàntics. Perquè, ostres, no sé realment d'on traien o com es podien imaginar, no? que es provocava una partícula amb una massa des d'una ona, és molt raro.
2: Jo crec que ni ho pensen, no? Fa pinta
4: clar.
2: És una... Perdoneu, però és allò, és una fabulació directament, no? Perquè, clar, un cop entres en aquest terreny que no hi ha cap mena de rigor, tot s'aguanta, no?
4: Sí, i tant.
2: Quin altre, Albert, quin altre hi ha així de mite?
5: Sí. Hi ha una altra línia molt clàssica, és un tema que... És un d'aquells temes que surten a les taules, com deies, de sobretaula amb la família. És el tema de les abelles. També hi ha hagut relació 5G-abelles. Hi ha una obsessió en pensar que les abelles són els únics pol·linitzadors del món. Això és una petita deformació. Hi ha molts altres organismes pol·linitzadors que no són les abelles, que també són importants, però la gent té una fixació amb les abelles i que cada vegada n'hi ha menys. Doncs va, també s'ha atribuït la posada en marxa del 5G com a causa del declivi de les abelles i de grans mortalitats d'ocells arreu del món, cosa que tampoc... I jo asseguro que hi ha molts experts que estudien les abelles i els ocells i altres pol·linitzadors, i molts altres tipus d'insectes, no hi ha absolutament cap tipus de base científica que ho recolzis, ni ho trobaràs, ni hi ha cap evidència que el 5G hagi provocat la mortalitat d'abelles. O sigui, les abelles i els ocells estan patint malalties, estan patint temes de contaminació per alguns productes químics que es fan servir, se'ls està afectant el canvi climàtic, però en cap cas el 5G, l'activació de les antenes de 5G ha provocat la mort d'abelles, o si més no, no hi ha cap tipus d'evidència que això sigui així.
2: Està clar. I aquest, a més, s'ha com associat sempre allò de dir és que una frase d'Einstein, que no sé si la va dir o no, que deia que abans d'extingir la humanitat s'extingiran les abelles, no? I la gent ja ho vincula amb tot això, oi?
5: Sí, però com et deia, o sigui, també algun dia per parlar de que les abelles no són tampoc els únics organismes que pol·linitzen o que fan que els ecosistemes funcionin. Hi ha molts
2: altres. És un tema per on la Terra no és plana, això, eh?
4: Sí.
2: El tema abelles.
4: Sí. També hi ha el vent. També hi ha el vent que pol·linitza, que sí.
5: Sí.
2: I el 5G no va pel vent, que sapiguem, no?
4: No. Però... Bueno, espera't.
2: Bueno, clar, si ens hi posem, potser sí.
4: Sí.
2: Què més, Albert?
5: Després, hi ha tot una línia, hi ha un parell de temes aquí, diguem, dues línies diferents, però que tenen a veure amb el cervell humà. També molta preocupació per com el 5G afecta el cervell humà. Sí. Aquí és aquí un apunt seriós i crec que és un apunt a peu de pàgina que és important fer. O sigui, jo vaig estudiar biologia fa ja molts anys, vaig acabar fa 20 anys la carrera, i jo sé que tot el que jo tenia de punts de funcionament del cervell, de neurologia, neurobiologia, tot allò va caducar, perquè al final és un àmbit de coneixement humà que ha evolucionat moltíssim, i ha d'evolucionar molt. Jo tinc una sèrie d'assumpcions que se'm van dir com a la carrera que ara han canviat. Llavors, aquesta forma de evolucionar tan ràpid que està tenint aquest àmbit de l'estudi de la biologia humana, segurament també es presta a que algú vulgui aprofitar-se per vestir alguna teoria amb aquesta excusa a vegades sentida amb les teories de la conspiració, que és, bueno, pues que falta molt per conèixer. No, sí, falta molt per conèixer, però bueno, no és que et permeti dir el que sigui. Llavors hi ha com dues teories importants sobre el 5G. Una és que et fregeix el cervell.
4: No.
2: Això és boníssim, eh? Això és boníssim. O sigui...
4: Però amb una prova fregida com amb oli o air fryer?
2: Com si fos un ou ferrat, bàsicament, això. Sí.
5: Clar, aquí algunes persones afirmen o intenten fer una comparativa que les ones del 5G són com les ones d'un microones i que projectar aquestes ones a través d'un mòbil prop del teu cervell fa que... no sé si sabeu com funciona un microones que fa vibrar algunes molècules i això és el que provoca l'escalfor. Doncs tu tindries el mòbil, això projectaria 5G contra el teu cervell, faria vibrar les molècules d'aigua del cervell, posaria la temperatura i et fregiria el cervell.
4: Clar, però aquí s'ha de distingir, és important distingir entre la radiació ionitzant i la no ionitzant, també. En aquest cas, sí, el 5G, clar. Les ones de ràdio no són ionitzants.
2: Bueno, perdona, ionitzant o... En tot cas, amb la capacitat també d'excitar les molècules d'aigua, com deia l'Albert, no? I per tant fer-les vibrar i per tant escalfar-ho. És a dir, jo, a veure, ja sé que a vegades dic alguna bestiesa, però pel telèfon, per coses de la feina, hi he de parlar bastant i reconec que sóc un addicte i que jo sàpiga, de moment, bueno, de tant en tant, home, alguna febrada he tingut, perquè quan tinc grip a vegades em passa, però de normal
4: però no
2: se m'escalfa el
4: cervell.
5: Imagina't.
2: No.
4: Soroll de crispetes, el soroll
5: imagina...
4: no has sentit.
2: No m'ha passat mai, això. No.
5: Imagineu-vos que esteu escalfant els macarrons al microones.
2: Per exemple,
5: davant dels
2: macarrons.
5: Pues allò està en una càpsula estanca i d'estar 3 minuts durant voltes per acabar tenint una mica escalfor. Dic que sí. Realment... No. La quantitat d'energia que hauria d'emetre un mòbil per fregir-te el cervell amb ones electromagnètiques 5, o 5, fent servir el 5G hauria de ser bastant potent.
2: I que no veiem la gent desplomant-se pel carrer parlant per telèfon. Seria una mica una fallida bastant gran, no?
5: Bueno,
2: tot plegat.
5: Sí. Hi ha una segona línia molt interessant respecte a l'ou del cervell, que és que, a part de fregir-lo... No, serveix per fregir el cervell. És per controlar-lo, el cervell. O sigui, fan servir les zones 5G per modular el teu cervell i fer que tu pensis el que ells volen que pensis.
4: He de votar aquest partit, i tu quan vas a votar, ostres...
2: És el que deia de l'MK Ultra, no? Allò del sistema de control mental que va utilitzar la CIA durant la Guerra Freda, no? Sí.
4: Exacte. Això, de fet, ja ve de la ciència-ficció. Eh? Això als anys 50 i 60 ja sortia a les pel·lícules.
2: Ja planava.
4: Sí.
2: Però és curiós, és curiós, perquè jo això no ho recordo amb tanta intensitat, amb el 4G o el 3G. Mm. És a dir, sempre hi ha algú que se li acut dir-ho de qualsevol tecnologia, que ho deies tu, Jordi, però amb les altres no. En canvi, el 5G, jo crec que el fet de coincidir amb el Covid va ser com molt... No?
4: Fixa't una cosa, coincideix amb el Covid i coincideix també que tens la tecnologia 4G i 5G que et permet l'streaming. És a dir, és quan es popularitza tota aquesta gent que se'ls hi dona veu. Amb el 3G ja no tenien prou ample de banda com per poder promocionar-se tant.
2: També és veritat, segurament. Sí, ha sigut una autopista tan ampla que hi cap tot.
4: Ah, aquí està.
2: Albert, digues.
5: En tot cas... Sempre per tranquil·litzar la gent. És molt complicat que amb les ones electromagnètiques del 5G ens puguin alterar el funcionament del cervell. El cervell funciona a base d'estímuls elèctrics i d'una cosa que es diu sinapsi, que és una transició química entre neurones. No hi ha cap estudi concloent que digui que amb una ona electromagnètica de baixa intensitat es pot afectar aquesta connexió entre neurones. Per tant, si tu no pots no tens ni capacitat d'afectar la connexió ni el flux d'informació entre neurones, és molt difícil introduir pensaments fent servir 5G dins el cap d'algú. Això és...
2: Vaja, jo que estava intentant que em donessis les claus del teu cotxe per sempre, tio, llàstima. En fi...
4: Això, de fet, és la por a lo desconegut, no? Allò que no es veu, a lo invisible. Ostres, jo, per aquí hi ha tota una sèrie d'ones que ens envolten, que...
2: És màgia.
4: Jo saber quin està interactuant amb el meu cervell, amb la meva manera de pensar, i em fa dir coses que no hauria de dir. No?
2: Sí, és així.
5: Digues. Hi ha un últim gran tema que és... No, sí. El 5G és una eina de control del govern.
2: Està tot relacionat, no? Si et controla la ment, el govern, l'època que estava tothom tancat, confinat a casa, no?
5: Això té una variant divertida, que és la gent que es pensa que la vacuna del Covid portava uns microchips que Bill Gates va posar a dins, per qui ara, a través del 5G, decideix activar aquests microchips per controlar-nos. En tot cas, tant si anem per la línia Bill Gates com per la línia els governs ens controlen a través del 5G. Jo només una reflexió, o sigui, tot el que fem ho pengem a Instagram o tenim un mòbil a la butxaca que fa exactament això, que és controlar-nos. Per tant, potser el problema no és el 5G, el problema és la forma com fem servir absolutament tot, que va deixant un rastre amb el qual, efectivament, si algú ens vol controlar algun dia, ho pot fer.
2: Una mica és això. Que és veritat que no som conscients. Hem d'inventar, de vegades sembla que hem d'inventar coses, quan en realitat la realitat és molt més prosaica i la tenim davant dels nassos, no? Això mateix que acabes de dir, tothom porta un localitzador a la butxaca, tothom entra al banc i pot moure diners directament, i en canvi ens fa por que ens rastregin no sé què del Facebook, no? Jo què sé... I, en canvi, sense cap problema, anem a comprar un lloc o altre i saben perfectament on som en cada moment, pràcticament.
4: Sí,
2: no?
4: Però fixa't una cosa, saps que hi ha ara uns protectors de mòbil que porten una espècie de dibuixos fets així en metall que bloquegen les ones i aquestes coses? No sé si ho has vist mai.
2: No ho he vist, però m'ho puc imaginar.
4: Sí, ho he vist. Es veu que bloquegen les ones i tal, i et protegeixen. Però, atenció, el mòbil pot enviar i rebre trucades.
2: Llavors poc deu protegir res, perquè, és clar.
4: No sé, és capes, aquella protecció. Sembla
2: ja ens
4: que potser
2: sí,
4: no acaba de
2: bretxes.
4: Funcionar del tot.
2: Sí, hi ha bretxes, hi ha bretxes aquí. Hauríem de convidar el CEO de l'empresa, perquè aquest sí que deu ser un listo. El que va crear això, aquest sí que... En fi.
4: Tu, hi ha una cosa que trobo a faltar que encara no hem dit... Que són el gorro de paper d'alumini.
2: Home, interessantíssim, momentàs. Sí, home.
4: Que té certa base científica, eh? Vull dir, no és pas endebades que es parla i que es fa. Sinó que, fixa't una cosa.
2: Explica.
4: Si tu emboliques un mòbil en paper de plata, és probable que perdi la cobertura.
2: Perquè no ho he provat mai, però això m'ho han dit molt i algun dia ho provaré, ni que sigui per morbo.
4: Això també, jo també ho vull provar, perquè no ho he provat. Ara ho estic dient, però no ho he provat.
2: Si pots posar el modo avió, però no. Millor agafar un paper d'alumini i embolicar-lo.
4: Igual que si el poses dins la nevera, el poses dins el microones, etc. Això se'n diu un efecte que se'n diu de la caixa de Faraday. Uh-huh. Aquesta... Ai, de la gàbia, perdó. Això no, sí. La gàbia de Faraday. Sí. Que és una gàbia que, diguéssim, que manté l'electromagnetisme aïllat. Mm-hmm. Tant de dins cap a fora, no deixa sortir les ones, com de fora cap a dins, tampoc les deixa entrar. Mm-hmm. Ara bé, aquest gorro de paper de plata, saps quin gruix hauria de tenir per ser efectiu?
2: A veure...
4: Hauria de ser un gorro d'almenys de mig mil·límetre de gruix.
2: I val, no fa pinta
4: no,
2: que...
4: No, és a dir, has de desenrotllar molt el rotllo. O sigui, l'has de fer gruixudet, el paper de plata, perquè comenci a funcionar.
2: Realment, ja entenc. Et sortiria car, diguem-ne que et sortiria car.
4: Sí, bueno, pot reaprofitar, no deixa de ser alumini.
2: Sí, clar.
4: L'alumini, en aquest cas, doncs, diríem que té dues funcions. Una que és fer-te gorros d'alumini i l'altra és embolicar entrepans. Jo et diria que només una de les dues és realment pràctica, que seria la d'embolicar entrepans.
2: L'altra, sí. Segurament, en fi, sí. Acaba pesant el cap i tot.
4: Sí, sí. No cal. Però vols saber una cosa, una dada molt, molt bona, eh? Bloqueja la gran major part de l'espectre electromagnètic d'ones de ràdio, però amplifica la part dels 2,6 i 1,2 gigahercios. Saps a què correspon aquesta part que amplifica?
2: Sorprèn-nos.
4: El 4G.
2: Ah, o sigui, que no serveix per res.
4: És a dir, que si et poses un gorro d'aquells ets com l'antena de Catalunya Ràdio. Ets una antena, ets una persona antena. O sigui, ets capaç de transmetre wifi.
5: Sí. Però el problema era el 5, no el 4. El 5...
4: Ja, el 5 el bloqueja. El 5 el bloqueja.
2: Ah,
4: però
2: no,
4: el 4...
2: Ja
4: està. Doncs pots fer streaming. És a dir, tu et poses gorros de paper de plata a tota la família dins i no has de posar repetidors de wifi dins de casa.
2: Escolteu, nois, magnífic, que això se'ns allarga una mica massa. Jo no sé si hem resolt dubtes o n'hem generat de nous, però jo crec que ha estat bastant interessant, això. I també no cal, doncs, tampoc allargar-ho gaire més, perquè tinc la sensació que aniríem generant cada vegada més i més preguntes, i en tot cas també seran els oients els que es dediquin, si volen, a contestar-les o a generar-ne també per part seva més, i el que també pretenem una mica és doncs donar més informació i que cadascú extregui les seves conclusions. També jo crec que ara anem a la part que tothom espera amb delit, i és que la cirereta del pastís de la Terra no és plana. Ja sabeu que ens la porta el nostre tècnic i muntador, que és l'home orquestra de les ones, des de Roses, terra de tramuntana, i de bon peix, l'inimitable Xavi Gorro, que és el que ens porta aquella secció que és imprescindible. Un catàleg d'invents estranys, inútils i tan curiosos que fan que les teories del 5G semblin fins i tot normals. Així que preparem-nos, que ve el Xavi amb el seu museu particular de la inventiva més delirant de la història. Què ens portes, Xavi? Què tal?
6: Hola, què tal? Com anem?
2: Com estàs?
6: Doncs molt bé, aquí. Bé.
2: Estàs bé? Aquí a Roses esteu bé, aquí dalt, tot bé?
6: Sí, bueno, bé.
2: Sí. Si us arriba el 5G aquí o què? O no, no cal, tampoc?
6: No cal, per què?
2: No cal, no, també tens raó.
4: Amb el vent potser se'n va, es desvia.
2: Potser se'n va. Perquè tu, una mica el servir llegit sí que el tens, no?
6: Bueno, això sí, però no es preocupa el 5G, diguem.
2: Ja no feia falta abans.
6: No, ja era d'abans.
2: Ja venia d'abans.
6: Sí.
2: Bueno, escolta, doncs va, dispara la teva secció, a veure què ens portes avui.
6: Vale, avui us parlaré, ja que estàveu... Ve bastant en relació amb el tema que estàveu parlant, ja que estàveu parlant de gent que es fa sombreros de paper de plata, no?, per no pillar el 5G. Doncs jo us parlaré avui de tot el contrari. D'un barret, un senyor es va invitar un barret, però per pillar coses. És més, per pillar la ràdio.
2: Una antena? Un barret d'antena?
6: No, un barret ràdio.
2: Ah, ostres, no sé.
6: Sí?
4: Carai, A veure.
6: O sigui, és normal, ara em sembla...
2: Un barret ràdio són uns cascos, no?
6: Bueno, clar, però estem parlant als anys 40, eh?
2: Ah,
6: clar. O sigui, per tots ara sembla normal portar una ràdio portàtil, potser no és gaire normal perquè és una mica antic, no? Però als anys 80-90 portar una ràdio petita portàtil, no, un transistor, era el més habitual, no? La gent, sobretot quan anava a veure el futbol o anava pel carrer per escoltar les notícies. Ara ho podem fer des del mòbil, ho podem fer des de la tablet, ho fem des de... ja està d'un smartwatch, podem escoltar la ràdio, podem escoltar coses amb uns cascos. Menys si ets un quillo, que llavors no portes cascos.
2: Tot i que jo recordo l'època dels Walkmans, una època també fantàstica, també, em recordeu? Home. I aquesta cosa que a mi em sap una mica de greu, vull dir-ho, que desaparegués la ràdio FM del mòbil. que el dia de l'apagada, aquella apagada mítica que s'hem quedat tots els fosques, tothom estava buscant una ràdio i un transistor FM.
6: Jo vaig anar al cotxe.
2: Bueno, clar. Bueno, però el cotxe n'hi ha que no en tenen, que n'hi ha que, són ràdio digital, i també digital. Problemes, eh?
6: Bueno, es veu que això, això volien imposar, ho volien fer, hi havia, sobretot als Estats Units, que volien que tots els cotxes portessin només ràdios digitals, i es va dir que no, perquè per rebre emissions d'emergència, clar, ràdio digital, doncs, si no hi ha internet no funciona. En canvi, la ràdio analògica funciona, en principi funciona sempre. I es veu que al final no ho implantaran, però bueno, hi ha alguns cotxes que els Tesla en sembla que els porten, ho porten així.
2: Vaja, però... fixa't, allò que es diu al final, aquell cambrer que ve amb aquella tablet per prendre nota, moltes vegades acaba venint amb un boli i un paper, perquè és la manera més ràpida.
6: Sí.
2: Doncs res, què tal el senyor del sombrero o del gorro?
6: Pues per... Anem als anys 40, finals dels anys 40, no? O sigui, la gent tenia ràdios a casa seva, però tenia ràdios a vàlvules, aquelles ràdios gegants, que valien un paston, i que eren mobles, eren ràdios mobles, no? Clar, la idea era... Sí. Que això pogués ser portàtil, perquè tu podies escoltar la ràdio a casa teva, però no podies anar als llocs i escoltar la ràdio, que és l'invent que estava de moda. Doncs un senyor va inventar justament això, una ràdio portàtil. Però una ràdio portàtil que la portaves a sobre, la portaves al cap. I ja fica de nom Radio Hat.
4: Sí. Ostres, això em sona un grup de música.
6: Radiohead, el grup de música, sí, molt menys.
2: Radiohead, no, era els Radiohead cara bé.
6: D'abans, però s'ha de dir que aquest barret, que als anys 40 portava barret, tampoc era una cosa bastant estrambòtica. Molta gent portava
5: s'ha perdut, això, és una pena.
6: Sí.
2: El que portava barret s'ha perdut o portar ràdio al cap?
5: Sí.
6: Portar barret.
5: Bueno, les dues coses.
6: Però el barret aquest, us imagineu un barret dels anys 50, no? Un bombí o alguna cosa així. No, no. Aquest barret, la ràdio aquesta estava construït en un barret colonial. Que un barret colonial és aquells barrets que veieu a les pel·lícules de gent que va fer safaris. Són aquells barrets rodons, doncs allò.
4: Com un salacof. És el salacof, se'n diu?
6: No ho sé. Però bueno, el típic barret d'això, de gent que va fer safaris als anys 50, 60, 70, a les pel·lis d'Indiana Jones, perquè us feu una idea. Sí? Tot això és real, jo no m'estic inventant res. Doncs bé, l'any 49, un senyor, que després us parlaré d'ell, es va inventar això, intentar incrustar una ràdio en un barret colonial. S'ha de dir que aquest invent es va començar a vendre l'any 1949, valia uns $7.95, que actualment, amb la inflació i tot això, serien aproximadament uns $100, i et prometia captar emissores a uns 32 quilòmetres de distància. I de nom comercial...
4: Ràdio local.
6: Bueno, emetia amb AM i, bueno, per l'època jo crec que la distància era bastant llarga.
5: I el nom comercial... Ràdio Manlleu, Ràdio Tradell, tot.
2: Ràdio Vilafant, des de Roses, no?
5: Sí,
6: justet, perquè...
2: O sigui, m'estàs dient que Eudal Carbonell, no?, aniria amb un barret d'aquests, que és el d'allò, no? Jo me l'imagino amb un barret, amb una ràdio d'aquestes, no?, una mica.
4: Calla que no ho porti, eh?
2: Potser ho porta.
4: Ojo,
2: Hem de preguntar.
4: Sí.
2: 32 quilòmetres.
6: 32 quilòmetres. Bé, el nom comercial d'aquest aparell era Man from Mars Radiohead. Sí? El hombre de... Perquè bàsicament semblava un marciano. Un sombrero. Perquè ara veureu com funcionava això. I podeu pensar, hòstia, vaya fricada, no? Un sombrero així que té una ràdio.
2: Home, que ja es deia així, el nom, el tanto.
6: Sí,
2: ja.
6: Però dius, a veure, pot ser una fricada. Doncs bé, bàsicament això sí, bàsicament era una fricada, però va ser un èxit. S'ha de dir que va ser un èxit gràcies al màrqueting que aquest senyor, que ara, com deia, ara us en parlaré, va fer, perquè bàsicament va començar a fer fotos, a fer campanyes de màrqueting, de publicitat, d'aquest sombrero, que era, com deia, un barret colonial, de color vermell i amb altres colors que tots eren llampants, on apareixien models... Normalment eren noies, adolescents, perquè en aquella època podies utilitzar, explotar la gent a nivell publicitari com et donés la gana, que sortien somrient, si mireu a internet ho trobareu, amb aquest barret amb colors vius. I, òbviament, això, ja com a excentricitat, va triomfar sobretot a les portades de les revistes i algunes botigues van començar a demanar doncs, poder comercialitzar aquest aparell. Doncs bé, el senyor que va inventar això era un home que es deia Victor Honfrich, que era un inventor i també, sobretot, era empresari, conegut per haver-se fet milionari per fabricar garlandes, o sigui, les coses aquelles, els papers aquells, les decoracions aquestes de festes, amb motius hawaians de paper. O sigui, un senyor que, bueno, pensa de crear, doncs, coses per festes.
2: Què et porta de fer garlandes a fer un barret amb una ràdio? És una cosa... Curiós, doncs,
6: té una explicació, perquè tot i que el senyor a l'empresa aquesta que va crear, que es deia American Merry Lay Corporation, doncs, com que venia objectes de festa, es guanyava molt bé la vida, ell, en veritat, el que volia no era revolucionar el món de la papiroflèxia festiva, sinó que ell, en veritat, volia ser inventor. I va dir, jo vull revolucionar el camp de l'electrònica. He revolucionat el camp de les festes, doncs vull revolucionar el camp de l'electrònica. I com que també era famàtic, diguem, de la moda així més extravagant, doncs va dir, pues, vaig ajuntar les meves dues passions, no? Voler ser inventor en les coses estrafolàries. S'ha de dir que, ara ens sembla tot això molt marciano, eh? Però que faltaven 5 anys perquè les primeres ràdios de butxaca es comencessin a comercialitzar. Més o menys va ser per mitjans dels anys 50 del segle XX. Per tant, totes les ràdios que hi havia a l'època eren ràdios, com deia, mobles ràdios o ràdios grans que funcionaven
2: amb... Aquells de galena, no? Aquells,
6: sí, que funcionaven amb vàlvules. Sí. Bàsicament, els transistors sí. Era una cosa que només feien servir, doncs, i és molt especialitzada, a més eren molt cars i molt especialitzada en la matèria, i no es feien servir per l'ús quotidià. Per tant, què passa? Que aquest barret funcionava amb vàlvules. I les vàlvules, no sé si vas una vàlvula... A veure, petites no són, tot i que aquestes eren petites, però bueno, una vàlvula fa com a mínim 5-6 centímetres.
4: Per tant, podem dir... A part d'això s'escalfen, que no vegi.
6: Exacte, bueno, això és un altre, a part s'escalfen...
2: Aquest, sí,
6: bueno,
2: aquest sí que et fregia el cervell, aquest. Sí.
6: A l'hivern bé, a l'estiu malament, però bueno...
2: Clar, però aquest home, invent... l'estiu bastant malament.
6: Clar, l'estiu fatal, l'estiu fatal. Però bé, s'ha de dir que això és una cosa molt friqui i molt estranya. S'ha de dir que per l'època molt espectacular... Estem a finals dels anys 50, als anys 40, principis dels 50, època dels Estats Units, sobretot, l'època on comença a saltar el tema de la ciència-ficció i tal,

0: es van fer ressò d'aquest invent, li van donar molta popularitat. S'ha de dir que el Radiohead va sortir a la venda, com he dit abans, en grans magatzems, també en gasolineres, on aquestes benzineres oferien el sombrero aquest com a regal promocional, i podem dir que, com que era relativament barat per l'època, perquè o sigui, ara 100 euros a una ràdio ens pot semblar una bogeria, però clar, a l'època, com deia, les ràdios eren armatostes gegants i valien molts diners.
1: Sí,
0: eren
1: sí.
0: Mobles. Per tant, 100, el que serien 100 euros ara, uns 8 dòlars per una ràdio, que a més te la podies posar a tot arreu, doncs no estava malament. I l'invent, doncs, podem dir que potser tenia esperances de funcionar. Però clar, va funcionar? Òbviament no va funcionar. Perquè una cosa és el màrqueting i l'altra és si aquest invent era pràctic o no. Com us deia, funcionava per vàlvules, que era el que feia que aquesta ràdio funcionés. En concret, portava dues vàlvules. Una, que era la que captava la senyal de l'emissora, que aconseguia que aquest barret es pogués trobar la senyal, i l'altra, el que amplificava l'àudio i que després ens ho enviava a uns auriculars interns amb el qual podíem escoltar nosaltres la ràdio. I clar, les vàlvules quedaven per fora, per tant semblaven dues antenes. Us feu una idea, també. Era com... Sí?
1: Un armatoste guapo,
0: maco, un marciano. Lo bo que tenia és que no tenia antena, perquè l'antena era un fil conductor que anava al voltant del barret i, per tant, no anaves amb les dues vàlvules i una antena sobresortint, que això s'ha de dir que bé. I aquesta antena et permetia agafar ràdio AM a 32 quilòmetres, que havien dit. I, a part, per poder alimentar això, portava dues piles. Una pila d'un volt i mig per escalfar les vàlvules, perquè si no les vàlvules no funcionaven, i una altra de 22,5, que aquesta ja era una mica més totxa, per alimentar tot el circuit que fes que la ràdio funcionés. Però tot i això, la ràdio tenia 20 hores d'autonomia. 20 hores seguides Déu-n'hi-do. Funcionant. O sigui que bastant bé. I a part d'això,
2: doncs clar... Com anava?
0: Bueno, no sé, però 20 hores amb una pila de 22 watts, jo crec que està bé. És un
1: molt millor.
2: És de pila de petaca, eh?
1: Molt sí, clar, més que un Gear, eh?
0: Pilote. Sí.
3: I tant, exacte. I tant.
0: Bueno, i molt més que un iPhone.
1: També, efectivament. Sí. Veus aquest senyor?
0: No, l'home bé. I l'últim invent, l'últim aparell que portava aquest sombrero era una rodeta per poder canviar l'emissora que estava entre les vàlvules. Jo no crec que fos gaire pràctic, perquè, com heu dit abans, les vàlvules s'escalfaven. I si fiques la roda entre les vàlvules, i a més ho tens al cap, vol dir que no veus què estàs tocant, pot ser que et cremis, però bueno. I aquesta roda simplement el que feia era per intentar triar l'emissora. Sí, per poder sintonitzar diferents emissores. I de moment tot bé, no? Tot bo, pot ser que funcioni. Però clar, també tenia inconvenients aquest aparell. Un dels inconvenients era que si estaves molt lluny de l'emissora, et sortia aquell soroll. Saps quan esteu sintonitzant una ràdio analògica que se sent com de fregit? Però clar, aquest fregit es veu que era molt alt. Molt alt, i com que tenies els altaveus dins del casco, era bastant molest. Sí, com molt molest.
1: Es fregia el cervell també, literalment.
0: Sí. També s'ha dit que la qualitat de so era bastant justa, comparable amb una ràdio casolana de l'època, que sonaven, es veu, diuen que sonaven molt bé, això sonava regolinxi. I l'altre problema, sobretot, era que l'antena era direccional. O sigui, que els 32 quilòmetres no eren una rodona 32 quilòmetres al teu, sinó 32 quilòmetres cap on estaves mirant. Ostres. Què passava? Que si et giraves o inclinaves el cap, doncs la senyal es perdia, però no només perdia la senyal, sinó que venia el soroll aquest que, saps, de fregit, que no era gaire agradable.
2: És a dir, t'havies d'estar mirant permanentment allà d'on venia l'antena.
0: Sí. O sigui, havies d'agafar una brújula, buscar on estava l'emissora i ficar-te de cars a l'emissora, perquè si no, pues...
2: Quan et giraves ja perdies, ostres.
0: Sí.
1: I tot i així, dius que va tenir èxit, eh?
0: No. Tot semblava que aquest aparell tenia èxit. Per què? Perquè es va fer una campanya massiva a premsa, no només les revistes especialitzades, sinó que les revistes mainstream, diguem, el Life, el New Yorker, diferents revistes americanes reconegudes, van treure reportatges d'aquest invent, però hem de dir que tot i la gran campanya del producte, les ventes no van donar gaire, i a principis dels anys 50, o sigui, un any després, diguem que els anuncis van desaparèixer dels mitjans de comunicació, de les botigues. El senyor, el seu inventor, deia que encara rebia alguna comanda puntual, però diguem que no em va vendre gaires. Jo crec que potser no em va vendre cap. I el que sí que s'ha convertit aquest objecte és un objecte

0: culte i que es veu que molts inventors i molta gent especialitzada o que li agraden aquests objectes busca, perquè es veu que sí que es van comercialitzar alguns, i és un producte difícil de trobar, però que es veu que és molt preuat per la gent que li agraden aquests invents. Com a curiositat, s'ha de dir que la portada d'una revista tecnològica que es deia Radio Electronics, de l'any 49, al juny del 49, sortia una noia que va fer de model amb aquest barret, una noia de 15 anys, que posteriorment va ser coneguda per ser l'actriu Hope Lange, que va guanyar un... Bueno, va estar nominada a un Oscar per una pel·lícula que es diu Peyton Place, que, si no l'heu vist, és una pel·lícula clàssica, que té molt bona nota a Film Affinity, i podem dir que aquesta és la seva primera aparició mediàtica portant el barret del... la barret ràdio de l'home aquest. Per tant, bueno, la, això, un invent que bona idea era poc pràctica, i no va triomfar, sobretot no va triomfar, bàsicament, i si hagués triomfat, hagués deixat de triomfar ràpid, perquè a mitjans de l'any 50, l'any 55, va aparèixer la primera ràdio transistors, que per tant era molt més petita, molt més manejable, i bueno, i això, la curiositat.
1: Sí, sí, és que jo m'imagino els auriculars aquells negres de baquelita, aquells d'abans, que sense l'amortidor, diguem, que deurien fer un mal, que ja podies estar, sí. Pot durar 8 hores la ràdio, però estigues 8 hores tu amb allò.
2: Ah, ja. I a més devia pesar. Devia ser una cosa bastant tremenda, eh?
3: Bueno, no, estic aquí, he aprofitat per mirar fotos i, escolta, a nivell estètic, prou bé, eh? Sé que confirmem que és una mica Salakoff del professor Carbonell passat pel sonar, eh? Però bé, escolta, té un punt estètic interessant, eh?
0: Sí, a Google teniu imatges, o sigui, teniu imatges de l'aparell per fora i per dins, eh?
2: Animem a tots els oients a buscar-ho i a comentar-ho, perquè segur que dona per molt. Bueno, escolteu, hem arribat al final del programa avui. Crec que ha sigut molt interessant, i aquest apunt del barret, com era, Radio Hat, no?
0: Radio Hat, sí,
2: però com,
0: Radio Hat.
2: Però com era, has dit Martian Man, o com ho has fet anar, això?
0: No el nom comercial.
2: L'home marcià...
0: Sí, el barret de l'home marcià o alguna cosa així era...
2: El barret de l'home marcià. A veure, sí, ja apuntava maneres que ells ja veien venir que això, en fi, una mica d'aquella manera. Eh?
0: Men from Mars, Radiohead. Radiohack.
2: Mars Attacks, una mica, sí. El tema. Bueno, doncs res, escolteu. Gràcies per aquesta edició de la Terra no és plana. Com us deia abans, espero que haguem aportat una mica de mirada crítica amb tot plegat i generat les preguntes més correctes i que tothom pugui treure les seves conclusions. I simplement res, doncs moltes gràcies Albert, Jordi, Xavi, i ens veiem ben bé aviat. Fins la propera.
4: Ei! Escuchadme! Me había secuestrado, pero he conseguido escapar. El hijo de puta.

0: butlletins informatius de Ràdio Rubí.
1: Un jove detingut i dos Mossos d'Esquadra ferits. Aquest és el resultat de la darrera concentració il·legal de vehicles.
2: L'Ajuntament, en resposta a Ràdio Rubí, explica que les persones que ocupaven el Porxo han decidit marxar finalment després del treball conjunt de serveis.
0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
3: La natalitat és cada vegada més baixa a Rubí.
4: L'oficina de treball de Rubí ha tancat el mes de juliol amb 3.840 persones.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Molt bona tarda. La Generalitat anuncia que l'aprovació definitiva del Pla Territorial Sectorial per implantar les energies renovables, el Plater, es retardarà com a mínim fins l'estiu vinent. L'objectiu és de dotar-se de més temps per negociar la proposta amb el territori, donada l'oposició de multitud d'ajuntaments i entitats que consideren que la proliferació de parcs solars i plantes de bateries pot trinxar el seu entorn natural. Aquí a Rubí, el govern municipal aposta per generar renovables a través de fotovoltaica a teulades i cobertes i, de fet, assegura que hi ha potencial suficient per arribar amb aquest sistema als 130 megawatts que el Plater demana a la ciutat. Sentim el regidor de Medi Ambient, Andrés Medrano.
2: Si aprofitéssim tota la potència de sostre industrial, domèstic i d'instal·lacions que tenim a la ciutat, ja podríem produir el doble dels megawatts que diu el Plater que hem de produir. O sigui, la necessitat d'ocupar sol no és de sortida. La necessitat d'ocupar sol només vindrà donada si no som capaços d'aprofitar tot el sostre disponible.
1: Recordem que el Plater marca espais naturals protegits de Rubí com Can Oriol, Can Xercavins o Can Ramoneda com a zones prioritàries per instal·lar aquests parcs solars i plantes de bateries. El casal cívic i comunitari del carrer Magallanes obrirà tot l'agost com a refugi climàtic en horari de dilluns a divendres d'11 del matí a 7 de la tarda. És part de l'aposta del Departament de Drets Socials per mantenir operatius aquests espais i casals com a refugis climàtics durant l'agost. Jaume Romero és el director general d'Acció Comunitària de la Generalitat.
3: Els casals cívics i comunitaris són molt més que un espai climatitzat. Són equipaments de proximitat que durant els episodis de calor intensa ofereixen un lloc segur, estable i confortable on qualsevol persona pot refugiar-se, especialment aquelles que es troben en una situació més complicada o de més vulnerabilitat. Però també pretenem i volem que siguin espais on es creïn vincles, on es combat la solitud i es reforça la cohesió comunitària. Una funció que avui pensem que és més necessària que mai.
1: El casal cívic i comunitari està al carrer Magallanes i un altre refugi climàtic aquest agost serà la Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler al carrer Aribau, que continuarà oberta en el seu horari d'estiu, és a dir, de dilluns a dijous en horari de tarda i divendres en horari de matí.
0: Torna a escoltar aquest informatiu a radiorubí.cat.
1: Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: oiga bien, ¿eh? Que está el micro bajito. Bienvenidos a un nou programa de la sèrie. És el programa número 99, per cert, que ho he de dir, si no se m'oblida. Són les 6:08 de la tarda i ja estem un altre cop aquí per parlar de sèries, el programa on parlem del món de les plataformes de streaming amb totes les estrenes, notícies, anàlisi, recomanacions i molt més. Per complir aquesta tasca tindrà un servidor, Víctor Pérez, com a presentador, i a la Núria Molina, la nostra col·laboradora i amant de les sèries. Bona tarda, Núria.
1: Bona tarda.
0: Hem arribat, no?, després de la ventada. No ha sido pa tanto.
1: Casi salgo volando. No.
0: Mentira. Podria haver sigut pitjor, almenys a les nostres localitats, no?
1: Sí, bé, o sigui, se sentia el vent fort, sí, però, bueno, incidències, això, un arbre caigut, coses així.
0: Jo he dit que m'ha sortit un vídeo abans del dia de Terrassa, que sortia les imatges de la ventada, i les dues primeres imatges eren com un toldo moviéndose, i dic, bueno, a ver, no sé... Bueno, però bueno, coses que passen.
1: Impactante.
0: Doncs avui parlarem, ja parlant de lo nostre, la sèrie de la setmana, de l'última proposta de Marvel Studios a Disney+, que és la minissèrie Wonder Man, que està centrada en el personatge del mateix nom, que es va crear als anys 60 per Stan Lee i Jack Kirby. Va ser un dels primers mutants. També podríem parlar de coses dels X-Men aquí relacionades, però no vau seguir per les rames. I Wonder Man, doncs, ha sorprès bastant per la seva inusual història, no?, dins de l'UCM, tema metafictici, que potser no sembla massa una sèrie de Marvel. Després comentarem què li ha semblat a la Núria, perquè a mi m'ha gustat, ja us l'avanzo, és el que hi ha. I a xarxes parlant de la Super Bowl, evidentment, no?, que tot el món habla d'esto, no?,
1: sí,
0: en tots els sentits. I l'arribada de Masca Rivales a Espanya, que s'ha pues, fet bastant viral també, o sigui, bueno, ha funcionat.
1: Sí.
0: Veurem si la Núria està d'acord amb les opinions. Ja és altre tema. Doncs dit això, comencem ja com sempre amb les estrenes, actualitat i notícies d'aquesta setmana. Doncs comencem amb les notícies, amb les noves imatges, o més bé, doncs un tràiler, no?, de la segona temporada de live action de One Piece, Núria.
1: Doncs sí, la sèrie live action del manga d'Eiichiro Oda torna a Netflix el proper 10 de març i la plataforma ja ha publicat el tràiler per aquesta segona temporada. Tindrà el subtítol Hacia la Grand Line, que narrarà un nou viatge pirata on el grup es trobarà amb nous enemics, com el Mr. 3, i nous aliats, com el mític Chopper.
0: Dos anys després, una altra sèrie que triga dos anys, no? Tres. Tres. Quasi tres. Bueno, no vas a mentir. Dos anys i 7 meses.
1: Bueno,
0: Déu-n'hi-do. A l'última entrega, bogeria total. Bueno, ja se nos va la olla, ja. Definitivamente, One Piece, que va ser per molta gent fan de l'anime, no?, de l'anime en general, ja no només de One Piece, no?, una de les millors adaptacions, no?, sinó la millor live action, ja sabem que no ha sortit gaire bé sempre, no?, aquest tipus de projectes, i més a Netflix, no?, que han tingut uns quants. Però bueno, veiem imatges i comentem què ens sembla aquesta sèrie, que a mi personalment tampoc em va dir massa. Pero bueno, lo vemos.
2: What's a pirate?
3: A pirate is someone who has adventures and dreams and never, ever gives up.
4: My friends. We put together an amazing crew, made it to the Grand Line, and now we're one step closer to our dreams.

0: Grand Line is a dangerous
1: place. Segueixo pensant que l'estil visual a mi és que em costa molt comprar-lo, no? El tema de la passada anime, no? En versió en carn i os és molt complicat, el llenguatge és molt específic, no? I, bueno, sempre està ahí la cosa que per mi no me convence.
2: Sí, més tenint en compte que, o sigui, sempre passar d'animació a live action, vull dir, això ho hem vist moltes vegades, sí. I normalment no surt bé.
1: No.
2: O perd com aquesta essència, però jo crec que sobretot a l'anime, que és tan expressiu i tan, té com un estil tan característic, és que costa encara més. És a dir, aquesta sèrie One Piece, live action, crec que va fer bé, perquè jo crec que molts fans van quedar contents, perquè sí que van portar bé el que és el producte, l'aventura, els personatges, vull dir, tota l'escriptura va estar bastant bé, però sí que és una sèrie que en general tampoc no és una gran sèrie com a si sola, és a dir, segurament acontenta les persones que li agrada One Piece, però fora d'això, vull dir, és una sèrie bastant senzilla, sí, d'aventures, vull dir, i punto pilota.
1: I també que té el problema, o no sé si problema, però bueno, que One Piece, almenys la història no principal, porta dècades, no?
2: Sí.
1: I todavía está ahí, i diuen que el 2030 o així s'acabarà, bueno, jo no sé si això és verdad.
2: Això serà com els Simpsons, oi?
1: Clar, pues no sé, llavors, home, aquesta sèrie quin futur té? A nivell de s'acabarà algun dia, l'acabaran abans, s'inventaran alguna cosa per acabar-la, perquè evidentment no és viable que estiguin 30 anys, no? Fent aquesta sèrie, més pels actors i tot això, o sigui, potser té 4 o 5 temporades, i llavors pues, tenen un repte així, no? De veure com volen acabar això, tenint en compte que no existeix un final, no? D'aquesta obra encara. Doncs veurem com surt la segona entrega, que la tindrem el 10 de març a Netflix, que va tenir molt bones dades la primera temporada, o sigui que això espera també la plataforma. I anem a una altra sèrie que sortirà d'aquí poquet, que de fet ha sortit el tràiler fa una hora i pico, però com sempre surten els dijous, no? Nos hacen la de tota la vida. I parlem d'una sèrie que és de Spider-Man, però que és diferent, no? Una miqueta diferent, que es diu Spider-Noir, Núria.
2: Sí, Prime Video ha desvetllat les primeres imatges de la nova sèrie Spider-Noir, protagonitzada per Nicolas Cage, qui ja va posar veu al personatge de les pel·lis animades de Spider-Man, explicarà la història d'en Ben Reilly, un investigador privat amb mala sort que durant els anys 30 a Nova York és forçat a enfrontar-se al seu passat i les seves tragèdies personals sent l'únic superheroi de tota la ciutat.
1: Diem, bueno, una història de Spider-Man, que no digo Spider-Man. La gente que dice sí. Spider-Man es Spider-Man.
2: Spider-Man.
1: No, però ja les pel·lícules ens hem d'acostumar, mai diran Spider-Man ja. Això ja està acceptat.
2: Sí.
1: I hem tingut aquestes imatges d'aquest projecte, que era bastant estrany un cop es va presentar fa uns anys, no? Però ara, vist les imatges i vist el tràiler que hem vist, té bastanta bona pinta, s'ha de dir. Si no ho heu vist, doncs busqueu el tràiler que ha sortit fa una estoneta. I per ser d'Amazon, que sempre critiquem Amazon, se ve bastante bien, no? Dèiem, li deia jo a la Núria, no sé per què és d'Amazon, no? Perquè Spider-Man és de Sony i tal, i bueno, han fet aquí com un pacte a la Metro-Goldwyn-Mayer, que també és d'Amazon, i bueno, pues al final s'emet a Prime Video. Però ja dèiem, molt bona pinta, i una sèrie que estarà en blanc i negre i en color, en dues versions. Home, en blanc i negre li enganxa més, no?
2: Sí, al final, vull dir, també és com l'ambientació, no? Sí. També dels anys 30, aquesta Nova York, vull dir, té molt, molt bona pinta, i jo crec que també s'hi aconsegueixen molt bé el tema de l'ambientació, no? I aquest, el cine noir, que es diu, no? De misteri i tal, i policíac, vull dir, pot quedar molt bé.
1: I el millor és el Nicolas Cage.
2: Nicolas Cage, és un actor supercarismàtic, vull dir, t'agradi més o menys, que jo crec que això va a gustos, però és que és supercarismàtic i jo crec que li donarà... Vull dir, ja la pel·lícula de Spider-Verse ja feia molta gràcia al personatge, justament perquè té com aquest talent, no?, vocal de els tons de veu que posa i tot això, vull dir, supericònic, llavors.
1: S'ha dit que estic mirant la gent que està involucrada al projecte. El primero, que es diu Oren Uziel, no em dona gaires bones vibres, per les coses que ha fet, no vull dir, però ninguna bona. Però el segon és Steve Lightfoot i va estar a sèries com Narcos, com Hannibal, o sigui, bueno, esto ja està millor. O sigui, veurem què tal, però ja diem, les imatges i el tràiler pinten molt bé d'aquesta Spider-Noir, que sortia el 27 de maig, segons ha confirmat avui Amazon. Que al cast també estarà el Brendan Gleeson, per exemple, que, ojito, i un dels últims protagonistes de Fargo, que era la Morn Morris, que també l'hem vist al tràiler, però bueno. Molt interessant aquesta sèrie, veurem com surt, però molta bona pinta de Spider-Noir. I anem a parlar ja ara sí dels estrenes que tenim ja en aquests propers dies, en concret doncs, avui mateix, el primer ens arriba a Movistar Plus. Avui tenim dues sèries d'Irlanda. Jo no lo he hecho queriendo, però bueno, eren de les més interessants que teníem. I la primera es diu Dies de Ceniza, se senta l'any 1975, en un petit poble a les afores de Belfast, en aquest cas Irlanda del Norte, que no és lo mismo. On cada paraula pot convertir-se en una sentència, la Cushla, una jove mestra catòlica, coneix el Michael. Ell és un advocat protestant, gran i casat, acostumat a defendre sospitosos de l'ira. Entre pubs plens de soldats, silencis carregats de por i una comunitat vigilant, ambdós es llancen a una relació tan apassionada com impossible. Una sèrie que entre els actors, pues, la més coneguda també és la Gillian Anderson, no? Que sempre la defensem, aquesta dona, que sempre fa grans actuacions i que és història de la televisió, no? Des de que va fer Expediente X. Veiem imatges i comentem aquesta sèrie d'Irlanda.
0: The crack is all good. How to become a truly sexual woman?
3: I'm gonna find you, burnt your crisp.
0: You wish.
4: I'm sorry. There you are.
0: Your mum was in the paper tonight.
3: Who?
0: Mac Lagnew.
4: They think he's a traitor, defending young IRA lads and banging on about police brutality.
5: The RUC and the IRA might as well be working together.
6: Judas bastard.
7: Not about what you do here. It's about what you are.
8: Cheese.
9: Mixed marriages are an abomination.
10: Daddy was beat up for loving me, Mum.
11: I think about you all the time. Come tonight.
12: It's dangerous.
13: We must find the bravery to choose freedom over fear.
14: If he's anything like my husband, he'll have them off in 5 minutes.
1: Doncs, basada en el llibre de Louis Kennedy, és una sèrie que a nivell visual té bastant bona pinta, està ben feta, és del Channel 4, no? Aquest cadena mítica, no? del Regne Unit. Crítiques boníssimes, des dels països britànics i Irlanda, a Movistar, en aquest cas ens arriba la sèrie que sempre doncs, sabem que aposta, no?, per sèries d'Anglaterra i en aquest cas doncs, d'Irlanda, clar, aquesta sèrie és britànica, perquè si és d'Irlanda del Nord, Irlanda del Nord, pues ja hace años que pertenece, no?, a Gran Bretanya, sí. Llavors, pues, no és irlandesa com tal. La segona sí que ho és, però bueno, no té mala pinta, no, Núria?
2: Sí, té bastanta bona pinta, més tenint en compte que aquesta època és molt interessant de l'època, o sigui, de la història d'Irlanda, i no sé, pinta bé sempre... En general, els productes de Regne Unit sempre tenen bona pinta i la majoria estan bastant
1: i segueixen apostant sempre per les miniseries curtetes que són listos i que no les alarguen, que no com altres plataformes, no? Adolescència, no? Que la segona temporada i tercera, bueno, esto són coses que passen, no?, con los éxitos de Netflix. Doncs passem a la segona sèrie, en aquest cas sí que no és d'Irlanda del Norte, és d'Irlanda. Encara que també... Bueno, també és d'Irlanda del Nord, si pone Belfast aquí.
2: Sí.
1: Però això què és? M'han enganyat. Jo havia leído que era d'Irlanda, però bueno, potser la sèrie és producció irlandesa i la trama és a Irlanda del Nord, que no és el mateix. Pues la sèrie es diu Com llegar al cielo des de Belfast i ens arriba també avui mateix, en aquest cas és a Netflix, i se senten tres grans amigues que s'embarquen en una absurda aventura per desentranyar la misteriosa i sospitosa mort d'una altra amiga, mentre tracten de mantenir ocult el seu obscur secret. Una sèrie creada... Jo crec que a la Núria li interessa, no?, per la creadora d'una altra sèrie irlandesa que va tenir molt d'èxit, jo crec que de les que més dels últims anys, que va ser Derry Girls, no? Mm-hmm. Que jo no l'he vist, el teu pendiente, no?, però diuen tothom parla meravelles, no?, d'aquesta sèrie.
2: És increïble aquella sèrie. Sí, és que...
1: Una sèrie teen, no?
2: Sí.
1: Perquè tinc entès.
2: Rises assegurades. Bueno, tot el cast és increïble. Vull dir, és que... És meravellosa, sí, és que... No sé què
1: vols dir. Pues aquesta nova sèrie de la creadora, que és Lisa McGee, també té grans crítiques, bueno, en general, no només al Regne Unit, eh? Perquè és una sèrie que ja, com té aquest coneixement, no, la gent de l'altra sèrie, doncs ja l'han vist a més països. Així que, bueno, veiem imatges i comentem què ens sembla aquesta nova sèrie de la Lisa McGee.
15: Querida Sasha, Dara y Robin, siento tener que daros una noticia muy triste.
16: Un segundo, mi amiga... Muerto. Mi amiga ha muerto. ¿Nos morimos ya? Qué locura, ¿verdad?
17: Es un auténtico horror.
16: Era muy joven.
17: Me refería a tu conjunto. ¿Es un pijama?
16: Son pantalones.
17: Pues parece un pijama.
16: Robin. ¿Por qué habrá contactado con nosotras? Han pasado 20 años.
18: Se cayó por las escaleras, la pobre...
16: Este sitio es como horripilante.
17: Este sitio me está empezando a acojonar.
16: Cálmate, Jim.
17: Todo va bien.
19: ¡Esperad!
16: No era ella. La del ataúd no era Greta.
17: Entonces, ¿quién era?
20: Habéis tenido mucha suerte.
1: Doncs la Núria està dentro ja.
2: Sí, estic superdentro.
1: Veient les imatges, he de dir que a Metacritic té un 84, o sigui, té una nota molt alta. Tenido. Ojito, que a lo mejor esta serie... Hay que hablar de esta serie.
2: Sí,
1: no?
2: No, de fet em fa gràcia perquè potser inclús és com una mena de... Sí, no et diria com una seqüela, però com... Perquè Bueno, no diré coses de Derry Girls, però... En plan, que pot ser que hi hagi alguna cosa, però jo ja dic que a mi Derry Girls és que m'encanta, en plan, per mi és una de les millors sèries de comèdia, en plan, dels últims anys. De fet, una de les actrius que surt d'aquesta sèrie surt a un dels episodis de Derry Girls, per mi, dels millors de la sèrie, que fa d'una tia... Bueno, és que és tan graciós aquest capítol. Un capítol d'un tren, no diré
1: jo
2: més.
1: Jo no sé si has deixat caure dient, digo coses de Derry Girls, és que comparteixen l'univers d'aquestes sèries?
2: No ho sé.
1: Puede ser?
2: No ho sé.
1: És que això a mi m'interessa, eh?
2: No ho sé.
1: Derry Girls, que la tenim a Netflix, també,
2: sí,
1: correcte. Sencera, que no és original, no, de Netflix.
2: No,
1: de Girls,
2: era de Channel 4, em sembla, també, vale. I la vam passar a Netflix.
1: Molt
2: sí.
1: Bé. Que, per cert, una de les protagonistes de Derry Girls és la Penélope Bridgerton, ja, no? Nicola sí. Coughlan, no?
2: Que fa, bueno. O sigui, fa una interpretació, si el seu personatge és increïble, té una de memes, és que és la millor, o sigui, de veritat, en pla... Doncs
1: pues mira, Núria, jo prometo que quan acabi Girls, que és la sèrie llarga que estic veient ara, mm-hmm. veuré Derry... Otra, que s'ha Girls, Derry Girls. No? Bueno, jo crec que és bona opció, no? Doncs comentarem, potser si ens agrada aquesta sèrie de Com llegar a Files de Belfast, doncs bueno, potser li donem una oportunitat aquí a la sèrie. I anem a acabar ara sí, les estrenes con la prometida de la setmana passada, que vaig dir, nova sèrie de Ryan Murphy, otra más, no? Doncs ens arriba demà mateix, 13 de febrer, a Disney+, Plus, és Love Story, centrada en la parella, no, del primogènic, si no m'equivoco, del que va ser president d'Estats Units, John F. Kennedy Jr. i Caroline Bessette. Narra la relació entre aquestes dues persones, una estrella inconfusible com era la Caroline, i el John, que és el fill del llegendari president dels Estats Units, que van acabar convertint-se en una de les més icòniques parelles de finals del segle XX. A mesura que la seva història d'amor es desenvolupava a ulls del país, la tensió mediàtica que els acompanyava amenaçava de separar-los. Una sèrie que, bueno, potser no pinta tan malament com les últimes, de Ryan Murphy, us uneix aquesta antologia, no?, de American Crime Story, American Horror Story, American Love Story, American Sports Story.
2: Li encanten les històries.
1: Existen, no? O sigui, vull dir, a veure quina paraula nova afegeix, no?, a aquesta antologia, però, bueno, en aquest cas és la primera temporada d'aquesta que serà una antologia que seguirà a parelles mítiques, no?, de la història dels Estats Units. Mm-hmm.
6: John, I want to introduce you to Carolyn Bessette. Talk about the weather. Carolyn, this is John Kennedy. I'm lost in my mission, hi. Sorry, is this a bad time? What's going on?
8: JFK Jr. was just here to see Carolyn.
19: How old were you when you realized you're the son of a president?
6: I don't think anyone's ever asked me that before.
19: There's a lot of trade-offs being with someone like that.
1: Doncs, home, no té tan mala pinta per ser Ryan Murphy. S'ha de dir, Ryan Murphy bueno, no sé si està en camino. He de dir que està mirant l'altra sèrie que dèiem a Metacritic, pues aquesta de Love Story és de les millors sèries a nivell crític de Ryan Murphy en bastant temps, eh? Tiene un 7, esto pasa Ryan Murphy.
2: Sí, bastant poc.
1: Home, té també el cas a Naomi Watts, per exemple, que és una habitual col·laboradora també de Ryan Murphy, o la Grace Gamer, que era una de les protagonistes de Mr. Robot. Bueno, a mi ja me gusta. El cast no conec massa d'aquesta història, no sé tu, Núria, perquè més enllà de la figura del seu pare, de nou el president, sabem que és Kennedy, però és una família pues, molt poderosa,
2: sí.
1: Que ha tingut molta influència, no?, als Estats Units, però bueno, la història d'amor aquesta jo la desconozco.
2: Sí, a veure, també és un tema de... A veure si surt una mica de... Com hem vist moltes sèries, no?, d'aquestes històries d'amor,
1: sí.
2: Vull dir, de gent superconeguda i tal, i sabem més o menys els entrebancs que es poden... portar, jo crec que potser la gràcia serà veure si surt una mica aquests estereotips. Serà el Ryan Murphy? No ho sé. Però...
1: Complicat, no?
2: Sí.
1: Jo crec que ja al final Ryan Murphy fa tantes sèries que no sé en quina mesura està involucrat en els projectes. O sigui, una cosa és si fa, potser fa el pilot i ja dice, bueno, hago el pilot y me piro d'aquí.
2: Sí.
1: No sé, hi ha altres guionistes, no? No sé si totes les de la ley està Ryan Murphy, no? Tots els episodis, espero que sí, no? Perquè, per cert, vaig entrar a la pàgina de Wikipedia, totes les de la ley, i ponia, s'ha convertit com en un clàssico camp. Ponia... Bueno, la gent ja sabem que Wikipedia la pot editar qualsevol i bueno, pues ahí está las bromas que hace la gente, ¿no? Doncs aquí tenim ja aquestes estrenes de la setmana. No està malament, la veritat. Hay semanas peores, però ara ja ens anem a la sèrie de la setmana i anem a parlar de l'última estrena de Marvel Studios a Disney+, que és Wonder Man.

0: Un tema que m'agrada bastant, s'ha de dir, no? Que el tenim només començar, aquesta sèrie de Wonder Man. Ara parlem dels creadors, també, que és interessant, de cara al futur pròxim de l'univers Marvel, la gent que està involucrada en aquesta sèrie. Però primer, doncs, com sempre, recordem de què va aquesta història, Núria.
1: Doncs l'actor de Hollywood, Simon Williams, es submergeix en el món dels superherois a mesura que obté els seus propis poders i es converteix en el nou superheroi Wonder Man. Al seu costat l'acompanyarà en Trevor, un actor ja conegut per l'univers Marvel després del seu paper com el mandarín. Els dos intentaran aconseguir el treball de les seves vides, mentre que la seva relació donarà algun que altre gir inesperat.
0: El director de la sèrie és el Destin Cretton, o Daniel Cretton, que va ser el director de la pel·lícula de Shang-Chi, fa uns anys a Marvel, que la gent s'ha oblidat d'aquesta pel·lícula,
1: sí,
0: que no estava malament.
1: Estava bastant bé. Sí.
0: No estava malament. Mm. I també serà important, que deia, per al futur pròxim de l'univers Marvel, el juliol dirigirà la quarta pel·lícula de Spider-Man, de Tom Holland, que veurem quan surt, però serà de les pel·lícules no més esperades d'aquest 2026. Sí. I Wonder Man m'ha sorprès, no?, després de Shang-Chi, pues, que aquesta persona sigui la que dirigeix, no?, la sèrie de Wonder Man. I després al guió tenim Andrew Guest, que és un guionista conegut per sèries com Community o Brooklyn Nine-Nine. Que, bueno, veient la sèrie potser s'entera a nivell comèdic, no?, que funcioni bé Wonder Man. Mm. Bueno, abans de parlar més cosetes, sobretot de l'amor al cinema i tot això que parla la sèrie, veiem imatges i comentem la sèrie.
2: Tú puedes, tío. Solo tienes que salir ahí y bordarlo.

0: ¿Dónde he visto a ese tío?
1: Me parece que antes era terrorista.
2: Esto es muy fuerte.
3: Procuremos no hacer nada que le parezca raro. Los dos nos jugamos mucho en esto, Simon.
4: ¿Por qué has dicho eso?
5: Adelante. El señor Kovac lo recibirá en el salón.
6: ¡Estupendo!
7: Un remake de un superhéroe. No es exactamente lo que uno esperaría de un director oscarizado. Este es el papel, lo es todo. Si estando tan cerca, la fastidio.
8: Pues necesito que me firmes este NDA. Siempre y cuando no tenga superpoderes.
2: Sí.
9: Doncs un tràiler molt atractiu, s'ha de dir, no? Que sempre s'agradece los tràilers ben muntats i amb gràcia. I aquest és d'un d'ells, no? La sèrie que està protagonitzada per un duo que per mi funciona molt bé, que és el Yahya Abdul-Mateen i el Ben Kingsley, no? Ben Kingsley, que estem habitualment acostumats, no?, a veure'l sense cabell,
10: sí,
9: no? I aquí com, pues, con un pelazo, no? I a part que, bueno, que no se nota tampoc que és una peluca ni nada, eh? No, bueno, no sé si és seu el cabell, eh? Potser sí. I se l'ha cortado. Jo no lo sé. Doncs, Núria, comentem què ens ha semblat aquesta sèrie de Marvel, que ja dèiem que les últimes dues pel·lícules doncs, havien funcionat, però potser a nivell televisiu ja feia temps que a mi Daredevil em va agradar, però més enllà d'això, portàvem potser una ratxa a Disney Plus no tan bona, no?
10: Sí, jo crec que el que sempre diem una mica, no?, que Marvel al final s'ha trobat una mica, jo crec, col·lapsat, o com que semblava que ja no tenien més idees o que tot estava com molt en una mateixa fórmula. I jo suposo que ara el que volen intentar, o espero que intentin, és intentar canviar una mica les coses i buscar noves maneres d'explicar històries o buscar-les al millor des d'un punt de vista diferent, no? I en aquest cas aquesta sèrie ho fa molt bé perquè al final t'està explicant més la història del Simon i del Trevor que més enllà de que tingui superpoders i això estigui involucrat amb tot l'MCU i tal. I una de les coses que jo crec que també destacaria és el tema de que no fa aquest moviment forçat d'intentar com relacionar-ho amb tota la resta de coses que passen a l'univers de Marvel, que això moltes vegades pot ser molt cansat per l'espectador que és més casual, és a dir, la gent que no analitza fervement tot el de Marvel, doncs això crec que m'ha agradat bastant, perquè jo crec que ha sigut bastant més centrada, també, òbviament, les temàtiques, vull dir, tot aquest... Sí, la sèrie fa una mena d'homenatge al cinema, no?, i més al cinema d'autor, el cinema potser més clàssic, que està molt bé, sobretot també a l'ofici de l'actuació, no?, també a tot el gremi d'actors a Hollywood. I després entra la figura aquesta, per exemple, el Bon Kovac, que és el director aquest que fa la pel·lícula que està de Wonder Man, que és com que vol donar-li, no?, aquest aire com diferent o fresc o més d'autor a les pel·lícules de superherois, que jo crec que és el que també Marvel ha intentat fer bastantes vegades. Vull dir, vam tenir la pel·li d'Eternals amb la Chloe Zhao, per exemple, vull dir, també la Thunderbolts que es van associar amb A24, vull dir, totes aquestes coses que han intentat fer, i jo crec que aquí sigui una mica d'intentar fer-ho, no?, com aquest comentari,
9: sí,
10: dintre de la sèrie, que ha estat bastant bé. Però a mi, en general, la sèrie m'ha agradat. Vull dir, crec que està ben feta, els personatges funcionen bé, tenen química, i no s'ha fet pesada. Crec que els episodis també de mitja hora funcionen bastant bé. I no sé, en termes generals m'ha agradat. Vull dir, ha sigut bé, una sèrie que entra bé i que és això, que no es fa pesada, com jo crec que moltes coses de Marvel, que ja començava com a fatigar una mica, potser.
9: I també s'ha destacat, no? Tenim aquest com subnivell de Marvel amb aquesta, que és un Marvel Spotlight, quan comença la sèrie, que això és una cosa recent, no?, que Marvel ha inventat dins del seu univers cinematogràfic, on veiem produccions que no han de ser, potser semblen com més petites, són com històries més personals, diguem-ne, que no tenen tanta rellevància a nivell global, no? El que dèiem, que molta gent es pot sentir perduda ja després de 18 anys, que se dice pronto. Sí. Estem a punt dels 20 anys de l'univers Marvel, que és una bogeria. I ja, pues, hi ha gent que potser porta 5 anys sense seguir això i pues, diu, pues, mira, aquesta sèrie pues, m'interessa més, a veure si la puc veure. Ah, no, que no puc veure-la perquè he de veure no sé què. És com, ja fa mandra, no?
10: Sí.
9: I en aquest cas pues, pots veure aquesta sèrie sense haver... Bueno, des d'Iron Man 3 potser, pel detallet no del mandarín, però és una pel·li de 2012. Vull dir, no és tan important, no, les connexions en aquesta sèrie de Wonder Man, i això s'agraeix. Jo el primer, igualment nosaltres que sí que seguim més o potser estem més atents a això, també ens cansa. I veure una cosa que va més deslligada està molt guai. Però per mi la sèrie triomfa, o sigui, la sèrie m'ha agradat bastant, si no serà la sèrie de l'any, Però és el que diem, jo agraeixo també veure una sèrie que si jo no sapigués que és de Marvel, pues diria que no és de Marvel, diria que és una sèrie de qualsevol cadena o plataforma que està guai, que parla d'amor al cinema, que això està molt bé, i dins de Marvel, sobretot, no, que hi ha tantes crítiques a Marvel, de esta gente no quiere el cine, bueno...
10: Sí, lo que deia l'Scorsese del parc d'atracciones, no?
9: No, evidentment. Pues és un cinema que no busca un art superior, i ja sabem el que busca, és un blockbuster palomitero tota la vida, està clar, no?
10: Sí.
9: Però... bueno, està bé tenir aquesta sèrie, una sèrie on està molt guai com juga amb la metaficció del personatge de Wonder Man, que està dins ja de l'univers Marvel, que és com un super, un, bueno, sí, una figura del cinema, i d'aquí pues, sortirà el Wonder Man com de tota la vida que s'ha vist als còmics de Marvel, no? Que això està molt guai. I el personatge del Bon Kovac, que no sé a qui podríem associar a la vida real, podria haver-hi una mezcla de tot, no? Però podria ser, per exemple, com si un Spielberg pues, digués, sí, pues quiero hacer una peli ara de Superman, no? I seria com, uau, que locura, no?
10: Sí.
9: Sobretot en aquest moment, no? Els superherois potser estan més vistos com cine de baixa qualitat, com per un director més amb renom, no?
10: Sí.
9: Que això és una tonteria, perquè al final, si les pel·lis es fan bé, d'igual el gènere que sigui. A la gente no le gusta mucho las de Christopher Nolan, però vull dir, al final, las de Caballero Oscuro ha passat a la història, no? Per exemple, vull dir, i és un director de renom, això... Al final, si les coses es fan bé, no passa res. I després l'ofici de l'actor, que deies tu també. A mi m'agrada molt això. I el tema de què és l'art, o si importa l'ofici que fan ells, no? Que hi ha un personatge que era un dels actors de Los Soprano, per cert, el Joe Pantaniano o algo així.
10: Sí.
9: Sí, sortia Soprano, te'n recordes, Núria? De qui és?
10: És un...
9: No les acordes.
10: O sigui, l'actor aquell, sí, l'amic...
9: El que acaba fent, substituint el Ben Kingsley, no? Si no m'equivoco jo, és un dels Soprano, que és un personatge que mor, per cert.
10: Ai, sí? Ai, espera.
9: Crec que era el Ralphie, es deia? Ralphie o algo així, Ralph? No sé, algo així, la quarta temporada. Eh? Ara ho busco jo, igualment.
10: Vale.
9: I el tema també del duo, que jo crec que funciona molt bé, del Yaya i el Ben Kingsley, no? Que la comèdia de l'UCM a vegades a molta gent li molestava, sempre ho he dit això, que qué pesado con los chistecitos de mierda, no sé què.
10: Sí.
9: Però en aquest cas no sobra, jo crec, gens, en aquesta sèrie. O sigui, enganxa molt bé amb el tema més dramàtic, no?, de la búsqueda del trabajo soñado, no?, d'aquests dos actors, i la comèdia, pues, per mi no em sobra gens, la veritat. I hem de parlar també del quart episodi d'aquesta sèrie, que a molta gent li ha deixat, no sé, con los sesos ahí disparados. A veure, qualsevol persona que hagi vist sèries una mica rares tampoc ens deixa molt flipants. No, però per ser Marvel, evidentment, el quart capítol que es diu Dorman, que Dorman, o l'hombre, pues, l'hombre puerta, no?, és un superheroi dels còmics, sí, que no s'han inventat, no? De fet, està bastant bé el traje i tot, és molt com els còmics. I és un episodi que et pot recordar a mi, jo vaig dir, Atlanta, sobretot. És una sèrie que em recorda moltíssim, l'estètica del capítol, les idees com bizarres, o quedant-te mirant la tele dient, però esto, a veure, què coño estoy viendo, no?
10: Sí.
9: Ja està guai que Marvel pues, intenti, no?, fer aquestes coses diferents, no? Al final no passa nada per arriesgar-se, que no vull dir, no és un episodi que em sembli un 10 ni una meravella, però és un episodi diferent, és una proposta que fa potser 4 o 5 anys a Marvel mai haurien vist, i mira, pues ara estan fent aquest tipus d'episodis pues, més diferents, no?
10: Sí, perquè al final és un tema de que també jo crec que, com que és una sèrie en principi que és això, que no és un blockbuster, no? Llavors jo crec que també potser se'ls dona una mica més de marge, potser per fer coses noves, experimentar una mica, que jo crec que és el que hauria de fer en Marvel. Al final també hem de tenir en compte que sí que els blockbusters al final apel·len a molta gent, però aquests últims anys s'ha vist que també molt cinema independent o cinema que no és com el clàssic blockbuster també triomfa moltíssim. Llavors jo crec que també han de començar, no?, potser a plantejar-se que potser la gent normal... Sí, la gent normal.
9: La gent normal.
10: La gent que no consumeix cinema, sí, molt cinema, també pugui veure aquest tipus de produccions i que... Vull dir que les poden entendre i poden, vull dir, i els hi pot agradar igual, vull dir que sí, no sé, vull dir, suposo que aquesta sèrie ha sigut una manera de intentar experimentar una mica en aquest sentit i jo crec que això ho han de tirar endavant si poden.
9: I també que és important i sempre ho he comentat a les sèries de Marvel, que deies tu del tema de duració. Normalment sempre ens hem queixat, no?, de que la duració no enganxava amb la narrativa, la història que ens volien explicar i sempre es veia perjudicada sobretot l'últim acte de les sèries, no? En aquest cas no passa això, perquè és una sèrie que jo crec que està bastant ben construïda per funcionar, no?, en aquests capítols de mitja horeta, i l'episodi final està al nivell, no?, de la resta de temporada, i de fet és sorprenent, no?, perquè ens presenten com una segona meitat d'últim episodi que dius que no entens molt bé tampoc cap a on va, no?, la història, però té com una mena, no?, de plot twist, per dir-ho així, que està molt guai, i jo crec que deixa la sèrie com una pincelada molt guai, I a part que reforça la idea de ser una minissèrie, no? Que a mi m'agrada això, no? Que potser fan més, jo no ho sé, però així, com a priori, si em dius que s'ha acabat, jo estic contento sí, i no faria falta veure més, no? I també són personatges que no t'imagines veient a la pròxima pel·li de Vengadores.
10: No.
9: Vull dir, tampoc és la intenció, no?
10: Seria molt graciós que haguessin posat al final, en plan, they will return in Avengers Tuesday.
9: Simon Williams i Travis Slater will return, no? Bueno, molt Marvel, això, no? Però no, que sapiguem, aquests personatges no hi estaran, no? A les pròximes pel·lícules de Marvel, i jo m'alegro, perquè tampoc crec que sigui la intenció de la pròpia Marvel. Que, per cert, aquest any, ja que ho estem dient, és un any molt important, no?, per al futur i present de Marvel Studios, perquè tindrem la quarta pel·lícula de Spider-Man, que és evidentment, és la superhèroe més important de la història de Marvel, i ja al desembre tindrem la cinquena entrega de Vengadores, 7 anys després, no?, d'Endgame, que a veure què passa, però, home, evidentment, dir Vengadores i cinema, doncs és una locura, no?
10: Sí, vull dir, jo no mentiré que estaré allà sentada, veurem què surt.
9: I'm so seated.
10: Jo tinc molta por, tenint en compte com han anat aquestes fases de Marvel, però bueno.
9: Pues jo tenia més por, ara no tinc tant, o sigui, por sí que tingués més, que tinc més ganes. O sigui, abans tenia menys ganes de veure-ho, però després de Los Cuatro Fantásticos i Thunderbolts i Wonder Man, bueno, confio una miqueta més. Encara queda dir que la gran diferència amb l'altra saga de Vengadores és hi havia una mínima construcció cap a un gran evento, no? Clar. Ara no dona aquesta sensació. Sona com va passar una cosa molt gorda perquè toca.
10: Sí.
9: I veurem què tal. Però, bueno, a priori, pues, evidentment, hem de veure Robert Downey Jr., no?, amb aquest paper de Doctor Muerte. Sí, per què és Robert Downey Jr.? Que és la...
10: Nadie lo sabe. Que és la... El tio va anar a guanyar un Oscar i va dir vuelvo a Marvel.
9: Bueno, 100 milions es diu, que li han pagat per aquestes dues pel·lícules de Vengadores on serà protagonista, no? Una passada. Veurem, aquest és el gran misteri, no?, d'aquestes pel·lícules de Vengadores, veure qui és, per què és la mateixa persona, però jo crec que opcions hi ha moltes perquè sigui una pel·lícula increïble. O sigui, només agafant el tema de Robert Downey Jr. com a dolent, no?, que jo estic molt a favor, molta gent es va queixar d'esto, que mierda és, ara Iron Man haciendo d'altre personatge, però a nivell meta es poden fer coses molt guais, si ho fan bé, ara... Sí. Pot sortir un batiburrillo aquí de cameos, que ja ens el sabem, no? Vull dir, ja han passat els últims anys. Hi ha haver-hi gent que no li va agradar molt No Way Home, Deadpool i Lobezno, hem vist molt tipus d'aquestes pel·lis així de nostàlgia i tal.
10: Doncs
9: pues veurem. Però en teoria pinta que serà el mateix, això, però més gran encara.
10: És que, a més, em pareix quan veus aquestes pel·lícules, després a casa teva, allò que és com fan el silenci aquell de los aplausos, que és molt graciós.
9: Per molt.
10: És molt graciós.
9: És totalment cert, no? Igualment, era dir que jo, Deadpool i Lobezno, per exemple, no em va agradar tant, però No Way Home jo la vaig gozar moltíssim.
10: Sí,
9: al cinema, també potser ara la veig i dic, pues me baja mucho, no ho sé, però en el moment em va encantar, la veritat.
10: Sí.
9: Volem aquesta Vengadores. I, per cert, de buscar el que deia d'abans.
10: Sí, és que ara he caigut, ja sé qui és, el Ralfi.
9: El Ralfi, l'ho he dit, el Ralfi.
10: Que aquest era un, per mi, un dels pitjors personatges, en plan, un... Bueno,
9: no de los, una de les peores persones de Los Soprano, no?
10: Efectivament. I mira que sí, ja partia.
9: Hi ha moltes, sí. Nadie superará la madre de Tony Soprano.
10: Bueno, es que aquella...
9: Déu-n'hi-do. Que gran mujer, Lídia Soprano. Parlàvem de l'actor que era el Joe Pantoliano, que fa d'ell mateix, a Wonder Man. Hi ha diversos... alguns actors i figures que fan d'ells mateixos, no? Dins de Wonder Man, aquí un poco d'estudio, versió Marvel, no? Bé, bueno, d'estudio era millor, però igualment, que també està guai fer això a les sèries i més, pues, parlant temes de meta de cinema, no? Doncs, bueno, ja parlem si hi ha una segona entrega o hi ha més notícies, no?, dels personatges de Wonder Man, però de moment bastant contents, no? Jo crec que sent Marvel i el que portàvem últimament de sèries, pues ha sortit gaire bastant bé, no?, aquesta Wonder Man. I amb bona música, per cert, que ara posarem una cançoneta d'aquesta cançó, perquè hi ha moltes cançons, sobretot més antigues i tal, no? I es presenten una que jo no sabia, perquè jo vaig escoltar aquesta cançó que es diu Act Naturally a un disc d'un àlbum dels Beatles. El disc de... quin era? El que surt Yesterday.
10: Help.
9: Jo pensava que era una cançó dels Beatles i resulta que no, que és una cançó d'un cantant que es diu Buck Owens, que els Beatles pues, després van fer la seva versió, no? I que apareix a l'episodi pilot de Wonder Man. De fet, és una de les primeres escenes de la sèrie.

0: Doncs anem amb el nostre top 10 i, com sempre, amb cançons curtetes, no? Que ens van tan genials. Perquè són... Este voy a la hora perfecta. Algún día tiene que... Ara digo esto y a veras, me voy a empezar a liar y bueno. Comencem amb el número 10.
1: Número 10, tenim Teràpia sin filtro a Apple TV.
0: Que ahí va començar... Bueno, ahí va sortir el tercer episodi de la sèrie que li deia a Núria. El primer episodi durava una hora, digo. I ja em vaig... susto, no? Xoc. I ahir el vaig veure, a l'episodi d'una hora, he de dir que només és el primer. Era especial, era algo especial. No?
1: Bromita, no?
0: Sí, bromita, no? De Brett Goldstein i companyia, segon i tercer ja durant mitja hora. O sigui, bueno, vale, estamos otra vez en lo de siempre, okay, en lo good. Que toca. Sempre dic que en aquesta sèrie Harrison Ford, vamos, hace un papelón que em sembla raro que no guanyés l'Emmy l'any passat ja, però bueno, jo espero que lo ganen alguna vez. Dit això, passem ja al 9.
1: Al número 9 tenim Ell i ella a Netflix.
0: Que encara la tenim por aquí, no? Perquè té bones dades encara la sèrie a Netflix, encara que, bueno, ja no és la número 1 ni molt menys, perquè està l'altra sèrie, no?, que hablamos la setmana passada, no? Sèrie pequeña. Que arrasa,
1: pequeñita,
0: no?
1: Indie.
0: És indie, sí. Passem al número 8.
1: Número 8 tenim Industry, HBO Max.
0: Que segueix també sent de les més vistes, no?, a HBO, està al top 3, que molta gent deia... No sé por qué, porque Caballero de los Siete Reinos l'han posat com a la franja menos buena. O sea, HBO té com la franja top, que serà els diumenges a les 9, a Nova York, i està Industry, fa aquesta hora, i després el Caballero de los Siete Reinos és a les 10. Però bueno, això té un sentit, que és que Caballero de los Siete Reinos dura mitja hora, els episodis. Llavors, pues, bueno, pues ja les va bien, no? A part que Industry s'ha convertit en una de les sèries amb més bona crítica d'HBO, i això també, pues ellos lo respetan. Aunque l'audiència no sea una locura, no?
1: Yeah.
0: Això també... li dona prestigi a la plataforma fins que arribi Netflix. Passem al 7.
1: Número 7 tenim The Pitt a HBO Max.
0: Que també segueix sent, no?, de les més vistes de Pitt, que porta un terç, crec, no?, de la temporada, que són 15 episodis, portem 5. Demà sortirà el 6è. Molta gent està ansiosa perquè acabi la temporada, però The Pitt té aquesta missió no tan llarga que comentàvem, però nosaltres estem a favor. Lo sentimos, no?
1: Sí, més que la setmaneta, és un capítol, vull dir...
0: Te ponem al cuerpo...
1: Sí, i ja està, i luego pa'lante.
0: I pa'lante, no? Per cert, abans que m'oblidi que t'ho vaig dir, a Industry que sortia un cameo d'aquesta noia, la que fa les entrevistes aquesta, no me recordo, la...
1: Sí, l'Amèlia.
0: Esto, Amèlia, sí. No sé què, no? Que jo la vaig veure i vaig dir, mira, la Núria, si veiés això, diria, què coño? Què està passant? Fins i tot jo la coneixia, no? Va ser curioso, no? Bueno, dit això, passem al 6.
1: Al número 6 tenim El abogado de Lincoln a Netflix.
0: Que es va estrenar la setmana passada, Los padres de España, no? Ja han pogut veure una de les seves sèries preferides, no? Com és El abogado de Lincoln. Jo no quiero faltar a nadie, però el meu pare l'ha vist, ja.
1: Ah, bueno, mira.
0: Vull dir...
1: És una senyal.
0: És una senyal, no? Inequívoca, no? De l'èxit de l'abogado de Lincoln, que igualment pues, ha fet 9 milions de visualitzacions aquesta setmana, que, bueno, que per ser una sèrie que no és de ninguna franquícia, pues, està molt bé. Passem al 5.
1: A número 5 tenim Wonder Man a Disney Plus.
0: Que segueix funcionant bastant bé a Disney després de dues setmanes de l'estrena. I mira que ja dèiem que Disney pues, és una plataforma que molta gent sempre pensa és la plataforma hecha de Star Wars, Marvel i ja està. Però bueno, últimament no estan funcionant tampoc gaire bé, no?, aquestes sèries, i també pues, ja li feia falta també a Disney Plus. Passem al 4.
1: A número 4 tenim Más que rivales a Movistar Plus.
0: Que ha pujat pues, substancialment, no?, perquè pues, ha funcionat bastant bé, no?, a Movistar Plus. Jo no he vist todavía ni una imatge, no? Més enllà del tràiler, com sempre, pues, que els veig, no?, que els preparo pel programa, i bueno, que remedio, no? Que no pintava malament, jo vaig dir, però hi ha moltes sèries. Sí, és que a vegades em passa això, que se m'acumulen moltes sèries a l'emissió, i ara, a part, aquesta setmana, tant la de Belfast que hem vist de la creadora de Riggles, com la de Ryan Murphy, m'han cridat l'atenció les dues, així que... És que no se puede vivir así. No se puede. Passem al 3.
1: Al número 3 tenim Salvador a Netflix.
0: Que a Espanya, pues, crec que no sé si està la número 1, ara no me'n recordo, si l'he arrebatat el sitio a los Bridgerton. Estava ahí pugnando. No, a nivell global, pues, evidentment, pues, no ha entrat, no? És cosa més nostra nacional. Però bueno, sí, també pels pares, no? Salvador. També l'ha vist el meu pare.
1: Los salvadores.
0: També l'ha vist. És que, pues, ho digo, coses que passen, no? I confirmo que és American Story X, no? Versió Espanya. Jo vaig dir, però és que eso parecía y lo es. Passem al 2.
1: Al número 2 tenim Los Bridgerton a Netflix.
0: Que la setmana passada dèiem que tenia 39 milions de visualitzacions, aquesta setmana ha caigut a 23, bueno, quasi la meitat, un efecte similar al de Stranger Things, que són sèries que la gent està tan ansiosa per veure que la veu
1: el primer dia
0: i després ja baixa, no? Sembla com si fos una entrada de quan vas al cine i tal i baixen un 50% la peli al cap de setmana següent a l'estrena. Sembla el mateix, no? Que habitualment pues, a Netflix són els fenòmens que van creixent, no? A l'adolescència pues, va ser cada setmana més i més i més.
1: Sí.
0: En aquest cas, al revés, no?
1: Clar, la cosa és si les sèries són tan esperades o són com un fenomen nou.
0: Clar, això llavors, mostra bastant això, no?
1: Sí.
0: Home, evidentment, si només pugés ja seria bueno, és que Netflix se vuelve loco, les cae los dólares, vamos, por las orejas, ¿no? però bueno, igualment, pues, 63 milions de visualitzacions en 10 dies de Los Bridgerton, que espera col·lar-se al top 10 de tota la història. Ja ho va fer amb la primera i tercera temporada, i jo crec que la quarta també ho aconseguirà, ja ho explicarem. Però al número 1 tenim una altra sèrie que estava també a l'1 fa unes setmanes.
1: Doncs al número 1 tenim El Caballero de los Siete Reinos a HBO Max.
0: I per què ha tornat al número 1? Pues ha tornat al número 1 perquè l'últim episodi, això jo no m'ho esperava, encara tot i llegint les novel·les, però ha sigut un dels millors puntuals de la història de les plataformes en general, de sèries, i de fet només hi ha 4 episodis de tot Joc de Trons que tinguin millor nota. O sigui, a mi això, no això jo m'he quedat flipant. Es nota molt que la gent estava desitjant veure un contingut realment bo de Joc de Trons i excel·lent, no? Que ho és, vull dir, que jo per mi també és un 10 el capítol, però potser m'ha sorprès, no?, com l'al·luvion de crítiques positives, no? Jo crec que la gent té molta necessitat de tornar a sentir el que sentia amb Joc de Trons, potser, amb les primeres temporades, No vull fer spoilers de nada. Jo vull que la Núria viva aquest episodi. Aquest episodi és història, no? Història. Un 9,7 tenia a IMDb, només la batalla de los bastardos, que, bueno, que és, evidentment, història. Sí, sí. Vientos d'invierno, Casa Austera i La boda roja. Ja està, que vull dir que són el pic, no?, de Joc de Trons, doncs tenen millor nota que aquest últim episodi de la sèrie d'HBO, que li queden 2 episodis i ja acabarà. El que passa és que ara han tingut 10 dies d'espera entre episodis, pel tema de la Super Bowl que comentàvem, que jo ja estoy, no puedo más. Me quedan 4 dies más. Va. Bueno, deixem ja el nostre top 10, ja parlarem d'aquesta sèrie també, però abans, com sempre, acabem el programa amb l'actualitat al món de les xarxes socials.

0: doncs, evidentment, havíem de parlar també una miqueta nosaltres, no?, de la Super Bowl, no?, que sí, va ser de la matinada del diumenge al dilluns, i traient l'actuació musical, no?, que tothom, pues, va parlar d'ella, no?, pues, també hem de parlar dels nostres protagonistes que ens agraden més, no?, dels protagonistes seria Feliç Núria.
1: Doncs sí, un dels esdeveniments que ha sacsejat les xarxes ha estat la mitja part de la Super Bowl. Bad Bunny ha estat l'encarregat de fer l'espectacle musical i no ha deixat a ningú indiferent. S'ha compartit la reacció de Josh Hutcherson, qui cantava les cançons de l'artista, s'han fet memes amb sèries com Heated Rivalry i hi ha hagut la presència d'una de les nostres persones favorites a la performance d'en Bad Bunny, en Pedro Pascal, que apareix de fons ballant en una part de l'espectacle.
0: Tenemos que hablar de Pedro Pascal siempre. A veure, era normal, no? Sí. És una de les persones amb més poder i imatge, no?, de l'Amèrica Latina, sí, no?, ara mateix a Estats Units, i bueno, pues, ahir va estar, no?
1: I tothom, o sigui, totes les persones que sortien en aquesta part, al fons, vull dir, són persones que tenen certa rellevància, bueno, que òbviament també tenen connexió amb el Bad Bunny, però que tenen certa rellevància en el que és l'escena, no?, llatina als Estats Units. Hi havia Young Miko, hi havia la Cardi B, no sé qui més hi havia, la Karol G, potser que estigués,
0: sí,
1: també.
0: Sí, sí, sí.
1: Vull dir, hi havia bastanta gent, llavors, guai.
0: Bueno, una actuació que ha donat la volta al món, des de la gent que està contentíssima fins la gent de molta gent d'Estats Units que no pot ni veure aquesta actuació, no? Sí que és veritat que a nivell de la gent que estava a la presència, no?, a l'estadi, pues la gent no estava gaudint massa.
1: Perquè, a veure, és que clar, el públic que va veure la Super Bowl són gent que els agrada el futbol americà, vull dir...
0: Sí, però... hi ha hagut actuacions que sí han ballat i s'ho han passat bé. Jo crec que és el tema que parlem sempre, també de la identitat d'allà i bueno...
1: Sí.
0: Tampoc quieren meterse mucho en el tema latino, ni els interessa tampoc, yeah, no s'ha de dir. I veus, aquí potser són diferents, aquí viene Kendrick Lamar i no lo pasamos bien. I de la nostra cultura no té res, no? Vull dir, però bueno, no se abren, no se abren más allá de lo suyo, no? L'any passat, és que amb el Kendrick Lamar mateix, que és d'Estats Units, i és cultura, d'Estats Units, també estaven quiets al camp, I no ballaven ni res, perquè tampoc els representava. Però bueno, ja sabemos lo que hay. No vamos a hablar del gobierno de Estados Unidos. Acabem el programa parlant de Más que Rivales, que parlant de l'estrena de la setmana passada, i com dèiem, doncs, també ha aconseguit fer-se viral aquí a Espanya.
1: Doncs sí, l'arribada oficial de Más que Rivales a Espanya ha sigut tot un triomf a xarxes. Molts usuaris han compartit escenes o moments, però hi ha una gran queixa sobre els subtítols que sembla que no s'han fet amb massa precisió. A banda d'això, també Movistar ha publicat un petit podcast amb en Borja Iglesias i l'Aitor Ruibal, dos jugadors de futbol espanyols que han comentat la sèrie remarcant la importància de la representació queer en el món esportiu.
0: Això, quan vaig veure que ho havia escrit el Núria, diu, esto lo voy a buscar yo. I ho vaig buscar, està guai el vídeo, la veritat,

0: cert món molt masculinitzat que també provoca això, que molts homes no puguin realment expressar-se lliurement en aquest sentit.
1: De fet, vam tenir fa uns dies una cosa que va passar a Alemanya bastant lamentable, vam tenir un àrbit que li va demanar matrimoni al seu company, a la seva parella, allà a Colònia, crec que va ser abans d'un partit, i va patir una agressió fa uns dies, així que per això diem que a veure, que és que això està passant ara mateix.
0: Sí, sí.
1: Però bueno, jo espero veure a la meva vida algun jugador almenys de les 5 grans lligues europees, no?, que surti, a veure si lo hay, que jo crec que sí, per estadística, és el que diem sempre, però bueno, no sé si tindrem la sort de veure això algun cop. Yeah. Això és una pena. Doncs bueno, fins aquí arribem a aquest de sèrie. Esperem que hagueu gaudit tant com nosaltres d'aquesta nova hora plena de sèries i mil recomanacions. Com sempre, Núria, ens veurem la setmana que ve al nostre programa número 100. Txan, txan, txan, txan. Vamos a ver si alguien viene y nos quiere hablar de sèries d'esta ràdio. Està tot el mundo invitado. Bueno, i del carrer també, eh?
0: Obrim portes.
1: Obrim portes. Tothom pot recomanar sèries. Si són de Prime Video, no. Això sí, eh? I de Netflix, bueno, ens ho podem pensar, no? Bueno, per acomiadar-nos, us deixem amb el tema Dangerous Woman, de l'Ariana Grande, que l'ha posat a Núria, però com a mi m'agrada també, lo voy a presentar. Que la cançó publicada al març de 2016, quasi fa 10 anys, no ha llegat per dir 10 anys, però quasi, dins l'àlbum del mateix nom, apareix al 8è episodi de la 6ª i última temporada de Girls, la icònica comèdia d'HBO, que just l'estic veient jo, l'estic acabant, i veig spoiler, ja sé que va salir esto más adelante, però jo estic contento de que salga. Doncs això és tot, moltes gràcies per acompanyar-nos i ens veiem la setmana que ve amb més sèries, estrenes i actualitat del món de les plataformes aquí a Ràdio Rubí.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. La Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler serà un dels refugis climàtics a Rubí aquest agost, ja que l'equipament mantindrà el seu horari d'estiu durant aquest mes marcat per les altes temperatures. Eduard Fraile és un dels seus tècnics.
2: Recordar això, que poden venir tot l'estiu a agafar contes, a agafar lectures i doncs estar fresquet dins de la biblioteca, perquè a part som refugi climàtic, fem horari d'estiu. Tot això està informat perfectament al web i a alguna xarxa, i també el teniu enganxat allà a la porta, però recordeu que obrim tot l'estiu, però de dilluns a dijous per la tarda, de 3:45 a 9:15, i el divendres al matí, de 10 a 2. Fem aquests 5 dies entre setmana per poder venir a la biblioteca i això, doncs, gaudir de les activitats. Podeu venir a agafar llibres, estar-vos allà també fent doncs, estones de lectura o amb la família. També activem molt el Ruby Play. Ara hem deixat una colla de gent doncs, allà fent trencaclosques i també
3: bé.
2: Amb els diferents racons de joc que tenim. I doncs, això, convidem a tothom a venir.
1: També obrirà tot el mes el casal cívic i comunitari del carrer Magallanes, en aquest cas de dilluns a divendres d'11 del matí a 7 de la tarda. Però diversos espais culturals i municipals de Rubí romandran tancats durant tot el mes d'agost. És el cas, per exemple, de l'Ateneu, el Castell, els espais expositius de l'antiga estació i l'aula cultural o Torrebasses. Tots ells reprendran la seva activitat al setembre. Els trens de la línia R8 de Rodalies han circulat aquest matí només entre les estacions de Martorell Central i Cerdanyola Universitat durant diverses hores. El motiu ha estat un robatori de cable de coure al sector ferroviari de Montornès-Botano, segons fonts de DIF recollides per l'Agència Catalana de Notícies. En tot cas, la incidència ja ha estat solucionada i l'R8 ha recuperat uns minuts després de les 12 del migdia el pas dels trens per tota la seva línia. Aquest robatori, però, i altres incidències han provocat un nou matí de caos a Rodalies, que també ha afectat les línies R2, R3, R11, R13 i R14. Recordem que no feia ni un mes que l'R8 havia recuperat els seus horaris habituals després de mesos de talls i incidències per les obres al túnel de Rubí. I més enllà d'aquest problema d'avui dijous, recordem que a partir del diumenge els trens entre Rubí i Martorell de l'R8 es tallaran durant una setmana per unes obres programades a Castellbisbal.
0: Torna a escoltar aquest informatiu a radiorubí.cat.
1: Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat. I tu...

0: Al.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Molt bona tarda. La Generalitat anuncia que l'aprovació definitiva del Pla Territorial Sectorial per implantar les energies renovables, el Plater, es retardarà com a mínim fins l'estiu vinent. L'objectiu és de dotar-se de més temps per negociar la proposta amb el territori, donada l'oposició de multitud d'ajuntaments i entitats que consideren que la proliferació de parcs solars i plantes de bateries pot trinxar el seu entorn natural. Aquí a Rubí, el govern municipal aposta per generar renovables a través de fotovoltaica a teulades i cobertes i, de fet, assegura que hi ha potencial suficient per arribar amb aquest sistema als 130 megawatts que el Plater demana a la ciutat. Sentim el regidor de Medi Ambient, Andrés Medrano.
3: Si aprofitéssim tota la potència de sostre industrial, domèstic i d'instal·lacions que tenim a la ciutat, ja podríem produir el doble dels megawatts que diu el Plater que hem de produir. O sigui, la necessitat d'ocupar sol no és de sortida. La necessitat d'ocupar sol només vindrà donada si no som capaços d'aprofitar tot el sostre disponible.
2: Recordem que el Plater marca espais naturals protegits de Rubí com Can Oriol, Can Xercavins o Can Ramoneda com a zones prioritàries per instal·lar aquests parcs solars i plantes de bateries. El casal cívic i comunitari del carrer Magallanes obrirà tot l'agost com a refugi climàtic en horari de dilluns a divendres d'11 del matí a 7 de la tarda. És part de l'aposta del Departament de Drets Socials per mantenir operatius aquests espais i casals com a refugis climàtics durant l'agost. Jaume Romero és el director general d'Acció Comunitària de la Generalitat.
4: Els casals cívics i comunitaris són molt més que un espai climatitzat. Són equipaments de proximitat que durant els episodis de calor intensa ofereixen un lloc segur, estable i confortable on qualsevol persona pot refugiar-se, especialment aquelles que es troben en una situació més complicada o de més vulnerabilitat. Però també pretenem i volem que siguin espais on es creïn vincles, on es combat la solitud i es reforça la cohesió comunitària, una funció que avui pensem que és més necessària que mai.
2: El casal cívic i comunitari està al carrer Magallanes i un altre refugi climàtic aquest agost serà la Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler al carrer Aribau, que continuarà oberta en el seu horari d'estiu, és a dir, de dilluns a dijous en horari de tarda i divendres en horari de matí.
1: Torna a escoltar aquest informatiu a radiorubí.cat.
2: Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
5: Fórmula Rubí Clàssics.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
2: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadellà Puig i Felicitat Casa Nadal. Les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa. Amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida. Nom.
1: Conxita Granger Veleta.
3: Dia d'entrada al camp de concentració.
1: Camp de concentració de Ravensbrück. 2 de setembre de 1944.
3: Matrícula.
1: 62.480.

0: Capítol 3. Conxita Granger Veleta. El far.
1: Les Veleta estan separades. La cosina Maria l'han traslladada a Ravensbrück. La Conxita i la tia Elvira, encara juntes, són a bord d'una barcassa que travessa Berlín pel riu Spree. Els nazis les condueixen al camp de concentració de Sachsenhausen, a 30 quilòmetres a la perifèria de Berlín. Va ser en una data que la Conxita no oblidarà mai, com ens explica el Josep Calvet, el cap de continguts del Memorial Democràtic i biògraf oficial de la Conxita Granger Veleta.
2: El trasllat que es va produir al voltant del 14 d'abril de 1945, la Conxita sempre va mantenir aquest record, perquè curiosament doncs, el dia de la proclamació de la Segona República i alguna de les dones que van ser que anaven amb ella, doncs, va ser un dia que tenien molt, molt present. Va ser llavors com van a travessar Berlín, la capital ja sota els bombardejos, estava molt destruïda, segons el propi testimoniatge de la Conxita, i portades a un altre camp de concentració, a les afores de Berlín, a Sachsenhausen, al municipi o a la població d'Oranienburg.
3: El camp d'Oranienburg també ha estat bombardejat. Està ple de forats, muntanyes de terra i barraques destruïdes. La Conxita i la seva tia són obligades a sortir en un comando a un camp proper.
1: És la veu de la Conxita. L'escoltarem per primer cop en un podcast gràcies a l'entrevista enregistrada per les historiadores Ani Rieu, Noemí Riudor i Ignasi Ros.
4: I després ens fan entrar en un petit comando anomenat Kopenik. Kopenik es troba a l'altra banda de Berlín.
3: Allà les obliguen a cavar trinxeres amb pic i pala, així com fortificacions per a l'artilleria, amb l'objectiu de defensar Berlín. Pesa 30 quilos. La fam és insuportable, com explica la periodista Montserrat Llor.
5: Un dia que estaven cavant, va arribar un avió ple de verdures podrides que van llançar en aquest forat. Aquell dia, la gana va fer que totes es llancessin al damunt per menjar alguna cosa, però els alemanys van disparar amb ferotgia. La Conxita sentia les bales, li passaven fregant el cos, deia que sentia el vent de la bala i va veure morir totes les seves companyes, o gairebé totes.
3: I la Conxita torna a salvar-se miraculosament.
5: Veient el final del seu imperi, Himmler va ordenar l'evacuació dels camps i el comandant de Ravensbrück, Fritz Suren, va fer sortir les dones que encara quedaven en vida i en condicions de caminar. Els americans avançaven pel front oest, els russos per l'est.
2: Els bombardejos van continuar, van ser cada cop més intensos i llavors va ser quan els SS, les autoritats alemanyes, doncs van decidir que emprenguessin aquesta marxa de la mort, que es coneix com marxa de mort, començar a caminar per fugir dels bombardejos en direcció al nord d'Alemanya.
3: Entre el 21 i el 22 d'abril de 1945, els nazis inicien l'evacuació del camp de concentració de Sachsenhausen, situat als afores de la ciutat d'Oranienburg. La marxa forçada s'organitza en dues columnes de deportats.
4: No sé quin dia van marxar ni amb quina columna. Els qui van fer aquesta evacuació ens anomenem Saxo. Tu ets Saxo? Sí, jo també sóc Saxo. Això vol dir de Sachsenhausen.
6: Tu ets Saxo? Oui, moi aussi, je suis Saxo. Ça veut dire Sachsenhausen.
1: Els nazis no volen que els aliats descobreixin l'horror que han deixat enrere. Intenten esborrar qualsevol prova de la barbàrie. Per això ordenen evacuar els presoners. Els SS no mostren cap pietat. Qui no pot seguir el ritme, cau. Un tret al cap i el cos el deixen abandonat als fossats alemanys.
2: Caminaven per la neu, sense menjar, i una cosa també molt important a recalcar, la solidaritat que hi havia entre elles. Les que encara tenien forces ajudaven a les més febles.
6: C'est le plus beau souvenir de fraternité.
4: Aquell és, per mi, el record més bonic de fraternitat. Entre les més joves, ens van fer la promesa que cap de les nostres companyes quedaria als fossats alemanys. I ens vam ajudar molt, de debò. Les que eren més grans, les que gairebé ja no podien caminar, les sosteníem com podíem camí de Belhof.
6: Au bois de Belhof.
2: En un moment determinat, en un bosc de la població de Belhof, doncs vam fer nit sota uns arbres, sota uns avets.
4: Així, pas a pas, vam arribar fins al bosc de Belhof, a prop de la ciutat de Krivitz. Quan hi vam arribar, nevava fort, feia molt mal temps. Estàvem mortes de fam i de cansament.
2: Van començar a fusellar algunes membres d'aquesta marxa de la mort. Ella i les seves companyes van tenir sort que estaven en una zona que els nazis no van detectar i van poder sobreviure amb aquest afusellament massiu. Era el 3 de maig de 1945, ja portaven 12 dies de marxa de la mort.
4: Allà vam veure uns avets enormes. Ens vam ajuntar per grups i ens vam posar sota les branques per protegir-nos de la neu. Ens vam arraulir com vam poder i de seguida, amb el cansament que duíem, vam caure adormides. Durant la nit vam sentir una ràfaga de trets, un soroll d'armes que ens va despertar de cop. Estàvem amb un grup de dones més grans. Érem 5 noies joves, jo tenia 19 anys, i les altres devien tenir entre 20 i 23. Les dones grans, que podrien haver estat les nostres mares, ens deien: «No us mogueu, vosaltres, les joves. Estan disparant. No parleu, no feu soroll. Esperem a veure què passa». Ens vam tornar a dormir en aquell silenci tan pesant. Quan es va fer de dia, tot continuava en silenci. Llavors vam decidir sortir de sota les branques dels avets. Quan vam sortir, vam veure que els SS havien desaparegut. Ens havien abandonat, però abans d'anar-se'n, havien metrallat tota la columna que havia quedat a l'exterior, fora de les branques. Vam haver de passar per damunt dels cossos dels homes i d'altres dones que havien estat assassinats.
2: L'Alvira, la tia de la Conxita, no va poder continuar aquesta marxa de la mort.
4: Un vespre vam arribar a unes quadres on ens van fer passar la nit abans de reprendre la marxa amb els alemanys. L'endemà al matí, la meva tia em va dir: «No puc caminar més». I jo li vaig respondre: «Però t'adones del que dius? Et fotran un tret al cap». Li vaig dir que l'ajudaríem. Però ella em va contestar: «Escolta, som 5, com jo, que ja no podem més. Ens refugiarem dins aquell paller. Ens amagarem allà i ja veurem què passa». I vaig haver de deixar-la allà.
1: La Conxita segueix caminant, juntament amb les 21 dones que queden. Es prometen ajudar-se fins al final. Quan una defalleix, l'altra la recolza amb el seu braç. Saben que el final s'atansa i repeteixen que han de resistir.
4: Hem de sortir del bosc i buscar menjar, vam dir. Els grups d'homes, que també s'havien amagat sota els avets, ens van ajudar a nosaltres i vam sortir del bosc. Davant hi havia un prat que pujava suaument i al capdamunt una granja. Vam pensar: allà sí que hi trobarem menjar. I vam començar a pujar. De sobte, vam sentir un gran soroll darrere nostre. Ens vam girar i vam veure els tancs russos amb aquelles grans estrelles vermelles. Al principi no vam entendre què passava, però després vam saber-ho. Eren els nostres alliberadors.
2: Van sortosament prendre contacte amb unitats militars soviètics, que van quedar totalment sorpresos del panorama que van veure, de trobar aquelles dones fatigades, aquelles cunetes de la carretera plenes de cadàvers, portaven encara la roba del camp, l'uniforme a ratlles, etc. Va ser llavors quan la Conxita es va desprendre de l'uniforme a ratlles, el va cremar, perquè estava també plena de polls, i els hi van donar roba de soldat, roba d'home. Amb aquesta roba va arribar a França, va arribar a París posteriorment.
3: Les alliberen els russos i els donen roba i també unes llaunes per menjar, però no tenen cap eina per obrir-les.
6: Un grup de prisioners de guerra
4: ens vam trobar amb un grup de presoners de guerra i ens van dir: «Tenim els estris per obrir les llaunes, però en l'estat que teniu l'estómac i els budells, completament doblegats per la fam, arrugats, enganxats, si teniu tanta gana i us ho empasseu tot de cop, morireu». Així que vam decidir posar el nom a la llauna i menjar en petites quantitats, com si fóssim nadons. Es van comportar com pares amb nosaltres.
6: Se son comporté com de père avec nous.
2: Bé, aquestes tropes soviètiques que va trobar la Conxita en el moment de que van ser alliberades d'aquesta marxa de la mort, en les quals hi havia algun oficial que parlava castellà i van poder intercanviar algunes paraules, encara que la Conxita s'expressava en francès, però també coneixia el castellà, van portar aquest grup de portades davant les tropes nord-americanes, que es van encarregar d'organitzar la seva repatriació a França. La repatriació va ser en camions, van travessar Holanda, van travessar Bèlgica, fins a arribar a Lille, ja al nord de França.
3: Recordem que les Veleta, la tia Elvira, la cosina Maria i la Conxita estan separades. La Conxita no sap res de la Maria des de Berlín, quan els nazis se l'han emportat a Ravensbrück. Tampoc sap si la tia Elvira és viva o morta. Extenuada, no ha pogut continuar caminant sobre la neu i s'ha amagat en un paller amb altres 5 dones que, com ella, no tenien força per seguir endavant. Però l'Elvira sobreviu.
4: I em vaig retrobar amb la meva tia. Quan l'exèrcit americà ens va portar a un refugi mèdic, una companya em va dir: crec que la teva àvia és a baix. Però no era la meva àvia, era la meva tia. Vaig baixar i la vaig trobar. Ella havia estat alliberada pels nord-americans, mentre que jo vaig ser pels russos.
1: El retrobament és un impacte emocional molt fort per a totes dues. I encara més, arribar juntes a França.
4: La nostra alegria va ser veure finalment França. Ens vam quedar uns dies i allà vam trobar molts malalts de tuberculosi. Les que estàvem una mica millor vam ser repatriades a París, a l'hotel Lutetia, que era el centre de recepció per a presoners de guerra i deportats. Allà ens van acollir per fer els primers passos de tornada: atenció mèdica, cures bàsiques i suport.
2: Conxita explica, doncs, que l'organització era molt important, estava tot previst, totes les visites mèdiques, el menjar, etc., perquè no tinguessin problemes també amb l'estómac, i va tornar, com s'ha dit abans, amb roba d'home que li havien donat els soldats en el moment de l'alliberament.
4: Fins a mitjans de juny vam romandre a París. Després vaig tornar a Tolosa amb un grup petit de 5 deportades, totes resistents. En arribar a l'estació de Tolosa, van cridar el meu nom per megafonia: si la senyoreta Granger és en aquest tren, es prega que es presenti al despatx del cap d'estació. La Graciés em va avisar: et criden, i em va venir a buscar amb el meu oncle. Els meus oncles em van criar a Tolosa.
1: Es retroben amb la família, però falta una de les tres Veleta, la cosina Maria.
2: En aquell moment no coneixien la Conxita, l'Elvira, la destinació de la seva cosina, la Maria. No sabien que havia estat amb ella el moment en què va deixar el comando de treball. Van anar a Toulouse. A Toulouse els esperava la família. Van estar uns dies també descansant, fins que va rebre un telegrama que la seva cosina Maria estava internada a un hospital de París en un estat greu.
1: Quan arriba el telegrama, les Veleta agafen el primer tren cap a París. Quan veuen la Maria, no la reconeixen. És un xoc terrible. Només és pell i ossos, un esquelet vivent. La cara, literalment, és una calavera. Quan separen la Maria de les Veleta, se l'enduen primer a Ravensbrück i després la traslladen a Bergen-Belsen en un intent dels nazis de no deixar rastre de la barbàrie. Al camp de Bergen-Belsen, entre muntanyes de cadàvers, es declara una epidèmia de tifus. La Maria havia begut aigua contaminada. Ha arribat a l'hospital de París en avió, però ja no poden fer res per salvar-li la vida. No li queda carn ni per posar-hi la injecció. Malgrat el seu estat, la Maria encara està lúcida.
6: Ma cosina non, elle est morte.
4: La meva cosina és morta. Ella ha mort. La van repatriar en avió des d'un altre camp, Bergen-Belsen, però va morir en arribar a París. No va tenir temps d'arribar a casa.
6: Elle est morte en arrivant a París. Elle n'a pas eu le temps d'arriver ni chez elle ni de rien.
3: La Maria ja no torna a veure els seus fills, ni el seu marit, deportat a Mauthausen, que ni tan sols sap que la Maria també ha estat deportada. Després de tot aquell horror i de perdre la seva cosina, que ella considera la seva germana, la Conxita triga anys a refer-se. Durant molt de temps se sent com si no formés part de la terra.
6: I tornar a poder prendre la vida civil normal. És això que era el més difícil. Jo els primers dies que estava a Toulouse no volia sortir sola, tenia por. Perquè em semblava sempre que tenia un soldat SS darrere meu amb l'arma. Ja veus que... Esclar, tenia encara 90 anys. Era el traumatisme que portàvem d'allà.
3: És un pes que arrosseguen per sempre i mai, mai obliden les companyes que no sobreviuen. Les honoren amb la memòria i el record.
4: Les supervivents van fer un jurament: recordar sempre les nostres companyes. Les cendres del crematori de Ravensbrück van ser abocades al llac del mateix camp. Van tirar-hi roques perquè la vegetació no hi creixia. El terra estava massa carregat de cendres cremades, les restes de tantes companyes nostres. A les aigües del llac hi veia les seves cares. Les cendres són allà i hi tornem per fer memòria.
6: Et on y revient pour le souvenir.
1: Una memòria que la Conchita va mantenir ben viva des del Museu de la Deportació i la Resistència de Tolosa, com explica el Saúl López Rey, tècnic del museu.
7: Conchita Ramos es una de las grandes colaboradoras con este museo a través de varios testimonios que han sido registrados, participaciones in situ con escolares que duraron bastante años y hasta 2014, 5 años antes de su muerte, ella colaboró activamente con el museo.
1: I és en aquest mateix museu, el Museu de la Deportació i la Resistència de Tolosa, on la Conchita Granje va fer divulgació i altaveu de tot el que va viure a Ravensbrück, que la periodista Montserrat Llor la va poder entrevistar.
5: Ho fa com una mena de divulgació perquè els joves, les futures generacions, sàpiguen d'on ve l'arrel del mal, què ha passat i evitar que tornin a caure amb això.
4: Per això ho dic als joves. Vull que sàpiguen què va ser el nazisme, perquè els joves tenen el futur al davant. Nosaltres ja hem acabat. El futur ens queda enrere. Però vull que els joves siguin conscients, perquè estiguin alerta davant del que pot tornar a passar. Que sàpiguen què va ser el nazisme.
1: Per la seva participació a la resistència i pel seu esforç de divulgació, la Conchita rep nombrosos reconeixements. El govern francès la reconeix com a sergent, condecorada amb la Legió d'Honor i la Medalla de la Resistència.
3: En canvi, la seva figura a Catalunya passa desapercebuda i no és fins el 2019 quan l'Ajuntament de la Torre de Cabdella i la Generalitat de Catalunya li reten el primer homenatge. El 2025, la Generalitat de Catalunya commemora el centenari del naixement de la Conchita amb l'any Granger, una figura que esdevé un far, com destaca el conseller de Justícia Ramon Espadaler.
8: Conchita Granger, en el fons, és com un far, sobretot pel jovent d'avui. És una persona que pren decisions que li comporten molt patiment a la vida, molt madures, en una edat molt jove. I en un moment doncs, de desorientació que es dona amb el jovent, doncs, que pensa que la democràcia ens ha vingut regalada i que això dels règims autoritaris doncs, va, tampoc no passa res... Doncs una figura com Granger és un far que il·lumina i que ajuda.
1: El far de la Conchita, que l'ajuda a recuperar l'equilibri, és un altre resistent, el Josep Ramos, amb qui es casa el Nadal de 1946. La Conchita Granger Veleta, la nebuda, serà coneguda a França com Conchita Ramos.
6: I amb el meu marit ens havíem conegut quan la resistència estava amb la tercera brigada dels guerrillers. El Col du Pi, es diu. Col du Pi a Riege. I com que jo era gent de liaison, ens coneixíem, però només de vista. No sabíem ni el nom ni res. Només sabíem que ells li deien Peque. Li deien el Peque. Perquè era el més jove. I li deien el Peque. Li ha quedat el nom de Peque. I després, pues, quan jo vaig tornar d'Alemanya... un dia ens vam trobar als carrers d'aquí de Toulouse i jo et conec i en Francesc i jo també et conec, vam buscar d'on ens coneixíem i ho vam trobar i després ens vam casar, un any després ens casàvem.
1: El 1947 neix el primer fill, que malauradament mor d'un infart amb només 42 anys. El 1954 té el segon. La Conchita gaudirà de nets i de besnets. Mor el 27 d'agost de 2019 a Tolosa de Llenguadoc. Tenia 94 anys. És la última supervivent catalana dels camps nazis.
4: Quan torno el pensament enrere sempre em dic: després del que hem viscut no cal desesperar, estem junts i vius, ja trobarem la solució. Els que hem viscut tanta tragèdia ens tornem filòsofs i optimistes.
9: Nom:
4: Conchita Granger Veleta.
9: Data:
4: 3 de maig de 1945. Marxes de la mort a 130 quilòmetres de Ravensbrück.
9: Situació:
4: alliberada.

0: Barcelona, a Lleida, al Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: En aquest capítol hem sentit la veu de la Conxita Granger per primer cop en un podcast gràcies a la conversa enregistrada pels historiadors Ignasi Ros, Anir Rieu i Noemí Riudor i per l'entrevista de la periodista Montserrat Llor.
2: I hem comptat amb la col·laboració especial de Josep Calvet, historiador i cap de continguts d'Educació i Projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, i de la Montserrat Llor, periodista i autora del llibre Vivos en el Averno Nazi.
1: També hi han participat Montserrat Armengou, periodista i directora de documentals de TV3 i autora, juntament amb Ricard Belis, de Ravensbrück, l'infern de les dones, Carme Rey Granger, neboda de Conxita Granger i vicepresidenta de l'Amical de Ravensbrück, Gavi Granger, neboda de la Conxita Granger, Arnau Granger, nebotnet, Eva Perisé, directora del Museu Hidroelèctric de Cabdella, Saúl López Rey, tècnic del Museu de la Deportació i Resistència de Tolosa, i el conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Ramon Espadaler.
2: I amb les veus d'Anna Canyi, Jordi Morenilla, Maria Lara, Anna Gasol i Pili García.
1: Agraïments especials a la Neus Català, autora de La resistència i la deportació, i Montserrat Roig, autora dels Catalans als camps nazis. Les 6 de Ravensbrück és una coproducció de Munt i la xarxa de comunicació local amb el suport de l'àrea d'igualtat de la Diputació de Lleida.
2: Una docuseria inspirada en un treball en perspectiva de gènere amb el mateix títol de Míriam Roma, de Pagès Editors.
1: Amb Pili García a la direcció, Anna Canyi a la producció, Abel Porroy i la Gata Roja Produccions, amb música i muntatge sonor de David Prades i amb la música als crèdits de l'Art Jazz Band del Ferràs. Un guió de Pili García i Anna Gasol, amb l'assessorament de Laia Manresa i el recolzament de Josep Calvet, historiador i cap de continguts i projectes del Memorial Democràtic.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa.

0: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos. Obrim la porta a l'Espai Solidari. Doncs som-hi un dia més, obrim aquesta porta a la solidaritat. Avui acompanyats del Marçal, que ja feia dies que el trobàvem a faltar, i també de la Meri, del Picat Solidari, que ens presentaran. A veure qui és el convidat d'avui.
1: Gràcies, Sabina.
2: Hola.
1: Doncs avui entré a l'Espai Solidari una persona que sap què vol dir treballar per transformar vides i fer que la dignitat deixi de ser un privilegi. Josep Agustí és integrador i educador social, especialitzat en gestió i avaluació de la intervenció per a la transformació social. A més, és un referent en la metodologia Housing First, que avui en parlarem, un enfocament innovador per atendre persones en situació de carrer. Ell, a més de tot això que us he dit, és el director de l'àrea de sensellarisme d'adults. Una trajectòria plena de compromís i acció. Benvingut, Josep.
3: Gràcies, Meri. I Marçal.
2: Hola. Benvingut.
1: Doncs avui a l'Espai Solidari parlarem d'estar en situació de sensellar o situació de carrer, no hi ha diferents maneres de dir-ho. Sembla que el propi terme, no, de sensellar o sense sostre és prou específic, però què implica estar en situació de carrer?
3: Clar. Entenem moltes vegades, no, quan es plantegen la situació de carrer, que m'agrada que digui situació, no? Perquè moltes persones diuen persones sense llar, no? O coses així, i hem d'entendre que és una situació que es dona, no? Que va implícita amb la persona, no? Llavors això, entendre que una persona en situació de sense sostre o sense llar no només és dormir al carrer.
1: Uh-huh.
3: Vull dir, també ens trobem que una situació de sense llar seria viure en pisos ocupats, en viure en vivendes massificades, en llocs on no hi ha llum, on no hi ha aigua, en llocs on hi ha llum, hi ha aigua, però no hi ha una calidesa, on no hi ha una seguretat, on hi ha violències, on hi ha... No? És com una situació molt més ampla de lo que potser tenim al cap, no?
1: Ostres, doncs sí, no? Perquè de primeres ens associem directament una persona sense sostre, sense un sostre, no? Mm-hmm. Sense una vivenda.
3: Sí, però això també juguem molt amb aquesta cosa, que una cosa és el sostre, és una cosa la que te refugies, i l'altra una llar, on hi ha un caliu, on hi ha un objectiu, on hi ha un motiu per continuar, no?
2: Clar, d'aquesta manera es dispara el munt de persones que tenim en el nostre imaginari, no? De que el sense llar és realment, com deia la Mera, una persona sense casa. Ostres.
3: Sí, sí.
1: I sovint també associem aquesta situació amb decisions personals equivocades, no? En tots els teus anys d'intervenció t'has trobat segurament amb moltes persones i diferents perfils. Podries dir-nos si ens trobem davant d'una única situació que ens porta a trobar-nos en situació de carrer, o hi ha molts perfils en els que tu...
3: Clar, vull dir, tornem a lo mateix. Tenim una idea preconcebuda, no?, de lo que és una persona que està en situació de sense llar, no? Una persona que va al carrer, que va bruta, que un home, normalment, que consumix alcohol, drogues, i moltes vegades no és així, no? Pesa molt tot el tema aquest mediàtic, el tema de pel·lícules, el tema de... No? Que ens han anat dient una mica al llarg de tot això. Però al final no hi ha un perfil concret. Vull dir, jo crec que hi ha una part molt important, la més gran, a nivell estructural. És a dir, és una problemàtica estructural, és una situació que es dona... Bueno, jo ens donaria per molta estona, però pel capitalisme, per, no? Per com està muntada la societat, no? Perquè hi hagi rics, hi ha d'haver pobres, l'accés a la vivenda, tot això. Llavors, és que hi ha de tot, vull dir, conec de casos de tot, de gent que ha sigut per decisions pròpies, gent que ha perdut la feina i li ha vingut de manera sobrevinguda, gent que ja ve d'una família desestructurada i l'únic que ha fet ha sigut continuar amb la dinàmica familiar, gent que no té suport. Vull dir, al final són indicadors de risc i factors que si li sumen, no?, altres indicadors o altres factors, pot arribar a la situació, no? Però jo crec que el missatge que important és que partim d'una base estructural de polítiques socials, polítiques d'habitatge, i una mica de com està muntat també el sistema de social.
1: Clar, perquè ara deies això, no? I una altra de la imatge que podem tenir al cap de les persones sense sostre és que estan soles, no? Però ja només amb la primera definició que ens has fet, moltes vegades no ho estan, no? Com s'arriben a estar aquesta situació de carrer o d'infrahabitatge?
3: Clar, sí que és veritat que moltes vegades torno a repetir que hi ha molts factors i molts indicadors que fan que aquesta persona arribi, però aquesta solitud també arriba molt a través de l'estigma. Jo tinc un problema, arribo en una situació, i quan ja arribo en aquesta situació, pensa que ja he provat altres recursos, altres suports. Abans de trobar a mi, no és la primera opció, anar al carrer, no? O anar en una situació d'inseguretat. Llavors, n'hi ha que tenen més sort i tenen més suport i tenen més xarxa, i els que no en tenen, o per temes d'immigració o per temes del que sigui, pues que se veuen abocats a la situació d'una manera més ràpida, no? Clar. En el tema de les dones també ens hi trobem molt, vull dir, arriben més tard a carrer. No? És com que tot i que n'hi ha moltes, es veu molt més tard, perquè és com que utilitzen molts més recursos abans de trobar-se la situació, no? I potser és aquest sensellarisme invisible que, tot i que hi és, no es veu.
4: I un cop s'està ja en aquesta situació, segueixen tenint xarxes de suport o tenen alguna xarxa de suport?
3: Hi ha de tot. És a dir, hi ha que sí que tenen una xarxa, però que per diferents motius doncs l'han acabat perdent, no? Ja sigui doncs, a través del consum, o a través de salut mental, o a través de situacions de violència, o de mort de familiars, o del que sigui. I també és veritat que quan s'arriba a la situació de carrer també s'acaba fent una xarxa no del tot beneficiosa per la persona, no? I que això encara fa que entri en un bucle molt més... Com a que quede... Ens trobem això, que nosaltres que treballem amb persones que fa molt temps que han estat en aquesta situació... A nivell d'habilitats socials és algo que hi ha una mancança important. És a dir, el deixar de relacionar-se o el deixar de formar part de la dinàmica social que estem acostumats, els hi costa com tornar a recuperar, no, aquestes habilitats. I els hi costa molt relacionar-se de nou amb una, no, amb una societat, amb la societat en la que estem de manera normal o de la que estem acostumats. No sé si t'he respost. No sé si... És a dir, a nivell de xarxes. Llavors sí que és això. Vull dir, a nivell de xarxa, doncs, molts s'acaben enganxant a la xarxa de serveis socials, a la xarxa que està més de beneficència, de necessitats bàsiques, però falten programes.
4: Però no és una xarxa normalitzada.
3: Clar, no es pot generalitzar, però sí, acaben arribant amb una situació de solitud gran, perquè si li sumem el tema estructural, el tema estigma, el tema que té un pes molt important, doncs ja és més complicat. Hi ha gent que sí, vull dir, hi ha gent moltes vegades, ja parlarem més tard del housing, però a la que tenen algo que d'estar orgullosos, el seu principal objectiu és tornar a crear la xarxa que tenien abans. No? És com aquesta pèrdua de no la puc sostenir durant la situació de s'ensenyar.
2: Perquè entre ells no hi ha una relació, ni que sigui als albergs, vull dir, una relació d'empatia entre ells, per dir alguna
3: cosa. Sí, vull dir, al final hi ha relacions, s'acaben generant relacions, però dintre d'aquesta situació, no, són relacions que de cara a la sortida d'aquesta situació no són del tot beneficioses. O a vegades sí, però normalment pues, estan molt relacionades amb el tema del consum, amb el tema de delictiu, no?
4: Clar, a mi ara m'agradaria poder juntar aquesta metodologia amb aquest trencament de l'estigma. Doncs això, no? Ens fa que tenir aquest projecte a la ciutat de Lleida, que s'ha implementat a través de Sant Joan de Déu, ostres, trobo que és com una de les vies per poder-li donar resposta, no? Perquè explica'ns una miqueta en què consisteix el Housing First i penso que llavors potser ho entendrem millor.
3: Sí, el Housing First al final és un projecte que sí que proposa l'Ajuntament de Lleida i que Sant Joan de Déu agafi la gestió. Al final és un projecte per donar l'oportunitat a les persones en situació de carrer d'accedir a un habitatge. No? I que aquest habitatge no com a premi, no? No com a després de fer uns passos puc accedir a un habitatge, sinó com a dret. És a dir, el primer pas és donar un habitatge. I això ja ens permet treballar, ja la persona ja li permet treballar tots els altres àmbits, no, que vol treballar, no? Molt amb una horitzontalitat, no, per treballar de manera d'acompanyar, perquè al final no deixen de ser persones adultes, no deixen de ser persones que prenen les seves decisions i el nostre acompanyament està molt basat en lo que elles volen, no? Llavors, hi ha diversos principis que acompanyen aquesta metodologia, a part del dret com a habitatge, que també considero que són molt importants. Diré un parell que crec que són els més rellevants, que no hi ha un límit de temps. Llavors, molts dispositius per a persones en situació de sense llar tenen una temporalitat, no? I que després no es té en compte, moltes vegades, en altres sí, el procés de la pròpia persona, no? I l'altre és el tema de la reducció del dany. Són persones que tenen una patologia mental o que hi ha un consum actiu de tòxics, i el fet de que puguin habitar a casa seva sense que un requisit sigui no es pot consumir, això fa també que l'objectiu del housing first, que és treure la gent d'aquesta situació, es compleixi més, no?, que en altres serveis, potser. I també atenem a persones que no m'agrada dir gaire aquesta paraula, però s'entén millor, de molt cronificades. És a dir, que sí, han provat moltes coses ja per arribar al housing first. I llavors això. I parlant amb el tema de l'estigma, i també treballen amb... O sigui, els pisos estan amb comunitats normalitzades. No? Són pisos que estan arreu de la ciutat, que nosaltres lloguem, ja sigui el mercat privat, de l'Agència de l'Habitatge, de l'EMAU, i això, clar, això també ha generat en algun moment algun tipus de conflicte, i la gran majoria d'aquest conflicte ha sigut generat per l'estigma que tenen les comunitats de veïns enfront a això. Nosaltres no anem a la comunitat, mira, posarem una persona que ha patit aquesta situació i ara tal, sinó que només amb les pintes, només amb l'estereotip aquest que tu dius quan te'l trobes pel carrer i tal, la gent ja jutja i ja té por, no? I de seguida, i això dificulta, per una part, dificulta el trencament de l'estigma, però per l'altra és la via per trencar-lo, no? I llavors nosaltres fem molta incidència, sobretot a instituts, sobretot a FP, de fer accions per trencar una miqueta amb això, perquè la pròpia persona que participa en el projecte té aquest estigma dins. Ella es creu que és diferent, ella es creu que es mereix tindre aquest estigma, no? I moltes vegades això costa molt i molt i molt de canviar.
2: Segurament s'hauria de fer fins i tot formació a les comunitats de veïns, perquè...
3: Sí.
2: Perquè si no s'accepta des de la comunitat de veïns, moltes vegades suposo que es dificulta molt la vostra feina.
3: Sí, i després es normalitza molt, perquè al final veuen que no hi ha raons de pes, ja. com per... Sí que és veritat que els casos més complexes, doncs al final no tenen una rutina molt marcada, no tenen un... No? I van com una mica en contra del ritme al que anem tots nosaltres, no? Però al final és que s'acaba trencant, cau pel seu propi pes aquesta por o aquest allò que es pot
2: arribar. Vegades, a priori deu ser allò de que, com passa de vegades que vols que les coses passin a fora de casa teva, no? O sí. En un altre poble, en una altra cosa, no? O sigui, estic d'acord, però en un altre lloc,
3: sí.
2: No?
3: I ja és més... Ja m'imagino al meu cap el que pot passar. És a dir, no és que hagi passat res. Ja. No? I és com...
2: Sí.
3: I això a vegades és difícil. Però amb l'estigma tenim una feina tant de cara a la societat, però com de cara a nivell d'educació emocional de cada persona, de sentir-se vàlid i mereixedor de poder optar en un pis o de poder desenvolupar. I estem a nivells forts.
4: Clar, és que al principi ho deies, no? Entre aquestes de les causes estructurals és el capitalisme, no? Que ens fa creure que si no som força de treball que passa pel mercat, no som vàlids. I el fet de tenir accés o tenir això, accés a un habitatge, tenir dret a l'habitatge, que és el que haurien de tenir totes les persones, a vegades és, ostres, de veritat em mereixo això, no? I més associat a tot l'estigma, a... que m'agradaria no també puntualitzar en que l'estigma també és les mirades que em fan sentir inferior, no? La caritat aquesta que a vegades, no? Moltes vegades hi ha caritat que és caritat i ja està, és assistencialista, però hi ha vegades que és caritat, però no t'ho gastis amb droga, No? Clar. Aquest, tot aquest...
3: D'educar que tenim, sí. No? Com a això, sí, és tot un meló. És tot un meló, això. Però bueno, poquet a poquet, és a dir, jo crec que a poc a poc se van fent cosetes i la gent cada vegada, com més temps fa que està al pis, se va sentint més vàlida, més segura, més... I això permet que participi més en la societat. Que participi més en la societat fa que es relacioni més gent. Que es relacioni més gent fa que més gent vegi, no? Que no hi ha cap problema. I al final acceptar que hi ha gent de tot tipus, no? I que... qui sóc jo, qui ets tu, no? Per dir com ha de viure una altra persona, no? Mentre se respecti, evidentment, pues lo bàsic, no?
4: Clar, mentre hi hagi respecte. Ara que apuntaves cap aquí, no? Quins signes diries que vosaltres des del servei de Housing First detecteu que indiquen que una persona està començant a sortir d'aquesta situació de vulnerabilitat extrema?
3: Pues te'n diria dos. La primera és des de la primera nit que dorm al pis. Vull dir, el simple fet de dormir allí, saber que té una clau, que pot entrar i sortir, que ningú entrarà, això ja trenca de cop amb aquesta, no?, amb aquest sentiment de vulnerabilitat. Ens trobem molts casos de gent que li costa molt adaptar-se al pis, de dormir a ple hivern amb finestres obertes, o de dormir amb la tele posada tota la nit, o de inclús no dormir al llit, no?, com a, de dir, és com a, no, pues que potser fa 10 anys que no... No, i és tot un procés molt llarg. I després hi ha casos que de seguida es fan casa seva, de seguida decoren, de seguida tal, i tenen molta cura, i tenen molta tal, i persones que els hi costa encara un temps llarg o curt, depèn de qui, de sentir-se seu i no tocar res, no? I de mantenir-ho tot com per si a cas, no? Perquè són persones que han rebut molt rebuig, que, no, que han viscut situacions com a molt, molt traumàtiques i els hi costa confiar també en tot. Clar. Això, no? Que et vingui un equip i et digui, mira, no, un pis per una quantitat que, de pagament que pots assumir i que només te vindrem a veure, és a dir, només vindrem a veure una vegada a la setmana i ja està. Saps? És com un xoque, això, molt.
4: Clar, i més el que tu dius, no? Sobretot aquella persona que ha passat per molts serveis on els han demanat molts requisits, no?
3: Clar,
4: de repent,
3: normativa, clar.
4: De repent que no et demanin.
3: Clar. I a nivell de la vulnerabilitat, el tema de la reducció del dany. És a dir, una persona que amb consums actius o amb una patologia mental no tractada, el que sigui, si no té un espai segur, no té un espai on sentir-se bé, difícilment podrà reflexionar cap a on vol anar, no? I llavors el pis fa que es puguin plantejar, pues, deixar el consum o reduir-lo o fer un seguiment o fer un tractament, o, no? Però sense això és difícil que ho puguin fer.
2: I durant quant temps estan en aquesta situació, en un pis de Housing First?
3: Els principis diuen que, i nosaltres ho estem aplicant també, que el temps que necessitin.
2: Val.
3: Vull dir, si, lo millor de tot seria que no fos un servei finalista, no? Perquè hi ha gent que tenim de fa 7 o 8 anys que ha fet un procés molt xulo, que inclús té feina, que inclús ha recuperat xarxa, però no hi ha opcions per sortir.
2: Clar, és el que t'ava dir. Quan se considera, escolta, surts ja i llavors què passa després, no?
3: Clar, costa. És a dir, si hi hagués opcions reals de sortida, uns quants ja hi haguessin marxat. Què passa? Pues que de moment no se fa tot el possible, no? Pues que si habitatges de protecció oficial, que si hi ha com a reagrupaments, doncs pues que es puguin buscar alguna altra cosa, no? Però no és gaire real.
4: Pues que la situació de l'habitatge és una miqueteta irreal ara mateix, no?
3: Sí, llavors jo com una mica amb això de donar-li l'oportunitat, però que no és una situació real. Vull dir, els recordo molt que és una situació que no és comú, que siguin conscients d'això.
4: Jo voldria parlar molt més amb tu, com sempre, com amb tots els nostres convidats. La Sabina se'n riu perquè sempre dic el mateix.
2: La pròxima temporada ens en donarà més temps, segur.
4: Sí, reclamem la reclamació en cada espai, vull dir, més temps sempre.
3: Jo torno quan vulgueu.
4: Això per suposat. Però abans de deixar-te marxar de l'espai solidari, un lloc que ens recorda que la solidaritat pot ser una utopia real, també el dret a l'habitatge, li fem una pregunta a totes les nostres convidades, que és: com definiries la solidaritat?
3: Com definiria la solidaritat? Per mi la solidaritat és ser conscient del que puc fer pels demés, no? I fer-ho, i tenir la possibilitat de fer-ho. No és com ho barrejo molt amb l'empatia. L'empatia i la solidaritat és com a que va tot junt. Ser conscient de què puc oferir i si ho puc oferir.
4: A mi ja només hem de donar-te gràcies, Josep, per ajudar-nos a entendre millor la realitat d'aquest col·lectiu de persones i la tasca imprescindible que feu des de la intervenció social. Així que gràcies.
5: Gràcies. Moltes gràcies.
3: Gràcies.

0: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
1: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
2: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
1: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
3: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
1: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
4: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
5: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
1: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.

0: sempre al teu costat.
1: Són les 10 de la nit.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
2: Hi ha dues maneres de ser enganyat. Una és creure el que no és veritat. L'altra, negar-se a creure el que és veritat. Això ho va dir Søren Kierkegaard, el filòsof. I això, amics i amigues, és bàsicament la descripció de qualsevol sobretaula familiar quan algú treu un tema tecnològic. Penseu que ja el 1876, quan Alexander Graham Bell va presentar el telèfon, hi havia qui assegurava que era una màquina per parlar amb els esperits. Avui ens fa gràcia, i potser una mica de por pensant les trucades dels morts des de l'inframont. Però demostra que qualsevol novetat tecnològica desperta dues coses inevitables: por i imaginació. I és que tenim aquesta habilitat humana tan entranyable d'omplir els buits d'informació amb les teories més creatives. Si no entenem com funciona alguna cosa, potser és màgia o control mental, o vés a saber, un pla secret dels llangardaixos de l'Antàrtida. Que, per cert, segurament s'ha de vigilar molt perquè no caiguin pels marges de la Terra més enllà de l'horitzó, si és que no han posat tanques. Diuen que la tecnologia és una eina i el seu valor depèn de com l'usem. I potser és veritat. I això ens porta al protagonista d'avui. Una tecnologia que promet connectar-nos més que mai, fer-ho tot més ràpid i que, segons alguns, també pot fer créixer banyes, fondre cervells i convocar alienígenes. Avui parlarem del 5G, amb calma, amb dades i amb un bon paraigua d'humor per si plouen ones invisibles o som víctimes d'un nou programa ocult MKUltra per controlar-los la ment. El nostre elenc de col·laboradors ja està amb el barret de paper d'alumini al cap per evitar les interferències interestel·lars i ser més lúcids que mai. Així que benvingudes i benvinguts a La Terra no és plana. Endavant!
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
2: I avui ha volgut formar part de la família de La Terra no és plana el bon amic Pau Minoves, enginyer en telecomunicacions per l'OPC, CEO i fundador d'Anything, que ens situarà què és això del 5G. Per què serveix exactament i com funciona?
3: Per explicar el 5G de manera planera, podríem dir que és el protocol que regula com un dispositiu que tenim a la butxaca, que és el mòbil, parla amb l'antena més propera. El que intenta arreglar aquest protocol és com tots els dispositius es coordinen per fer el millor ús possible de l'espai de radiofreqüència que s'ha reservat a aquest ús. Està creat per la ITU, que és una organització de les Nacions Unides que agrupa totes les organitzacions nacionals que tenen la titularitat d'aquesta radiofreqüència, i gràcies a ells pots comprar-te un mòbil en un país i et funciona qualsevol altre. Per tenir una perspectiva històrica, hauríem d'anar al 79, que al Japó es fa la primera versió d'aquest protocol, podríem dir 5G, que només té veu, no és digital, és analògic. Fins al 91 no surt a Finlàndia el 2G, que afegeix SMS i veu digital, i el 3G és la primera vegada que arriba, el 2001 també a Japó, a internet mòbil digital, tot i encara, per exemple, la veu va per una altra banda. I el 4G és la versió del protocol que ve a suplir aquesta necessitat d'ample de banda. El 5G és una mica diferent en el sentit que s'obre a casos d'ús més industrials i no tan rellevants per l'usuari de peu. Suporta molt més ample de banda, tot i que l'usuari de peu no ho nota. Suporta una latència molt menys baixa i això s'il·lustra moltes vegades en casos d'ús de telemedicina, en que un cirurgià als Estats Units opera una persona a Europa, o en concerts en què els músics estan a diferent país. Moltes vegades coses que queden al nivell de demo i que tampoc tenen una demanda real. El canvi potser més significatiu és que el 5G es prepara per donar suport a molta més quantitat de dispositius connectats a la xarxa. Això l'usuari de peu ho pot notar en escenaris tipus camp de futbol o manifestacions en què hi ha tanta gent connectada a la vegada que internet no funciona, però en el fons el que vol dir és que estan entrant a la xarxa molts més dispositius que no són necessàriament mòbils de consumidor. Ara tots els autocars, totes les flotes de camions, els senyals de tràfic, molts processos industrials estan connectats a la xarxa mòbil, o perquè són directament mòbils o perquè tirar cable és molt més car. De fet, un dels grans propulsors del 5G a Espanya, que va per davant d'Europa en desplegament de 5G, és la universalitat de l'accés a la banda ampla, perquè hi ha molts entorns rurals en què el 5G ha sigut la solució que les operadores han trobat per donar un internet mínim assequible a grans geografies. Llavors, tot i aquestes mateixes operadores han intentat vendre el 5G com un benefici pel consumidor, la veritat és que no ho és massa i que cada vegada el consumidor potser una mica confós en què se li estava venent i per què ho havia de comprar. I és un senyal també de que les operadores estan una mica en declivi i amb un producte molt poc diferenciat entre elles i tenen una miqueta del que poden, en aquest cas, de lo que seria una millora interna de la seva infraestructura que és només rellevant entre empreses.
2: I ara que ja ho tenim situat, com sempre, avancem saludant en Jordi Vilà, el nostre geòleg de capçalera, divulgador, responsable de geòleg.cat. Hola, Jordi. Així que, què dius? On ets? On pares? On ets? Sembla que estiguis a la Segona República.
4: M'he tret el gorro. M'he tret el gorro del paper de plata. Perquè és que
2: treu, perquè...
4: Estava perdent la cobertura.
2: Va, que no ens espia ningú, home. Va, hòstia, per favor. No, sí,
4: mira, això ve de lluny, això del 5G. Ve de lluny. Vull dir, ara em remuntaré molt enllà, eh?
2: Sí.
4: Tu quan eres jove...
2: Bueno, ja no tan lluny, nosaltres... Vols dir que fa tant?
4: Home, quan eres jove, quan encara no hi havia telèfons mòbils, hi havia... L'UG, cap als anys 80, que això només permetia les trucades analògiques. I aquí, a partir d'aquí, s'ha anat evolucionant. UG, el 2G als anys 90, amb totes les trucades digitals i els SMS, te'n recordes de l'SMS?
2: Home,
4: que havies d'apretar moltes lletres per aconseguir...
2: Quantes factures havien pagat d'SMS?
4: Sí, anaven pessetes, encara, aquella època.
2: Hòstia.
4: El 3G als anys 2000, que aquí ja comença l'internet aquell inicial, que era caríssim. Era caríssim. Després, cap als 2010, quan hi ha el 4G, quan comença el 4G, és aquí quan explota la telefonia mòbil.
2: Vale? Vols dir el 4G? Pensava que era abans.
4: Amb el 3G. Bueno, el 3G
2: jo recordo
4: comença,
2: que, eh? jo recordo que el 3G jo ja havia pagat facturasses, perquè a més alguna cosa en sabia. Clar. I recordo que es pagava el mega a un preu absolutament estratosfèric.
4: Sí. Però amb el 3G ja podies veure vídeos, enviar fotografies, sí. Però amb el 4G ja comença l'streaming. Aquí hi ha les plataformes de streaming, xarxes socials, videotrucades... I arribem al 2019, data curiosa, data de pandèmia, data de Covid. El 2019 sí. Ens coincideix que hi ha el llançament del 5G. El 5G, sí. com bé ha dit en Pau, és un canal de comunicació molt, molt, molt extens, tan gran que segurament l'usuari normal no l'aprecia. Nosaltres funcionem perfectament amb un 4G.
2: Els mòbils
4: que tenim ara.
2: Una mica això, la sensació de que ja tens molt, no? Que més no serveix per res, no? Potser.
4: Ah, exactament. Ja tenim
2: la percepció
4: molt,
2: de que ja tens... Què més vols fer, no?
4: Sí, imagina't una cosa. Jo feia una mica el símil. A veure, com ens ho podríem imaginar? El 4G, el 3G, el 5G... Doncs jo me'ls imagino com unes canonades d'aigua. La 3G és petita, la 4G és bastant més gran i la 5G és enorme. I per dintre es pot circular, evidentment, i circula més aigua, amb una de gran que amb una de petita, i és el que passa ara. Sí. Què passa si circula més aigua? Doncs que tu allà pots tenir més usuaris abocant informació. Clar. I és el que passa. Bueno. Doncs el 5G es busca precisament això, que hi hagi molts dispositius connectats simultàniament, que el temps de latència sigui molt i molt baix, temps de latència vull dir quan l'intercanvi d'informació. És l'intercanvi d'informació. Bàsicament, des que jo envio la informació fins que arriba el destinatari, poden passar mil·lisegons. Fraccions de segon molt petites. Doncs això és el que es busca. Però, esclar, això, l'usuari, mil·lisegons, no ho arribem a notar, tu i jo.
2: No ho apreciem. Clar,
4: això ho aprecia.
2: Sí que és veritat que ara... Perdona, que et tallis. Sí que és veritat que ara hi ha tot això de les plataformes de streaming. És a dir, jo recordo tenir estanteries a casa amb centenars, desenes de cintes de vídeo, d'anar al videoclub, tot això es va acabar. I segurament té a veure amb això dels amples de banda gruixuts, no? El tub aquest que tu dius, no?
4: Ah, exactament. Així, quan demanes, per exemple, a la teva... a Netflix mateix, demanes una pel·lícula o una sèrie, doncs Netflix te l'està subministrant a través d'aquest ample de banda. I no t'ho subministra només a tu, sinó que subministra simultàniament a diferents temps. És a dir, no tothom veu la mateixa pel·lícula al mateix moment, no? Sinó que tothom està mirant en moments diferents, a tothom li arriba la informació que ell vol, que ell busca, i això és el 5G.
2: Ara que m'has dit això, estic recordant una cosa que em va passar una vegada. Tu has dit quan era jove. Bueno, quan era jove, gairebé quan era un nen. Jo me'n recordo que anava a classes d'informàtica i me'n recordo que teníem un professor que un dia se'm va acudir la botada increïble de preguntar-li si mai veuríem un vídeo a l'ordinador. I recordo que es va ficar a riure, va dir, és impossible un vídeo, perquè imagina't una foto, en recordeu que hi havia aquells, els discs petits, els disquets de 3,5, que tenien un mega i mig, i em deia, home no, perquè un vídeo ocuparia com a mínim, no ho recordo, 30-40 megas, això és impossible, i pensava, ostres, si ara me'l trobo algun dia, li diré, era impossible, doncs mira.
4: Sí, exacte. Però fixa't, mira, entrant justament amb el que acabes de dir, és molt interessant perquè la visió que teníem abans, a la que tenim ara, després de tota l'evolució d'aquestes noves tecnologies, cada vegada, fixa't que cada vegada que surt una tecnologia nova, surten gent que no se n'enfia massa. I sí, en aquest cas, doncs, els 5G van sortir, ostres, això que fèiem, això que m'estava posant jo el gorro de paper de plata perquè no ens controli la ment, etcètera. No? Sí, sí. Ostres... A més, aquesta gent ha sortit tant amb l'UG com amb el 2G, com amb el 3G, com amb el 4G, com amb el 5G. I si quan surti el 6G, també hi seran.
2: També. I amb el microones.
4: Amb el microones, amb tot. Qualsevol tecnologia nova és objecte de debat en un inici. Després hi ha gent, mira, qui alça més la veu, és el que diem sempre, no? Qui crida més és el que a vegades sembla que hagi de tenir més raó i no sempre és així, eh? Doncs això...
2: No. Sí que és veritat que recordo vagament això, no? que esclata la polèmica quan va ser la pandèmia, no? Que havien d'implantar-lo o ja el començaven a implantar, el 5G, no?
4: Exacte.
2: I com que va coincidint el temps, va semblar com que, bueno...
4: Que ens inoculaven el virus a través del 5G. S'ha arribat a dir això. S'ha arribat a dir això. Sí. Que no sé com, després parlaré de cas de com funciona, quin és el funcionament científic, no, d'aquesta tecnologia, perquè així s'entendrà millor que no pots transmetre un virus a través d'una ona. No té cap sentit. Bueno. Mira, el 2019, això el que es va arribar a desplegar el 2019, que sobretot es va desplegar a Corea del Sud, Estats Units i més tard, una mica més tard, a Europa. I aquí Telefónica i Vodafone van començar a fer proves pilot aquell mateix any. I ara ja tenim una... No tot arreu hi ha 5G, però sí que trobes bastantes antenes que ja en tenen.
2: Bé, és que ara ja fa 6 anys, no? Vull dir que déu-n'hi-do. I jo no sé si entre el 3G i el 4 va passar tant de temps, no ho sé.
4: No ho sé, ha sigut bastant ràpid. No recordo. Ha estat bastant ràpid. Però sí que és veritat que aquesta tecnologia requereix que un instal·lador vagi amb una antena i posi l'aparell emissor de 5G.
2: I que no deu ser barat, això tampoc.
4: No ho crec. A més, hi ha una altra cosa. Que com que és una tecnologia que utilitza unes ones una mica més curtes, una freqüència més baixa, freqüència més alta, perdó, amb una ona molt curta, ha de tenir l'espaiat entre antenes ha de ser menor. Per tant, s'han d'instal·lar bastantes més antenes.
2: Clar.
4: El desplegament, per tant, és gran.
2: I aquí també és on ve tota aquesta història de la gent que té tanta... Perquè en podríem parlar, de tanta por a les antenes de la telefonia, el tema de les ones, ai, que me l'han posat aquí al costat... No?
4: Sí. De fet, hi ha gent que fins i tot parla de l'electrosensibilitat.
2: Sí, és veritat, però que hi ha de veritat en això, clar.
4: Esclar, fixa't, aquí és una tecnologia tan nova que precisament tots els estudis que es fan per verificar o rebatre aquesta idea són nous. I no tots encara han arribat a la conclusió desitjada. És a dir, que encara s'està estudiant, realment s'està estudiant. Però sí que hi ha estudis, per exemple, que relacionen, que intenten veure si realment, per exemple... certes malalties greus estan induïdes en base a aquests camps electromagnètics. La majoria han arribat a la conclusió que no hi ha una relació. perquè fan estudis a tota la població i tant la fan amb el que està sota una antena com el que està fora d'aquella antena, com el que no rep mai cap senyal.
2: Per tant, no és concloent?
4: No és concloent. No és concloent. Els estudis per ara no són concloents. Ara bé, he de dir, si anem a la base científica de tot plegat, veurem, mira, per exemple, jo et poso quatre dades, eh? El 5G és una ona de radiofreqüència. Està dintre tot l'espectre d'ones de ràdio. Saps que l'espectre electromagnètic doncs, pot tenir ones llarguíssimes de 500 metres, per exemple, en la freqüència AM de la ràdio.
2: Clar, la ràdio, exacte.
4: Si ens hem d'imaginar una ona de 500 metres anar donant voltes fins que arriba la teva antena. I te'n recordes, no sé si te'n recordes que fa molts anys hi havia unes antenes d'AM per allà a la Costa Brava.
2: Sí, home, i tant. I a Radio Liberty eren mítiques, sí, aquelles de vermelles tan altes, no? També,
4: clar. Molt grans. Per què eren tan grans? Doncs perquè la ona és molt gran. Bàsicament és això. Com més gran és la ona, més gran ha de ser l'antena per poder-la veure.
2: Però també més lluny arriba, pot ser?
4: També més lluny arriba, i tant. Perquè la ona AM pot transmetre des dels Estats Units, en aquest cas emetia, el Radio Liberty.
2: Ah, sí.
4: O sigui, arribava. La feien rebotar a l'estratosfera i anava fent rebots fins que baixava aquí a les antenes. O sigui, era una cosa fenomenal. Doncs imagina't les antenes que has de tenir per rebre aquesta freqüència, per veure-la. Si tu tens una antena petita amb una AM, costarà més. La podràs llegir, els cotxes bé tenen AM, però ara són ràdio digital. Però una ràdio normal té AM, la veu.
2: Sí.
4: Tu pots fer antenes molt, molt, molt més petites, com més petita és aquesta ona, en concret aquesta 5G, dintre dels nostres mòbils. Abans els mòbils tenien una antena desplegable.
2: Sí, senyor, és veritat. Això va perdre, eh? Sí.
4: Això tenia es va punt, perdre. Tenia
2: un punt romàntic, sí. Fins i tot, l'antena de l'StarTAC aquell. Sí, és veritat.
4: Doncs aquesta antena era perquè la ona que t'arribava era una mica més gran. Ara les antenes són internes, són petitones, vale? Mira, et poso l'exemple. Mira, el 3G, per exemple, la ona del 3G és de 15 centímetres. El 4G anem a 10 centímetres, més o menys. I el 5G té un ample de banda que va des dels 43 centímetres a 1 centímetre. Vale? Té tres escalats, freqüències.
2: Diguem.
4: Sí, té un escalat. Vale? Pues sí, que les més petitones van a 1 centímetre. I aquí, i a la Wi-Fi, per exemple, estem a 10 centímetres, aquesta ona. Clar, si tu tens una ona gran d'aquests 10 centímetres de la Wi-Fi i tu poses la mà a davant d'aquest router que et genera aquesta Wi-Fi, la Wi-Fi no s'atenuarà. Perquè la ona no és capaç de veure la teva mà. No és prou gran.
2: Passa de llarg,
4: no és prou gran. Passa de llarg, la ona. Ara bé, si tu tens una paret a casa teva, saps que a vegades has de posar un repetidor, no? A dins de casa. Poses el repetidor perquè és que la paret t'està atenuant la ona. T'està frenant, vale? Doncs, mira, anant a buscar això, quina és l'afectació que una ona d'aquestes pot provocar a una persona? Jo em vaig fer aquesta pregunta. Aleshores, una persona, anem a buscar el més petit, que és un ADN, vale? El diàmetre de l'ADN, que són dos nanòmetres. Dos nanòmetres. El 5G, l'ona més petita, medeix un centímetre.
2: Clar, passa de llarg, claríssimament, no la veu.
4: Passa de llarg, no la veu.
2: Clar.
4: No la veu.
2: Clar, clar.
4: No és capaç d'interactuar.
2: Clar.
4: Amb la, amb les cèl·lules del nostre
2: per tant, cos. Tu descartaries aquestes teories que diuen que el 5G o aquest tipus d'ones afectarien directament les cèl·lules humanes, no? Sembla que no hauria de ser així, en tot cas, no?
4: No hauria de ser així, excepte si tu t'acostes molt, molt, molt a un transmissor d'aquests d'altíssima potència, d'aquestes antenes, si tu et poses a davant, et pot arribar a provocar cremades.
2: És que deixem que avancem una mica perquè se'ns tirarà el temps a sobre fàcilment. Jo crec que ho estem situant molt bé, el que passa que no en tenim mai prou i crec que també és el moment de donar la benvinguda de nou a l'Albert Palou, que és biòleg i relacions institucionals i cap de comunicació al Centre Beta. Albert, escolta'm, què et sembla tot això del 5G? Com veus que ho estàvem comentant amb en Jordi?
5: No, molt interessant. És un tema bastant complicat tècnicament, si tu mires des de la distància. Però bé, és interessant els moviments anticientífics que... o no sé si negacionistes en aquest cas, és una cosa una mica diferent. La gent que ha convertit el 5G com en la diana de les seves obsessions i de donar-li la culpa de coses, és curiós perquè és bastant variada. Potser és perquè va coincidir amb la pandèmia i va fer florir tota una sèrie de teories bastant curioses.
2: Sí, exacte. Jo que m'he documentat una mica, ho hem estat mirant bé, i de fet ho he sentit a parlar moltes vegades en sobretaules i en diferents articles i fins i tot algun programa de televisió de ràdio. La quantitat de mites que hi ha al voltant del tema del 5G crec que és molt interessant. No sé tu com t'has documentat, si tens alguna guia, no sé, perquè sé que en vam parlar abans de fer el programa de que intentaries mirar-ho també tu mateix.
5: Bueno, han florit moltes coses, algunes més variopintes que altres, altres més o menys creïbles. Jo crec que podríem fer un parell de grups. Hi va haver tot un primer gran grup de gent que va decidir relacionar el 5G amb l'origen del Covid. Això ho comentava abans en Jordi també. Clar, això és bastant curiós, perquè és... jo crec que altres vegades que hem parlat d'altres temes, sí que a vegades intenten posar-li una pàtina científica buscant algun científic que realment pugui donar alguna aproximació a alguna cosa que pugui cobrir algun tipus d'idea més o menys estrafolària. Però clar, pensar afirmar que amb el 5G pots generar el Covid és bastant curiós, perquè clar, aquí tens dues opcions. Si pares a pensar com és una electromagnètica com la que parlàveu fins ara, tens dues opcions. O la ona porta el virus, o sigui, tens el virus cavalcant sobre l'ona electromagnètica, això vol dir que les ones tenen la capacitat de transportar matèria, que seria una cosa també bastant novedosa. Al final, un virus no deixa de ser una cosa que té una massa, per petita
2: entitat
5: que sigui.
2: Entitat física, no? Clar, sí.
5: Sí. Doncs llavors, clar, tindries un virus, per tant, un element físic cavalcant una ona, viatjant cap a les persones a qui pretén infectar. Això seria com dir, no sé, que pots infectar de gastroenteritis a la gent amb un megàfon, o que pots engegar una ràdio del cotxe i transferir alguna malaltia a la gent que hi hagi dins el cotxe d'alguna forma física. Però clar, és més estrany encara pensar que, i això també s'ha afirmat, que el 5G creava el virus.
2: Feia
5: una mica d'aquesta explicació de la longitud d'ona. Clar, ostres, si l'eina que tu tens per crear un cos, per petit que sigui, com és un virus, és una ona, al final tens poc marge, al final tens una cosa que va amunt i avall amb una freqüència fixa.
4: Això és la transmutació de la matèria, eh?
5: Ostres, clar, sí. Projectar una ona contra un lloc i ser capaç de fer servir aquesta ona d'alguna forma per generar un virus d'ARN com el SARS-CoV-2, ostres, requereix una tecnologia que potser no tenim encara a disposició. Segur.
4: La dualitat una partícula, que es diu. Que aquí no entraríem en terrenys més físics, més pantanosos.
2: Més quàntics, diria, no?
4: Més quàntics. Perquè, ostres, no sé realment d'on traien o com es podien imaginar, no? que es provocava una partícula amb una massa des d'una ona, és molt raro.
2: Jo crec que ni ho pensen, no? Fa pinta
4: clar.
2: És una... Perdoneu, però és allò, és una fabulació directament, no? Perquè, clar, un cop entres en aquest terreny que no hi ha cap mena de rigor, tot s'aguanta, no?
4: Sí, i tant.
2: Quin altre, Albert, quin altre hi ha així de mita?
5: Sí. Hi ha una altra línia molt clàssica, és un tema que... És un d'aquells temes que surten a les taules, com deies, de sobretaula amb la família. És el tema de les abelles. També hi ha hagut relació 5G-abelles. Hi ha una obsessió en pensar que les abelles són els únics pol·linitzadors del món. Això és una petita deformació. Hi ha molts altres organismes pol·linitzadors que no són les abelles, que també són importants, però bueno, la gent té una fixació amb les abelles i que cada vegada n'hi ha menys. Doncs va, també s'ha atribuït la posada en marxa del 5G com a causa del declivi de les abelles i de grans mortalitats d'ocells arreu del món. Cosa que tampoc... I us asseguro que hi ha molts experts que estudien les abelles i els ocells, i altres pol·linitzadors, i molts altres tipus d'insectes, no hi ha absolutament cap tipus de base científica que ho recolzis, ni ho trobaràs, ni hi ha cap evidència que el 5G hagi provocat la mortalitat d'abelles. O sigui, les abelles i els ocells estan patint malalties, estan patint temes de contaminació per alguns productes químics que es fan servir, se'ls està afectant el canvi climàtic, però en cap cas el 5G, l'activació de les antenes de 5G ha provocat la mort d'abelles, o si més no hi ha cap tipus d'evidència que això sigui així.
2: Clar, està clar. Està clar. I aquest, a més, s'ha com associat sempre allò de dir és que una frase d'Einstein, que no sé si la va dir o no, que deia que abans d'extingir la humanitat s'extingiran les abelles, no? I la gent ja ho vincula amb tot això, oi?
5: Sí, sí, però com et deia, o sigui, també algun dia per parlar de que les abelles no són tampoc els únics organismes que pol·linitzen o que fan que els ecosistemes funcionin.
2: És un tema per on la Terra no és plana, això, eh?
4: Sí.
2: El tema abelles.
4: Sí. També hi ha el vent. També hi ha el vent que pol·linitza, que sí.
5: Sí, sí.
2: I el 5G no va pel vent, que sapiguem, no?
4: No. Però... Bueno, espera't.
2: Bueno, clar, si ens hi posem, potser sí.
4: Sí, sí.
2: Què més, Albert?
5: Després hi ha tot una línia, hi ha un parell de temes aquí, diguem dues línies diferents, però que tenen a veure amb el cervell humà. També molta preocupació per com el 5G afecta el cervell humà. Sí. Aquí és aquí un apunt seriós i crec que és un apunt a peu de pàgina que és important fer. O sigui, jo vaig estudiar biologia fa ja molts anys, vaig acabar fa 20 anys la carrera, i jo sé que tot el que jo tenia de punts de funcionament del cervell, de neurologia, neurobiologia, tot allò va caducar, perquè al final és un àmbit de coneixement humà que ha evolucionat moltíssim, ja d'evolucionar molt. Jo tinc una sèrie d'assumpcions que se'n van dir com a la carrera que ara han canviat. Llavors, aquesta forma de evolucionar tan ràpid que està tenint aquest àmbit de l'estudi de la biologia humana, segurament també es presta a que algú vulgui aprofitar-se per vestir alguna teoria amb aquesta excusa, a vegades sentida amb les teories de la conspiració, que és, bueno, pues que falta molt per conèixer. No, sí, falta molt per conèixer, però bueno, no és que et permeti dir el que sigui. Llavors, hi ha com dues teories importants sobre el 5G. Una és que et fregeix el cervell.
4: No.
2: Això és boníssim, Això és boníssim. O sigui,
4: com una prova fregida, com amb oli o air fryer?
2: Com si fos un ou ferrat, bàsicament, això. Sí.
5: Clar, aquí algunes persones afirmen o intenten fer una comparativa que les ones del 5G són com les ones d'un microones i que projectar aquestes ones a través d'un mòbil prop del teu cervell fa que... no sé si sabeu com funciona un microones que fa vibrar algunes molècules i això és el que provoca l'escalfor. Doncs tu tindries el mòbil, això projectaria 5G contra el teu cervell, faria vibrar les molècules d'aigua del cervell, posaria la temperatura i et fregiria el cervell.
4: Clar, però aquí s'ha de distingir, és important distingir entre la radiació ionitzant i la no ionitzant, també. En aquest cas, sí, el 5G, clar. les ones de ràdio no són ionitzants.
2: Bueno, perdona, ionitzant o... en tot cas, amb la capacitat també d'excitar les molècules d'aigua, com deia l'Albert, no? I per tant fer-les vibrar i, per tant, escalfar-ho. És a dir, jo, a veure, ja sé que a vegades dic alguna bestiesa, però pel telèfon, per coses de la feina, hi he de parlar bastant i reconec que sóc un addicte i que jo sàpiga, de moment, de tant en tant, home, alguna febrada he tingut, perquè quan tinc grip a vegades em passa, però de normal
4: però no
2: se m'escalfa.
4: No,
5: imagina't.
2: No.
4: Soroll de crispetes, el soroll no has sentit.
2: No m'ha passat mai, això.
5: Imagineu-vos que esteu escalfant els macarrons al microones.
2: Per exemple,
5: davant
2: dels macarrons.
5: Doncs allò està en una càpsula estanca i d'estar 3 minuts donant voltes per acabar tenint una mica escalfor. Dic que sí. Realment... No. La quantitat d'energia que hauria d'emetre un mòbil per fregir-te el cervell amb ones electromagnètiques 5, o 5, fent servir el 5G hauria de ser bastant potent.
2: I que no veiem la gent desplomant-se pel carrer parlant per telèfon. Seria una mica una fallida bastant gran, no? Bueno, tot plegat.
5: Sí.
4: I tant.
5: Hi ha una segona línia molt interessant respecte a allò del cervell, que és que, a part de fregir-lo... No serveix per fregir el cervell. És per controlar-lo, el cervell. O sigui, fan servir les zones 5G per modular el teu cervell i fer que tu pensis el que ells volen que pensis.
4: He de votar aquest partit, i tu quan vas a votar, ostres...
2: És el que deia de l'MK Ultra, no? Allò del sistema de control mental que va utilitzar la CIA durant la Guerra Freda, no? Sí, sí.
4: Exacte. Això, de fet, ja ve de la ciència-ficció. Eh? Això als anys 50 i 60 ja sortia a les pel·lícules.
2: Ja planava.
4: Sí.
2: Però és curiós, perquè jo això no ho recordo amb tanta intensitat, amb el 4G o el 3G. Mm. És a dir, sempre hi ha algú que se li acut dir-ho de qualsevol tecnologia, que ho deies tu, Jordi, però amb les altres no. En canvi, el 5G, jo crec que el fet de coincidir amb el Covid va ser com molt... No?
4: Fixa't una cosa, coincideix amb el Covid i coincideix també que tens la tecnologia 4G i 5G que et permet l'streaming. És a dir, és quan es popularitza tota aquesta gent que se'ls hi dona veu. Amb el 3G ja no tenien prou ample de banda com per poder promocionar-se tant.
2: També és veritat, segurament. Sí, ha sigut una autopista tan ampla que hi cap tot.
4: Ah, aquí està.
2: Clar. Albert, digues.
5: En tot cas... sempre per tranquil·litzar la gent, és molt complicat que amb les ones electromagnètiques del 5G ens puguin alterar el funcionament del cervell. El cervell funciona a base d'estímuls elèctrics i d'una cosa que es diu sinapsi, que és una transició química entre neurones. No hi ha cap estudi concloent que digui que amb una ona electromagnètica de baixa intensitat es pot afectar aquesta connexió entre neurones. Per tant, si tu no tens ni capacitat d'afectar la connexió ni el flux d'informació entre neurones, és molt difícil introduir pensaments fent servir 5G dins el cap d'algú. Això és...
2: Vaja, jo que estava intentant que em donessis les claus del teu cotxe per sempre, tio, llàstima. Bueno, en fi...
4: Això, de fet, és la por a lo desconegut, no? A allò que no es veu, a lo invisible. Ostres, jo, per aquí hi ha tota una sèrie d'ones que ens envolten, que...
2: És màgia.
4: Jo saber quin està interactuant amb el meu cervell, amb la meva manera de pensar, i em fa dir coses que no hauria de dir. No?
2: Sí, és així.
5: Digues. Hi ha un últim gran tema que és... No, el 5G és una eina de control del govern.
2: Està tot relacionat, no? Si et controla la ment, el govern, l'època que estava tothom tancat, confinat a casa, no?
5: Això té una variant divertida, que és la gent que es pensa que la vacuna del Covid portava uns microxips que Bill Gates va posar a dins, perquè ara, a través del 5G, decideix activar aquests microxips per controlar-nos. En tot cas, tant si anem per la línia Bill Gates com per la línia els governs ens controlen a través del 5G. Jo només una reflexió, o sigui, tot el que fem ho pengem a Instagram o tenim un mòbil a la butxaca que fa exactament això, que és controlar-nos. Per tant, potser el problema no és el 5G, el problema és la forma com fem servir absolutament tot, que va deixant un rastre amb el qual, efectivament, si algú ens vol controlar algun dia, ho pot fer.
2: Una mica és això. Que és veritat que no som conscients. Hem d'inventar, de vegades sembla que hem d'inventar coses, quan en realitat la realitat és molt més prosaica i la tenim davant dels nassos, no? Això mateix que acabes de dir, tothom porta un localitzador a la butxaca, tothom entra al banc i pot moure diners directament, i en canvi ens fa por que ens rastregin no sé què del Facebook, no? Jo què sé... I, en canvi, sense cap problema, anem a comprar un lloc o altre i saben perfectament on som en cada moment, pràcticament.
4: Sí,
2: no?
4: Però fixa't una cosa, saps que hi ha ara uns protectors de mòbil que porten una espècie de dibuixos fets així en metall que bloquegen les ones i aquestes coses? No sé si ho has vist mai.
2: No ho he vist, però m'ho puc imaginar.
4: Sí, ho he vist. Es veu que bloquegen les ones i tal, i et protegeixen. Però, atenció, el mòbil pot enviar i rebre trucades.
2: Llavors poc deu protegir res, perquè, és clar.
4: No sé, és capes, aquella protecció. Sembla
2: ja ens
4: que potser no acaba de funcionar del tot.
2: Sí, hi ha bretxes
4: aquí.
2: Hauríem de convidar el CEO de l'empresa, perquè aquest sí que deu ser un listo. El que va crear això, aquest sí que... En fi.
4: Tu, hi ha una cosa que trobo a faltar que encara no hem dit, que són el gorro de paper d'alumini.
2: Home, interessantíssim, momentàs. Sí, home.
4: Que té certa base científica, eh? Vull dir, no és pas endebades que es parla i que es fa.
2: Sinó que,
4: fixa't una cosa.
2: Explica.
4: Si tu emboliques un mòbil en paper de plata, és probable que perdi la cobertura.
2: Perquè no he provat mai, però això m'ho han dit molt i algun dia ho provaré, ni que sigui per morbo.
4: Això també, jo també ho vull provar, perquè no ho he provat. Ara ho estic dient, però no ho he provat.
2: Si pots posar el modo avió, però no. Millor agafar un paper d'alumini i embolicar-lo.
4: Igual que si el poses dins la nevera, el poses dins el microones, etc. Això se'n diu un efecte que se'n diu de la caixa de Faraday. Aquesta... Ai, de la gàbia, perdó. Això no, sí. La gàbia de Faraday. Sí. Que és una gàbia que, diguéssim, que manté l'electromagnetisme aïllat. Tant de dins cap a fora, no deixa sortir les ones, com de fora cap a dins, tampoc les deixa entrar. Ara bé, aquest gorro de paper de plata, saps quin gruix hauria de tenir per ser efectiu?
2: A veure.
4: Hauria de ser un gorro d'almenys de mig mil·límetre de gruix.
2: Val, no fa pinta
4: No, és a dir, has de desenrotllar molt el rotllo. O sigui, l'has de fer gruixudet, el paper de plata, perquè comenci a funcionar.
2: Realment, ja entenc. Et sortiria car, diguem-ne que et sortiria car.
4: Sí, bueno, pots reaprofitar, no deixa de ser alumini.
2: Sí, clar. Sí,
4: l'alumini, en aquest cas, doncs, diríem que té dues funcions. Una, que és fer-te gorros d'alumini, i l'altra és embolicar entrepans. Jo et diria que només una de les dues és realment pràctica. Que sigui la d'embolicar entrepans.
2: L'altra, sí. Segurament, en fi, sí. Acaba pesant el cap i tot.
4: Sí, sí. Però vols saber una cosa, una dada molt, molt bona, eh? Bloqueja la gran major part de l'espectre electromagnètic d'ones de ràdio, però amplifica la part dels 2,6 i 1,2 gigahercios. Saps a què correspon aquesta part que amplifica?
2: Sorprèn-nos.
4: El 4G.
2: Ah, o sigui, que no serveix per res.
4: És a dir, que si et poses un gorro d'aquells, ets com una antena de Catalunya Ràdio. Ets una antena, ets una persona antena. O sigui, ets capaç de transmetre wifi.
5: Sí. Però el problema era el 5, no el 4. El 5...
4: Ja, el 5 el bloqueja. El 5 el bloqueja. Però el 4...
5: Ja està.
4: Doncs pots fer streaming. És a dir, tu et poses gorros de paper de plata a tota la família dins i no has de posar repetidors de wifi dins de casa.
2: Escolteu, nois, magnífic, que això se'ns allarga una mica massa. Jo no sé si hem resolt dubtes o n'hem generat de nous, però jo crec que ha estat bastant interessant, això. I també no cal, doncs, tampoc allargar-ho gaire més, perquè tinc la sensació que aniríem generant cada vegada més i més preguntes, i en tot cas també seran els oients els que es dediquin, si volen, a contestar-les o a generar-ne també per part seva més, i el que també pretenem una mica és doncs donar més informació i que cadascú extregui les seves conclusions. També jo crec que ara anem a la part que tothom espera amb delit, i és que la cirereta del pastís de la Terra no és plana ja sabeu que ens la porta el nostre tècnic i muntador, que és l'home orquestra de les ones, des de Roses, terra de tramuntana, i de Bon Peix, l'inimitable Xavi Gorro, que és el que ens porta aquella secció que és imprescindible. Un catàleg d'invents estranys, inútils i tan curiosos que fan que les teories del 5G semblin fins i tot normals. Així que preparem-nos, que ve el Xavi amb el seu museu particular de la inventiva més delirant de la història. Què ens portes, Xavi? Què tal?
6: Hola, què tal? Com anem?
2: Com estàs?
6: Doncs molt bé, aquí. Bé.
2: Estàs bé? Aquí a Roses esteu bé, aquí dalt, tot bé?
6: Sí, bueno, bé.
2: Si us arriba el 5G aquí o què? O no, no cal, tampoc?
6: No cal, per què?
2: No cal, no, també tenen...
4: Amb el vent potser se'n va, es desvia.
2: Se'n va. Perquè tu, una mica el cervell llegit sí que el tens, no?
6: Bueno, això sí, però no es preocupa el 5G, diguem.
2: Ja no feia falta abans.
6: No, ja era d'abans.
2: Ja venia d'abans.
6: Sí.
2: Bueno, escolta, doncs va, dispara la teva secció, a veure què ens portes avui.
6: Vale, avui us parlaré, ja que estàveu... Ve bastant a relació amb el tema que estàveu parlant, ja que estàveu parlant de gent que es fa sombreros de paper de plata, no? Per no pillar el 5G. Doncs jo us parlaré avui de tot el contrari. D'un barret, un senyor es va invitar un barret, però per pillar coses. És més, per pillar la ràdio.
2: Una antena? Un barret d'antena?
6: No, un barret ràdio.
2: Ah, ostres, no sé.
6: Sí?
4: Carai, A veure, a veure.
6: O sigui, és normal, ara ens sembla...
2: Un barret ràdio són uns cascos, no?
6: Bueno, clar, però estem parlant als anys 40, eh?
2: Ah,
6: clar. O sigui, per tots ara sembla normal portar una ràdio portàtil, potser no és gaire normal perquè és una mica antic, no? Però als anys 80-90 portar una ràdio petita portàtil, no? Un transistor, era el més habitual, no? La gent, sobretot quan anava a veure el futbol o anava pel carrer per escoltar les notícies. Ara ho podem fer des del mòbil, ho podem fer des de la tablet, ho fem des de... ja està d'un smartwatch, podem escoltar la ràdio, podem escoltar coses amb uns cascos. Menys si ets un quillo, que llavors no portes cascos.
2: Tot i que jo recordo l'època dels Walkmans, una època també fantàstica, també, em recordeu, i aquesta cosa que a mi em sap una mica de greu, vull dir-ho, que desaparegués la ràdio FM del mòbil. que el dia de l'apagada, aquella apagada mítica, que ens vam quedar tots els fosques, tothom estava buscant una ràdio i un transistor FM.
6: Jo vaig anar al cotxe.
2: Bueno, clar. Bueno, però el cotxe n'hi ha que no en tenen, que n'hi ha que, n'hi ha que són ràdio digital i també digital. Problemes, eh?
6: Bueno, es veu que això volien imposar, o volien fer, hi havia, sobretot als Estats Units, que volien que tots els cotxes portessin només ràdios digitals, i es va dir que no, perquè per rebre emissions d'emergència, clar, ràdio digital, doncs, si no hi ha internet no funciona. En canvi, la ràdio analògica funciona, en principi funciona sempre. I es veu que al final no ho implantaran, però bueno, hi ha alguns cotxes que els Tesla en sembla que els porten, no ho porten així.
2: Vaja, però... fixa't, allò que es diu al final, aquell cambrer que ve amb aquella tablet per prendre nota, moltes vegades acaba venint amb un boli i un paper, perquè és la manera més ràpida.
6: Sí.
2: Doncs res, què tal el senyor del sombrero o del gorro?
6: Pues bé,
2: per...
6: anem als anys 40, finals dels anys 40, no? O sigui, la gent tenia ràdios a casa seva, però tenia ràdios a vàlvules, aquelles ràdios gegants, que valien un paston, i que eren mobles, eren ràdios mobles. No?
4: Sí,
6: clar, la idea era... Sí. Que això pogués ser portàtil, perquè tu podies escoltar la ràdio a casa teva, però no podies anar als llocs i escoltar la ràdio, que és l'invent que estava de moda. Doncs un senyor va inventar justament això, una ràdio portàtil. Però una ràdio portàtil que la portaves a sobre, la portaves al cap. I li va ficar de nom Radio Hat.
4: Sí. Ostres, això em sona un grup de música.
6: Radiohead, el grup de música, sí, molt o menys.
2: Radiohead, era els Radiohead cara bé.
6: D'abans, però s'ha de dir que aquest barret, que als anys 40 portava barret, tampoc era una cosa bastant estrambòtica. Molta gent portava barret.
5: S'ha perdut això, és una pena.
6: Sí.
2: El que portava barret s'ha perdut o portar ràdio al cap?
5: Sí.
6: Portava barret.
5: Bueno, les dues coses.
6: Però el barret aquest, us imagineu un barret dels anys 50, no? Un bombí o alguna cosa així. No, aquest barret, la ràdio aquesta estava construït en un barret colonial. Que un barret colonial és aquells barrets que veieu a les pel·lícules de gent que va fer safaris. Són aquells barrets rodons, doncs allò.
4: Com un salakoff, és el salakoff, se'n diu?
6: No ho sé, però bueno, el típic barret d'això, de gent que va fer safaris als anys 50, 60, 70, a les pel·lis d'Indiana Jones, perquè us feu una idea.
2: Ja.
6: Sí? Tot això és real, jo no m'estic inventant res. Doncs bé, l'any 49, un senyor, que després us parlaré d'ell, es va inventar això, intentar incrustar una ràdio en un barret colonial. S'ha de dir que aquest invent es va començar a vendre l'any 1949, valia uns $7.95, que actualment, amb la inflació i tot això, serien aproximadament uns $100, i et prometia captar emissores a uns 32 quilòmetres de distància. I de nom comercial...
4: Ràdio local.
6: Bueno, emetia amb AM i, bueno, per l'època jo crec que la distància era bastant llarga.
5: I el nom comercial... Ràdio Tradell, tot...
2: Ràdio Vilafant, des de Roses, no?
5: Sí,
6: justet, perquè...
2: O sigui, m'estàs dient que Eudald Carbonell, no?, aniria amb un barret d'aquests, que és el d'allò, no? Que és, jo me l'imagino amb una ràdio d'aquestes, no?, una mica.
4: Calla que no ho porti, eh?
2: Potser ho porta.
4: Ojo,
2: Hem de preguntar.
4: Sí.
2: 32 quilòmetres.
6: 32 quilòmetres. Bé, el nom comercial d'aquest aparell era Man from Mars Radiohead. Sí? L'hombre de... Perquè bàsicament semblava un marciano. Perquè ara veureu com funcionava això. I podeu pensar, hòstia, vaya fricada, no? Un sombrero així que té una ràdio.
2: Home, que ja es deia així, el nom, el tanto.
6: Sí,
2: ja.
6: Però dius, a veure, pot ser una fricada. Doncs bé, bàsicament, això sí, bàsicament, era una fricada, però va ser un èxit. S'ha de dir que va ser un èxit gràcies al màrqueting que aquest senyor, que ara, com deia, ara us en parlaré, va fer, perquè bàsicament va començar a fer fotos, a fer campanyes de màrqueting, de publicitat, d'aquest sombrero, que era, com deia, un barret colonial, de color vermell i amb altres colors que tots eren llampants, on apareixien models... Normalment eren noies, adolescents, perquè en aquella època podies utilitzar, explotar la gent a nivell publicitari com et donés la gana, que sortien somrient, si mireu a internet ho trobareu, amb aquest barret amb colors vius. I, òbviament, això, ja com a excentricitat, va triomfar sobretot a les portades de les revistes i algunes botigues van començar a demanar doncs, poder comercialitzar aquest aparell. Doncs bé, el senyor que va inventar això era un home que es deia Victor Honfrich, que era un inventor i també, sobretot, era empresari, conegut per haver-se fet milionari per fabricar garlandes, o sigui, les coses aquelles, els papers aquells, les decoracions aquestes de festes, amb motius hawaians de paper. O sigui, un senyor que, bueno, empresa de crear, doncs, coses per festes.
2: Què et porta de fer garlandes a fer un barret amb una ràdio? És una cosa... Curiós, doncs,
6: té una explicació, perquè tot i que el senyor a l'empresa aquesta que va crear, que es deia American Merry Lay Corporation, doncs, com que venia objectes de festes, guanyava molt bé la vida, ell, en veritat, el que volia no era revolucionar el món de la papiroflèxia festiva, sinó que ell, en veritat, volia ser inventor. I va dir, jo vull revolucionar el camp de l'electrònica. He revolucionat el camp de les festes, doncs vull revolucionar el camp de l'electrònica. I com que també era famàtic, diguem, de la moda així més extravagant, doncs va dir, pues, vaig ajuntar les meves dues passions, no? Voler ser inventor en les coses estrafolàries. S'ha de dir que, ara ens sembla tot això molt marciano, eh? Però que faltaven 5 anys perquè les primeres ràdios de butxaca es comencessin a comercialitzar. Més o menys va ser per mitjans dels anys 50 del segle XX. Per tant, totes les ràdios que hi havia a l'època eren ràdios, com deia, mobles ràdios o ràdios grans que funcionaven
2: amb... Aquells de galena, no? Aquells,
6: sí, que funcionaven amb vàlvules. Sí. Bàsicament, els transistors era una cosa que només feien servir, doncs, i és molt especialitzada, a més eren molt cars i molt especialitzada en la matèria, i no es feien servir per l'ús quotidià. Per tant, què passa? Que aquest barret funcionava amb vàlvules. I les vàlvules, no sé si vas una vàlvula... A veure, petites no són, tot i que aquestes eren petites, però bueno, una vàlvula fa com a mínim 5-6 centímetres.
4: Per tant, podem dir... S'escalfen que no vegi.
6: Exacte, bueno, això és un altre, que a part s'escalfen...
2: Aquest, sí, bueno, aquest sí que et fregia sí, el cervell, sí, aquest. Sí.
6: A l'hivern bé, a l'estiu malament.
2: Clar, però aquest home, invent... l'estiu bastant malament.
6: Quina clar, l'estiu fatal. Però bé, s'ha de dir que això és una cosa molt friqui i molt estranya. S'ha de dir que per l'època molt espectacular... Estem a finals dels anys 50, als anys 40, principis dels 50, època dels Estats Units, sobretot, l'època on comença a saltar el tema de la ciència-ficció i tal, per tant, jo crec que a molta gent no li va semblar del tot malament, però el senyor Humphreys sabia que el secret del seu invent no era la tecnologia, sinó que era la imatge. I per tant, què va fer? Diu, bueno, això m'ha triomfat amb una campanya de publicitat amb revistes, faré una roda de premsa i portaré a diverses noies vestides amb aquest barret, bueno, vestides amb roba, no? Però a més amb aquest barret, i bueno, faré això, una roda de premsa presentant-lo. I el resultat quin va ser? Doncs que, a part de pagar publicitat, les revistes més importants de l'època es van fer ressò d'aquest invent, li van donar molta popularitat. S'ha de dir que el Radiohead va sortir a la venda, com he dit abans, en grans magatzems, també en gasolineres, on aquestes benzineres oferien el sombrero aquest com a regal promocional, i podem dir que, com que era relativament barat per l'època, perquè o sigui, ara 100 euros a una ràdio ens pot semblar una bogeria, però clar, a l'època, com deia, les ràdios eren armatostes gegants i valien molts diners.
2: Eren
6: mobles. Per tant, 100, el que serien 100 euros ara, uns 8 dòlars per una ràdio, que a més te la podies posar a tot arreu, doncs no estava malament. I l'invent, doncs, podem dir que potser tenia esperances de funcionar. Però clar, va funcionar? Òbviament no va funcionar. Perquè una cosa és el màrqueting i l'altra és si aquest invent era pràctic o no. Com us deia, funcionava per vàlvules, que era el que feia que aquesta ràdio funcionés. En concret, portava dues vàlvules. Una, que era la que captava la senyal de l'emissora, que aconseguia que aquest barret es pogués trobar la senyal, i l'altre el que amplificava l'àudio i que després ens ho enviava a uns auriculars interns amb el qual podíem escoltar nosaltres la ràdio. I clar, les vàlvules quedaven per fora, per tant semblaven dues antenes. Per fer una idea, també era com... Sí?
2: Un armatoste guapo,
6: maco, és un marciano. Lo bo que tenia és que no tenia antena, perquè l'antena era un fil conductor que anava al voltant del barret i, per tant, no anaves amb les dues vàlvules i una antena sobresortint, que això s'ha de dir que bé. I aquesta antena et permetia agafar ràdio AM a 32 quilòmetres, que havien dit. I, a part, per poder alimentar això, portava dues piles. Una pila d'un volt i mig per escalfar les vàlvules, perquè, si no, les vàlvules no funcionaven, i una altra de 22,5, que aquesta ja era una mica més totxa, per alimentar tot el circuit que fes que la ràdio funcionés. Però, tot i això, la ràdio tenia 20 hores d'autonomia. 20 hores seguides funcionant. O sigui que bastant bé. I a part d'això, doncs clar...
4: Com anava?
6: Bueno, no sé, però 20 hores amb una pila de 22 watts, jo crec que està bé. És un
2: molt bon millor.
4: Sí, de pila de pataca, eh?
2: Molt sí, clar, més que un aquest gear, eh?
6: Pilote. Sí.
5: I tant, exacte. I tant.
6: Bueno, i molt més que un iPhone.
2: També, efectivament. Sí. Veus aquest senyor?
6: No, l'home bé. I l'últim invent, l'últim aparell que portava aquest sombrero era una rodeta per poder canviar l'emissora que estava entre les vàlvules. Jo no crec que fos gaire pràctic, perquè, com heu dit abans, les vàlvules s'escalfaven. I si figues la roda entre les vàlvules, i a més ho tens al cap, vol dir que no veus què estàs tocant, pot ser que et cremis, però bueno. I aquesta roda simplement el que feia era per intentar triar l'emissora. Sí, per poder sintonitzar diferents emissores. I de moment tot bé, no? Tot bo, pot ser que funcioni. Però clar, també tenia inconvenients aquest aparell. Un dels inconvenients era que si estaves molt lluny de l'emissora, et sortia aquell soroll. Saps quan esteu sintonitzant una ràdio analògica que se sent com de fregit? Però clar, aquest fregit es veu que era molt alt. Molt alt, i com que tenies els altaveus dins del casco, era bastant molest. Sí, com molt molest.
2: Es fregia el cervell també, literalment.
6: Sí. També s'ha dit que la qualitat de so era bastant justa, comparable amb una ràdio casolana de l'època, que sonaven, es veu, diuen que sonaven molt bé, això sonava regolinxi. I l'altre problema, sobretot, era que l'antena era direccional. O sigui, que els 32 quilòmetres no eren una rodona 32 quilòmetres al voltant teu, sinó 32 quilòmetres cap on estaves mirant. Ostres. Què passava? Que si et giraves o inclinaves el cap, doncs la senyal es perdia, però no només perdia la senyal, sinó que venia el soroll aquest, que saps, de fregit, que no era gaire agradable.
4: És a dir, t'havies d'estar mirant permanentment allà d'on venia l'antena.
2: Sí.
6: O sigui, havies d'agafar una brújula, buscar on estava l'emissora i ficar-te de cara a l'emissora, perquè si no, pues...
4: Quan et giraves ja perdies vostres.
6: Sí. Sí, sí, sí.
2: I tot i així dius que va tenir èxit, eh?
6: No. Tot semblava que aquest aparell tenia èxit. Per què? Perquè es va fer una campanya massiva a premsa, no només les revistes especialitzades, sinó que les revistes mainstream, diguem, el Life, el New Yorker, diferents revistes americanes reconegudes, van treure reportatges d'aquest invent, però hem de dir que, tot i la gran campanya del producte, les ventes no van donar gaire, i a principis dels anys 50, o sigui, un any després, diguem que els anuncis van desaparèixer dels mitjans de comunicació, de les botigues. El senyor, el seu inventor, deia que encara rebia alguna comanda puntual, però diguem que no em va vendre gaires. Jo crec que potser no em va vendre cap. I el que sí que s'ha convertit aquest objecte és un objecte de culte, i que es veu que molts inventors i molta gent especialitzada que li agraden aquests objectes busca, perquè es veu que sí que es van comercialitzar alguns, i és un producte difícil de trobar, però que es veu que és molt preuat per la gent que li agraden aquests invents. Com a curiositat, s'ha de dir que la portada d'una revista tecnològica que es deia Radio Electronics, de l'any 49, al juny del 49, sortia una noia que va fer de model amb aquest barret, una noia de 15 anys, que posteriorment va ser coneguda per ser l'actriu Hope Lange, que va guanyar va estar nominada a un Oscar per una pel·lícula que es diu Peyton Place, que, si no l'heu vist, és una pel·lícula clàssica que té molt bona nota a Film Affinity, i podem dir que aquesta és la seva primera aparició mediàtica portant el barret radio de l'home aquest. Per tant, bueno,

0: hores la ràdio, però estigues 8 hores tu amb allò.
1: Ah, ja.
2: I a més devia pesar. Devia ser una cosa bastant tremenda, eh?
3: Bueno, no, estic aquí, he aprofitat per mirar fotos i, escolta, a nivell estètic, què? Prou bé. Sé que confirmem que és una mica Salakoff del professor Carbonell passat pel sonar, eh? Però bé, escolta, té un punt estètic interessant, eh?
1: Sí, a Google teniu imatges, o sigui, teniu imatges de l'aparell per fora i per dins, eh?
2: I, animem a tots els oients a buscar-ho i a comentar-ho, perquè segur que dona per molt. Bueno, escolteu, hem arribat al final del programa avui. Crec que ha sigut molt interessant, i aquest apunt del barret, del, com era, Radiohead, no?
1: Radiohead, sí,
2: però com,
1: Radiohead.
2: Però com Radiohead. Era, has dit, Martian Man, o com ho has fet anar, això? No
1: el nom comercial.
2: L'home marcià...
1: Sí, el barret de l'home marcià o alguna cosa així. Era,
2: el barret de l'home marcià. A veure, sí, ja apuntava maneres que ells ja veien venir que això, en fi, una mica d'aquella manera. Eh?
1: Men from Mars Radiohead. Radiohack.
2: Mars Attacks, una mica, sí. El tema. Bueno, doncs res, escolteu. Gràcies per aquesta edició de la Terra, no és plana. Com us deia abans, espero que haguem aportat una mica de mirada crítica amb tot plegat i generat les preguntes més correctes i que tothom pugui treure les seves conclusions. I simplement, res, doncs moltes gràcies, Albert, Jordi, Xavi, i ens veiem ben bé aviat. Fins la propera.
4: ¡Ey! ¡Escuchadme! ¡Me había secuestrado! ¡Pero he conseguido escapar!

0: graciosa, la vida es más sabrosa.
1: És mitjanit.
2: Tot seguit us oferim la reemissió del programa Obert per Vacances d'avui. Obrim per Vacances.

0: Fins a la Societat vam escoltar l'estiu del 2007, l'estiu i l'hivern, de fet, del 2007, aquest tema de Rihanna, Umbrella, que sí. L'hem cantat, l'hem ballat, l'hem patit, perquè quan s'escolta massa una cançó, al final acaba sense tenir massa significat o l'acabes trobant sosa i avorrida. Doncs ara, preparant aquest programa, hem repescat fins i tot el videoclip i, escolta, et dona una nova dimensió d'Umbrella. Val la pena repescar-la. Val la pena repescar-la amb aquesta versió de Rihanna amb la col·laboració del rapper Jay-Z, però també amb una versió en directe, una actuació en directe molt, molt divertida de 10 anys després, del 2017, que van fer enfrontant-se Tom Holland i Zendaya. Us explico, no sé si l'heu vist, va córrer per xarxes perquè va ser molt celebrada. Dintre d'un show de la televisió nord-americana que es diu Lip Sync Battle, una batalla de playbacks, per entendre'ns, que seria això el lip sync, la sincronització de llavis, els playbacks. Doncs una batalla de playbacks conviden a artistes de dos en dos en cada programa a interpretar un trosset de les seves de cançons que els proposen. Han de quadrar el que és el playback, per tant, que la sincronització labial sigui perfecta, però també una coreografia i una caracterització molt treballada. Tom Holland, Spider-Man, va sortir caracteritzat de Rihanna, ballant i fent acrobàcies amb aquest l'estil del videoclip amb un paraigües. És que fantàstic, fantàstic, us ho recomano moltíssim. No sé què tenen les coreografies en paraigües, que des de Gene Kelly fins amb aquesta de Tom Holland tenen una alguna cosa especial, no la més adequada per l'estiu, per totes les èpoques. Però per què hem triat Umbrella per començar? Direu, home, però això és una cançó de pluja, què m'estàs explicant? Si avui la cosa va del dia de l'amistat. És que és una cançó de molta amistat. Diu la lletra, que és una amistat d'aquelles, d'una promesa d'estar amb el teu amic o la teva amiga, estar amb aquella persona, no? que tu tries a les bones i a les males, a les verdes i a les madures. Faci sol o plogui, com és el cas, sempre et pots aixoplugar sota el meu paraigües. Un missatge preciós i una cançó molt, molt xula amb què hem volgut començar avui el programa L'Obert per Vacances i encara saludant l'Enric Rubio, que ens porta més idees i més informació sobre el dia que celebrem avui, Dia Internacional de l'Amistat. Enric Rubio, Cardedeu, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia, què tal, què tal?
1: Doncs mira, molt bé, recta final d'aquesta setmana, sí, i tema dijous. Majúscules, eh? Crec que tindrem molta participació i hem rebut alguns àudios de dedicatòries, com vam demanar ahir, com vas apuntar, i crec que serà un dia molt bonic.
0: Què sabem, alguna cosa del Dia de l'Amistat que puguem il·lustrar una miqueta als nostres oients?
1: I tant que sí. Mira, jo et vull preguntar una cosa. Sabies que hi ha una espècie de taula de mesurar les amistats que les assimila a les plantes?
0: Ai, no. Sí, això existeix.
1: Sí, sí, doncs sí, mira, és que hi ha gent que diu que ella es sent còmoda amb una amistat planta, és a dir, aquella que s'ha d'anar regant dia sí, dia també, que sempre estàs allà i que hi tens un contacte diari. Però després tenim les amistats cactus, aquelles que no cal regar diari, que saps que estan allà d'alguna manera pel que necessitis, encara que no parleu sovint. Ara, això sí, quan us trobeu, la cosa és èpica. I jo, en aquesta taula de dos, que és una taula curteta, taula de càmping, podríem dir, jo afegiria les amistats a planta de vent, aquelles que sobreviuen tot just en quatre gotes, que potser fa anys que no us veieu, però que teniu un amor i una estima tan forta com si us veiéssiu a diari i que, de fet, quan quedeu, sembla que no hagi passat ni un sol dia. Segur que teniu algú amb qui us passa això. Però, Núria,
0: i tant.
1: A nivell històric,
0: sí, sí, sí.
1: Quines són les primeres referències que tenim sobre l'amistat? Tira molt enrere,
0: Sí, cap als llanuts, també, cap als rinoceros llanuts.
1: Doncs sí,
0: no,
1: mira,
0: no,
1: tornem
0: va,
1: cap a...
0: No, en
1: sèrio? sí, cap a un vell conegut que ens va arribar al principi d'aquest programa, en el dia que recomanàvem un bon llibre, i és que parlem de l'epopeia de Gilgamesh. Recordeu que estava escrit en tauletes d'argila fa gairebé 5.000 anys. Doncs allà s'hi narra la intensa relació entre el rei Gilgamesh i l'home salvatge Enkidu. La seva amistat, de fet, transforma el protagonista i la mort d'Enkidu, aquí he fotut un bon spoiler, provoca el dolor més profund i de fet, la recerca existencial del rei, no? Però també trobem Damon i Pities, dos filòsofs grecs que al segle IV abans de Crist, a Siracusa, es van trobar que un d'ells va ser condemnat a mort per un tirà, com tantes vegades passava llavors. Uh-huh. I malauradament encara passa en alguns països. El condemnat, en aquest cas, va demanar al rei permís per arreglar els seus afers, així que mentre l'altre va acceptar quedar-se com a hostatge i morir al seu lloc, si tornar al seu amic, doncs l'altre va anar a arreglar-ho. Finalment, ostres, va tornar a temps. Sí, sí.
0: És i... de pel·lícula, això.
1: Això és de pel·lícula. Segur, si no se n'ha fet, sí, estic segur que en comptes d'inventar sí. coses noves, tenim moltes històries per poder passar sí. a la pantalla. Ara ben.
0: Amistat però... per morir per algú, no?
1: Sí, sí, sí, exacte, exacte. Però pensa que finalment va tornar sí. temps, Núria, i en veure que aquesta mostra d'afecte i amor, perquè en definitiva el que sentim per les amistats, encara que no ho diem així moltes vegades, és amor, el rei els va perdonar a tots dos, per tant, mira, en llibertat. Així que ja ho veus, Núria, d'amistat n'hi ha hagut sempre, així que avui demanem als nostres oients que ens facin arribar, com bé vas dir ahir, les seves dedicatòries per àudio al WhatsApp del programa, que podeu trobar al reel que hem penjat a Instagram, o per comentari escrit, això com vulgueu, però sí que tenim moltes ganes d'escoltar-vos la veu, oi que sí?
0: I tant, a les 10 tindrem doncs això, aquestes dedicatòries. Sí. Aprofiteu, que val la pena. Avui aprofita sí. la ràdio per dedicar a les vostres amistats. Enric, que estàs encostipat?
1: No, però és que, goita, m'acabo... No m'acabo despertar, perquè desperto molt aviat, però crec que encara no havia parlat amb ningú. I avui no he fet exercicis vocals, que normalment faig alguns... Ja saps que a la ràdio tenim alguns exercicis així per poder
0: sí,
1: fer...
0: Sí, sí, sí.
1: I realment no. Això potser és que he dormit amb el cul a l'aire, també, i amb el ventilador
0: també.
1: A vegades, i que això va malament.
0: Més de fer una cosa calenteta, no és un te, una coseta així calenta.
1: Exacte, xocolata amb melindros.
0: Sí, vinga, va. Gràcies, Enric, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
1: Vinga, Fins ara.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: Un programa que us acompanyarà fins a les 11 del matí, com és habitual, amb els següents continguts. Començarem parlant sobre el Pla Alfa, forma part del nostre vocabulari. Què és i, sobretot, com s'està gestionant? Parlant justament de foc, parlarem en clau de cultura popular sobre uns elements de foc ben tradicionals i que trobem per tot Catalunya, els Balls de Diables. I del foc a la Sal. Tornem a visitar l'Escala, en aquest cas per celebrar el 40è aniversari d'una tradició molt pròpia, les catifes de Sal. També tindrem temps des d'Altafulla de jugar a jocs tradicionals, però tradicionals, tipus les bitlles, per dir-vos en algun, d'aquells de carrer. Farem una mirada al nostre eclipsi, preparant el dia 12 d'agost. Avui sabrem com es miraven els eclipsis dins la mitologia clàssica, els grecs i els romans. I dins de l'espai dels dogtips, aquells consells que es donen per a gossos, avui sabrem quines coses hem de posar a la maleta si és que ens emportem el nostre pelot de vacances. Tot plegat avui, que és el dia de l'amistat i que també ens han ofert un reportatge molt, molt xulo que serveix de dedicatòria a tots els amics i amigues que escolteu l'Obert per Vacances. Comencem.
2: Obert per Vacances.

0: La primera connexió de la nostra ronda informativa la fem a Terres Barcelonines. Connectem amb l'Albert Soler des de Rubí. Albert, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Comencem amb una notícia malaurada. Un treballador va morir ahir en un accident. Això passava a la mina de potassa de Cabanasses, a Súria.
1: Els fets van passar al voltant de les 11 del matí quan un treballador de 26 anys es trobava en un dels minadors continus on suposadament hi va haver l'esfondrament d'una paret. La companyia va activar immediatament el protocol d'emergència i es va evacuar la mina on hi havia unes 240 persones. A banda de la persona morta, el sistema d'emergències només va haver d'atendre dues persones més ferides de poca gravetat. La persona morta era veí de la població del Bages propera a Súria, Sant Martí de Torroella, i tota la seva família estava vinculada a l'activitat minera de la comarca. Tant els Mossos com la companyia estan investigant les causes de l'accident. Els investigadors treballen amb la hipòtesi que s'hauria produït un despreniment de roques a l'interior de la mina a uns 800 metres de profunditat. El CEO de ICL, l'empresa de la mina, Alberto Serfati, ha lamentat profundament l'accident i que prendran mesures perquè no es repeteixi.
2: Com no puede ser de otra manera, la investigación del evento ya ha comenzado. Y no tenemos duda, una vez concluida y esclarecidos los hechos, esperamos poder oportunamente tomar las medidas que sean necesarias. Gracias.
1: La Direcció General d'Indústria havia fet la darrera inspecció a la mina de Cabanasses de Súria la setmana passada, segons va explicar el conseller de Presidència, Albert Dalmau. En concret, la inspecció es va fer el 21 de juliol. Aquesta és la desena víctima mortal de treballadors en les diferents mines que hi ha al Bages en els últims 13 anys.
0: I per altra banda, us expliquem les novetats que hi ha respecte a la mort violenta d'una dona de 34 anys. Això passava aquest dimarts al barri de Sant Martí de Barcelona.
1: Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir un home relacionat amb aquesta mort que hauria comès en presència dels seus fills. L'arrestat és la parella de la víctima, que l'arrestat que és la parella de la víctima es va entregar en una comissaria de la capital catalana, segons fonts policials, i per això els Mossos investiguen el succés com un crim masclista. Segons explica l'ACN, els Mossos d'Esquadra els consta una denúncia presentada el 12 de juliol per l'home detingut ahir contra la seva dona per suposades agressions a ell i als fills. El detingut es troba ara a la comissaria de les Corts de Barcelona i la previsió és que passi a disposició judicial avui. L'Ajuntament de Barcelona ha convocat un minut de silenci en condemna i rebuig per aquest succés a les 12 del migdia a la plaça de Sant Jaume.
0: I acabem encara parlant d'una altra persona morta, en aquest cas en un carrer de Sant Adrià del Besòs.
1: La víctima va morir ahir a la nit per ferides d'arma blanca al carrer Manuel Fernández Márquez de Sant Adrià. La Guàrdia Urbana va avisar als Mossos cap a 8:45 per informar-los que hi havia una persona ferida en aquest carrer. Diverses patrulles s'hi van desplaçar i van comprovar que l'home presentava lesions provocades per arma blanca. Els agents de la Guàrdia Urbana van iniciar les maniobres de reanimació fins a l'arribada dels serveis sanitaris. Un cop al lloc dels fets, els efectius, el SEM, van continuar amb les tasques de reanimació, però finalment el ferit va morir. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas per esclarir les circumstàncies d'aquesta nova mort violenta.
0: Moltes gràcies, Albert Soler, des de Rubí, i una abraçada forta a la Paula Iglesias, que ens ha estat acompanyant durant tot aquest mes de juliol i que ara doncs, ja deixa la redacció. Gràcies, Albert, i una abraçada a la Paula.
1: Nostra. Igualment.
0: I un altre redactor que se'ns en va de vacances, seguit es va, Girona FM, bon dia.
3: Bon dia i bona hora.
0: Bon dia, abans de marxar, però hem de fer la feina. Vinga, comencem parlant de que un centenar de persones clamen contra la condemna insuficient, diuen, al conductor que va matar la ciclista als Àngels.
4: Van fer-ho aquest dimecres davant el Palau de Justícia de Girona per mostrar precisament el rebuig a la sentència que ha imposat, en aquest cas, 2 anys i 10 mesos de presó al conductor que va matar una ciclista a la carretera dels Àngels quan anava begut. Durant la protesta van llegir el manifest i també van subratllar que consideren la condemna completament insuficient i injusta. Exigeixen una reforma urgent del Codi Penal que endureixi les penes pels delictes de violència viària. De fet, podem escoltar l'Anna Soler, que és amiga de la Tina, en aquest cas la ciclista atropellada.
5: Sí, sí, nosaltres veiem com al final del procés, però realment quan hem acabat de llegir la sentència, no?, te queda com aquest de dir, ostres, pues que la trobem totalment insuficient, d'acord? Passa que veient les lleis tal com estan muntades, recorrent potser li sortirien, o sigui, caurien un parell o 3 anys més de presó, que tampoc són suficients, no?, d'acord? És com, per tant, és el que estem dient, no?, que el problema ve d'arrel. El problema és la llei, que la llei no està pensada per això.
4: La família de la víctima, precisament personada com a acusació particular en el procediment, es planteja també recórrer contra la sentència al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
0: I la mira posada en l'Ajuntament de Ripoll perquè ha contractat una filla de Sílvia Orriols com a agent de la policia local.
4: La plaça es va convocar amb caràcter d'urgència per garantir la correcta prestació del servei, donada també la infradotació estructural d'agents, asseguren. Orriols ha assegurat que la seva filla és la que va obtenir la puntuació més alta de les 24 persones que es van inscriure, tot i que, en aquest cas, la també líder d'Aliança Catalana va signar la designació del Tribunal Qualificador. Orriols, en aquest cas, ha justificat que aquesta designació no és aleatòria. En una compareixença davant els mitjans de comunicació sense preguntes, Orriols va rebutjar delegar les competències, en aquest cas en matèria de seguretat, a un altre regidor, tal i com li han reclamat, en aquest cas, des de l'oposició Junts.
0: I tanquem explicant-vos que els Mossos denuncien un jove de 19 anys per amenaçar l'alcalde de Platja d'Aro a través d'una xarxa social.
4: Li atribueixen un presumpte delicte d'amenaces. Segons van informar els Mossos en un comunicat, els fets es van denunciar a principis d'aquest mes davant la policia local de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. L'alcalde, Maurici Jiménez, havia rebut amenaces per diverses vies i concretament el dia 5 de juliol va rebre un missatge privat de caràcter amenaçador a través d'una xarxa social que feia referència precisament als canvis incorporats en la normativa reguladora del mercat setmanal municipal.
0: Notícies que ens arriben des de Girona FM i que durant tot el juliol ens ha portat a Saïd Esbai. Vacances merescudes, Saïd, a partir d'ara, eh? Sí?
4: Pues sí.
0: Pues sí.
4: Pues sí. Escolta, una abraçada a Josep Maria també. Que quedi molt clara l'abraçada al Josep Maria i a tot l'equip de tècnic per la grandíssima feina que fan i per aguantar-me cada matí.
0: amb molt de plaer. Una abraçada, company. Moltes gràcies, Saïd.
4: Bon estiu.
0: Bon estiu. Vinga, propera connexió amb Lleida. Quim Gasó, bon dia. Quim Gasó, ara sí, bon dia.
6: Sí, bon dia. Hola.
0: Hola. Des de UAU Lleida. Mira, comencem explicant-vos que la Paeria de Lleida i la Generalitat ampliaran el dispositiu d'acollida per temporers amb 160 places més al pavelló 4 de Fira de Lleida.
6: Correcte. Es tracta d'una mesura puntual que s'allargarà durant 13 nits per tal de donar resposta a una situació excepcional davant l'allau de persones que s'han desplaçat a la ciutat aquest estiu. La decisió arriba després que el dispositiu d'acollida de la ciutat hagi sobrepassat el límit de la seva capacitat. Actualment, Lleida ofereix un centenar de places a pavelló número 3 de la Fira i unes 130 més repartides entre diversos pisos municipals i el nou centre d'acollida de temporers de la Caparrella. El tinent d'alcaldia de la Paeria, Carlos Enjuanes, ha explicat com s'ha arribat a aquesta ampliació.
7: L'alcalde va traslladar la situació als diferents consellers, tant el conseller d'Agricultura, el d'Interior i el de Drets Socials, i aquests han estat en contacte i, òbviament, amb la delegació del govern amb qui han ficat fil a l'agulla per, d'alguna forma, organitzar aquest dispositiu. Sí que ja, evidentment, hi haurà col·laboració a nivell de cossos de seguretat que hem d'acabar de determinar. A nivell de pressupost també hi haurà l'ajut important de la Generalitat per cobrir això.
6: Enguany, l'arribada massiva de treballadors per la campanya fructícola s'ha accentuat a partir del 25 de juny i s'ha traduït en el doble d'atencions per part dels serveis municipals, arribant gairebé a les 2.000. També un elevat nombre de persones dormint al ras al voltant dels pavellons, que ha arribat a un màxim de 240, tot i que la Paeria la situa actualment en la xifra d'unes 180, han provocat aquesta situació. El nou servei de pernoctació s'oferirà des de dilluns que ve fins dilluns dia 17 d'agost i serà gestionat per Sant Joan de Déu Terres de Lleida. Amb aquesta entrada en servei del pavelló número 4, la Paeria i la Generalitat esperen posar fi a les pernoctacions a l'aire lliure.
0: I com s'està preparant Lleida per l'eclipsi del dia 12 d'agost?
6: Doncs amb un dispositiu amb 200 efectius per tal de garantir la seguretat durant aquest eclipsi, com bé deies, del dia 12 d'agost. Entre d'altres mesures, la Paeria tancarà l'accés de vehicles a la Seu Vella i ha alertat que la meteorologia podria ser un dels factors que alterés la mobilitat. L'operatiu, com els deia, mobilitzarà 75 agents de la Guàrdia Urbana, una cinquantena d'efectius dels Mossos, 20 voluntaris de protecció civil, 44 vigilants de seguretat privada i un dispositiu sanitari format per 4 ambulàncies, dues a la Seu Vella i dues als Mangraners, que, com els explicàvem ahir, són els dos punts d'observació habilitats a la ciutat de Lleida. La tinenta d'alcaldia i regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón, explicava aquest dimecres que, a més d'incrementar la presència policial als punts amb més concentració de públic per eclipsi, també reforçar la vigilància preventiva als barris i les zones residencials.
8: Sabem que moltes famílies estaran fora de les seves cases durant unes hores i per aquest motiu també volem reforçar la vigilància preventiva als barris i a les zones residencials. També, al mateix temps, incrementarem la presència policial als espais de més concentració de públic que pugui haver aquest dia per garantir, sobretot, la resposta ràpida en cas que hi hagi alguna incidència.
6: De forma molt esquemàtica, el dispositiu de mobilitat s'estructurarà en tres àrees d'actuació. La primera, els carrers del voltant de la Seu Vella, on es restringirà l'accés de vehicles privats, de manera que només hi puguin circular autobusos i vehicles autoritzats. D'altra banda, la segona, a la zona dels Mangraners, on la Guàrdia Urbana regularà l'entrada de vehicles des d'altres carreteres comarcals i es prioritzarà l'accés al transport públic. I finalment s'establiran diversos punts de regulació a l'interior de la ciutat per canalitzar el trànsit cap a carreteres com la L11 i evitar congestions en els punts més sensibles. Els Mossos també participaran en el dispositiu amb panells informatius als principals accessos viaris per orientar els conductors sobre els itineraris recomanats cap als espais d'observació.
0: Molt bé, Quim Gasó, ho deixem aquí. No marxis massa lluny, però, perquè tenim una primera entrevista després a punt.
6: I tant, fins ara.
0: Fins ara, Quim. La primera entrevista que es l'ofereix avui 1-1 a Ràdio Lleida i parlarem sobre el Pla Alfa. Tanquem la ronda informativa, això sí, com és habitual, de Terres Tarragonines. Marina Pérez-Got, bon dia.
9: Bon dia.
0: L'Agència Catalana de Consum avui ens explica, no, que estan fent inspeccions per el que seria la venda d'ulleres per l'eclipsi.
9: Sí, sí, sí. Seguim parlant de l'eclipsi. Ja saps que ens agrada molt parlar de l'eclipsi. I en concret estan revisant 15 models d'ullera que es comercialitzaran o s'estan comercialitzant a Catalunya. L'Agència Catalana del Consum immobilitzarà o retirarà els productes que incompleixin la normativa i pot imposar sancions als fabricants i venedors si no ho fan. La responsable de l'Agència Catalana de Consum a Tarragona, Carme Torres, aconsella als ciutadans que no se la juguin amb productes no homologats i que segueixin les recomanacions de l'administració per veure l'eclipsi.
10: Hi ha moltes possibilitats que les ulleres siguin segures, per tant ens en podem refiar. I després també aquestes advertències de seguretat que dic que han d'estar a la ullera o en aquell fulletó que ens donen, seguim-les també, perquè per molt que les ulleres siguin segures, si després no les utilitzem amb seny, pot portar també problemes. No comencem a mirar el sol sense tenir les ulleres posades, no ens les traiem fins que no haguem acabat l'observació. Tot això també vigilem.
9: Per tant, Núria, el que volen veure o comprovar és que totes aquestes ulleres que es reparteixen o es venen compleixin els requisits de seguretat exigits per la normativa europea.
0: Molt bé. I encara abans de tancar la ronda informativa us parlem de més incendis, tot plegat ara que ha revifat la onada de calor.
9: Doncs sí, ahir es va declarar un incendi forestal a Mas Llorenç, al Baix Penedès, que ha cremat més de 11,5 hectàrees de superfície, segons dades provisionals dels agents rurals. El foc ha cremat a cavall entre els termes municipals de Bonastre i Montferri, a l'Alt Camp, i és en aquest últim municipi on s'ha iniciat l'incendi. I en aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya confirma que entre ahir i avui entra la tercera onada de calor. Per mi la sensació és que ja en portem 15 i que aquest episodi s'allargarà tota la setmana i almenys fins dimecres vinent. I un últim apunt, i és que hem de destacar que els fets delictius a Tarragona s'han reduït gairebé el 3% entre el juny del 2025 i el maig del 2026. Han augmentat les resolucions dels fets delictius, dels casos, més d'un 3%, i gairebé un 9% també han augmentat les detencions.
0: Molt bé, Marina Pérez-Cot, moltes gràcies i fins demà.
9: Fins a demà.
11: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: En els darrers estius ja hem incorporat un concepte nou al nostre vocabulari, l'argot popular, Pla Alfa. Escoltem a les notícies que s'activen alguns indrets i en un determinat nivell, però el seu funcionament per molts encara ens és desconegut. Per ajudar-nos a esclarir els dubtes sobre aquesta eina de prevenció d'incendis, ens acompanya el Joan Baraut. Ell és sotsinspector dels agents rurals a l'àrea regional de Lleida i comparteix entrevista, està amb el nostre company Quim Gasó, de 1-1 Lleida Ràdio. Quim Gasó, de nou bon dia.
6: Bon dia de nou, Núria. Doncs, efectivament, el tenim aquí amb nosaltres, el Joan. Molt bon dia.
12: I ara?
6: per parlar d'aquest tema tan extens que abasta tantes coses com és el Pla Alfa. Quan parlem de Pla Alfa, doncs ens referim a aquesta eina de la qual disposeu els agents rurals per vigilar les activitats que poden comportar risc d'incendi i poden prevenir nous focs. Ara bé, quan parlem de controlar un entorn natural, que és pràcticament inabastable, amb uns recursos limitats, volia començar, Joan, demanant-te com es gestiona el Pla Alfa per tal de complir la seva funció de manera eficient.
12: Efectivament. Doncs bé, en primer lloc, per totes les persones que desconeixin aquesta eina, dic que el Pla Alfa és un procediment operatiu que tenim al cos d'agents rurals, val? Que ens serveix per definir diàriament el nivell de perill d'incendi forestal que tenim a cada municipi, val? I a partir d'aquí doncs, establir les mesures de vigilància i prevenció necessàries. Val? Aquest Pla Alfa es divideix en 5 nivells, que van des del 0, que seria el nivell més baix, val? Fins al nivell 4, que seria el nivell extrem de perill d'incendis, val? I en funció de l'activació dels diferents nivells, doncs, nosaltres també fem una sèrie d'actuacions, una sèrie d'inspeccions.
6: La Generalitat, de forma explicativa, a la web del Pla Alfa destaca que 9 de cada 10 incendis estan relacionats amb l'activitat humana. Un factor important que cal tenir en compte és que el Pla Alfa està específicament orientat a això, no? A controlar l'activitat dels humans en entorns naturals.
12: Efectivament. Com bé has dit, 9 de cada 10 incendis doncs, constatem que hi ha l'activitat humana darrere i, per tant, doncs, el que fem en aquest diferent nivell d'activació doncs, és intentar incidir en que aquesta activitat humana doncs, sigui el menys lesiva possible de cara a provocar un incendi. Val? En aquest sentit, per posar un exemple, quan activem el nivell 4 del Pla Alfa, val? En moltes ocasions comporta associat aquest tancament de massissos, val? Que precisament avui ampliem aquest tancament de massissos degut a aquesta tercera onada de calor que portem, val? L'ampliem a diferents massissos, entre ells el de Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, Ribera Salada i Baronia de Rialb, i afegim en aquest tancament de massissos els que portem ja tancats des de fa dies, com el Montmell Marmellà, Montsant i Prades, val? I aquest tancament de massissos l'efectuem bàsicament per dues raons. Una, perquè, com hem dit, 9 de cada 10 incendis hi ha l'activitat humana darrere. Llavors, és important doncs, que davant aquest risc extrem d'incendis forestals doncs, intentar reduir aquest factor de risc, que és l'activitat humana. Per tant, tanquem aquests massissos i d'aquesta manera doncs, podem reduir el risc de que es pugui produir una ignició per l'activitat humana. I per altra banda, no només per diguem, reduir aquesta presència humana per reduir el risc, sinó que també el que pretenem és que davant un possible incendi en aquests espais, doncs el que tinguem la seguretat de que no hi hagi ningú en aquests espais i, per tant, els serveis d'emergències puguin actuar més eficaçment i dirigits concretament a acabar amb l'incendi i es puguin evitar doncs, atrapaments de persones.
6: Has anat mencionant que existeixen aquestes 5 categories, del nivell 0 al nivell 4 del Pla Alfa. Jo volia demanar què indica Correcte. Cada nivell i en base a quins criteris es defineixen.
12: Correcte. Doncs mira, comencem pels criteris, val? Els criteris que es defineixen, bàsicament tenim un sèrie de factors tècnics, val? Per una banda, les previsions meteorològiques que elabora cada dia el Servei Meteorològic de Catalunya, val? És un factor que nosaltres diem, tenim en compte. Per una altra, el nivell el mapa del perill d'incendis forestals que elabora també cada dia el Servei d'Anàlisi de Perill d'Incendis Forestals del Departament d'Agricultura, val? I que bàsicament en aquest mapa el que tenen en compte és l'estat de la vegetació i el seu grau de sequera. Val? I per últim, incorporem una anàlisi del cos d'agents rurals, val? Que tenim en compte, entre d'altres, doncs, la casuística històrica d'incendis. Penseu que tenim un recopilatori de tots els incendis forestals de les últimes dècades, val? I els tenim geolocalitzats i d'aquesta manera doncs, incorporem aquesta informació i activitats humanes que es puguin preveure al medi natural, val? Que poden incrementar el risc. amb tots aquests factors, doncs, és quan diàriament doncs, publiquem aquest mapa de pla alfa amb aquests 5 nivells que hem comentat. Val? A partir d'aquí, els nivells van del 0 al 4, com hem dit. El 0 és, diguem, el nivell baix de perill d'incendi forestal, val? I nosaltres doncs, efectuaríem les tasques ordinàries que podem fer al cos d'agents rurals, val? Sense deixar de banda els incendis, que això ho prevenim i treballem en la prevenció d'incendis tot l'any, val? Però sí que realitzem altres tasques, val? A nivell de fauna, a nivell de forestal, a nivell d'espais naturals, etc. Val? A partir d'aquí, quan incrementem un nivell de risc i passem a nivell 1, que seria el nivell de perill moderat d'incendi forestal, val? Ja tenim una vigilància prioritària d'incendis forestals. Val? És a dir, els nostres efectius ja es dediquen prioritàriament a aquesta vigilància d'incendis forestals. Val? O sigui, prenent especial atenció a la inspecció de verificació de columnes de fum, sigui per la inspecció d'activitats de risc, val? Fer control d'aquestes activitats que es donen a terme amb autorització. Val? Quan passem al nivell 2, és escalem un nivell més, passem a nivell alt de perill d'incendi forestal, val? Aquí ja fem vigilància exclusiva d'incendis. Val? És a dir, amb totes aquestes tasques que hem comentat, val? També les efectuem amb nivell 2 i prenem especial atenció a llocs d'especial risc, val? Perquè puguin tenir grans masses forestals, puguin ser zones on, si es genera un incendi, doncs, pugui ser complex, i vigilància i inspecció també de circulació de vehicles en aquestes zones forestals. Val? Quan passem a un nivell 3, val? Ja estem parlant d'un nivell molt alt de perill d'incendi forestal, val? I aquí també fem vigilància exclusiva d'incendis forestals, d'aquests massissos també, especial atenció, val? I control de mesures extraordinàries establertes en base a la normativa de Montes, la llei de Montes estatal, val? Que estableix una sèrie d'activitats que en nivell molt alt o extrem de perill d'incendi forestal s'han de suspendre. Val? Com pot ser encendre foc a qualsevol tipus d'espai obert, com pot ser la suspensió temporal de totes les autoritzacions que s'hagin pogut concedir, val? Autoritzacions per crema de restes vegetals, autoritzacions per ús de radial en una via de comunicació, etc etc. Val? O, per exemple, l'ús de material pirotècnic. Val? Doncs nosaltres ens dediquem doncs, a fer aquest control que aquestes activitats realment s'hagin doncs, suspès. Val? I quan passem ja a l'últim nivell de tots, el nivell 4 d'extrem, és a dir, el nivell de perill extrem d'incendi forestal, fem les mateixes tasques que hem dit amb el nivell 3, val? Però si comporten a més aquest tancament de massissos, doncs, hem de fer aquestes tasques de camp, diguem, d'efectuar aquest tancament de massissos, que en molts casos consta de tancar una barrera metàl·lica o posar una cinta i posar una senyalització en tota la sèrie d'accessos que hi ha en aquests massissos, val? Per informar, diguem, i que la gent, quan vulgui accedir, es trobi doncs, que, amb aquesta informació de que no pot accedir. Val? I ens centrem doncs, en aquests massissos, sobretot, a controlar doncs, que no entri en ciutadans per tal doncs, del que hem comentat abans, de garantir o evitar diguem, que es pugui produir un atrapament en cas que es doni una ignició en aquests espais.
6: Ja veiem que està estudiat al mil·límetre cada possible casuística. Jo et volia ampliar,
12: evidentment, sí.
6: Si em permet, Joan, només, ja ho has mig comentat sí. Quan parlaves dels criteris, però qui és en última instància qui decideix que s'apliquen els plans alfa i sobretot en quin moment es pren la decisió? Es fa un balanç diari? Es pot també aplicar un pla alfa enmig d'una jornada si es considera oportú? Com funciona?
12: Bé, aquest anàlisi es fa a l'àrea general del cos d'agents rurals. Val? En base en aquests factors que hem comentat, val? Com hem dit, les previsions meteorològiques, l'estat de la vegetació, previsió de i evolució del risc i el territori en concret, val? Aquest, és a dir, avui, per exemple, estem durant el matí s'estarà fent aquest anàlisi. A les 2:30 surt una previsió publicada del Pla Alfa per l'endemà, val? És a dir, la previsió que hi haurà per l'endemà. Aquesta previsió, a partir de les 12 de la nit, entra en vigor, diguem, el mapa, diguem, del Pla Alfa de demà, i a les 9:30 del següent dia es publica el mapa vigent del dia. És a dir, ara mateix s'ha d'haver publicat el mapa vigent d'avui. Val? És a dir, és una eina dinàmica en constant anàlisi, val? Per tal d'això de dia a dia, doncs, anar publicant, doncs, el nivell de perill d'incendi arreu del territori de Catalunya.
6: I entenc que un cop aplicat, la situació en aquell territori es monitoritza de forma similar a com es feia prèviament per saber també quin és el moment òptim per donar-lo per acabat.
12: Correcte. I es pot produir una actualització puntual, si es considera oportú, doncs perquè hi ha hagut un canvi de les condicions meteorològiques previstes inicialment, que fa que, per posar un exemple, que una tarda que no es preveia, doncs acaba caient un ruixat en una zona X, i això t'obliga, diguem, rebaixa aquest nivell de perill d'incendis pel dia següent, i per tant, doncs, es produeix aquesta actualització. És una eina constant, és una eina dinàmica que tenim al cos d'agents rurals. És a dir, en cap cas és una eina estàtica i inflexible, sinó que constantment, diguem, estem reavaluant, val? Per ser, diguem, el més quirúrgics possibles en aquesta publicació del perill d'incendi forestal.
6: Doncs aquest més o menys és el manual d'instruccions sobre el Pla Alfa que ens ha facilitat el Joan Baraut, sotinspector dels agents rurals a l'àrea regional de Lleida. A partir d'ara, doncs, quan hagueu de sortir la natura i veu que s'ha activat el Pla Alfa, ja no teniu excusa per saber com s'ha d'actuar. Només em queda agrair-te la teva presència, Joan, aquí a l'Obert per Vacances, i desitjar-te també, doncs, molta sort i molta tranquil·litat, sobretot per aquests mesos d'estiu que queden, que imaginem seran complicats.
12: Correcte. I només deixeu-me un mig minut per informar, diguem, que davant, voldríem fer una crida a la ciutadania, perquè davant la detecció de qualsevol incidència relacionada amb aquests tancaments d'espais o si detecta una columna de fum, doncs demanem que truquin al 112, val? Perquè la prevenció, diguem, és part dels cossos, de les feines de trofeina, de les cossos d'emergència, però també és feina estar a les mans de tots, prevenir i lluitar contra els incendis forestals.
0: Ens ha quedat prou clar. Quim Gasó, moltíssimes gràcies, company de UAU Lleida Ràdio.
6: A vosaltres.
11: Obert per Vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: Acabem de parlar d'incendis, però és igual, continuem amb el tema del foc, però en aquest cas en positiu. I és que és moment de seguir repassant bocins de cultura popular, aquest podcast que cada dijous ens porten des de la nova ràdio de Reus. Ara fa uns dies parlàvem justament del foc a les festes populars i avui ens volem centrar en aquelles manifestacions festives que utilitzen el foc i la pòlvora, i principalment, però, en una manifestació de foc que trobem arreu de Catalunya, els Valls de Diables.
13: La pólvora és una de les grans protagonistes de les festes populars catalanes. Des dels castells de focs artificials fins als correfocs, la pirotècnia s'ha convertit en un element imprescindible de la festa. I és que el soroll, la llum i les espurnes formen part de l'imaginari col·lectiu de moltes festes majors. Salvador Palomar és membre del Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria Carrutxa.
14: L'esclat de la pólvora ens ha servit per anunciar la festa, per donar importància a determinats moments de la festa. I llavors, per tota la geografia trobem escampades pràctiques del que en diem tronades o tir de morters, o bé el gust de les armes de foc en determinades festes, doncs diem d'arcabussos, diem de trabucs, diem d'escopetes, per, doncs, solemnitzar la festa i per anunciar determinats moments. Aquesta manera de preparar la pólvora també evoluciona i ens trobem, doncs, bé, traques, morters aeris, etc. i ens trobem tota una pràctica primer artesanal i després industrial de Castelldefels. Per tant, aquests espectacles efímers de foc pirotècnic han estat i són una part component de les nostres festes. Una de les pràctiques singulars d'ús del foc a casa nostra són els elements festius. La figura més antiga és la del drac. El que passa és que, amb el pas del temps, aquest repertori de bestiari s'ha ampliat i avui seria llarga la llista de figures que treuen foc a les nostres festes.
13: Dins d'aquest univers festiu, els Balls de Diables ocupen un lloc privilegiat. La seva presència a Catalunya està documentada des dels segles XII i XIII, vinculats als entremesos i a les representacions religioses medievals. El so dels tabals, les carretilles enceses i la figura dels diables són una de les expressions més singulars, antigues i espectaculars de la cultura popular catalana.
14: Es caracteritza perquè hi ha un seguit de personatges amb una indumentària que d'alguna manera representa el diable, d'arrels de pràctiques d'arrels medievals que han evolucionat de diverses maneres. La part més històrica del Ball de Diables, hi ha un gran model, que és la representació de la lluita del bé contra el mal, amb els diables encapçalats per Lucifer i la diablesa, que volen doncs, fer les seves malvestats, però que són derrotats per Sant Miquel i els seus àngels. Aquests textos de balls parlats, actes sacramentals, com diuen segons les poblacions, es van conservar sobretot a l'àrea del Penedès i una part del Camp de Tarragona, i són una mica el referent majoritari doncs, el que podíem anomenar Ball de Diables en parlaments.
13: Però darrere dels Balls de Diables hi ha diferents formes i models de mantenir viva una mateixa tradició. A banda del model penedesenc, propi del Penedès, el Carraf i part de l'Anoia, trobem el model de participació individual, estès sobretot al Camp de Tarragona.
14: Sobretot en l'àrea del camp, amb Reus, en aquest cas, molt clarament com a centre d'influència, a finals del segle XVIII es desenvolupa un model de diables que posa una mica l'èmfasi en la participació de quantes més persones millor. És el que anomenem model de participació individual. No són colles concretes amb personatges definits, amb Lucifer i la diablesa i l'àngel, sinó que a vegades són sortides de 50, 60 o centenars de diables participant en un esdeveniment. Aquests són els dos models històrics, un de majoritari i l'altre que en podríem dir més circunscrit a una determinada àrea.
13: Els diables porten el foc als carrers i el transformen en un espectacle col·lectiu, el correfoc.
14: La paraula correfoc sempre ve de Barcelona. Però la idea d'aquest joc participatiu que hi intervenen diables, intervenen figures del bestiari i que més que fer diferència entre actuants i espectadors obliga tothom a participar i a posar-s'hi sota, es va generar amb diversos noms, cercaviles de foc, correfoc, etcètera, en molts indrets de Catalunya es va estenent, fins al punt que avui és un dels actes més representatius o més presents en moltíssimes festes majors de tot el país.
13: Cada espurna explica una part de la nostra història. Els Balls de Diables són patrimoni, identitat i cultura popular viva. Una tradició que continua evolucionant sense perdre les seves arrels i que encara avui emociona tant qui hi participa com qui la descobreix per primera vegada.
0: David Fernández, company des de la nova ràdio de Reus amb aquest podcast sobre cultura popular que ens arriba cada dijous. Seguim endavant, marxem cap a l'Escala. Sí, ahir ens explicaven la importància d'aquest edifici patrimonial que tenen a l'Escala, a l'Alfolí de la Sal. Avui continuem parlant de sal. Ho fem per conèixer un art plàstic, la de les catifes de sal, un art que a l'Escala se celebra ara ja des de fa 40 anys, sempre per la Festa del Carme. Per celebrar aquesta efemèride, el Museu de l'Escala ha inaugurat una exposició dedicada a les catifes, que es podrà veure fins al 16 d'agost. Va, que anem fins a l'Escala de nou i saludem la nostra companya Ona Vilà. Ona, bon dia!
15: Bon dia, Núria. Doncs exacte, com deies, aquest any fa 40 anys que l'Escala fem catifes de sal per la Festa del Carme i per celebrar-ho, deies, s'ha inaugurat aquesta exposició a l'Alfolí de la Sal. I per conèixer una mica aquesta exposició i tota aquesta tradició de catifes de sal, avui tenim aquí amb nosaltres un dels impulsors d'aquestes catifes de sal, que és en Jordi Piqué. Jordi, bon dia.
16: Bon dia.
15: Jordi, a veure, explica'ns una mica com és que va començar això de fer catifes de sal aquí a l'Escala.
16: Doncs mira, va començar perquè ja en temps de Corpus, la majoria de poblacions catalanes doncs feien aquelles catifes de flors i fulles. Mm. Això es va perdre, però en motiu del tercer centenari de la parròquia l'any 83 es varen trobar les relíquies de la santa de l'Escala, Santa Màxima, i es varen fer catifes, a imitació d'aquelles de Corpus, a tot el carrer Santa Màxima, que és allà on havia de passar la processó amb les relíquies. Uh-huh. I llavors, al cap d'un parell o tres anys, vàrem dir, per què no fem una catifa semblant en aquestes cada any en la festa de l'homenatge a la bellesa? I així va ser l'any 87, que vàrem fer la primera, també amb flors i fulles, però això ens va complicar perquè necessitàvem moltes flors, moltes fulles, no era el mateix que els anys 60 quan es feien, i potser ara poder no ens deixarien anar a buscar tant de material vegetal en el bosc per poder-ho fer.
15: I llavors vau decidir, doncs, fer-les de sal?
16: De moment encara no. De moment el que vam fer va ser provar serradures. Uh-huh. Però les serradures tenyides no quedaven prou el color prou intens, sinó que quedaven molt descolorit i quan s'assecaven encara molt menys. I van anar provant diferents coses i al final se'ns va acudir de provar-ho amb sal. Com que la sal és humida, uh-huh, agafa el tint molt més bé i queda el color molt intens. I és la mateixa sal que sal a les anxoves. Ens venen una casa d'anxoves d'aquí a l'Escala, doncs ens venen els sacs necessaris que necessitem per fer la catifa cada any.
15: Clar, al final la sal és un tret característic també de l'Escala, per tant aquí va lligar una mica tot.
16: Exacte, o sigui, si abans ho fèiem amb flors i amb fulles, doncs també va anar bé que ho féssim amb un producte que fos identificatiu de l'Escala i especialment també que el feien servir per les anxoves.
15: Uh-huh. I explica'ns una mica com és això de fer una catifa de sal, per on es comença?
16: Mira, tot va començar de qui li va sortir la idea i varen demanar amb un senyor d'aquí a l'Escala, en Francesc Xavier Vila, que és dibuixant i pintor, que fes un dibuix. Uh-huh. Especialment al principi el que fèiem eren sanefes, i després i això havien de fer-ho les dones dels pescadors. En aquells moments n'hi havia dones de pescadors, ara en queden ben poques. Llavors hem d'anar a buscar altra gent que no siguin pescadors, però vaja, la qüestió és continuar la tradició. I de seguida s'ho varen dir-ho entre elles i ja varen formar una colla de 30 o 40 dones. Esclar, la majoria ja no hi són, d'altres tenen una certa edat que ja no es poden ajupir, perquè t'has d'ajupir per posar la sal, i així. I llavors em varen demanar a mi que jo fes el dibuix que havia fet en Vila, que el fes a terra. Uh-huh. O sigui, dibuixat amb guix a terra prèviament, per llavors anar omplint de sal de color cada una de les parts de la catifa.
15: Uh-huh. Per tant, comencem sempre fent una mica el disseny, no?, d'aquesta catifa. Sí. I cada any el dediqueu a alguna cosa en especial? Com escolliu aquest disseny?
16: Al principi no, al principi ja dic que varen ser sanefes, però llavors va haver-hi un moment que el mateix dibuixant ja deia, mira, aquest any per exemple és l'any Miró, uh-huh, doncs fem una que sigui estil mironià, no? I d'altres vegades eren nosaltres que dèiem, mira, aquest any doncs fa 100 anys del naixement de l'avi Xaixo, doncs dediquem-ho a l'avi Xaixo, uh-huh, o a la Víctor Català. I hi ha hagut vegades que no hem dedicat a ningú i d'altres vegades que sí. Ara, últimament sí que intentem buscar un motiu o altre. Per exemple, aquella tonyina que ens visitava cada any per Nadal i ara, desgraciadament, ja no ens ve fa una colla d'anys, doncs en vàrem fent una dedicada a la tonyina.
0: Uh-huh. Estic mirant, ara, mireu, homenatge a bellesa. Mira, busqueu, catifes de sal de l'Escala, són precioses. Hi ha un recull de fotografies de les de cada any i a vegades combinades amb flors fins i tot, no?
16: Sí, al principi havíem fet amb flors, només. Llavors, quan vàrem provar la sal, vàrem fer el mig amb flors, perquè encara que quedés molt més bé amb sal, el que volíem era conservar la tradició aquella de fer-ho amb flors, però vàrem veure d'anar deixant. I vàrem fer el mig de flors i tot voltant una sanefa amb sal. Més aviat per provar-ho. I com vàrem veure que era molt més fàcil fer un salt que pas aconseguir tantes pètals o que si els haguéssim hagut d'anar a comprar ens costaria molt més cèntims que la sal, al final ja la fem tota de sal. Menys aquest any, que al fer 40 anys, hem fet una mica de barreja de tots els materials que hem fet servir. Hi havia fullola, hi havia fulles, hi havia flors, hi havia còdols, perquè alguna vegada també havíem fet servir aquelles pedres rodones del riu que nosaltres en tenim aquí amb algunes plages com el Perris o el Codolà, doncs vàrem fer servir una mica de tot.
15: Per tant, va quedar una catifa una mica collage, no? Aquí
16: sí,
15: barrejant tot de materials.
16: Sí, tipus collage, però ja dic, en ocasió dels 40 anys de la catifa.
15: Perquè quan feu una catifa de sal, quants quilos de sal ens hem d'imaginar qui balla?
16: Ho tenim calculat perquè quan hi va haver-hi la via catalana vàrem fer una catifa a Orriols, en el tram que ens va tocar a nosaltres anar-hi en la manifestació. I vàrem calcular, un amic arquitecte, en Jordi Guinart, va calcular que per un sac de sal, que no sé com pesa, 25 quilos, em sembla que és, un sac de sal són 2 metres quadrats aproximadament, també depèn del gruix que hi posa, jo sempre els dic, no per gastar, sinó per no malgastar, clar, intenteu fer una capa ben fina que tapi el terra i n'hi ha prou, no cal fer un gruix, no? Doncs un sac de sal, que em sembla que és de 25 quilos, ens ocupa uns 2 metres quadrats de terra.
15: Per tant, déu-n'hi-do, aquí s'hi posen molta sal.
16: Sí, perquè la d'aquest any, que era bastant grosseta, perquè quan la dibuixem, a vegades veiem i diem, ui, és molt grossa, no hi haurà pas per passar els homenatjats per cada banda.
15: Clar.
16: O potser ocuparà massa, jo què sé, per ballar la sardana al voltant de la catifa. Però aquest any vaig dir, no, si el dibuixant diu tant, o la farem tant. Perquè també hi veia una altra cosa, que l'any 2009 se'n va acudir fer una catifa anamòrfica. Uh-huh. Anamòrfica vol dir que la dibuixem desformada a terra, de manera que tu quan la mires des d'una certa distància i de longitud i d'alçada, la veus com si estés dibuixada a la paret.
0: Queda com a tridimensional, veritat?
16: Sí,
0: és la de la sirena i la gavina.
16: Sí, ja l'has vist, la de la sirena.
0: És preciosa, 2009, sí. És molt bonica.
16: Sí, sí, i llavors n'hem fet alguna altra més, però aquesta, tot i siguent la primera, ens va quedar molt bé.
15: Jordi, ja per anar acabant, aquest any celebrem aquests 40 anys. Què suposa per vosaltres haver fet 40 anys de catifes?
16: Home, aquí a l'Escala, que jo sempre dic que les coses semblen el Guadiana, ara fem, ara no fem, ara fem, ara no fem, doncs poder celebrar 40 anys és un Guadiana una mica llarg, ja.
15: I aquests 40 anys que han arribat amb aquesta exposició a l'Alfolí, explica'ns una mica, no?, què hi podem veure.
16: Sí, doncs mira, totes les catifes, que jo els guardo totes en fotografia des de la primera, el 87, fins a l'última, doncs a la coordinadora de cultura, la Sònia, se li va acudir doncs de fer l'exposició aquesta, i vaig dir, no et preocupis, que jo tinc totes les fotos, i especialment hi posem una foto de la catifa, i a partir d'un cert any hi havia Miquel Bataller, que desgraciadament ens va deixar, que ens feia fotografies a tots els components que havien col·laborat a la catifa, allà davant de la catifa. I en molts anys hem posat dues fotografies. La catifa vista des de dalt, o des de, per exemple, com se'n diu, la finestra de la façana de l'església, i una altra vista des de terra amb tots els components. I així la gent es va veient i el canvi que ha sofert, que molta gent doncs ja ens ha deixat, o només poden venir a remenar sal però no es poden ajupir, i ara fa un parell d'anys que ja quasi quedava sol i vaig dir, aviam, busquem, i sí, hem trobat joventut i som uns 20 o 25 especialment joves, que jo ja tampoc em puc ajupir ja.
15: Per tant, Jordi, tenim un futur assegurat per aquestes catifes
16: de moment, sí,
15: de sal.
16: De moment sí.
15: Doncs, Núria, ja veus que tenim aquí una tradició de catifes de sal.
0: Xulíssima.
15: Que té 40 anys i que 40 més, sembla que ens aguantarà.
16: Esteu convidats a venir a veure-ho.
0: Ai, i tant que sí. Jordi Piqué, membre del patronat de la Festa del Carme, moltíssimes gràcies per aquesta entrevista i per la feina que feu. I Iona Vilà, companya de Ràdio L'Escala, moltes gràcies.
15: A vosaltres.
0: Quines ganes d'anar a veure aquestes catifes de sal, quines ganes de viatjar per tot Catalunya, d'anar a l'Escala i a tots els altres llocs des d'on ens arriba l'Obert per Vacances. Va, que ara passem al punt de les 10 i ens posem en matèria amb altres poblacions.

0: Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
1: Nutrició amb Laura Crosas.
2: No facis més dietes. Et proposo que si estàs motivat o tens ganes de realitzar algun canvi, et plantegis modificacions d'hàbits que et permetin mantenir un estil de vida més saludable i sentir-te millor amb tu mateix. Primer de tot, cal evitar els tòpics com m'he portat malament, no em puc controlar, he pecat, avui no sopo per compensar o això no m'ho mereixo. Has de gaudir del que menges en plena consciència i evitar que l'alimentació sigui un o tot o res. Pots començar fent petits canvis com modificar el rebost de casa i comprar productes més frescos, augmentar el consum de verdura, hortalissa i fruita o reduir el de processats amb molt de sucre o sal, canviar els cereals refinats per integrals o reduir la velocitat a la que menges. També pots optar per introduir alguna activitat física o bé d'assegurar-te una correcta hidratació al llarg del dia o un bon descans. El que cal tenir en compte és que per mantenir una alimentació saludable no has ni de passar gana ni de patir. Del que es tracta és d'evitar patrons alimentaris que no podràs mantenir amb el temps i que et provocaran un efecte rebot. Marca't objectius que t'apropin a cuidar-te més, estimar-te i alimentar-te de manera més saludable.
3: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. En mobilitat, situació complicada on diversos accidents afecten a l'AP7, un entre Subirats i Castellví de Rosanes, on hi ha prop de 10 quilòmetres de congestió, un altre entre Sant Sadurní d'Anoia i Avinyonet del Penedès, que deixa dos carrils tallats i provoca fins a 6 quilòmetres de retencions, i un altre entre Vilablareix i Sal, amb un carril tallat en sentit Barcelona. A banda, també un altre accident, en aquest cas a la B20, a Barcelona, provoca 5 quilòmetres també de retencions direcció Nus de Trinitat. A més, també es mantenen afectacions per avaries a la P7 a l'altura de l'Ametlla de Mar i també a la C25 a Sant Hilari de Sacalm amb un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, per robatori de cable a Montornès-Butano, els trens de les línies R2, R2 Nord, R8 i R11 poden registrar alguns retards. També hi ha afectacions a hores d'ara entre Figueres i Llançà per un altre robatori de cable. I Catalunya afronta un estiu turístic de rècord amb previsions d'ocupació molt elevades als hotels, apartaments i càmpings impulsades pel turisme de proximitat i les reserves d'última hora. El sector espera una ocupació d'entre el 90 i el 95% ara a l'agost, amb un impacte especial de l'eclipsi solar del proper 12 d'agost a les demarcacions de Lleida i Tarragona. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha desvinculat l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, de la relació de l'executiu amb Junts i també de la negociació dels pressupostos generals de l'Estat del 2027. Sánchez ha remarcat que el govern es limita a donar compliment a una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que estableix que la pena és excessiva. I un home moria ahir a la nit per ferides d'arma blanca a Sant Adrià del Besòs. La Guàrdia Urbana va donar l'avís dels Mossos que hi havia una persona ferida al carrer. Agents de la Guàrdia Urbana van realitzar sense èxit maniobres de reanimació. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per tal de trobar també l'autor del crim. I els treballadors de Grand Force Barcelona han convocat una vaga indefinida a l'aeroport del Prat a partir del 4 d'agost. La CGT denuncia el deteriorament de les condicions laborals i de la prevenció de riscos amb plantilles insuficients, sobrecàrrega de feina i un augment de la fatiga i l'estrès. L'aturada afectarà els serveis d'assistència a terra, facturació, embarcament de passatgers i també coordinació de vols de diverses companyies que operen a l'aeroport del Prat.

0: I el fotoperiodista Quim Manresa rebrà el premi Miravisions d'Honor 2026 durant la 7a edició de les jornades Miravisions de Fotoperiodisme que es celebraran del 23 al 25 d'octubre a Juneda. Organitzat per la revista La Mira, el certamen reconeix la trajectòria d'un professional destacat pel seu compromís amb els drets humans i també els problemes socials. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Evidentment, si avui celebrem el Dia Internacional de l'Amistat, no podia faltar aquesta cançó. És la primera que ens ve al cap des de l'any 92, en ple, doncs això, Olimpiades de Barcelona, quan Los Manolos ens oferien aquesta rumba, allò, canònica, Amigos para siempre. Enric Rubio, des de Cardedeu, bon dia.
1: Molt bon dia de nou.
0: La tenies clara, aquesta cançó, no? Havia de sonar.
1: Sí, home, sí. Aquesta tocava, eh? Sí.
0: La qüestió és que avui és el Dia Internacional de l'Amistat i aquí hem obert línies, hem obert la nostra, no?, l'antena de tot Catalunya per donar ocasió als oients de que expressin el seu carinyo cap als amics i les amigues.
1: Doncs sí, i avui tenim una declaració d'aquestes d'amor a l'amistat. Així que, si et sembla, anem amb ella, que és la nostra ja oient fidel, Susanna. Així que anem a veure, escoltem-la.
2: Doncs jo crec que, com l'Enric, els bons amics són els que arriben amb cervesa freda i marxen amb les escombraries, però també aquells que et saben llegir. O sigui, hi ha amistats que et saben llegir, que no cal que et preguntin com estàs per saber què et passa, o si no saben el que et passa, almenys saben el que necessites. I jo tinc la sort de tenir una amiga així, és la Carla, i la veritat és que ha sigut una amistat, diguéssim, de rebot, i estic molt contenta de que la nostra relació doncs estigui evolucionant. A més, crec que estem a un nivell de confiança, de sinceritat, bueno, que em sembla que jo no havia tingut mai amb ningú, i és molt fàcil. Crec que això també és molt important, que sigui fàcil.
1: Que sigui fàcil, també.
0: Sí, té molta sort la Susanna, no és fàcil de trobar, eh?
1: Doncs no, no és gens fàcil, ni molt menys, no, un bon clam d'amor això a l'amistat cap a la Carla, des d'aquí, doncs mira, felicitats per aquesta relació que tenen les dues, que segur que és completament recíproca, així que ara anem a escoltar una bastant més curta, des de, evidentment, des d'Espinavell, com sempre, des d'allà dalt. Avui ens diu que ja ha acabat l'excursió i està esmorzant, per tant, ens envia això.
3: Bon dia, obert per vacances. Per mi el millor amic és aquell que no diria mai aquesta frase: ai, hola, hem de quedar per fer un cafè.
1: I que a mi es fa el cafè, o que queda fred.
0: Molt bé, molt bé, molt sí, bé, sí. La Pilar.
1: En aquest cas, sempre, quantíssima gent ens trobem pel carrer, i que sí que quan te la trobes dius, ostres, pensaries a fer-ho, o amics de l'institut i així, però després tots dos sabem, no?, que quan es diu no es quedarà, no?, en aquest cas.
0: A vegades o es fa immediatament, i a vegades no és simplement perquè no tinguis ganes, és perquè, bueno, t'arrossega la vida i ja, no? O es fa immediatament aquestes coses o no.
1: Així
0: o no
1: està, així està. Sí. Jo sóc bastant amic planta de vent, així que això sóc... entenc perfectament això que comentes, O sigui, sí, absolutament. I escolta, tenim una aquí, també, una molt especial, una oient ben jove, que es diu Luna, que ens comenta això. Ja veuràs, Núria.
4: Hola, bon dia, em dic Luna. Per a mi l'amistat és una emoció molt especial. Aprofito per a saludar els meus amics, el Loan, Àlex, Iu, Gael, Aleix i companyia, que han estat sempre al meu costat, però sobretot m'agradaria saludar la meva millor amiga Keila, que ha estat al meu costat en els moments bons i dolents. I també saludar la meva àvia, que escolta aquest programa tots els dies. Una abraçada...
0: Uau, quin munt de gent per saludar,
1: Sí, sí, sí. I mira, felicitats per l'àvia, que ens escolta cada dia, també.
0: I tant, oient fidel. Sí. Escolta, molt bé la Luna, no?, que diu això dels moments bons i els moments dolents. És que quan tens aquestes edats, feia una veu molt joveneta, quan tens aquestes edats l'amistat és com a molt potent, no? Hi ha uns llaços molt forts.
1: Sí, seria com el gran pilar de la nostra vida. No que ho deixi de ser, però sí sumen altres pilars, no? Però en aquesta edat, possiblement, doncs, és un dels pilars. I des d'aquí, escolta, desitgem que tots els amics i amigues que ha mencionat, escolta, que l'acompanyin al llarg de tota la vida, no?
0: Clar que sí.
1: Què més podem desitjar?
0: Clar que sí.
1: I tant que sí.
0: Ai, Enric, què hem de fer? Què hem de fer? Esperar més, tens més comentaris? Esperem fins a les 11 per desvelar-ne alguns?
1: Me l'estan enviant a les 11. Per les 11 en tinc més. Sí. I un bastant interessant que ja veuràs que tots i totes estarem d'acord. Tot i així sí que tothom coincideix a dir-nos per les xarxes socials, per escrit, doncs que l'amistat són aquelles, doncs que la tens quan vols i quan no vols, no? O sigui, que a vegades inclús estàs empipat amb la vida una mica, estàs enfurronyat i et treuen de casa i et fan veure tot d'un altre color.
0: Sí que és veritat, et passen tots els mals. Sí,
1: exacte.
0: Senyor. Molt bé, Enric, doncs tornem a connectar abans de les 11 des de Cardedeu per conèixer més opinions dels oients sobre l'amistat. Gràcies.
1: Vinga, fins les 11.
0: Fins les 11. I ara el que fem, més enllà dels Manolos, és anar cap a Arenys. Hem demanat a perdoneu, a Premià, ja no sé on soc. Hem demanat als companys de Premià, justament al Manel Ferrer, que ens doni més pistes sobre l'amistat. Com és que ens fa sentir tan bé? Què ens passa a la nostra ment i en el nostre cos, per entendre l'amistat, i a vegades no l'entenem, però simplement la vivim amb alguna persona especial. Tot plegat, avui parlem d'això perquè l'Assemblea General de Nacions Unides va establir l'any 2011, i d'això fa 4 dies, que un dia com avui seria el Dia Internacional de l'Amistat. Avui volem entendre què són aquests vincles que ens uneixen i ens fan ser amics.

0: És aquella que apareix entre riures, confidències, viatges improvisats, dies difícils i abraçades que arriben sense demanar-les, els amics.
1: Amics per sempre, ja per sempre som amics. Amics per sempre amb un efecte compartit.
0: Avui és el Dia Internacional de l'Amistat, una paraula que diem molt sovint però que potser no ens preguntem prou

0: Què fa que una persona es converteixi en imprescindible? Per què algunes amistats duren tota la vida i d'altres es queden pel camí? I, sobretot, els diem prou sovint que els estimem? Tothom té una definició diferent de l'amistat. Per això, abans de parlar amb un professional, hem volgut començar preguntant a qui la viu cada dia, vosaltres.
1: Per mi l'amistat és quan amb una persona t'entens sense que calguin les paraules. Que amb una mirada ja saps el que està pensant la teva amiga i us podeu posar a riure perquè us heu entès.
2: Persones que has triat tu, que són a la teva vida i que vols que continuïn encara que no tinguis un lligam de sang. Sosté en els moments difícils, però també t'ajuda i fa gaudi en els moments més fàcils.
3: Doncs per mi l'amistat és respecte, és cuidar, és estimar i estar en els bons moments i també en els dolents, que no sempre és fàcil.
4: És un vincle, una relació que construeixes amb algú que t'has trobat al llarg de la vida, que sense ser família com a tal, l'inclous i el tracta com això, com a família.
5: Que per molt que passi temps, puguis continuar sent tu mateix amb aquell persona, encara que sempre et retrobis a tu mateix amb l'altra persona.
0: Però què passa dins nostre quan una persona deixa de ser un conegut i acaba ocupant un lloc tan important a la nostra vida? Li hem preguntat al psicòleg Joan Roa.
6: Jo, per mi, hi ha una diferència que és fonamental, que és que amb una persona coneguda comparteixes, no sé, qualsevol cosa, no sigui massa íntima, però sí que tinc clar que al final amb un amic o amb una amiga ensenyes una mica més, és a dir, pots compartir, no?, converses o moments més íntims, no?, li pots explicar potser les coses que no van tan bé, no?, o si has fet alguna cosa que no està bé o que t'has equivocat. Amb un conegut potser això no li explicaries. Jo crec que també, al final, l'amistat és algo que es treballa, que es crea, i el ser coneguts, doncs, és més, a vegades, una coincidència o una casualitat. L'amistat és com que els dos posen de la seva part i treballen, doncs, per no perdre el contacte, per seguir donant-se suport. Quan es converteix, no?, un conegut en un amic, doncs jo crec que quan hi ha suficient confiança, no?, per passar aquesta segona fase, no?, en la que ja pots compartir, doncs, coses que no són tan bones, no?, o que són més íntimes, quan hi ha hagut un treball previ, no?, un apropament, doncs, continu per part dels dos, no?, no sols d'una part.
0: Les amistats, com qualsevol relació, també necessiten cuidar-se. Però què les fa durar? Hi ha algun secret perquè el pas del temps no les desgasti?
6: Jo és que crec que hi ha com molts tipus d'amistat i, clar, fins i tot hi ha amistats d'aquestes amb les que no et veus durant molt de temps i fins i tot potser ni parles, però quan et retrobes és com si t'haguessis vist ahir, no? I no et sap greu, no?, aquesta distància física i emocional. En canvi, doncs, hi ha altres amistats en les que sí que hi ha un contacte més freqüent, no? I jo crec que una mica no hi ha com un patró, com una cosa correcta, no?, per mantenir una amistat. Sí que és veritat que al final les relacions d'amistat són relacions que es construeixen, doncs al final aquest esforç que fan les dues parts per construir aquesta amistat també moltes vegades es fa un esforç per mantenir, no?, aquesta amistat. Les relacions d'amistat, com tot, evolucionen, no? Vull dir, no són sempre iguals, són dinàmiques, no són estàtiques. Hi ha com molt aquesta cosa de, no?, els amics de tota la vida, que has de tenir sempre els mateixos amics i tal. I jo no crec tant en això. Crec que hi ha com diferents fases, etapes de la teva vida on tens amics diferents, alguns permaneixen, però d'altres van com canviant, no? I és com una cosa molt dinàmica. També saber quin espai necessita cadascú, igual que en les relacions de parella, i també poder parlar les coses, no? I doncs, abordar els conflictes abans de que sigui massa tard, no? Prevenir-los fins i tot, no?, quan ja coneixes molt a la persona i tal. Però no vol dir, que hi hagi petits conflictes, tampoc vol dir que una amistat, doncs, sigui dolenta, no? La qüestió jo crec que està en saber-los identificar, no?, a saber-los parlar, abordar, no?, a treballar-ho, no?, i ja està.
0: I és que sovint diem que les amistats són per sempre, però la vida canvia. Canvien de feina, de ciutat, de parella i també canvien les persones que ens envolten. És un fracàs quan una amistat s'acaba?
6: Hi ha molts tipus d'amistat i crec que hi ha amistats que són per sempre i després hi ha amistats pues, que sí, que arriben al seu fi i no té per què haver repassat dolent a vegades. I tampoc crec que sigui algo dolent. No sé, al final jo crec que totes les relacions d'amistat no tenen per què ser per sempre, no? Ens en veno molt, no?, aquesta idea de que si s'acaba l'amistat és perquè ha passat alguna cosa i dolenta, no?, i a vegades etapes, canvis de la vida, circumstàncies, no? I també al final tu com a persona doncs vas creixent, vas evolucionant i a lo millor potser les amistats que t'aportaven abans coses ara ja no ho fan, no? I ara tens altre tipus de necessitats i busques altre tipus de gent, no? No és d'entrada, no?, ni bon ni dolent el fet de que siguin per sempre o de que s'acabin, no? Vull dir que depèn al final de moltes coses, no? És una cosa com molt dinàmica i no està malament res perquè sí.
0: Potser el valor d'una amistat no es mesura pels anys que dura, sinó per la petjada que deixa mentre forma part de la nostra vida.

0: I coincidireu amb mi que hi ha ruptures de parella de les quals se'n parla molt, però hi ha un altre dol molt silenciós, perdre un amic, algú amb qui comparties la vida i que de sobte deixa de ser-hi.
1: Ostres, a vegades és fins i tot més difícil, no?, que gestionar altre tipus de relacions, no? Com que posem, no?, en primer, diguem, grau, no?, d'alguna manera, les relacions de parella, però algunes relacions d'amistat fins i tot poden arribar a ser com més íntimes, no?, quasi, que en el sentit de, no parlo des de compartir coses que sols hi ha en una relació de parella, no?, i que potser en una relació d'amistat no hi ha, sí que hi ha lligams i hi ha moments compartits que poden ser molt, molt, molt profuns, no?, que estigui com molt acceptada o que la gent entengui, no?, d'entrada és com de, bueno, vinga, has perdut un amic, ja està, cap endavant, no?, i no se't dona aquest espai, no?, i realment fan molt de mal aquestes pèrdues perquè, doncs, són persones com molt importants per tu, no? Aleshores, el primer que hem d'acceptar individualment i col·lectivament és que, bueno, que és un dol com un altre i que és normal que generi dolor, patiment i que no té sempre el perquè haver passat alguna cosa, que no cal buscar qui, pues, que ha fallat, no?, o qui de qui té la culpa. Al final és una amistat que s'acaba i això no treu que no ho hagis passat bé, que no hagis compartit moments bons. És important, doncs, valorar-ho, conservar-ho, no?, d'alguna manera. Una qüestió molt d'acceptació, una qüestió molt de quedar-se, no?, amb els moments compartits, amb allò que la persona t'ha pogut aportar, que a vegades, doncs, hi ha persones que surten de la teva vida, igual que hi ha persones que tornaran a entrar, no?, i a vegades, doncs, a les relacions d'amistat, aquesta part dinàmica, doncs, va una mica d'això, no?, però pots conservar, no?, en el record, no?, i d'una manera com molt positiva, doncs, tot allò compartit.
0: Bé, potser ens costa dir segons quines coses, donem per fet que els nostres amics ja saben que els estimem, però i si avui fos l'excusa perfecta per dir-los?
2: Segurament que gràcies per ser-hi, que l'estimo moltíssim, que gràcies per ser-hi sempre, que gràcies per donar un cop de mà a sigui quina sigui la situació, per prioritzar-me, per escoltar-me, per aguantar-me, per totes les coses que hem viscut, per les experiències, i sempre, sempre esperar que siguin durant molts anys més.
3: Li diria que estic eternament agraït per tot el que ha fet per mi, que m'has ajudat molt i que continuï sempre amb mi.
4: Jo us diria que ho sento per dir-hi tan poc com els valoro, per estimar-me amb tots i per completar-me, sobretot.
5: Amb la meva millor amiga sempre solem dir-nos tant les coses bones com les dolentes i li repetiria mil vegades que és una persona increïble. Gràcies per formar part de la meva vida, per no només ser amiga, sinó ser família també i que sap que em té pel que necessiti tant ella com el seu peque.
6: Li diria que l'estimo molt perquè no soc molt de dir aquestes coses i que per mi és part de la meva família, que la Naomi que és avui dia ho és gràcies a ella.
0: Les amistats no necessiten grans gestos, a vegades només necessiten temps, una conversa, un com estàs o un gràcies per ser-hi, perquè potser l'amistat és això, trobar algú que sense compartir la nostra sang acaba formant part de la nostra història. I avui, Dia Internacional de l'Amistat, potser és un bon dia per recordar-li: ei, gràcies per ser-hi.
7: I gràcies, Manel Ferrer, de Premià Mèdia. Gràcies a tu per fer-nos posar els pèls de punta i les llàgrimes als ulls. Molt bonic aquest reportatge, molt entranyable, avui Dia Internacional de l'Amistat. Ai, ve de gust sortir al carrer a jugar a bitlles.
8: Obert per vacances.
7: Va, que ens posem una mica nostàlgics. Segur que ho recordareu, fa només unes dècades, avui passen alguns pobles petits, però fa unes dècades era habitual que els carrers, les places, les eres dels pobles s'omplissin de canalla corrent, saltant, inventant jocs, passant tardes senceres amb una pilota, unes xancles, una corda, quatre pedres, fins i tot unes xapes de refresc, i jugant a qualsevol cosa. Avui volem recuperar tot aquest patrimoni lúdic i descobrir per què molts d'aquests jocs tradicionals continuen tenint moltes coses a ensenyar-nos encara. Marxem, com fem cada dia sobre aquesta hora, cap a Altafulla amb el company d'Altafulla Ràdio, l'Eduard Virgili. Eduard, bon dia.
9: Bon dia, Núria.
7: M'has dit que estàs en una pista de bitlles catalanes, no?
8: Sí, en un espai habilitat per jugar a bitlles catalanes, que és un dels escenaris on encara es manté ben viva una part del nostre patrimoni lúdic i esportiu, com ara bé tu explicaves. Així que avui aquest tram de programa farà aquesta flaire de tardes d'estiu. I mira, ens acompanya en Jordi Calvet, que és fuster de professió, avui ja jubilat, i artesà de molts jocs tradicionals que construeix també amb les seves pròpies mans. I a més, és organitzador de jornades de jocs populars i una de les persones més actives en la promoció de les bitlles catalanes, tant com a entrenador, jugador i responsables d'equips de competició, com també com a divulgador. I, de fet, aquest mateix dissabte organitza una gran tarda de jocs tradicionals amb la Societat Cultural Salamonenca, una activitat que està pensada perquè petits i grans tornin a descobrir aquesta manera de jugar que, com tu bé deies ara, és molt diferent de la que estem acostumats a dia d'avui. Jordi, bon dia.
9: Bon dia.
8: Com era una tarda qualsevol de fa 50 anys? Segurament que molt diferent, no?, a dia d'avui, en què tots anem amb els mòbils i molts nens i nenes van endollats a internet pràcticament les 24 hores del dia.
9: Lògicament no existien ni els telèfons ni res de tot això, i s'inventàvem qualsevol cosa. El més bàsic sempre era el futbol i la pilota i d'això, però no, fèiem altres coses. Jugàvem al pot, que deia, que era tirar una llauna d'aquelles que hi havia, li posàvem una pedra dins perquè pesés més i la tiràvem més lluny i a veure qui la fa arribar més lluny. De vegades el que la tirava més lluny podia triar a què es faria a partir de llavors, si amagàs, a veure qui trobava, és a dir, el cuit i amagar, que diuen ara, doncs, primer començàvem tirant un pot ben lluny, perquè com més lluny anava, més temps tenies per amagat. Coses molt senzilles, però que hi passàvem el rato perfectament.
8: I a més, aquests jocs tradicionals que també servien per educar sense que aquells que hi jugaven pràcticament se n'adonessin. Escolta, Jordi, aquest dissabte organitzeu una tarda de jocs tradicionals, ja fa uns quants anys que capitaneges aquesta activitat. Quina de mena de jocs estem fent referència quan diem això? Jocs tradicionals. A mi em ve, per exemple, la cursa de sacs, que és un clàssic. No sé si també el joc de les cadires es pot comptar com a joc tradicional o es tirar la corda.
9: Estirar la corda el fem, el de les cadires no el fem i per dos motius. Primer, que les cadires prenien mal i la canalla també.
7: No. Per aquest ordre, només per aquest ordre. Protegim les cadires primer.
9: Sí, no, la canalla primer i després les cadires. Tot prenia mal. Llavors, doncs bé, això ho vam suprimir. Un dels jocs que fa molta gràcia és el trencabola, que dèiem,
8: sí,
9: que ara ja no trobo olles i compro porquets d'aquestos que serveixen de guardiola, també els penjo igualment amb una corda i amb un bastó han d'endevinar-lo i trencar-lo amb els ulls tapats, lògicament. Vull dir, els primers anys també els feia anar amb el casco de la bicicleta, perquè si es trencava, que no els hi caigui res al cap. Però al final els papes me van dir que si els hi caigui al cap, que s'espavilessin, i ja no necessitem ni casco.
8: Escolta, hi ha algun joc que acabi enganxant els adults? Algun d'aquests que encara s'hi acabi afegint? No sé, mira, ara m'ha vingut al cap també aquell d'omplir les ampolles amb aigua sense cap mena d'embut, fent un equip, o el de passar l'ou, no?, amb una cullera.
9: Tot això encara ho fem. Bueno, l'ou de l'ou no ho faig. És a dir, l'ou de l'ou ho he canviat. Senzillament els hi dono una cullera de plàstic i una pilota de ping-pong.
8: És més difícil, però...
9: És més difícil, com que pesa menys, i així no embruto ni llanço ous. Vull dir, no...
8: O que els ous fan cars.
9: Sí, és que els ous cauen, es trenquen, i allà tens un fotiment d'ous allà a terra, que no és el cas. I el que té més recapte que quan hem acabat d'això, sempre s'hi posen els papes i les mames, és a l'estirar la corda.
8: Un any es va trencar aquesta corda?
9: Més d'un. Més d'un.
8: Però això és que s'estira molt fort, doncs.
9: No, és que al final n'aprens, a base de trompades n'aprens, feia servir una corda massa llarga, i la corda massa llarga hi cabia massa gent. I molta gent, doncs, fan molta força. Ara hem posat una corda més curta i ja no es trenca.
8: Jordi, ara explicàvem a la presentació que alguns dels jocs els construeixes tu. De fet, ara de seguida parlarem, Núria, com bé explicaves, sí, també de bitlles catalanes, però el Jordi, pensant ja en que dissabte i aquesta tarda de jocs tradicionals, ha ideat o se les ha empescat per fer un joc de bitlles catalanes, però què, per nens de 3 anys?
9: Sí. Ui. O bé, han de participar els petits, si venen amb les mames a veure, o perquè hi ha un germà més gran, o perquè venen a mirar o que sigui, doncs els has d'entretenir d'alguna manera. Doncs bé, he fet unes bitlletes petites que tiraran amb una pilota de tennis per fer-les caure, no tiraran com les bitlles a fusta perquè són canalla i no saps on tocarien i entre canalles se'l podrien tirar pel cap. Doncs bueno, perquè en comptes de tirar una fusta com tirem a les bitlles, tiraran amb una pilota de tennis. Bueno, tonteries d'aquestes, pescar un tubo amb un fil amb una canya i pescar un tubo que baix que has d'endevinar allí per aixecar-lo, a jugar amb una rodona, escombres posades de cap per avall. 5 persones amb una rodona i quan jo toco el pitu han de deixar l'escombra i han de córrer a buscar l'altre, que no caigui a terra. Però, esclar, l'escombra de cap per avall. Són tonteries d'aquestes.
8: Te les empesques tu, però? O són jocs que ja es feien?
9: Algun l'he vist per ahí, algun l'he vist per ahí, i d'altres que jo sempre estic rumiant i fer alguna cosa nova.
8: Escolta, va, parlem de bitlles catalanes, perquè, Núria, el Jordi sí. ha plantat un joc de bitlles sí. just aquí al davant nostre, on som. Ara després farà el Jordi una tirada, que quedarà més bé que ho faci ell que no pas jo. I mirarem de tensar també el micro, perquè el so del bitllot tombant les bitlles és molt característic. Però... I aquells que l'hagin escoltat alguna vegada, si no el tenen a la vista però l'escolten, de seguida diu, ep, aquí juguen a bitlles catalanes.
9: Es reconeix.
10: Són grans, les bitlles? Són enormes o són normals, mida normal?
9: Tot depèn del que considerem gran, enorme o normal. Les bitlles fan 52 centímetres d'alçada i 8 de diàmetre.
10: Jo trobo aquestes, gran, això,
8: I aquestes bitlles s'han de tombar amb un bitllot.
9: I aquestes bitlles s'han de tombar amb un bitllot que també fa uns 28 centímetres de llargada. És com si fos una ampolla de cervesa una mica més gran, perquè també fan 8 centímetres de diàmetre, i es tira a 11 metres i mig de llargada. Les dones tiren a 9 i mig. Les dones els hi posem més a prop, perquè en principi i en teoria tenen menys força. N'hi ha de tot, com a tot arreu, eh?
8: Molta gent coneix les bitlles pel nom, però no hi ha jugat mai. Quines són les regles? Ara parlaves d'unes distàncies, feia referència a unes mides, però val a dir que aquí no passaria com a les bitlles o com al bowling, que potser alguns s'imaginen, no, van a jugar a la bolera. No s'han de tombar totes aquestes bitlles?
9: No. És que les bitlles, lògicament, perquè és més difícil del que premia o que puntua més, és deixar-ne una de dreta.
10: Ah.
9: És dir, hi ha 6 bitlles, n'has de fer caure 5 i deixant una de dreta, que és molt més difícil que fer-les caure totes.
10: I el bitllot és el que seria la bola, l'equivalent a la bola, però que no és una bola, és el que tira.
9: I que no és una bola i que, per tant, ha d'anar per dalt. No
10: ara t'anava a dir, no va arrossant al terra, va tirar de l'aire.
9: No, si tires per terra no arribarà o s'haurà desviat o haurà fet 50.000 coses. Ha de tirar per dalt.
10: Ara entenc això que deies de que la canalla petitona no els hi fas de fusta. Ara ho entenc.
9: No.
10: Perill.
9: Té una lògica, no?
10: Sí, sí.
8: Escolta, Jordi, què és més important? Mira, agafant això que ara deia la Núria, la força o la precisió per tombar aquestes 5 bitlles i que en quedi una de dreta?
9: La punteria, sempre que hi arribis, el que és més important és la punteria. És dir, si vota al davant, no saps el que pot passar. Pot votar recte, pot votar de costat, pot no durar prou força. Mentre hi arribis, no necessites més força. Ara, punteria sí.
8: Tu en tens de punteria, perquè ets dels capitans, ets de qui domina l'art de tirar el bitllot.
9: Sí, penso que fa 11 anys que amb les classificacions sempre quedem entre els 10 primers. Sí, i juga amb la quantitat de gent que juga, quedar no ho sé, 8 o 10 anys entre els 10 primers, sí.
8: Clar, el Jordi diu això, Núria, perquè a Villes Catalanes s'hi juga arreu de Catalunya. Sí, sí. Hi ha molts equips, hi ha moltes competicions, hi ha la federació, després hi ha altres agrupacions més territorials que també competeixen entre equips seleccionats per àrees geogràfiques. El Jordi, podem dir que ha tombat mitja Catalunya o tota Catalunya jugant a Villes.
9: Sí, per tot arreu. No he anat cap any perquè no em va bé per les dates una tirada que fan de Villes a la neu.
8: Villes a la neu?
9: Villes a la neu, sí.
10: Ostres, que xulo.
9: Que lògicament a la neu s'ensorra, per tant, o tires directament sense això o no toca res, no? Jo també he anat durant una colla d'anys, enguany no ho han fet, no sé per què, l'Ajuntament de Tarragona organitzava unes jornades escolars o esportives a la platja. Les Villes a la platja també són més o menys com a la neu. Mm-hmm. És a dir, a la sorra o toques directament o no d'això. I jo també intentava promocionar-ho amb els col·legis a Torredembarra.
8: A Torredembarra, això ho fèieu a la platja amb les escoles. I la canalla s'enganxa amb el joc de Villes Catalanes?
9: Els hi agradava. Hi havia algú que arribava i li deia jo no hi arribo i s'enfadava i, bueno, això ja passa. Això ja passa, però doncs, bueno, no té més problema. Com que era promocional, doncs no, tira d'un metro més endavant perquè hi arribis. La qüestió que en facis caure alguna perquè t'agradi. No els fèiem tirar de la mida que hem de tirar, sinó només perquè practiquessin i ho coneguessin.
8: Sí, aquest dissabte a la tarda alguna família ens està escoltant des d'arreu de Catalunya i diu, mira, resulta que passo pel camp de Tarragona o seré prop de Salamó. Que vingui cap al camp de futbol, la pista, que es jugarà a Villes Catalanes.
9: Sí, sí, es jugarem amb un munt de coses.
8: Amb un munt de coses, com ara bé ens explicaves. Núria, et sembla que que el Jordi agafi un bitllot i provem... Sí? Mira, espera't,
10: així,
8: a veure...
10: Així tanquem l'entrevista ja, si voleu, acomiadem.
8: Ah, exacte.
10: I si serà xulo,
8: Jordi,
10: eh?
8: Escolta, gràcies, primer de tot, per atendre'ns, i ara per fer-nos aquesta demostració.
9: Bueno, de res, i encantat... Sempre disposat.
8: Mira, farem una cosa. Jordi, jo em puc posar allà al costat de les Villes o tu afinaràs la punteria, no? No prendrem mal. Doncs mira, no, ho dic, Núria, perquè d'aquesta manera jo agafo la unitat mòbil, m'hi acosto una miqueta i podreu escoltar i acomiadarem doncs amb aquest soc tan característic de les Villes quan cauen, perquè intueixo que el Jordi farà un 10, que vol dir que en deixarà només una de dreta.
10: Doncs deixem el que us acomiada ja, Jordi Calvet, organitzador de jocs tradicionals a catalans i jugador també, entre d'altres, de Villes Catalanes, i Eduard Virgili, company d'Altafulla Ràdio. Moltes gràcies.
8: Que vagi molt bé, una abraçada.
10: A punt per aquest so... trencador de les Villes.
8: Mira,
10: si arriba,
8: doncs,
10: Jolín!
8: T'he de dir, Núria, que el Jordi ha tirat tres bitllots i, escolta, deu ser allò que diuen, no?, del directe i els nervis.
10: No s'ha sentit res.
8: No n'ha tombat cap. A veure, torna a provar.
10: Vinga, va, tornem-hi.
8: Vinga, va, que ara torna a agafar el bitllot.
10: Estem agafats.
8: Apunta bé, s'ho mira... Mira, no estem de sorts.
10: Ostres!
8: Escolta, Jordi, per fer la demostració...
10: Vine al davant i trenca'l.
8: Ara sí. Vinga, ja han caigut.
10: Passen coses d'aquestes en directe. Jordi, Eduard, moltes gràcies. Una abraçada.
8: Que vagi molt bé. Adéu.
10: Vinga, seguim endavant amb més continguts. Ai, posem-nos una mica més seriosos o no. Toca parlar de l'eclipsi i, en aquest cas, de com entenien els eclipsis i els fenòmens que passaven doncs, a l'univers, a l'antiguitat, als antics clàssics. A l'antiguitat estem parlant de Roma i també de Grècia. Ens ho explica tot plegat en un nou podcast d'Eclipsa't de Ciència. En aquest cas, Jesús Carruesco.
11: Eclipsa't de Ciència, el podcast de la Universitat Rovira i Virgili que ens prepara per a l'eclipsi total.
12: A Els eclipsis al llarg de la història han generat interpretacions diverses. En aquest capítol número 6 del podcast en parlem amb Jesús Carruesco, professor de Filologia Clàssica a la Universitat Rovira i Virgili i investigador a l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica. És especialista en literatura i cultura grega antiga i mitologia clàssica. Davant d'un eclipsi total, Jesús Carruesco, quines reaccions es generaven en altres civilitzacions?
13: Doncs bé, les reaccions varien molt al llarg de les cultures i de les èpoques. Varien molt, però alhora també tenen alguns elements que són recurrents i que fins i tot podem trobar-los avui dia fora de l'àmbit del, diríem, del mite o del ritual, que és el que jo, doncs, bàsicament, doncs vinc a parlar, però que són bastant comunes.
12: Quines serien, doncs, aquestes similituds?
13: Primer, la més òbvia i la més universal és justament la de desconcert, la de sorpresa. No? Això que ara en diuen l'efecte uau, doncs els grecs en deien zauma, i és aquesta sensació que alguna cosa extraordinària està passant, que l'ordre natural del cosmos s'ha alterat per algun motiu. I, per tant, doncs, això crea tota una sèrie de reaccions que poden ser diverses, però que totes tenen en comú aquesta sensació de sorpresa, de desconcert bàsica.
12: Jesús Carruesco, com dèiem, està especialitzat en cultura grega antiga. El món grec, com es reaccionava davant d'un eclipsi, ho sabem?
13: Sí, el món grec, com qualsevol cultura, doncs, trobem maneres d'interpretar-lo, que en principi tenen a veure sobretot amb l'àmbit religiós. No tenen una narració mítica, com en altres cultures, que a vegades pot ser molt pintoresca, sinó que bàsicament tenen en comú amb cultures properes com els egipcis o els mesopotàmics la idea que l'eclipsi és un senyal que envien els déus per algun motiu, que té algun sentit que cal interpretar. És bàsicament aquesta. El que passa és que el món grec té el paper extraordinari que al llarg de la seva història doncs van anar desenvolupant també una manera alternativa d'explicar-lo, vull dir, l'eclipsi, doncs, que és justament la que avui dia tenim, és a dir, una manera no religiosa, científica, diríem, avui dia. No?
12: Mm-hmm. Però aquestes cultures de Grècia, d'Egipte o de Mesopotàmia, bàsicament els eclipsis s'entenien ells que anunciaven coses negatives?
13: Sí, bàsicament era un signe del que alguna cosa, els déus ens transmetien algun signe, evidentment, d'alguna cosa molt important que anava a succeir, doncs atès el caràcter, doncs això, extraordinari de l'efecte, que normalment era un element negatiu. Per exemple, en el món mesopotàmic tenia a veure sobretot amb la reialesa. O sigui, és que era un moment de perill per al rei. El rei podia morir o estava en perill, i evidentment la relació entre el rei i l'estat era tan estreta que evidentment la mort del rei era un desastre, una catàstrofe, diríem, a nivell per tota la societat.
12: I en altres civilitzacions, com per exemple a la Xina o a l'Índia, què se'n sap de com afrontaven l'arribada d'un eclipsi?
13: Sí, altres civilitzacions sovint tenen mites que expliquen o que intenten, diguem, narrativitzar el que està passant allà dalt, no? I llavors, doncs, per exemple, tu ara comentaves la Xina i la Índia tenen en comú amb moltes altres cultures del món, un dels mites, diríem, més recurrents és la idea que el sol i la lluna estan amenaçats de ser devorats per alguna criatura, per algun ésser, a vegades és un animal mitològic, altres vegades és un dimoni, i que, per tant, doncs, hi ha un perill que realment, doncs, el món quedi, la continuïtat del món quedi compromesa. Aquí potser diria, molt breument, és que una cosa interessant dels mites és que formen part d'un llenguatge, tots estan interrelacionats entre ells. Per tant, sovint aquest moment de perill es relaciona amb el mite cosmogònic, és a dir, l'origen del món, que apareix el sol i la lluna, és l'element bàsic perquè el món funcioni. Per tant, aquí hi ha un moment de perill que ens porta als mites, diríem, escatològics o apocalíptics, és a dir, que a vegades es relaciona amb la possibilitat que s'acabi el món. Mm-hmm. Llavors, doncs, això és el més usual.
12: El sol i la lluna devorats per un monstre, però també el sol i la lluna a vegades tenen unes altres relacions, no? O es barallen, sí, o fins i tot s'aparellen.
13: Ah, exacte, sí, sí. El sol i la lluna, en la major part de les cultures, és una parella, és a dir, un és masculí i l'altre femení. Això canvia a vegades, perquè, per exemple, el més usual és el contrari del que tenim nosaltres, que la lluna sigui masculina i que el sol sigui femení.
12: Això és l'habitual.
13: Això és el més habitual, en general. Uh-huh. De fet, fins i tot, propers a la nostra cultura, avui dia, doncs, en alemany és així, és la sol i el lluno, o lluna. En tot cas, és una parella que, com totes les parelles, tenen els seus més i els seus menys, i llavors, doncs, a vegades s'explica l'eclipsi, també en moltes cultures, com un moment o bé de crisi de la parella, o bé tot el contrari, o bé que normalment una parella que té una certa distància entre ells, perquè evidentment el sol i la lluna viatgen separats, per dir, en moments separats pel món, doncs es reuneixen, es reconcilien o tenen una relació sexual o algun element d'aquest tipus que fa que hi hagi un moment d'anomalia. I que els rituals, d'alguna manera, hi ha rituals a tot arreu, reaccions que intenten retornar al món al seu ordre normal.
14: Un dels primers eclipsis que podem datar és de l'any 585 abans de Crist. Què ens aporta la informació que sabem d'aquell fenomen en aquell moment?
13: Sí, aquest és molt interessant, perquè aquest el tenim testimoniat justament en una obra molt important, que és la història d'Heròdot, el primer historiador, que explica doncs, com es va construir l'imperi persa i finalment doncs, com es van enfrontar amb els grecs. Llavors, ens parla d'aquest eclipsi que es va donar gràcies a la ciència actual i a la datació de les dades que ell dona, sabem que va ser exactament doncs, un dia concret del 585 abans de Crist, i que va fer que es va produir enmig d'una guerra entre dos imperis, el que avui és Turquia, l'Àsia Menor, i va fer que la reacció va ser que immediatament es van afanyar a fer les paus i a acabar la guerra, per justament com una manera d'intentar contribuir que l'ordre al cosmos retornés, perquè potser és aquesta guerra que estaven fent aquests dos imperis el que estava d'alguna manera trastocant l'ordre del món.
14: Doncs seria una bona metàfora pel moment en què vivim, no?, en el segle XXI.
13: Exacte, realment. Ara vull dir, tenim explicacions molt científiques de l'eclipsi, però no estaria malament també que diguéssim doncs, això també que ens servís per nosaltres doncs, intentar ordenar el nostre món, per veure si no, això ens posem d'acord amb l'ordre de l'univers.
14: Clar, vostè que és expert en mitologia clàssica, no? Clar, davant d'un fenomen com el que tenim aquí a les portes, el que tindrem aquest 12 d'agost del 2026, creu que es generaran mites, noves creences, no sé, supersticions? Què creu que pot passar?
13: Sí, sí, sí, clar, avui dia, de fet, són els grecs els primers que van diguem, presentar ja una història, diguem, alternativa, científica, que el primer que fa és desmuntar, per dir-ho així, aquesta por que hi havia tradicionalment. Per tant, avui no tenim por a l'eclipsi. Però sí que, com deia abans, doncs les reaccions, per exemple, psicològiques, no?, de l'ésser humà segueixen sent bastant semblants. I, per tant, doncs, ara, avui dia, doncs, el fet de saber el que passarà i per què passa això no exclou que hi hagi tota mena de creences, el que és la cultura popular, per exemple, doncs, genera des de memes o des de també a vegades supersticions o, en fi, tota mena de reaccions que són naturals i que, en fi, que segueixen produint-se avui dia com s'han produït sempre i es produiran en el futur, segurament.
14: I per acabar, tornant al món clàssic, al món antic, però amb la perspectiva actual, quines lliçons podem aprendre del que sabem de les reaccions, no?, i dels mites que s'han generat al llarg d'aquests segles d'història?
13: Bé, una cosa molt, molt bàsica i que estaria bé que seguim doncs, allò doncs, mantenint és aquesta sensació d'admiració, de sorpresa i de respecte, per dir-ho així, pel cosmos, no? Tant si creiem que hi ha doncs, alguna entitat divina o el que sigui que està darrere d'aquests fets extraordinaris, com si no, d'alguna manera el que penso que és més interessant i que ens poden ensenyar doncs, totes aquestes cultures és que formem part d'un tot, no? Que aquesta visió de quelcom que ens depassa, sobre la qual cosa doncs, no tenim absolutament cap control, sinó que només doncs, estem reduïts a mirar-ho i a admirar-ho, doncs bé, justament doncs, a veure aquest element. Una mica una reacció similar, per exemple, als que tenen els astronautes quan tornen d'aquests que ara mateix han vist la cara oculta de la Lluna, doncs que el que han transmès, sobretot, és aquesta sensació, no?, de la nostra petitesa, per una banda, per tant, una certa idea de respecte, d'humilitat, no?, davant del cosmos immens en el que ens trobem i que som una minúscula part, i per altra banda, en fi, la idea que nosaltres també en formem part d'això, no?, que d'alguna manera aquesta idea de connexió amb el món que ens envolta.
14: Molt bé, doncs, moltes gràcies, Sant Jesús Carruesco, per participar en aquesta sèrie d'espais dedicats a l'eclipsi, i recorda que si t'ha agradat o interessat aquesta conversa, et convidem a escoltar la resta de capítols del nostre podcast.
11: Eclipsa't de Ciència, un podcast de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Universitat Rovira i Virgili, un espai que realitza tècnicament Miguel Mocha i presenta Ricard Lauz.
10: I que us ofereix a Port Obert per Vacances Tarragona Ràdio. Vinga, seguim endavant. Ara toca parlar de peluts, de gossos, amb aquest DocTips que ens porten cada setmana des de Ràdio Calella. Avui ens expliquen què hem de preveure a l'hora de marxar de vacances amb els nostres gossets. Què els posem a la maleta?
15: Les vacances, aquesta època de l'any que ens encanta poder gaudir amb les nostres mascotes, amb els peludets de la casa, però de quina manera? Creieu que hi ha alguns tips que hauríem de tenir en compte a l'hora de poder fer el viatge millor per la mascota? Què penseu?
16: Dog Tips.
17: Un espai amb consells pels nostres peluts.
18: Hi ha gent que em diu, no, és que els meus gossos es mereixen el viatge, no?
19: Gerard Estabanell, educador caní.
18: A vegades no es mereixen, és estrès. I l'estrès fa que acabin vomitant. Va? Llavors, hi ha molta gent que el que volem és treballar, que el gos no es mereixi, però primer hem de treballar l'estrès, perquè el gos només entra al cotxe i ja comença a babejar, i això no és que es mereixi. Va? Llavors hem de treballar que es calmi, i si es mereixi, això ja és una altra història a part.
20: Bueno, haurà de viatjar sobretot el tema de la documentació, perquè a vegades et poden donar problemes.
21: Nacho Mediavilla, veterinari.
20: Per la Unió Europea, amb el passaport que estiguin vacunats de ràbia i xipats, ha de ser suficient. Però per altres països pot arribar a ser molt complicat. Llavors, jo precisament em dedico a fer papers per viatjar a exterior i depèn de quin país, millor que s'informin bé abans. I dins d'Espanya, en principi, no té per què haver-hi molt problema, tot i que aquí a Catalunya no és obligatòria la ràbia, a la resta d'Espanya sí, però jo no conec ningú que li hagin donat un problema perquè no estigui vacunat de ràbia.
18: També que els gossos estiguin acostumats a quedar-se a l'hotel i la gent pugui marxar per si hi ha qualsevol cosa i un dia aneu a menjar un lloc i aquell lloc no poden menjar el gos, no pot entrar el gos, però jo entenc que els gossos, quan us l'emporteu, ho feu tot amb ells, no? Llavors, què haureu que us digui de viatjar amb el gos? Que em sembla perfecte i és el millor que podeu fer.
15: La platja és un bon lloc per venir amb la teva mascota. Gaudir del mar, de la sorra... Però creieu que acaba sent un perill? Creieu que s'ha de tenir en compte si el vostre animal pot menjar alguna substància o ingerir algun ham de pescadors, per exemple?
20: Bueno, el problema que tenim aquí, i suposo que moltes platges més, és que es poden trobar restes d'hams. Això és el principal perill que veig jo de la platja. Si passés això, també és un consell important, no es tirin mai del fil. Encara que se l'empassi i que vagi l'estómac, se'ls dona espàrrecs i coses que fan fibra i normalment el treuen.
22: Hi han gossos que corren per la platja, es banyen en el mar, s'expulsen, després a casa els fem una mica de dutxa per treure, com nosaltres, que ens traiem la sal, una miqueta, i no hi ha cap problema. Ara bé, hi han gossos que es revolquen per la sorra, que fan forats, que s'empassen hams, que es mengen coses que hi ha que persones desaprensives han deixat en la platja. Clar, totes aquestes coses comporten una sèrie de perills. Cada animal sap disfrutar o passar-s'ho bé, o n'hi ha que no en saben, també. És igual que nosaltres. Els que som morenos tenim menys dificultat amb el sol. Hi ha animalets que són blancs, que tenen fins i tot el nas, la punta del nas, la trufa, que diem, blanca. Totes aquestes coses recomanem protecció.
20: Evidentment, els gossos, com que no suen, la seva manera d'evaporar la calor és pantejant, fan el panteig. Llavors, evidentment, no porteu en hores de calor molt fortes a fer un exercici molt intens, perquè et poden agafar un cop de calor, que es diu que és una cosa que pot ser mortal, eh?
16: Dog Tips.
17: Un espai amb consells pels nostres peluts.
10: Des de Ràdio Calella ens arriben aquestes píndoles ben breus i ben concises sobre consells per a cuidar els nostres gossos també a l'estiu. Un dia parlem de gats i d'altres animals de companyia, eh? Això ho tenim pendent. Però avui no serà, perquè ens falta uns 12 minutets per arribar a les 11 del matí per tancar programa i el que fem és fer una ullada a l'agenda d'activitats. Amb la companya de Ràdio Ciutat de Tarragona, Lídia Porta. Lídia, bon dia.
23: Hola, bon dia.
10: Mira, ens parles d'un concert que tindrà lloc al Pirineu?
23: Sí, el d'avui, dijous, a les 11 de la nit, tindrem el concert de la cantant valenciana Sandra Montfort, que és una de les veus més singulars d'aquesta escena musical actual, que presentarà el seu univers sonor als jardins de l'Hotel Castellarnau dins del Danceneu, que és el Festival de Cultures del Pirineu, com tu bé deies.
10: Escoltem una miqueta.

0: Sandra Montfort, dintre del marc del Festival de Cultures del Pirineu, el Dansaneu. Molt bé, avui...
1: Que hi haurà molta part del concert de la Sandra Montfort, també hi ha propostes de música, dansa sí. i patrimoni en un mollon d'espais de la Vall d'Àneu, de diferents pobles i zones d'allà.
0: Ara entenc lo de Dansaneu, a la Vall d'Àneu. Ara. O sigui, marejava el títol, dic aquest títol del festival no sé com se l'han plantejat. Clar, Dansaneu, molt bé. Tot el cap de setmana intuïm, no, Lídia, que durarà?
1: No, i més, vull dir, va començar fa... no sé si 3 o 4 dies i fins a... crec que... sí, fins a la setmana que ve, crec que és. Hi ha moltíssimes activitats, així que si la Sandra Montfort no és del vostre agrado, segur que hi ha alguna altra activitat que si mireu el programa segur que trobeu alguna cosa agradi més.
0: Genial, doncs cap al Pirineu. Vinga, la propera proposta ens du a parlar de cinema, d'un festival que passa aquí en terres tarragonines, el FICCAT.
1: Doncs sí, a l'estiu hi ha l'espai FICCAT, que és que en l'antic port de Roc de Sant Gaietà hi ha projeccions gratuïtes de cinema en català. I aquesta setmana es podrà veure la pel·lícula Frontera, dirigida per la Judit Collell. Escoltem un momentet el tràiler.
2: Estic ajudant a jueus a creuar la frontera.
3: Per què ho fas?
1: Doncs bé, la pel·lícula, com podeu mig intuir, està ambientada al 1943 i és una història que explica com un agent de duanes destinat al Pirineu ajuda a persones jueves a travessar la frontera per fugir de l'ocupació nazi. I la codirectora del FICCAT ha passat pels micròfonos de Ràdio Roda per explicar com s'escullen aquestes pel·lícules.
4: I enguany, com estem fent en les últimes edicions, combinem produccions que han passat pel FICCAT, per edicions anteriors del FICCAT, com també altres pel·lícules en llengua catalana que per la seva data d'estrena i les circumstàncies de l'estrena doncs no les hem pogut tenir al FICCAT, però creiem que són d'interès perquè el públic de Roda de Barà i dels pobles dels municipis del voltant doncs puguin gaudir-les.
1: Això serà demà. Divendres 31 a les 10 de la nit a l'antic port de Roc de Sant Gaietà i és gratuït, com bé comentaven. Una miqueta com ahir, al cinema de Sitges, doncs molt diuen bé. A les 10, però és aquest marge de que es faci fosc.
0: Molt bé, ho tenim en compte, doncs. Vinga, i acabem amb un monòleg d'humor.
1: Sí, acabem l'agenda a Calonge i Sant Antoni amb l'humorista Marc Serrats, que presenta el seu monòleg 3 quarts i 5 minuts dins de la programació del Festival Riures, i és un espectacle d'humor àcid i punyent que reflexiona amb ironia sobre les contradiccions i de la societat catalana actual.
0: Molt bé, doncs vinga, amb aquest monòleg tanquem l'agenda de propostes pel dia d'avui o més enllà, l'hem fet avui, però algunes activitats se'ns allarguen ja de cara al cap de setmana. Molt bé.
1: Sí, el cinema és demà i el monòleg també és demà, divendres 31.
0: Molt bé. Lídia Porta, Radio Ciutat de Tarragona, gràcies i fins demà.
1: Fins demà, adéu.
0: Adéu.

0: Vinga, Lluís Gavaldà, que sona per aquí. Són els Pets amb un tema que es diu Jo sóc el teu amic. Enric Rubio, bon dia de nou. Va, que anem tancant programa.
1: Quina gran cançó, quin gran grup, mare meva.
0: Molt, molt festiu i molt d'estiu i molt d'aquí.
1: Sí,
0: clar que sí.
1: Visca els Pets, sí, sí, sí, sí.
0: Enric, què diuen els oients? Acabem de recollir missatges sobre l'amistat avui.
1: Doncs sí, i aquí la Maria ens porta una declaració que jo crec que tots i totes hi estarem d'acord, perquè és una cosa molt pesada i quan els amics t'ajuden a fer-ho dius aquests són amics de debò. Ja veureu, ja escolteu. Ai.
2: Els millors amics són clarament els que t'ajuden a les mudances.
0: Clar que sí.
2: És, o sigui, és la prova d'or. Quan tu dius, hi ha una mudança o haig de pintar, la gent que està allà és la bona. Aquesta, per tota la vida.
0: I que et porten les cerveses i es emporten la
1: brossa. Sí, sí, sí, però ja això són més que amics, eh? Ostres, dic que sí a les mudances. També és cert que hi ha gent després que es muda 4 o 5 cops en 4 o 5 anys i dius, escolta'm tu.
0: Ja prou,
1: de,
0: ja.
1: Haurem de posar un límit, eh?
0: Reparteix o tria't més amics, que no sempre pringui jo, no?
1: Exacte, exacte. Escolta, Núria, tu saps, no?, que demà jo ja me'n vaig de vacances.
0: Alguna cosa he sentit, no, no ho vull, sí. Però jo no ho vull entendre, això. Jo no, no ho he assimilat, no ho vull assimilar, no. Per mi tu estaràs aquí tot l'estiu.
1: Sí, d'alguna manera
0: no
1: o altra, ja veurem, d'alguna manera o altra. Pues que demà el tema del dia, saps quin és, no?, a més a més?
0: No, ai, no.
1: Digues, treballar digues. O no treballar de cara a l'estiu.
0: Ah, i tu has decidit la segona opció, doncs.
1: Mixta, una mica mixta, diríem. Sí, sí, sí, sí. De fet, sí, em torneu a tenir al setembre, això sí, per fer l'acollent del programa, però us deixaré molt ben acompanyat amb els meus companys d'aquí a Ràdio Televisió Cardedeu. Però bé, ja us emplacem que escriu per les xarxes de cara demà, ens envieu àudio, sobretot al WhatsApp del programa, que trobareu al Reel que pengem cada dia, si preferiu treballar o no treballar a l'estiu. No sempre té per què ser dolent treballar a l'estiu, perquè després tens festes molt bones.
0: També és veritat, també és veritat. Doncs vinga, demà recollim impressions i li desitgem bones vacances a l'Enric, que és el seu últim dia per gaudir de les vacances. Moltes gràcies, Enric, des de Cardedeu. Una abraçada, companys,
1: vinga,
0: a tots.
1: Salut.

Doncs demà arribarà aquest tema, la possibilitat o les opinions que ens doneu sobre si treballar o no treballar l'estiu, què és millor, què és pitjor, però també arribaran altres temes en forma no de consulta popular, sinó d'entrevista. Ens ocuparem de no operació sortida, perquè així ja no s'anomenen, però sí d'un cap de setmana intens, diguem-ho així, a les carreteres. Parlarem amb responsables del Servei Català de Trànsit perquè ens expliquin què podem esperar i sobretot ens donin consells per no passar-ho malament, si ens desplacem aquest cap de setmana, que és això, està a cavall entre juliol i agost i, per tant, s'intueixen carreteres ben farcides de conductors. Per altra banda, ens esperen altres continguts, mira, que ens duran cap a conèixer o saber propostes de muntanya, de rutes de muntanya i altres propostes que podem fer abans que s'acabi l'estiu. No us explico més. Tot això arribarà demà en una nova edició de l'Obert per Vacances a partir de les 9 del matí. Que acabeu de passar bon dijous i bon dia de l'amistat.